0: farmacèutic.
1: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99€, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
2: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
5: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
4: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
5: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
4: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
7: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
9: Només pel fet de comprar el cupó diari?
8: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Mira que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
13: Peugeot.

0: Escolta, rematarem això d'avui parlant de la visita del Papa, que no ho hem dit, però l'arquebisbat de Barcelona no ha volgut posar senyeres a la Sagrada Família, que sí, això també ha comportat polèmica.
1: Ho va explicar ahir a 3 Catinfo Joan Maluquer, de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
0: No, va, sisplau, no comencem demanant impossibles. És que, clar, posant-hi allà la senyera a la Sagrada Família...
2: Escolti, li sembla impossible la bandera oficial de Catalunya a Catalunya? Un símbol nacional com la Sagrada Família?
0: No, però escolta'm, hem de garantir que el govern de tothom pugui penjar la Sagrada Família símbols que representin a tothom. La senyera només representa els catalans.
3: Els catalans, exacte. I què hi ha de dolent de representar els catalans?
0: Sí, però bueno...
3: Catalans!
0: Però escolta, per què en lloc de la senyera, que pot dividir a la gent...
2: No divideix la senyera. La senyera representa els catalans.
0: Però hi podríem posar un símbol que ens agermani a tots.
2: Per exemple?
0: Penjar-hi al capdamunt de la creu aquesta de la torre més alta de la Sagrada Família, la bossa del bon preu. Bossa del bon preu. Això sí que ens representa tot.
2: Però això és publicitat, en tot cas. Però...
0: O el Pare Noel, aquells pares noels que s'enfilen pel balcó, aquells minutets.
2: Un Pare Noel a la Sagrada
0: Família. És Sant Nicolau, és amic del Papa,
2: Que és amic del Papa?
0: El deu conèixer, és sant.
2: Demà en parlarem abastament, però serà demà.
0: Sí. Fins demà, feu bon dia. Molt bé,
4: La competència.
5: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
6: Hola, i avui?

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: És la generació TikTok, ells pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ara, nosaltres...
2: Comences a encarinyar i marxen,
1: sí,
2: ja.
1: No sé com ens ho farem ara, perquè aquest noi ho havies fet tot tu, Eder. Nosaltres hem estat tocant-nos els ous, diguéssim, el que seria.
2: Tres mesos.
1: Sí. I ara el tenim explotadíssim. Tot ens encanta l'explotació del becari, o com es digui ara. I ara haurem de començar a treballar nosaltres, que jo crec que no treballarem massa, eh? Ho farem una mica al pedo.
2: Sí?
1: Home, t'hem rotat per treballar ara. Què t'anava a dir? És que t'anava a dir Noelia Ramírez. Begoña Gómez Urzaiz, què tal estàs? De groc, has vingut. I a l'Eloi Creus també.
2: Mantegues.
1: Ah, mantegues, diu.
2: Ah,
1: carai, collons, que fineu.
3: O closca d'ou.
1: Closca d'ou, exacte, ho diria. Sí, senyora, closca d'ou.
2: Groc pastís.
1: Bueno, alguien de más? Perquè a veure si ens aturarem el programa per decidir el color d'aquesta senyora.
2: No, com que sempre dius, inventen noms per colors que ja, saps?
1: Tu què has dit?
2: És un groc pastel, groc claret.
1: Paladilla, paladillat. Bueno, Eloi Creus, què tal estàs?
4: Molt bé, moltes
1: molt
4: gràcies.
1: Bé. Avui podes parlar tu de l'Odissea, però abans, senyors i senyors, estem molt contents perquè per primera vegada que jo flipo, de vegades tinc aquesta vergonya de treballar aquí on treballo, perquè per primera vegada la història de RAC1, que porten aquí, aquesta ràdio quan porta?
2: 25 anys,
1: 26, per primera vegada rebem en els estudis de RAC1 a la senyora Marta Pessarrodona. Nunca es tarde si la dicha es buena.
3: Home, no m'havíeu convidat.
1: Ja t'ho dic.
2: No havies estat mai a RAC1.
1: Mai, és que és increïble, Bueno, escolta'm una cosa. La Marta Pessarrodona és aquí, bàsicament, podia venir per qualsevol cosa, perquè sempre seràs benvinguda a partir d'ara ja. Marta Pessarrodona acaba d'editar, li ha editat Viena, que és els que t'estan editant últimament, un llibre que es diu Revisions, amb pròleg de l'Àngels Gregori i una píl·lec de l'Andreu Gomila, que també recomano. Aquest llibre, saps que m'ha passat una cosa amb tu, que és increïble. Saps que jo soc dislèxic, tota la vida em pensava que era Pessarrodona, i vaig veure el llibre i dic, ui, se m'ha equivocat, fixa't tu, que a més soc un narcisista. Dic, mi se m'ha equivocat, has de Viena i han posat Pessarrodona. I em diu, no, és que és Pessarrodona. Tota la vida Pessarrodona, tu. Però no em corregíeu, em teniu por que no em corregíeu?
2: No.
1: És que a veure si he arribat tan amunt que em teniu por, saps?
3: Clar. El cap.
1: A veure si ser una persona...
2: No, deu ser que no et prestem massa atenció, perquè parles molt i llavors, saps, ho pillem tot al vol.
1: Estem esgotats, menys mal. Bueno, la Marta Pessarrodona, Revisions a Viena. Aquest llibre és... Explica'ns una mica, els poemes d'on surten?
3: No, havia de ser, veus, és... Jo volia R majúscula, obrir parèntesi, R majúscula, E minúscula, tancar parèntesi, i després Visions.
1: Visions, val.
3: Vale. Però... l'editor, que és un bon editor, va dir que els de distribució no sabrien com fer-ho.
1: Com els de... Ah, clar.
3: Jo que sé.
1: Amb de la distribució hem topat.
3: La distribució hem topat. I és clar, amb la distribució és amb l'únic que no pots topar, perquè imagina que no distribueixen.
1: Clar,
3: que sí. Que no està cap llibreria, no hi ha no tant lloc. I bueno, vaig canviar això, però volia separar. I volia que dos dels poetes que conec molt bé, l'Àngels és valenciana, molt bona, i l'Andreu és mallorquí.
1: Mallorquí, sí.
3: O sigui, que jo sóc de països catalans.
1: Ara.
3: I són els dos que conec molt bé, que els he prologat, els he epilogat i coses. I vaig dir, doncs, vale.
1: Un al davant i l'altre al darrere.
3: I al darrere. Sí. I han fet uns textos...
1: Un bon trio, un bon trio.
3: Molt, però els textos d'ells m'agraden moltíssim.
1: I t'estimen molt.
3: Sí, jo també els estimo molt.
1: Sí. No, es nota. Aquest llibre s'havia dit Admiracions, pot ser, o no?
3: No, Revisions.
1: Sempre s'ha dit Revisions. Val. No, perquè havia escoltat en algun moment, alguna entrevista que t'havia escoltat fa temps, que estaves preparant una cosa que es deia Admiracions. I he pensat,
3: Variacions profanes o alguna cosa així.
1: Ah,
3: l'anterior es deia Variacions profanes.
1: Val.
3: L'anterior. Era la mateixa col·lecció.
1: Sí, que era
3: aquell.
1: Però
3: allà, en comptes de... que m'agrada molt aquest, que és del Lluís Ribas, que també és un pintor de Sant Cugat famós.
1: Sí.
3: L'anterior era un Caravaggio, perquè era Variacions profanes, i és el Caravaggio que tenen a Montserrat. Que per
1: cert,
3: de quatre que n'hi ha per la península Ibèrica, un està a Catalunya.
1: Montserrat, exacte. I a Montserrat. És que la col·lecció d'art de Montserrat és increïble.
3: És increïble.
1: Aquests monjos, pum. Tenen de tot.
3: Tenen el que vulguis.
1: O sigui, em vaig quedar aturat.
3: Sí.
1: Mare de Déu, aquests monjos.
3: Caravaggio és un pintor que m'agrada moltíssim.
1: Jo vaig anar una vegada a Roma i només vaig fer la ruta de Caravaggio. La gent deia, has anat aquí, has anat allà? Dic, no, és que només hem fet, amb la meva amiga Maria del Mar Forcada, vam anar a veure només la ruta de Caravaggio. Ho va passar bomba.
3: I a Nàpols n'hi ha molt.
1: Nàpols no hi he estat jo.
3: Pues a Nàpols...

0: No, jo hi es fa com si no hi hagués estat, perquè era nanos amb Aratea, amb el Ricard Salvat.
1: Vull ara parlarem del Ricard Salvat, mira.
0: Sí, bueno, jo li dedico.
1: Per això, va ser professor meu. Jo, sí. Jo me l'estimava molt, i ell a mi, crec. Sí, jo pensava que el posava una mica nerviós.
0: Va ser una persona malaguanyada.
1: En quin sentit?
0: No se'l va aprofitar prou, aquí.
1: Ja, Álvaro, esclar.
0: Les grans... Mira, una meva amiga, que va ser director... que venia de Castella, la Felisa Ramos, que va ser directora de l'editorial Destino d'aquí, sí, sí. I tal, un dia m'ha dit, Marta, vigilat, perquè en Catalunya teneix problema con les grandes figures.
1: Què em diràs? Què em diràs?
0: I és purament veritat.
1: I tal. Això ho dius, ja a dos poemes surt.
0: A dos poemes surt.
1: I el Ricard Salvat devia ser... És veritat que va ser un home incomprès.
0: Era un home difícil,
1: Sí.
0: Cal dir-ho,
1: Jo no, tenia caràcter,
0: moltíssim.
1: Sí.
0: Tenia un punt difícil, però se l'havia d'aprofitar més.
1: Total. Ell és el que et va... Ell també era molt alemanyòfum, com a germà...
0: Sí,
1: germanòfum.
0: Ui, mira, quan jo vaig viure... Bueno, em van donar una... A mi les beques me les han de donar, no les he de demanar. Si les demano, no me les donen.
1: Bueno, tu et vas apuntar a un curs d'alemany, van descobrir els de l'Institut Goethe, que t'havies apuntat al curs d'alemany, te'l van regalar, van dir, escolti, no pagui.
0: No, i ara? Vull dir, estem encantats que vostè estudi alemany. Ah, i després em van trucar i em van dir, escolti'm, ara la convidem a anar 2 mesos a Alemanya amb una beca. I jo, bueno, com que havia treballat en una editorial i havia, encara no havia fet vacances, doncs m'ho vaig deixar pel gener. I me la van donar 2 vegades, aquesta beca, sense demanar-la. I és clar, era tan fascinant Berlín, que després de la segona, que després, quan jo tornava aquí, em convidaven a dinar, i que què tal m'havia anat, una beca generosíssima, vull dir, generosíssima. I vaig dir, miri, ara, a partir d'ara, no me'n doni cap més.
1: La tercera ja no,
0: perquè m'agrada tant Berlín que diré que sí fins a morir.
1: Ell és això, que ruli la beca a algú altre, diguéssim.
0: Ja, sí, home,
1: a l'Ester Tusquets, no? Et va dir, sí, vés a Berlín, vés a Berlín.
0: Sí, sí, sí.
1: I després tu li vas recriminar. La vas renyar. Sí, explica això. Que tu vas anar a Berlín amb 40 anys.
0: Sí, exacte.
1: Clar.
0: I vaig dinar... Amb l'Ester sempre dinàvem un dia al mes, com a mínim. A part de que coincidíssim amb un sopar a casa seva o tal, però sempre d'això.
1: Mano a mano?
0: Mano a mano al Samoa o sí, coses sí. D'aquestes, ens agradava, i almenys una vegada al mes. I el dia abans d'anar-me'n, o 2 dies abans, ai, Marta, si t'encantarà Berlín. Bueno, perquè parlàvem castellà, com que ens havíem conegut parlant
1: sí,
0: castellà,
1: passa.
0: Jo soc del 41, ell era del 39, vull dir que d'això.
1: Bueno, tu, de fet, li escrivies als teus pares en castellà, al principi, que hi ha dos papàs.
0: Fins als 17 o 18 anys.
1: Sí.
2: Bueno, era obligatori, no?
0: Amb la Guillermina Mota encara té una postal meva, o jo en tinc una d'ella, ja no me'n recordo, en castellà, també.
1: Sí, després. Imagina't.
0: Que te cuento, no? I amb l'Ester igual. Quan hi havia una tercera persona en català, parlàvem tots tres català.
1: Sí. Bé, llavors l'Ester et va dir... Estaven dient que tu, quan tornes de Berlín, truques a l'Ester...
0: No, dinem.
1: Dineu, exacte. I dius, escolta, no, jo, vas fotre una bronca.
0: M'has deixat arribar 40 anys sense anar a Berlín, jo havia d'haver anat abans.
1: Haver insistit.
0: Bla, bla, bla.
1: Sí, quan
0: és al cap d'uns anys, saps què va fer? Ja va fer 2 vegades la ruta del Nil. I em dic, t'ho dic,
1: I la vas fer, sí, però a Alexandria també apareix.
0: No, he anat 2 vegades a Egipte. I he pujat el d'això, però no he fet la ruta aquella que dura 4 o 5 dies, no l'he feta.
1: Això és la ruta
0: d'Ami. Que deu ser molt maca, molt però maca. No l'he feta.
1: Esclar, l'Ester Tusquets tenia, igual que el Salvat, formació germànica. Esclar,
0: sí,
1: eren, esclar,
0: totalment, l'Ester totalment germànica, també. I quan vaig anar la primera vegada aquests 2 mesos a Berlín, em va escriure una carta d'això pels de la Schaubühne i els del Teatre de Brecht,
1: sí.
0: No? Perquè em donessin entrades i coses d'aquestes.
1: Sí. El Ricard, això.
0: Una carta, tu...
1: Increïble. I va funcionar, la carta? Sí.
0: Sí, bueno, pràcticament ni la vaig fer servir, Vull dir que... perquè, escolta'm, la platea valia, em sembla... 15 pessetes.
1: Sí, era a la cultura...
0: No hi havia l'euro, no? Vull dir, no d'això. Però, bueno, vaig tenir la sort que jo vaig estar aquests 2 mesos i pico a Berlín, el 84 i el 85.
1: El 83.
0: Sempre amb el Mauer, amb el Mur.
1: Sempre amb el Mur, exacte. Tu vas conèixer, has conegut el Berlín amb el Mur, que això devia ser interessantíssim.
0: Ha estat la sort.
1: Clar. Tens.
0: Perquè era... durant la setmana, jo vivia a l'oest, òbviament, no? Durant la setmana vivies com a Nova York, no? Vull dir, era Nova York. I el cap de setmana, que sempre passava a l'est, i em deixaven passar, vull dir, em tenien a la cua i tal, però em deixaven passar, era Barcelona als anys 40.
1: Ja t'entenc.
0: Clar, nascut al 41, jo encara me'n recordo de veure tramvies baixar amb la meva mare de Terrassa, perquè vivíem a Terrassa, i tal, i veure tramvies que no tenien, per exemple, la finestra no tenia el vidre, vull dir...
1: Sí, si tu t'has ballat.
0: Encara un record. Bueno. I, perdona, Sant Felip Neri, encara hi ha marques...
1: Encara hi ha les marques de les bales.
0: Fa quatre dies hi vaig ser i encara les vaig veure.
1: Tu, a un dels teus poemes, que val a dir que em passa una cosa a mi quan llegeixo la teva poesia, que tinc sensació, amb un poema, de llegir novel·la. O sigui, neuronalment, o com es digui això, jo llegeixo, i dic, però si això és poesia, després dic, ai, considera poesia. Però és com una novel·la. Fas com novel·la, tu. És increïble, bueno, això, eh? És una sensació,
0: eh? Tinc coses a dir.
1: Deus tenir coses.
0: Sí, tinc coses a dir.
1: Sí,
0: i amb una novel·la... Això
1: no t'ho volia dir, però crec que sí.
0: Un poema serien tres capítols.
1: Sí, exacte.
0: I en canvi tu ho condenses amb un...
1: Sí, és una cosa, és com una pastilla d'aquesta. Sí, és una pastilla.
0: Això també ho deia el meu company, el Gabriel Ferreter, que va escriure poesia mentre tenia coses a dir.
1: Clar, clar.
0: Després es va passar la línia.
1: El Gabriel, bueno, deixa'm dir, a veure, ara teníem el Gabriel Ferreter, perquè em sembla que estàs escrivint un llibre, que tothom està esperant el llibre de la peça rodona.
0: Pues que no esperin tant.
1: Que no esperin tant, però home, el deus tenir ja
0: vestit,
1: eh?
0: No.
1: Qui te'l publicarà, a Viena o com? Hauràs de tornar, eh?
0: No ho sé encara. Ah. Jo tinc agent.
1: Exacte. I ella està fent el tejemaneje. Clar.
0: Quan li dono el llibre,
1: ella el mou.
0: Jo no he de discutir amb ningú.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I va molt bé. Es diu International Editors Yáñez. International Editors va ser una creació d'uns alemanys.
1: Clar, clar. Home, i aquests menudos són.
0: Estic contentíssima.
1: Bueno, deies abans això de que quan passaves a l'est, tornaves a la Barcelona dels anys 40, que és la que tu vas néixer, i hi ha un moment en el poemari que dius que sóc encara un exemple de nena de postguerra.
0: Sí, perquè, per exemple, sempre tinc massa plena la nevera. Fins i tot la meva fàmula, la noia que em ve, que és fantàstica, que es diu Nimfa, ni més ni menys, filipina, em diu, però està sola i... O sigui... Tinc sempre com por de passar gana, no?
1: Ja t'entenc.
0: Que no em vaig passar gens, vull dir...
1: Sí, però...
0: Vull dir, però... Sí, sóc de postguerra.
1: És de postguerra.
0: Però el que passa que, per donar-me més categoria, em dic que sóc de guerra, ja perquè la mundial.
1: També és veritat. Clar, clar, clar. Escolta, ara anem a fer un exercici. Al llibre apareixen moltíssimes referències literàries, molts homenatges i revisions, i després també apareixen amigues, amics, dediques els poemes a moltes persones. Llavors, jo t'aniré dient uns noms, i tu, una mica tipus breument o bueno, sense tal, a ritme de...
2: Poètic?
1: Poètic o tiktokero, diguéssim, així ràpid, perquè la gent...
0: O de programa del Marc.
1: O de programa de cagant llets, diguéssim. A galope tendido, em dius alguna cosa. Bueno, primer tenim això, el Gabriel Ferreter, que va ser company teu durant 4 anys.
0: Sí, els últims,
1: I ara estem esperant el llibre. Era fan teu, el Gabriel Ferreter va voler conèixer-te a tu.
0: Sí.
1: Us portàveu bé com 18, 19 anys, era...
0: 20
1: anys, a favor seu.
0: Era més de la gent nació dels meus pares que meva. Però jo em vaig presentar al Premi Carla Riba, que ell, per cert, tampoc l'havia guanyat. Però llavors el Premi Carla Riba hi havia un president, i aquell any era el Gabriel Ferreter. Que això m'ho va recordar sempre, jo no hi vaig anar al sopar aquell de Santa Llúcia i tot el que s'ho vaig anar. Però em va dir, em vaig posar l'esmoquin, que era l'únic trajú que tenia. Només tenies smoking i texans i coses d'aquestes.
1: En Gabriel, eh?
0: En Gabriel, sí.
1: Bueno, què més necessites?
0: Què més necessites a la vida?
1: Clar, és que un smoking, no, texans, ja està.
0: I bé, va venir a Terrassa, coneixem.
1: Carai, i a partir d'aquí, hi va ser flatxasso?
0: Sí.
1: Flatxàs?
0: És que als dos ens agradava molt Carner.
1: Clar, això...
0: Ens recitàvem Carner.
1: Ja t'entenc.
0: Sí.
2: Carai.
1: I us vau embolicar llegint Carner? Ara tu...
0: Dient Carner.
1: Us el sabíeu?
0: Jo no me'n sé de poemes meus, però en canvi algun de Borges, que m'agrada molt Borges.
1: Sí,
0: el Borges és poeta, és de més.
1: Sí, sí.
0: També m'agrada el prosista, moltíssim. Però el Carner és el poeta que me'n sé trossos i que he fet servir per moltes coses. Per exemple, quan va morir prematurament el meu pare, 59 anys i tot, a l'esquela, i vaig fer posar... És una mica de vent fred i de melanconia. que és un poema que diu qui t'ha cantat el Vicencet? No és el Guiun ni la Viola Pia, és una mica de ben fred i de melanconia. I una mica de ben fred i melanconia, doncs acaba anar amb el recordatori del meu pare. I coses d'aquestes, està a la meva vida. I amb ell de seguida vam començar
1: clar,
0: allò, no, perquè aquest, perquè l'altre. No, a mi m'agrada més l'edició del 24, no sé què, no sé quantos. I així es va començar una relació.
1: Fixa't tu, no? Lligar amb carners, que trobo...
0: Sí.
1: Una, perdona, i clar, dos poetes, dos salvatges... com rebies tu? Suposo que us devíeu deixar...
0: Bueno, ell, el primer que em va dir és que ja no era poeta.
1: Amb el seu, tot el seu papo t'ho va dir la cara,
0: sí,
1: això?
0: Que ja no era poeta, que l'únic que li interessava era la lingüística.
1: Ah, cony.
0: Vale. Però llavors, per acabar-me de seduir, va escriure un poema meravellós que es diu Midsommarnat.
1: Mm-hmm.
0: I és clar que posa murtra, murtra és una planta, que ara sí. Tinc al meu jardí, però murtra en majúscula. I és clar, un cert nucli de Barcelona, de les Tertusquets, l'altre, aquella murtra van veure que era Marta, saps?
1: Oh!
2: Que ho teníeu amagat?
1: Que era un gran supercotilló, va ser cotilleig.
0: No, però jo evitava molt anar a llocs amb ell, perquè no tinc vocació de musa. Jo el que volia és escriure jo. Tu ja vaig escriure en poemes, tu.
2: Però li passaves els textos? Com a, o sigui, us passàveu...
0: No, perquè ja només va escriure aquest i un altre dedicat a un alumne,
1: uh-huh.
0: I prou, vull dir, no, i un meravellós que jo el contesto aquí, amb aquest llibre que dic, ni gosos ni por.
1: Ah, sí, ni gosos ni por, sí, sí.
0: El seu gosar poder.
1: El seu gosar poder, exacte.
0: El seu gosar poder.
1: Li escrius un poema, també, li dediques un poema a la teva sogra, és a dir, la mare de l'Amàlia era...
0: Dos, aquest
1: dos.
0: És el segon.
1: Sí, sí.
0: Vella dama coneguda és molt anterior.
1: Sí.
0: I per mi és el meu millor poema de tot el temps, sí.
1: I li dediques al que era la teva sogra,
0: sí,
1: doncs?
0: Sí, perquè ens estimàvem molt.
1: Clar, que bo, que bo.
0: Ens estimàvem molt.
1: Anem a parlar de més persones.
0: Estimàvem molt, i quan se li va contudir la grugueria d'anar-se'n al Gabriel, perquè morir-se és de grugueria.
1: Això ho dius, el poema, hi ha dos o tres poemes com a mínim que dius que això de morir-se és una falta mala educació total.
0: Sí, del meu pare, els hi ha retret a tots.
1: Sí.
0: La gent educada no ens moríem.
1: Sí.
0: Aguantem. Sí. La vida és molt dura, però aguantem.
1: Sí, aguantem.
0: Però ells són uns mal educats tots. Bé, doncs, espera, on estava?
1: A l'Amàlia, a l'Amèlia.
0: I vaig ser jo que li vaig dir que el seu fill no hi era.
1: Clar, és que fort.
0: I vaig pensar que jo estava fet a caldo, com comprendràs, però que el pitjor era per ella.
1: Clar.
0: No és normal que una mare desaparegui el seu fill, ho entens? I ella va acabar igual, també es va suïcidar.
1: Sí,
0: una cosa...
1: Bueno,
0: però sí, és una dona que en tinc un record. I vella dama coneguda, te'l recomano.
1: Vas que me l'he llegit, perdona.
0: Sí, sí, però no hi és aquí.
1: Ah, no, és veritat. Però aquí,
0: aquí contesto el meu propi poema.
1: Val, és veritat, tens raó.
0: Sí.
1: A la dedicatòria apareix la vella dama coneguda, exacte. Bueno, a veure, ara dic noms.
0: Sí.
1: Això del Gabriel Ferreter, quan ho publiquis, els dius als de International Press que s'afanyi,
0: sí.
1: I llavors hauràs de tornar, perquè ens interessa molt. Sí. Llavors, a veure, això ha de ser ràpid, com una paraula o dues paraules ultrades. Sí. Montserrat Roig.
0: Molt amiga.
1: Era molt amiga.
0: Molt amiga i molt amiga, i no ens havíem barallat mai.
1: De debò.
0: La seva mare...
1: Ai, mira, Esther, com tu i jo.
0: Sí. No, la seva mare em va dir cap d'un temps, molt poc temps després d'anar-se'n, em va dir, és que éreu tan amics, dic, home, sí, jo me l'estimava molt i crec que m'estimava,
1: sí.
0: Dic, però no ens havíem barallat mai, per tant, tan amigues no érem. Amb les amigues tens un dia de...
1: Sí,
0: de bomba i basca.
1: Sí, una setmana que no et parles.
0: No et parles, no et seré mai més amiga.
1: Però és que la Montserrat Roig havia de ser... supereducada, diguéssim.
0: Molt tendre, no? Fa poc hem fet un acte a la biblioteca que porta el meu nom.
1: Allà a Sant Cugat, és veritat.
0: Mirasol, sí. I era una persona extraordinària.
1: Clar,
0: va ser.
1: Clar.
0: Hi ha un passeig molt maco acostat precisament d'on hi ha l'estació de Mirasol, comença un passeig...
1: Que ah, sí, és veritat.
0: El passeig Montserrat Roig.
1: Sí.
0: No, el Sant Cugat,
1: que va al costat de la via...
0: Se li fa molt de cas i me n'alegro moltíssim. No?
1: A veure, més, més. Guillermina Mota, que és molt amiga del nostre, i a lo millor fins i tot ens està escoltant. Fins
0: sí, escoltant, sí. El que no et vinc, no, no
1: mai. No, ni li demano. Ni li demano, perquè ho trobo boníssim, això que...
0: Ni tens el temps.
1: No, no, no, però ni li demano, li demano.
0: No, no, la Guillermina.
1: I a més, la Guillermina escriu per mail.
0: Sí,
1: és boníssim.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, escolta'm. El 24, a davant de l'Empire, que hi ha el... registres, no sé què, de la UCLA, Universitat de la Universitat de Nova York, que és la gratis, vaig llegir, perquè el primer públic que jo he fet a la vida és la lletra dels Snobs, la cançó.
1: Dels Snobs de la Guillermina.
0: De la Guillermina.
1: Ai, busca-la, busca-la, que és boníssima, sí, aquesta, els Snobs, m'encanta a mi.
0: Tenen la constant de la inconstància, sí, que la vam escriure, que no sé si... Em sembla que deien que el tancaven al Heidelberg, quan t'has d'anar a classe...
3: No, està obert, doncs, està obert.
0: Està obert,
3: sí,
0: encara.
3: Sí, va tornar a obrir.
0: Va tornar a obrir. Bueno, pues allà. Que teníem, a més, el veiem a prop, un policia secreta sempre.
1: Sempre.
0: Que allà sabíem que era el policia
1: clar,
0: secreta.
1: Clar, clar. Pues vaya policia, també.
0: Sí, sí, sí. No, molt ben vestit. Menys mal. Més aviat.
3: Pels estudiants, per controlar...
0: Sí, la... per controlar. Però nosaltres estàvem escrivint una cançó, vull dir... I d'això...
1: Per tant, la vostra relació... Us vau conèixer a la facultat?
0: No, ens vam conèixer fent el servei social. Que era l'Emili de les noies.
1: Sí, sí, sí, allò del...
0: Fer... Sí, ens vam conèixer a Begú.
1: Val, val, val.
0: Begú, que hi havia un campament... Bueno, una antiga església, sí, no sé què... Que tothom en tenim un record meravellós. Sí, ens feien cantar el cas al sol a les 7 del matí, però tant se'ns en fotia, ho entens? I anàvem amb bombatxos i baixàvem a banyar-nos a Sardinyera.
1: Era un despiporre, és un despiporre.
0: Sí, un despiporre, fèiem autostop... I...
1: Però és que quan ser jove... Sí. Quan ser jove... Mira, em sembla que tenim la lletra Marta Pissarrodona. Aquesta és la Guillermina Mota, que genial.

0: Regles.
1: Ja hem parlat del Ricard Salvat. Àlex Susanna, que en aquest també se l'estimava molt. Clar, havia de dir que és un poema molt bonic, sí, quasi bé al final del llibre.
2: Serà... És un avenç d'un llibre que serà, i ho entens, però em va fastiguejar molt, molt ràpidament.
1: I després també tenim l'Anna Lizaran, que també...
2: Que l'admirava moltíssim.
1: Éreu amigues també, sí.
2: Sí, també érem més o menys amigues.
1: Sí, sí, no, però us reconeixíeu.
2: Ens coneixíem i havíem dinat i sopat i coses d'aquestes. Però...
1: És molt maco el poema també que li dediques,
2: M'agrada molt.
1: Molt, a mi també.
2: M'agrada molt.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè realment... tot el teatre que va fer era molt bo, però la nit de les Tríbades era una cosa que ens va marcar,
1: clar, imagina,
2: però a mi em va marcar, era amb un salcanyís, vull dir, era d'això, i m'ha agradat que em sortís un poema de
1: sí,
2: que també que...
1: I després hi ha Jordi Cuixart també, clar, sí, que va ser des de la presó, et donen a tu el premi d'honor de catalana,
2: i jo vaig anar a Madrid a llavors vaig dir que m'acreditessin, i al moment que els deixaven sortir ens vam poder abraçar, però
1: sí, sí.
2: Un poquet, vull dir... Però, esclar, vull dir, era...
1: Per fort.
2: Tot.
1: Com veus ara el... Ja, per acabar, diguéssim, perquè ens estem passant de temps, Marta?
2: Sí.
1: Però la situació política actual, diguéssim, aquest postprocés agònic, l'esdeveniment del feixisme, diria jo.
2: Jo no sé si ho veuré, però crec que a Catalunya un dia es despertarà i serem independents. Com va passar a Berlín. Perdona, jo me'n vaig anar el 29 i el dos dies després caia el mur.
1: Sí, sí.
2: Jo encara vaig estar a l'est amb la Christa Wolf fent un míting dient no us n'aneu perquè hi havia una escapada cap a Hongria, no sé què, no sé quantos. I es van despertar l'endemà i havia caigut el mur.
1: Sí, sí.
2: És la societat. I que no es facin il·lusions, perquè estem igual que estàvem, Escolta'm, jo que resulta que a Sant Cugat només hi viuen pijos i no sé què, i no sé quantos, jo me'n recordo de la nit, d'això, allò, i tothom, no, ha de votar, saps?
1: Sí, sí.
2: No, que faci servir la meva esquena per escriure, i criatures...
1: O sigui, els pijos de Sant Cugat eren independentistes,
2: Sí,
1: sí, i tant.
2: I som uns pijos, i som uns rics, i som no sé què. Llavors és de pobresa,
1: I tant.
2: Perquè amb aquest pintor, el Lluís Ribas, han fet coses... que ho donem per càritas de Sant Cugat i coses d'aquestes. Vull dir que no també tot el...
1: Sant Cugat no és oro todo lo que reluce en Sant Cugat.
2: Sí, sí.
1: Bueno, escolta una cosa, ha estat un plaer total parlar amb tu. No te'n vagis encara, perquè mira, ara parlem de l'Eloi Creus, que també és poeta, a veure si està a l'alçada.
2: Sí.
1: Perquè quins nervis, no, Eloi? Que t'has fet un llibre de poesia, tenen la Marta Pissarrodona. Doncs a veure com anirà això. Jo us recomano moltíssim el llibre, aquest llibre, bueno, aquest i tots, però aquest que tenim entre les mans, que ens interessa tirar-lo endavant, editat per Viena, Revisions, amb pròleg magnífic de l'Àngel Gregori i epíleg d'Andreu Gomila, que també són poetes. Marta Pissarrodona, aquest aplaudiment és per tu.
2: Gràcies.
1: Molt recomanable. Amb tots vostès, Eloi Creus. A veure, Eloi, tu avui ens vols... Estàs molt morenet i molt guapet, També t'ho he de dir.
3: I més catxes,
1: Estàs més catxes. Bueno, perquè tu
3: l'has sempre agradat. Sí, també.
1: És que estàs guapo.
3: He notat un glow-up. Que sí?
1: Però si et pugen al micro també serà genial. Sí, home, ara, però sí, és que em pensava... Teníem la sensació que eres a València fent de professor.
4: Sí, hi soc
1: encara, eh?
4: Sí, però...
1: I què tal, els alumnes valencians, bé?
4: Molt bé. Sí, al principi crec que va costar una mica, però després ja me'ls vaig guanyar.
1: Molt bé.
4: No ho sé, però... Bueno, però...
1: Què els hi dones? Llatí, grec?
4: Grec,
1: eh?
4: Sí. Clar, droga dura.
1: Quants alumnes tens per classe? Encara hi ha gent que
4: prendrà... Depèn, perquè mira, l'assignatura primer, que encara no s'han desanimat, la gent entra i encara no s'han desanimat, són 70 o 80. Però, en canvi, a tercer i quart, que ara feia assignatures de tercer i quart, era una classe de 14, 15.
1: Carai!
4: Sempre la mateixa, la gent va caient com mosques.
1: Clar. I per què deu caure? Perquè deu envair...
4: Bueno, perquè molta gent s'apunta a filologia clàssica perquè és el típic. Ai, m'agraden molt els mites.
1: Ja
4: m'agrada molt la mitologia, sí. Tal, però clar...
1: Sí, i després arribes a la... Et comencen a la declinació.
4: El grec i el llatí són llengües difícils, no enganyarem a ningú, i necessita molta constància i esforç.
1: I tant. Bueno, llavors, a veure, tu avui vols parlar, perdona, que estic posant-me l'aigua aquí, tu vols parlar de tota una polèmica, que això també et sembla increïble, sobre Ulisses.
4: Sí, de fet...
1: Sobre l'Odissea.
4: Vull divagar una mica sobre Ulisses, que suposo que és un verb fantàstic per fer servir per Ulisses, perquè és una persona que va errant d'un cantó a l'altre, amb destinació, però sense poder arribar, per tant, ja em va bé. Però la cosa és que volia aprofitar que el juliol s'estrenarà la pel·lícula del Christopher Nolan i parlar de tota una falera odisseica que s'acosta en català.
1: Home, nosaltres ja la tenim aquí, la falera, perquè ja ens ha arribat de la Bernat Metge, traducció del nostre admirat Pau Sabater, que cada vegada que ve el programa se m'oblida preguntar-li per què es veu que és millor ballarí que traductor del grec. Això és increïble.
4: És un gran ballarí de danses gregues.
1: Sí, de danses gregues, a més. Pau Sabater, l'Odissea d'Homer.
4: Sí.
1: Ens acaba d'arribar també d'ara llibres, això que acabo de dir, l'Odissea d'Homer, vull dir l'assumpte,
4: Bernat Metge Universal.
1: Bernat Metge Universal, l'Odissea d'Homer. Bueno. Després ara també... Odissea, entre déus i monstres només la intel·ligència el portarà a casa, de Stephen Fry. Això no sé què collons és, jo. Acaba d'arribar ara.
4: L'Stephen Fry ha fet unes quantes adaptacions de mites grecs. Que és
1: L'Stephen Fry és el de Los Amigos de Peter.
4: Ah, el de l'humor britànic, que és bastant meravellós.
1: Sí. Ah, molt bé. Per tant, efectivament...
4: I encara n'hi ha una tercera que ha sortit de Blackie Books, em sembla.
1: Sí.
4: Que és en realitat una cosa estranya, perquè és una versió anglesa traduïda al català.
1: Mira tu.
4: Del Xavier Bagnies.
1: Sí.
4: Però jo no venia a parlar d'això.
1: No, bueno, però hi ha falera, és veritat. Exacte, que no ens esperàvem aquesta falera de l'Odissea, fixa't tu. Sí, s'ha posat de moda l'Odissea, s'ha posat de moda Homer.
4: I no em volia parlar, bàsicament, perquè crec que és un esdeveniment literari. No enganyaré ningú si dic que en Pau Sabater és amic meu, per tant, especialment crec que...
1: està convidat ja.
4: La traducció d'aquesta Odissea crec que serà una meravella, però l'he rebut avui, per tant, encara no l'he mirat.
1: Val.
4: No vull...
1: Però tu te l'has llegida, l'Odissea te l'has llegida.
4: Sí. Val. De fet...
1: Sí, però que t'ho
4: sí. No, i a més, jo crec que molta gent va fer filologia clàssica enamorat d'una antiga traducció, la traducció de Carles Riba, que per tothom va ser com una... En va fer dues. Una l'any 19 i després la va refer sencera el 48.
1: Carai.
2: El 48 passant gana,
1: Passant gana el Carles Riba, no?
2: Sí.
1: Bueno, de vegades també és veritat que si t'obreixes grec, passes gana, se t'oblida una mica
4: l'obra. Va junt, sembla que sí.
1: Que digués, mare, jo vaig a traduir això.
2: Vull dir, remarcable, no?
1: Que és remarcable, clar.
2: Ara en sé més, ara ho puc fer millor. Pam, ho faig.
1: Tot i que no tinc un duro ni estic a les acaballes, quasi bé. Sí, sí.
4: Jo que també tradueixo del grec puc confirmar que quan tradueixes del grec passes gana, em sembla que és una cosa que va amb l'ofici.
1: Sí, sí, sí.
4: Almenys aquí, perquè sí que és veritat que el món anglosaxó, saber grec i llatí, és una cosa de l'aristocràcia.
2: Sí.
4: De fet, de vegades m'he trobat guiris que et diuen ah, però llavors tu has de ser molt ric. No, aquí no va així, no?
2: Però mira, que als Estats Units guanya més diners el traductor de Borges que el Borges.
1: Fixa't tu, clar.
2: Bueno,
1: i al món anglosaxó hi ha traduccions de l'Odissea, has apuntat alguna vegada, o apuntes, cada dos per tres fan una traducció de l'Odissea.
3: Sí, hi ha una ara molt polèmica, no?
4: Sí, això és el que... De fet, fa anys, en realitat, que va sortir, però... Sí, jo us volia parlar...
1: Què necessites, Marta?
2: No, que surt amb el meu telèfon.
1: A veure, si l'agafa, això a la ràdio, tot el que no vagi malament pot ser una oportunitat, eh?
2: Sí.
1: Bueno, digues.
4: No, que en realitat el que volia parlar és d'aquesta falera que ve, però parlar una mica del personatge, del protagonista d'aquesta Odissea, que sempre ens ha meravellat en general, ens ha meravellat més que la Ilíada. Si l'heu provat mai de llegir, la Ilíada és un llibre més, una mica més dur, és més arcaic, és més monolític. El seu protagonista és Aquil·les, que és un personatge que carnisser, qui pràcticament només li importa la seva glòria i la seva fama, i sap que si lluita morirà, però tanmateix prefereix la immortalitat que li atorgaran les seves gestes que no pas viure una vida tranquil·la, diguéssim.
1: Sí, tant.
4: I en canvi Ulisses és l'heroi de l'heroi humà, no sempre se'ns ha dit això, l'Odissea és molt més moderna, Ulisses és un heroi molt més complex, no és tant un personatge que busca una sola cosa, sinó que és un heroi
1: amb matisos.
4: Amb molts matisos, no? Un heroi molt més humà. I de fet el mateix poeta, des del primer vers en grec, ja ens diu que és ens diu que és polítropon.
1: En grec és polidotron.
4: Que vol dir politrup, que politrup vol dir que té molts tropoi. I tropoi en grec volen dir moltes coses, vol dir camins, vol dir girs, bàsicament vol dir girs, però vol dir maneres de ser. És molt difícil de traduir aquesta paraula perquè té moltes capes. Llavors, traduir-ho amb una sola paraula, en llengües modernes...
1: A més, aquesta frase apareix al principi de l'Odissea,
4: no? És
1: el primer vers.
4: Que em sembla que el Pau l'ha traduït com a molt versat.
1: Sí.
4: Que té gràcia, perquè versat, que vol dir experimentat, no? També ve del llatí, que vol dir abocar, girar. Mm. Per tant, ja té aquest ressò.
1: Sí.
4: Però a les traduccions que fins ara teníem en català...
1: Sí, parla musa... Mira, això que no volia ser tu, jo tampoc. Parla musa d'un home molt versat, que moltíssim barrà després de prendre la vila sagrada de Troia. Primer vers de l'Odissea. Molt versat.
4: Ja ens ho diu, no? La primera paraula dels poemes homèrics sempre és el tema central. La de la Ilíada és la ira d'Aquil·les.
1: Sí,
4: i en canvi, en l'Odissea és l'home. home. Andra és la primera paraula del Liceo. Això sempre s'ha dit que és una epopeia molt més humana. Doncs, clar, el problema és traduir aquest adjectiu, d'acord? Carles Riba ho va fer, jo trobo que ho va fer molta gràcia, perquè va traduir aquell home de gran ardit. Perquè gran ardit, ardit pot voler dir una persona valenta, sí. una persona valenta, una persona... Però també un ardit és una trampa, un engany. Per tant, un home de gran ardit és un home... d'aquesta doble vessant.
1: Sí, sí.
4: No? En Francesc Mira, que és l'altre traductor, sí, que l'havia fet en vers el 2010, crec recordar, va dir l'home de mil cares, que potser no és tan amb una paraula compacta, diferents sentits, però sí que fa una lectura
1: jo
4: molt...
1: Jo si hagués de traduir, diria Ulisses era un puta. Un puta. És una mica un puta.
4: Però és molt interessant, totes aquestes traduccions, sí, i en podríem anar parlant, però la cosa és que vull arribar és que l'any 2017, en anglès es calcula més o menys que es publiquen entre la Ilíada i l'Odissea un poema amèric cada 5 anys.
1: Fixa-s'ho.
4: És un ritme increïble.
1: Però
4: que és fantàstic, vull dir,
1: això és una
4: meravella.
1: Això és una indústria cultural, clar.
4: Sí, hi ha molts lectors i, a més,
1: hi ha molta universitat, també.
4: I els clàssics no s'acaben mai, és a dir, tu els pots anar traduint, que no invalida ni les traduccions anteriors ni les originals.
1: Perquè quan tradueixes un clàssic, suposo que el que tradueixes dialoga amb les altres traduccions, amb l'original, amb les traduccions d'altres llengües.
4: De fet, a mi la feina del Pau em sembla increïble, perquè segur que ell, que també és un fan de l'Odissea de Riba, la té dins, i segur que ha anat batallant d'una cosa que estàs fent, que tu et mires molt i com les
1: estàs fent. Sí, això en diem la tradició, aquest tipus de tradició sí que ens interessen, i tant. I
4: clar, tota traducció, que és això el que a vegades la gent oblida, és una interpretació personal del traductor. No hi ha una traducció exacta. Si nosaltres donem a traduir quatre frases a quatre traductors diferents, els quatre ens diran coses diferents, i més si és en vers, és un original poètic. Llavors, la cosa curiosa és que fins l'any 2017 no es va publicar en anglès una traducció de l'Odissea feta per una dona. Fins al 2017.
0: Increïble.
4: És bastant bèstia, si pares a pensar.
1: En català en tenim alguna feta per...
4: Hi ha la Ilíada de
1: la Montserrat. La Montserrat, exacte.
4: Però clar, en català no és greu, però no ho és tant en el sentit que no n'hi ha tantes. Vull dir, si tu...
1: De dones o de traduccions?
4: De traduccions de la Ilíada. Però en anglès, pensa que si cada 5-10 anys se'n publica una...
1: Sí, t'entenc perfectament.
4: És molt bèstia la proporció.
1: Sí.
4: I a més, si dius, bueno, però potser d'Ilíada n'hi havia una... No, la Ilíada era del 2015. O sigui, tampoc no canviava gaire. Llavors, Emily Wilson, que és la traductora de l'any 2017, va fer una Ilíada, que jo vaig llegir, una Odissea, que jo vaig llegir en el seu moment, després va fer la Ilíada, i a mi em va semblar una Odissea estupenda. O sigui, se li poden criticar moltes coses, com a totes les traduccions. És una traducció que va en una línia anglesa que assimila tot allò que és diferent de la cultura anglesa. Per exemple, l'èpica homèrica, si tu la llegeixes en grec, està farcida d'una sèrie de coses que en diem fórmules, que són pròpies del caràcter oral. Aquests poemes no es llegien, es recitaven, sí, no? Llavors tu, cada personatge porta un sintagma que el caracteritza, no? L'home de mil cares, això que dèiem, o
1: cada cop és un
4: el domador de cavalls, no sé qui. No?
1: Per recordar-li a la platea que...
4: O de vegades per omplir un vers, o per coses d'aquestes, no? Per tècnics memorístics, ara no hi entraré, no es fotré la xapa. Però la qüestió és que tot això entorpeix, de vegades, per a un lector modern, el poema, sobretot si el llegeixes com una novel·la.
1: I aquesta s'ho ha polit.
4: I aquesta s'ho ha anat manegant.
1: Però la polèmica en un minut, quina seria? Perquè només tens un minut, fixa't tu.
4: Hòstia, només tinc un minut? Hòstia, carai.
1: Bueno, però aquesta sempre és l'actitud d'aquest programa. Quan vingueu, penseu que només teniu un minut. És allò del tempus fugit. Tu hauries de saber que...
4: Ara m'estàs robant, aquest minut.
1: Molt ràpid.
4: Molt ràpid. La cosa és que quan va sortir aquesta traducció ja se li van tirar sobre perquè l'acusaven de woke. És una traducció woke. Perquè és una traducció que és veritat que intenta esborrar tota aquesta pàtina masclista afegida d'alguns traductors, que és veritat que hi és. Però el text original, almenys vist en perspectiva d'avui, és masclista. Vull dir, els grecs, això del feminisme, no sabien què era. Per tant, és una societat absolutament heteropatriarcal, esclavista, etc.
1: S'ho van inventar ells, de fet, això del masclisme, que no s'ho inventessin ells.
4: Bueno, la qüestió és que se li van tirar sobre per algunes tries, entre les quals aquesta cosa d'aquest, l'adjectiu.
1: Aquest adjectiu primer.
4: Que a mi em sembla bastant meravellosa la tria, que és A Complicated Man.
0: Un home
4: complicat.
0: Ho entenem totes.
1: Perquè sabem qui són aquests. Tu estàs a favor o contra?
4: Jo estic bastant a favor. O sigui, crec que és bastant lliure, però és que moltes altres traduccions també són lliures.
0: Però les traduccions són lliures sempre, no? L'escriu un home o una dona. Que curiós que la dona se la vagi a buscar.
4: De fet, l'han acusat... Perdoneu, només una cosa, ja que no tinc temps d'explicar-ho. Tota aquesta polèmica la segueix en Jordi Graupera en un article que va publicar en Núvol, que es diu... No el tinc per aquí, però...
1: Busqueu.
4: No sé què, Versats. Viure en mons versats, una cosa així. Sí. Viure en temps versats.
1: Sí.
4: I allà podeu seguir la polèmica, que és molt interessant. I jo només, bueno, venia a explicar una mica per què, Ulisses, és complicat.
5: El que venies a explicar, ve ara?
4: Venia ara, però no ho explicaré.
5: Després de 6 anys.
4: Però només us venia a dir que per què aquí les Ulisses és complicat i té tot el...
1: Sí,
4: per què? No tindré temps de fer-ho, és igual.
1: Bueno, pots tornar l'altre dia, eh?
4: Bueno, si em convides.
1: Ah, et convidaré. Escolta una cosa, nosaltres realment ens reconeixeran a mi, jo d'Ester i els altres, no puc parlar dels altres membres d'aquest equip, però reconeixeran a mi, diguéssim, que no estem gens a l'alçada ni de Marta Pessarrodona ni de l'Eloi Creus, que som uns catetos integrals, però a què no ho sembla? Quan parlem, vull dir que de cara cap enfora tenim una sèrie de trucos que sembla que estiguem a l'alçada i
0: però
1: no ho estem,
0: eh? Però qui els ha ajuntat? Tu?
1: Bueno, a veure si m'entens. Escolta, una mica de publicitat perquè el capitalisme ens passa per sobre, ens xifla, eh? Ja tornem immediatament amb Begoña Muñoz-Urzaiz, que també ve fina.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Adidas, Boss i Not Project. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
1: Escolta, un minut... Els 3:46, vaja, per resumir. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzaiz. Bravo.
3: Estem molt literaris avui, jo continuo també.
1: Sí.
3: No porto poesia, per això, porto novel·les.
1: Avui, espera, que m'està la Marta Farsordona, ens està dedicant el llibre. Avui som... És, mira, 2 de juny. 2 de juny del 26. Digues, Begoña Gómez Urzaiz.
3: Què tal? Vale. A més, ho porto com una raresa, perquè m'he adonat una cosa poc freqüent a la meva vida lectora actual, no així en altres èpoques, que he llegit seguits 2 llibres escrits per homes blancs, possiblement heterosexuals.
1: Què? Encara hi ha homes blancs?
3: Escrivint.
1: Heterosexuals?
3: És com si aquest programa...
1: Llibres, mare de Déu, no ha funcionat gens tot això de la dictadura woke.
3: És com aquest programa que mai hi ha més d'un home blanc heterosexual. Ara, per exemple...
1: Bueno, perquè no els trobem.
3: Clar, no.
1: Que ens interessin, no els
3: trobem. Imagina't que venen 2 la mateixa setmana. També seria notícia.
1: Seria... Home, si venen en Espido, sí que ens interessaria, però així, vestits i tal, no.
3: El cas, són 2 llibres que m'han agradat molt i, a més, també tenen reflexions sobre la masculinitat i, d'alguna manera, et porten a una mica novel·les d'una altra època. A mi m'ha agradat una mica retrobar-me. Un d'ells, un dels autors, el comparen amb James Salter, que és veritat, el Hal Ebbott.
1: Ahà.
3: I un altre a mi m'ha recordat molt a les novel·les de Richard Yates i de John Cheever, però com vist una mica des d'ara.
1: Carai.
3: Comencem, no? Ens expliquem una mica?
1: Sí.
3: Comencem pel primer. Entre amics, de Hal Ebbott, traduït al català per Marc Rubió a Periscopi i al castellà per Juan Trejo, que és un gran novel·lista, sí, també, a Tusquets. Aquest és un autor una mica misteriós, perquè no hi ha gaires antecedents. Hal Ebbott és la seva primera novel·la, és un autor debutant. No s'havien publicat contes seus, no havia publicat articles, no sabia... I, a més, ell està mantenint cert misteri, també, sobre la seva... Si està donant entrevistes, però no explica gaire cosa. Sortit com un bolet i la seva novel·la de debut agrada molt també a autors veterans. Ha agradat molt al John Irving, al Richard Ford, que l'han com mig apadrinat, com ja l'ha publicat. I aquí ens trobem amb una història. A més, és una novel·la de plot twist. O sigui, que a la meitat de la novel·la gira argumental.
1: Ah, plot twist. Sempre ho dieu. Ja ens ho va dir la setmana passada, no us ho contem, això. No retenim plot twist.
3: Hi ha una cosa que passa... quan ja portes com un bon 40% de la novel·la, que ho canvia tot i recol·loca a tots els personatges, que no puc dir perquè us l'espatllo molt, jo soc bastant espoilejadora,
1: però això no
3: ho diré.
1: Molt bé.
3: I fa que tots els altres personatges es recol·loquen.
1: Però això on passa? O sigui,
3: això passa
1: en l'època d'ara?
3: Sí, passa en l'època
1: d'ara. Hi ha una copa de vi a la portada?
3: Perquè beuen molt.
1: Estan
3: molt
1: alcoholitzats.
3: Sí, a les 2 novel·les aquestes, Entre amics i la vida imaginada, si tu fas un joc de beure i intentes veure el ritme que beuen els personatges...
1: Acabes a la UCI.
3: Ja dic jo que 4 pàgines i ja estàs a la UCI.
1: Bueno, estàs... No parlis per mi, perquè he tingut molt sac, He tingut molt sac. Però bueno... No ho facin a casa, vols dir?
3: No ho facin a casa. No segueixen el ritme dels personatges. Hi ha molt de tot, sobretot a l'altre.
1: I aquest passa a Nova York, veuen a Nova York?
3: Sí, veuen a Nova York. Aquí hi ha un Nova York molt wasp, que és per això que també recorda, no? Com unes altres èpoques, perquè ara hem descentralitzat tota aquesta gent. Ja no estem, per sort, escrivint tant i llegint tant sobre aquests blancs protestants
1: clar, ja
3: de classe mitjana alta.
1: Val.
3: Però aquí sí que els tenim. Però és també molt important el tema de la classe a la novel·la. El que tenim són 2 amics, es diu així, entre amics, que són amics, ara estan per la 50ena, en l'Emerson i l'Amos. Són amics des que eren molt joves i...
1: No tindràs temps si expliques l'argument.
3: Vale.
1: Fes-me cas.
3: És igual.
1: Ha quedat molt bé. Ens ha agafat, sí. Ens ha agafat,
3: sí,
1: ganes de llegir-ho, eh?
3: Sí. Ja ho veureu, entre amics, a Periscopi. I tot es recol·locarà i... La qüestió de la classe és important perquè llavors veus que aquí les lleialtats que compten són les de la classe, que els pijos s'alineen amb els pijos.
1: Home,
3: per sobre de moltes coses que creuries gairebé sagrades, com la filiació, la família, no, els pijos amb els pijos. Aquesta serà fàcil la meva conclusió de la novel·la.
1: I veus, si és que
3: los pijos con los
1: porto
3: pijos.
1: Anys dient-vos-ho, eh? Escolta, sí. Una cosa. I l'altra?
3: I l'altra, La vida imaginada, d'Andrew Porter. Aquest també és un autor que ha escrit poques novel·les. El publica Muñeca Infinita, en traducció de C. Santiago. Aquest és de Muñeca Infinita. Es poden comprar els seus llibres a cegues.
1: Tu saps que jo, Muñeca Infinita... Fixa't que ignorants, Esther. No la sabia.
3: Només porten dos o tres anys. I publica un poquet. No sé quants
1: heu publicat en un
3: català traduït, però per això et pots fiar a cegues, de veritat.
1: Muñeca Infinita, mira, com nosaltres, que som Muñeques Infinites, Marta.
3: Muñeques Infinites. Jo soc molt fan. Aquí tenim un altre home en crisi, l'Estiv, de 40 i pico. Ha deixat les seves feines, està a punt de divorciar i es dedica a un estiu a recórrer Califòrnia buscant si el seu pare encara es viu. I recordant l'últim estiu que ell va viure amb el seu pare, que era quan tenia 11-12 anys.
1: Yeah.
3: Que eren els 80, però et situa molt en una època que gairebé sembla els 60 i els 70, perquè és molt la cosa aquesta de la vida adulta vista des del nen.
1: Ja t'entenc.
3: I el seu pare, que era un catedràtic universitari que va caure en desgràcia, m'agrada molt aquesta idea de caure en desgràcia.
1: Ja, ja.
3: Feien moltes festes, els seus pares molt d'alcohol també. Hi ha una qüestió de si va caure el seu pare, que estava casat amb la seva mare, es va enamorar d'un altre home.
1: I
3: aquest senyor estava sempre present allà a casa seva.
1: I va caure en desgràcia perquè...
3: Pot ser que fos... Clar, hi ha una sèrie de qüestions, també estava molt alcoholitzat, de per què va caure en desgràcia i sobretot per què va desaparèixer de la seva vida.
1: I el busca.
3: I ell va fent aquest viatge per Califòrnia i va, una cosa homèrica també, i va entrevistant-se amb gent que el va conèixer.
1: Ja t'entenc.
3: I que el va tractar i els hi va fent preguntes.
0: Quina edat té el protagonista, aprox?
3: 40 i pico, 40 llargs. Que és quan està en aquest moment de trobar-se, perquè ja li ha faltat la vida perquè li faltava aquesta
1: peça. Dos llibres i per resumir, tenim...
3: La vida imaginada, Andrew Porter, entre amics, Hal Ebot.
1: Carai, noia, carai. Moltíssimes gràcies. Una mica de publicitat i ara tornem.
8: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
9: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
8: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
9: a Android Auto
8: i a Apple CarPlay.
9: Tots els podcasts de RAC1.
8: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
9: Noves funcionalitats Premium.
8: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
9: Fàcil, intuïtiva i renovada.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: A la mansió vols que fem?
0: Mira, arriba el bon temps i arriben també les trobades amb els amics. I la millor manera de fer-les és amb les olives,
1: l'espanyola.
0: Hi ha varietat per tothom. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de
1: saltó,
0: les de filda, que són noves. I les noves farcides d'anxoves de l'Escala. Perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
1: No hi ha aperitiu. Gràcies, demà tornem. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Gràcies, Marta. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Vinga, que passi el Rocco, que ve, ve amb un carro de...
11: Se li acaba al Carlos Latre, se li acaba el contracte amb Telecinco.
12: Què me diu?
11: Se li acaba.
12: I no renova?
11: Home.
12: Què?
11: A veure.
12: Què?
13: Jo fa temps que ho veia.
12: Perquè feia aquest programa per la nit,
11: el
12: però...
11: El va trucar amb els matins de l'Anna Rosa per fer imitacions.
12: Sí, que feia de rei emèrito.
11: Va sortir fent de Donald Trump,
12: i
11: recordo.
12: Arturo, i cosa.
11: Però ell tenia un contracte de cadena, Toni? D'aquests que anava cobrant a final de mes.
12: Sí, si no treballes, cobres igualment.
11: Va deixar un grapat de coses i una de les grans coses era tocar a Mesuena,
12: sí, que
11: estava molt feliç amb aquell programa.
12: Sí, que estava lliurat.
11: I, clar, per fer aquest programa, que recordem que hi ha el Babylon...
12: Babylon Show.
11: El show, que, clar, va ser... Ell fa uns mesos, que no he posat el document encara, va explicar, va fer una mica d'autocrítica, de dir, escolta'm, què és el que va passar?
10: Bueno, i si no recordo malament, el va entrevistar, va tenir una conversa amb el Jordi González, no? Pot ser o no, el col·lapse?
1: No. Jordi González?
10: No va parlar.
14: Fa temps d'això, però
11: no va parlar. Era l'altra temporada, potser, amb el Ricard.
10: Jo recordo una conversa, potser amb el Ricard o amb el Jordi Alcolar, que va explicar una mica el que havia, el que havia passat.
11: Però, no, mira, ara recentment va explicar això. Posa-m'ho tot, Àlex.
15: Mi hoja de ruta era, estos dos se van a matar. Yo voy a tener tiempo para poder ir creciendo. Y no nos va a ver nadie, tranquilo. Mientras el foco esté allí, nosotros lo nuestro. ¿Vale? Haciendo fuego. Hay un momento en el que estos dos ya se dejarán de matar, porque clarísimamente la inercia... Y la España conservadora va a hacer que cuando Pablo tenga super invitados, la cosa se ponga. Y cuando ya pase la sorpresa de Broncano, la cosa se ponga como
10: Pablo. O sea, tú ya sabías que iba a pasar lo que ha acabado pasando.
15: Entonces yo decía, Pablo va a acabar el año después de la novedad como líder indiscutible. Broncano va a tener un sitio espectacular en segundo lugar. Y en el tercer lugar, si nosotros vamos creciendo, a partir de enero... febrero, si nosotros tenemos un buen invitado, si nosotros tenemos tal, si se dan las circunstancias, no sé qué, puede haber algún día que ¡pim! Nos pongamos segundos. O ¡pim! Ganemos algún día. Y eso será durante todo el año. Y el siguiente año, cuando ya el programa ya se ha hecho, en el año 2 de Babylon, ahí es cuando tú has dicho, esto no funciona, esto lo hemos cambiado, el plató me gusta más, pero este resumen yo lo hice desde el día que llegué. Tenemos que tener paciencia, esto es un desierto, vamos a pasar un desierto, pero tenemos que estar preparados. Y entonces yo dije, por favor, dadme 100 programas. Y entonces me dijeron, vale, duro 12.
11: Duro 12.
10: Diu, vale, dame 100 i duro 12. A tot això, mira, jo sabia que havia anat al col·lapse i gràcies...
0: Ha anat dos cops, Toni, eh?
10: Que, i gràcies a l'Àlex Arbiol ha trobat el document el dia que hi va anar que presentava a l'Àngel Llàcer.
14: Sí.
10: I va explicar com havia anat aquesta experiència del Babylon.
16: I ara estic en un moment de dir... No era el moment, no era el meu programa, l'havia de fer per ensenyar-me tot el que he après, i ara estic en un moment absolutament tranquil i bé. Amb la qual cosa, quan em diuen de fracàs, jo dic, el que més m'ha tocat de tot aquest projecte i de tot el que va passar és veure tanta maldat al meu voltant.
11: Tu ho has passat malament? Tu has plorat?
16: Molt.
11: Has plorat, eh?
16: Molt. Molt.
11: A casa teva?
16: Sí, i a fi, sí.
11: Què t'ha fet plorar, això, aquest desengany de les persones?
16: El desnortado. O sigui, per primer cop a la meva vida, i torno a dir que no és un problema televisiu. O sigui, televisió, jo he tingut fracassos, he tingut èxits i de tot. Va ser una cosa més de... Què és això?
11: I què era?
16: Doncs, què és això era... Hòstia, quina... em vaig sentir molt desprotegit. Em vaig sentir molt sol. Una vegada més em vaig sentir una soledat i estava molt protegit d'amics i de familiars i tot això, però em vaig sentir molt desprotegit.
14: Però aquí no es contradiu una mica, perquè aquí està com a molt trist i desprotegit, i l'altre deia que, escolta'm, que
11: l'altre és el més
14: fent programes...
11: És aquest hivern.
0: Perquè estaven del moment, no?
12: Estaven calent.
10: Bueno, tot això ve a Tom perquè dius que acaba el contracte, per tant, ara...
11: Jo entenc que Telecinco, com ella ha
10: sentit... El Carlos Latre, aquí des d'aquí li envio una gran abraçada, ara pot obrir ja, o sigui, pot sortir d'aquest contracte, no?, i pot començar a fer... És a dir, a valorar altres opcions.
11: Opcions. I jo he tingut un somni aquesta nit passada.
10: Ui, atenció, posa'm l'arpa que tenim aquí, perquè els...
0: Senyor Marcelí ha somiat també.
10: Somni de rock, del Rocco.
0: No, anem al somni.
10: Sí, però anem al somni que ens interessa, que és el del Rocco.
11: Jo tinc el somni, veia un Llàcer...
10: Sí?
11: Ai, perdona, un Llàcer, un Carlos Latre. A TV3.
12: Ah, sí?
10: Fent un late?
11: No.
0: Què?
11: A veure, deixa'm pensar com era el somni.
10: Els teus somnis són premonitoris, eh?
14: Sí.
10: No seria la primera vegada que els somnis del Rocco, recordo...
14: Seria
10: una cosa... L'Eufòria va somiar que tornava... No recordo
11: quin... La Repesca.
10: A la Repesca, no recordo quina cantant. I va tornar, és a dir, que tens aquesta...
11: Somni és evident.
10: Jo?
11: Qui? A veure com era el somni.
10: Vinga,
0: busca.
11: Jo el veia, el veig, el vaig veure en un programa de nit...
10: Qui?
14: Però no massa nit.
11: Col·laborant...
10: Qui?
11: Amb un amic seu.
17: I...
18: amb un amic seu.
17: Sí, fent algo. I hi ha el
19: amb un amic seu.
17: Sí, i llavors...
14: No serà un programa que té un nom d'un país...
18: Català? No, l'amic és català?
19: No. Però el programa existeix o sí, s'ha de crear?
17: Sí, existeix. Perquè veig cares conegudes...
14: Un país europeu.
17: Veig cares conegudes...
14: El nom del programa és un país europeu?
17: No. I és que el somni ja va morir.
18: No es col·lapsa? Tampoc es col·lapsa?
17: Em vaig despertar.
14: No serà just aquell programa que fan abans de les notícies?
17: Sí.
14: No sé,
17: ja no tinc... No tinc...
14: Són somnits, perquè els somnits...
17: Sí. Veurem, escolta, jo me n'alegro molt per Carlos Latre.
19: Home, i tant.
17: Jo amb un talent...
19: Hombre maravilloso.
17: I ha tingut, amb això, amb Telecinco ha tingut mala sort. I s'ha de dir, potser ell va pecar molt de creure'ls que no li traurien el programa, perquè li van dir, no te'l traurem de cap de les maneres.
19: L'ha enganyat.
17: I és evident que va durar 12 programes, és a dir, rècord. Sí. No van tenir paciència, les audiències eren molt dolentes, hi havia nits molt dolentes, però, escolta'm, d'aquestes coses se n'emprèn.
19: I tant. És el que deia...
18: Tots són etapes, no?
19: Que deia l'altre.
17: Mira, documentar-te de la Sexta hi ha molts nervis.
18: Per què?
17: Molts nervis a la Sexta.
14: Estan nerviosos.
18: Què passa?
17: Perquè no... Estan veient que Televisió Espanyola els està agafant molta gent als seus, tot aquell públic que segueix la Sexta des del primer moment. El que s'ha ressentit és La Tarda, el que s'ha ressentit és Ferreres.
19: Bueno, és clar, és que veure Rosco.
17: Ara contraataquen els de Televisió Espanyola amb Males Llengües per la nit, que no els hi estan anant malament.
19: Rosco.
17: És a dir, i ara veus...
19: M'escolta.
17: Digui'm.
19: No, que clar, quin problema hi ha? A Televisió Espanyola, poses la 1, la 2... Què són? Tots són d'esquerres. I això de la Sexta era la tele d'esquerres que van fer aquests de la Tres Mèdies. Clar, és que és el mateix.
18: És el mateix.
19: I la gent on va, els d'esquerres?
18: El mateix target.
19: A la tele de Sánchez, que és la 1 i la 2. Claro. Llavors, clar, vull dir, se'm van a l'oficial.
17: El tema és que és una empresa privada amb anuncis i quan comences a baixar la publicitat en una època complicada, tenint ja una plantilla que cobren...
19: Però pot deixar de renegar, ja.
17: Paguen molt bé.
18: Quina tarda portem,
17: molt bé. El director de la Sexta, Ferreres, està nerviós, jo pel matí el veig i està bastant...
19: Però el director de la Sexta és Ferreres.
17: Es porta per tota la gestió, per tot, ho decideix tot,
14: Allà o sigui, fa de director i fa de presentació.
17: Fa de tot.
19: I fa de Palmero de Florentino. Bueno. És realment... toca tots els papers de l'altre.
14: Que no obri i tanqui la porta.
19: És com aquells... És aquell, em ve al cap aquells números de circ que surt un mico i mou tots els plats.
17: Doncs ahir a Males Llengües,
19: sí,
17: el Cintora, que ja ha recollit el cable, veient que a la Sexta estan nerviosos, va dir això.
20: Porque el dedo hace tiempo que no me lo chupo. Aquí hay una absoluta campaña ahora mismo contra Televisión Española, ¿pero? Y es evidente que se ve lo que va diciendo Vox, lo que dice el PP y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Diga, porque esto ya no es una cuestión únicamente de contenidos, es una cuestión de dinero.
17: Exacto.
20: Y que a Televisión Española le vaya bien en audiencia está suponiendo que le va peor en audiencia a algunas televisiones privadas.
14: Pues este...
20: Y hay campañita en contra de Televisión Española.
18: Claro.
20: Y nosotros, a diferencia de otros, no nos reunimos con Villarejo.
17: ¡Oh!
20: Y hablamos de lo que hay que hacer para ir contra dirigentes políticos y destruirlos.
17: Caramba.
20: Nosotros no. Yo con Villarejo, ni un café. Es la diferencia. Y a mí no me llegan órdenes de ningún dirigente político. Ninguna. Pero ni ahora ni nunca. Ni reuniones con Villarejo. Lo que ocurre es que están dolidos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de esto, de audiencia. Quisieran que estuviéramos en casa, donde hemos estado durante un buen tiempo. Esa es la clave de todo esto.
17: ¿Cómo está el panorama a nivel con...
19: No va ser aquest del dematí.
18: Perquè la política ho està, no?
17: Clar. I a més, ara amb aquest nou canal de televisió que s'està preparant i que ha de sortir sí o sí a la tardor.
14: Però aquest que serà, comencen de dretes ja... o d'esquerres?
19: D'esquerres.
17: Aquest serà d'esquerres.
19: Trusquista,
17: ja. Ja estan començant a preparar a veure qui podria fer els matins, la tarda... Bueno, a veure l'Àngels Barceló. L'Àngels Barceló ha fet unes declaracions en privat que diu que parlarà un cop que acabi el seu contracte amb la SER. Això vol dir que ja tinc ganes d'escoltar-la.
19: Home, jo també, jo també.
17: Perquè els rumors que corrien era... Àngels, has de posar algú del PP a les teves tertúlies. aquell dirigent del Partit Popular que se va incorporar fa poc.
10: També m'han dit que, a banda de l'Àngels Barceló, que el Carlos Alsina, que...
18: Sí, també hi haurà una persona que el substituirà, no?
10: No, és que no anava a dir. Una cosa que m'agrada molt aquest programa, sempre us avanceu el que vaig a dir, m'encanta. Teniu aquesta capacitat, que d'alçar la Martín, de llegir els pensaments. No, que ell ha dit que portava molts anys fent ràdio, que estava molt cansat, però que hi ha altres arguments pels quals ell ha dit, pues a partir d'ara anava a plegar, l'empresa el va obligar a continuar o el va intentar convèncer, va dir, sí, pues a partir de les 11 del matí, perquè ja n'estava tip de les pressions d'uns i de les pressions d'uns altres. Però bé, veurem si Alsina també ens explica alguna cosa més.
17: Doncs en aquesta nova cadena...
10: La sort que tenim és que fem la tarda.
17: Sí.
10: Saps?
17: I
12: no s'escolta ningú.
17: I no fas política.
10: Sort que tenim que fem la tarda.
12: No s'escolta ningú si els oients del de Tersolín, que t'envien missatges al programa perquè volen participar, després tu els truques i no hi ha ningú escoltant el programa. Lògicament, per això no hi ha manera que marxis.
10: És la sort que tenim. Aquesta és la sort d'aquest
12: no
10: programa.
12: Ningú,
10: si el féssim al matí, l'altre dia m'ho deia una persona aquí, li tinc molt de...
17: A tu et van oferir una vegada.
10: Una persona que li tinc molta estima, molta, em va dir, ja faria anys que no hi seria. Però anys. Anys i anys.
2: Si haguessis fet el dematí.
10: Si hagués fet el matí,
17: i tu
10: ja
17: van
10: faria
17: oferir.
10: Anys i anys.
17: I t'ho van oferir al matí, tu.
10: I en el seu dia, sí.
17: Sí. Jo hi era present per aquí.
10: Sí.
17: I vas dir que... Recordo tot.
10: No, però vull dir, les ofertes del matí que he tingut sempre han vingut...
2: enverinades.
10: Exacte, contaminades.
17: Però si tu... Si et,
10: sempre han estat ofertes amb...
2: Sí, amb sorpresa.
10: Hi ha tots els ingredients possibles.
17: Però si tu et demanen, si et pregunten la Corpo de fer el matí de Catalunya Ràdio amb la condició...
10: No, però ara...
17: Deixa'm parlar d'ho.
10: Sí.
17: Fer els matins de Catalunya Ràdio... Fer els matins de Catalunya Ràdio amb una condició.
10: Sí.
17: Fes més humor que política. Sí. Agafaries?
21: No.
17: Mira, no t'avancis.
10: És que no ho sé.
2: Però hi hauria una hora que hauries de fer una tertúlia.
18: Com riu, eh?
2: Una hora hauries de fer una tertúlia i...
10: No, un moment. És que tot es pot fer... O sigui,
17: a partir de les 10...
10: Tal com deia un dia més... això no només ho diu ell, sinó ho diuen d'altres. Sí. No és què fas, sinó com ho fas.
2: Com?
10: Ara, si després aquí, al matí, has d'aguantar les ingerències... de segons qui, de segons quins polítics, dels que governen, dels que, doncs, aleshores a mi no m'interessa. És més, per això, és el que em deia aquesta persona, i no hagués durat ni un any.
17: Ni un any, eh?
10: Bueno, no ho sé, vull dir que hagués durat poc, clar.
2: Amb els mucs que vas llançant?
10: No, per això dic que no. Però no soc una persona que al matí duraria poc, no...
17: Però tu et veuries amb cor d'aixecar-te a les 5 del matí o a les 4 i 30?
2: Sí, és molt...
10: Sí,
17: cap problema, eh?
10: Jo ara em llevo a les 6,
2: sí, és matiner.
10: I et diré més, jo he tingut la il·lusió de fer algun dia els matins, però quan s'ha produït la circumstància, o sigui, quan s'ha fet la proposta, o s'han fet enrere, o han estat pressionats per qui sigui, o econòmicament la proposta era un engany, és a dir, que han passat moltes coses i no he tingut una proposta, n'he tingut unes quantes, és a dir, si fem el repàs, pràcticament els directors que ha tingut Catalunya Ràdio sempre hi ha hagut un moment que m'han fet una proposta. Ara, la proposta, doncs, potser era proposta amb engany, proposta que al final no se la va acabar de creure o va ser penalitzada o tirada enrere pel director de la Corpo del moment... És a dir, que potser el director tenia ganes, però quan va arribar el moment, a dalt van dir que no. És a dir, que han passat moltes coses d'aquestes.
17: A mi em consta que algun capo de la Corpo va anar a negociar amb tu a casa teva.
10: Sí.
17: Per el feixatge.
10: Dos cops.
12: A casa teva?
2: Caramba!
10: Perquè es va produir la mateixa situació dos anys seguits.
18: Déu-n'hi-do.
10: No vam tenir prova en un any, sinó que es va tornar a produir el mateix el segon any.
17: És el millor lloc, eh?
10: I la meva dona fent truites de patata a casa.
17: I se les va menjar, la truita de patates.
10: Bueno, sí, tant que se la va menjar. Els dos anys seguits, menjant truita de patata. No, aquest any sí.
17: Aquest any sí.
10: Aquest any, tampoc.
17: Poc.
10: Mira, toca la meva dona fa unes truites... Jo crec

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: És que no puc parlar.
2: Bueno,
1: és que no puc parlar.
2: No, és que és així. Sí, és com que... jo cada any l'intento aprofitar al màxim perquè em renovin el contracte, doncs ja està.
1: Tu ja per la...
3: Has de fer audiència, representant.
2: Ara és el que t'estic dient.
1: Tu per setembre...
2: Ja jo per setembre ja hi ha uns serrells que hauríem de concretar. Mira.
4: Viva la renovación. ¿Quién ha visto una cadena con mejor programación? Renovar.
1: Això va ser l'any passat, que te la vaig posar per la temporada d'aquesta temporada.
2: Sí.
1: És a dir, que encara no hem posat la sintonia. Bé, anirem seguint, que és un colobrot que hem d'anar seguint, els temes de les renovacions de les estrelles de la ràdio.
2: Mm.
1: I si segueixo des de Madrid...
2: No, perdona, ja l'any ha estat que... A veure, cada cosa al seu lloc. Ha estat calentet, perquè, clar, Àngel Balsador deixa
3: moviment,
2: el matí.
3: Moviment.
2: Alzina deixa el matí.
1: No,
2: hi havia una altra persona que ara no recordo qui, que també professional de la ràdio, que també ho deixava. No sé, em vindrà al cap.
1: Sí, havia un d'esports de la COPE que volia deixar. Finalment, aquest es queda, em sembla.
2: Doncs sí, també circulava el rumor de...
1: Sí, sí, ho vaig comentar aquí, finalment el van convèncer per quedar-se. El que passa que ell diu que tenia molta feina i que li volia que rebaixar-se la feina, li rebaixessin una mica l'intensitat. Sí, molta feina, molta feina. Escolta'm, de la 2K...
5: Paco González era, no?
2: Sí, sí. Va dir que també volia deixar-ho.
1: Escolta'm, a la Nierga li renoven... A tot això, que també la Nierga estarà en els partits del Mundial a la 2CAT, farà...
2: Com?
1: Sí, no sabies tu això?
2: No.
1: Sí. Uh-huh. Tens el tall? Sí, el tens?
2: La Gemma Nierga.
1: L'Àlex és fantàstic. Sí. Escolta, perquè un responsable a la 2CAT, l'Arseni, va explicar això.
6: Per primera vegada al Mundial de Futbol es podrà veure en català i no només els partits de la selecció espanyola.
7: 34 de 104, el millor partit de cada dia, normalment la millor hora, 9, 10 de la nit, hi ha una de les dues de la matinada, que és l'Espanya-Uruguai de la primera fase.
6: Aquests partits els veurem en català i a més hem de dir que amb una programació especial.
7: Gemma Nierga serà la presentadora abans dels partits, durant el descans i al final del partit.
6: Acompanyada d'aquí, Arsène.
7: De Marc Brau, el nostre periodista, que en sap moltíssim de futbol.
6: Sí.
7: Sergi Mas, Edu Mutante, imitador de quantes veus?
6: Ja.
7: Suposo que el pare de la Lamine Yamal estarà també present al plató de la 2CAT. I un convidat cada dia molt especial. I a més, Joan Carles García i Albert Font posaran les veus als partits. Lluís Carreras i Olga García als comentaris tècnics.
2: Ja, però,
5: tu.
2: Això és un superequipazo.
5: Ja, bon 11,
1: tu diràs.
2: Escolta, no, és que... clar, la Gemma m'està tocant el crostó i m'està dient que de què m'extranya. És que no... O sigui...
1: M'encanta que la gent...
2: M'arriben a... M'hagués deixat tallar les dues mans per dir que no situava la Gemma Nierga que li agradés el futbol.
3: Sí que li agrada el futbol.
5: Espanya.
1: Jo crec que serà més un precalentament,
2: entreteniment... No, ja, bueno, ja, però...
1: Perquè la narració ho porten altres persones,
2: sí,
1: perquè entenc que no,
2: bueno,
1: no ho controla tant.
2: Hem dit a la Gemma estar a la presentació entre mig
1: i a l'acabar. Sí, sí.
2: Escolta, amb el Lluís Carreras, amb l'Edo Mutante, amb el Sergi Mas...
1: No, hi ha un plantell,
5: Un 11 de luxe,
2: Sí, sí. Està molt bé aquesta proposta de 2CAT.
1: Sí, sí, tot el...
2: Perquè, clar, 2CAT entenc els drets dels partits del Mundial.
1: Perquè és televisió espanyola.
2: No, per això.
1: Sí, a més, en català.
8: Sí, bueno, però l'Oñordo, com aquí a RAC ho fèieu.
1: També és que...
8: També una vergonya.
1: A la Nierga li canvien el pisset,
2: Què
8: me diu?
1: La banda de la Baix, treuen les tasses, i treuen tot.
2: Jo, amb tot el carinyo, ja crec que ho té més que merescut que la Gemma li canviïn el pis.
1: Sí.
2: El pis, la cuina...
1: Sí, li canvien tot una mica. Una reforma, necessita una reforma.
3: És molt petit, el dia que vam anar. A la tele es veu més gran, però quan ets allà...
2: Que també és mala pata, que el dia que vam anar la Gemma estava malalta.
1: Vaja.
5: Heu de tornar, clar.
2: Bueno, que hi havia la Lorena, que vam estar... Jo allà vaig fer un canvi d'un quadre al decorat i un dia que hi vaig anar.
1: Saps
2: que no sé si el quadre s'ha mantingut al lloc on el vaig posar o no.
1: Que t'ho digui la Nierga, t'està escoltant, suposo que t'ho te respondrà.
2: Mira, la Gemma ens està convidant a tornar-hi.
5: Abans que acabi la temporada.
1: Home, jo crec que ja final, abans que acabi la temporada, podríeu anar.
2: Home, i a més...
1: Crec que acaba el 3 de juliol.
2: A veure si em donen permís i puc explicar alguna cosa ja de... La temporada vinent.
5: De la renovació.
1: Ja saps que jo no he obert la boca, perquè no vull problemes.
2: Bueno, jo ja faré una consulta.
1: Però ja ho tens aclarit aquí?
3: No,
1: encara no.
2: No.
3: Al final
1: però com que no?
2: Qui costa tot?
5: És la Sagrada Família, això,
2: Sí, sí, sí.
5: Sagrada Família.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo no t'he dit res, perquè...

0: perquè avui...
1: Ha de venir el papa per anar. Sí, sí.
2: La setmana que ve ara ho farà, això.
0: Bé, el... seria...
3: A veure.
0: La dreta del pare.
4: La dreta del pare.
0: Ja està, ja...
4: Bueno, ja està. Però jo crec que t'ho arreglaran, eh?
0: Sí.
4: Jo acabaràs a... Has de tancar-ho abans de que arribi l'EGM de juliol.
0: Sí, perquè si no ja em fotran fora abans. Bueno, va, anem a la... anem a més... Escolta, que anem acabant, que...
4: No, per l'amor de Déu, però si no quan he començat res... Escolta'm, que ahir vas estar parlant... vas estar parlant d'Anatomia D, que parlaven de la, de la Lola Flores.
0: Lola Flores i Miguel Bosé.
4: Sí, tenia la segona part per avui, que és lo del Pedro Ruiz. Pedro Ruiz.
0: Això és boníssim.
4: Aquell moment de Pedro Ruiz a TV3... que presentava el Mercedes Milà, aquell programa, en què Pedro Ruiz...
0: Que, perdona...
4: Era l'època que...
0: Sí,
4: que era l'època que el tio estava pobre, que el
0: volia anar darrere d'ell. Era una època, quan vaig veure les imatges, recordo el que va generar aquell programa de Mercedes Milà...
4: Home,
0: que aquell programa, no, que aquell programa va durar 3 o 4 programes, perquè l'allau de crítiques que va tenir el programa era per
4: el català de Mercedes.
0: De Mercedes Milà.
5: És que era fastigós aquell català, eh?
0: I de Pedro Ruiz.
4: Sí.
0: Això va generar, o sigui, una polèmica de com era possible que Mercedes Milà, amb aquell català, fes
5: era
0: un programa TV3
5: català?
0: I només va faltar el
4: Pujol remate. Governant.
0: I Marta Ferrusola.
5: És que
0: Marta
5: jo era Ferrusola, un català...
0: Marta Ferrusola trucant.
3: Efectivament.
5: No m'estranya, perquè jo era un català de barriada.
3: Sí.
5: De merda.
2: Doncs, no els hi agrada res, eh?
3: Doncs anem a posar aquest moment, perquè després va derivar en molts problemes aquell número de telèfon de Borrell.
6: Yo creo que a Borrell esto seguro que no se le ha olvidado.
7: Sisplau, prenguin nota d'aquest número de telèfon, eh? Ja el tenen?
6: Doncs ara, qualsevol dubte que tinguin d'Hisenda i de coses de...
5: En català.
6: Que passat a mi,
5: Hisenda.
6: Truquin aquest número de telèfon, que és el telèfon particular del senyor Borrell.
8: Recuerdo que ese ciudadano dio mi número de teléfono y estando yo cenando en casa con la familia, sonó el teléfono y escuché un montón de exabruptos y de insultos. Dije, caramba, ¿qué pasa aquí, no? Lo colgué, pero volvió a sonar. Entonces ya me di cuenta de que alguien había dado mi número de teléfono y había para todos los gustos, pero ya no lo cogí más.
9: Insultos por todos los lados.
8: Bueno, tampoco escuché tanto.
0: No, hombre...
4: No, perquè
0: ell va desconnectar
4: com
0: no,
4: diu que
0: i va canviar el número de telèfon. I després en el programa molt recomanable,
5: ell molt recomanable per sentir un català per les dues parts,
0: a veure
5: que pot fàstic.
0: Si deixa acabar,
5: acabi.
0: En el programa Josep Borrell no diu en cap moment el nom de Pedro Ruiz,
3: no.
0: Diu el ciudadano.
4: Sí, sí.
0: No, sí, això m'ha recordat com a qui és que tampoc mai diu el nom.
4: Hi ha algú.
0: Sí, hi ha algú que mai diu el nom de la persona, sinó que sempre...
4: Ja ens vindrà.
0: Sí, però deixa'm...
10: Pues yo lo digo, claro, con ese, que se presenta a las elecciones.
0: No, em referia a vostè.
4: I què va fer les joventuts socialistes?
0: Les joventuts socialistes de Catalunya, crec que va ser, van trobar el telèfon de Pedro Ruiz,
4: el fixa,
0: i van repartir
4: pamflets per tot arreu.
0: Perquè la gent truqués a Pedro Ruiz.
4: I què feia Pedro Ruiz? Tenia el contestador automàtic allà i va conservar les trucades de la gent que li deien això.
11: Entonces las juventudes socialistas de Barcelona repartieron miles de tarjetones en Barcelona con mi teléfono.
5: Sí, sí.
11: Y yo...
6: ¿El de tu casa?
11: El de mi casa, porque entonces no había móviles. Y tuve casi un mes y medio el teléfono de casa diciendo las mayores barbaridades.
12: ¿Está Pedro Ruiz? Sí, para decirle que un chorizo, un mamón, está grabando el grabador.
13: Sinvergüenza, canalla, ladrón.
5: Toma.
12: Ya no eres ni gracioso. Estás pasado. Lo que te mereces es una tunda de hostia, una buena tunda de hostia. Y no puedes saludar, sino por chulo. Así que eres un mamón. Y me llamo Antonio García. Como tú, Pedrito Ruiz, yo me llamo Antonio García.
11: Me llamó Telefónica para ver si yo quería cambiar el número y dije que no. Y entonces, durante un mes y medio así, durante 12 o 13 horas diarias, se oía de todo.
13: ¡Gilipolla!
12: ¡Eres un gorrino!
13: ¡Ratón! Yo no volveré nunca a un espectáculo tuyo. ¡Muérete!
12: ¡Bufón! ¡Que eres un bufón y un idiota!
13: ¡Guarro! ¡Con esa cara y ese tipejo! ¡Maleducado, ladronazo!
4: Meravellós.
0: Tots els missatges en català, eh?
4: Meravellós. Escolta, vaig veure ahir la nit a Masterchef el David Muñoz.
0: David.
4: Escolta, li han fet una promo ahir a Masterchef, a David Muñoz, perquè ha obert un local, un restaurant a Eivissa. I clar, ha aprofitat que el convidaven, diu, vine gratis, fas la promo i ja omples uns minutets. Ah. Atenció al menú, que tu, això, el tema del culinari t'agrada molt, té un menú degustació líquid.
0: Ui,
4: la cara això, que posa, és que sabia que posaria la cara i per això li he portat el moment. Jo me l'estava mirant i dic, aquest mateix pentinat que fa 50 anys,
0: sí.
4: No se'l canvia. El mateix perruquer que té la mateixa...
0: Però jo crec que és fals, eh? O sigui, jo crec que és calvo i porta l'escombra, la porta al cap enganxada, eh?
4: O sigui, doncs, atenció al menú líquid que presentava ahir a Masterchef.
14: ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a Masterchef de nuevo.
15: Muy bien.
14: Oye, siempre has sido un chef arriesgado, inconformista, y hace poco nos has sorprendido con un menú de degustación en estado líquido, que se llama metamorfosis. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué ocurre ahí?
15: Yo creo que todo empezó con el primer embarazo de Cristina, que ella dejó de beber alcohol. Entonces empezamos a pensar y decidimos que queríamos hacer una propuesta de cocina líquida sin alcohol que estuviese a la altura en importancia y en entidad gastronómica y creativa que el menú sólido. Y eso es metamorfosis.
14: Una manera de beber que acompaña a los platos salados.
15: O sea, en realidad es cocinar líquido, o sea, es beber... pero no son platos que acompañan a la comida...
14: Sin alcohol.
15: Yo digo que metamorfosis es tomar dos menús de forma paralela, el sólido y el líquido.
14: Curioso.
15: Lo que queremos es que cuando te lo bebas entiendas las mismas cosas que entenderías comiendo un plato sólido.
14: Que Pepe solo entiende el vino, no entiende...
15: Lo sé.
16: Desde este verano, además, estás en Eivissa.
4: Atención a la promo.
15: Bueno, hemos llevado Strixo, tiene el mismo ADN, es la misma propuesta, hemos cambiado un par de cositas o tres en la carta inspiradas en la propia isla, que es algo que nos gusta mucho hacer.
16: Va obrir ahir el restaurant a Eivissa.
4: Mira, ahir, quina promo.
0: Sí, sí. Li va anar bé. A Barcelona no havia obert un restaurant, el...
4: David
0: Muñoz. A dintre l'illa, em diuen.
4: Sí, i va tancar, eh?
0: Ha tancat.
4: Allò no va... Jo recordo gent que va fer... Crec que no era físic, sinó que el transportaven a casa i els menús... N'eren carets, però alguns que l'havien tastat era bastant bo. Però allò em sembla que no va funcionar.
0: No,
4: ara ens ho mirarà l'Ester, a veure si realment quan va durar, però crec que va durar un telediari.
0: Eh? No, dic, la gent que hi ha anat aquí al Diverxó, a Madrid...
4: Diu que es menja molt bé.
5: El punto máximo.
0: A mi és un tipus de cuina que no...
4: Però el menú líquid...
0: Jo
4: ja
0: estic més distanciat d'aquest... I menys de menús líquids, que em ve al cap diarrea.
1: Sí, perquè...
0: No, menú líquid, dius, això no solidifica. Però bé, en tot cas, escolta, que li vagi superbé. Escolta, hem d'acabar, eh?
4: Bueno, doncs, el Nacho Duato el va veure ahir al Masterchef.
0: Però què feia? Ah, que està de concursant.
4: No, el Nacho Duato a casa seva, al llit, abans d'anar a dormir, com veu Masterchef... I va dir, bueno, no em vaig opinar de David Muñoz.
0: Ah, sí?
4: Què creus, en positiu o en negatiu?
0: Jo crec que en negatiu.
4: Home, si fos en positiu no te'l portaria al moment.
0: A veure.
4: Si ha de ser negatiu, sí, perquè ell critica per això.
17: Qué difícil es ser coherente, ¿no? El marido de la Pedroche, que está en Masterchef, que dijo que a su hija la iba a educar para comer de una manera ecológica, orgánica, natural. De pronto está anunciando unas hamburguesas, no sé si es de Burger King o de McDonald's, me da igual, pero no me he tomado una en mi puta vida. Pero llevo una cosa u otra, ya sé que el dinero gusta mucho, pero no nos engañes. A tu hija comida orgánica, y a los demás anunciando comida de mierda.
4: Mira a veure el que diu que anuncia hamburgueses del Burger King, el David Muñoz.
17: Sí.
4: No.
16: Ha col·laborat, eh? El David Muñoz ha col·laborat amb Burger King en dos grans llançaments que van fer d'hamburgueses d'edició limitada.
4: Fixa't.
16: La primera edició era King David.
5: David.
16: El juliol del 2024.
5: Correcte.
4: Tot el seu nom.
16: I una segona entrega que va ser King David 2. Que la van llançar al novembre del 2024 i que aquí feien l'exploració dels sabors de fusió.
4: Doncs...
16: I perdona, Toni, sobre això que comentàvem abans del restaurant que va obrir el David Muñoz a Barcelona, va estar obert durant 2 anys, estava instal·lat a l'hotel NH Collection Constanza I després, no va dir adeu a la ciutat perquè va tancar, però va quedar com a Goxo, es va traslladar, es va convertir en delivery i tenien un local fixe i des d'allà tenien els clients.
0: Bé, busca-ho.
16: No t'interessa,
0: No, m'interessa, no sé.
4: Però s'ha de menjar bé, si la gent... Tothom en parla molt bé. Ara, treballant amb ell ha de ser complicat.
0: Bueno, com amb tothom.
4: Sí.
0: Rocco, moltíssimes gràcies per acompanyar-me, per acompanyar-nos, perquè m'acompanya. I tot seguit obrim el temps afegut. Avui hem convidat especial, que no és altre que el que va ser el fisio del Barça, de Leo Messi, en fi, de Carles Puyol, d'un grapat de jugadors. Estem parlant de Juanjo Brau, que ens ve a presentar el llibre Lo que el fútbol no ve. Què no veu o què no es veu del món del futbol? Ho expliquem d'aquí 4 minuts.
18: RAC 1.
4: Vostè és propietari d'un edifici sencer, l'Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
19: Sí, i just ara he reformat un dels pisos principals, i tinc paletes.
4: Sí.
19: Bueno, principals, els baixos.
4: Una
19: part dels baixos, digues.
4: Una part dels baixos.
19: Bueno, la porteria.
4: La porteria.
19: La porteria on vivia la portera, preciosa, una porteria que està sota l'escala.
4: Però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
19: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben, si s'asseuen, hi caben.
4: Hi caben.
19: Pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
4: Han dividit la porteria?
19: Sí.
4: I què han fet?
19: Han fet uns 5-6 pisos.
4: Sí. Perdoni?
19: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
18: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

0: m'ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 2 de juny del 2026. Dia molt tranquil a Can Barça pel que fa al Mercato. Després d'uns dies intensos, avui estem en un compàs d'espera que segurament serà habitual aquest estiu, perquè el gran objectiu, que és Julián Álvarez, sembla complicat que es pugui tancar i accelerar, com va passar, per exemple, amb el fitxatge d'Anthony Gordon. La carpeta segueix igual avui. Barça i jugador tenen un acord verbal, el jugador vol venir, però tampoc vol quedar malament amb l'Atlético i sortir de males maneres. De moment, el conjunt matalassé es va fent el dur, però la sensació és que en algun moment d'aquest estiu haurà d'acabar negociant per la seva sortida. I amb Bernardo Silva tot segueix igual que ahir. Està fet i falta que hi hagi sortides per poder-lo encabir i anunciar-lo oficialment. La feina està feta. L'objectiu que volia Flick era reforçar l'atac amb jugadors importants. S'està fent, el primer ja ha arribat, Anthony Gordon, s'espera poder aconseguir el fitxatge de Julián i després també poder anunciar Bernardo Silva. Per això avui aprofitarem per posar la lupa sobre la part defensiva, que de moment el club no reforçarà, no està accelerant cap mena de fitxatge, tot i que, com dèiem ahir, controla alguns jugadors en la part defensiva per si hi ha alguna sortida. Si no, de moment, la part defensiva, Flick considera que està ben coberta amb els jugadors que té. I en part és gràcies a la gran temporada que està fent Gerard Martín. Avui descobrirem aquest nano, una mica més, de la mà de la Marta Ramon, que ha preparat un informe parlant amb gent del seu entorn, amb persones que el coneixen des de l'etapa de formació, per entendre una mica i per dimensionar el creixement que ha tingut aquest any Gerard Martín, que venia a ser lateral esquerre i de cop i volta s'ha convertit en el central esquerrà titular del Barça i en una peça imprescindible per Hansi Flick de cara a la pròxima temporada en aquest eix de la defensa. Un dimarts també que ha estat històric perquè un candidat a la presidència del Real Madrid ha visitat els estudis de RAC1. Enrique Riquelme ha estat aquest matí assegut aquí amb el Baster, al món a RAC1. En temps de tertúlia resumirem el més destacat d'aquesta entrevista, en què ha deixat algun titular interessant i fins i tot, m'atreviria a dir que preocupant, relacionat amb el Barça. Hola, Roger Saperes, bona nit.
2: Bona nit, Pariser. Doncs sí, un parell interessant relacionats amb el club blaugrana, com dius, la més destacada de les dues coses que ha dit, quan s'ha mostrat tan beligerant com Florentino a l'hora d'atacar el Barça pel cas Negreira. Riquelme també creu que els àrbitres han robat algunes lligues al Real Madrid.
3: Jo no sé si han robat a ell no lo sé, si a ell s'han robat al Real Madrid, però els títols són del Real Madrid.
4: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
3: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
2: El candidat també ha criticat Florentino per haver ajudat el Barça a trobar solucions econòmiques que estava tocat de mort i ha estat enigmàtic quan li ha preguntat al Basté si ha contactat amb algun jugador del Barça. Diu Riquelme que hi ha futbolistes a la selecció espanyola que són candidats a jugar al Real Madrid.
1: Segurament està jugant les seves cartes per intentar aconseguir més vots, també d'alguns socis madridistes que viuen aquí a Catalunya, per això ha passat aquest matí pel món a RAC1. Però és preocupant que hagi intentat tocar algun jugador del Barça si ha estat així. Ell no ho ha volgut aclarir, però ho ha deixat obert. Després repassem aquest pas d'Enrique Riquelme per les instal·lacions de RAC1 aquest matí. En clau mundial, hem de seguir fent el compte enrere. Queden només 9 dies pel partit inaugural del dia 11 de juny, que serà un Mèxic-Sud-Àfrica. Després farem un cop d'ull al més destacat de la selecció espanyola, que continua a les Roces, i també de la resta d'internacionals que té el Barça repartits ja per mig món. A partir de les 11, ho comentarem tot plegat avui amb la tertúlia amb Màrius Carol, Lluís Carrasco i Raül Llimós, però abans hem convocat una taula d'experts futbolístics, Àlex Dalmas i Albert Blaya, per fer balanç de la segona temporada de Hansi Flick i sobretot per veure cap a on pot anar el tercer any del tècnic alemany, tenint en compte els fitxatges que ha tancat i que vol tancar Deco de cara a la pròxima temporada. Ara el saludo. Abans, però, farem un repàs ràpid a la resta de notícies destacades d'aquest dimarts, que n'hi ha unes quantes. Per exemple, hem tingut anunci oficial que era un secret a veus. Mitchell, l'exentrenador del Girona, ja és oficialment nou tècnic de l'Ajax fins al 2028. Ho ha anunciat el club d'Amsterdam.
5: I want to continue with the Ajax philosophy. My approach is football attacking. I am sure that the people in the stadium feel good with our style or philosophy. For me...
1: Ja m'espero que parli neerlandès d'aquí a unes setmanes, igual que va fer quan va aterrar aquí a Girona, que en pocs mesos ja parlava català. Que tinguin molta sort a Mitchell en aquesta etapa a l'Ajax. En canvi, a Girona seguim esperant el nou entrenador, la proposta de cara a la pròxima temporada, les valoracions dels màxims responsables del club després del descens a segona divisió. En principi, aquesta setmana hauria d'haver-hi una roda de premsa per explicar cap a on va aquest Girona l'any que ve a segona, intentant tornar a primera divisió. Qui sí que ja comença a pensar l'any vinent és l'Espanyol, que ja té en marxa la campanya d'abonaments amb l'eslògan Rebels d'Arrel, perquè sempre hi ha lloc per un rebel més, diu la campanya del conjunt blanquiblau, que va del 8 al 28 de juny, per tota la gent que vulgui renovar el seu carnet en aquest mes de juny. Consulteu el web oficial de l'Espanyol si voleu tenir més informació de com renovar aquest carnet amb aquesta nova campanya d'abonaments. Arrencat avui el play-off de la Lliga CB de bàsquet i el Barça ha ressuscitat, i de quina manera, a Múrcia. Ha pallissat l'UQAM i ha posat un peu i mig a les semifinals de la Lliga. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
6: Hola, Aleix Parissa, bona nit.
1: L'heu explicat a RAC+1, el partit aquesta tarda era un altre Barça, això.
6: Res a veure, però absolutament res a veure respecte al de fa tan sols dos dies, com és l'esport, com és el bàsquet en aquest cas, després de perpetrar el desastre que va protagonitzar el Palau Blaugrana contra el València. Avui ha capgirat estrictament els rols. Ha estat el Barça qui ha passat per sobre de l'UQAM Múrcia, el millor local de tota la competició, excel·lint en tots els recursos, sense de fet ni tan sols necessitar Kevin Panther o el Toko Shengelia, primera per Espaterran de Brizuela, i després noms com Juani, com Folk, com Clyburne, han matat ja el partit abans del descans. Ha guanyat 68-91, per dia de 25 fa dos dies, ha guanyat de 23 avui, per tant, com dius, ressuscita, i de quina manera el Barça, que si guanya demà passat serà semifinalista contra el guanyador de la sèrie Madrid-Tenerife, que ha arrencat ja, que li falta el primer partit 2 minuts i 48 segons i que ara mateix el Madrid guanya de 4, només contra el Tenerife.
1: A casa.
6: A casa. Està patint per guanyar l'equip canari, triple del Tenerife, a un se situa l'equip de Xus Vidorreta, per tant, partit molt més ajustat. Deixa'm dir-te una cosa, que segurament és una dada que no ens agradarà. L'UQAM Múrcia, fa dos anys, va arribar a la final de la CB. Va arribar-hi guanyant tots els partits a domicili. I perdent-los tots a casa. Esperem, evidentment, que aquest any no sigui així, però que l'UQAM ja sap el que vol dir. Ho recordava si tu, Alonso, roda de premsa, després t'ho faig escoltar, guanyar a domicili. Demà torn per al Joventut, arrenca els quarts de final a les 9 del vespre a la pista del Baskonia.
1: Demà també fem aquest Baskonia-Joventut, a les 9, a RAC+1. Gràcies, Dani, fins després.
6: Fins ara.
1: A Roland Garros tenim en joc el segon partit de quarts de final entre el txec Mensik i el brasiler Fonseca. De moment, Jakub Mensik ha guanyat els dos primers sets, 6-4 i 6-3. Ara mateix Fonseca està guanyant el tercer set per allargar el partit 5-3. Al migdia, Rafa Jodar ha quedat eliminat als quarts de final de Roland Garros contra el gran favorit, Alexander Zverev. Déu-n'hi-do, per això, el debut de Jodar arribant a uns quarts ja en un gran slam. Zverev, màxim favorit, ja és a les semis. El seu rival sortirà precisament d'aquest Mensik Fonseca, que domina el txec per 2-1. I fa una estona, el Mataró s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip que entrena Dani Ballart ha guanyat el tercer partit a la piscina del Sant Andreu i aconsegueix aquest títol de Lliga. I ens queden un parell de coses més abans d'obrir aquesta primera tertúlia futbolística que hem muntat avui al Tu Diràs per analitzar la temporada de Flick i veure cap on pot anar aquest tercer any del tècnic alemany. La primera és sobre el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 que tindrem d'aquí a 10 dies, a mitjans de juny. Aquest migdia s'ha presentat a l'Eixample i ha estat el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
7: Bona nit, Aleix. Del divendres 12 al diumenge 14 de juny serà la 36a visita consecutiva de la Fórmula 1 al circuit Vallesai, la primera amb el nom de Gran Premi de Barcelona-Catalunya, després de 35 anys de Gran Premi d'Espanya, que enguany es farà al setembre a Madrid. Els dos grans tòtems de la Fórmula 1 a casa nostra, Pedro Martínez de la Rosa i Marc Gené, són els últims catalans que hi han competit, han posat en valor la continuïtat de la cita catalana al calendari, malgrat que, a partir de l'edició d'enguany, passarà a ser bianual. Tornarà el 2028, el 2030 i el 2032. Sentim primer l'ambaixador de Ferrari, Marc Gené.
8: Lo important era que el Gran Premi no desapareixi, perquè ja tenim tres de tants països ara mateix, que després tornar-lo a incloure dintre del calendari és molt difícil, no? I segurament hauria sigut també complicat justificar inversions. Vull dir que aquesta fórmula crec que és una bona fórmula. El temps passa molt ràpid, l'any que no hi haurà Gran Premi ja estarem pensant en el següent, segurament, en el 2028, amb la qual cosa és un mal menor. Lo important, creu-me, era que no sortíssim del calendari, era bàsic.
7: Tornarà per l'ambaixador d'Aston Martin, Pedro Martínez de la Rosa.
9: Bé, jo crec que és molt bo continuar organitzant un Gran Premi aquí a casa, i crec que és bo que hi hagi entrat Madrid, perquè la competència sempre és positiva, i també des d'un punt de vista una mica crític, crec que és bo que hi hagi un Gran Premi. Fem aquesta alternància de cara al futur, perquè també aprendrem a valorar-ho més.
7: Tot i l'entrada aquest any de Madrid al Mundial de Fórmula 1, el president de Fira Circuit, Pau Relat, ha avançat que el Gran Premi de Barcelona a Catalunya s'omplirà de gom a gom. La previsió a 10 dies és que s'exhaureixin les entrades.
1: Com passa pràcticament cada any, és així. I Quim, com és habitual ja en els últims anys que la Fórmula 1 arriba a casa nostra, no només es viurà al circuit, oi?
7: Sí, tornarà a venir Fan Village al centre de Barcelona, a la plaça de Catalunya, del dimarts 9 al dissabte 13 de juny, de 12 del migdia a 9 del vespre. L'accés és gratuït, però cal registrar-se prèviament a l'app. Ja s'han pogut veure rèpliques d'un cotxe de Fórmula 1 a punts icònics de la ciutat, com la plaça de les Glòries i el Passeig de Gràcia, davant de la Pedrera, i també coincidint amb l'any Gaudí, el trofeu d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya 2026 està inspirat en el panot de Barcelona que va dissenyar el cèlebre arquitecte reusenc. A nivell esportiu, Pedro Martínez de la Rosa admet que, una mica en la tònica de tot l'inici de temporada, no espera un Gran Premi gaire lluit d'Aston Martin i, per extensió, de Fernando Alonso. I demana, vejam si la meteorologia els pot donar un cop de mà.
9: Per nosaltres serà un Gran Premi molt complicat, perquè la idea és que portarem moltes millores, o millores significatives, però ja de cara a la segona part de l'estiu, no? Per tant, aquí a Barcelona, un circuit tremendament exigent, perquè ho hem dit moltes vegades, que és el millor circuit del món de proves per diversos motius, i el principal és que és tremendament exigent al motor, als pneumàtics, en l'aerodinàmica, en la suspensió. Per tant, ho passarem malament, ho sabem, ojalà plogui també, tard o d'hora un dia arribarà, i a veure si és aquest any.
7: De moment no sembla que haguem de tenir un Gran Premi passat per aigua. De la Rosa també vaticina que el polèmic nou reglament de la Fórmula 1 ens farà gaudir de més espectacle a la pista.
9: Com a expilot, a mi tampoc m'agrada tenir que recarregar tanta energia i pensar més en la recàrrega que en entrar en una curva, frenar a l'últim moment i posar el cotxe recte per sortir ràpid, no? Has d'estar pensant molt a nivell d'estratègia. Jo crec que serà un Gran Premi on tornarà a haver-hi més avançaments per diferencial d'energia, com era l'objectiu, no? No crec que... És un circuit on sempre avançar ha sigut complicat, sí, però aquest any es fa una mica més possible.
7: Una opinió que comparteix Marc Jané, que també espera que la seva escuderia Ferrari es pugui acostar una mica al domini que han exercit fins ara els Mercedes en aquest inici de Mundial 2026.
8: Jo et puc dir que funciona, en quant a espectacle funciona. Jo feia anys que no em divertia tant retransmetent carreres, no tant perquè Ferrari aquest any vagin millor o perquè tinguem a l'Antonelli quan jo treballo per la televisió italiana, no? Les carreres són molt emocionants i m'agrada que la Fórmula 1 tinguin encara aquesta mentalitat oberta, no? De seguir fent canvis, reajustant coses per fer l'espectacle millor encara. Jo crec que veurem molts avançaments, sí.
7: Abans que arribi a Catalunya, la setmana que ve, la Fórmula 1 serà aquest pròxim cap de setmana a Monte Carlo, amb l'icònic Gran Premi de Mònaco.
1: Així es presenta, aquesta visita de la Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya del 12 al 14 de juny. I com deia el Quim, la setmana abans, la Fórmula 1 aterra al centre de Barcelona, del 9 al 13 de juny, és a dir, de dimarts de la setmana vinent fins dissabte, podeu gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars per a tothom, gastronomia, música en viu i molta diversió. Només us heu de registrar a la pàgina web circuitcat.com. circuitcat.com. Us hi esperen. Per cert, Quim, vols afegir alguna cosa més?
7: Sí, aquest cap de setmana vinent també tindrem MotoGP, Gran Premi d'Hongria, i avui hem sabut que el valencià Iker Lecuona, que és pilot de Ducati a Superbike actualment, serà el substitut d'Àlex Márquez amb l'equip Gresini a Balaton Park, i també que el veterà anglès Cal Crutchlow, que ja va córrer a Mugello i tornarà a pilotar la Honda LCR del també lesionat Joan Zarco.
1: N'estarem pendents. Gràcies, Quim.
7: Adéu, bona
1: Adéu,
7: nit.
1: Vagi bé. I d'aquest dimarts ens queda un homenatge. Li han fet avui al Palauet, al Béniz, aquí a Barcelona, a Juan Antonio Samaranch. L'ha seguit l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
10: Què tal, Parisa, com
1: estàs? Què tal, com ha anat?
10: Sí, ha estat un acte bé, molt, molt emotiu, amb moltes autoritats, com el president de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, representants de la família Samaranch i també el rei d'Espanya, Felip VI. Ha estat un reconeixement que ja li devia Barcelona a Samaranch per la seva trajectòria, l'aposta per la cultura de l'esport i pel que van suposar per la ciutat els Jocs del 92. Tots han coincidit que sense ell res d'això hagués passat i que la història de la Barcelona moderna no s'entén sense la seva figura. També hi era l'Alejandro Blanco, el president del Comitè Olímpic Espanyol, que ha volgut recordar aquella frase que va dir Samaranch en el seu dia, assegurant que els de Barcelona havien estat als millors Jocs Olímpics.
11: Pasado el tiempo podemos decir y podemos reafirmar que la frase mágica de Juan Antonio Samaranch es cierta. Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia, porque los Juegos de Barcelona fueron los Juegos que se hicieron como él lo veía, lo quería y lo sentía. Llevaba el ADN Juan Antonio Samaranch en la organización de los Juegos y fue la expresión máxima de la globalización del movimiento olímpico.
10: Una part de la seva família també ha insistit a mantenir i preservar el seu llegat i un dels seus dos fills, Juan Antonio Samaranch Jr., ha destacat el millor moment del seu pare.
12: La cúspide, lo más bonito, lo que más bonito que vivió y lo que le llevó dentro de sí durante toda su vida es los Juegos de Barcelona. No me voy a fijar solo en el día de cómo se otorgaron los Juegos, porque él siempre decía que ese día empezó el problema, no fue el día de la felicidad fue el día de la clausura.
10: L'acte a París s'ha acabat amb la interpretació de l'Amics per sempre, amb què també es va posar punt final a les Olimpiades de Barcelona 92.
1: Quins records i quina gran
10: brutal
1: música.
10: Sí, sí.
1: Sí, sí, quina gran cançó. Molt bé, gràcies, Pintanel.
10: Que vagi bé, bona nit. Vinga,
1: fins ara. 3:15, arre, un minut de pausa i ja tenim per aquí l'Albert Blaya i l'Àlex Dalmas per obrir amb una tertúlia molt futbolística aquest Tu diràs de dimarts. I després, Carrasco, Màrius Carol i Raül Llimós.
13: RAC1. Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament.
1: Sí, sí,
13: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
1: Van ser 4.
14: Bueno, 4!
13: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
1: Que m'agrada puntualitzar...
13: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
1: Sí, exacte.
13: Hem d'anar acabant. Ja
15: està. Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
16: RAC 1.
15: Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ha costat fer la tertúlia que farem ara. És una mini tertúlia, però fa setmanes que la volíem fer i no hem pogut, eh? Hola, Albert Blaya.
1: Què tal?
0: Hola, Àlex Dalmas.
1: Bona nit, què tal?
0: Què tal? Bona nit.
1: I tot i així tenim una baixa.
0: I, sí, això anava a dir. Havia de venir el Marc Marvà també, no? I
1: fer
0: un trident, no? Un trident futbolístic de luxe amb el Marvà, però s'ha posat malalt avui i malauradament no ha pogut venir. Espero que ens estigui sentint des de casa. Diu, havia pres apunts, Aleix. Tinc apunts per intentar explicar una mica el que m'ha semblat el Barça de Flick, bueno. I avui està malalt i no ha pogut venir. Des d'aquí una abraçada al Marvà, ja tindrem temps de parlar-ne. No, clar, és que quan ho volíem fer, va explotar Gordon. Després, l'adeu d'Alexia. La setmana anterior, no sé què va passar. Vull dir, sempre hem tingut mil històries i no havíem pogut asseure'ns aquí i xerrar tranquil·lament uns minuts de la temporada de Flick, no? Vosaltres, que l'heu seguit molt, i tornem parat aquí a la Champions, sí, moltes vegades. Mm-hmm. Tu, quan vens també a comentar partits, no? Suposo que heu estat seguint el Barça de Flick. Així que, no sé què us ha semblat en general, perquè, mira, ell va fer com una mica aquest resum de la seva temporada, Hansi Flick.
2: Hem tingut moltes lesions aquesta temporada i potser el segon any és més difícil, però crec que hem jugat fantàsticament bé. És molt bona la forma i l'estil amb els quals hem jugat. No hem fet tants gols com la temporada passada, però crec que hem defensat molt millor, especialment al tram final de la temporada. This
0: season... Està bé, eh? La segona temporada és més difícil. A més, hem tingut lesions, però crec que hem jugat molt bé i no hem fet tant gols, però hem defensat millor. No? És com una mena de pack resum. No? Li compres, no, a Hansi, una mica?
1: Home, com per no comprar-li, no? A veure, absolutament d'acord, sobretot amb dues coses molt bàsiques. Per mi té un mèrit extraordinari la temporada del Barça. Jo, ja sabeu que a les post-Champions aquí deia que no esperava un Barça al nivell de la primera temporada. Per molts components. El primer de tot és perquè va arribar Flick i va posar una manera de jugar un pèl revolucionària, no?, amb aquesta línia d'avançada, amb aquesta pressió individual, amb aquest punt de verticalitat, que ens va sorprendre a tots i, òbviament, va sorprendre el rival. A més, vam tenir molts jugadors, i amb el cap Rafinha, amb el cap Lewandowski, amb el cap Pedri, amb números, per exemple, Rafinha, amb números de pilota d'or, i que no et van caure en tota la temporada. És a dir, és molt estrany. Pràcticament recordo la primera temporada, va caure Koundé al final, sí, i algun partit Pedri, però poca cosa més.
0: I Valde, recordo, contra l'Inter, no? Que no tenia
1: sí, però Valde no és tan estructural,
0: sí,
1: no? Per tant, no esperava. Jo diria que aquesta segona temporada, per mi, té molt mèrit. Jo diria que el Barça no ha tingut pics de joc tan alts com els de la primera temporada, però que, en canvi, és millor equip. És millor equip perquè, òbviament, els rivals, un segon any, aprenen a contrarrestar-te, i el Barça ha tingut de lluitar contra això, ha tingut de lluitar contra les baixes, com bé deia Flick, no? En Rafinha durant molts partits no el va tenir, Pedri... L'altre dia mirava i la base de la jugada Pedri de Jong ha pogut coincidir molt pocs partits al llarg de la temporada, per exemple. En la línia defensiva, tres quarts del mateix. La baixa d'Íñigo ara ens queda molt endarrere, però hem de pensar que va ser un jugador estructural a la primera temporada i que, per tant, el Barça va perdre tot això. Lewandowski amb un any més. Per tant, per mi té molt mèrit. Crec que és millor equip. Crec que començarà el tercer any més preparat per fer certes coses. Jo estic d'acord en que defensivament li hem vist certs matisos que crec que encara els ha de fer, ha de seguir donant passes aquí, però que els ha fet, i ell parla d'atacar pitjor
0: o que ha fet menys gols, bé a dir, sí, potser és atacar pitjor també, no?
1: Jo crec, després, quan parlem de Gordon i cap on ha d'anar, jo crec que sé per on va, però jo ho relaciono molt amb la pressió. El Barça no ha pressionat tan bé. És a dir, hem vist una petita davallada. De fet, el Barça juga un 2% menys a camp rival aquesta segona temporada respecte a la primera, però en canvi fa 25 passades més de mitjana per partit. És a dir, s'ha volgut controlar i ha volgut matisar. Jo un altre matís que crec que li he vist tàcticament i crec que no ha ajudat o crec que no l'ha beneficiat del tot és que hem vist un Barça on la primera temporada la defensa de 4, els dos laterals tenien molta volada, i aquesta temporada hem vist clarament que el comportament de la dreta i de l'esquerra era molt diferent, no? Des de l'arribada de Cancelo, però també en Valde, però sobretot amb l'arribada de Cancelo hem vist un lateral molt, molt extrem i un altre lateral molt més baix, no? Crec que això ajuda a que els rivals et pugui controlar i et resta una mica de joc interior. Però vaja, en general, per mi és excel·lent. Per mi és excel·lent, més enllà dels títols, i ja et dic, també hem assistit a molts canvis de guàrdia, no? És a dir, Ferran ha estat més titular que Lewandowski, quan a la primera va ser al revés, la irrupció de Gerard Martín, Eric, el pas endavant de Fermín i Lamine. crec que està millor i per tant a mi em sembla que li hem de posar. Si l'anterior, la primera, va ser un excel·lent, jo la posaria gairebé excel·lent o notable molt alt.
0: Ara entrarem en noms propis que us hagin sorprès, però Albert, tu quina valoració en fas?
3: Bé, jo crec que al Barça li ha faltat una mica de joc aquest any. Crec que evidentment tots els problemes de lesions són ajudat i hi ha hagut jugadors que era, al final era molt, molt difícil poder mantenir aquest nivell de regularitat física amb el que demanda el joc de Flick, sobretot jugadors com Rafinha, Pedri, que al final estan molt, molt exposats i han caigut diverses vegades. És un any en què també has notat que Lewandowski ha fet aquesta ja baixada definitiva, no? Després d'un any espectacular en què va fer les millors xifres des de que va arribar al Barça, les va fer l'any passat. I tot això, evidentment, ha condicionat. Crec que també la dependència de Lamine ha augmentat. Lamine no comença la temporada actual, la que acaba d'acabar, amb el mateix pes i el mateix nivell que ho fa el primer any de Flick, que és un jugador encara molt més verd, més tou, i això també condiciona una mica. A mi em sembla que, com deia l'Àlex, jo crec que és una temporada... Jo li posaria un notable. Crec que després d'haver guanyat la Lliga, és a dir, tots els títols nacionals, ha estat a punt de tornar-ho a fer. La Copa al final, doncs bé, aquell, podem dir accident contra l'Atlètic de Madrid, perquè perdre 4-0 al final no és normal, no és habitual.
0: A la primera part va ser.
3: Sí, la primera part, 45 minuts, i la segona va passar tot allò de gol de Cubarsí, etc, i una tornada molt bona, però que no va servir. I sí que la Champions crec que al final és on ha faltat, no? Aquest puntet, hem vist en partit sobretot el dia del... per exemple, del PSG, que el PSG és un perill, va ser un perill una mica descafeinat per les baixes dels dos, no? Però la sensació de la segona part encara estaves una mica lluny d'aquell nivell, i contra l'Atlètic Madrid, doncs, una eliminatòria molt accidentada també amb les expulsions, etc, amb el gol de Julián de falta en pràcticament l'única ocasió del partit, però crec que són de temporada que al final reivindiques també jugadors com Gerard Martín, que ja, no, avui en parlareu, ha acabat sent una peça vital, futbolistes com Lamine han acabat d'escalar i ser el millor jugador del món, un dels tres millors de forma constant, i bé, fitxatges com el de Joan, que t'han donat un rendiment immediat, no? I per tant jo crec que és un tercer any, ara el que encarem de a veure si el projecte, més enllà de tornar a tenir aquestes constants vitals, és capaç de fer aquest següent pas decisiu, que jo crec que Flick és per això que vol ser tan agressiu també al mercat.
0: Ara anirem al tercer any, que suposo que en teniu ganes de parlar del futur, de l'arribada de Gordon, de la possible arribada de Julián, de Bernardo Silva. No, només sobre la temporada passada, algun matís tàctic us hagi quedat l'atenció, alguna cosa que ara apuntava l'Àlex o que apuntaves tu, Blaia, de dir, mira, això m'ha agradat o això no m'ho esperava, i després... el fet que en molts moments s'ha jugat amb quatre migcampistes, no? Fermín a la banda, que això suposo que ha estat una obligació, que no ho veurem tant, no? En aquesta tercera temporada, o sigui, ha estat més per les lesions, no? Crec jo. No sé si ho lliga o lliga una mica, aquest sí. Matís tàctic lliga amb el que us demano, de si hi ha alguna cosa que us hagi cridat l'atenció.
1: Sí, a veure, primer de tot, si aquesta és l'evolució que vol Flick o no cap al tercer any, ho veurem. A mi és una de les coses que em motiva més, no? L'arribada de Gordon va en un sentit contrari, però veurem com es tanca el mercat, qui arriba, quines peces, però ja ho veurem. Matisos tàctics. Per mi la pressió, el Barça no ha pressionat tan bé, però perquè hi ha hagut un canvi. Recordem que el primer any amb Lewandowski el que feia Flick és restar-li aquests esforços i el veiem moltes vegades posat al mig del camp i que eren els extrems els que anaven de fora cap a dins a pressionar. Aquest any hem vist Lewandowski, quan ha fet Lewandowski també ho ha canviat, però hem vist molt més a Ferran, i el que ha fet és ha sigut emparellar-se, és a dir, Ferran no venia al mig del camp, sinó que saltava un dels centrals, començava... I això que jo personalment em pensava que ajudaria en la pressió del Barça, crec que al final, doncs no, a vegades el futbol et sorprèn, no? Crec que li ha restat, és a dir, ha deixat uns escenaris més oberts, els rivals ha pogut sortir més per dins, s'orientava pitjor, bé, doncs aquesta sortida del rival, i com a matís et diria, u aquest... que veurem si el Barça o si Flick el manté o torna a variar. Dos, les alçades que et deia dels laterals. I després jo li he vist una voluntat del joc, veurem si és forçada o no per l'absència de Lamine, d'aquests quatre migcampistes, però és evident que li hem vist, no?, aquesta voluntat de controlar molt més el joc quan no ha tingut a Lamine, quan el Barça ha estat més, diguéssim, més terrenal a dalt, ha apostat per aquest quart migcampista, no? Però veurem, també cal dir que amb el moment amb l'estat de forma de Fermín, l'estat de forma de Bernal, els moments de Dani Olmo, com ha tornat Gavi, és que al final és... haig de posar-ne quatre, perquè si no deixo fora a dos que estan molt bé.
0: Ja. Amb aquella escena de Pedri dient calma, calma, sí. No? Controlem una mica la pilota, que s'ha fet molt sí. Habitual aquest any, no? Això.
3: Jo com a matís et diria el tema de la línia del fora de joc, crec que aquest any, sobretot el tram, a partir del segon tram de temporada, després d'aquells partits, si recordo, inici de curs del Bruges, també contra el Celta, per exemple, que el Barça era com que encaixava molts gols constantment, que no hi havia un punt de calma, ho hem vist, no? Que ha matisat molt més aquesta línia, no? I que ja no és tant anar a buscar que el rival caigui fora de joc, sinó provat una miqueta més d'ordre, d'estructura defensiva, amb un bloc més mig, no, no tan avançat quan no pots pressionar realment bé, perquè has tingut moltes baixes que t'han fet jugar pitjor, i per tant, si jugues pitjor, tampoc pots pressionar o ser igual d'efectiu. I el tema dels migcampistes, jo és que aquí crec que tant Fermín com Olo a mi em semblen més davanters que migcampistes, és a dir, quan inclús el Barça juga amb De Jong o Pedri, crec que el que vol Flick és que siguin gairebé un quart davanter, tot i que tenen qualitat, i a vegades, no, diem, ostres, és aquest tercer migcampista, realment Fermín, jo crec que mires a les xifres, als dos anys en Flick, són xifres de davanter, és un jugador que trenca, que va a l'espai.
0: I té gol, i té gol.
3: I té gol, i el món més gaudeix és a la frontal. No, jo crec que li costa molt més quan ha de rebre a camp propi que no a la frontal. Per tant, si arriba Bernardo, etc, sí que tens tants jugadors a dins que potser sí que has d'acabar jugant amb més migcampistes, no? Perquè al final tens més efectius. Però jo crec que Flick no sent tant el futbol així i veurem què passa, no? Però jo crec que continuarà apostant més per aquests davanters.
0: Clar, anem a la tercera temporada. Què us imagineu? Amb extrems oberts, llavors? No tants migcampistes, o què? O sigui, Gordon obert si juga a l'esquerra,
1: ja
0: a
1: veure,
0: Rafinha obert si juga
1: primer
0: a l'esquerra.
1: Primer de tot, el que ens ha demostrat és que la incorporació de Gordon no va buscar un perfil diferent, sinó que replica perfils que tu ja tens a la plantilla, per exemple, amb Rafinha, cadascú amb les seves qualitats i amb les seves virtuts, que tens, per exemple, amb Rafinha, amb Ferran, fins i tot amb Fermín, que és un jugador que et trenca molt, que et pressiona, i Gordon va en aquest sentit. Gordon és un jugador amb molta qualitat, però que t'ataca els espais de meravella. Amb la qual cosa, diguéssim que el pilar número 1, o l'estructura, la regla número 1 del Barça de Flick, que és la pressió dalt i la pressió després de perdre pilota per afogar els rivals, la veurem permanentment a tots els partits i a tots els minuts. Això és el que s'ha volgut o es vol assegurar Flick de cara a la tercera temporada, interpreto jo. És a dir, quan tu tens aquestes bèsties a dalt que et pressionen i et trenquen l'espai, saps que et pots passar tots els partits de la temporada amb dos dels tres davanters llançant-te desmarcades, orientant les pressions i anant a dalt. Per tant, jo imagino un Barça molt actiu en aquesta pressió, recuperant-la i posant-la dalt de tot.
0: Un pèl diferent al que hem vist, o sigui, més rock and roll a la tercera. Tornaríem al rock and roll?
1: No en quant a manera de jugar, sinó que aquesta davallada que hi ha hagut a la pressió, jo crec que Flick es vol blindar aquí. És a dir, si em cau Rafinha, no pot caure la meva pressió. Si em cau Ferran per al que sigui, no, és una cosa que no vol negociar, no? La pressió sempre ha estat, diguéssim, o el punt número 1 o el punt número 2 del Barça de Flick, fins i tot quan estava al Bayern, no? Per tant, per mi això, veurem si després, quan tanqui el mercat al Barça, veurem totes les peces que hi han, i jo el que sí que intueixo és que voldrà molta més versatilitat a dalt, no? És a dir, més varietat. Un equip no pot ser previsible, i ho estem veient amb l'exemple del Paris Saint-Germain, no? Ni en quant a manera de jugar ni en quant a noms. És a dir, jo veig molt difícil que repeteixi molts partits seguits el que tenim al cap amb la ment, amb el nou si arriba Julián o qui sigui, i Rafinha a l'esquerra, no? És a dir, aquí hi haurà molta més versatilitat. Això és el que intueixo, i després veurem si vol tirar cap al control. Jo crec que el que voldrà Flick, i crec que necessita el Barça, una és acabar de matitzar la línia defensiva, com bé deia l'Albert, que jo crec que ho hem vist aquí una progressió, sobretot al final de temporada, i crec que aquí ha d'interpretar millor quan hi ha pressió, quan no hi és, quan tiro la línia endarrere, i després les velocitats del joc. És a dir, no pot, és un equip que el Barça moltes vegades ha jugat a una sola velocitat i normalment ha estat la vertical, no? El de recupero i vaig a l'atac ràpid.
0: La bogeria.
1: Jo crec que per guanyar la Champions, per fer aquest pas endavant, necessites saber interpretar quan has de jugar vertical, quan has de guardar i has de dormir una mica el joc. I crec que anirà en aquest sentit, no? A que l'equip aprengui a fer això. Per això ell parlava de l'experiència, no? Per detectar aquests moments. Intueixo que anirà per aquí.
0: Tu? Què intueixes?
3: A veure, jo al final penso que arribi qui arribi, si tu fas la pregunta, Flick, qui són els bons? Pedri i Lamin. Per tant, has de jugar el que vulguin aquests dos jugadors. Jo crec que els hi convé més un futbol més pausat. Potser Lamin sí que es pot accelerar més, però al final Lamin em sembla un jugador que també li agrada molt, no? Tocar molta pilota i no tenir un partit més obert. Sí que penso que l'arribada de Gordon a mi no em sembla que sigui tant per veure extrems tan oberts. Jo crec que Gordon pot replicar més el que fa Rafinha, sent diferent, però Rafinha no deixa de ser un segon davanter per l'esquerra, és a dir, és un jugador molt, molt més interior, amb Flick, no?, que trenca l'espai, i Gordon crec que és un futbolista que té aquesta diagonal, perquè al final ell jugaria a cama canviada, però tampoc descarto que pugui jugar molts minuts per dins, fins i tot de davanter, depenent del partit. Si és un partit potser més obert, Gordon aquí et pot sumar aquesta potència, no en el dia a dia a la Lliga, perquè al final ell no té aquests recursos per sobreviure dins l'àrea ni la sensibilitat tècnica, i em sembla que el Barça crec que li manca potser a vegades, no?, ser un equip que trobi el ritme que se sent còmode. Crec que aquest any s'ha vist més forçat a jugar de ritmes que no li anaven bé, o sigui, massa accelerat i el rival tenia o més velocitat o estava més inspirat que tu i no t'ha acabat de sortir, o a vegades has hagut de pasturar una miqueta massa pel camp, no?, de mossegar massa la jugada, i això tampoc t'ha acabat de sortir. Ho hem vist en aquest tram final de Lliga. En algun partit recordo, per exemple, el clàssic al Bernabéu, que el Barça reava molt justet, no?, i no va poder dominar bé el partit, o va tenir molta pilota però no acabava de generar massa, i per tant crec que al final Flick detecta que és a davant on necessites pujar una mica el nivell, tenir més opcions, com deia l'Àlex, per no ser un equip que depengui sempre de que Rafinha cada 3 dies estigui al 100%, i potser fer més aquest Dembélé del PSG de dir, ostres, a veure si a la Lliga almenys pots tenir un jugador més dosificat. Jo crec que això és clau, perquè al final amb l'estil que vol Flick és que cada partit necessites un nivell molt alt, no?, d'intensitat, de ritme, i això és molt complicat, i al final jo crec que tot va una miqueta per aquí, perquè estem veient que, per exemple, la defensa es desaté una mica més, sí, tenint en compte que molta gent aquest any ha parlat més de la línia, i realment Flick, clar, no, va al revés.
0: Ell ho lliga dient, si a dalt em mosseguen i em pressionen, em generaran menys al darrere, no?
3: Clar, i per tant, creu recuperes que aquesta gana, exacte.
0: Sí, ell pot sobreviure, Mèric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Koundé, a veure si s'acaba quedant, no? Araujo, si torna, està bé, Christensen...
3: Saps què passa? És que quan dius allò de fer la casa, no, a vegades de començar per ficar els fonaments, clar, ho associem a la defensa, però els fonaments potser és al revés, no? Per Flick és més l'atac, sí, i el que és la teulada al final ja és la defensa, perquè és el que jo crec que menys li preocupa a Flick, és realment aquest últim apartat, que quan veus els perills del Barça, és que defensa realment poc, no? És a dir, jo crec que és l'objectiu.
0: De fet, la defensa comença al davant.
3: Exacte,
0: per ell,
1: de
0: no?
1: fet, quan a ell se li ha preguntat sempre per aquestes ocasions on el Barça l'han agafat al fora de joc, amb la línia avançada, ell sempre ha tret el primer argument en la pressió.
0: Clar.
1: És que no pressionaven bé i, per tant, la defensa quedava molt exposada.
0: Ara seguim, aneu pensant jugadors que us hagin sorprès aquesta temporada i us demanaré un possible 11 per començar la Lliga l'any que ve. Tenint en compte que Julián i Bernardo, compteu que arriben, quin 11 seria el vostre? El de dir, va, amb aquest aniria mort a començar la Lliga i a guanyar la Champions. Però, atenció al playoff de la Lliga CB de bàsquet, que tenim notícia de Dani Aguilar.
4: 97-98, acaba de perdre el Real Madrid a casa contra el Tenerife. Guanyava de 7 a l'últim minut. A l'últim minut guanyava de 7 punts. Dos triples monumentals de Jaime Fernández i de Dornekamp acaben donant la victòria, 97-98. Per tant, el Madrid perd a casa, és la sisena derrota seguida a l'ACB del Real Madrid, la pitjor ratxa de la seva història. Sí. I aquest primer contra vuitè, que de moment fa que el vuitè recuperi factor pista, dit d'una altra manera, demà passat.
0: Dijous, també.
4: Dijous. Si el Barça guanya a casa i el Tenerife guanya a casa, semifinals de l'ACB, Barça-Tenerife.
0: I a més el Barça tindria factor pista.
4: Correcte.
0: Imagina't com pot canviar tot en 3 dies. Del desastre de menys 25 de diumenge, el Barça poder aspirar a jugar una final de la Lliga CB, no? Perquè a priori seria favorit contra el Tenerife.
4: Com seria favorit? Vaja, queda per sobre la classificació. Seria una final d'un cinquè contra vuitè. Una semifinal d'un cinquè contra vuitè.
0: Imagina't.
4: Han de passar moltes coses encara, que el Madrid és el Madrid, eh?
0: Sí, més tard sentim reaccions de la victòria del Barça a la pista de Lucan Múrcia i també estiguem pendents del Madrid. Sí, després d'aquesta derrota sorprenent, del primer classificat contra el vuitè, a més a casa, al Movistar Arena. Gràcies, Dani.
4: Fins ara.
0: Vinga, adéu-siau. Així arrenca aquest Tu diràs. Mira, estem parlant amb l'Albert Olaya i l'Àlex Dalmas sobre aquest Barça de Flick, sobre el que els ha agradat i el que no els ha agradat de la segona temporada i sobre com veuen la tercera temporada del tècnic alemany. Us deia, jugadors que us hagin sorprès. Albert, començo ara per tu. Jugadors que t'hagin sorprès i que creus que poden ser importants ja en la tercera temporada.
3: Home, jo crec que el que ens ve tots al cap és primer Gerard Martín, perquè ha passat de ser un futbolista que jo almenys tenia dubtes el seu primer any del seu paper al Barça, que el veiem patint els primers partits com a lateral esquerre, i ha acabat jugant de central, no només això, sinó a un nivell molt alt, i jo crec que sent la millor parella de Cubarsí de tota la temporada, que recordem que ha tingut tots els centrals al costat Cubarsí, i amb el que s'ha sentit més a gust, amb el que ha rendit millor, crec que ha estat amb Gerard Martín. Per tant, per mi és el nom a destacar. Després posaria també Eric García, perquè tot i que va acabar molt bé la temporada 24-25, crec que Eric García, no només això, sinó que ara mateix, per mi és el lateral titular del Barça, seria Eric.
0: Més que central, sí.
3: Jo el veig més com a lateral, perquè crec que la posició de central, per mi la parella de Gerard i Pau, amb el que hi ha ara, em sembla millor, més complementària. A més, Cubarsí crec que agraeix més tenir un perfil esquerrà natural. I després, perquè a mi Eric, al lateral dret, em sembla que Koundé no està bé, i que Eric, recordem el clàssic, per exemple, el dia que ve Vinícius, que jo pensava que jugaria Koundé, doncs no, va apostar per Eric i està a un nivell molt alt. I bé, jo crec que per mi ja n'hi ha els dos grans noms, tot i que n'hi ha més, a veure l'Àlex si en troba algun altre.
1: Jo em sumo a l'Eric lateral dret per la temporada vinent.
0: També, eh?
1: Sí, després en parlem, jo el veig molt allà. Quan fem l'11 en parlem. A veure, per dir coses diferents o noms diferents, és evident que Gerard Martín, tots et traurien a Gerard Martín, perquè jo, només per afegir, diria que és millor central que lateral, no? Ens ha ensenyat que és millor central que lateral.
0: No ho sabia ni ell, motius. Ni nosaltres.
1: Potser ho sabia, però, o només ho sabia Flick, però jo crec que no ho sabia, ens ho ha demostrat. A veure, per tant, Gerard a banda, jo diria Marc Bernal. Crec que és un futbolista que està creat a ser estructural els propers anys. Crec que té un tram de temporada, l'hem vist poc, però ha tingut un tram de temporada amb un pic de rendiment boníssim. Ens ha ensenyat que, a part de ser un jugador que pot ser un 6 o un 8 supercomplet, que té el joc al cap, que bé, que sap jugar en curt, en llarg, té una arribada fantàstica i, per tant, representa aquest prototip de migcampista modern o de 6 modern. Per tant, et diria aquest, és evident que Gerard, Eric, són noms, no? Eric, jo només afegir que crec que fa... El canvi aquesta temporada ha sigut el canvi d'estatus definitiu d'Eric, no? Que si agafem minuts és el jugador més utilitzat, no? El que juga més partits, més que Joan Garcia, i quan la temporada passada va dir a ser un jugador, no sé si a l'11, al 12, una cosa així, no? Però si em fas quedar amb un nom que m'ha sorprès, jo et diria Bernal, i ara que hi penso, l'últim tram de temporada de Gavi. A mi m'ha agradat moltíssim i crec que planteja preguntes noves per la propera temporada.
0: No m'heu dit res de Fermín, però entenc perquè ja el consideràveu com un gran jugador, no? Tot i que a mi sí que m'ha sorprès una mica el seu rendiment brutal, no?
3: És que Fermín és el que dius, no? Que potser és un nom que... Ja no ens sorprèn perquè sí que entenem que és l'evolució lògica que vagi cada any fent més cos, però sí que és evident que una temporada així, després dels rumors a l'estiu, que tampoc partia com a titularíssim, no? Que Dani Olmo jo crec que tenia més estatus a l'inici, doncs tot el que ha fet és brutal. Llàstima de la lesió ara aquest final de temporada, però bé, suposo que estarà ja a ple rendiment a la pretemporada, que això a Flick li agradarà.
0: No he dit res de Lamine, perquè aquest no sorprèn, no?
1: Però t'ho podríem dir, tant de Fermín com de Lamine. Per mi, Lamine dona... Per mi ha escalat l'últim graó que li faltava a Lamine, no? Per situar-se, bé, això dependrà de gustos, algú posarà el primer, el segon, el tercer del món, però per qui anirà? Per mi ara mateix és el jugador més desequilibrant del món i crec que ha accedit a aquest últim graó. Però sí.
0: Ja tenim per aquí la següent tertúlia.
1: Els mites.
0: Sí, els mites, de veritat. Hola, Màrius Carol, què tal? Bona nit.
5: Quan he dit mites m'he girat perquè dic, igual avui hem portat algú cara i ulls, si algú que la toca.
0: Hola, bona nit. Hola, Raül Llimós.
6: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I hola, Lluís Carrasco.
7: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Mira, ara acomiadarem l'Albert Blaia i l'Àlex Dalmas, que estàvem tenint una xerrada deliciosa sobre el Barça de Flick d'aquesta temporada passada i sobretot ja pensant en la vinent. I vull acabar amb vosaltres, Blaia, Dalmas, també si voleu afegir alguna cosa a la resta, preguntant-vos per Julián i Bernardo, que encara no són oficials, però el Barça té la intenció de, evidentment, Julián, que és el gran objectiu ara mateix, tot i que l'Atlético s'entesti a fer veure que seguirà allà, quan el jugador no vol. I després Bernardo Silva, que és una oportunitat de mercat, que Flick no la veia necessària perquè té jugadors de garanties, però arribats a aquest punt, i si el jugador vol venir i ve a sumar, doncs és un magnífic fitxatge, no? Llavors, com els veieu? Us encaixen? O sigui, ara mateix són aquests perfils necessaris a la plantilla?
3: Home, jo crec que el nom de Bernardo, a mi, sincerament, aquests últims mesos m'ha convençut, perquè jo la temporada 24-25, sense Rodri, s'ha de dir, el vaig veure ja lluny del màxim nivell, i aquest any crec que va començar més fluix, però ha acabat jugant molt i molt bé. Crec que també, evidentment, el Barça no és el City al mig del camp sense Rodri ha sigut un solar, ha tingut molts buits, però quan tu tens un equip ja fet, amb molts migcampistes, és el que diem. No és... Bernardo no és un jugador que per si sol et faci guanyar, però sí que és un jugador que quan tu ja tens un equip competitiu, aquest Bernardo actual de 32 anys, és un futbolista que t'eleva el nivell. I Julián, a mi, sempre he dit que és el jugador que jo firmaria. Em sembla que encaixa tant a nivell humà, pel que representa Julián, un jugador treballador, humil, generós en l'esforç, i després a nivell futbolístic. Crec que et pot fer un salt en molts aspectes, i evidentment és un jugador que amb 25-26 anys, doncs, en teoria entraria els millors anys de la seva carrera aquí al Barça.
0: I té falta directa. Té gol de falta directa.
3: Té un xut espectacular.
1: Sí, però compte que Rashford ja n'ha fet algun.
0: Sí, però Rashford, com que no seguirà, ara has de fiar-ho tot a Julián, que ja li té la mida presa al Camp Nou, perquè la porteria aquella va fotre un bon gol.
5: Fins molt pocs gols aquesta temporada. Em sembla que ha fet 3,
0: A on? De falta?
5: No, 3 gols he fet.
1: 8 en Lliga, no?
5: Sí?
0: Sí, a la Lliga 8, crec. Ja, a la Champions n'ha fet més, n'ha fet 10 o així. De fet, ens explicaven ahir tant el Moñino com la Vero Brunati que quan el fitxant del Manchester City li prometen que vindrà aquí a ser pitxichi de la Lliga Espanyola, que això serà l'hòstia en patinet. I s'ha trobat el que s'ha trobat, que a la Lliga el canviaven al minut 60, que no li donaven boles i que ha fotut 8 gols.
5: S'obren cromos al mig del camp.
1: Però qui li va prometre? Simeone li va prometre que
0: sí,
1: seria pitxichi?
0: Sí, bueno, el club i Simeone, que estaven fent un equip per jugar millor, per intentar aspirar a més coses i tal.
3: Però també hauria de marcar-ne més, perquè al final els ha de fer ell els gols.
0: Sí, ja, però si no li arriben, clar.
3: Jo crec que aquí s'ha de ser més exigent amb un jugador que la Champions els ha fet. Jo crec que la temporada de Julián a la Lliga és molt fluixa.
0: Molt fluixa,
3: sí. I per mi que m'encanta, però jo crec que s'ha de dir.
0: Sí. Tu què en penses?
1: A veure, sobre Julián, comencem per Julián. Primer, a mi m'agradaria destacar que el que fa el Barça amb l'arribada de Gordon és un moviment estratègic de mercat. És a dir, un mercat que podria ser d'imperiosa necessitat per al Barça ja no ho és tant. I, per tant, tu aquí li estàs enviant un missatge a Julián i estàs enviant un missatge al mercat de que tens a Gordon, que et pot jugar de nou i que ja no vas tan necessitat. És veritat que t'ha marxat Lewandowski, però no està tan necessitat. Futbolísticament, per mi, Julián, ja sabeu que encaixa perfectament. Ara, jo crec que el Barça s'equivocaria si fos un o Julián o no hi ha res més a la vida, no? És a dir, hi ha altres opcions. Per mi és el que encaixa millor, eh?
0: João Pedro, però, per exemple, és l'altre que està
1: en seguida. Joao Pedro és una opció, o Harry Kane...

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Silva, jo estic més en Flick. A mi em passa una cosa amb Bernardo Silva. Considerant-lo un jugador extraordinari, jo no crec que el Barça el necessiti. Si arriba, òbviament no molesta i és un gran jugador, eh? Però jo crec que la necessitat al mig no és tan gran com al darrere. Jo crec que si aquest punt d'experiència l'aconsegueixes tenir a la línia defensiva, et sumaria més que per l'equip que al mig. I em fa por que, és veritat que Bernardo Silva replica el perfil de Pedri, que ara mateix no tens ningú i que t'ho pot fer, però és que Bernardo Silva et soluciona aquest problema de Pedri un any, dos anys,
2: i després
1: no tornaràs a tenir algú com Pedri. I em fa por que et caigui algú com Gavi, que jo crec que amb paciència i en aquesta posició de 8, amb el final de temporada que li hem vist, crec que podria arribar a fer Gavi o Bernal. Em fa por que l'arribada de Bernardo Silva pugui deixar pel camí algun d'aquests dos noms.
2: No, confiem en Flick, no?, que sàpiga gestionar-ho quan es confirmi l'arribada de Bernardo Silva. Mira, acabem. No sé si voldreu jugar, Raül, Lluís i Màrius. Us he demanat quin seria el vostre 11 per començar la temporada que ve. Tenint en compte que el Barça fitxa Julián i Bernardo, val? Fem futbol ficció. El teu 11 titular amb totes aquestes peces que tindrà Flick.
3: Per què farem tanta gent al mig del camí?
2: És que tenim
3: cromos repetits per un tubo.
2: Però per això vull fer aquest joc de quin seria el teu 11 l'any que ve. Qui posaries?
4: No?
2: Vinga, Blaia, tu qui posaries?
4: Jo faria Joan.
2: Joan, segur?
4: Sí, Cubarsí, Gerard. Jo aniria... Cancelo, que el contem o no?
2: Sí,
4: compta. Sí? Pues Cancelo i Eric.
2: Eric a la dreta, Cancelo a l'esquerra, sí. Val. I Cubarsí, Gerard.
4: Exacte. Jo seria Pedri, De Jong, Fermín, Rafinha, Lamin i Julián.
2: Pedri, De Jong, Fermín, Rafinha, Lamin i Julián.
5: Perquè De Jong continua, eh?
4: Ja. Home, en principi... Bueno, ell va dir que sí. I
1: tu a Bernardo el canviat.
4: No, jo és que de les ventes també n'haurem de parlar.
5: Ah, els clubs. Sí, sí. Va. No, jo no crec que tinguem tants... Si ve Bernardo Silva...
3: Recordo,
5: Màrius, el partit de Copa contra l'Atlètic de Madrid, que vam acabar amb el ganxo, amb un mig del camp que no teníem recanvis.
2: Rampes de Bernal, rampes de Pedri, no? Aquell dia.
5: Dic, al final la temporada és molt llarga, hi ha lesions, hi ha sancions, hi ha partits per tots. I a més, imagino que Bernardo no vindrà aquí a ser titular indiscutible, vindrà a jugar un altre tipus de rol, no? I crec que la relació qualitat-preu amb Bernardo Silva és indiscutible.
3: Aviam, hi ha futbolistes que si tu els portes, saps que si els vas deixant a la banqueta tindràs un problema. És evident, és a dir, Flick està disposat a assumir aquest problema? Segurament.
5: Jo crec que sí.
3: Segurament. El que no sé és si el jugador... És que, en fi, Bernardo Silva és molt Bernardo Silva, estarà a la recta final de la seva carrera. Bueno, encara no té els 32, en té 31.
2: Fa l'agost.
3: Bueno, té 31. Vull dir...
5: Lewandowski va venir amb 34, eh?
3: Bueno, sí.
5: I el rendiment que ha ofert ha estat magnífic.
3: I tenim un porter...
1: Sí, però venia a ser titular, eh? Discutible, ella.
2: Sí. Sí, jo crec que acceptarà el rol de dir, val, vinc a un Barça fet, era la meva il·lusió de la meva vida, per tant intentaré sumar al màxim. I a més un tio que és, diuen que és bon tio, mentor amb els joves,
3: és veritat que el pot fer jugar a més llocs, sí, de les avantatges del futbolista.
2: Per la minya mal també el veuen, si la mina algun dia
5: i que ve a preu zero. Ah, vull dir, clar, amb aquest tio amb 28 anys t'hagués costat 100 quilos.
2: Sí, mínim. El teu 11, Dalmas?
1: Vinga, el meu 11, només un canvi, eh?
2: Ah, sí?
1: Joan a la porteria, Eric lateral dret, Valde lateral esquerra, si no ve ningú al darrere, jo crec que Flick, i jo també ho faria, mantindria el Cubarsí Gerard Martín.
2: Cancelo, no has dit Valde?
1: No, a mi m'agrada més Valde. Llavors, mig al camp, De Jong, Pedri, Fermín, i a dalt... Lamin, Julián, Rafinha.
2: Sí, eh? Sí. No heu posat Bernal, no heu posat Olmo...
5: Gavi.
2: No heu posat Gavi...
1: Ja ha partit
2: no heu posat Gordon.
1: No heu posat Bernardo, tampoc, eh?
6: Jo el faria tot molt diferent.
2: Ah, sí? Tu què faries? Sí.
6: Jo posaria Joan García a la porteria, de lateral dret posaria Héctor Ford, me'l quedaria, Cubarsí, Guardiol, en el centre de defensa.
3: I Cucurulla, i Cucurulla per l'esquerra.
1: Però vale, Guardiol no ens ha deixat posar.
3: Ara, sí, no sé si podem pagar-ho, eh?
6: Em deixa posar Guardiol.
1: Ah, doncs jo amb Guardiol jo m'hi sumo, eh?
6: Sí. Bueno, pues, darrerament sentiràs parlar. Guardiol i per l'esquerra Valde. Estic amb Dalmas, en el centre del camp Gavi, Pedri, Fermín, i al davant
2: Lamin,
6: Gordon, per l'esquerra.
2: Sí.
6: Ni que sigui perquè és nou. Julián i Lamin Yamal.
2: Guardiol ja vam dir que el Barça el té controlat, però 1, és molt car i la defensa no és una prioritat si no hi ha una sortida.

0: d'haver-hi alguna sortida perquè el Barça pugui...
1: El terme que la defensa no és una prioritat és una cosa que tots hem acceptat. I jo crec que el Barça té un problema de la defensa de mil parell de nassos. Eh? Per què? Aviam, si per la Lliga funciona però magníficament bé aquest, però si anem per aquests mons de Déu, aquesta, escolta, hem patit molt amb aquesta defensa, està plena de bona gent, però necessitem algun tipus que faci una mica de por, o sigui, tu veus, no sé, eh? Mira que són grans, el centre del camp és gran del Paris Saint-Germain, eh? Els laterals són uns tios que jo mostro en un carrer fosc i donc la cartera, o sigui, abans de dir bona tarda, donc la cartera, no, home, és veritat, hòstia.
2: Sí que és veritat que qualsevol dels quatre que va jugar a la defensa de l'Arsenal, per exemple,
0: va, aquests
2: els quatre imposen, centrals,
0: imposen, sí.
2: Qualsevol podria fer un bon paper al Barça. Mm.
0: Però no esteu contents? És que ara parlem de Gerard Martín, de la irrupció que ha tingut.
1: Jo crec que és molt bo.
3: Ha estat la gran sorpresa de la temporada.
1: Escolta, s'ha adaptat a la posició.
3: Per mi, en diferència, la gran sorpresa ara... i el que més boca s'ha callat, sens dubte. Entre l'altre és la meva. Mm. I ho he de reconèixer.
4: No l'has posat a l'11.
3: No l'he posat a l'11, però és que el Barça ha de tenir 24 grans jugadors i m'ha dit a l'11 titular. I si vingués Guardiol, crec que té més condicions Guardiol per ser titular en el Barça en aquest moment que Gerard Martín, que també ha fet un paper extraordinari.
0: Doncs mira, farem una publi i ara seguirem parlant d'això i de Gerard Martín, que la Marta porta un informe molt xulo. Albert Blay, Àlex Dalmas, moltes gràcies.
4: Un plaer.
0: Escolta, estan meravellós, ho hem pogut fer.
4: Per fi,
0: sí, perquè hi havia molts dies que havíem hagut d'anul·lar aquesta magnífica tertúlia futbolera que volíem fer també amb el Marc Marvà, pobre, que té avui una grip, i des d'aquí una abraçada. Gràcies, fins a la pròxima,
4: Que vagi molt bé.
0: Adéu, gaudiu. Vinga, fem una pausa i ens quedem aquí amb el Màrius, amb el Raül i amb el Lluís Carrasco i de seguida fem passar la Marta Ramon i seguim parlant de Gerard Martín, del Mercato del Barça i d'Enrique Riquelme, que avui s'ha assegut, mira, en aquesta cadira on hi ha el Màrius, per qui s'ha assegut? El presidenciable a les eleccions del Real Madrid. Ha estat bé la conversa. Ara la repassem. Can everybody shout hey yo with the Mrs. Couch Potato? She's in her own
5: world in the state of San Diego. Drives a 98-0. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 7:45 de la nit, aquí seguim, vinga, en aquesta tertúlia dels dimarts per seguir parlant de l'actualitat del Barça. Està bé la masterclass, que hem fet de futbol?
1: Són uns mestres.
0: Aquesta gent en sap bastant, sí.
1: Què hem de dir nosaltres ara?
0: No, ja veuràs, moltes
2: coses. Parlarem d'altres coses.
0: Moltes coses. Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Mira, ara que repassam una mica els noms propis i la segona temporada de Flick, mirant ja cap a la tercera, que arrencarà d'aquí a... mes i mig, no? Perquè la pretemporada s'ha
3: fet... La pretemporada començarà el 13 de juliol, un dia amunt, un dia avall.
1: El dia de l'aniversari de la Minya Mal.
3: El dia de l'aniversari de la Minya Mal, és veritat, sí.
0: Que no hi serà, perquè com que és mundialista arribarà més tard.
3: Sí, però... els mundialistes que arribin lluny arribaran força més tard. De fet, no estaran ni a l'estatge de pretemporada a Anglaterra, que se'n van el 27 de juliol.
0: 27 de juliol, que passa en George's Park, la seu de la Federació Anglesa.
2: Com a mínim 3 setmanes, no?
3: Sí, correcte.
0: Quan els eliminin, tenen 3 setmanes de vacances. Vull dir, si arriben a la final, que és el 19 de juliol... doncs se'n van pràcticament fins a principis d'agost de vacances i llavors tornaran i tindran 10 dies fins que arrenqui la
1: lliga. A no ser que s'eliminin a la primera fase, que acaba el 27, diria.
0: Sí, ara a finals de juny.
1: Sí, que estaria.
3: Aleshores sí.
0: En els plans de Hansi Flick
3: està que el gruix dels espanyols no els veurà fins a l'agost.
0: Sí, això vol dir que el Barça arrencaria la lliga el 21 o 22. Per tant, si juguessin la final, que és el 19 de juliol, començarien a treballar el 10 d'agost. Mira, tens encara 12 dies per preparar-te una mica per l'inici de Lliga. Bé, ja en parlarem d'això. Una de les revelacions d'aquesta temporada és Gerard Martín. Ha estat un dels grans invents de Hansi Flick, sobretot perquè aquesta temporada s'ha consolidat com a titular indiscutible a l'eix de la defensa, com a central esquerrà. I hem volgut acostar-nos amb la Marta a aquest boom que ha fet aquest nano que fa 3 anys era a punt de deixar el Cornellà per jugar al Barça Atlètic amb la missió de pujar a segona divisió.
3: Sí, i n'hem parlat amb 3 persones que el coneixen molt bé, una de l'àmbit familiar més estret i 2 dels tècnics que més pes van tenir en els seus inicis per arribar fins on ha arribat. No sé si sabíeu que té un germà bessó, Gerard Martín. Ho sabíeu, que té un germà bessó?
0: No.
3: Té un germà bessó.
1: Mira, com Marc Bartra.
3: Sí, com Marc Bartra, és veritat.
0: I són clavats, vull dir.
3: No, són diferents. Va. Són els d'aquest tipus de bessons que no s'assemblen.
0: Que estan en bosses.
3: Que no són ni vitalins.
1: Mellizos, en castellà.
0: Mellizos, perquè estan en bosses diferents dintre de l'OTAN. No, ho he dit bé?
2: Jo crec que sí.
3: Tampoc pretenia ara obrir una lliçó d'anatomia de gestacions humanes. Però sí, total, que té un germà bessó que es diu Arnau i que des de fa uns mesos a més treballa a l'agència de representació que porta la carrera del Gerard. Hem parlat amb ell. La realitat podríem dir que ha superat les expectatives de la casa familiar de Sant Andreu de la Barca, però, segons l'Arnau, el Gerard continua sent el mateix de sempre, malgrat els seus ascens meteòric.
4: Tal com ho porta ell, és més senzill que tots els que l'envoltem portar-ho, perquè ell ho porta supersenzill, supernatural... Ell ho porta amb molta normalitat, o sigui, com si hagués sigut totalment progressiu, que en part també una mica... perquè l'any passat ja hi era i al principi tampoc tenia tant de nom i no es parlava tant d'ell, i com si hagués sigut una mica progressiu, però ell ho porta molt, molt natural i amb tranquil·litat. La veritat és ell és super proper amb els seus i super familiar tant amb la família com amb els amics.
3: Va debutar en partit oficial a Mestalla l'agost del 2024 en el primer partit de Lliga de l'era Hansi Flick. Aquell dia tota la família hi era perquè tenen cosins valencians per part materna i tots eren allà. I des d'aleshores l'han vist jugar semifinals de la Champions de lateral esquerra i convertir-se en central esquerra indiscutible a l'11 actual després d'una temporada en què no ha parat de créixer. Veure-la en aquest nivell amb el Barça encara sorprèn l'Arnau.
4: A mi, la veritat, que veure'l cada dia estar jugant allà a l'equip on de petits havíem sempre anat a animar i quan guanyaven títols d'anar a la rua i així, a mi encara hi ha partits que em sorprèn, o partits grans com algun partit de Champions o algun del Madrid, veure'l allà jugant-ho tot i sent important per l'equip, a mi encara em sorprèn. Tot i que porti 2 anys, a vegades encara em sorprèn.
3: L'Arnau destaca que el que l'ajuda molt a millorar és el fet de ser tan autocrític.
4: Quan surt dels partits, tant les coses bones com les dolentes, a vegades amb mi doncs, i el món del futbol el portem des de petits i molts cops quan surt dels partits doncs, això ho he fet malament o això ho he fet bé i ens ho mirem junts i comentem les jugades moltes vegades. I ell és autocrític amb si mateix.
3: I de la família saltem als entrenadors. Hem xerrat amb Guillermo Fernández Romo, l'entrenador del Cornellà, aquell 22 de gener del 2021 que es van enfrontar al Barça als 16ens de Copa i que es va decidir a la pròrroga. Gerard Martín va ser titular per accident perquè un dels teòrics titulars es va posar malalt.
5: El recuerdo realmente todo ese año, ¿no? Ese año cuando hicimos la planificación de la plantilla junto con Andrés Manzano y Juan Jiménez, pues no doblamos el lateral izquierdo porque entendíamos que tenía que ser un sitio para él. Concretamente ese día de poner a un chico que no era juvenil, ¿no? Un chico que era muy estable, que formaba parte del primer equipo, que se tuvo que enfrentar a jugadores muy buenos y que destacó, ¿no? Destacó porque desde el lateral izquierdo pues jugó muy bien, ¿no? Que no le superó en ningún momento las circumstàncies, ni el rival, ni el partido, ¿no?
3: Per Fernández Romo, la clau de la progressió del Gerard té a veure amb la mentalitat que té internament.
5: Evidentemente la progresión ha sido altísima. No puedo decir que no me sorprenda, pero es verdad que está totalmente siendo titularísimo y superestable en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que tiene que ver con los méritos que está consiguiendo, que tenía su potencial claro, pero que gracias a su mentalidad y a su trabajo lo ha conseguido desarrollar y estamos ante un nivel pues muy bueno y que creo que sin duda se merece, ¿no? Estar donde está y está jugando al nivel que está jugando.
0: Aquell dia, perdona, Dembélé salva el Barça a la pròrroga,
3: sí,
0: contra
3: correcte.
0: Aquell Cornellà que va jugar Gerard Martín, sí, si sí. Ho recordo.
3: I ho va fer molt bé, frenant precisament Dembélé moltes estones Gerard Martín. I també hem parlat amb Gonzalo Riutor, l'entrenador que tenia just abans de fer el salt al Barça B. Ens explica que una de les grans qualitats del Gerard és ser una esponja.
6: Sempre ha sigut un nano humil, planer, o sigui, és molt fàcil treballar amb ell, és molt agraït també, perquè al final és el nano que escolta, que està sempre atent, que vol aprendre dels seus companys, del cos tècnic, que té una actitud molt proactiva en aquest sentit, intenta ser una esponja i agafar-ho tot, i crec que aquesta predisposició l'ajuda moltíssim. Aquesta predisposició, més les seves habilitats, li fa que hagi pogut progressar i millorar en molts aspectes.
3: Al Cornellà, sota les seves ordres, Gerard Martín ja va jugar de central a l'esquerra en una defensa, això sí, de 5. No el sorprèn que hagi pogut consolidar-se en aquesta posició.
6: No em sorprèn, sincerament. Et podria dir, no, que em sobtés més aquesta progressió a nivell d'ofensiu i de demandes com a lateral esquerre, no perquè no sigués ell capaç, sinó perquè al final no havia tingut un context afavoridor per créixer en aquest aspecte. En canvi, el tema de jugar central, la temporada que treballem junts, juguem amb un sistema de 5 defenses, i jo des del principi ja sí que se li veia les qualitats que era perfecta per aquesta posició de central esquerrà.
3: El que sí que considera un repte, un èxit, és haver estat capaç de consolidar-se en un sistema defensiu tan exigent com el de Flick.
6: No és el mateix jugar a central, línia 4, al Barça de Flick, que amb un altre equip. Sobretot el tema de l'alçada, de la línia, de defensar, de tirar la línia al fora de joc, com ho feien, aquesta coordinació, i això és molt complicat. És molt complicat i, lògicament, al final, això també demanda molt a nivell psicològic, no?, de concentració, i tornem al començament. És un nano super capaç d'adquirir totes aquestes habilitats i aquestes, bueno, sobretot demandes que té el míster en una manera de defensar tan particular, no? Perquè això, saps que una errada de coordinació et penalitza i molt.
3: Flick va començar-lo a utilitzar de central esquerra el mes de novembre, després que ja el provessin a la pretemporada a la gira asiàtica, i la parella Cubarsí Gerard Martín ha estat pràcticament inamovible. Fernández Romo mira enrere i sobretot sent satisfacció quan veu fins on ha arribat.
5: Satisfechos de haber formado parte en un momento de su vida, ¿no? De pues haber apostado por él y todo el mérito sin duda para él, ¿no? Que ha ido superando todas esas circunstancias por su trabajo, con una familia formidable que tiene, y creo que tiene mucho mérito, ¿no? En lo que está consiguiendo.
3: Y arribats a aquest punt, Gonzalo Riutor li augura un gran futur al Barça.
6: Sí, em pregunten, quan estava el primer equip amb nosaltres a Cornellà, que en 3 anys, pràcticament, 3 anys, 2 anys i mig, estaria pràcticament assentat com a titular en el primer equip del Barça, home, jo crec que ens costaria, no?, de quadrar-ho, de dir, i ell el primer, però ha anat fent les passes i ara ha arribat a aquest punt. I el que ha demostrat les últimes dues temporades, jo és que ja sostre no li poso.
3: Àlbum de Gerard Martín, estarem tots d'acord que ja és definitiu. Ell i Eric García són els dos jugadors amb més participacions aquesta temporada en 51 partits.
0: Déu-n'hi-do el que ha jugat Gerard Martín, que té només 24 anys, nascut al febrer, per tant, amb molta progressió. Què t'ha semblat, Raül? T'ha sorprès, no? Com a tot, suposo.
1: Sí, sí, sí, sí. Per mi és una història molt bonica, no? És un conte de fades i una lliçó per tots aquells que a vegades de tant en tant opinem sobre futbol i sobre futbolistes, perquè a mi m'ha passat una mica amb Gerard Martín el que em va passar amb Rafinha, que ara hem oblidat que fa 3 anys era un altre futbolista, o amb Ferran Torres, per exemple, jugadors que a mi m'han despertat dubtes en la seva carrera al Barça, però que en algun moment determinat m'han callat la boca, no? I content, que això passi. Amb Gerard Martín m'ha passat, a mi em feia dubtar, no per la seva mentalitat o pel seu cor, sinó potser per la seva qualitat tècnica, o perquè potser no li veia que es pogués consolidar, però realment el xaval s'ho ha guanyat, i a mi em va esvair molts dubtes aquell partit que va fer al camp de l'Inter de Milà, semifinals de la temporada passada, amb aquelles dues entrades, molta aportació ofensiva, encara jugant com a lateral esquerre, i aquell dia el vaig veure que podria créixer, no? I bé, benvingut sigui un mes a l'exèrcit de Flick, i crec que s'ho ha guanyat, sense cap mena de dubte.
7: El dia de l'Inter és un dia en què ell hagués pogut ensorrar-se, perquè al final ell va fer el que tenia que fer, cobrir, segurament li van fer una falta, però aquest tio no ha de passar. Saps què vull dir-te? Si la jugada hagués donat al camp contrari, qualsevol dels defenses de l'Inter et fan saltar pels aires. Com ens ha passat a tots, és veritat que el primer any per un futbolista arribar al Barça, encara que tinguis molta experiència, i no en el seu cas, és molt difícil. Canviar-te de posició encara és una cosa que li dona valor afegit. Clar, ens hem anat acostumant a que estigués a l'alineació quasi bé sense donar-nos a compte. O sigui, jo al final...
1: Jo crec que jugar central
7: l'hi ha anat bé. I sabies que l'equip titular estava
1: bé. Jo crec que el canvi de posició li ha anat bé.
0: Sí. I després, mi és millor central que lateral.
1: I permet a Cobercí jugar a la dreta.
7: Això, sens dubte. I després...
3: I això, perdona, Màrius, resol un gran trencaclosques de Flick amb la sortida d'Íñigo.
7: I després una cosa que té molt de mèrit, és de bona pasta, perquè jo me'n recordaré sempre d'aquesta temporada l'espenta que li dona el nostre porter el dia de l'Espanyol
0: en aquella jugada còmica
7: que ell no arriba i l'altre diu ja t'ajudo jo, i li va fotre una espenta
0: per tapar el xut de l'altre, no?
7: Això pot passar-te, però et gires i li dius escolta, de què vas, no? I el tipus, escolta, re, com un soldat. Sí, jo crec que es va portar com un senyor.
8: Jo he tingut l'ocasió de coincidir amb el Gerard en més d'una ocasió, perquè els xavals de la Masia van al Palau. I van al Palau amb la il·lusió del jove que va al Palau. Lo increïble, i és el que voldria destacar del Gerard i de la resta de xavals de la Masia, és la seva mentalitat. Tenen un cap especial. Cal tenir un cap especial per ser vergonyós fora del camp i, en canvi, menjar-te un Josep Meazza o aguantar perfectament un Santiago Bernabéu. Per tant, estan fets d'una pasta especial. Són com aquells cucs que en l'escenari es converteixen en papallona, acaba el partit i tornen de nou al capoll per ser ells una altra vegada, per ser la família que ha explicat la Marta...
7: Tot això després de dir que ell fitxaria Guardiola, eh?
8: No té res a veure.
7: No, sí que té a veure.
8: No té res a veure.
7: Ens el creiem o no ens el creiem?
8: No, home, clar que ens el creiem, però titulars només hi ha 11 i 24 són les que cobreixen la plantilla. I a part de que he dit que és el jugador que més m'ha caigut la boca aquesta temporada, perquè igual que el Raül, hòstia, jo tenia els meus dubtes, però justament per aquest caràcter, i no, és tan líder com el que més, i és un xaval especial, és un xaval magnífic, i sobretot ha basat la progressió en la disciplina. És una persona que no perd la posició, que no perd la concentració, i que en cap moment perd les seves obligacions al camp,
7: si
8: i això és magnífic.
7: Si apostes per ell, has de tenir un lateral esquerre més defensiu, perquè si no ha de cobrir molt espai i...
0: Però la idea és jugar amb Cancelo, eh? Sí, s'acaba quedant, que al principi és la idea també.
8: Un Balde, però en canvi estic amb l'Àlex, un Balde amb forma és un gran lateral.
1: Balde ha de fer un pas endavant, per això.
7: Aquesta temporada,
3: és el que li reclama Flick, li reclama
1: a mi és un jugador que m'agrada i li veig molt potencial, però ha de fer un pas endavant, ja no dic convertir-se en un Jordi Alba. Jordi Alba, és que si ara recordem el que feia Jordi Alba, és que era increïble. O sigui, les vegades que arribava a la línia de fons Jordi Alba...
7: I s'entrava bé.
1: I les centrades, bé, la connexió amb Messi ja ni parlar-ne, no? Però com, ha de fer un pas endavant.
8: El rol com tàctica, tècnica i físicament el veiem dotat per fer aquest... Aleshores, és un
1: té
8: tema...
1: Té les condicions per fer-ho.
8: Fer I
3: jo l'arribada de Cancelo no li ha anat bé, de Coco. No, jo crec.
1: També ha estat lesionat.
3: També ha estat lesionat.
0: Jo, sobre el que deia el Lluís, crec que és compatible dir que Gerard Martín ens ha meravellat a tots, ens ha sorprès a tots i s'ha guanyat el dret a ser titular com a central esquerrà, en preguntar-se si el Barça pot anar a jugar a grans escenaris europeus amb Gerard Martín, o necessita
1: i sobretot
0: un jugador...
8: La pregunta que has fet és pot? Sí, pot fer-ho. Però siguem francs, si ara preguntem a 10 aficionats Íñigo Martínez o Gerard Martín, 9 et diran Íñigo Martínez. Aleshores, hi ha preferències, hi ha una cosa que es diu veterania, hi ha una cosa que es diu ofici, hi ha una cosa que es diu experiència, i el Gerard l'ha estat adquirint tot just aquesta temporada.
0: Té 24 anys, clar.
1: La posició de central...
8: Però sobretot ha pujat aquest any a brillar i a ocupar realment una responsabilitat en el terreny de joc. Per tant, el que necessita és temps, i realment se li augura un parvenir per davant absolutament magnífic.
1: Jo crec que és compatible totalment. El que passa que Gerard Martín potser no ha tocat sostre, és a dir, el creixement pot continuar i, per tant, encara fer-se millor futbolista. I després la posició de central, segurament, a diferència del migcampista, aquí sí que necessites molts efectius. Perquè aquí està demostradíssim que al llarg d'una temporada tens expulsions, tens lesions, i aquí és una posició molt crítica. No pots quedar-te curt, no pots fer curt.
7: I el Koundé us fa patir o no?
1: El Koundé d'aquesta temporada, sí.
0: Bueno, és que l'Àlex i el Blai ja deien que el seu lateral dret titular és Eric, ara mateix, per davant de Koundé.
3: I així ara mateix apunta la temporada que ve.
0: Clar, és que ho recordava el Blai contra el Madrid, ja sé que era el Madrid d'aquest any que venia ja deixat anar, però Vinícius no va fer res davant d'Eric. De lateral dret, Eric, no va jugar Koundé, va jugar Eric.
1: I Koundé, recordem que el fitxem... I havia jugat de central.
0: Tota la vida. Ell va dir amb Xavi que no volia ser lateral.
1: A mi em sap greu que no l'haguem pogut... segurament per demèrits propis, però no ha pogut jugar de central.
0: Si arriba,
1: o no serveix per jugar de central.
0: Si arriba una bona oferta, no se l'escoltaran. Per Koundé, per exemple. Per parlar clar.
7: Veurem què fa França i veurem si és titular. I jo crec que aquí l'avantatge que té aquest Mundial és que poses els jugadors a l'aparador.
1: Sí.
7: I això pot fer que algú s'enamori d'un futbolista que a mi em fa patir molt. Fa patir molt perquè hi ha partits que sembla que...
1: Una empanada, sí. Però què et quedes, amb Eric? Amb Cancelo, que pot jugar a les dues bandes.
0: I Xavi Espart,
8: que pot creixer. Parlava seriosament que Héctor Ford probablement anirà convocat el primer dia de concentració del Futbol Club Barcelona.
7: És bon futbolista.
8: I a veure què fem amb ell.
0: Ha crescut a ells.
8: La primera volta amb l'Elx d'Héctor Ford és d'emmarcar. És d'emmarcar. En molts partits era, amb diferència, el millor de l'equip. I a diferència del Gerard, crec que Héctor Ford sí té aquest punt d'indisciplina que no té Gerard, però també té aquest punt de talent que si entrés en la tàctica i amb el rigor de Flick, podria ser un lateral, però com la Copa
1: d'Europa. I és de la colla de Lamin, Cubarsí, Bernal...
0: Són molt... No, a veure què acaba passant. A la pretemporada s'han durat molts jugadors, no? La pretemporada, com passa,
3: s'ha molt bé. I la pretemporada realment l'encara Hansi Flick com un banc de proves. Especialment la d'aquesta... Sempre ho fa, però aquest estiu té moltes ganes Hansi Flick de veure què passa a l'estatge de pretemporada.
8: En la dinàmica per veure què succeeix.
3: Sí.
0: I després sobre els centrals hi ha Álvaro Cortés, que a mi m'agrada molt el dia de Mendizorroza, i a veure què passa amb aquest nano. Però...
8: Veus un altre cap especial? No és normal. Però mira, això us passa als periodistes. Alguns periodistes fora de micròfon són persones més aviat introvertides, un pèl tímides, i es posen dant d'un... No és el teu cas.
0: No seria el meu cas, ni al micròfon ni fora.
8: Però coneixes directors de programes d'aquesta mateixa emissora, que si són així, i que en canvi es posen d'un micro i són un autèntic showman. Aleshores, amb els futbolistes passa una miqueta el mateix, ja es veurà.
1: I al lateral esquerre tenim un altre xaval, no? El Jofre.
8: El Jofre Torrents.
1: Sí. Jofre Torrents, que és molt jove, però que també podria créixer.
0: El va utilitzar Flick, no?
3: Sí, ha debutat aquesta temporada, però va lesionar-se.
8: Va caure lesionat en un mal moment.
3: En un mal moment.
0: Llavors, una mica, quins són... O sigui, sabem que el Barça va al davant, que l'objectiu era reforçar la davantera, ho ha fet amb Gordon, ara va per Julián... Però quins plans hi ha en defensa, Marta?
3: Doncs estan a l'expectativa de si hi ha sortides per estudiar si es reforça o no la línia defensiva. De moment, Hansi Flick, ja ho vam explicar aquí a RAC1, va descartar la incorporació de Bastoni perquè considerava que no apujava el nivell del que té ara mateix ja al darrere i perquè creia prioritari posar tots els focus en els davanters, però al Barça saben que el mercat serà llarg i que poden haver-hi moviments. Per tant, hem d'estar ben atents.
7: És veritat que vol fitxar el Madrid?
3: Com?
0: Bastoni, sí, està en l'òrbita d'algun dels candidats, Bastoni, sí. Sí, això han explicat allà els mitjans de Madrid.
7: El candidat que guanyarà, sobretot. No?
0: Tu creus que guanyarà Florentino?
7: Sí, home, sí.
1: Del candidat president.
8: 70-30 serà.
0: Sí, també?
3: Bueno,
0: serà,
3: ens estem desviant, eh?
0: Val, perdó. Vinga, Barça, sí.
3: És que aquí s'obre una finestra, sí. Després una porta...
7: I algú s'hi tira.
0: S'aireja tot i... Vinga.
3: Dèiem, mira, sobretot això, que el Barça són conscients que el mercat serà llarg, que poden haver-hi moviments, i aleshores aquí l'escenari en la línia defensiva pot canviar, però ara mateix Flick ha deixat clar que la seva parella de centrals titular és la formada per Cubarsí i Gerard Martín, amb moltes lluances que la recordem pel creixement del lateral reconvertit aquesta temporada contra pronòstic.
0: No, espera, Flick, a veure si podem sentir Hansi
1: Flick cantar.
0: Flick.
7: No.
0: Parlant de... No, aquesta és l'himne del Mundial, que ara el sentirem, que l'ha fet Shakira un altre cop.
3: Aquesta, aquesta és una altra finestra, sí, sí, és una altra porta.
0: Vinga, ara sí, Flick sobre Gerard.
9: El cos tècnic van parlar d'aquesta possibilitat i s'ha vist que ho té tot per jugar en aquesta posició. La seva actitud, la seva mentalitat és increïble, molt bona. Ha millorat molt. Quan veus els seus números, són fantàstics. Estic molt content per ell, per nosaltres i pel club, perquè agafar un jugador del Barça bé i que tingui aquest rendiment en la seva segona temporada al primer equip és increïble i molt bo. Això és el que vull d'ell. Té l'actitud i la mentalitat que el Barça necessita i, és clar, la temporada que ve ha de fer un pas endavant. I estem treballant, però ell està preparat per fer-lo. Està 100% compromès en això i és genial.
3: Per tant, està clar que l'enamorat amb Gerard Martín és rotund, a l'espera de veure què passa al llarg del mercat d'estiu, però insistim en aquesta parella ara mateix indiscutible, Cubarsí i Gerard Martín com a punt de partida. Com queda, doncs, la nòmina de centrals? Bé, hem de considerar Eric García ja com a, més com a lateral dret que com a central, almenys com a punt de partida. Tenim Araujo, que genera dubtes, i Christensen a punt de renovar per dues temporades, malgrat que tampoc se'l considera fiable al 100% per la seva propensió a lesionar-se. Quan està bé, això sí, el consideren un tros de central pel talent que té i també a l'hora d'interpretar el que vol Flick dels seus defenses. Als laterals, a més d'Eric, tenim Cancelo, que es dona ja per descomptat que continuarà, i Valde i Koundé, ara ho dèiem, tenen números de sortir si ells s'avenen a canviar d'aires i efectivament doncs, hi ha ofertes amb cara i ulls. I també recordem-ho, Flick ja ha deixat clar a tothom quina és la seva situació de cara a la temporada vinent. Una altra cosa és que els missatges que ha enviat Flick, que no és partidari d'acompanyar-los directament a la porta, sinó de missatges a nivell de minuts en el tram final de temporada i també converses que ha tingut sobre la situació personal de cada un, doncs aquí els processos mentals individuals doncs tinguin els seus efectes.
1: Mm. Per tant, Christensen, a mi m'havia oblidat absolutament d'aquest jugador.
0: Clar, és que ara mateix el Barça compta amb Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen.
1: No el tenia al cap.
0: Quatre centrals. Llavors, sí.
1: I Eric, no?
3: Eric,
1: i
3: Eric és polivalent, però que... té un peu a la parcel·la del lateral dret i ara mateix per davant de Koundé.
0: Per davant de Koundé seria el lateral dret, sí. Llavors, el que explicàvem ahir és això. O surt algú d'aquí, o difícilment el Barça pot anar a fer una inversió com la de Guardiol, que és un jugador que agrada per les seves característiques. Però clar, ahir explicàvem, té contracte fins al 2028 amb el City i el preu de mercat de Transfer Market és a 70 milions. Llavors el Barça, ara mateix, aquests diners els vols destinar a Gordon i Julián. Bernardo Silva és una oportunitat de mercat.
1: Cancelo, perdoneu, pregunta d'astronauta.
8: S'allargaria una temporada...
1: La sessió.
0: La sessió.
8: Okay. Ja s'ha parat.
3: S'està intentant, amb això.
8: I si ja venen.
1: Jorge Mendes ens ho arregla.
0: Clar, Jorge Mendes ho porta tot. Vull dir, si és que...
3: el en que cas no, de dubte, Jorge Mendes.
0: El que no et dona per aquí, t'ho treu per allà, i t'ho treu per aquí, t'ho dona per allà. Vull dir, això funciona així.
8: Realment un percentatge de la plantilla bestial.
0: Clar, una cartera brutal. Sí, sí, és espectacular. Bé, Marta, magnífica la feina que hem fet avui amb aquest informe de Gerard Martín i explicant una mica com queda la situació de la defensa, perquè hem estat parlant molt de l'atac i de l'atac, però crec que valia la pena explicar una mica...
7: Ja parlant de defensa, tindrem un segon porter, com Déu mana, o no?
0: Això et preocupa, eh?
3: Tens aquesta dèria bastant a flor de pell,
7: És que no ho entenc, és que hi ha coses que no entenc.
8: No és una dèria, és una preocupació molt compartida.
7: Perdona, és que el veig, o sigui, i és un tio...
3: Pensa que Chesney és el que va agafar Gerard Martín i el va consolar.
7: No vull.
3: I el va consolar després de la desfeta de Milà, i el va animar i li va dir que viuria moltes més nits
0: a Gerard Martín,
3: que guanyaria la
0: plorar.
3: Champions, vale, el va consolar
7: ell. Que també vinguis a casa meva, vull dir, perquè jo quan el veig necessito el mateix consol.
0: Escolta, Màrius, estem d'acord que Chesney... Si
7: pues tots els partits que he jugat li han fotut un gol, és que no aconseguit, no portaria a zero.
8: Si tenim la mala sort d'un no vulgui que Joan García té una lesió de dos o tres mesos,
1: que ha passat aquesta temporada?
8: Tots els objectius del Barça se'n poden anar a Norris.
0: No, però jo el que anava a dir és que estic d'acord que si el volem podem premiar i ho té signat i el nano no molesta en el fair play financer, que es quedi a vapejar i a fer plantilla, però tu quan es lesioni Joan García o quan no jugui Joan García, ha de jugar el nano del filial amb qui confís, ja, però, i l'altre sigui el tercer porter.
7: Ja, acaba que, de sortir Cochen, que semblava que era el porter
8: però aquest nano ha de viure i conviure encara amb no la primera plantilla, perquè al final un jugador es fa en el camp. Clar. També durant els entrenaments, també a les banquetes, també viatjant, també compartint, també dinant i sopant amb els companys.
0: T'ho compro.
8: Per tant, ha de ser-hi ja.
0: Val. Doncs això, que el triïn i que el posin ja. No? Ja que el Roura va dir l'altre dia, Jakovacvili aquest, que té molt bona pinta.
8: No, no, és
0: o
8: que
0: el Cochen, o Astràleg.
8: Tenim dos o tres excel·lents porters per substituir.
3: Eder Aller, també
0: hi ha. Eder Aller, aquest també ha viatjat també aquesta temporada a la Champions, en alguns partits. Bueno, és un meló interessant.
3: També tenim Ter Stegen.
0: És veritat, aquest hauria de sortir també. Sí, no és conya, forma part de la plantilla, clar, sí, que va la sessió amb el Girona.
7: Aquest representa un problema.
3: Sí, això sí no que pots, és un problema.
8: Jo no crec que hi posi problemes, jo crec que arribaran un entente club i Ter Stegen bastant ràpid.
0: Per acabar de liquidar el que queda contra.
8: Sí, però l'actitud final de Ter Stegen va ser molt positiva. La
7: però
8: final.
7: No pots tenir assegut.
8: Hi va haver un moment de conflicte que es va superar, que ja va ser quan va anar cap al Girona, i jo crec que Ter Stegen no té cap intenció de tensar amb el FC Barcelona i buscar una solució que sigui confortable pels dos.
1: L'any de Ter Stegen, pobra.
0: Sí. Ha guanyat una lliga.
8: Pobre Girona, però jo estic convençut que el Girona hauria mantingut la categoria d'haver tingut a Ter Stegen.
1: Sí, però vull dir que Ter Stegen, al final, ja la memòria se'ns en va, eh?
3: El
1: però...
3: futbol no té memòria.
1: No, però Ter Stegen ha estat una figura importantíssima al Barça en els últims 12 anys. El porter que va omplir el buit de Víctor Valdés en aquell moment ho veiem molt pelut.
0: Ell et guanya l'última Champions al Barça el 2015.
1: I Zubizarreta es va treure del barret.
8: Estem parlant dels 5 millors porters de la història del Barça. Per mi Ter Stegen estaria en el grup.
1: Passa que el seu final no ha estat bonic.
0: Les lesions, això que no...
7: Han tingut 3 lesions importants. Amb què? En 2 anys, no?
3: Sí.
1: I després, pobre, se'n va al Girona, va intentar jugar i que pugui jugar al Mundial i es trenca.
8: I juga 2 partits.
0: I el Girona acaba baixant i avui han anunciat Mitchell com a nou entrenador de l'Ajax.
8: Era
0: un secret a veus, però avui s'ha acabat confirmant. Si ja sonava que l'havien sondejat i sí, se'n va cap allà a Mitchell. Molt bé, Marta, gràcies.
3: Bona nit a
0: Vinga,
3: tots.
0: Fins ara. 10 i la mitjanit. Fem una pausa i ara parlarem... M'agradaria saber la vostra opinió sobre Gordon, que aquí no la veu donar perquè es va tancar dimecres passat. Vull dir, dimarts passat no vam parlar de Gordon.
7: Vam parlar perquè vam dir que no el coneixíem. No ens l'havíem presentat. Però vull dir, no, tu vau dir que era un bon jugador i clar, l'única sort que té és que ara et van posant vídeos i dius, hòstia, corre molt aquest
0: tio. T'aixecaràs a aplaudir-lo, ja ho veuràs.
7: No, segur. Bueno, jo m'aixeco sempre a aplaudir. El que passa és que a vegades em desespero.
0: I ara us preguntaré per Julián, el paper d'Estrassa de l'Atlético, i si voleu dir alguna cosa de Bernardo Silva, i anirem a Enrique Riquelme, que avui ha vingut al Món a RAC1.
10: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 7 i la mitjanit, aquí seguim amb Màrius Carol, Raül Llimós i Lluís Carrasco parlant de l'actualitat del Barça. De seguida sentirem Enrique Riquelme. Us recordo que demà passat dijous obrim les portes al Tu Diràs, públic a l'estudi en aquest dijous 4 de juny. Si voleu venir, entreu a X, a Twitter, al compte @esportrac1, que és el compte oficial de redacció d'esports, i allà teniu un link i heu d'omplir el formulari d'aquest link. Demà dimecres anirem anunciant a través del formulari les persones que tindran una de les 20 llargues cadires que hi ha aquí de pública als nous estudis de RAC1. Així que us esperem aquest dijous, encara hi sou a temps d'omplir aquest formulari que trobareu a Twitter, @esportsRAC1. I de seguida sortejarem el Wonder Goal d'avui. Ja sabeu que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pels camps de futbol. Arriba Wonder Goal, és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpreses en un bolígraf esborrable. A més, trobareu un clauer i un cromo en cada blind box, en aquestes capses cegues. No sabeu què hi trobareu, no sabeu quina capibara hi trobareu. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, estigueu atents i aneu al quiosc a comprar aquesta col·lecció mundial de Mr. Wonderful, Wonder Goal. 15 bolígrafs xulíssims que té en el tap, té una capibara vestida amb la samarreta d'una selecció. Llavors tu li treus el tap, escrius, i llavors pots esborrar el que escrius.
1: La,
0: és xulíssima.
1: La veritat és que estan molt ben xulos. Estan molt
2: ben xulos. Les meves filles són fans dels capibares i dels bolígrafs aquests, o sigui que...
0: Doncs n'hi ha 15 i mai saps quina et toca. Si el tens repetit, doncs l'has d'anar a canviar amb algú. Això és com els cromos, saps que anaves a canviar cromos?
1: Exactament.
0: Doncs això. De seguida, la primera persona que truqui al 902-47700 li regalem un pack amb els 15 capibares de la col·lecció mundial de Wonder Goal de Mr. Wonderful.
1: Jo he vist el pack, i el pack fa patxoca.
0: Fa patxoca, home, sí. És que maca, són 15 bolígrafs amb les 15 samarretes de les seleccions i amb el capibara allà, xulíssim.
1: I amb uns escuts fantàstics. Sí. Milloren els escuts dels equips.
0: Alguns, clar, no poden posar els oficials per drets, però han fet uns escuts molt originals, clar, xulíssim això. Sí, sí. Doncs a seguida, truquem a l'oient guanyador i s'emporta en directe aquesta col·lecció mundial que ha fet Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal, bolígrafs esborrables amb capibares vestides amb 15 samarretes a 15 seleccions diferents de les 48 que participaran al Mundial. Déu-n'hi-do la bogeria que tindrem aquest estiu. 104 partits en 39 dies.
1: Que divertit, eh?
0: Sí, n'hi ha alguns al principi que no...
1: Que divertits són els Mundials.
0: T'agraden a tu, eh?
1: Sí, m'és igual que jugui Mèxic contra Costa Rica. És que és magnífic.
0: L'Alemanya Curaçao t'apassiona,
2: ja. Hi ha un Congo-Uzbekistan?
0: Sí, tremendo, no?
2: Que aquest el tinc marcat al calendari.
0: República Democràtica del Congo-Uzbekistan. Hi ha un Jordània-Àustria, que aquest també té pinta de ser apassionat.
1: No, i te n'adones que tots et posen problemes. És que al final el futbol ha evolucionat tot arreu.
0: Sí, això és veritat. Mira, ja tenim l'oient guanyador en directe. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Xavier Gràcia.
0: Xavier Gràcia. Molt bé. Des d'on truques?
3: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, perfecte. Doncs vinga, Xavier, juga amb nosaltres. Qui mereix el Wonder Goal?
3: Doncs de selecció.
0: Sí, per exemple, fem un clau mundial, va.
3: Bueno, potser Anglaterra.
0: Va, per què? Per Gordon?
3: Per exemple.
0: Molt bé.
3: Per exemple, que molts bons jugadors.
0: I qui no mereixeria un Wonder Goal? Quina selecció no t'agrada, no la veus potent en aquest Mundial?
3: Bueno, a veure, si a bote pronto la que no m'agradaria és França.
0: França.
3: Però sí que és potenta.
0: Sí, és potent, però no t'agradaria. Va. Molt bé, doncs mira, t'apuntem a aquestes votacions en aquesta mena d'enquesta que farem mundialista aprofitant els capibares de Wonder Goal i de Mr. Wonderful. Per tu aquest pack, no pengis, Xavier, i ara t'agafem les dades i t'enviarem el pack amb els 15 bolígrafs amb capibares de Wonder Goal. Gràcies.
3: Vinga, moltes gràcies.
0: Adéu, adéu. Són xules, de veritat, eh? Si voleu, aneu als quioscos i les veureu, perquè realment són originals, això que han fet la gent de Mr. Wonderful. Us il·lusiona Julián Álvarez, Bernardo Silva, Gordon? A tu, Raül, què? T'il·lusiona?
2: Sí, Bernardo Silva, ja ho he comentat abans, relació qualitat-preu, em sembla indiscutible, i una bona incorporació, sobretot si Hert Flick ha dit que sí, no? I al final ell té la clau del vestidor. Julián Álvarez m'agrada, però aquí sí que posaria un fre pel preu. És a dir, m'agrada el jugador...
1: Sempre s'ha de posar un fre.
2: Evidentment. Però a més, amb un plus, que és un preu que li pagues a l'Atlètic de Madrid. I això em toca molt la pera.
4: Sí.
2: I jo, si fitxés a Julián Álvarez...
1: Ja s'ha fotut la cartera
2: més d'una vegada.
1: Més d'una vegada.
2: Si fitxés a Julián Álvarez, fitxaria també un guionista per tornar-li els tuits a l'Atlètic de Madrid de la manera més original possible.
1: No, però si això és el signe de la seva impotència. és a dir, a la vida, el que no es pot fer és el ridícul. I jo crec que l'Atlètic de Madrid fa una mica el ridícul. És a dir, tu no pots comportar com el tontet de la classe que fa riure la resta. Saps què vull dir? Trobo que va fer una resposta, el club fa una resposta que l'has de deixar que faci algun Instagramer amic teu, però tu no pots fer, tu no pots convertir, perdona, no.
0: Sí, no. I a més, el primer vaig pensar, bueno, però després fent-ne dos o tres és com...
1: Però és la ràbia de que, o sigui, si ells sabessin que es quedarà, però és que tenen por de que no el puguin retenir. Jo crec que aquesta és una primera qüestió. Tu dius, no, sí, escolta, aquí no se mueve nadie, que diuen. I penses, escolta, el que diu aquí no se mueve nadie és un president que té unes accions que són, en fi, no les podria posar a aquesta taula. Vull dir, té quatre accions, em sembla, o cinc. Vull dir que...
2: No decidirà.
1: No
2: que
1: decidirà, el 57% la té Apolo. I són els que han vingut aquí a fer business. No han vingut a fer afició, que no s'enganyin.
4: Estic totalment d'acord amb el Màrius. Escrivia el dilluns que aquestes publicacions d'Atlètic de Madrid, conyones, amb aire de superioritat, que en realitat amaguen comunicativament que qui insisteix de massa en que està tranquil realment està fet un flam i no perd de vista la pròpia porta de sortida. I és com es troba l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, en realitat, el que fa és un exercici, no només de ridícul, com ha dit el Màrius, sinó d'impotència. I de que realment està molt poc tranquil, mostrant aquesta tranquil·litat falsa i impostada. En realitat, el que està demostrant és que està fet a un flam i que està mirant
2: la seva pròpia porta de sortida. Tu que has treballat amb creatius i ets un tio creatiu, a mi una resposta original, si el Barça acaba fitxant Julián, d'alguna manera... Una resposta, si voleu, estil Barça, estil català...
4: Aquesta sortida només la pots fer
2: si
4: tens signada la renovació a l'alça de Julián Álvarez. Si realment no les tens totes amb tu, de que el jugador es quedarà, el ridícul és massiu.
2: Però a mi m'encantaria, no sé, alguna lona, alguna resposta.
0: Però ell diu, quan el Barça el fitxi, tornar-los el guinyo a l'Atlético. De forma original.
1: S'ha de ser generosa amb la gent que no té ni... Escolta, hi ha dues coses...
0: Doncs a mi m'agradaria alguna cosa.
1: Hi ha dues coses que li passa a l'Atlético de Madrid. Una, que... No pot dir, és que el Barça no s'ha adreçat. No, s'adrecen i posen... Comencen la partida, això és com el pòquer. Comences la partida i fots 100 quilos.
0: Sí,
1: no hem anat a fer allò de dir...
4: És que són molts diners. Molts diners,
1: que has posat 100 milions damunt la taula. Val? I la segona cosa, tu saps que el jugador se'n vol anar. Per què t'ho ha dit? I tu, per què t'ho diu? Perquè no es creu el club, no es creu el projecte i no es creu l'entrenador, que va tot junt.
0: Tal qual.
1: I això
0: se'l va creure quan el van a buscar al City i amb el que ha vist en dos anys ha dit aquí no...
2: No, escolta, i l'Atlètic de Madrid té un bon projecte per davant, ja ho hem comentat moltes vegades, amb l'entrada de Polo, té projectes urbanístics i de business al voltant del Metropolitano.
0: 10 concerts a fer.
2: Això, vull dir que és un club que en els pròxims anys no es posarà a l'alçada del Barça i de Madrid, no arribarà, però retallarà i té molt mèrit el que han fet, estan sempre a l'elit europea... Té molt mèrit. Per mi ja ha acabat el cicle de Simeone i no se n'adonen, però vaja, és igual, figues d'un altre paner. Però és evident que un jugador com Julián Álvarez, entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, triarà el Barça, però si era del Barça de petitet. Era de River Plate i era del Barça. El seu ídol de Messi era Kun Agüero, és que és normal.
0: Ahir la Vero Brunati ens deia, diu, el Fabré va dir? Va dir el Fabré, no? Saperes, tu també estaves per aquí, va dir el Fabré.
5: Sí, què tal? Bona nit.
0: Què?
5: Va dir el Fabré.
0: Que el Fabré s'havia reunit a Julián amb el seu representant, amb Miguel Ángel Gilmarín, i els hi va dir...
4: Sense...
0: Ei, me'n vull anar a fer la temporada.
4: Corregeixo, sense el seu representant. Aquest sopar va ser Julián Álvarez només amb el seu representant, només amb Gilmarín. Gilmarín li va demanar, sisplau, que acabés de forma brillant la temporada per intentar assolir els objectius que tenia.
0: I que després escoltarien ofertes,
4: no, no,
0: li va prometre.
4: I que ell es comprometia personalment a que a final de temporada, si volia marxar, inclús al Barça, ajudar-lo a fer possible el seu somni.
0: Sí, sí, això, de la
4: això, és, un això és un compromís adquirit per Climarín, que avui explicava J. Jordi, que és una persona en aquest sentit molt ben relacionat amb Fernando Hidalgo i, per tant, amb informació de primera.
0: Pues lliga amb el que deia la periodista argentina Vero Brunati, que coneix l'entorn de Julián Álvarez perquè segueix l'actualitat de la selecció argentina.
4: I Julián Álvarez pensa...
0: Que estan sorpresos des de l'entorn del Julián.
4: I Julián Álvarez té la intenció de fer executar el que Climarín li va assegurar en aquest sopar el mes de febrer.
0: Sí, és cert que la Vero deia... Ell no és el perfil de dir, de sortir públicament i dir me quiero ir, no, ell ja ho ha fet això quan ja veremos mi futuro.
2: Evident.
0: Ja
2: però
0: ho
2: aquí,
0: ha fet això,
2: aquí,
0: Julián.
2: Aquí, Lluís, Climarín sempre pot dir no, no, si jo et deixo sortir, si paguen 150 milions d'euros.
4: No, no, no, però ja, ells van parlar amb un altre... amb una altra dinàmica.
2: Una altra clau, no?
5: I jo crec que hi ha una cosa que molesta enormement a l'Atlético de Madrid, i és que el Barça ha estat capaç d'endur-se en el seu dia a Griezmann, que és l'últim gran mite de l'Atlético. Bueno, ara té la possibilitat, té la possibilitat de fer el mateix amb Julián Muñoz. I ells no...
2: Julián Álvarez.
5: Ai, què dic, Julián Muñoz?
2: No, aquest no està per jugar.
5: Ho he relacionat... No, no.
2: És viu?
4: Aquest sí que seria un bon mapa.
6: Sí, sí, sí, diria que sí.
5: Jo crec que he relacionat
1: l'Atlético... Però em fa mala cara, eh? Si algun dia em veieu amb aquesta cara, truqueu, m'ho dieu amb carinyo.
5: Jo crec que he associat Atlético Madrid, Marbella, que duia...
0: Tota la raó.
5: I he anat a parar a Julián Muñoz.
0: La Pantoja i tot això.
5: Doncs això, que el Barça va ser capaç de treure a Griezmann, que era el gran mite que tenia, o un dels últims grans mites que ha tingut, està intentant fer-ho amb Julián Álvarez, ara, i l'Atlético és incapaç de poder fer el mateix amb el Barça. Jo crec que no pot anar a buscar ningú i treure'l d'allà cap aquí. Estem parlant de jugadors del nivell de Julián Álvarez, eh? Els últims que es van dur eren Luis Suárez i David Villa, quan el Barça ja no volia aquests futbols.
2: Bueno, en Bernardo Silva també hi ha com una mica de...
5: I qui se l'han dut?
2: No, no, partida.
0: Li han fotut.
5: Se l'han dut. Se l'han dut al Barça. És a dir, hi ha algú...
2: Jo aquí faria un tuit, veus?
6: Suárez va funcionar bé, però que van guanyar la Lliga aquella.
5: Sí, però vull dir...
6: No?
5: Ja,
6: sí, sí, sí, no, no.
5: Koeman el va trucar i li va dir que no comptava amb ell. És a dir, jo no veig a l'Atlético anar a buscar a Lamine, a Pedri, a Olmo, i que cap d'aquests vulguin a l'Atlético.
1: Jo crec que anant-se Griezmann té sentit que vulguin a Bernardo Silva, perquè sí, és un jugador de característiques molt semblants.
5: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, és el recanvi per ells.
2: Però Bernardo s'avorriria.
5: Apareix al Barça.
0: Ah, Bernardo vol venir aquí.
5: No,
1: bueno, apareix al Barça. I apareix, sobretot, Bernardo Silva, que diu...
5: No, i fotent-li més calés, que al Barça.
4: I a Bernardo li agrada trepitjar àrea contrària i Simeone, a segons qui li prohibeix.
0: Però és que m'acaba d'enviar un oient una foto de Julián Muñoz.
5: No, no, no crec que no està en condició.
0: No està en condició.
4: Està en transfermar, Julián Muñoz?
5: Ara, més econòmic sí que crec que seria.
0: Bueno, és un oient il·lustre, perquè és el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, que ens està sentint i m'acaba d'enviar... la foto de Julián, que no està. Aquest no val ni 100 milions ni res. Bé, tot això, voleu afegir alguna cosa més de l'Atlético? No, això va per llarg, vull dir, ja està. Vull dir, el Barça sap que té lligat a Julián Álvarez i s'ha reunit amb el seu agent i està tot acordat i ara falta...
1: Jo crec que el que falta és crear una narrativa per part de l'Atlètic que no sembla
0: doncs
1: que se'n va...
0: És l'inici de dir estàvem indignats i no vam voler negociar, no, i us ho vam demostrar.
1: No, no,
0: ara,
1: no.
0: El jugador vol marxar, no és culpa nostra. Això no és el seu relat.
1: Això no és l'inici de narrativa.
0: Sí,
1: això és la fi del cagalàstics.
2: Això t'ho pots menjar fàcil. No, jo crec que ha estat molt interessant el que ha dit l'Àlex Delmas abans, i estic d'acord amb el moviment estratègic, el primer gran moviment del mercat que ha fet el Barça amb Gordon. Primer, a mi m'ha agradat perquè demostra que Deco i companyia...
1: Que
2: hi ha poderio i que hi havia feina i que tenien molt clar l'objectiu. Això a mi m'ha agradat. No és allò de, no, anem a passar l'estiu, a veure aquest, l'altre... No, no, anem a per aquest, que és el que vol l'entrenador. I després, que et treu pressió. Perquè si, pel que fos, no pogués ser Julián Álvarez, no baixa de la parra a l'Atlètic de Madrid, escolta, tampoc és el drama de la història. Tens a Ferran Torres, tens a Rafinha, tens a Lamine... Home, sí, ens cal, un davant de centre, però tens a Gordon, no sé.
0: Joao Pedro el tenen controlat per si de cas, tot i que també no serien 100 o 120, però potser en per 70-80.
2: Però sí que ha rebaixat una miqueta la pressió. No, i això per negociar està molt bé.
4: I no perdem de vista que el president Laporta en aquest moment està a la reserva perquè no pot prendre possessió fins a l'1 de juliol.
0: Un mes li queda.
4: Sí. Aquesta operació es va accelerar i es va accelerar d'aquesta manera perquè començava el Mundial, perquè Gordon serà titular, perquè és possible que faci un gran Mundial i perquè hi havia 3 clubs europeus de l'elit que el volien. Per tant, calia accelerar al màxim aquesta operació. Tampoc podem oblidar que en el seu moment el Newcastle va pagar va cobrar 50 milions... No, a l'Everton.
0: El va vendre
4: per 50 milions al Newcastle. Per tant, 70 milions, tenint en compte que fa dos anys, quan encara no era titular de la selecció anglesa, ja va pagar el Newcastle. A mi em sembla una operació, de moment, estratègicament intel·ligent. Després ja es veurà per rendiment si ho valia o no valia, com sempre. Però de moment, com deia el Raül, aquí s'està pencant, s'està treballant i van accelerar totes les negociacions per tancar-ho. A la porta, que ell sempre ha dit que li agrada exercir una presidència presidencialista, li agrada liderar els fitxatges. I no li haurà agradat massa no poder liderar aquest, però intel·ligentment ha accedit a fer-ho perquè si no el podien perdre.
0: Clar. I a mi em sembla un fitxatge de futbol, no un cromo. No sé si algú ho va dir-ho aquí en algunes tertúlies, però és interessant el fet de dir...
5: El Marc, em sembla, l'altre dia...
0: El Marc Guillem. Ens ho va dir. A mi el que m'agrada és que hi ha una idea al darrere. Serà un jugador que no serà brillant, que no serà el cromo, que no serà el primer que fitxaries de la llista. Però és un tio que Flick diu, aquest, uno d'inoi. Correrà, treballarà, pencarà, es desmarcarà. I això és, no, és un fitxatge de futbol, pensant en l'equip.
4: És un malalt del futbol que es prepara cada partit.
0: Oi, avui, el report que li fan al Mundo Deportivo, li fan un reportatge tremendo, que fa meditació dies abans dels partits.
6: Sí, escacs, també, llegit avui.
0: Escacs, es concentren.
6: Es veu molt als museus, llegint, sí.
5: Ho fa salar, també, el fet de tancar-se en una habitació i imaginar-se el que pot passar en un
2: partit. I que l'altre dia parlés castellà, ja és un detall. Vaja, podria haver parlat català, però... I és un detall que dius, hòstia...
0: Va entrevistar el Bundó al Via Lliure l'altre dia, un preparador físic del Newcastle, que és espanyol, i que li va explicar al Bundó, diu, és que aquest tio anava boig per jugar algun dia a la Lliga Espanyola, i al Barça, en particular, i ja estava aprenent anglès, castellà, allà.
1: Ara és curiós.
0: I ja anava dient, visca el Barça, visca Catalunya, al vestidor del Newcastle, moltes vegades, per fer broma.
1: Però és curiós que jugues a la Premier... i està somiant en París jugar a la Lliga.
2: Has estat a Newcastle, suposo, no?
1: He vist fotografies. I et dic una
2: jo
1: cosa.
2: Jo també somiaria a jugar al Barça.
1: Si no hi vaig, no passarà res.
2: No, és per l'estil. Ara, St. James Park és un gran estadi, això sí.
0: Sí, i l'ambient, que hem viscut al Barça dos cops aquest any, és per exemple.
5: Després del creuament amb el Barça, ell va fer declaracions ja dient que havia quedat meravellat amb la manera de jugar del Barça.
1: Sí, és... Això no passa mai, que un jugador contrari...
5: I no se'n parla
1: mai. Hòstia, aquests tios juguen molt bé, però si, com m'agradaria, no? O sigui, clar, és tremendo. Sí.
0: Allà va arrencar el seu fitxatge.
1: Sí.
0: Queden 9 dies...
1: Deixi'm venir.
0: 9 dies pel Mundial de Futbol. Vinga.
2: Poli.
0: Poli.

0: 9 dies, compte enrere ja per aquest inici del Mundial. Sí, clar, amb un apassionant Mèxic-Sud-Àfrica.
1: Sí.
0: Sí. Va començar el Mundial 2010, que guanya Espanya, el partit inaugural va ser Mèxic-Sud-Àfrica.
2: Però això no és el guaca-guaca, eh?
0: No.
2: No té el punx, eh?
0: El dai-dai.
3: No, costa una mica, eh? Anat a buscar el que m'he d'apostat,
4: però no. M'ho comentes d'aquí set setmanes.
2: Sí, vols dir que se'ns enganxarà, també?
0: Dai-dai, no t'agrada? Dai-dai?
2: No sé, no m'acaba de...
0: La sentireu fins a la sopa i aquest estiu a les carpes, ja veuràs. La Shakira? Ah, l'altre no sé qui és.
3: Però és important saber.
0: Ja m'he perdut jo, ara t'ho buscaré, però ja m'he perdut. Bé, alguna cosa dels blaugranes, sobretot, dels internacionals del Barça, que ara al Mundial?
1: Mira, on n'hi ha més, és a la selecció espanyola. Demà entrenament a les Roces, al matí, Lluís de la Fuente i Borja Iglesias atendran els mitjans abans de viatjar cap a la Corunya, on dijous disputaran un amistós contra l'Iraq, i serà divendres quan l'expedició posi rumb ja cap als Estats Units. Aquest matí hem pogut escoltar un dels blaugranes, Dani Olmo. L'agarenc ha parlat en un acte publicitari i ha explicat els motius per conservar el dorsal 10.
5: Tortas de puertas para dentro no hay. Yo creo que es más para afuera, algo que se ha hecho más run-run del que ha habido de puertas hacia dentro. Es un número que yo he llevado con anterioridad, con el que ganamos la Eurocopa, y creo que tampoco fue del todo mal. Así que es un número que me gusta, que lo llevo y que por qué cambiar si se está yendo todo bien.
1: Un 10 que potser molts esperaven per Lamine Yamal, així el veu el seu company, recordant-se d'una lesió.
5: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Así que contentos que vayan por el buen camino.
1: De la resta de blaugranes, demà, per exemple, juga Frenkie de Jong en Països Baixos contra Algèria. El Brasil, amb Rafinha, ha arribat avui als Estats Units. Aquest cap de setmana la canarenya juga en amistós contra Egipte. Qui també ha entrenat ja a territori nord-americà és, precisament, Anthony Gordon, amb Marcus Rashford, amb Anglaterra. En canvi, la Portugal de Cancelo, la França de Koundé o l'Uruguai d'Araujo encara no han viatjat, encara estan als seus respectius països. Pel que fa a les altres seleccions mundialistes que s'estan preparant per aquesta cita, avui s'ha jugat un atractiu Croàcia-Bèlgica, dues de les potències europees amb dues bones plantilles, 11a i 9a del rànquing FIFA, victòria belga per 0-2. També ha jugat Marroc, una de les grans potències africana, la quarta classificada de l'últim Mundial, que ha guanyat 4-0 a Madagascar.
0: De moment, així estan les coses a 9 dies vista. Burna Boy es diu. Burna Boy. Shakira i Burna Boy. És un cantant i compositor nigerià. Burna Boy. Es va fer famós per el 2012 després de lançar Like to Party. Una cançó que...
6: No l'has ballat, és aquesta?
3: Like to Party, no, però podria fer-ho.
0: És aquesta? Like to Party, eh? Burna Boy.
1: No.
0: No tinc el plaer del senyor Boy. No.
6: Va. No.
0: Bé.
3: No m'imagino fet amb un daiquiri. Escolta, no, com s'escolleixen els números dels...
0: Per antiguitat, jerarquia. Per antiguitat, sí.
3: Per antiguitat?
0: Sí. Els que més internacionalitats tenen amb Espanya trien primer.
2: Per això Iniesta, a la selecció espanyola, portava el 6 i Xavi el 8, perquè Xavi va arribar abans.
0: Se'l giraven.
6: Anaven intercanviats amb el Barça i la selecció.
2: Va agafar el 8, i llavors quan Iniesta va arribar va agafar el 6, i en canvi el Barça era al revés.
3: I el 19.
2: És el que tenia el Barça abans.
0: Sí, i és el que ha tingut a la selecció espanyola, no? I se l'ha volgut quedar. El 7 se l'ha quedat Ferran Torres, perquè Morata ja no va a la selecció. I llavors va dir, doncs em quedo jo el 7, que és el que tinc al Barça. Olmo té més internacionalitats que Lamine i va dir, hòstia, Lamine, jo vull triar el 10 perquè és el que em dóna sort amb Espanya. I Lamine va dir, perfecte, jo em quedo el 19. Eric s'ha quedat al 4, perquè no el volia ningú. No sé.
3: És maco.
0: El 4, sí. Marc Pubill s'ha quedat al 2. Primera vegada que el convoquen a Espanya i el 2 va quedar lliure i va dir, no el vol ningú, però me l'agafo. No sé, és estrany. Unai Simón, que serà el porter titular, s'ha quedat al 23, perquè diu que li dóna sort.
3: Estem parlant de col·lectius molt supersticiosos, això t'estava dient.
0: Clar.
3: Sí, la Lamine Yamal, el 19, li ha anat de fàbula a la selecció espanyola, ha aconseguit brillar, ha aconseguit fites, ha aconseguit èxits, i per què
6: ara, jo crec que ell, més enllà de la superstició, si pogués trigar... No portaria el 19, eh?
4: No ho sé.
0: Ara, no, la majoria de samarretes que s'han venut arreu del món...
4: Ha pogut canviar-lo 2020... per un número més baix i no ha volgut.
0: No ha volgut, no.
6: Clar, però el tema és si està lliure el 10 o no.
0: Però,
6: no,
0: però això, a nivell de màrqueting,
6: crec, eh?
0: El 2024, que ell guanya l'Eurocopa i explota com a futbolista a nivell mundial, no? Aquella Eurocopa
6: sí,
0: que guanya...
6: Sí, marca el gol a França.
0: Les samarretes es van vendre amb el 19 a Espanya.
4: Jo era partidari...
0: És brutal, el 19 a Espanya.
4: Jo era partidari que es quedés amb el 19 i no... Per què el 10? Hi ha jugadors
6: perquè són les samarretes i... No,
2: ell farà 19 anys durant el Mundial.
4: No, però hi ha jugadors que són famosos pel número que han portat. Michael Jordan, tothom sap quin és el número de Michael Jordan.
3: 14.
4: Però al final...
0: 14. El 14, Johan.
4: O el 14 de Cruyff. Aleshores, fer-te famós també i fer famós un número, no el 10, que és, tothom sap...
6: El que passa, Lluís, és que la Mint era associat al 10, encara que sigui el 19.
4: Ara sí.
2: Benedit, ell farà 19 anys durant el Mundial si Espanya arriba lluny.
0: Arriba el 13. Mm.
2: Sí, el 13 de juliol, que es deuen jugar a les semis, no?
0: Sí,
2: per allà?
0: Sí.
2: La final és el 19?
0: El 19 estaràs en la setmana vista, sí.
4: Bon apunt.
2: Imagina que juga a la semi el dia 13 i fa un gol. Amb el 19, eh? Tens la foto.
0: Deixa la treu, no? Vull dir, la samarreta, no? I
6: com Leo Messi. Dit sí, això, Lluís, tu no?
4: I fa el gol en el minut 19.
6: A nivell de màrqueting, tu no creus que vendria més una samarreta d'Espanya amb la Min i el número 10?
4: No, vendrà l'Espanya.
2: I Lluís, la final és el 19, també.
0: La final és el 19 de juliol. La
2: I aquí
0: final.
2: La càbala, potser és...
0: Ara que has dit això, Iniesta, se'n va entrenar al Gulf, bueno, començarà la seva aventura al Gulf United de Dubai, que és on està vivint ara i on es va retirar, no?
2: Efectivament, sí, sí. I es va fer oficial. És un club de la segona divisió de la Lliga dels Emirats, de la First Division League, i allà comença la seva aventura a les banquetes. Per què? Doncs perquè ell viu allà i perquè s'està traient la llicència pro.
0: Clar.
2: Ell té la llicència A i llavors necessita fer pràctiques mentre es treu la llicència pro.
0: Que la pro ja és per venir a Europa, si vol, algun dia, i entrenar al màxim
2: nivell. No, la pro de la Federació d'Emirats Àrabs permet entrenar a Àsia. Després aquí t'has de treure la UEFA Pro. Ara això s'ha endurit bastant els últims anys.
0: Sí, ell hauria de venir
2: ara
0: aquí...
2: Ara no ho regalen, per entendre'ns.
0: O sigui, hauria de venir aquí si volgués entrenar a Europa algun dia.
2: Correcte, sí, i treuràs la llicència pro. Sí, Una altra cosa és que després fan allò d'ell com consta com assistent i després té un entrenador pro, això ho fan...
0: Sí, que posa la llicència, diguem-ne.
2: Té la llicència de la trampa, no? Però no. Ell vol començar, diguem-ne, per un equip molt jove, molt petit.
3: És raro, perquè al final tu has de poder exercir el teu ofici. Escolta, tots estan dins de la cúpula.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Pales, quan anàvem allà a cobrir els partits de la selecció argentina...
2: Quan van guanyar el Mundial el 22.
1: Hola, adéu, hi ha una cosa... Tothom situat al mateix lloc, a la mateixa posició, amb la mateixa roba, arribant a la mateixa hora... És a dir, havia d'estar...
3: Però... No, però els argentins és un altre nivell.
1: Era una cosa...
2: No, però perdona.
1: No, jo estava situat cada dia fent les connexions al mateix lloc, perquè tothom havia de fer el mateix en cada
2: perquè
1: partit.
2: Perquè anaven guanyant.
1: I que no fallés.
2: I anaven guanyant, sí, i tu al mismo
1: sitio. La càbala.
2: Això algun dia hem fet algun joc aquí a RAC1 preguntant amb seguidors del Barça, feu alguna cosa especial quan juga el Barça, no, partit important? I te'n faries creus del que arriba a fer la gent, de posar estampites a la nevera i alguna cosa d'aquestes.
1: Estava veient també un informe...
4: Molt interessant de com es viu a Argentina, tot un recorregut de Mundial amb aquestes coses.
2: També és veritat.
1: Un d'aquests informes que fan a Movistar sobre el Mundial del 86 d'Argentina, i explicaven amb Valdano i jugadors de la selecció argentina que anaven amb el bus i cada cop, com que anaven guanyant i anaven avançant, posaven dues cançons al bus, fins que no acabava de sonar la segona cançó en el trajecte que feien des d'arribar, des del camp on entrenaven fins a on s'allotjaven,
4: no
1: podien
4: baixar.
1: I diu, va haver un dia que la policia necessitava que baixéssim ràpid, ens feia baixar i ningú volia, fins que no va sonar l'última nota, ningú va voler baixar per no trencar la...
5: No, però això dels argentins, jo vaig tenir l'oportunitat de l'últim Mundial d'estar en el partit clau, que va ser l'Argentina-Mèxic.
2: Sí.
5: Havien perdut el primer partit contra l'Aràbia Saudita.
1: Gol de Messi, aquell
5: dia. El descans, Argentina-Mèxic 0-0. Jo estava envoltat, anava sol, perquè havia aconseguit una entrada sol, i estava envoltat de mexicans i argentins, que eren les dues aficions més nombroses a Qatar. I els mexicans són passionals i tal, però els argentins és no havia vist res mai igual, i he anat al Camp Nou des de que sóc molt petit. Una passió, o sigui, una depressió en l'empat i una eufòria. O sigui, era la mort i la vida, o sigui, una cosa increïble. No, jo no havia vist res igual,
4: les celebracions a Buenos Aires,
5: increïble,
4: d'Argentina. No s'havien vist mai en la història de l'Argentina.
1: La imatge d'aquella persona que va gravant en bicicleta en el moment dels penals, i se sent el so de Buenos Aires quan ja són campions i comença a sortir gent al carrer.
2: The Walking Dead semblava allò.
1: És increïble.
2: No, tenen ganes de Mundial o no, aquesta gent?
4: Sí, no, jo també.
1: Sí,
4: hi va haver moviment
1: d'Argentina a Messi.
4: En l'escala Richter, aquests dels moviments sísmics, a la ciutat de Buenos Aires, hi va haver moviment.
2: Aquí va passar amb gol de Ronaldinho amb el dia del Gaspacho.
1: El dia del Sevilla.
2: Es va detectar un moviment.
6: Ara, és veritat que aquest Mundial, en aquest moment, fa que tothom estigui, tots els ulls dels directors esportius, dels mitjancers amb els fitxatges, sí, tothom estarà pendent de què passa i qui va amunt i qui va avall. Vol dir que serà molt difícil trobar una oportunitat, perquè tot pujarà de preu.
2: Sí.
6: Si comença a fer gols...
2: Per això Gordon ha estat un molt bon negoci.
6: Amb l'Argentina, ja veuràs quin drama, ja. Quina tragèdia.
2: Mira, parlant d'ulls, m'agradaria tancar tertúlia d'aquí uns minuts amb una història personal relacionada amb l'òptica i amb els ulls. Ara us explicaré la història per tancar la tertúlia. Però abans, anem a sentir què ha dit aquest matí Enrique Riquelme, el candidat a la presidència del Real Madrid, aquí al món a RAC1, en aquests estudis, assegut davant del Jordi Basté, també hi havia el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García, i el nostre home a Madrid, Damià López.
1: Sí, on ha llançat alguns darts cap al Barça, per exemple, quan ha seguit l'estela de Florentino a l'hora de denunciar el cas Negreira, com el president Blanc considera que els àrbitres li han robat lligues al Madrid.
7: Yo no sé si han robado a él no lo sé, si a él se han robado al Real Madrid, porque los títulos son del Real Madrid.
8: ¿Estas dos últimas ligas han sido robadas, señor Riquelme?
7: Mire, claramente ha habido un perjuicio en el arbitraje hacia el Real Madrid. Claramente. Eso, pero es que eso no lo puede negar nadie.
1: En canvi, ha criticat amb duresa Florentino...
6: Perdoneu-me, és el món al revés, eh? És el món al revés, però bueno, és igual.
4: El famós relat.
5: No s'ho creu ni ella, que diu.
2: Ah, va de cara a la galeria.
1: En canvi, ha criticat amb duresa Florentino per haver ajudat al Barça a buscar solucions econòmiques als seus problemes de la mà del seu col·laborador, Anas Lagrari.
7: Y se le ha ayudado financiando con casi 400 millones de euros, apoyándole de manera directa e indirecta, hasta pidiendo el aval para Joan Laporta. Hay vídeos de Joan Laporta diciendo, vea, nos mantenemos en la Superliga por al menos 300 millones que nos iban a ayudar a financiar. Y ha habido gente muy cercana al círculo cero de don Florentino Pérez, que han sido los encargados de gestionar esa financiación. Key Capital, con Lagari, han estado ayudando directamente a la financiación.

0: afición del Barcelona.
1: En això té tota la raó
0: tota.
1: Del món. Vull dir, Anas Laclari, mà dreta de Florentino Pérez, va ajudar el Barça en el moment de les palanques. I ja està, i és tot, és així, la vida.
2: I sobre els possibles cops d'efecte en aquest tram final de campanya, el Basté li ha fet la pregunta del milió recordant les primeres eleccions de Florentino l'any 2000.
3: ¿Usted va hacer un figo?
0: ¿Quiere que lo haga?
3: No. No, se lo puede hacer, si lo quiere hacer, eso es...
0: Bueno,
3: ¿Ha contactado con un jugador del Barça?
0: Mire, yo no prefiero no hablar con quién contactamos y el equipo deportivo está en contacto.
3: Sí, ¿no?
0: Bueno, ni que no. Yo lo que digo es, hay jugadores que juegan en la selección española que claramente son candidatos a jugar en el Real Madrid.
2: I després de Bastel li ha preguntat per Pedri, per Lamin, però ja no hi ha entrat i ha tirat pilotes fora dient allò que el Madrid ha de tenir més jugadors, aportar més jugadors a la selecció espanyola, però sense concretar si havia tocat algú. A Madrid la brama és que hauria intentat
1: contactar, si pogués Pedri, no?
2: Amb l'entorn de Pedri.
1: Si pogués Pedri se l'enduria.
2: Però que evidentment no se n'ha...
4: Sí, clar, si pogués...
2: No se l'han sortit. Riquelme ha denunciat que només s'ha fet arribar als socis blancs al programa electoral de Florentino, quan a ell se li va dir que no podia tenir accés al cens per la llei de protecció de dades, i ha dit que els anys no passen en va quan el Basté li ha preguntat si Florentino està en condicions d'afrontar un altre mandat. Per demà, Riquelme té previst, recordem-ho, l'anunci del gran fitxatge internacional que va prometre i té pendent encara el de l'entrenador. Avui ha deixat clar que no compta amb Mourinho, que és l'elecció de Florentino en cas de guanyar aquestes eleccions.
1: La Junta Electoral ha fet un comunicat dient que no té raó Riquelme...
2: Sí,
1: hi ha hagut ressò amb el que ha dit aquí a RAC1, no? Diu que sí que ha d'arribar al cens a tothom. Però bueno, això ja és una cosa d'ells, de les
2: I que no és veritat que no se li concedís.
1: Demà, doncs, l'Internacional i l'entrenador.
2: L'Internacional, i quedarà pendent el nom de l'entrenador.
1: Tenen dijous i divendres, perquè dissabte és jornada de reflexió.
2: Demà dimecres va dir que era el dia del futbolista
5: internacional. Amb Cesc Fàbregas van contactar.
1: Sí? També els hi va agradar, eh? Home, espero que
2: el Cesc... I el que ha deixat caure era que era un entrenador espanyol que té equip.
1: Ha dit que és un entrenador espanyol
5: que té una carrera per davant, però és que ell és un dels principals accionistes del Como. O sigui, el Como no només és l'equip que entrena, sinó que és
1: forma part del seu patrimoni. Que bonic és aquell llac, que bonic és aquella zona. Sí o no, Màrius? Estem d'acord? Jo l'he visitat un parell de cops, ja.
5: Jo bastant.
1: Veus, tio, diré que tu també.
5: És més bonic que Newcastle i Birmingham.
1: Segur. Ara, et dic una cosa. La il·lusió de Cesc, com dius tu, sent accionista, poder jugar a la Champions per primer cop a la història l'any que ve, dirigir l'equip que l'ha portat, jo crec que em quedaria com. Espero que no senti cansa.
4: Però, escolta, si no hi ha partit, Aleix...
1: No, jo crec que sí, ho està fent bé, Riquelme. No,
4: ho està fent bé pel 2030.
5: Ho
4: està fent molt bé.
5: Està fent una campanya en escala. Hi ha diferents tipus de campanya. Ho està fent en escala, jo crec que està molt ben escollida, que és d'anar d'un to molt baix, anar pujant, i arribar en el moment del prime, en el moment de la votació. Va començar sent molt respectuós amb Florentino Pérez. El madridisme, això que li va agrair de sortida, perquè no volien un enfrontament feroge entre els dos candidats, i ha anat augmentant el to a mesura que Florentino anava fent accions. I això ha estat molt intel·ligent. Una altra mesura, podria ser una altra tàctica, seria en forma de serra, fent declaracions molt bèsties, després baixant el to,
4: que no
5: tornant
4: temps,
5: a pujar el to.
4: No tenia temps.
5: No, és que no. En tres setmanes l'única cosa que pots fer és això, una campanya en escala, anar pujant. Jo crec que arribarà a assolir aproximadament el 30% del vot, que en tres setmanes és bestial, perquè és el mateix que ha aconseguit el Víctor Font amb 10 anys d'oposició.
1: Per exemple.
5: Per tant, estaria molt bé. Seria un 30%. Seria increïble.
4: I a més, Lluís està absolutament posicionat per les següents.
5: Clar, i seria, a vista de tothom i a mirada de tothom, seria el cap de l'oposició i qui pot fer caure a Florentino Pérez. A partir de la pressió del propi Enrique Riquelme, i si el Real Madrid no funciona i segura de que tindrà un funcionament molt complicat perquè el Barça està molt bé, Riquelme podria forçar la marxa de Florentino Pérez abans que acabi el mandat.
4: Després hi ha un punt interessant, que és el tema de la venda del 5% de les accions del Real Madrid, que això, evidentment, ho ha de sotmetre a una assemblea.
1: Sí, això ho ha dit. Sí.
4: I potser guanya les eleccions, però potser l'assemblea li tomba... Bueno, escolta, no ho crec,
5: jo,
4: però...
5: Jo vaig dir una cosa. Sí. S'ha de ser molt soca per pensar que quan tu obres el teu club i agafes un 5% de capital forà...
2: No vendràs més.
5: Després podràs tu parar
6: la següent sortida de capital. Vol dir, si el dia que tu agafes i poses una víbora a casa teva, una constrictor, o sigui, vull dir, un dia se't menja el gos i el segon se't menja tu. O sigui, això va així.
1: Però, clar, vull dir, què vols dir? Que sempre mantindrien el 51% i que aniria venent packs de 5%, de 5%...
6: Una cosa...
1: Que és molt golós. Per exemple, que és molt golós perquè són molts calés, no?
6: El sistema del Bayern és, en principi, sobre el paper, perfecte. Però allà no manen els socis, eh? És possible que tampoc es poden fer bogeries, tampoc pot haver-hi... Sí, perquè hi ha un control, sembla que és del 30% per part de...
4: Audi, Adidas i Allianz.
6: I Adidas, les tres As. Vol dir... que amb un 30% o un 30 i tants percent, tu domines el club. Per què? Perquè si es posen ells d'acord, has de posar pràcticament el 80% dels socis d'acord amb algú, que és dificilíssim. Vol dir que qui acaba manant doncs és un soci minoritari. Per què? Pues perquè té la posició agafada. I aquí, el 5% és com... obres una porteta. Estàs obrint una porteta.
1: Sí, dones un dit i potser t'agafen el braç i el colze.
6: No, perquè esto nos permite saber qué es lo que vale realmente el Madrid. Real, no, escolta una cosa. És que pregunto això, ja li dirà un economista. Deu tenir alguna prova, o sigui que...
1: Dos quarts d'una. Aquest diumenge a les eleccions, evidentment a RAC1 estarem pendents, i el Basté dilluns farà un programa especial des de Madrid, perquè evidentment també l'actualitat a Madrid, amb Zapatero, amb Pedro Sánchez, tot el que està passant allà, més les eleccions del Madrid, doncs el Basté se'n va dilluns cap allà a fer un especial des de Madrid.
4: Li costa poc al Basté fer especial.
1: Sí. I a més, avui havent tingut aquí a Enrique Riquelme, imagina que guanya. Doncs evidentment el tindria allà a primera hora del matí assegut, si dona la sorpresa, que tot fa indicar que no. Gràcies. No, espera, Xaperes, és que vull tancar la tertúlia d'avui explicant una cosa una mica personal, no acostumo a parlar massa a mi, però és que em va fer molta gràcia i tinc ganes de compartir-ho amb vosaltres i amb els oients. I és que em va semblar molt interessant, perquè més lliga amb l'esport d'elit, amb l'actualitat esportiva, que és el que parlem aquí al Tu Diràs cada nit. Vaig anar a revisar-me la vista. Doncs estem fent grans, no? Tu portes ulleres o lentilles?
6: Jo tinc presbícia, vull dir, tinc dos i mig, tres, perquè, en fi, a partir dels... diuen que a partir dels 40,
5: no, 40 sí,
6: comences a perdre una mica de...
1: Doncs això.
5: Jo, les gafes del cerca.
6: Jo vaig al camp del Barça a veure els partits sense ulleres. Yeah. També és veritat que m'agrada bé saber qui és cada jugador, però això és una altra cosa.
1: No. Doncs jo en tinc 42 i, per tant, vaig anar a fer-me el revisor a la vista i em va passar una... Tu portes ulleres?
4: Des de fa un any.
1: Un any.
4: Però per llegir, també.
1: No? Ah, va. Sí, tu sí, clar.
5: Forma part de la meva personalitat.
6: I els ordinadors no ens ajuden.
1: Tu estàs bé, tu tens bona vista.
2: Sí, no porto ulleres, no.
1: No. Llavors, vaig anar a revisar-me la vista...
5: I hi ha jugadors de futbol que porten ulleres i no les necessiten per un tema de look. Diguem-ho tot.
1: No, això també és veritat, sí.
5: T'ho puc assegurar.
1: Doncs
5: amb
1: l'òptic optometrista amb qui em vaig fer la revisió, sentia el Tu Diràs, em va reconèixer i vam estar xerrant, em va estar explicant com ha canviat la revisió dels ulls, l'òptica, com ha evolucionat tot el que tenen tecnològicament per la vista en l'esport d'elit. I em va semblar molt interessant i l'he volgut trucar un moment perquè compartís amb nosaltres aquestes idees.
5: On vas anar, Aleix?
1: No, vull dir que no passa res. Vaig anar a l'òptica Cotet, que hi ha a la Rambla Catalunya,
5: a
1: número 8 aquí a Barcelona.
5: Vas als millors dels millors.
1: Sí, em van tractar molt bé, la veritat. A partir d'aquí, si volen posar una falqueta al Tu Diràs per patrocinar alguna cosa, des d'aquí encantadíssim. Però no, em va tractar molt bé l'Ivan Silvestre, i l'he volgut trucar un segon. Ell és òptic optometrista i em deia que, evidentment, les pantalles i els mòbils ens estan destrossant la vista a tots, i també als esportistes. I arran d'aquí ve això que us explicaré ara.
7: Tot el que són pantalles, tot el que és la radiació de llum blava de les pantalles, tot el que és la fixació constant en aquest món que vivim, que només treballem de prop, moltes vegades ens afecta, i evidentment els esportistes també tenen necessitat de correcció. Hi ha moltíssims esportistes que estan corregits mitjançant, doncs, problema de contacte o cirurgia refractiva, i que no ho sabem, però tenen problemes visuals importants.
1: La majoria d'esportistes. De fet, m'explicava que els equips ja tenen nutricionistes, fisios, doctors, especialistes en son i descans, i hi ha molts equips de primer nivell que ja tenen un òptic optometrista o una persona especialitzada en la vista, també per revisar els jugadors de molts àmbits esportius. I jo li he volgut preguntar si del Barça, sense dir noms, havia passat algú per les seves mans.
7: antigament venien uns quants i actualment sabem de jugadors del Barça actuals que utilitzen correcció de lent de contacte o que estan operats i que utilitzen el tema de millora de la neurovisió, és a dir, entrenen molt fort aquest aspecte, és a dir, millorar la reacció del cervell per guanyar dècimes de segon. Això ho tenen molt instaurat, no només al Barça, sinó a molts equips de primer nivell. Sobretot, en aquest cas, d'esports d'equip o que hi hagi porters, els porters necessiten una velocitat de reacció extrema. Llavors, entrenen moltíssim aquest tipus de visió. És a dir, entrenen molt el que és coordinació ull-cervell.
1: Això una mica com els tenistes o la Fórmula 1, no? Que entrenen la velocitat de reacció amb algunes màquines o amb alguns jocs o amb alguns aparells per ser molt més ràpids i tenir més reflexes. Insisteixo que ja hi ha especialistes en visió en diversos clubs de futbol de primer nivell. I tot això està passant perquè ha evolucionat molt la correcció de la vista. Ha estat espectacular amb les eines que tenen actualment, no? Perquè donen pràcticament un diagnòstic perfecte de què t'has de posar, quina lent de contacte o quines ulleres o com ho has de fer o si t'has d'operar.
5: Bueno, és que una de les coses que em va sorprendre, Cotet, és lo avançades que estan les ulleres d'esport. És a dir, que pots graduar-te les ulleres de piscina, les ulleres d'esquí, les ulleres de ciclisme, les de córrer, les de jugar a tennis. És que realment pots graduar-te tot, i jo això ho desconeixia del tot.
1: Tu que portes ulleres tu, i fas esport, ho has mirat, això, també?
5: No, ja ho he fet.
1: Ja ho has fet,
5: no,
1: clar.
5: Ja ho he fet amb les d'esquí. Abans portava les ulleres normals i unes d'esquí d'aquestes grosses, màscara,
1: un cas d'aquests amb
5: sobre.
1: Visera, no?
5: Bueno, resulta que les d'esquí també es poden graduar, amb la qual cosa, clar, és un xollo.
1: Sí, sí. De fet, jo li preguntava quins esports són els que més tenen, no?, els òptics optometristes, o quins esportistes d'elit els hi venen, i em deia això, que és que les ulleres per nedar també es poden posar ja graduades, sí. L'Ivan Silvestre.
7: Tenim força nedadors que utilitzen ullera de natació graduada perquè lent de contacte i aigua no es porten gaire bé. També pilots de cotxe, de Dakar, porten lents de contacte, més la ullera de protecció. Les màscares d'esquí també les podem graduar. Porten un acoplament dins de la mateixa màscara que es pot graduar i pot permetre, en el cas de que no es pugui utilitzar lent de contacte, utilitzar la ullera d'esquí graduada sense problema.
1: Mira, el que deies tu i que tu també t'has fet. I una història molt curiosa. Atenció al que li va passar a un golfista que ha passat per les mans de l'Ivan Silvestre.
7: Podria parlar d'un golfista que no veia la pilota sobre el verd. Va tenir una baixa sensibilitat del contrast i li vam tenir que fer unes lents de contacte de color específiques per augmentar aquest contrast i realment va millorar força. I portava una lent de contacte, si no recordo malament, era de color taronja.
1: Ha arribat lluny o no, després d'aquesta lent de contacte?
7: No gaire, però li vam solucionar el problema momentani.
1: Això, no s'ha convertit en golfista professional.
5: Tenia més problema.
2: No era qüestió de la lent.
5: No, tenia més problema de canell que
1: d'una. Però escolta, no diferenciar el verd per un problema a l'ull
5: i més amb un esport tan precís com és el
1: golf. I no veu la pilota, però bé, li van solucionar amb unes lents amb un filtre diferent. T'imagina les barbaritats que es poden fer actualment. Doncs això, segons l'Ivan Silvestre, és que guanyar una medalla olímpica o guanyar un títol o aconseguir allò una dècima de segon en una cursa conduint pot anar, per exemple,
5: seria de la vista. Seria interessant, i no sabem quins són els jugadors del Barça que en aquest moment tenen diopteries, és a dir, necessiten de lents de contacte o ulleres. I la veritat és alguna cosa com secreta, no se sap.
1: Saps què passa? Per què em va cridar l'atenció? Perquè la majoria dels jugadors del Barça són joves i estan enganxats al mòbil. I això els perjudica la vista una barbaritat,
5: segur,
1: no? Per tant,
5: segur,
1: la majoria segur que deuen tenir algun problema per veure. És que, a més, si no veus bé, no estàs còmode amb tu mateix. No us ha passat moltes vegades a dir, hòstia, no estic veient bé això i per tant em sento insegur, no? Sí. I jugant a futbol de primer nivell, imagina't, no?
4: O sigui, què passa per que t'afecti jugant a futbol ha de ser miopia. Sí.
1: Clar, de lluny, no?
4: Clar.
1: Sí, sí.
4: Si és presbícia, no t'afecta.
1: No.
6: I presbícia, en fi, de l'edat de...
4: No,
6: és, de presbícia no existeix. Només el porter, tenim el porter suplent i... Sí. Tenim pocs.
1: Sí. Des d'aquí, gràcies a l'Ivan Silvestre, Silvestre, pel tracte i per tot això que ens ha explicat, perquè em sembla brillant, no?, que ja, jo què sé, de cara als Jocs Olímpics, un nedador pugui nedar tranquil·lament amb les seves ulleres graduades, o un esquiador, o un ciclista, per exemple, no? L'última que m'ha recordat és Edgar Davids, el recordeu?
8: Sí.
1: Val. Doncs m'ha explicat el cas d'Edgar Davids, què tenia exactament i per què jugava amb ulleres, i un altre cas, que aquest t'agradarà, Raül, de l'NBA, un jugador de l'NBA que va estar a punt de no ser el jugador que és actualment, mira.
7: Bueno, un cas que teníem aquí de l'Edgar Davids al Futbol Club Barcelona, doncs era claríssim. Vull dir, és una persona que va patir un problema ocular greu, glaucoma, per ser més exactes, i això, després d'operar, necessitava un sistema de protecció per poder desenvolupar la seva professió. I gràcies a aquestes ulleres li van proporcionar, bueno, es va fer un mite i va permetre tenir una carrera exitosíssima. Stephen Curry és un cas curiós perquè ell té una patologia corneal que es diu queratoconus. Des de 2019 està diagnosticat i porta unes lents de contacte esclerals, que són unes lents de contacte que són molt grans, són rígides i se recolzen a l'esclera. Llavors això, durant una època de la seva trajectòria, li feia fallar molts triples. Cosa estranya, però li feia fallar molts triples. Llavors ho van detectar, li van corregir i, bueno, gràcies a això, a aquesta corrupció, doncs ja sabem el que és Stephen Curry, que és un dels millors jugadors de la història de NBA.
1: La importància de la vista.
2: I com va convertir Davids, Lluís, en una marca personal, no?
5: No,
2: en
5: marketing personal a partir de...
2: Aquelles ulleres taronges que...
4: Com Karim.
1: Karim Abdul-Jabbar.
2: Sí, sí,
5: només fer esment que Stephen Curry va descobrir aquesta patologia en la vista i la correcció al 2019.
1: Sí, sí, sí.
5: Clar. 2019.
1: Ah! Hòstia!
4: I amb això tanquem.
1: Hòstia, no, em sembla increïble. Increïble.
8: Ja has de posar un punt final. Adéu, bona nit.
1: Sí, adéu, bona nit. Com deia...
4: Falten 19 minuts per la una.
1: És així. És que és increïble com estem lligant-ho tot. Això, mireu-vos la vista i, sisplau, cuideu-vos, que és molt important. I com diu una cançó meravellosa, crec que és de la meravellosa orquestra de... Com es diu aquella? No la recordo.
4: Mondragón?
1: No, la... Bueno, sí.
5: Plateria?
1: No, és igual, ja em sortirà.
8: Quina és la cançó?
1: Hi ha una cançó que diu "Se puede perder la vista, pero nunca la mirada". Així que ja ho sabeu.
8: Mira, una vena poètica.
1: La meravellosa orquestra de l'alcohol canta aquesta cançó que diu "Se puede perder la vista, pero nunca la mirada". Doncs això. No perdeu la vista i tampoc perdeu la mirada, que és molt important a la vida.
8: Poetes van soltos.
1: Adéu, marxeu en pau a 19 minuts de la 1.
4: Adéu, bona nit.
1: Adéu, Raül, adéu, Mario, adéu, Lluís. RAC més 1.
9: Aquest dimecres els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. A les 9, Baskonia, Cisa, Joventut. Primer partit de la sèrie de quarts de final. La penya visita Vitòria amb l'objectiu de guanyar el factor pista.
10: Oi, quin cistellot, Anna Darrí, que ho ha fet perfectament. Teva meva, imprimint velocitat al joc de la penya.
9: I viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 9, Baskonia, Cisa, Joventut. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC+1.
11: RAC+1.
12: Tots som
11: més
12: 1.
11: RAC+1.
9: Aquest dimecres els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. A les 9, Baskonia, Cisa, Joventut. Primer partit de la sèrie de quarts de final. La penya visita Vitòria amb l'objectiu de guanyar el factor pista.
10: Oi, quin cistellot, Anna Darrí, que ho ha fet perfectament. Teva meva, imprimint velocitat al joc de la penya.
9: I viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dimecres a les 9, Baskonia, Cisa, Joventut. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC+1.
11: RAC+1.
12: Tots som
11: més
12: 1.
13: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: tertúlia d'avui i parlarem una estona de bàsquet i de seguida el back-to-back amb l'Albert Pedrol. Avui també per seguir parlant de bàsquet, de les finals de l'NBA i d'un gran protagonista, un nano molt jove format a la penya que és als Estats Units i que té molt bona pinta. Ara expliquem qui és i ara el saludem. Abans, torna a entrar el Dani Aguilar per sentir reaccions a aquesta primera jornada del playoff ACB que hem viscut amb una gran victòria del Barça després del desastre de l'altre dia i amb la gran notícia d'aquests playoffs, la derrota del Madrid contra el vuitè classificat a casa.
1: Sí, no tots els dies. Últimament es pot dir que ha guanyat el Barça i ha perdut el Madrid, però menys encara es pot dir que ho han fet a domicili el Barça i a casa el Madrid. Els blaugrana han ressuscitat, els blancs estan contra les cordes. Arrenquem per al Barça, tot i abans, més 23 a la pista més difícil de tota la CB, la de l'UCAM Múrcia. Arribava el Barça en el pitjor moment, ho sabem, i ha sortit de la millor manera. Dels partits potser més complerts, un espectacular Brizuela a la primera part, gran partit de secundaris com Juani, com Foll, rematant-ho Wesley o Clyburn, 68-91, i Xavi Pasqual Aleix feia aquesta interessant reflexió a TV3 sobre el gir copernicà del rendiment respecte al partit d'abans d'ahir.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta. Però veníem amb molt bona dinàmica, amb aquestes 6 victòries, com deien a la prèvia, i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc que veníem fent i, com bé dius, clar, lògicament després d'una derrota tot sona reacció.
1: De fet, ni tan sols ha necessitat el Barça del millor Kevin Panther ni de Togo Shengelia, sobretot Kevin Panther, que està a l'eix en uns últims dies un pèl grisot, per bé que avui la resta de l'equip ha exhalit i no se l'ha necessitat tant a l'estrella blaugrana. Menció a banda, les reaccions habituals de Sito Alonso i després del partit veia així com s'ha desenvolupat tot plegat a les últimes hores.
3: Cuando escuchaba el otro día los comentarios, hablando con Felipe de los comentarios que se hacían contra el Fútbol Club Barcelona después de perder de paliza, como perdieron contra el Valencia, y había gente que se atrevía a decir que éramos nuestros favoritos y todo, me parece muy bien porque nos hemos ganado el respeto de llevar una victoria más que ellos en la Liga Regular. Es un poco fatal respeto a muchísimas cosas, es decir, ese tipo de comentarios cuando hay un equipo al lado que está hecho solo para ganar.
1: D'aquestes coses que d'aquí a aquí ens mereixem ser tractats com a grans i d'aquí a aquí és una falta de respecte dir que l'UCAM Múrcia és favorit. Bé, en tot cas, demà passat a les 7, amb un Palau Blaugrana que ha d'estar millor que mai, el Barça pot classificar-se per les semifinals.
0: Sí, sí, i per la via ràpida. I a les semis podria trobar-se, per què no, el Tenerife, de forma totalment inesperada, perquè comptàvem que seria un clàssic, però avui el Madrid ara mateix està contra les cordes.
1: Absolutament. De fet, segueix caminant cap a l'abisme l'equip d'Escariolo. Et recordo que ha perdut les tres finals que ha jugat, Supercopa, Copa i Eurolliga, però és que ara la patacada pot ser molt grossa, perquè avui ha perdut 97-98 contra el Tenerife en aquest primer partit de quarts. Tota l'estona per davant el Madrid guanyava de 7 a 53 segons per al final, però els triples, factor diferencial avui, 3 n'ha notat a l'últim minut Tenerife, 2 al gran protagonisme Jaime Fernández, han acabat capgirant el marcador. De fet, Jaime Fernández ha fet 17 punts. Els ha fet tots a l'últim quart, 4 de 5 des del triple. I això deia Escariolo.
4: En la faceta, sobretot defensiva, hoy no hemos estado a la altura de un partido de playoff. Ahora tenemos que estar a la altura el siguiente. No me planteo caer el jueves, me planteo que mañana nos preparemos e intentemos entender qué es lo que podemos hacer mejor e ir a Tenerife a intentar ganar el jueves. Ese es el plan.
1: Demà passat aquest partit, si guanya el Tenerife, semifinals, Barça-Tenerife, per acabar de dubar-ho, el Barça recuperaria el factor pista semifinals. És que tot és sensacional, l'increïble gir d'aquió d'aquest dimarts.
0: I clar, arrencaria la setmana que ve, la semifinal.
1: Correcte. Sí, sí. Seria dimarts i dijous, que tant havíem pensat que en cas de victòria seria els dos partits a Movistar Arena.
0: A Madrid, clar.
1: Insisteixo, dijous s'ha de rematar tot, perquè ja t'he explicat abans, a més, detall que no hem comentat ara, que l'UCAM Múrcia fa dues temporades es va classificar per la final, la va perdre contra el Madrid, guanyant tots els partits a domicili.
0: Fora de casa.
1: Tots. Per tant, no deixa de ser un equip perillós avui, Sito, que ha protagonitzat potser el pitjor partit de la temporada. Tot això avui. Demà arrenca la participació de l'altre equip català. A les 9, a Vitòria, Baskonia, Joventut. Primer partit, han viatjat avui l'equip badaloní amb tothom menys amb Ante Tomic. Abans, a les 7, València-Bilbao.
0: Que és l'altra sèrie de quarts.
1: Sí.
0: Demà expliquem a RAC més 1 aquest Baskonia-Penya a les 9. Gràcies, Dani.
1: Bona nit.
0: Back-to-back. Tancarem el dimarts amb una mica de back-to-back. Entrem de ple en el territori de l'esport nord-americà, aquí el tu diràs, com sempre amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
5: Hola, Aleix, bona nit.
0: Demà arrenquen les grans finals de l'NBA entre el nostre equip, el New York Knicks, i els Outsiders, el San Antonio Spurs.
5: Sí.
0: És la reedició de les finals de l'any 99. Compte que feia 27 anys que no teníem aquest duel. I en aquella ocasió van guanyar els Spurs.
5: Sí, pels més nostàlgics eren aquells Spurs de Tim Duncan, David Robinson, Avery Johnson, entre d'altres, que van guanyar aquells Knicks de Latrell Sprewell, Alan Houston, Marcus Camby, Kurt Thomas. En definitiva, tots uns mites. Pels que sou molt malalts d'NBA, són unes finals molt i molt xules, molt inesperades a principi de temporada i que suposaran que l'NBA tingui un campió diferent per novena temporada consecutiva. This is the NBA on NBC. The 1999 NBA Finals. The San Antonio Spurs versus the New York Knicks. Són les primeres finals dels Knicks des d'aquell 1999. De fet, l'equip de Nova York no guanya l'anell des del 73.
0: Déu-n'hi-do,
5: És a dir, des de fa 56 anys. És una barbaritat per una franquícia com els Knicks. I per això Nova York està entregada als seus Knicks i a Jalen Brunson, un jugador per qui ningú donava un duro fa molt pocs anys, que si era petit, que si era lent, i que ara és l'estrella dels Knicks i el millor jugador de tota la conferència est. Per cert, l'emoció pels Knicks és tan bèstia que l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani, que és un gran aficionat a l'eix, com bé saps, de l'esport, ha firmat una ordre executiva per derogar l'hora d'anar a dormir de la canalla.
0: No fotis!
5: Perquè puguin veure els partits del seu equip de les finals de l'NBA. Evidentment, pares de Nova York i mares, podeu fer el que vulgueu, però és un gest de Zoran Mamdani de cara a la galeria per demostrar l'eufòria que aquests dies es viu pels carrers de Manhattan. Això és real, eh? O sigui, aquesta derogació és absolutament real.
0: Clar, aquí són a quarts de tres de la matinada. Els suposats set partits, tant a Houston, no és? San Antonio?
5: Tant a San Antonio,
0: Tant a San Antonio com a Nova York, són a quarts de tres de la matinada, però allà deuen ser a la tarda vespre, entenc,
5: sí,
0: no?
5: Sí, Nova York resta-li 6 hores, i San Antonio deuen ser 6 o 7.
0: Sí, ja és això, ha derogat, però tampoc és que sigui demà matinada els partits allà a hora local. Però bé, com dius tu, un gest de cara a la galeria.
5: Sí.
0: En l'àmbit esportiu, com arriben els dos equips a les finals?
5: Doncs mira, els Knicks hi arriben després d'escombrar els Sixers i els Cavaliers de manera consecutiva. A més, acumulen 11 victòries seguides. No perden des de Sant Jordi fa gairebé un mes i mig i fa una setmana justa que descansen per aquests partits que han anat guanyant, doncs els ha permès descansar. I els Spurs venen d'eliminar ni més ni menys que els vigents campions de l'NBA, els Oklahoma City Thunder, amb un Víctor Wembanyama espectacular que ha guanyat el guardó del millor jugador de les finals de la Conferència Oest, a més San Antonio, Aleix, que ha aconseguit la classificació per les finals de l'NBA de manera molt espectacular, en un setè i definitiu partit fora de casa, i a més en aquest cas a la pista dels vigents campions dels Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. San Antonio, per cert, és el segon equip més jove de la història que arriba a unes finals de l'NBA. Prova d'això és que Wembanyama, Stephen Castle i Dylan Harper jugaran les seves primeres finals en la seva primera participació en uns play-offs, és a dir, arribar i moldre.
0: Sí, la veritat és que Wembanyama ha irromput amb molta força a San Antonio. Hi ha coincidències molt bèsties entre aquestes finals del 2026 i aquelles que van jugar San Antonio Spurs i New York Knicks el 99. Abans les comentàvem i són realment sorprenents.
5: Sí, és allò que els americans són especialistes a trobar cada curiositat que fa que cada partit sigui únic. Doncs ho han aconseguit amb aquestes finals. Mira, per començar, Tim Duncan tenia 23 anys en aquelles finals i ara el seu relleu generacional, Víctor Wembanyama, en té 22, és gairebé la mateixa edat. El 99, els Knicks tenien, aquesta és bona, els Knicks tenien un base que es deia Rick Brunson, que resulta que és el pare de l'actual estrella dels Knicks, també en la posició de base, Jalen Brunson. Vull dir que imagina't. Però això no és tot. El 99, els Spurs van guanyar els playoffs, els Portland Trail Blazers i els Minnesota Timberwolves, igual que aquest any, es repeteix la història, i finalment els Knicks del 99 van eliminar els Atlanta Hawks en una de les eliminatòries de playoffs, igual que ha passat aquest any. Per cert, hi ha un jugador que aquesta temporada ha jugat amb tots dos equips, es tracta de Jeremy Sochan, que va començar la temporada dels Spurs i ara està als Knicks, per tant tindran ell guanyi o perdi.
0: Sí, li compten, eh?
5: Li compten, sí, és tradició a l'NBA que li comptin. Pels mèrits doncs, que ha fet a la primera part de la temporada amb l'equip guanyador, diguéssim, en cas que perdin els Knicks. És tot just el quart jugador de la història de l'NBA que es troba en aquesta situació. El primer jugador de la història que s'hi va trobar és exjugador del Barça, brasiler, Anderson Varejao.
0: Ah, un mite.
5: Un mite que va guanyar l'anell amb els Golden State Warriors jugant contra el seu exequip a principi de temporada, els Cleveland Cavaliers. Dit això, l'eufòria, com dèiem, és col·lectiva, és tan bèstia a les dues ciutats que els preus de les entrades estan disparadíssims. Les entrades més econòmiques a San Francisco, a San Antonio, volem dir, costen $2,000, la més econòmica, mentre que a Nova York ja s'enfilen fins als $3,700.
0: Les més econòmiques,
5: sí,
0: imagina't.
5: Sí, imagina't les més cares. Sí.
0: Com dèiem, horaris, quarts de tres, no?, aquestes finals?
5: Sí, tots els partits estan programats per 2:45 de la matinada, els dos primers partits són a San Antonio, els dos següents a Nova York, i a partir d'aquí, si hi ha cinquè partit, seria San Antonio, el sisè seria Nova York, i en cas d'un hipotètic setè partit, seria novament a San Antonio, que per això té el factor pista a favor.
0: Per tant, té aquest petit avantatge, a priori, San Antonio Spurs, el setè partit seria a casa. Bé,
5: exacte.
0: Repassada la prèvia d'aquestes finals de la NBA, que arrenquen aquesta matinada.
5: La següent, sí. Aquesta matinada, no l'altra.
0: Ah, perdó, sí, o sigui, sí, és la de dimecres a dijous.
5: Sí,
0: molt bé. Doncs això, repassades aquestes finals de l'NBA, avui al Back to Back tenim una conversa molt xula amb un dels millors talents de bàsquet de casa nostra.
5: Sí, juga a la Lliga Universitària dels Estats Units, format a l'Horta de Barcelona i a la Penya de Badalona, actualment a la Universitat de Davidson. Segur que el coneixeu, és ni més ni menys que Ian Plateu.
6: Shot clock down to five. Brown behind the back to Plateo. Got the shot away for three. And he rips the ropes for the Wildcat. What a sequence, coach!
0: Hola, Ian. Què tal?
7: Bona tarda, molt bé.
0: Molt bé, bona tarda. Universitat de Davidson, a Carolina del Nord. Estàs ara mateix. Com va tot per aquí?
7: Molt bé, molt content. Ara passant uns dies a casa, després d'haver acabat exàmens ja, primer any a la universitat allà, i ara res, content i amb ganes de tornar cap allà a seguir entrenant. Mm.
0: Ian Plateu. Passa que t'han dit de moltes maneres el teu cognom, no? La manera més estranya, sí, quina és? Si ja estàs acostumat, suposo.
7: Uf, he escoltat de tot, la veritat, he escoltat de tot. M'han dit Plató, Platiu, Platef, una mica de tot. Va. Ja dic que la manera correcta és Plateu. És la més fàcil.
0: Val. D'on ve, per cert, Ian Plateu?
7: Plateu és belga. El meu pare és de Bèlgica, nascut de Bèlgica, i tinc la doble nacionalitat.
0: Val, perfecte. Molt bé. Escolta, estàs seguint els playoffs de l'NBA? Qui creus que guanyarà les finals que ara comentàvem entre Knicks i Spurs?
7: Jo sí que ho segueixo. Jo crec que Spurs han fet una gran feina per derrotar Thunder, i jo vaig amb Spurs. El meu germà és un gran fan dels Spurs i també queda una mica a prop de casa.
0: Mm. Somies, no?, algun dia arribar-hi o què?
7: Home, i tant. És un somni... Bueno, és una cosa que tot jugador de basquetbol, no?, algun cop, jugar a NBA és... seria impressionant i bueno, tant de bo. Mm.
0: Ara estàs jugant, com dèiem, a la Universitat de Davidson. Allà, què? Qui hi ha jugat així conegut a la Universitat de Davidson?
5: Doncs mira, un jugador que es diu, ni més ni menys que, Stephen Curry.
0: Se va sortir d'allà, eh?
5: Sí. No sé si això és una pressió afegida, una motivació. Se'n parla molt de Stephen Curry allà, Ian?
7: Bueno, tu quan estàs allà, si vas a Davidson, no aniràs sense saber que allà ha estat Stephen Curry. Vull dir, és bastant evident que ha estat allà, està per tot arreu, però no diria que és una pressió, sinó més una motivació o algú molt positiu a tenir a favor, no? Vull dir, tenir algú com a Curry estant una mica per sobre involucrat dins de la universitat és algú que és superpositiu i que a qualsevol jugador universitari li encantaria tenir una estrella com és Stephen Curry involucrat dins del teu equip. És realment un reforç molt positiu.
5: I ja no us ha vingut a veure mai l'Stephen Curry?
7: Sí, doncs sí, va venir el 30 de desembre, que vam jugar el primer partit de conferència, i ells jugaven, el 31 jugaven contra el Charlotte Hornets, i va venir a veure'ns aquell dia i vam poder parlar amb ell una estona després del partit.
5: I es pot explicar què us va dir o què li vas dir?
0: Que tal és, sí, no?
5: Sí.
7: Bueno, s'ha de dir que és una situació complicada perquè era el primer partit de conferència, vam perdre després de dues pròrrogues, aníem molt motivats i era un partit molt especial, òbviament, perquè venia Stephen Curry, perquè era el primer partit així molt important. Llavors, a l'acabar el partit tothom estava una mica així de mal humor, no esperàvem perdre i va ser una mica un sabor agradós, no?, perquè després sí que va perdre i va venir el vestuari i ens va dir un parell de coses, no?, que ens ajudaven un jugador de la seva experiència. Però això va quedar un gust agradós del que podia haver sigut.
0: Mm. Què estudies allà als Estats Units?
7: Doncs és difícil explicar perquè jo he de dir que aquí a casa de Catalunya vaig començar a estudiar periodisme.
0: Home,
7: però
0: home,
7: no
0: home.
7: Però no em va, no vaig acabar d'entrar-hi del tot. I allà als Estats Units hi ha una opció de, si no tens del tot clar què vols fer, per decidir-te el segon any. Llavors jo ara estic fent diferents matèries i quan acabi el segon any decidiré cap on, cap quin grau faig.
0: I ho tens més o menys clar o no? Cap on tiraràs?
7: Crec que alguna més d'humanitats, però sincerament no estic del tot segur. Estic fent una mica de tirant d'aquí d'allà matèries, a veure què és el que més m'interessa per estudiar.
5: Escolta'm una cosa, això d'anar acadèmicament un curs per davant de la gent de la teva edat, com és? T'ho dic perquè, per exemple, a nosaltres això no ens passarà mai. I més que res, t'hi adaptes, t'hi acostumes? Això és bo, dolent? Com ho has viscut tu?
7: Bueno, això és el que vaig viure de molt petit. Vull dir, jo em van avançar a primària, jo vaig passar de tercer de primària a cinquè de primària, i no sé, i al final...
0: Per què? Per què?
7: Tota la vida.
0: Perquè et veien aptituds?
7: Perquè, sí, vaig, durant tercer de primària vaig estar tot l'any amb un psicòleg fent com unes proves i tal, i a l'acabar d'any em van donar l'opció, em van dir que creien que seria el millor per mi, per anar més ràpid, el més efectiu, i em van donar l'opció, i amb la família vam decidir que era una opció, i un cop era molt petit encara. No tenia gaire decisió. Però al final és una cosa que acostumes. Jo també, amb l'àmbit del bàsquet, sempre he estat jugant i entrenant amb gent més gran. Al final estic a classe amb gent una mica més gran. No sé, per mi al final era algo normal.
0: Mm. Per la gent que no sàpiga qui és Ian Plateu, eh?
5: Sí.
0: Ho dic bé, eh? Plateu, eh? No, sí. Ho dic bé, eh? Val. De què jugues una mica? Explica'ns.
7: Bé, jo jugo de 5, de pivot. Soc un tio força alt. I no sé, jo m'agrada una mica distribuir, jugar una mica amb l'equip, sempre buscar la millor opció. Crec que sóc un jugador poc egoista a pista, que això, sempre buscaré la millor opció, m'agrada molt, i bueno, diria que se'm dona bé passar la pilota, i no ho sé, en general... no sé, de veritat, tenir bona visió de joc i bon entendiment del joc.
0: Bon llançador, també? Exterior o no? O més
7: sí,
0: al coll de l'ampolla?
7: No, jo et diria, jo personalment confio que sí. El que passa que, i és en el que estic treballant últimament, el que passa que ho faig poc, els partits, se'm dona poc l'oportunitat, però jo és una cosa que cada cop estic molt més còmode. Últimament em noto molt bé amb el tir i és una cosa que vull afegir com una arma així important pel meu joc, consistent, diguem, sí.
5: 2-10, eh? 2-10 i en Plateu és un tros d'animal.
0: Sí, però tens pinta de ser atlètic, eh? Amb 2-10, de moure't bé a la pista, no?
7: Bueno, atlètic en el sentit de moure'm bé, sí. En el sentit de saltar molt, córrer, ja és una
0: altra
5: cosa. Escolta'm, sí. Per la gent que es posa les mans al cap quan veu l'èxode de jugadors cap als Estats Units, Ian, què us donen allà que no tingueu aquí?
7: Home, jo crec que l'oportunitat allà és, en general... més bona que aquí. Allà et donen l'oportunitat de començar i treure's una carrera universitària, primer de tot, combinant una educació amb el bàsquet, que és algo que aquí a Espanya és molt més difícil, no és impossible, hi ha molts jugadors que ho fan i jo crec que té molt mèrit perquè és molt difícil poder compaginar un esport professional com el bàsquet amb un títol acadèmic, com una universitat. Després, algo que jo sempre em pregunto, un reforço molt de dir... que el desenvolupament allà és bastant heavy, vull dir, jo crec que estan allà és on més millores. Jo diria que hi ha un problema aquí d'acabar l'etapa de formació i ja haver de passar directament o fer el salt a professional, i crec que jugadors pues, com jo, de 18 anys, encara tenim molt a millorar, molt a aprendre, i estan allà als Estats Units et donen les millors condicions generals, de tenir els millors complexos esportius, els entrenadors i preparació per tu i per, en general, per millorar. Jo crec que aquestes són les dues coses que més diria, i el fet de jugar a una lliga universitària com és la d'allà als Estats Units, que cada cop és de nivell més alt, sempre ho ha sigut, però crec que doncs ara està en un moment molt àlgid i crec que són raons importants que a vegades no es parlen suficient.
5: Ian, un 24 de març del 2024, amb 16 anys i 142 dies, va passar això.
0: Tenim debut a l'ACB.
1: Sí, d'ahir en Plati ho va fer Hernández, ja ho diré bé, un nano de 16 anyets, agafa el rebot Billy, segueix defensant, li clava un tap. Plati Fernández a Billy Hernán Gómez. A la cantonada perquè llenci Michael Rusic, no hi anirà. És el nano que agafa el rebot i cistella. Cistella del Joventut de Badalona.
5: Ah, van haver-hi càntics de MVP a l'Olímpic de Badalona. Com recordes aquell dia? Estaves nerviós o què?
7: Doncs mira, diria que tot el dia estava molt nerviós. Vull dir, va ser una setmana una mica intensa d'anar entrenant al primer equip i al final em van dir que sí que aniria convocat. Tot el dia vaig estar molt nerviós, no diria que no, i després és això de que quan entres a pista és una mica normal, no? Jo a l'Olímpic he jugat tota la vida, però òbviament mai en aquell escenari. I en aquell moment se m'ha una mica el nerviosisme passat una mica a l'altra banda i em centro a no cagar-la, a fer el que em toca. I, home, és un moment, va ser un dia molt especial per mi, molt, sempre recordaré, i sí, molt, molt, molt important.
0: T'agradaria tornar algun dia? Bé, clar, tu t'has entrenat amb Ante Tomic, amb Pustovo i, no?, amb Ricky Rubio, vull dir, t'agradaria tornar a la penya algun dia, que és casa teva, o què?
7: Sí, jo amb la penya, bé, jo ara tinc ja un acord de futur, on en el cas de tornar aquí, tornaria a la penya, jo sóc de la penya, sempre ho he sigut, ara, vull dir, he estat 8 anys a formar-me a la penya i crec que l'opció de tornar aquí és una opció que tinc molt en compte. Jo ja, vull dir, la relació amb la penya segueix sent molt bona, estic anant a entrenar ara, vull dir, no sé, jo amb la penya sempre, ara mateix hi ha molt bona relació i és una opció molt... molt clara la de tornar aquí i jugar a Badalona.
5: O sigui, tu t'agradaria acabar la teva carrera com un referent de la penya, com ho són el Ricky Rubio o l'Ante Tomic? Això seria un somni de Liam Plateu?
7: Home, sí, crec que és algú, seria algú molt especial. Vull dir, haver jugat des de mini a la penya, pujant per totes les categories, debutar amb 16 anys i si pogués acabar la carrera ja seria una mica... un moment. Seria una molt bona manera per tancar la meva carrera i tant.
5: I et faig les dues últimes, i almenys per meva, són 4 anys d'universitat, si no vaig errat. La idea és acabar els 4 anys a la mateixa universitat de Davidson i després, si no hi ha més opcions als Estats Units, venir cap aquí? O potser talles abans i tornes cap aquí? O com va això?
7: Sincerament és algo que vaig any a any, jo diria any a any o mes a mes, crec que amb la situació que hi ha actualment als Estats Units a la lliga universitària és molt difícil saber on estaràs l'any que ve. Crec que ara mateix et puc dir una cosa i l'any que ve serà una altra. Sincerament, no ho sé. Jo sé que seguiré aquest any a Davidson i jo el que sé és que la setmana que ve ja estaré entrenant, però de veritat que no et sé dir res perquè és, em sembla que és impossible que ningú jugador ara mateix et pot dir on jugarà l'any que ve.
5: Vale, i et faig l'última ja i et deixem de molestar ja, Ian. T'ha contactat algun club de l'ACB per fitxar, jo què sé, aquest estiu o l'estiu que ve, pel primer equip, per l'U22, alguna oferta que hàgim de saber? Que el món del bàsquet estigui pendent de saber?
7: Doncs mira, jo sàpiga, no, jo ja vaig marxar amb la idea molt clara de batestar ja 4 anys, de marxar als Estats Units, treure'm un títol i jugar els 4 anys de la carrera universitària. Que jo sàpiga, no hi ha hagut cap oferta per de cap equip. I res, jo estic molt content, la meva opció sempre serà aquests 4 anys quedar-me allà per acabar la carrera.
0: Molt bé. Escolta, un plaer conèixer-te i amb Plateu, a partir d'ara ja
5: sí,
0: me'n recordaré.
5: Sí, no ens equivocarem mai més.
0: Un plaer conèixer-te, que tinguis molta sort i escolta, si algun dia ets una estrella de NBA, recorda't de l'Albert Pedrol
5: sí,
0: del back-to-back i de RAC1 que et vam trucar aquí, que després us en oblideu d'aquestes coses, quan ja sou estrella de NBA.
5: Sí, ja ho és una estrella MVP de l'Europeu amb Espanya l'any passat, vull dir que ja és una estrella, Ian, un gran.
0: Molta sort, molta sort pel futur. Gràcies, una abraçada. Adéu. Vagi bé.
5: Que vagi bé, Ian.
0: Escolta, perquè un dubte que tinc. O sigui, pot ser que d'aquests 4 anys a la universitat pugui saltar el draft i a l'NBA? Això podria passar?
5: Si ell volgués, sí. No tots els jugadors completen els 4 anys a la universitat.
0: O pot ser que alguna franquícia el vegi a la universitat i digui, ei, et fitxem directament. Això pot passar o no?
5: Hauria d'entrar al draft.
0: Hauria de passar pel draft.
5: Hauria de passar pel draft, però sí que hi ha molts nanos que canvien d'universitat. Vull dir, ella ara està a Davidson i pot haver-hi una universitat que li ofereixi una beca millor i que canvi d'universitat.
0: I allargar aquestes quatre...
5: No, complir els quatre, sí. Tot i que ara mateix a la universitat, i un dia ens ho explicarà el Jordi Colomer, hi estan havent molts canvis, i ara de jugadors que ja han passat l'edat d'universitat i poden tornar, vull dir, això és un merder, però vaja, en principi, canviar d'universitat sí que pots, entrar al draft sí que pots, però en principi ens ha dit Lian que la seva idea és acabar aquests 4 anys.
0: Que aquests 4 anys i llavors veurem si torna, sí. I que aquí té una opció preferencial amb la penya per acabar jugant aquí a la penya, que és el club de la seva vida. Molt bé, Pedrol, m'ha encantat conèixer Ian Plateu. Quedeu-vos amb aquest nou, amb aquest nom i amb aquest nano, amb aquest pivot de 2-10 que avui hem saludat i tingut aquí.
5: I com parla, hem 18 anys, i quina veu de ràdio que té.
0: Bueno, clar, si anava avançat al curs, imagina't, deu tenir un coco espectacular.
5: Sí.
0: Molt bé, ho deixem aquí.
5: Sí, que ens hem menjat el temps,
0: sí,
5: no?
0: Sí, i a més, com que només tenim les finals de l'NBA, sí. Ja queden dit. Tots els partits a les 2:30. Knicks contra Spurs.
5: Sí.
0: Fins
5: sí.
0: A la pròxima, eh?
5: Fins ara.
0: Adéu. Aleix,
5: que vagi molt bé. Adéu.
0: Quedeu-vos amb aquest nom del Ian Plateu, que té molt bona pinta pel que fa al bàsquet català. D'aquí uns anys ja és present i esperem que sigui futur. Avui l'hem descobert al back-to-back. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, el Pau Espí. Hola, Pau.
8: Hola, bona nit.
0: Què més hem de saber?
8: Doncs que aquest dimarts hem sabut que la Federació Espanyola de Futbol donarà a conèixer el 30 de juny els calendaris de primera i segona i també de la Lliga F en tenis. Aquest dimarts s'ha definit la primera semifinal del Roland Garros, que enfrontarà l'alemany Zverev, que s'ha desfet del madrileny Rafa Hoddart per la via ràpida, amb el txec Mensik, que ha eliminat el brasiler Fonseca també per 3-16-0. Aquest dimecres es definirà la segona semifinal. En el primer torn, el canadenc Félix Auger s'enfrontarà a l'italià Cobolli i posteriorment el també italià Berrettini jugarà contra el seu compatriota Arnaldi. Al quadre femení, victòries de Kostiuk i Andreeva, que jugaran la primera semifinal demà, la número 1 del món, Arina Sabalenka, es veurà les cares amb la russa Schneider, mentre que la també russa Anna Kalisnaya ho farà contra la polonesa Chualinska. En waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de la Lliga Femenina per tercera vegada, després d'imposar-se en el partit definitiu al Sant Andreu per 9-10. I un últim apunt, en clau Barça i també de manera anecdòtica, perquè el 19 de juny, guardeu-vos la data, el 19 de juny, Ansu Fati llançarà la seva carrera musical amb la cançó Sea Como Sea.
0: Ansu Fati?
8: Ansu Fati.
0: El que acaba de fitxar pel Mònaco.
8: Correcte.
0: Si ara s'ha fet cantant...
8: De ser el 10 del Barça a ser cantant.
0: A ser cantant. Sea como sea.
8: Sea como sea.
0: I a més el 19 de juny, eh?
8: Correcte.
0: Hòstia, és que només faltava això per tancar el programa d'avui. Que Ansu Fati el dia 19 de juny tregui una cançó. Increïble. Molt bé, Pau. Gràcies.
8: A tu.
0: Vinga. Aquí ho deixem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i amb un gran protagonista. Demà aquí al Tu Diràs. No us ho perdeu. Descanseu, bona nit.
9: Tu Diràs.
10: RAC1. Tots som 1.
11: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 3 de juny del 2026 i fa molta son. Comencem la jornada amb algun plogim cap al Maresme i amb núvols i boires a les comarques de Girona, de Barcelona i de la Catalunya Central. A la tarda creixeran núvols en zones de muntanya que no portaran gaires conseqüències. A la resta, el sol protagonista al migdia i la temperatura quedarà encara més frenada que ahir. Lleó 14 inclourà el català per fi en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La Conferència Episcopal Tarraconense hauria fet les gestions amb el Vaticà per demanar canvis en el discurs, tot i que l'arcabisbat de Barcelona nega a hores d'ara encara cap acord. En fi, tites, tites. Més enllà de la polèmica per la visita del Papa, Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a reunir-se amb el president Carles Puigdemont a Waterloo. Jordi Turull havia reptat a negociar a Brussel·les el suport de Junts en una moció contra Pedro Sánchez. En parlem aquí al Món RQ, igual que el PSOE admet ara que va pagar la exmilitant Leire Díez 30.000 euros més del que havia dit inicialment. Eleva l'import dels 15 als 45.000 euros i explica que aquests pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé 10 anys. D'aquests casos de corrupció que esquitxen el PSOE de retruc al PSC se'n parlarà a la sessió de control al president Salvador Illa, que la seguirem en temps de tertúlia, amb Natàlia Rodríguez, Ramon Rovira, Javier Melero, Ferran Casas, Janet Sanz i amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. També estarem molt pendents d'un nou dia de protestes dels mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. A quarts de nou, els docents han convocat una acció sorpresa, veurem quina, a Tarragona. De la crònica de successos, l'atenció s'ha apoderat del barri de Cerdanyola de Mataró. Aquesta matinada hi ha hagut aldarulls després del polèmic desnonament d'una família amb quatre menors ahir. I ja ha arribat el dia, aquesta tarda comença el Primavera Sound, un dels festivals més imponents que hi ha de música a nivell europeu. Es fa al Parc del Pòrum de Barcelona. La jornada inaugural gratuïta tindrà en Guitarrica de la Fuente i Bolec com a caps de cartell. I atenció, perquè aquest estiu hi haurà més mosquits i paneroles que de costum. Ho alerta l'Associació de Professionals de la Salut Ambiental, que ho atribueix bàsicament a la calor i a les pluges. El dia que també comença la Patum. Aquest vespre ja hi ha les primeres passades i salts en places i carrers de Berga. I ha mort als 90 anys el periodista Josep Maria Cadena, un dels impulsors del diari Avui i una de les figures que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició. Els esports, l'animadversió pel Barça entra de ple en la campanya electoral a les eleccions del Real Madrid. Ara Enrique Riquelme confessa que li agradaria que el Barça baixés a segona i fins i tot que desaparegués. A tot això, la Junta Electoral del Real Madrid nega cap tupinada en el vot per correu, com va denunciar ahir Riquelme aquí al Món RQ. El dia que avui, a partir de les 11, al Món RQ conversarem, parlarem amb l'actriu i directora Aina Clotet, que ens presentarà el seu primer llargmetratge, Viva, guardonat amb el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. I, per acabar, conversarem amb l'actor William Dafoe, que ens parlarà de la pel·lícula L'Amfitrión. S'estrena aquesta setmana als Estats Units i a casa nostra arribarà el 24 de juliol. Sí, William Dafoe, avui aquí al Món RQ, i també amb el Joan Ferrer i el Diàling, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que finalment el Papa també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, o apunten fonts eclesiàstiques que diuen que Lleó 14 combinarà la llengua catalana amb el castellà i el llatí durant l'acte central de dimecres de la setmana que ve. Tot i que abans d'ahir el Vaticà va constatar que el català quedaria arraconat després de publicar el guió dels actes que farà el pontífex, la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa els 10 bisbats catalans, ha fet les gestions per demanar canvis en el discurs. Per això, algunes veus de l'Església donen per fet que el Papa parlarà en català durant la seva estada a Barcelona.
0: De fet, bona part del món eclesiàstic es veu que ha fet pressió perquè Lleó 14 faci servir el català a Catalunya.
2: Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, el de Lleida, Daniel Palau, en declaracions a Lleida Televisió, i també el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, aquesta nit al 9C de RAC1.
5: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català.
6: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres és el més normal i el més habitual.
7: Aquesta mena de diglòssia, i ho han de veure, eh? Vull dir que, i a més, que s'ha fet molta pressió des de moltes bandes.
2: En canvi, l'Església espanyola treu ferro a la polèmica. La Conferència Episcopal responsabilitza l'equip de Lleó XIV de la decisió inicial de no incloure el català i recorden que serà el Vaticà qui tindrà l'última paraula.
3: Si això Déu ho veiés, Déu això ho està veient. Déu nostre Senyor això ho està veient. Se n'en fotis, que és molt seriós això. I perquè aquí se n'estan fotent és ell. Se n'estan fotent de tot plegat, perquè és que és... I el que se n'estan enfotent, i es, bueno, estan emprenyats com una mona, m'han dit que estan emprenyats com una mona, són l'Abat Escarré, l'Antoni Deit i el bisbe Casaldàliga, tots aquests estan emprenyats com una mona. I no m'estranya. Demanem tan poca cosa, que es beneixi l'última torre de la Jesús amb una part en català, res. Una cosa que allò... petita, esquifida. Res, petita, esquifida, que no... Ahir va haver un acte al Samarang a Barcelona, tot en català, tot. Fins i tot el rei va parlar en català, tot. Amb ministres, amb no sé què, amb el... tot en català. Ho va queixar-se. A més, pel que m'han dit, va ser la Casa Reial qui va dir que fer-ho en català, i l'Ajuntament de Barcelona. Ai, però dirò, aquí... I era que a la... És que, clar, venim unes èpoques de la Conferència Episcopal antiga, la que hi havia aquell senyor que jo li deia que quan el grajo vola abajo hace un frío el carajo, que era aquell senyor que era va estar totes les manifestacions en contra de l'avortament, en primera fila, allò tot negre, tot que semblava un personatge extret dels dolents d'Obèlix i Astèrix. Tota aquella cosa, encara aquella carcúndia, en alguns sectors de l'Església encara continua. Que no fotrem en castellà, que se joden. Bueno, ells no diuen que se joden, que se fastidien. Bueno, més enllà de la polèmica per la visita del papa, Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a negociar una moció de censura amb Carles Puigdemont a Waterloo.
2: Això després que Jordi Turull hagi instat el president del PP a viatjar a Brussel·les per intentar aconseguir el seu suport. Feijóo li va donar llargues a Turull amb una declaració de només 4 segons mentre sortia de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona.
4: Vale, venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
2: Vamos, por favor. Vamos a hablar de coses sèries, deia. Per la seva banda, el govern espanyol recorda que el PP ha fet tot el possible per anar en contra de Catalunya i del País Basc i que per això Junts i el PNB no haurien d'anar d'acompanyar els populars.
3: Ja. Vamos a hablar de coses sèries, clar. Hablar de coses sèries que és que Junts tombi el govern per donar-te-la tu. Home, tampoc és que seria molt seriós pensar això, no? O sigui, fes la moció de censura... Fes la moció de censura, ja és que tanta història. Fes la moció, presenta-la ja. Bueno, avui a partir... Per ser que tot això, mentre el PSOE ha reconegut que va pagar-li 45.000 euros a l'Eire Díez en lloc dels 15.000 que havien dit fins avui.
2: Sí, els socialistes es comencen a preparar per quan es faci públic el contingut del sumari del cas. El partit aclareix el que dèiem, que li ha pagat 45.000 euros a l'Eire Díez en concepte de diferents tasques de comunicació del PSOE a Cantàbria. Malgrat tot, quan va cobrar aquests diners, encara no estava en marxa la suposada operació dels socialistes per treure draps bruts dels jutges, dels fiscals i dels policies que investigaven dirigents del partit.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Diverses persones.
2: I a París ja són 3 les persones mortes durant la celebració de la Champions del PSG.
1: L'últim és un home de 24 anys que va tenir un accident mentre conduïa la seva moto per intentar esquivar una barricada. Aquest any la policia francesa ha detingut 890 persones, un 45% més que l'any passat, que el PSG va ser quan va guanyar la seva primera Champions.
2: I senyores i senyors, ja ha arribat el dia, a les 6:10. Avui comença el Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona. Festival Obre Portes amb la jornada inaugural amb Guitarrica de la Fuente com un dels caps de cartell.
1: A partir de 5:45 de la tarda hi ha programats 4 concerts gratuïts. Els plats estrella són d'una banda Guitarrica de la Fuente, però també Wet Leg. I Art Act. O la catalana Wineta.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Des del dia... Bueno, la vaig descobrir des del primer dia, no és conya, això, eh?
2: Si la vas descobrir des del primer dia.
3: Bueno, diguéssim, dels primers, això sí. Aquesta sí que me l'atribueixo, la Wineta, el descobriment.
2: Així on te la vas descobrir?
3: Crec que era la presentació de la temporada cultural de la Generalitat o alguna cosa així. Sí, sí, em va sorprendre moltíssim. Sí, sí.
1: I què feies tu allà?
3: Era la sala bars.
2: Va. Sí,
3: no, noi, això ja ho explicaré, ja t'ho explicaré fora de micro, si vols.
2: Carai, interessant esport, això.
1: No, dèiem que tots els concerts d'avui seran en un sol escenari i a partir de demà sí que entren en joc la resta d'espais.
2: Val. Tot això passa al Fòrum, però avui també continua la Primavera a la Ciutat, que avui porta a la ciutat de Barcelona un dels grups del moment, Guix. Actuen aquesta nit a la sala Paral·lel 62, a Resmatàs i actua Moway, i a la sala La Nau, Cara de la Vinya. I avui, per cert... Comencem per aquí. Primera Sound, què?
4: Doncs mira, de moment avui tranquil·litat, per tant sense pluja, sí que amb alguns núvols a les comarques de Girona, Barcelona, algunes boires ara al matí també Catalunya Central, temperatures que comencen a baixar, bé, de fet els últims dies ja ha anat afluixant la calor, doncs avui més, baixen entre 2 i 4 graus les temperatures diurnes, per tant entre els 25 i els 30 graus, per tant la nit no serà especialment xafogosa ni càlida, sinó més aviat fresca, sobretot a mesura que avanci la matinada. Demà sí que s'espera pluja. Demà, de fet, a partir de mig matí ja comencen els ruixats, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona, interior de Tarragona, i després aniran avançant cap a la resta. I demà al vespre, a la ciutat de Barcelona, s'espera pluja. Com més tard es faci, menys pluja hi haurà. És a dir, plourà més probablement a les 7, 8, 9 del vespre que no pas a les 10, 11 de la nit. De moment, amb els mapes que tenim ara mateix. I amb temperatures que baixen una miqueta més. Demà màximes de 24 a 29 graus. I divendres, dissabte i diumenge, de pluja se n'espera poca. Divendres, com a molt, algun ruixat encara residual a les comarques de Girona, nord de Barcelona. Dissabte, de pluja només se n'espera al sud i també al Pirineu, i diumenge a Ponent i al Pirineu. Però a la ciutat de Barcelona, en l'únic moment que s'espera pluja, està a la tarda vespre.
2: Vale, avui comença la Patum, també, a Berga.
4: Sí, la Patum de Berga. Avui cap problema, se salva també de la pluja. Demà sí que s'esperen tempestes, també, a la tarda. I després pinta que divendres i cap de setmana, poca aigua. Sí.
2: Ara venen aquells dies que comencen a sortir notícies respecte al temps. Com que fa calor, per exemple, que el Mundial de Futbol els partits seran més lents del que és habitual.
1: Sí, i el motiu és que a causa del canvi climàtic s'esperen més episodis de calor intensa i això farà que el rendiment dels jugadors baixi. Un estudi de Climate Central diu, per exemple, que els futbolistes no sprintaran tant com abans. Un dels autors, Tom Diliberto, ha dit a RAC1 que tot plegat també podria afectar la salut dels jugadors.
2: Carai.
5: When we have... Quan no només fa una calor extrema, sinó que a més hi ha molta humitat, sabem que els riscos per la salut augmenten considerablement. En aquestes condicions pot haver-hi més casos de rampes musculars o esgotament per calor, però també emergències mèdiques més greus com ara un cop de calor.
1: Segons l'estudi, un 95% dels partits tenen probabilitats de ser més lents per la calor que farà als Estats Units, a Mèxic i al Canadà.
2: Això quan l'Institut Carlos III de Madrid calcula que aquest mes de maig han mort 111 persones per causes atribuïdes a la calor.
1: L'organisme té en compte els casos de persones grans o amb patologies prèvies que han acabat morint per causes vinculades amb la calor. La xifra

0: més alta en un mes de maig, des que hi ha registres, aquests 111 morts. La majoria s'han registrat a Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc, coincidint amb la calorada que va començar el 23 de maig i que va començar a fluixar abans d'ahir.
1: Què? Això...
2: Clar, hem tingut temperatures de... més pròpies del juliol-agost. El juliol-agost normalment doncs, tenim morts per calor, sobretot la gent més vulnerable. Per tant, si aquestes temperatures les hem tingut al maig, doncs ha passat
1: clar,
2: això.
1: I la calor i la pluja que hi ha hagut aquests dies, tots aquests últims mesos, faran que aquest estiu hi hagi més mosquits i més paneroles.
0: És la previsió que fa l'associació que aglutina empreses de control de plagues. Els experts creuen que, curiosament, només la calor extrema podrà combatre els mosquits, perquè resulta que aquests animals s'estressen quan les temperatures són exageradament altes. De tota manera, el portaveu de l'associació d'empresaris, Andreu García, avisa que ja han detectat més paneroles al clavegueram.
3: Les campanyes preventives que estem fent ja a la xarxa clavegueram dels municipis estan detectant unes poblacions elevades. Les climatològiques que tenim sí que ens indiquen que pot ser un estiu una mica més complicat que l'anterior. Aquesta ola de calor d'ara no tenia precedents i ens ha sobtat.
0: I a banda dels insectes, també es preveu que hi hagi més rates, Vaya. Perquè com més obres hi hagi als carrers, per cert, més s'afavoreix el creixement de la població de rosegadors.
1: Pues si és per obres, et dic una cosa, tindrem aquí el flautista de Melín, perquè és que les tindrem totes una darrere l'altra. I els mosquits, no t'explico, això dels mosquits estressats m'ha interessat. M'ha interessat perquè els mosquits estan estressats i van tots a la consulta al psicòleg. Deuen tenir pocs psicòlegs i els deuen tenir tota la consulta, les deuen tenir a casa meva. Ja t'ho dic jo. Perquè venen tots amb estampida. Bueno. En mobilitat, més de 500.000 de persones han deixat de fer servir l'alta velocitat per anar de Barcelona a Madrid.
0: Segons un informe de la Comissió Espanyola dels Mercats i la Competència, cada vegada més usuaris prefereixen altres mitjans de transport i tot després del caos ferroviari dels últims mesos. Avui dia el trajecte fins a la capital espanyola dura 3 hores, 30 minuts més que abans de l'accident d'Ademuz. Això pel que fa al trajecte Barcelona-Madrid, però a la resta de l'Estat es calcula que l'AVE ha perdut més d'un milió i mig de passatgers.
1: I en salut, la campanya dels metges contra les hores extra s'ha estès també als hospitals d'atenció primària.
0: Metges de Catalunya ha ampliat als ambulatoris la protesta ni un minut més, que consisteix a deixar de fer hores extra per demostrar que bona part del servei assistencial el suporta al treball voluntari. De moment s'hi han acollit 121 serveis de 34 hospitals diferents. Des del sindicat majoritari dels facultatius esperen fer pressió perquè el Departament de Salut segui a negociar amb ells.
1: I de tornada a casa nostra, ha mort als 90 anys el periodista Josep Maria Cadena, un dels impulsors de l'Avui.
0: També va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes de Catalunya, crític cultural, va destacar per ser una de les figures del periodisme que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició i aconseguir una premsa democràtica.
1: Molt bé. I a les 6 i 17 minuts, el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha confessat que li agradaria que el Barça baixés a segona.
4: Sí, no només això. Després de seure's en aquest estudi per respondre les preguntes del món a RAC1, Riquelme va anar al podcast del creador de contingut Jordi Wild i en allà va assegurar que gaudiria amb un descens del Barça i fins i tot amb la desaparició del club blaugrana.
5: Yo quiero ver al Barça.
6: Sota el Barça en segunda, lo querrías ver.
5: Vamos, por favor, me encantaría.
6: No, presidente, entonces...
5: ¿Pero por qué?
6: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
5: A mí yo no tendría ningún problema, vamos, me pondría contento. Oye, es una... Que no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
6: ¿Y si desapareciera también?
5: También, ¿sabes? No tendría ningún problema, o sea, es historia del fútbol, pero es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid.
1: Campaña electoral. Tot és campanya electoral. Què més?
4: Que, com dèiem, ahir Riquelme va ser aquí al món a RAC1, però la seva entrevista no va fer cap gràcia a la Junta Electoral del Real Madrid. El motiu és el següent. El candidat va insinuar que el club afavoria Florentino Pérez a través del
1: vot... Ho va dir clarament.
4: Que afavoria Florentino Pérez a través del vot per correu. Doncs bé, això no va caure gens bé al club blanc. El moment era aquest.
7: Se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
4: Doncs bé, unes hores més tard, la Junta Electoral del Real Madrid va fer un comunicat en què ho va negar en rodó en l'entrevista al món a RAC1. Per cert, Riquelme també va aprofitar per carregar contra el Barça per una banda i contra l'arbitratge per l'altra. Segons ell, Florentino Pérez té raó quan diu que els àrbitres han robat les últimes lligues del Real Madrid.
1: En l'àmbit esportiu agafa força la possibilitat que el primer fitxatge del Real Madrid via Florentino es digui Denzel Dumfries.
4: Sí, es tracta del lateral neerlandès de 30 anys que juga a l'Inter de Milà, a Itàlia. Ho donen per fet, com deies, sempre que el Florentino Pérez guanyi les eleccions. En canvi, el que ja és oficial és el fitxatge de Mitchell per l'Ajax d'Amsterdam. L'exentrenador del Girona ha firmat per dues temporades i agafarà el relleu d'Òscar García Junyent.
1: I Barcelona ha homenatjat a Joan Antoni Sabarang, l'artífect dels Jocs del 1992.
4: Sí, d'aquesta manera la capital catalana salda el deute que tenia pendent amb l'expresident del Comitè Olímpic Internacional. Ho va fer ahir amb una cerimònia presidida pel rei Felip VI al Palauet Albéniz, on no van faltar la família ni les principals autoritats institucionals com l'alcalde Jaume Collboni i l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol Alejandro Blanco. Tots dos van reivindicar el llegat de Samarang i la gran feina que va fer per catapultar la capital catalana.
8: Barcelona avui és el que és perquè aquell any la ciutat va començar a canviar per sempre. Tot això no hagués estat possible sense Joan Antoni Samarang.
9: El gran héroe, la persona que trajo los Juegos a Barcelona, es Juan Antonio Samarang. Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia.
4: Més coses, el Barça de bàsquet ha reaccionat i està només un partit de les semifinals de l'ACB, després de perdre estrepitosament contra el València. Ahir va passar per sobre de l'UCAM Múrcia amb una victòria contundent de 23 a fora de casa. Si l'equip de Xavi Pascual torna a guanyar demà, el Palau Blaugrana es classificarà per la següent ronda i se les veurà o bé contra el Real Madrid o bé contra el Tenerife. De moment, l'equip canari va per davant a l'eliminatòria després de guanyar ahir d'un punt a la pista del Real Madrid. En tennis, la primera participació de Rafa Hoder a Roland Garros s'ha acabat a quarts de final. El tennista madrileny va perdre ahir en 3 sets contra el número 3 del món, Alexander Zverev, que ara espera arribar a les semis. I el Mataró és el nou campió de la Lliga femenina de waterpolo després de guanyar d'un gol al Sant Andreu en el segon partit de la gran final.
1: Deixa només dir que el Rafa Hoder està molt bé tot plegat, però... Aquí ha sigut... O sigui, li han posat una vàlvula al cul perquè la gent inflés com si fos un globus, eh? O sigui, anem fent... Aviam, perquè diu, calma, calma, calma, calma. Calma, és que és increïble. O sigui, l'hem convertit... A, o sigui, jo no, eh? Per tothom l'ha convertit en el nou Rafa Nadal. Però ara ja hem matat a Carat, o què? En fi, tu, és que he dormit mal. O sigui, tinc molta son. Són les 6:21.
10: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: El diàleg. Hola, bon dia.
11: Hola, bon dia. A veure, gran part de la missa del Papa a la Sagrada Família serà en castellà. Però tenim una gran sort. Perquè, segons el Catalunya Nit, ho arreglarem amb el llatí.
12: El que és la litúrgia eucarística, que és la part central de la missa, serà íntegrament en castellà. El llatí quedarà reservat a alguns cants tradicionals, com el Glòria, el Sanctus o l'Angus Dei. O l'Angus d'Angus Dei.
11: Què, aquesta cara? No t'ha agradat, eh? Va, anem a fer unes classes bàsiques de llatí, perquè l'Angus és el guitarrista d'ACDC. Agnus és l'anyell de Déu. Anus, amb dues enes, és l'any del Senyor. I l'anus, amb una ena... Bé, no cal que us ho expliqui.
1: Oh, bé, bé.
11: Perquè a mi el llatí se'm dona com el cul.
1: Oh, oh, són les 6:22. Tira, va. Dani Simón, tira, que avui fa 10 anys d'això, tu. 10 anys, que el Primavera Sound actuava un concert memorable. 10 anys, el 2016. Radiohead va actuar. Mare de Déu, quin memorable allò, que allò va ser sí que memorable. Va, escolteu això, que es titula... Aquesta bonica cançó... No, no recordo si la van tocar. Que es diu Karmapolis.

0: 1.
1: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
4: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
5: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
6: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
7: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
6: Tu creus? Jo pensava que era normal.
7: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
10: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
11: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
12: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
11: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
12: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
11: Lletera Campllong, la llet de casa.
13: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
14: Una experiència autèntica per a tota la família.
13: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
14: Us hi esperem.
13: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
14: Terres de l'Ebre.
13: Reserva de la biosfera.
14: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
15: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
17: 2, 36, 38, 40 i 46, els sols, el 7 i el 8.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
18: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Futbol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que finalment el Papa Lleó XIV també parlarà en català durant l'acte de la Sagrada Família.
1: Segons apunten fonts eclesiàstiques, farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús, a més del castellà i del llatí al Vaticà, però encara no ho ha confirmat.
0: Alberto Núñez Feijóo refusa viatjar a Waterloo per negociar una moció de censura amb Carles Puigdemont.
1: El líder del PP ha rebutjat la proposta de Junts, ho ha fet des de Barcelona al Cercle d'Economia. Avui hi passarà, per cert, el president espanyol Pedro Sánchez.
0: I en plena consulta dels docents, avui hi ha una nova vaga de professors a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: La convoquen els sindicats minoritaris, a 8:45 faran una acció sorpresa a Tarragona i després una manifestació. 3 de cada 10 docents ja han votat el preacord amb el govern.
0: Mataró recupera la normalitat després d'una nit d'aldarulls amb diversos detinguts.
1: Ha passat al barri de Cerdanyola amb contenidors cremats i també diversos identificats. Ha estat la reacció d'un grup de veïns a un desnonament que ha deixat 3 detinguts més.
0: I aquesta tarda comença el Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: Avui jornada inaugural amb Guitarrica Belafuente, Ouineta i els britànics Wet Leg i Yard Act. Fins diumenge hi passaran 290.000 persones i prop de 300 artistes com Massive Attack, Doja Cat, The Cure, Gorillaz o Bad Gyal.
0: El temps que ha fet les últimes setmanes farà que aquest estiu hi hagi més mosquits i més paneroles.
1: Ho diu l'Associació d'Empreses de Control de Plagues. També hi haurà més rates que l'any passat, però si fa molta calor preveuen menys picades de mosquit.
0: I la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid ha perdut més de 500.000 de passatgers.
1: El motiu és que el trajecte encara dura mitja hora més que abans de l'accident mortal de Damuth al gener. Segons un informe de competència, molts usuaris opten ara pel cotxe o per l'avió.
0: Els esports, el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, confessa que li agradaria que el Barça baixés a segona divisió.
2: I també que desaparegués directament, ho ha dit el podcast del creador de contingut Jordi Wild, just després d'assegurar aquí al Món RQ que el Real Madrid afavoreix Florentino Pérez a través del vot per correu, cosa que la Junta Electoral ja ha negat de totes totes.
0: Barcelona homenatja Joan Antoni Samaranch, l'artífex dels Jocs Olímpics del 92.
2: D'aquesta manera, la capital catalana ha saldat el deute que tenia pendent amb l'expresident del Comitè Olímpic Internacional. L'acte es va fer al Palauet Albéniz i el va presidir el rei Felip VI.
0: I el Barça de bàsquet reacciona i està només un partit de les semifinals de l'ACB.
2: Va guanyar de 23 a la pista de l'UCAM Múrcia i demà passarà de ronda si torna a guanyar el Palau Blaugrana. En canvi, el Real Madrid va perdre a casa d'un punt el primer partit contra el Tenerife.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui pràcticament no s'espera pluja i baixen les temperatures diurnes.
3: Sí, es notarà un descens d'entre 2 i 4 graus d'aquestes temperatures, amb màximes que es mouran entre els 25 i els 30 graus, i ara al matí amb alguns núvols i també algunes boires a les comarques de Girona, Barcelona o sectors de la Catalunya central i amb més sol a la resta. I després a la tarda, nuvolades inofensives en zones de muntanya. I fa una estona que hi ha 4 gotes cap al Maresme que aniran marxant cap al mar.
0: I temperatures a aquesta hora?
3: Ara mateix entre els 17 i els 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 15 graus a Lleida, 13 a Girona, 8 a Puigcerdà, 12 a Tremp i 22 a Badalona.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a la C-58 amb un cadell reixat que han sentit nus de la Trinitat per l'avaria d'un cotxe, i una altra avaria d'un altre turisme també talla un carril a la C-25, en aquest cas a Santa Coloma de Farners, en direcció nord, en sentit nord, en sentit Girona. I també hi ha, per cert, un pas alternatiu a la C-16 per despreniments a Puigreig. Pel que fa al transport públic, a aquesta hora tenim la circulació interrompuda a l'R8 per una incidència, per un robatori de cable de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. Per tant, no circulen trens de l'R8 i de moment ja s'estén el transport alternatiu de la línia per carretera a tota la R8. I aquesta mateixa incidència entre Mollet i Sant Fost, Granollers Centre, també deixa retards que superen els 30 minuts de mitjana a les línies R11, R2 i R2 Nord. Passen 4 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 3 de juny del 2026.

0: món a RAC1.
1: 6:37, el Papa Lleó XIV finalment també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

0: pas enrere de l'Església després de la polèmica pel poc ús del català, els actes que el papa farà a Barcelona, la pressió dels bisbes catalans, també de bona part de la classe política i de les associacions de catòlics que s'han posat les mans al cap, ha donat fruits. Si res no canvia, segons apunten fonts eclesiàstiques, Lleó XIV també parlarà en català quan beneeixi la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot apunta que el pontífex combinarà la llengua catalana, el castellà i, evidentment, el llatí a l'acte central del proper 10 de juny, de dimecres de la setmana que ve. Dilluns, abans d'ahir, el Vaticà va publicar el guió de les celebracions i actes que farà el Sant Pare, i en aquella versió el català quedava arraconat. La decisió de la Santa Seu va aixecar tanta polèmica que va obligar els bisbes catalans a moure peça. La Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa els 10 bisbats catalans, ha fet les gestions per demanar canvis en el discurs, i per això algunes veus de l'Església han donat per fet que el papa parlarà en català durant la seva estada a Barcelona. Sigui com sigui, l'arcabisbat de la ciutat nega que el Vaticà hagi fet la modificació i que ara incorpori el català. L'Església barcelonina es limita a dir que ells no organitzen la visita i que no marquen la programació del viatge, per tant, que ells no ho trien, que decideix el Vaticà. I per això ara destaquen que ara la pilota està a la teulada de la Santa Seu i no pas a la dels bisbes catalans, com algunes veus havien assenyalat fins ara. Per tant, a les properes hores haurem d'estar pendents de si el Vaticà confirma aquests canvis. Aquest pas enrere arriba després que, com dèiem, tot de veus de l'entorn de l'Església hagin protestat. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, el de Lleida, Daniel Palau, en declaracions a Lleida Televisió, i també el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, que n'ha parlat aquesta nit al 9C de RAC1.
1: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català?
2: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres és el més normal i el més habitual.
3: Aquesta mena de diglòssia, i ho han de veure, eh? Vull dir que, i a més, que s'ha fet molta pressió des de moltes bandes.
0: Per la seva banda, l'Església Espanyola també treu ferro a la polèmica. La Conferència Episcopal responsabilitza d'aquest fet l'equip de Lleó XIV i recorden que serà el Vaticà qui tindrà l'última paraula. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia. L'Església Espanyola intenta esquivar la polèmica quan falten pocs dies perquè arrenqui el viatge del papa a l'estat. Ara s'espolsen les puces i opten per mirar-s'ho des de la distància. De fet, el coordinador general de la visita, Fernando Jiménez, recorda que no depèn d'ells i que serà la Santa Seu qui ho decidirà.
5: És la Santa Sede a la que corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre, y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión.
4: De mica en mica, per cert, es defineix més la part econòmica del viatge del papa. La Conferència Episcopal Espanyola calcula que costarà uns 25 milions d'euros. D'aquests, un 20% seran aportacions públiques, és a dir, administracions catalanes i canàries. No hi haurà calés de les institucions madrilenyes. En el seu cas, tot serà a base d'espècies, és a dir, logística, comunicació, seguretat, però cap aportació directa de diners.
0: Ara són les 6:41. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a negociar amb Carles Puigdemont a Waterloo una moció de censura contra Pedro Sánchez. Això després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'instés a viatjar a Brussel·les per intentar aconseguir el seu suport. El líder del PP va liquidar el repte en només 4 segons.
6: Vale, venga. Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Vamos a hablar de cosas serias. Feijóo va deixant aquesta frase breu, també irònica, a la sortida de les jornades del Cercle d'Economia de Barcelona, on avui està previst que hi passi Pedro Sánchez. Tot això mentre el PSOE es comença a preparar per quan es faci públic el contingut del sumari del cas Leire Díez. Fins ara, Ferraz havia mantingut que només havia pagat 15.000 euros a l'exmilitant, però ahir el partit va explicar nous pagaments a Leire Díez. En total s'haurien butxacat 45.000 euros en concepte de diferents tasques de comunicació del PSOE a Cantàbria. De tornada a casa nostra, avui és un nou dia de protestes al sector de l'educació. Els sindicats minoritaris continuen fent campanya per rebutjar el preacord que l'USTEC i el sindicat professors de secundària van tancar divendres amb el Departament d'Educació. En plena consulta telemàtica sobre el preacord, avui dimecres hi ha convocada una vaga territorial a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, Pol.
7: Els docents han convocat una primera acció sorpresa al centre de Tarragona a 8:45 del matí i dues hores més tard, a 10:45, faran una manifestació pels carrers de la ciutat amb sortida des de la plaça Imperial Tarracó. Mentrestant, 3 de cada 10 docents, el 36%, ja han votat a la consulta. L'USTEC, professors de secundària i també el mateix Departament d'Educació fan campanya pel sí, mentre que, com dèiem, els sindicats minoritaris mantenen les protestes i aposten pel no. Les votacions es tancaran dijous al migdia i els resultats es publicaran dijous mateix.
0: En successos, aquesta nit hi ha hagut nous aldarulls al barri de Cerdanyola, a Mataró. Ahir al matí la policia va detenir 3 menors d'edat durant un desnonament. I aquesta nit diversos veïns han protestat als carrers cremant contenidors i destrossant mobiliari urbà. Els Mossos han detingut i identificat diverses persones.
7: Hores abans, els Mossos havien arrestat aquests 3 joves per llançar objectes contra la policia per evitar aquest desnonament. La unitat de l'Arro va carregar contra el centenar de persones que es concentraven i hi ha almenys 5 agents amb ferides lleus. En canvi, el sindicat d'habitatge de Mataró ha denunciat que els agents van disparar bales de foam. A aquesta hora encara no hi ha un balanç definitiu dels detinguts ni dels identificats.
0: I a París, la policia ha confirmat la mort d'una tercera persona durant la celebració de la Champions del PSG. Es tracta d'un home que va caure al riu Sena dissabte a la nit i en aquell moment els equips d'emergències el van poder rescatar en vida. Malgrat tot, el jove de 28 anys va morir ahir a l'hospital. Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Ha arribat el dia. Avui és un d'aquells dies que marquen l'inici de l'estiu perquè aquesta tarda comença al Parc del Fòrum de Barcelona el Primavera Sound. El festival obre portes a tothom avui amb la jornada inaugural. A partir de 6:15 de la tarda hi ha programats 4 concerts gratuïts. Els plats estrella són d'una banda Guitarrica de la Fuente, que sentim de fons i que arriba a la ciutat després de triomfar a Cannes com a protagonista de la pel·lícula La Bola Negra, dels Javis, però avui també seran al fòrum els britànics Wet Leg o els seus compatriotes Yard Act. I, a més, els assistents també podran gaudir d'una de les sensacions de l'escena de casa nostra, Wineta. Tots els concerts d'avui seran en un sol escenari. A partir de demà, però, entren en joc la resta d'espais, Adrià Garcia.
8: Des d'avui fins diumenge, pel Parc del Fòrum de Barcelona hi passaran prop de 300 artistes d'arreu del món. Al cartell hi ha noms que no necessiten presentació. Massive Attack i Doja Cat, que encapçalen la jornada de demà, The Cure, que són el gran reclam de divendres, o Gorillaz i The XX entre els plats forts de dissabte. Però el Primavera no viu només de les estrelles internacionals. També hi haurà lloc per artistes de casa nostra, com Batguial, Renaldo i Clara o Venus. En total, el festival tindrà 18 escenaris repartits per tot el recinte. Una de les novetats és l'escenari Disney, a tocar del mar, i amb una figura gegant de Mickey Mouse que no passa desapercebuda. A més de públic, no n'hi faltarà. Fa mesos que els abonaments s'han exhaurit i s'espera que pel Primavera hi passin 290.000 persones de 145 països diferents.
0: I avui Berga també es vesteix de gala per la primera gran jornada de la Patum. Una hora mal comptada, a les 8 del matí començarà la confecció de les catifes de flors de Corpus i avui ja hi haurà les primeres passades i salts en places i carrers. Ara són 6:45 del matí. Els partits del Mundial de Futbol, que arrenca la setmana que ve al Canadà, als Estats Units i a Mèxic, seran més lents de l'habitual. El motiu és que, a causa del canvi climàtic, s'esperen més episodis de calor intensa i això farà que el rendiment dels jugadors baixi i, per exemple, no sprintin tant com abans. Ho diu un estudi de Climate Central, que s'ha publicat avui, i que conclou que pràcticament tots els partits, un 95%, tenen altes probabilitats de ser més lents per aquest motiu, per la calor, i els investigadors alerten que tot plegat també podria afectar la salut dels jugadors, Eulàlia Carrascal.
9: Segons l'informe, el partit amb més probabilitats de calor extrema és el que jugaran Espanya i l'Uruguai el 26 de juny. Tot i que serà a les 8 del vespre, a hora local, calculen que hi ha un 70% de possibilitats que la temperatura superi els 28 graus i afecti el rendiment dels jugadors. Un dels autors de l'estudi, Tom Diliberto, assegura a RAC1 que hi podria haver casos de cops de calor.
10: Quan no només fa una calor extrema, sinó que a més hi ha molta humitat, sabem que els riscos per la salut augmenten considerablement. En aquestes condicions pot haver-hi més casos de rampes musculars o esgotament per calor, però també emergències mèdiques més greus com ara un cop de calor.
9: Cada vegada serà més habitual que durant els partits es facin pauses per beure aigua o fer mundials com aquest durant els mesos de més fred.
0: Més enllà del Mundial, avui llegim el periòdico que el primer episodi d'altes temperatures ha deixat 111 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, ho diu un nou informe de l'Institut Carlos III de Madrid. És la xifra més alta en un mes de maig des que hi ha registres fa més d'una dècada. I aquesta calor, combinada amb les pluges de les últimes setmanes, han creat l'ambient ideal perquè hi hagi més mosquits i paneroles. És la previsió per aquest estiu de l'associació que reuneix les empreses de control de plagues, Adrià de las Heras.
10: La previsió és que també hi haurà més rates que la resta de l'any. Les obres al carrer, força habituals a l'estiu, afavoreixen el creixement de la població de rosegadors. Però aquest no serà l'únic mal de cap, perquè el portaveu de l'Associació d'Empresaris, Andreu Garcia, avisa que hi han detectat més paneroles al clavegueram.
11: Les campanyes preventives que estem fent ja a la xarxa clavegueram dels municipis estan detectant unes poblacions elevades. No tenim dades d'activitat. Les climatològiques que tenim sí que ens indiquen que pot ser un estiu una mica més complicat que l'anterior. Aquesta ola de calor d'ara no tenia precedents i la veritat que ens ha sobtat.
10: També reconeixen preocupació pels mosquits, especialment el mosquit tigre. Aquesta espècie aprofita aigua acumulada en recipients i pot transmetre malalties. De tota manera, apunten que si hi ha temperatures extremadament altes aquest estiu, picaran menys.
0: I encara un últim apunt abans dels esports. Més de 500.000 viatgers han deixat de fer servir l'alta velocitat per anar de Barcelona a Madrid. Segons un informe de la Comissió Espanyola dels Mercats i la Competència, cada vegada més usuaris prefereixen altres mitjans de transport, i tot després del caos ferroviari dels últims mesos. A dia d'avui, el trajecte fins a la capital espanyola encara dura 30 minuts més que abans de l'accident de tren d'Ademús. Sis i 48. Els esports, l'animadversió al Barça ha irromput amb força a la campanya electoral del Real Madrid. Prova d'això és que l'aspirant a destronar Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha confessat que li agradaria que el Barça baixés a segona divisió, Pedrol.
12: Sí, després de seure's en aquest estudi per respondre les preguntes del món a RAC1, Riquelme va anar al podcast del creador de contingut Jordi Wild i en allà va assegurar que gaudiria d'un descens del Barça i fins i tot de la desaparició del club blaugrana.
13: Yo quiero ver al Barça.
14: Sota el Barça en segunda, lo querrías ver.
13: Vamos, por favor, me encantaría.
14: No, pero si entonces...
13: ¿Por qué?
14: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
13: Yo no tendría ningún problema, vamos, me pondría contento. Oye, es una... Que no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
14: ¿Y si desapareciera también?
13: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es historia del fútbol, pero es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid.
12: Com dèiem ahir, Enrique Riquelme va ser al món de RAC1 i val a dir que la seva entrevista no va fer cap gràcia a la Junta Electoral del Real Madrid. El motiu és el següent. El candidat va assegurar que el club afavoreix Florentino Pérez a través del vot per correu.
15: Se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
12: Doncs bé, després de l'entrevista, la Junta Electoral del Real Madrid va reaccionar amb un comunicat en què va defensar ultrança la transparència del procés. En l'entrevista al món de RAC1, Riquelme també va aprofitar per carregar contra el Barça per una banda i contra l'arbitratge per l'altra. Segons ell, Florentino Pérez sí que té raó en una cosa, quan diu que els àrbitres han robat les últimes lligues al Real Madrid.
0: Fora del futbol, Barcelona ha homenatjat Joan Antoni Samaranch, l'artífex dels Jocs Olímpics del 92.
12: I d'aquesta manera, la capital catalana salda el deute que tenia pendent amb l'expresident del Comitè Olímpic Internacional. Ho va fer ahir amb una cerimònia presidida pel rei Felip VI al Palauet al Venice, on no van faltar la família ni les principals autoritats institucionals com l'alcalde Jaume Colloni i l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco.
0: I alguna cosa més?
12: Sí, que el Barça de bàsquet ha ressuscitat i està només un partit de les semifinals de l'ACB. Després de perdre estrepitosament contra el València, ahir va passar per sobre de l'UCAM Múrcia amb una victòria contundent de 23 punts. El segon partit és demà al Palau Blaugrana, mentre que el Real Madrid va perdre davant del Tenerife a casa, del Real Madrid, d'un punt i està contra les cordes. I el Mataró és el nou campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip de Dani Ballart va guanyar d'un gol al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la gran final.
0: Vuit minuts i mig i les 7.
16: RAC 1.
17: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
18: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
19: Això és boníssim. D'on és?
20: És de dia.
19: De debò?
20: Sí.
19: Molt bé.
20: Avui a dia el còctel negre d'estiu sense alcohol de la marca Dia per només 0,79. De debò. Molt bé. Dia.
21: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
22: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
23: Bon Preu i Esclat.
24: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
19: Això és boníssim. D'on és?
20: És de dia.
19: De debò?
20: Sí.
19: Molt bé.
20: Avui, a dia, la banana per només 1,19 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
22: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
23: Bonpreu i Esclat.
25: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
28: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
29: A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
30: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts, 20 anys, i Ginestar. La gira de grans èxits, 40 aniversari, del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
31: Sou molt bona gent.
30: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
32: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
33: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
32: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
33: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
32: Més informació a visitpalamós.cat.
34: Fes que el teu estiu es faci realitat també amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
35: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
36: Verisure.
37: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
1: Si treballes amb l'ordinador i fas servir Windows, et diré un truquet que t'anirà molt bé, especialment si alguna vegada has hagut de seleccionar text d'una imatge. Que et passen una imatge o et passen una captura de pantalla d'alguna cosa de text i dius, ostres, ara a mi m'agradaria copiar això, però no sé com fer-ho. Necessito una aplicació o alguna cosa rara? No. Només és una combinació de tecles. Si tu tens una imatge amb un text, només has de prémer la combinació de tecles Windows majúscules T. Recorda, Windows majúscules T. I aleshores se't farà una creueta on podràs tu seleccionar l'àrea de la pantalla que tu vulguis, concretament la zona de la imatge on hi ha el text que vulguis copiar, i Windows reconeixerà el text i tu el podràs seleccionar per copiar-lo. I a partir d'aquí ja el podràs enganxar allà on vulguis. Recorda el truc. Per copiar textos d'imatges, fes servir la combinació de tecles Windows majúscules T, que potser no ho faràs servir mai, però no està de més saber-ho.
0: Y a 2 minutos para las 7, escoltem ara la recomendación que ens fa Gemma Herrero para aquest dimecres.
2: Ahora que se cumplen 80 años del histórico juicio en el que los jerarcas nazis fueron sentados en el banquillo y estando el mundo como está, la película Nuremberg no solo es entretenida, con un gran reparto y con datos fieles a la historia, sino que también es un aviso a navegantes, porque los monstruos no tienen cuernos ni una señal en la frente. Son narcisistas con ansias de poder y el horror comienza justo mirando hacia otro lado mientras ellos cambian las leyes. Nuremberg se centra en el psiquiatra que intenta decidir antes del juicio si Hermann Göring y otros criminales de guerra estaban en sus cabales, si sabían lo que hacían, vaya. La perspectiva engancha, así como la última parte de la cinta con el juicio en sí. Nuremberg está disponible en Movistar Plus.
0: Y al diàling. Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell. El 3CAT va fer una festa el passat cap de setmana, però no vaig saber si anar-hi o no.
4: Però demà també, demà més actes aquí a Montjuïc, a l'Anella Olímpica i tot plegat, eh?
5: Demà continua, Eva, això no para. De fet, demà hi ha un concert dels guanyadors d'Eufòria. Per tant, això no continua. Tots cap a l'Anella de Montjuïc.
6: Ai, carai.
5: Demà continua, Eva, això no para. Per tant, això no continua.
7: Estic molt perdut amb tot això, jo.
4: Gràcies, Marta.
5: Adéu-siau.
3: I l'habitatge cada dia està més complicat.
8: A Barcelona, mentrestant, creix el nombre de pisos que es venen sense cèdula d'habitabilitat als... Sense cèdula d'habitabilitat...
5: Quasi!
8: Als...
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dimecres. Dimecres 3 de juny del 2026. Avui esperem un matí de cel mig tapat, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, i amb més sol a la resta. A la tarda creixeran núvols en zones de muntanya. Ara hi ha moltes temperatures d'entre 14 i 21 graus i al migdia afluixarà la calor. Gir de guió, la polèmica pel poc ús del català en la visita papal a Catalunya. Finalment, l'Església ha fet un pas enrere i Lleó 14 inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La Conferència Episcopal Tarraconense hauria fet les gestions amb el Vaticà per demanar canvis en el discurs. Ara bé, de moment, l'arquebisbat de Barcelona nega cap acord en ferm. Més coses, Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a reunir-se amb el president Puigdemont a Waterloo, això després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, el desafiés proposant-li negociar a Brussel·les una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE admet que va pagar a la seva exmilitant Leire Díez 30.000 euros més del que havia dit inicialment. Ara diuen que en comptes de 15.000 euros n'hi va pagar 45.000. Això sí, que ara ho justifiquen de la mateixa manera, asseguren que la van contractar per feines de comunicació del PSOE a Cantàbria fa gairebé 10 anys. D'aquests casos de presumpta corrupció que esquitxen el PSOE i de retruc al PSC, se'n parlarà a la sessió de control d'aquest matí al president Salvador Illa. La seguirem en temps de tertúlia amb Natàlia Rodríguez, Ramon Rovira, Javier Melero, Ferran Casas i Janet Sanz, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Amb ells molt pendents també de les protestes que un dia més faran mestres i professors. Avui es toca el torn a Tarragona i les Terres de l'Ebre, i a quarts de nou els docents han convocat una acció sorpresa a Tarragona. A Mataró, nit amb aldarulls al barri de Cerdanyola, tot plegat després del polèmic desnonament d'una família amb quatre menors. I ja el tenim aquí. Aquesta tarda comença el Primavera Sound, el festival el més important a nivell mundial que tenim al país, que es fa part del Fòrum de Barcelona. Donarà el tret de sortida avui amb la jornada inaugural, amb Guitarrica de la Fuente i Huelec com a caps de cartell. I potser ja us n'heu adonat, però sí, aquest estiu hi haurà més mosquits i paneroles que de costum. Ho assegura l'Associació de Professionals de la Salut Ambiental, que ho atribueix a les pluges i a la calor. Per cert, que avui també comença la Patum. Aquest vespre ja hi ha les primeres passades i salts en places i carrers de Berga. Els esports, la nit d'inversió pel Barça, entra de ple a la campanya electoral a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Enrique Riquelme confessa que li agradaria que el Barça baixés a segona i fins i tot que desaparegués. A tot això, la Junta Electoral del Real Madrid ha respost a les acusacions que va fer Riquelme ahir al Món RQ i ha negat en rodó que estigui afavorint Florentino Pérez en el vot per correu. Tot plegat el dia que a partir de les 11 el Món RQ rebrà l'actriu i directora Aina Clotet, que ens presentarà el seu primer llargmetratge, Viva, el film que, recordem, va ser guardonat amb el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes. I per acabar, conversarem amb l'actor William Dafoe, que ens parlarà de la pel·lícula L'Amfitrión. S'estrena aquesta setmana als Estats Units i a casa nostra arribarà el 24 de juliol. Un dels actors més reconeguts del cinema internacional, William Dafoe, serà avui al Món RQ i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Tot bé?
3: Sí, tinc veu.
0: Tens veu, eh?
3: Sí. Anava pel carrer per Vilafranca i la gent em parlava amb mímica. Se n'enfotien.
0: Però bé, eh? Sí,
3: allò... Millor, unes amigdalitis d'aquestes d'estiu.
0: Sí, les estius, sí. Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Hernández?
3: Doncs sí, que l'Església Catalana ultima un acord perquè el papa parli català durant la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. A més, podria incrementar-ne la presència durant la missa. Ho han confirmat fonts eclesiàstiques, tot i que l'arcabisbat de Barcelona diu que encara no hi ha cap acord tancat amb el Vaticà. La modificació del programa litúrgic, però, arriba després del malestar que ha provocat entre els bisbes catalans i també entre entitats catòliques l'absència de català. A més, s'hi han sumat el govern i diversos partits de l'oposició.
0: De fet, bona part del món eclesiàstic ha fet pressió perquè Lleó 14 faci servir el català a Catalunya.
3: Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, el de Lleida, Daniel Palau, en declaracions a Lleida Televisió, i també el president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, aquesta nit al 9C de RAC1.
4: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús que ha sigut en català?
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres és el més normal i el més habitual.
6: Aquesta mena de diglòssia, i ho han de veure, eh? Vull dir que, i a més, que s'ha fet molta pressió des de moltes bandes.
3: En canvi, l'Església Espanyola se'n renta les mans i es desentén de les queixes per la marginació del català. L'organització diu que s'ha traslladat la realitat lingüística catalana al Vaticà, però que és la Santa Seu qui decidirà la llengua que farà servir Lleó XIV.
0: Em diuen també que ha tingut que ha empantat molt el president Salvador Illa i que també el conseller Espadaler han estat dues de les persones que més han empantat perquè això pugui passar. Però és que encara estem així, eh?
3: Sí.
0: Avui hi ha un article, en deia el Sergi Embudio a l'Espanyol, on es parla que els bisbes espanyols diuen que el problema no és com es diu, sinó el que diu el papa. Doncs que quan vagi a Madrid parli en xinès, perquè l'important no és com ho diu, sinó el que diu. És que de debò. De debò, és que... Déu els castigarà. Déu els castigarà. És al·lucinant. És al·lucinant. És com uns mínims. És que de debò estem parlant del moment més important, el moment més imponent que hi ha amb tota la visita papal, amb tota. Clar que serà molt maco veure el papa Montserrat, que serà preciós tot veure anar a Montserrat. És clar que el que passarà a l'Estadi Olímpic estarà bé. Però és que el moment, escolta, en Samarang, quan va dir el nom de la ciutat dels Jocs Olímpics del 92, l'any 1986, no va dir Barcelona, va dir Barcelona. M'explico? És que és uns mínims, és a dir, en el moment més històric que hi haurà de la visita, que és la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, es demana només que hi hagi algunes frases en català, res més. No passa res. És que això no és ser provincià, això és ser ciutadà. Més enllà d'aquesta polèmica, Alberto Núñez Feijóo menysté l'oferta de Junts per de negociar la moció de censura a Waterloo.
3: Jordi Turull havia instat el president del PP a viatjar fins a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont i intentar aconseguir el suport de Junts, però el Popular ha despatxat la proposta amb quatre paraules mentre sortia de les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona.
2: Vale, venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Vamos,
3: por favor. Per cert, que Feijóo també ha rebutjat la petició del Cercle d'estudiar la proposta de nou finançament.
0: Aviam una cosa només amb el tema de Feijóo. És a dir, al matí el Jordi Turull a Catalunya Ràdio diu el que diu, que és que vagi a Waterloo a negociar, però és que em sembla la mar de bé, si és que és normal. Clar, és a dir, bueno, és el president del partit està allà, no pot venir aquí. Per tant, hablemos de coses sèries, home. Hablemos de coses sèries. Tu creus que Junts per Catalunya donarà suport a una moció de censura després de tot el que estàs... Llegiu l'article del Manel Pérez avui a La Vanguardia i ho entendreu tot. Que és la visita ahir d'Alberto Núñez Feijóo, que fa aquestes coses... Que és que Alberto Núñez Feijóo, quan ve a Catalunya, ve de Diagonal amunt. Ve de Diagonal cap amunt. I això ho arregla Alejandro Fernández perquè ens entenguem durant la campanya electoral, o serà difícil que Feijóo aquí que tregui un bon resultat a Catalunya.
3: Més quan ha votat en contra de moltes propostes de Junts, com, per exemple, l'oficialitat del català a Europa.
0: Per exemple. A tot això, el govern d'Espanya ha acusat Feijóo d'actuar amb cinisme i desesperació.
3: I li retreu l'estratègia de buscar el suport de Junts i del PNB. Diuen que el PP fa 8 anys que insulta els dos partits i ara els intenta seduir. I recorden que els populars s'han oposat, com dèiem, a temes importants pels independentistes, com ara el català a Europa. Avui serà Pedro Sánchez, però, qui intentarà posar-se a la butxaca als empresaris catalans en aquestes jornades del Cercle d'Economia de Barcelona i exposarà les dades econòmiques per defensar que el seu govern és fiable.
0: I a tot això, la visita de Pedro Sánchez de Barcelona arriba hores després que el PSOE hagi admès que va pagar a l'exmilitant Leire Díez 30.000 euros més del que havia dit inicialment.
3: Sí, eleva ara l'import dels 15.000 als 45.000 euros i explica que els pagaments van ser per feines de comunicació del partit a Cantàbria fa gairebé una dècada. En una nota enviada a la premsa, el partit ha puntualitzat que la nova informació aportada

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Com a mínim 6 contenidors cremats. El dispositiu policial es manté actiu amb patrulles dels Mossos i de la policia local, per bé que la situació ara ja s'ha calmat.
2: I a París ja són 3 les persones mortes durant la celebració de la Champions League del PSG.
1: És un home de 24 anys que va tenir un accident mentre conduïa la seva moto per intentar esquivar una barricada. Aquest any la policia francesa ha detingut 890 persones, un 45% més que l'any passat, quan el PSG va guanyar la seva primera Champions.
2: I es prega a Jordi Saumell, sisplau, que torni, que té feina, que és que està a la porta del Primavera Sound i no hi ha manera de fer-lo tornar, i diu que ell no es mou aquí fins que s'acabi.
3: Sí, ja no torna fins dilluns.
2: Fins dilluns, perquè atenció, tachin tachant, aquesta tarda comença per fi el Parc del Fòrum de Barcelona al Primavera Sound.

0: L'any passat estava tota la redacció del món a RAC1 al Primavera Sound, el dia gratuït, per anar a veure la Casa Azul, que actuava aquell dia, que va actuar aquell dia. Avui obre portes la jornada inaugural també amb un gran, com és el Guitarrica de la Fuente.
1: Sí, a partir de 5:45 de la tarda hi ha programats 4 concerts gratuïts. Els plats estrelles són, d'una banda, com deies, Guitarrica de la Fuente, però també Wet Leg.

0: catalana Wineta. Wild, wild, going wild. M'estic
1: saltant les normes. Wild, wild. Tots els concerts d'avui seran en un sol escenari i a partir de demà ja entren en joc doncs, la resta d'espais.
2: Tot això passa al Parc del Fòrum, però avui també continua el Primavera a la Ciutat, que avui arriba a Barcelona un dels grups del moment, que és Guiz.

0: que actuen aquesta nit a l'antiga Sala Bars, a la Panada 62, en canvi a la Res Matàs hi actua Mugwei i a la Sala de Nau, Cara de la Vinya. En fi, molt pendents també del Primavera Sound. Per cert que ara parlem del temps, però és que l'OMS alerta que el fenomen meteorològic del Niño és imminent i s'espera que causi condicions climàtiques extremes a tot el món.
1: Sí, l'ENS també avisa que la crisi climàtica farà que tingui conseqüències especialment severes. Hi ha un 80% de probabilitats, diuen, que el Niño es desenvolupi entre el juny i l'agost i els seus efectes es podrien allargar fins al novembre. Encara és incert, però, com serà d'intens, però sí que hi ha dos aspectes que preocupen molt els experts. D'una banda, la possible virulència d'aquest fenomen i, de l'altra, l'impacte que tindrà en la crisi climàtica que ja és present. Aquesta combinació de factors, segons l'OMS, pot convertir el 2027 en l'any més calorós mai registrat.
0: No, si ara parlem de la calor, però més efectes del canvi climàtic, els partits del Mundial de Futbol seran més lents del que és habitual.
1: Sí, el motiu és que a causa d'aquest canvi climàtic s'esperen més episodis de calor intensa i això farà que el rendiment dels jugadors baixi. Un estudi de Climat Central diu, per exemple, que els futbolistes no esprintaran tant com abans. Un dels autors de l'estudi, Tom Di Liberto, ha dit a RAC1 que tot plegat també podria afectar la salut dels propis jugadors.
2: Quan no només fa una calor extrema, sinó que a més hi ha molta humitat, sabem que els riscos per la salut augmenten considerablement. En aquestes condicions pot haver-hi més casos de rampes musculars o esgotament per calor, però també emergències mèdiques més greus, com ara un cop de calor.
1: De fet, segons l'estudi, un 95% dels partits tenen probabilitats de ser més lents per aquesta calor.
0: I per acabar-ho de dubar, aquest estiu hi haurà més mosquits i més paneroles que de costum. I més rates!
1: Sí, fantàstic. Ho alerta l'Associació de Professionals de la Salut Ambiental, que ho atribueix a les pluges i a la calor. Això no és tot. A banda dels insectes, com deies, també es preveu que hi hagi més rates. Ah. Com més obres hi hagi als carrers, doncs més s'afavoreix el creixement de la població d'arrossegadors.
0: Jo dic una cosa, que és amb el tema dels mosquits, ja n'hi ha prou. Jo t'he de dir una cosa amb el tema dels mosquits, que és que ja no sé què. Em poso de tot, poso, com es diu ara, espelmes.
1: Citronela.
0: Però tot citronela,

0: Que és res, ni a manera.
1: En tots a casa teva.
0: Sóc el Barajas de les dels mosquits. És una cosa terrible. Tot això per culpa de la calor.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Aviam.
3: Pensava que anaves a dir per culpa meva.
0: Bueno, això és que els meteoròlegs tenen culpa de tot. Clar. Si no es fa el que nosaltres pensem.
3: Sí.
0: Aviam, dit això, i pobre tu que t'equivoquis.
3: D'acord.
0: Aviam, què, Mònica? Com
3: baixa la temperatura
0: setmana,
3: aquí.
0: Recorda que hi ha el primer assaunt, recorda sí. Que hi ha la Patum.
3: Sí, doncs mira, de moment fem una previsió general i després matisem amb aquests dos actes d'aquesta setmana. De moment avui baixen les temperatures a tot arreu, baixen entre 2 i 4 graus, amb màximes que es mouran entre els 25 i els 30, i hem començat la jornada amb alguns núvols a les comarques de Girona, Barcelona i també algunes boires cap a la Catalunya central, i a la tarda nublades en zones de muntanya. Però avui pluja no se n'espera, ni tampoc a Barcelona ni tampoc a Berga. Per tant, avui tarda tranquil·la. Demà sí que serà un dia més complicat. Al matí ja començaran alguns plúgims a la costa i al prelitoral i després a partir de mig matí i migdia ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, comarques de Girona, interior de Tarragona, Pla de Lleida i al vespre també cap a la resta. Per tant, demà a la tarda a Berga sí que s'espera pluja i podria ser localment intensa i al vespre a Barcelona també arribaran aquestes pluges. Com més tard, després ja aniran marxant. Les temperatures demà baixen en molts punts del país, tret de les comarques gironines on pugen. Divendres, algun ruixat a les comarques de Girona i Barcelona, poca cosa, a la resta mitja ennuvolat i baixa un pèl més la temperatura, i al cap de setmana força calma amb temperatures que a poc tornaran a pujar.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada, és a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a les 7 i 17 minuts, altres coses de... Ja hi ha data per la inauguració de la nova Rambla de Barcelona. Serà el cap de setmana del 13 i el 14 de febrer de l'any vinent amb una festa de dos dies.
4: Sí, s'hi faran espectacles gratuïts de circ, de dansa, de música i de poesia. L'objectiu és que hi vagin els veïns de la ciutat i que es tornin a fer seu aquest bocí del centre de Barcelona. L'Ajuntament assegura que les obres van a bon ritme i garanteix que estaran acabades abans que acabi el termini.
0: I per cert que en salut la campanya dels metges contra les hores extres s'ha estès als hospitals de l'atenció primària.
4: Metges de Catalunya ha ampliat als ambulatoris la protesta Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer hores extres per demostrar que bona part del servei assistencial el suporta el treball voluntari. De moment s'hi han acollit 121 serveis de 34 hospitals diferents. Des del sindicat majoritari dels facultatius esperen fer pressió perquè el Departament de Salut segui a negociar amb ells.
0: I els esports, el rebuig al Barça agafa protagonisme a la campanya electoral del Madrid. El candidat Enrique Riquelme ha confessat que li agradaria que baixés a segona.
5: Sí, després de seure's en aquest estudi per respondre les preguntes del món a RAC1, Riquelme va anar al podcast del creador de contingut Jordi Wild i en allà va assegurar que gaudiria d'un descens del Barça i fins i tot de la desaparició del club blaurana.
6: Yo quiero ver al Barça.
7: Sota el Barça en segunda, lo querrías ver.
6: Vamos, por favor, me encantaría.
7: No, pero si entonces...
6: ¿Pero por qué?
7: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
6: A mí yo no tendría ningún problema, vamos, me pondría contento. Oye, pues una... Que no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
7: ¿Y si
6: divertiría.
7: Desapareciera también?
6: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es historia del fútbol, pero es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid.
0: Comèdia, tot és comèdia.
5: Com dèiem, ahir Riquelme va ser al món a RAC1 i val a dir que la seva entrevista no va fer gens de gràcia a la Junta Electoral del Real Madrid. El motiu és el següent. El candidat va assegurar que el club afavoria Florentino Pérez a través del vot per correu.
8: Se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
5: Doncs bé, després de l'entrevista, la Junta Electoral del Madrid va reaccionar amb un comunicat en què va defensar ultrança la transparència del procés. En l'entrevista al món de RAC1, Riquelme també va aprofitar per carregar contra el Barça, per una banda, i contra l'arbitratge, per l'altra. Segons ell, Florentino Pérez sí que té raó en una cosa, quan diu que els àrbitres han robat les últimes lligues al Madrid.
0: Fora del futbol, Barcelona homenatja Joan Antoni Samaranch, l'artífex dels Jocs del 92.
5: Ho va fer ahir amb una cerimònia presidida pel rei Felip VI al Palauet Albéniz, on no van faltar la família ni les principals autoritats institucionals, com ara l'alcalde de Jaume Collboni i l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. Tots dos van reivindicar el llegat de Samaranch i la gran feina que va fer per catapultar la capital catalana.
9: Barcelona avui és el que és perquè aquell any la ciutat va començar a canviar per sempre. Tot això no hagués estat possible sense Joan Antoni Samaranch.
10: El gran héroe, la persona que trajo a los Juegos a Barcelona, es Juan Antonio Samaranch. Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia.
5: Per cert, l'acte també va servir per reactivar la idea de dedicar a Samaranch l'avinguda de l'estadi. La iniciativa és del grup municipal del Partit Popular que encapçala Daniel Cirera.
0: Hi ha alguna cosa més?
5: Sí, que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax, l'exentrenador del Girona firma per dues temporades i que el Barça de bàsquet ha reaccionat i està només un partit de les semifinals de l'ACB després de perdre estrepitosament contra el València i va passar per sobre de Luka Murcia, victòria de 23. Si demà torna a guanyar es classificarà per les semifinals. En canvi, ahir el Real Madrid va perdre el primer partit d'un punt a casa contra el Tenerife. En tennis, la primera participació de Rafa Hoder a Roland Garros s'ha acabat a quarts de final. El tenista madrileny va perdre en 3 sets contra Alexander Zverev i el Mataró és el nou campió de la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip de Dani Ballart va guanyar d'un gol al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la gran final.
11: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 7:21.
11: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències a la xarxa viària. Totes elles han estat avaries. Una a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, on es talla un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres de lentitud en direcció Barcelona. L'altra ha estat un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també talla un carril en sentit nord. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals cap a la capital catalana, als voltants i els seus accessos. Circulació intensa cap al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim ja congestió ben formada a la AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord al punt d'entre Sant Cugat i Cerdanyola. També per la C58 ja hi ha retencions intenses de més de 5 quilòmetres intermitents des de Sabadell cap a Barcelona. Per últim, al Llobregat comencen a formar-se retencions per la A2 i la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, també en sentit nord, retencions des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
13: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
0: Són les 7:22.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7 i 27.
0: Cada dia una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Un desganat fent vaga de fam.
3: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
1: La proposta d'avui dimarts, dimecres, del Pep Prieto.
4: Avui fa 25 anys de la mort d'Anthony Quinn, un d'aquells actors que va saber estar al capdavant d'uns quants clàssics. Un dels seus grans papers de maduresa el va fer a Revenge, que mai ha tingut el reconeixement que es mereix. Un pilot de la Marina va passar uns dies a casa d'un vell amic que ara és un poderós cap de la màfia. Quan s'enamora de la seva dona, entre els dos homes neix un enfrontament cada vegada més perillós. Tony Scott, un gran cineasta a reivindicar, converteix una novel·la negra de Jim Harrison en una tragèdia passional, sofisticada i colpidora. Quinn fa autèntica por, convertint la vida de Kevin Costner i Madeleine Stowe en un infern. Trobareu Revenge a Filmin.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
1: Santi Balmes, bon dia i bona hora.
7: Molt bon dia, tinguem Catalunya. A Ohio, la policia va anar a comprovar que una dona de 91 anys estigués bé després que no respongués a la seva trucada diària de control, però la van trobar perfectament tan concentrada intentant superar la seva millor puntuació en un videojoc que ni tan sols havia sentit el telèfon. Hi ha passions que no en tenen d'edat. El Santify d'avui és The Winner Takes It All d'Ava.

0: Ràdio travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
1: Bon dia,
2: que el Papa Lleó XIV finalment també parlarà en català quan beneeixi la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ho apunten fonts eclesiàstiques, tot i que el Vaticà encara ho ha de confirmar.
1: Alberto Núñez Feijóo es nega a viatjar fins a Waterloo per negociar una moció de censura amb Carles Puigdemont, tal com li havia proposat Jordi Turull. El líder del PP ho va dir des del Cercle d'Economia a Barcelona.
2: Avui els mestres protesten a Tarragona i Terres de l'Ebre. A 8:45 faran una acció sorpresa a Tarragona i després una manifestació.
1: Els Mossos han detingut i identificat diverses persones en una nova nit d'aldarulls al barri de Cerdanyola de Mataró. Alguns veïns han cremat contenidors i han destrossat mobiliari urbà.
2: Aquesta tarda comença el Primavera Sound. La jornada inaugural es fa un any més al Parc del Fòrum, com la resta del festival, amb Wet Leg, Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Wineta.
1: I aquest estiu hi haurà més mosquits, més paneroles i més rates. El motiu són les temperatures i les pluges de les últimes setmanes que afavoreixen la proliferació de plagues.
3: Els esports del candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, assegura que li agradaria que el Barça baixés a segona divisió i que desaparegués. Ho ha dit al podcast del creador de contingut Jordi Wild. Abans el món a RAC1 va afirmar que el Real Madrid afavoreix Florentino Pérez a través del vot per correu, cosa que la Junta Electoral ha negat. Barcelona ha homenatjat Joan Antoni Samaranch, l'artífex dels Jocs Olímpics del 92. L'acte es va fer al Palauet Albéniz i el va presidir el rei Felip VI. I el Barça de bàsquet reacciona contra el Camp Múrcia, el guanya de 23 i està només un partit a les semifinals de l'ACB. En canvi, el Real Madrid va perdre a casa d'un punt el primer partit contra el Tenerife.
0: I el temps?
4: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Avui comencem la jornada amb alguns núvols i també algunes boires en punts de les comarques de Girona, Barcelona i Catalunya Central, i durant el matí es mantindran aquests núvols en aquestes zones i després a la tarda en creixeran en punts de muntanya. Tot i això, avui no s'espera pluja i sobretot al sud i a ponent tindrem més estones de sol. Baixen les temperatures diurnes, un descens d'entre 2 i 4 graus i moltes màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus. I demà torna la pluja a moltes comarques. I ara mateix entre 16 i 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Berga i 19 a Arenys de Mar.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui es mantenen els semàfors verds i blaus a tot arreu, per tant, la qualitat és bona.
7: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
8: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
9: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
8: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
7: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs. Continuem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària. Les dues han estat avaries. Una, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on continua aquest carril tallat provocant 3 quilòmetres i mig de retencions en direcció Barcelona. L'altra avaria ha estat un vehicle a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals amb més intensitat a hores d'ara cap a la capital catalana. Intensitat en tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, congestió a la AP7 encara entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. També ja trobem lentitud que va a Barcelona pels túnels de Vallvidrera, però també per la C58, amb cua ja des de Sabadell. Al Llobregat, 6 quilòmetres i mig de retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i al Papiol. També al Prat i Viladecans hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
12: Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. I comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Com sempre, Marc Segués, bon dia.
13: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
14: Bon dia.
0: Sergi Embudió, bon dia.
15: Bon dia.
0: L'escàndol que ha generat la poca presència del català a la visita del Papa a la Sagrada Família de Barcelona ja ha aterrat a la premsa de Madrid. Els diaris la veuen una rebequeria incomprensible de l'independentisme.
13: Sí, El Mundo titula El separatisme contra el Papa pel català. El diari explica que hi ha indignació a l'independentisme que s'ha mobilitzat contra el pontífex per tal que beneeixi en castellà.
16: Al seu torn, l'ABC afirma els nacionalistes cristians
14: critiquen l'ús del castellà al moment central de la Sagrada Família i defineix la trifulga de polèmica encesa.
15: I qui carrega amb més contundència directament amb tot és l'Espanyol, que titula l'editorial amunt: el separatisme no respecta ni el papa, critica la deriva fanàtica i decadent del catalanisme per, en aquesta ocasió, tenir la temptació d'intentar reclutar el pontífex per la seva causa. El diari toca el crostó al moviment per convertir un viatge papal de concòrdia universal en confrontació i recorda que l'important és el contingut del missatge i no l'idioma.
0: Mentrestant, els diaris catalans continuen posant el crit al cel pel possible arraconament del català.
13: El diari Ara, Antoni Bassas, lamenta que 34 anys després dels Jocs de Barcelona encara hàgim d'estar pressionant i discutint sobre l'ús del català a Catalunya en una cerimònia d'abast mundial.
14: I l'editorial del Punt Avui parla de Lleó 14 i l'ocasió perduda per al català. El diari defensa que el català necessita alguna cosa més que gestos simbòlics i recorda que Antoni Gaudí el van detenir en plena dictadura de Primo de Rivera per haver-se negat a parlar en castellà.
0: L'altre gran tema que ocupa tots els articles d'opinió és l'exigència de Junts per Catalunya a Feijó d'anar a Waterloo si vol negociar una moció de censura. A Madrid els diaris la veuen com una mofa de Puigdemont.
15: A l'editorial l'ABC escriu: la delirant exigència de Junts confirma que el PP ha d'abandonar tota esperança de col·laborar amb els nacionalistes per desallotjar Pedro Sánchez. Titlla d'ingènua i frustrada l'estratègia de Feijó i li recorda: l'aliança amb les forces independentistes catalanes és, a més d'improbable, políticament indesitjable.
13: A la raó, PP Luis Vázquez titlla la petició de burla de Puigdemont cap al PP i Francisco Maruenda assegura que és una proposta que Feijó no pot ni ha d'acceptar i li aconsella que vagi en peus de plom perquè s'està movent en un camp ple de mines i també de voluntaris que estan disposats a empènyer-lo.
14: I el Mundo dibuixa el repte de Puigdemont al PP a la seva vinyeta i veiem el de Junts a Bèlgica recolzat al costat d'un cotxe que té el maleter obert. A la mà té un telèfon al qual diu: vine'm a veure, Feijó, t'enviaré un cotxe amb un maleter molt còmode.
0: I a Catalunya els diaris destaquen la negativa de Núñez Feijó a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo i critiquen la seva incapacitat per afrontar aquest assumpte.
15: Efectivament, La Vanguardia diu que el PP es desmarca del desafiament de Junts i afegeix que la maniobra per desallotjar Sánchez de la Moncloa queda en punt mort. I Manel Pérez carrega contra el líder popular i assegura que continua sense encertar-la. Diu que aquest quimèric assalt al poder se li va escórrer entre els dits de camí cap a Barcelona i li retreu que no dediqui ni un minut d'atenció a qualsevol idea que no sigui fer fora Sánchez.
13: Al seu torn, el diari Ara escriu que Feijó menys té l'oferta de Junts de parlar de la moció a Waterloo.
14: I al Punt Avui, David Portavella titula: Feijó no passa per Waterloo, i diu que la seva vocació per marcar-se gols en pròpia porta s'ha imposat i ha descobert que el laberint de la moció de censura és un atzucac.
0: Són les 7:38 minuts. Carai, polls, que anem forts aquest
16: matí. Porto energia. És que ara que entrem de ple en els mesos de més activitat i plans a l'aire lliure, el cos també necessita cuidar-se. I amb el ritme que portem, cada dia és normal que el sistema immunitari necessiti una empenta. Per això, prendre un Actimel cada matí ajuda al sistema immunitari gràcies a les vitamines que conté, a més de probiòtics naturals LKCI. I atenció, perquè arriba una novetat. Actimel sense sucres afegits ni edulcorants.
0: Bé.
16: Així que és l'únic amb LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Així que aquí ho deixo.
0: Carai. 22 minuts i les 8.
17: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
18: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
17: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
18: Si busques el millor, recorda:
17: només Daikin és Daikin.
19: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
20: Palpicant?
19: Què havia de ser, si no?
20: Però què va ser?
19: Apendicitis, operat d'urgència.
20: Ostres.
19: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
21: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
22: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
2: Perdoni, que ens acabem.
1: Mira, un altre.
20: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
23: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
24: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
25: Costellarro, va bé. Gràcies.
26: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
24: Costellarro, senyor?
27: Volkswagen.
28: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
29: Tuya, tuya.
28: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
29: Sí, tu prima.
30: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
31: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
32: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
33: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
34: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
35: no hi ha aperitiu.
36: És la espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
37: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
38: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
39: Només pel fet de comprar el cupó diari?
38: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
39: Mira que bé!
38: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
40: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
41: Del 31 de juliol al 12 d'agost torna el Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb l'únic concert dels Earth, Wind & Fire a Catalunya. Les actuacions de Sergio Dalma amb Ritorno a Via Dalma, Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, l'estrena del nou treball de Joan Dausà, l'espectacle This is Michael i molts més. Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
12: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Pràcticament 7:45. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Què se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
13: Aquest matí a tots aquells que no saluden si llegeixen la columna de Sara Berbel a El País. Diu que la gran epidèmia que vivim no és la de la soledat, sinó una profunda crisi d'invisibilitat humana. Lamenta que molta gent faci com si el conserge de l'edifici o la gent que neteja no existeixi. I escriu, quan una persona se sent invisible de forma persistent, augmenta l'aïllament, la desmotivació, la pèrdua d'autoestima i la desconnexió del projecte col·lectiu.
0: Totalment. molt a favor d'aquesta carta, d'aquesta columna, perdó. El Papa Lleó nomena per primer cop una dona laica per un alt càrrec del Vaticà.
1: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
2: Sí, ha escollit la mexicana Maria Montserrat Alvarado per dirigir el Departament de Comunicació del Vaticà, un càrrec que va crear el Papa Francesc ara fa 10 anys. Supervisarà l'oficina de premsa, l'emissora de ràdio, el web de les notícies, l'editorial i la filmoteca. Tot i que monges i dones laiques han ocupat càrrecs influents dins de la cúria romana, Maria Montserrat Alvarado és la primera dona no religiosa nomenada prefecta d'un dicasteri de la Santa Seu. Ho llegim a mitjans com The Guardian a Nou El País.
3: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
4: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
5: Que ens poden robar les dades biomètriques si agafem un mòbil que no és nostre. Circula per WhatsApp un missatge que alerta d'un nou mètode d'estafa. Una persona fingeix que necessita ajuda amb el seu mòbil i et demana si t'ho pots mirar. Quan agafes el dispositiu, et roben les dades de la teva cara, la veu i les empremtes dactilars. Però no hi ha cap evidència ni cap denúncia i els experts ho consideren inversemblant. Ho llegim al portal de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia.
0: La UNESCO afirma que hi ha un 100% de probabilitats d'un tsunami al Mediterrani.
6: Sí, això no implica una alerta immediata, però avisa que hi ha zones costaneres exposades a aquest risc i cal estar preparats amb sistemes d'avisos i plans d'evacuació. Tot i això, no ens hem d'imaginar un tsunami extrem com, per exemple, el del Japó, sinó una onada d'un metre que pot inundar baixos i arrossegar, per exemple, embarcacions.
0: Qui tindrà estrella al Passeig de la Fama de Hollywood?
13: David Beckham. La descobriran el 12 de juny en una cerimònia en què també hi seran la seva dona, Victoria, i l'actor Tom Cruise. Hollywood vol reconèixer així la gran influència de Beckham en l'augment de la popularitat del futbol als Estats Units i també a la resta del món. Ho explica avui Le Monde.
0: Treuen a subhasta els vins Stalin.
5: Sí, és una col·lecció única d'unes 40.000 ampolles, algunes de fa més de 200 anys, que en el seu moment van pertànyer a tsars russos i fins i tot a Napoleó. Es conserven des de fa dècades a les profunditats de la factoria número 1 de Tbilisi. Ara el govern de Geòrgia ha decidit subhastar-ne una part per finançar una escola vinícola, però encara no ha anunciat les dates concretes.
0: I Cellers Maset estrena un espectacular centre de visites.
1: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: Sí, és a la Granada, l'Alt Penedès, i vol homenatjar la cultura del vi a través d'experiències innovadores. Per exemple, hi ha un espai audiovisual immersiu per recórrer el celler com mai s'havia fet i gaudir del paisatge vitivinícola del Penedès en projeccions de gran format. També hi ha un bar amb terrassa exterior amb vistes a les vinyes.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
8: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
11: Bon dia. L'escriptor Quim Monzó ha publicat a xarxes una captura de pantalla d'un correu que ha rebut d'un alumne de quart d'ESO. Diu així: Hola Quim, sóc un nen de 15 anys que actualment s'està traient la ESO. En aquests moments faig quart i estem en un projecte sobre autors catalans. En aquest cas m'has tocat tu i m'han avisat que segueixes viu i així he arribat a parar tu. M'agrada la literatura catalana i autors com tu. Em fascinen els teus poemes i m'agradaria quedar amb tu per poder prendre un cafè, fer-te algunes preguntes i acomiadar-nos cordialment. Salutacions, l'alumne de quart d'ESO. Hi ha un punt de genialitat descarada en el correu. Frases com m'han avisat que segueixes viu o em fascinen els teus poemes només les pot fer algú amb un gran sentit de l'humor i un punt de mala llet inconscient. Però la cirereta del pastís apareix quan li anuncia que voldria quedar amb ell per prendre un cafè, fer-li algunes preguntes i, atenció, acomiadar-se formalment. Com volem dir, si encara ets viu, et queda ben poc. Jo no sé qui és el nano, però només per aquestes frases es mereix que li concedeixin tantes entrevistes com ell vulgui. Sense cap mena de dubte, jo les llegiré.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: Els esports, Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia.
0: Florentino Pérez sorprèn amb una samarreta d'edició limitada per cada soci del Madrid.
14: Sí, el candidat a la reelecció s'ha compromès a regalar-ne una de diferent a cada any a tots els socis i sòcies del Madrid. Són equipacions inspirades en dissenys històrics i amb una insígnia única cada temporada per diferenciar-les de les samarretes que puguin tenir els aficionats que no siguin socis. L'entrega serà anual, és a dir, una samarreta nova per cada temporada.
0: I la premsa també es fa ressò de l'homenatge que hi va fer la ciutat de Barcelona a Samarang, l'artífex dels Jocs Olímpics del 92.
14: Sí, Santino allà afirma a Mundo Deportivo que Samarang ha estat el millor dirigent esportiu de la història perquè va modificar unes estructures del COI caduques i uns criteris ancorats en el passat. A més, afegeix, també va haver d'afrontar dos boicots dels Estats Units a la URSS i de la URSS als Estats Units, i conclou: Samarang va ser qui va projectar els Jocs Olímpics com l'esdeveniment més gran de l'esport, i l'homenatge d'ahir és reparador per a una figura amb qui no sempre s'ha estat just.
0: La notícia fric.
15: La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú, els dies 6 i 7 de juny a la Rambla de la Pau, t'ofereix aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
16: Bon dia, Albània. S'ha celebrat la segona edició del campionat de massatge. Més de 150 professionals del massatge van desplegar les seves tècniques i habilitats, la seva fluidesa i ritme, l'ergonomia, la innovació, per endur-se una plaça per al campionat mundial. En aquesta segona edició es va imposar Casey D'Andoni, a qui els jutges li van valorar la combinació de tècnica de precisió amb una posada en escena d'alt rendiment.
0: Avui dimecres fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
16: La revista Hola entrevista la princesa Charlene de Mónaco. Res de gaire interès, la veritat. Ja. Que molt bé seguir la relació de Mónaco i Espanya, que molt bé amb la reina Letícia. Sí. I a nivell personal, que es preocupa de tenir temps suficient per tenir cura dels seus dos fills.
0: Molt bé.
16: Hola, Setmana i Lectura es dediquen força pàgines al casament de la filla dels periodistes Carlos Herrera i Marilu Montero. Rocío Cruzet s'ha casat a Nova York amb el financer Charlie Shane. A Lectures llegim que la preboda es va celebrar al restaurant Cipriani.
0: Carai.
16: El local preferit per als famosos, i que és propietat de la família de l'ex de Rocío Cruzet, Maggio Cipriani.
0: Mira que bé, veus, tot queda a casa. I avui, que Sant Justí, és l'aniversari de...
16: L'extenista Rafa Nadal, que fa 40 anys.
0: 40 anys, ja?
16: Sí, sí. Passa el temps, noi. El director de cinema Quique Maillo, Eva Toro, 51 anys, i la cantant Susie Quattro, Our Love is Alive and So We Begin, fa 76 anys.
15: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
0: Amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Martí?
5: La de l'Expansión, que explica un dels grans misteris de la natura. Com s'orienten els ocells durant les seves migracions? Ho ha resolt un grup de científics alemanys. Les aus saben on van gràcies a unes cèl·lules del fetge riques en ferro, que actuen com si fossin una brúixola interna i detecten el camp magnètic de la Terra. Segons l'estudi, això els permet trobar el camí que han de seguir durant milers de quilòmetres.
17: Plutó!
18: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 7 i les 8.
19: Mas Renfe és el millor programa de punts. Amb el programa de fidelització de Renfe, cada vegada que viatges amb AVE, ABLO, Larga Distància, Avant o amb abonaments de Media Distància i Rodalies, acumules punts. Té 4 nivells, clàssica, plata, or i platí. I com més alt és el teu nivell, més punts aconsegueixes. Els pots bescanviar per viatges gratuïts, descomptes en propers bitllets o vals per a hotels, lloguer de cotxes i molt més. A més, accedeix a sales club, aparcament gratuït i avantatges exclusius. Dóna-t'hi d'alta de franc. A Renfe.
20: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
21: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
20: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
21: Si busques el millor, recorda.
20: Només Daikin és Daikin.
22: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
23: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
3: Perdoni, que ens acabem.
2: Mira, un altre.
12: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
17: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
24: Normal.
17: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
24: No pot ser.
17: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
25: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
26: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
27: I ara estic amb això.
28: Toca, toca, toca!
29: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
30: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
31: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4. Des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
32: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
33: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
36: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
37: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
38: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
39: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
40: I els frescos d'Aldi!
39: Al!
40: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams. La segona unitat al 50%.
39: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
40: Que poc que costa comprar bé.
41: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
42: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
43: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
44: Peugeot. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
45: Tot allò que t'agrada,
46: molt més fàcil de trobar.
47: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
48: Un nou aparador d'àudios i podcast.
49: Endreçats i a un sol clic.
50: Per triar i remenar.
51: Amb tot el contingut dels programes.
52: I també els podcasts originals de RAC1.
53: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
54: I som tots.
55: Més fàcil.
56: Més directe.
57: Més intuïtiu.
58: Més RAC1.
59: Tots som un milió.
60: RAC 1.
61: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola de Matlé Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
62: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
63: A Matlé Origen, tot el que tastes té un perquè.
0: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
1: Escolta, navega, descarrega, informa.
0: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Costa de creure que a Catalunya, l'any 2026, encara hagin de discutir si el català mereix ser present, ni que sigui amb una frase en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família davant del Papa. Estem parlant d'una... És que en el moment més històric que hi haurà en tota la visita del Papa a Catalunya. Costa de creure-ho perquè precisament una part important de la història contemporània de l'Església catalana ha estat una defensa constant de la llengua del país. És que no cal anar gaire lluny. El bisbe Antoni Deig ho deia molt sovint. Deia, l'Església ha de parlar la llengua del poble. No era cap consigna política, era una convicció pastoral. La fe s'anuncia en la llengua que la gent estima, pateix, treballa i resa. O el bisbe Pere Casaldàliga, des de l'altra punta del món, mai no va renunciar a la llengua que el vinculava a la seva terra. Va deixar escrit que un poble sense llengua és un poble mutilat. I va entendre sempre la defensa de les llengües com una qüestió de dignitat humana i de respecte a tots els pobles. Abans d'ell, el cardenal Narcís Jubany reclamava normalitat pel català a l'Església i a la societat. I encara abans, l'abat Escarrer va recordar davant del món que Catalunya era una realitat nacional amb una llengua i una cultura que mereixien respecte. No estem parlant, doncs, de cap reivindicació nova ni d'una obsessió identitària. Estem parlant d'una tradició profundament arrelada dins la mateixa Església catalana. Per això sorprèn encara més que davant la visita d'un papa a la capital de Catalunya i a l'obra més universal d'Antoni Gaudí hi hagi dubtes sobre si a la benedicció ha d'haver-hi alguna frase en català. Una llengua que ha resistit prohibicions, persecucions i silencis no hauria de trobar obstacles en una basílica que forma part de la seva història. Antoni Deig, Pere Casaldàliga, Narcís Jubany, l'abat Escarrer, tots ells van entendre una cosa elemental, que respectar la llengua d'un poble és respectar el poble mateix. I per això, si finalment el català no té cap paper en la benedicció de la Torre de Jesucrist, que sembla que això està canviant, el problema no serà lingüístic, serà simbòlic, perquè hi ha absències que parlen més que moltes paraules, i aquesta a Catalunya s'entendria perfectament. I és que si no, només en català direm una paraula que els catalans n'estem massa acostumats a dir-la, que és amén. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 3 de juny del 2026.
2: I avui s'espera un dia tranquil, només amb alguns núvols, però sense pluja. I baixen les temperatures diurnes, baixaran entre 2 i 4 graus i, per tant, l'ambient no serà tan càlid com els últims dies.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem aquestes tres incidències a hores d'ara actives. Tenim un accident en la C58 a Ripollet, que amb els vehicles al voral deixa fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. També tenim dues avaries, una a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, que talla un carril en sentit Llobregat i provoca retencions ja des de tot el nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també talla un carril, en aquest cas, en sentit nord.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Gir de guió en la polèmica pel poc ús del català en la visita del Papa a Catalunya. Finalment l'Església ha fet un pas enrere i tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La pressió d'alguns bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics ha donat fruits. A hores d'ara, segons apunten fonts eclesiàstiques, s'estaria ultimant un acord perquè el pontífex combini el català, el castellà i, evidentment, el llatí a l'acte central del pròxim 10 de juny. D'aquesta manera, es resoldria una qüestió que havia aixecat molta polseguera a les últimes hores. Ara bé, per arribar a aquest punt, s'ha hagut de picar molta pedra. Tot va començar dilluns, abans d'ahir, quan el Vaticà va publicar el guió de les celebracions i actes que ha de fer el Sant Pare. En aquella versió, el català quedava del tot arraconat. La decisió de la Santa Seu va generar tanta polèmica que va obligar els bisbes catalans a moure fitxa. I aquí és on la Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa els 10 bisbats catalans, ha tingut un paper clau. De fet, ha estat la que ha portat la veu cantant i la que s'ha encarregat de fer les gestions necessàries per demanar canvis en el discurs. Tot això ha amanit també per les demandes del president de la Generalitat, Salvador Illa, i pel conseller Ramon Espadaler. Tot i això, de moment l'arquebisbat de Barcelona nega que el Vaticà hagi fet cap modificació i que ara incorpori el català. L'església de la ciutat es limita a dir que ells no organitzen la visita i que no marquen la programació del viatge. Diuen que la pilota és la taulada del Vaticà, la Santa Seu, i que els bisbes catalans no hi tenen res a dir. Per això, en les pròximes hores haurem d'estar pendents de la confirmació d'aquests canvis per part del Vaticà. Aquesta reculada arriba després que un munt de veus de l'entorn de l'església s'hagin posat les mans al cap. El bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha estat un dels que ha demanat més presència del català. De fet, creu que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hauria de ser tot en aquesta llengua.
4: Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa 2 anys i escaig o 3 anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que és la imatge que es venera aquí a la catedral de Girona. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades.
0: I el mateix pensa el bisbe de Lleida, Daniel Palau. Des de Lleida Televisió ha demanat comprensió per la llengua.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Alguns sectors de l'Església fins i tot van més enllà. El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, ha dit aquesta nit al 9C de RAC1 que per ell tota la benedicció hauria de ser íntegrament en català.
6: Tot el que baixi d'això serà, com deia, una pinzellada folklòrica. És com tu vas a un establiment i dius, mira, el rètol és en català, i després la carta, tots els productes, tot és en castellà. Dius allò, bueno, aquesta mena de diglòssia. I ho han de veure, eh? Vull dir que, i a més, que s'ha fet molta pressió des de moltes bandes.
0: Doncs bé, fa pocs minuts hem sabut que justament la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, la ANC, Òmnium Cultural, i el Consell per la República han enviat una carta al Papa Lleó XIV. En el text, les entitats agraeixen la visita papal a casa nostra i remarquen la profunda vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalanes. Per això demanen explícitament que el pontífex prioritzi l'ús del català durant la seva visita, especialment a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Creuen que és un missatge de respecte a la societat de Catalunya. A la mateixa carta també li recorden que Catalunya continua reclamant el dret a l'autodeterminació. Però, com dèiem, l'Església Catalana i les entitats socials no s'han quedat soles al salabeu. El govern també ha remat a favor d'incloure el català i ha reclamat canvis al Vaticà. Ara bé, la polèmica s'ha convertit en una arma llancívola entre partits de l'oposició i el govern. Junts, Esquerra i els Comuns han demanat que l'equip de Salvador Illa s'arremangui tant com pugui i com calgui perquè el català no quedi relegat a un segon pla. També ha hagut fils el president del Parlament, Josep Rull, que ha parlat amb representants de l'Església perquè el català guanyi pes. Informa Alba Carnicer.
7: Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns confien que Illa pressionarà fins a aconseguir capgirar la situació. Junts, però, posa més llenya al foc. Carles Puigdemont insinua que el govern no hauria de posar ni un duro més a la visita del papa si no es garanteix el català i va més enllà, carrega contra el cardenal Omella i l'acusa de menystenir els catalans. A més, Junts va enviar ahir una carta al president Illa demanant-li més compromís. En parlava el diputat Salvador Vergés.
8: Exigir també al govern que la cerimònia sigui en català. Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
9: Papa, el més raonable és que faci servir el català. El govern també ho ha demanat. Estem a Catalunya, la nostra llengua és el català.
10: Nosaltres el que hem fet avui mateix és enviar una carta al president Illa en la qual li reclamem que faci totes les accions diplomàtiques i de tot tipus per poder revertir aquesta situació.
7: Qui ja ha fet un pas endavant és el president del Parlament. Josep Rull ha demanat a bisbes i arquebisbes catalans que la llengua tingui més pes en els actes.
0: Tot aquest remombori ha sacsejat Catalunya, però a Madrid la polèmica no els fa ni fred ni calor. La Conferència Episcopal Espanyola hi treu ferro i en responsabilitza l'equip del Papa. A més, recorden que serà el Vaticà qui tindrà l'última paraula. Des de Madrid té tots els detalls l'Arnau Mañé.
11: L'Església Espanyola intenta esquivar la polèmica quan falten pocs dies perquè arrenqui el viatge del Papa a l'Estat. Segons diuen, l'organització sempre ha tingut en compte la realitat lingüística de Catalunya i l'ha defensat en la planificació del viatge de Lleó XIV. Tot i això, ara s'espolsen les puces i opten per mirar-s'ho des de la distància. De fet, el coordinador general de la visita, Fernando Jiménez, recorda que no depèn d'ells i que serà la Santa Seu qui ho decidirà.
12: És la Santa Sede a la que le corresponde establecer de què manera se comunica el Santo Padre. I hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinió.
11: De mica en mica, per cert, es defineix més la part econòmica del viatge del Papa. La Conferència Episcopal Espanyola calcula que costarà uns 25 milions d'euros. D'aquests, un 20% seran aportacions públiques, és a dir, administracions catalanes i canàries. No hi haurà calés de les institucions madrilenyes. En el seu cas, tot serà a base d'espècies, és a dir, logística, comunicació, seguretat, però cap aportació directa de diners.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Fracàs pel Papa i pel Vaticà que el titular de la seva visita fos la protesta contra la desconsideració a la llengua catalana i no pas el missatge polític de fons que té preparat. Per això, fa la impressió que l'oblit del català no hagi estat del Papa, sinó induït pels papistes que li han preparat la visita. La pressió d'aquests dies a Catalunya ja és tan sonora que el Papa no pot fer altra cosa que atendre-la. En cas contrari, la relliscada serà majúscula.
2: Per cert, encara sobre la visita del Papa, la Generalitat no recomana als treballadors que facin teletreball els dies de la visita del Papa, com sí que ha demanat el govern d'Espanya. Sílvia Paner, que diu que reforçarà el transport públic perquè tothom es mogui amb normalitat. Això també afectarà els alumnes de segon de batxillerat, que aquells dies, recordem-ho, estaran fent la selectivitat a Barcelona. Els responsables d'organitzar els exàmens han recomanat a tots els estudiants que planifiquin els trajectes amb temps perquè poden trobar-se amb problemes de trànsit. Mentrestant, Barcelona continua preparant-se per l'arribada del Pontífex i s'han venut 15.000 banderes del Vaticà perquè els veïns de la ciutat decorin els balcons. Ho fa l'Associació de la Ginesta de la Guineueta, que va vendre les banderes a una 50 de parròquies de la ciutat per 1 euro i després les va oferir a la resta de ciutadans per 5 euros cadascuna. La presidenta de l'entitat, Carmen Serra, explica com van tenir aquesta idea.
3: Que a Catalunya el tema de les banderes pues, se ponen en grandes actos, com per exemple, jo què sé, l'11 de setembre o Sant Jordi, pues, pensamos, pues, esto de colgar banderes en los balcones ja forma part de la cultura d'aquí.
2: Bona part dels diners que han guanyat amb les banderes els faran servir per finançar el viatge dels joves que vagin a la Jornada Mundial de la Joventut, que es farà l'any que ve a Seül. Són dos els minuts que falten per arribar a 8:45 del matí. Més enllà d'això, i més enllà de la visita del Papa i del català, avui també és notícia la negativa d'Alberto Núñez Feijóo a negociar amb Carles Puigdemont a Waterloo una moció de censura contra Pedro Sánchez. El president del PP va desembarcar ahir a Barcelona en la reunió anual del Cercle d'Economia després de dies demanant el suport de Junts per Catalunya i del PNB a la seva proposta. I ho feia hores després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, li posés la primera condició per rascar el seu suport, viatjar a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont. Les declaracions de Turull a Catalunya Ràdio també li recordava que les coses serioses es fan en reunions i no llançant propostes a través dels mitjans de comunicació. Doncs bé, Alberto Núñez Feijóo va despatxar ràpid el repte de Junts. El va liquidar amb només 4 paraules. Durant la seva intervenció davant d'economistes, empresaris i acadèmics, no va badar boca, en va tenir prou amb una frase irònica i despectiva a la porta del Palau de Congressos de Barcelona i responent les preguntes dels periodistes a correcuita.
4: Vale, venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
2: Vamos a hablar de cosas serias. Durant la seva intervenció a la trobada al Cercle, Feijóo va deixar molt clar que qualsevol idea que no sigui fer fora Pedro Sánchez no mereix ni un minut d'atenció. De fet, el mar de crítiques al president espanyol no va deixar espai per acollir cap de les idees del Cercle, tampoc per compartir cap de la seva sensibilitat. Res sobre la llei d'amnistia, res sobre acords d'estat, res sobre la nova proposta de finançament presentada pel govern d'Espanya, res. Sergi Giró.
5: Feijóo no va trigar ni 5 segons a posar el cap de Pedro Sánchez sobre la taula. Va preguntar als empresaris si farien tractes amb una companyia atacada per la corrupció, deia, sistèmica, i demanava el suport i la coherència dels que ja han exigit eleccions, sense posar noms, pels escàndols judicials dels socialistes.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: Però el líder del PP no troba socis, mentre Junts l'envia a 1.600 quilòmetres de distància, el PNB arrufa el nas pel paper de Vox. L'endecari Manuel Pradales també va aprofitar la tribuna del Cercle per deixar clar que amb l'ultradreta de la mà no els trobarà.
7: Un cambio de color político, si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías.
5: La presidenta del Cercle, Teresa García Milà, també s'hi va referir, assegurant que l'empresariat està preocupat per l'impacte de les investigacions en marxa.
2: Sí, durant la seva intervenció, com dèiem, al Cercle d'Economia, deixant qualsevol marge que no fos fer fora Pedro Sánchez, des del govern espanyol ja encarregat contra Feijóo pel seu cinisme i la seva desesperació buscant el suport de Junts i del PNB per tirar endavant la moció de censura. La Moncloa recorda

0: que fa 8 anys que el PP insulta els dos partits i passa per alt la pluralitat, la diversitat i el respecte a Catalunya i al País Basc. Per exemple, votant en contra de propostes com ara l'oficialitat del català a Europa. La ministra portaveu, Elma Sainz, deia això.
1: Cinismo, fíjese, en territorios como Cataluña o Euskadi, y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo votan en contra del uso de las lenguas oficiales. Pero le digo más, se han alcanzado importantísimos acuerdos que hacen avanzar en autogobierno en esos territorios. Y el Partido Popular siempre ha criticado esos acuerdos de avance de autogobierno en esos territorios.
0: Tot això mentre el PSOE comença a preparar per quan es faci públic el contingut del sumari del cas Leire Díez. Atenció al cop de volant del PSOE. Fins ara Ferraz havia mantingut que només havia pagat 15.000 euros a l'exmilitant del partit, però ara eleva la quantitat fins als 45.000 en concepte de diferents tasques de comunicació del PSOE a Cantàbria que hauria fet fa una dècada. I com expliquen aquest canvi de quantitat? Doncs asseguren que la nova informació aportada no constava fins ara a les bases de dades del PSOE federal i n'han tingut constància després de demanar tota la documentació disponible al PSOE de Cantàbria. De moment, els socialistes han optat per l'estratègia de respondre a les acusacions de corrupció amb missatges incendiaris contra la justícia i l'oposició. Això ha fet que el Consell General del Poder Judicial li hagi pujat la mosca al nas, l'organisme ha tocat el crostó al govern d'Espanya i li demana que respecti la independència judicial. El missatge que ha fet saltar al Consell General del Poder Judicial són les declaracions del ministre Òscar Puente, que considera que erosiona la confiança de la ciutadania en l'estat de dret. I el recorda que el deure de totes les administracions públiques és respectar les institucions. El govern d'Espanya ja ha contestat dient que la independència judicial ja està garantida. De tot plegat, escoltem el comentari que afirma el cap de política de l'Agència Catalana de Notícies i col·laborador del Món RAC1, Rafa Garrido.
2: El valor d'una moció de censura és clarament diferent al d'una amenaça de moció de censura, especialment quan l'amenaça es repeteix cíclicament sense materialitzar-se, com si del conte de Pere i el Llop es tractés. Al caliu del cas Zapatero, Feijóo ha tornat a proposar a Junts i PNB que el facin president per a convocar eleccions, això sí, considerant que no és cap drecera cap a la Moncloa, curiosament. Als bascos aquesta fórmula els incomoda, saben que si complissin els desitjos de Feijóo, el popular estaria un mínim de 54 dies dormint a la Moncloa, amb ministres nomenats, una campanya feta des de la presidència i tota la maquinària d'avantatge que això suposa. I el PNB sempre en seria considerat responsable junt a Vox. Poc tenen a guanyar i poc seriosament s'ho poden prendre. A Junts, en canvi, han optat per intentar aprofitar l'envit de Feijóo i convidar el popular a Waterloo a parlar amb Puigdemont. Amb independència de quina fos la seva decisió final, si això passés, Junts aconsediria la legitimació del seu líder com a interlocutor. Aquí sembla que és el PP qui tindria poc a guanyar. Així les coses, tot apunta que un cop més, una proposta de Feijóo només tindrà el suport de Vox i pot tornar a quedar en una amenaça d'un pastoret al que sembla que ja pocs prenen seriosament.
0: I aquest matí estarem molt pendents de la sessió de control de Salvador Illa al Parlament. L'oposició l'intentarà posar entre l'espai i la paret per les corrupteles que esquitxen al PSOE i li demanarà explicacions sobre el PSC, si el PSC hi està implicat. Això després que la setmana passada saltessin totes les alarmes quan l'Audiència Nacional va demanar la documentació de la campanya dels socialistes a les últimes eleccions catalanes. Ara bé, el president s'estalviarà passar pel tràngol que el ple voti si ha de compareixer per aquest tema, almenys aquesta setmana. I Esquerra Republicana i els comuns van fer pinça amb el PSC per evitar-ho. Informa Laia Colomer.
3: S'espera que aquest matí bona part dels partits de l'oposició reclamin explicacions a Salvador Illa sobre si el PSC està implicat en el cas Leire. El govern, també el partit, ja ha dit per activa i per passiva que no hi tenen res a veure, però l'oposició intentarà que passi factura al president. També ho farà Esquerra, que ahir però va evitar que avui es votés al ple la seva compareixença. També els comuns, Esther Capella i David Cid, creuen que no és ni el lloc ni el moment.
4: Aprofitarem la sessió de control també per exigir al president Illa que sigui contundent contra la corrupció. El que nosaltres no farem serà espanyolitzar el Parlament de Catalunya.
5: Més enllà que es demana la comptabilitat de la campanya 2024, no hi ha en la interlocutòria cap assenyalament.
3: Junts, però, se'n fa creus i els acusa de fer el joc al govern, en parlava el portaveu Salvador Vergés.
6: La cosa ja no va només del silenci i de voler-se tapar del president Illa i del seu govern, sinó que va també ja de que aquest tripartit, i especialment Esquerra Republicana, els vol encobrir.
3: Tant Junts com el PP i Vox havien demanat la compareixença del president.
0: Tot això pel que fa al cas Leire, que no és l'únic que porta mal de caps al govern d'Espanya. I el judici contra el germà de Pedro Sánchez, una de les testimonis va assegurar que la plaça que va crear la Diputació de Badajoz era claríssim que se l'enduria David Sánchez. La testimoni, justament, era una de les persones que va presentar candidatura per treballar com a coordinadora dels conservatoris de l'organisme provincial.
7: Yo veo una desigualdad, una falta de oportunidad, que no había igualdad de oportunidades.
0: Però un dia més el PP no pot fer crispetes i observar-ho tot des de la distància. Ara hem sabut que el jutge que investiga Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, per haver publicat dades confidencials de dos periodistes del País, ha citat a declarar Alberto González Amador, que és la parella d'Isabel Díaz Ayuso, que haurà de compareixer en seu judicial com a testimoni, perquè, tal com va dir Miguel Ángel Rodríguez, va ser ell qui li va passar la foto dels dos informadors. Ara el jutge vol saber d'on les va treure González Amador. 8 i 21 minuts, avui nou dia de protestes al sector educatiu. Els sindicats minoritaris continuen fent campanya per rebutjar el preacord que la USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària van tancar divendres amb el Departament d'Educació d'Ester Niubó. Aquest dimecres hi ha convocada una nova vaga territorial a les comarques de Tarragona i a les comarques de les Terres de l'Ebre. Els docents han convocat una primera acció sorpresa al centre de Tarragona d'aquí a 8 minuts i dues hores més tard, a 2:15, faran una manifestació pels carrers de la ciutat amb sortida des de la plaça Imperial Tarragona. Sapiguem quina és la situació aquesta hora del matí. Anem a Tarragona en directe. Esteve Giral, Esteve.
8: Doncs sí, ara per veure la capacitat de mobilització. 8:45 estan citats aquí l'estàtua dels Despullats, per tant, al bell mig de la ciutat de Tarragona, a la Rambla Nova, per veure quin serà l'abast de la mobilització després de que alguns sindicats s'hagin desmarcat d'aquesta nova jornada de vaga i per veure també la capacitat de resistència d'uns professors i professores que al mes de març ja començaven les mobilitzacions aquí a Tarragona. Per veure també si decidiran avui fer algun tall com va passar fa una setmana, aleshores va ser a l'autopista AP7, però avui, per exemple, podria ser l'autovia 7 aquí a Tarragona o a la Nacional 340. Per tant, interrogants davant d'una jornada de mobilització i també per veure quin és el seguiment que es fa a les aules d'aquesta nova protesta de sindicats com l'Assemblea de Personal Educatiu del Camp de Tarragona, la CGT, la Intersindical o COS, que estan en contra d'aquest acord.
0: Gràcies, Esteve. Això mentre continua en marxa la consulta telemàtica entre el professorat per decidir si accepten o no el preacord. La votació tanca demà a les 12 del migdia. A aquesta hora ja han votat el 36% dels docents. La USTEC, professors de secundària i també el mateix Departament d'Educació fan campanya pel sí. Els tres han remarcat les bondats del nou pacte amb missatges a les xarxes. En canvi, els partidaris de tombar el pacte es fan sentir sobretot als carrers. Ara bé, el seguiment de les vagues està baixant respecte a fa unes setmanes. Ahir, durant les protestes al Barcelonès, amb prou feines es va arribar a l'11%. Tot i aquesta dada, un miler de treballadors de l'escola pública es van manifestar al centre de Barcelona i van bloquejar l'entrada de la Casa Batlló durant més de 4 hores. Els docents creuen que, continuant la mobilització històrica dels darrers mesos, el departament estarà obligat a cedir encara més. Eudald Martínez.
9: Els docents van fer sentir el seu malestar amb el pacte dels sindicats majoritaris amb el departament. Creuen que encara és del tot insuficient i que es queda curt, sobretot, en aspectes com el reforç de l'escola inclusiva o la baixada de ràtios. Ho deixaven clar en consignes com ara aquest acord no en representa, o bé ni ho bo ja ni a prou, això no va del sou. També ho remarcaven des de la CGT, l'Intersindical, Íngrid Xavarria i Laia Fons.
10: No hem sortit al carrer només pel salari. Hem sortit per salvar l'educació pública, perquè estem en una situació d'emergència educativa.
11: Què ens ve als docents, de 50 euros o de 5 o 6 alumnes a l'aula? Tant de bo no haguéssim de fer-nos aquesta pregunta i tant de bo no haguéssim d'escollir, però és cert que si no hi ha una proposta directa de ràtios és molt complicat poder estar d'acord.
9: La protesta d'ahir a Barcelona també va fer la guitza als turistes que volien visitar la Casa Batlló. El professorat va bloquejar els accessos a l'edifici entre les 8 del matí i la 1 del migdia, ajudats també per una desena de pupitres i cadires, simulant una aula al mig del Passeig de Gràcia.
0: L'ús de les armes de foc a Catalunya es concentra ara per ara en l'àmbit del narcotràfic i les guerres entre grups criminals. Ara bé, els Mossos reconeixen que és molt difícil retirar les pistoles i els fusells que arriben a aquestes bandes perquè només les treuen dels seus amagatalls quan les han de fer servir. És a dir, que no les duen a sobre habitualment. El cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro, explicava ahir aquí al Món RAC1 que desplegaments preventius com els que serveixen per retirar armes blanques no són útils en la lluita contra les armes de foc.
12: Una arma de foc, normalment les persones no les porten a sobre, les agafen per fer-ne ús i tornar a guardar-les. Per tant, des de la prevenció, com a pla d'aga campai, és difícil la detecció perquè l'ús és molt concret i molt específic, a diferència de les armes blanques.
0: Unes armes de foc que van començar a arribar amb l'expansió dels cultius i el tràfic de marihuana. Les organitzacions criminals les fan servir per atacar o intimidar rivals o bé per defensar-se'n, i un exemple és el tiroteig de diumenge a Badalona, al barri de Sant Roc, que va deixar una nena ferida amb un os trencat per l'impacte d'una bala. De moment, els Mossos mantenen que la principal hipòtesi és que un dels clans instal·lats a la zona va atacar el local d'un altre. La nena ferida, doncs, hauria estat un dany col·lateral, tot i que alguns testimonis explicaven als policies que semblava l'objectiu de l'atac.
12: En un inici el que fan és treballar en totes les hipòtesis i una de les primeres coses que fan, evidentment, és agafar declaracions als testimonis. A partir d'aquí contrasten amb altres afers de les investigacions i treballant amb la hipòtesi que es tracta d'un fet accidental. Tot apunta que disparaven a la façana d'un immoble relacionat amb tema de narcotràfic, per intimidar.
0: L'atenció s'ha apoderat al barri de Cerdanyola de Mataró, també aquesta nit, després del darull, tot plegat arran d'un desnonament d'una família amb quatre menors. Una protesta contra l'acció de la policia va acabar al matí amb tres menors detinguts, alguns lesionats i cinc Mossos ferits lleus, però els aldarulls s'han allargat fins aquesta matinada en cinc detencions més, danys i pintades al centre cívic del barri i com a mínim sis contenidors cremats. El dispositiu policial es manté actiu amb patrulles dels Mossos i la policia local, tot i que la situació s'ha calmat. I ho acabem de saber, una nena de 10 anys està ingressada en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona a causa de les ferides que va patir en caure d'una teulada a Balsareny, al Bages. Segons ha avançat el Regió 7, les primeres informacions, la menor s'havia enfilat a la teulada del garatge d'una casa a uns 3 metres de terra, volia recuperar la pilota amb què jugava quan l'uralita ha cedit i la menor s'ha precipitat al buit. Avui també tenim un nou incident amb armes blanques, aquest cop a Lleida. Una baralla multitudinària entre veïns i unes persones que estaven ocupant un pis va acabar amb dues persones ferides i quatre persones detingudes. Els implicats van fer servir destrals, barres de ferro i ganivets. I la policia ja ha pogut comissar totes aquestes armes. Julien Andrés.
13: Els detinguts de moment per un delicte d'amenaces són tres homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. L'avís es va rebre cap a la una del migdia. Pel que sembla, hi havia un pis ocupat i el fill del propietari va anar a l'immoble. Allà va començar una forta discussió amb els ocupes i va ser en baixar al carrer quan aquests van aparèixer armats amb les destrals. En veure la situació, veïns de la zona i comerciants van sortir en suport del propietari. En la baralla, dues persones van resultar ferides amb contusions. Una d'elles va rebre un cop a la cara amb una pedra, mentre que l'altra amb un tornavís. Els agressors van fugir, però un policia que estava fora de servei els va poder localitzar en un carret del costat.
0: I la sensació d'inseguretat també continua instal·lada a Barcelona. Ara són els botiguers del barri de Gràcia els que denuncien una onada de robatoris als seus comerços a les nits. Tal com han explicat a BTV, han entrat en una desena de locals des de principis d'any, cosa que ha obligat la Urbana a reforçar les patrulles al barri de Gràcia per evitar que repeteixin aquests robatoris. I avui ens llevem amb més novetats del cas de Jonathan Andic. Segons explica El País, el Jesús García i la Rebeca Carranco, la jutgessa ha demanat el registre de trucades del mòbil que hauria robat a Jonathan Andic. La defensa de l'acusat argumenta que li van robar a Quito, a l'Equador, al març del 2025, però la investigació apunta que el telèfon va desaparèixer en estranyes circumstàncies i assenyalen que el va perdre justament quan van transcendir les informacions sobre la reobertura d'aquest cas. És a dir, que sospiten que potser no li van robar el mòbil i que en realitat volia amagar proves del presumpte homicidi. Per cert, encara en plena de successos a París, el balanç dels disturbis durant la celebració de la segona Champions League del PSG continua empitjorant. A les últimes hores, la policia ha confirmat que ha mort una altra persona. És la tercera dels aldarulls. És un home que va caure al riu Sena dissabte a la nit quan intentava esquivar una barricada. En aquell moment, els equips d'emergència el van poder rescatar en vida, però aquest jove, que tenia 29 anys, va morir ahir a l'hospital. Durant el cap de setmana, recordem que la gendarmeria francesa va detenir 890 persones. 890, un 45% més que l'any passat durant la celebració de la primera Champions de l'equip de Luis Enrique. I el temps serà cabdal, perquè ha arribat el dia. Avui és un d'aquells que, d'alguna manera, marca l'inici de l'estiu i que segur que molts de vosaltres teniu marcat el calendari, perquè aquesta tarda comença tachint-tachant al Parc de Fòrum de Barcelona el Primavera Sound.

Festival obre portes a tothom avui amb la jornada inaugural. A partir de 3:45 de la tarda hi ha programats 4 concerts de Frank. Els plats estrelles són d'una banda, Guitarrica de la Fuente, que arriba a la ciutat després de triomfar al Festival de Canes com a protagonista de la pel·lícula La bola negra dels Javis, però avui també seran al fòrum els britànics Wet Leg. O els seus compatriotes, Yard Act. A més, els assistents també podran gaudir d'una de les sensacions de l'escena de casa nostra, Uineta.

0: Tots els concerts d'avui seran en un sol escenari. A partir de demà, però, entren en joc ja la resta d'espais. Disfrutarà, gaudirà d'aquesta edició de la Primavera Sound l'Adrià García.
1: Des d'avui fins diumenge, pel Parc del Fòrum de Barcelona hi passaran prop de 300 artistes d'arreu del món. Al cartell hi ha noms que no necessiten presentació. Massive Attack i Doja Cat, que encapçalen la jornada de demà, The Cure, que són el gran reclam de divendres, o Gorillaz i DXX entre els plats forts de dissabte. Però el Primavera no viu només de les estrelles internacionals. També hi haurà lloc per artistes de casa nostra, com Bad Gyal, Renaldo i Clara o Venus. En total, el festival tindrà 18 escenaris repartits per tot el recinte. Una de les novetats és l'escenari Disney, a tocar del mar i amb una figura gegant de Mickey Mouse que no passa desapercebuda. A més de públic, no n'hi faltarà. Fa mesos que els abonaments s'han exhaurit i s'espera que pel Primavera hi passin 290.000 persones de 145 països diferents.
0: Quina barbaritat. Tot això passa a part del Fòrum, però aquests dies el Primavera també escampa la música per la resta de Barcelona. Avui hi ha molta expectació per veure Guís. Els de Cameron Winter actuen aquesta nit a la Sala Paral·lel 62, el dia abans de pujar a l'escenari del Parc del Fòrum. Són un dels grups del moment i les entrades per aquest concert d'avui van volar. Es van exhaurir en 5 minuts. En 5 minuts per veure els de Cameron Winter. Guís. Avui també actua Cara Delevingne, que debuta al món de la música amb un concert a la Nau. I forgot that the world was real. L'actriu model i ara també cantant presentarà per primer cop les seves cançons en societat. I d'una debutant a uns habituals d'aquest festival. Són Mogwai, que actuen aquesta nit a la Sala Rasmatàs de Barcelona. Ara de seguida parlem de quin temps farà, per exemple, en aquesta efemèride musical que tenim cada any i que per molts anys a la ciutat de Barcelona. Però és que hi ha més temes vinculats al món de la climatologia. Els partits de Mundial de Futbol, que arrenca, recordem, de demà en 8 al Canadà, als Estats Units i a Mèxic, seran més lents. Més lents de l'habitual. El motiu, el canvi climàtic. S'esperen més episodis de calor intensa i això farà que el rendiment dels futbolistes baixi, que, per exemple, no puguin esprintar tant com abans. Ho diu un estudi de Climate Central que s'ha publicat avui i que conclou que pràcticament tots els partits de futbol, un 95%, tenen altes probabilitats de ser més lents per aquest motiu. Els investigadors alerten que tot plegat també podria afectar la salut dels esportistes. Eulàlia Carrascal.
2: Segons l'informe, el partit amb més probabilitats de calor extrema és el que jugaran Espanya i l'Uruguai el 26 de juny. Tot i que serà a les 8 del vespre, a hora local, calculen que hi ha un 70% de possibilitats que la temperatura superi els 28 graus i afecti el rendiment dels jugadors. Un dels autors de l'estudi, Tom Diliberto, assegura a RAC1 que hi podria haver casos de cops de calor.
3: When we have not only extremely hot days,
4: quan no només fa una calor extrema, sinó que a més hi ha molta humitat, sabem que els riscos per la salut augmenten considerablement. En aquestes condicions pot haver-hi més casos de rampes musculars o esgotament per calor, però també emergències mèdiques més greus com ara un cop de calor.
2: Apunta que el canvi climàtic augmenta i que, per tant, cada vegada serà més habitual que durant els partits es facin pauses per beure aigua, adaptar els horaris als moments de menys calor o fer mundials com aquest durant els mesos de més fred.
0: I més enllà del Mundial, llegim al periódico que el primer episodi d'altes temperatures ha deixat 111 morts atribuïbles a la calor a tot Espanya. És el càlcul de l'Institut Carlos III de Madrid, que té en compte els casos de gent gran amb patologies prèvies que han mort per causes vinculades amb la calor. Evidentment, és la xifra més alta en un maig des que hi ha registres fa més d'una dècada. A la majoria, Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc. I tot i que aquests dies tornem a tenir temperatures més habituals per l'època, calceu-vos perquè, segons l'Organització Meteorològica Mundial, s'apropa un estiu molt calorós. Aquesta agència de les Nacions Unides avisa que s'està formant el fenomen del Niño i els anys en què passa la temperatura mitjana del planeta acostuma a augmentar. A banda, hi ha zones del món on s'exceptuen els fenòmens extrems com les pluges torrencials o les grans sequeres. Però això no és tot. Això no és tot. Si no us fan gens de gràcia els animalons, calceu-vos perquè les pluges d'aquesta primavera, combinades amb les temperatures de les últimes setmanes, han creat l'ambient ideal perquè tinguem més mosquits i més paneroles que mai. Aquesta és la previsió per aquest estiu de l'associació que reuneix empreses de control de plagues. I ja avisen que l'estiu serà molt complicat. Creuen que, curiosament, només la calor extrema ens salvarà dels mosquits, perquè aquests animals s'estressen quan les temperatures són exageradament altes. Mosquits estressats. Podria ser el títol d'un grup musical. Té tots els detalls l'Adrià de les Heres.
4: La previsió és que també hi haurà més rates que la resta de l'any. Les obres al carrer, força habituals a l'estiu, afavoreixen el creixement de la població de rosegadors. Però aquest no serà l'únic mal de cap, perquè el portaveu de l'Associació d'Empresaris, Andreu Garcia, avisa que ja han detectat més paneroles al clavegueram.
5: Les campanyes preventives que estem fent ja a la xarxa clavegueram dels municipis estan detectant unes poblacions elevades. No tenim dades d'activitat. Les climatològiques que tenim sí que ens indiquen que pot ser un estiu una mica més complicat que l'anterior. Aquesta ola de calor d'ara no tenia precedents i la veritat que ens ha sobtat.
4: També reconeixen preocupació pels mosquits, especialment el mosquit tigre. Aquesta espècie aprofita aigua acumulada en recipients i pot transmetre malalties. De tota manera, apunten que si hi ha temperatures extremadament altes aquest estiu, picaran menys.
0: Vés-te preparant, Mònica Usat, perquè també preguntarem primavera, segon, per aquesta calor, per les plagues i també per la primera gran jornada de la Patum a Berga. La Patum a Berga. De fet, des de fa més de mitja hora ja està en marxa la confecció de les catifes de flors de Corpus, que s'allargarà fins al migdia, i avui ja tindrem les primeres passades i salts en places i carrers. Demà, dia de Corpus, la festa viurà els seus primers balls a la plaça i la primera Patum de lluïment. Com ja ha passat en anys anteriors, tothom està molt pendent del cel, ja que la pluja podria fer la punyeta als primers salts de plens d'aquest Corpus. Anem cap a Berga, ja ens espera el Marc Anturri.
6: Sí, l'alcalde Ivan Sánchez admet que els preocupa la inestabilitat del cel prevista per la tarda i la nit de dijous, però de moment ni treu ferro i se centra en la jornada d'avui. Tot plegat en una edició en què l'organització ha estat molt incisiva amb el comportament que han de tenir els visitants. En parla a RAC1, el mateix alcalde.
7: Doncs que intentin entendre al màxim la festa com l'entenem nosaltres i com la vivim, i que respectin tant les comparses com els patumaires, tot que vinguis ben vestit, que si fan això, doncs tot fluirà i tot anirà bé.
6: Ahir a la plaça de Sant Pere ja s'hi va començar a respirar pólvora patumaire. S'hi va celebrar la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. La pròxima cita és d'aquí a molt poques hores, a les 12 del migdia, per l'inici del primer passacarrers d'aquest Corpus a Berga.
0: Doncs ja que hi som. Ja que hi som, Mònica, et toca. Ibudol.
8: Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Aviam, Mònica Usart, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Comencem per l'alerta de l'Organització Meteorològica Mundial. Ens espera un estiu espantós?
9: A veure, aquí ho hem lligat amb el tema del Niño. Aquest fenomen del Niño, la influència que té aquí a Catalunya o a la península és mínima o fins i tot inexistent. És a dir, que costa molt relacionar aquest fenomen que es produeix al Pacífic amb el que passa concretament a Catalunya. Sí que és veritat que està tot interconnectat i a escala mundial els anys de Niño són els més càlids. L'any 2024 va ser l'any en què es va superar aquell grau i mig de temperatura respecte a l'era preindustrial, perquè hi va haver Niño i es va sumar al canvi climàtic, i per tant la suma d'aquesta pujada de temperatures pel Niño i pel canvi climàtic va fer que augmentessin molt els termòmetres. Per tant, a escala mundial sí que quan acabem aquest any probablement serà dels més càlids que mai hem registrat per culpa del Niño. Però si tu mires Catalunya en concret, no té per què el Niño portar-nos un estiu d'aquest tipus. Però sí que si agafes aquells mapes que mirem cada any, independentment de si hi ha Niño o no, també mostren que el juny, juliol i agost seran mesos càlids aquí a Catalunya i a gran part de la península, amb temperatures que poden estar un grau i mig per sobre del que seria habitual. Per tant, sí que pinta un estiu més càlid del que és habitual, però no tenim per què lligar-ho directament amb el Niño.
0: Ja. Però l'any passat va ser càlid, no ja?
9: L'any passat va ser càlid, sí, i el 2024, ja et dic, a escala mundial va ser molt càlid.
0: I a Catalunya...
9: Sí. Pinta que tindrem un estiu de calor.
0: Va.
9: Sí, sí, sí. Sí. Prima... I pel que fa a la pluja, sembla que el mes d'agost podria ser més plujós, sobretot centre i sud de Catalunya, i el mes de juny i juliol, normal, dins de la mitjana, que no són mesos especialment plujosos.
0: Bueno, primavera Sound, Patum de Berga, què els expliques?
9: Mira, tant a uns com als altres, els explico que el pitjor dia serà demà. Perquè demà s'esperen pluges, de fet al matí quatre gotes ja en punts de la costa, però després a partir de mig matí quan comencen les pluges, ho faran pel Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, aquí enganxaria tota aquesta zona del Prepirineu, enganxaria ja Berga a partir de mig matí, migdia, i durant la tarda es poden anar repetint aquestes pluges, i entre la tarda i el vespre aniran escombrant pràcticament tot el país. Per tant, a Barcelona, entre última hora de la tarda i el vespre poden arribar aquests ruixats, després a mesura que avanci la nit, doncs aquestes pluges aniran marxant. Per tant, el primavera també perilla demà al vespre amb aquestes pluges. La resta de dies d'aigua se n'espera poca. Avui, de fet, ni una gota. Divendres, algun ruixat com a molt a les comarques de Girona i Barcelona, però també poqueta cosa. I al cap de setmana també algun xàfec, però sobretot cap al Pirineu. I la temperatura, que baixa avui, baixa demà, també baixa divendres, però després, a partir del cap de setmana, a poc, tornen a pujar aquests termòmetres.
0: O sigui que...
9: Demà és el dia.
0: O sigui, Catalunya pràcticament tot és a la mateixa línia, no?
9: Exactament. Demà és el dia més mogut i la resta més calma. Sí.
10: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
10: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 19 minuts i les 9. Ui, encara ens queden molts temes per parlar de la salut. Ens queda parlar d'una estàtua que s'està treballant per fer posar-se a Reus d'Antoni Gaudí. I també més música i de pantalles, per exemple, que arriba que Clint Eastwood es retira del cinema. Bueno, veurem.
12: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
13: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
14: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
13: S'ha confirmat la xifra?
14: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
15: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Adidas, Bosch i Nut Project. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
23: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
24: I els frescos d'Aldi!
23: Al!
24: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
25: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en mode Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
27: Gràcies.
28: Per què, mama?
27: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
28: Gràcies a tu.
29: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
30: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
31: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
0: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc.
2: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
4: No, m'ha entrat això.
5: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
8: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
9: Citroën.
7: Consulta citroen.es.
10: 3 quarts, tocars de nou, continuem els apunts aquí al món RQ. Fem un petit parèntesi, tornem a un moment a parlar del tema del dia que estem parlant, que és la presència del català, la visita al Papa a la Sagrada Família i, sobretot, la consagració, la benedicció de la Torre de Jesús. Hi ha una notícia a última hora, vaja, el que és el bisbe emèrit de la Seu, que va ser copríncep d'Andorra, Joan Enric Vides, ha fet un escrit que diu que avui m'entero, per molts que m'ho escriviu, que hi ha malestar a Catalunya pel poc ús del català als textos publicats de la litúrgia del Papa a Barcelona i, sobretot, en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. M'uneixo al que ha dit el bisbe de Girona i jo també demano que la benedicció de la Torre es faci en català, en homenatge a Gaudí i respecte pels catalans i la nostra cultura. Estic convençut que la sensibilitat del Papa i de la Secretaria d'Estat estarà a l'alçada. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, bon dia i moltes gràcies. Tenim en línia el conseller. Conseller Espadaler, bon dia.
11: Sí.
10: Bon dia, em sent?
11: Sí, ara el sento bé, sí.
10: Perfecte, perfecte. Bon, deia, ens pot dir a hores d'ara, dimecres 3 de juny, a les 3 quarts i 3 minuts de nou, quina és la situació del català a la benedicció de la Torre de Jesús de la visita del Papa?
11: Doncs la darrera paraula, òbviament, la té el Vaticà, i el que li puc dir és que hi ha hagut converses des del minut zero en relació a la importància del català i de la nostra llengua pròpia en tot el que és la visita. Ha sortit la qüestió, doncs, de la benedicció de la Torre de Jesús, i quan ha aparegut hem reiterat allò que havíem dit, ho hem traslladat, i ens consta que s'hi ha fet des de l'arcabisbat, doncs, també al Vaticà. I confio, crec que serà així, doncs, que el català, evidentment, serà present en aquest acte central de tot el que és la visita, perquè és un dels punts més emblemàtics i més centrals, com serà present en la resta d'actes, alguns de naturalesa pròpiament litúrgica, i d'altres que no són estrictament litúrgics, com és a l'estadi, que hi haurà presència del català, de simbologia catalana, o amb d'altres actes que estan planificats.
10: Aquestes últimes hores informaven que tant el president Illa com vostè mateix han estat les persones que han gestionat. Amb qui ha parlat vostè, conseller?
11: Jo parlo habitualment amb el bisbe Badies, per la visita, parlo molt periòdicament amb el cardenal Lomella, i he parlat amb els dos en relació a això, però amb la mateixa normalitat que venim parlant des de fa molt temps, perquè fa molt de temps que d'alguna manera s'està treballant aquesta visita. Aquesta visita neix quan l'octubre de l'any passat el president de la Generalitat és rebut amb audiència privada pel Sant Pare, jo vaig tenir el goig de poder-la acompanyar. Ja en aquell moment, doncs, vàrem començar d'alguna manera a treballar, a sintonitzar amb la importància, doncs, que el Sant Pare pogués venir a beneir la Torre de Jesús amb tot el que simbolitza per la fe catòlica, per la catalanitat, per la ciutat de Barcelona, per una icona que és certament universal, no? Des de llavors ençà, doncs, hem tingut un diàleg normalitzat que s'ha anat formalitzant, doncs, d'ençà que es confirma ja certament la visita, amb les dates concretes. Després es creen, doncs, grups de treball, per dir-ho així, i que hem interlocutat també, no només amb l'església, amb l'episcopat d'aquí, amb l'arcabisbat, sinó també quan s'han esdevingut les visites doncs, del grup Vaticà, de Monsenyor Sales, que és qui el responsable màxim dels visites dels viatges del Sant Pare. I, per tant, en totes aquestes reunions ha sortit el tema, en totes les reunions, sense excepció de la importància de la llengua. Ha sortit per boca del president de la Generalitat, ha sortit en algunes reunions que en lloc del president doncs, les copresidia el conseller Dalmau, i ha estat un tema doncs, que s'ha evidenciat, s'ha posat sobre la taula i sobre el que hem tingut evidentment receptivitat. No? Ara queda resoldre aquest aspecte que no és gens menor, que és molt central, que en la benedicció doncs, també evidentment hi hagi la presència del català.
10: Considera que la demanda que es faci una part en català de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família és lògica?
11: Sí. Sí, sí. Ho diré d'una altra manera. El català està present en tots els actes, sense excepció. Per tant, en aquest, que de fet és més breu, perquè fixa't que és un paràgraf per entendre's, no té la llargada d'una missa, o ni dels actes, de la resta d'actes, ni a Montserrat, ni a l'estadi. Per tant, d'alguna manera era l'únic que no era garantit, potser per la brevetat del moment, però en qualsevol cas, sí. Per nosaltres, és que entra dins la normalitat de la presència del català en tots els altres actes, doncs també en aquest, que de fet està, per dir-ho així, exempt del que és pròpiament la celebració eucarística, del que és la missa, no? Per tant, també incorporar el català aquí és situar-lo en el mateix context que la resta de visita.
10: Li agraeixo molt, conseller, perquè ha d'anar vostè al seu...
11: Tenim sessió de control.
10: Al Parlament. Sí, però li vull fer una última pregunta, si em permet, que no té res a veure amb això, sinó que té a veure també amb la seva conselleria. I molts cops ho parlem, que és que hem passat d'un país que érem 6 milions fa alguns anys a un país que som més de 8 milions en aquests moments. Cert. Això, evidentment, es nota. I es nota també a les presons de Catalunya. Estan al límit, les presons de Catalunya? Estan per sobre de la capacitat que poden tenir?
11: No, les presons de Catalunya a dia d'avui tenen 1.400 interns menys que tenien l'any 80. Aquesta és la realitat. Altra cosa és que portem un cert temps, també molt lligat a més actuació policial, a millor actuació policial, a més prevenció, que tenim una certa tendència a créixer. I tenim una previsió en aquest sentit doncs, d'ampliar espais en algun centre penitenciari. Però no és el moment en el que tenim més presos ni de lluny l'actual. No? Però bueno, nosaltres estem obligats a tenir una visió a mig i llarg termini. Per tant, per aquesta raó ja hem pres decisions en aquest sentit.
10: D'acord. Li agraeixo, conseller. En parlem aviat.
11: Moltes gràcies. A vostès, bon dia.
10: Bon dia. És el conseller Espadaler, conseller de Justícia, que és una de les persones que va acompanyar, de fet, el president Illa en la seva trobada amb el papa Lleó XIV al Vaticà, i que també és de les persones que està apretant perquè el català es pugui utilitzar a la benedicció de la Torre de Jesús. 7 minuts i les 9 en punt del matí. L'estat espanyol serà un dels participants en la revisió d'una nova intel·ligència artificial amb un gran potencial, però que té un risc enorme. Perquè és l'eina perfecta per estafadors, perquè pot detectar milers d'escletxes de sistema de seguretat de mòbils i ordinadors. Segurament us sonarà el nom, estem parlant de la IA Mythos, de l'empresa nord-americana Anthropic, que la companyia va tenir enllestida aquesta intel·ligència artificial, va adonar-se de l'amenaça que suposava per la ciberseguretat mundial. Per això va frenar-ne la seva publicació en obert internet. A més, va crear fa 2 mesos un grup d'empreses expertes com Apple, Amazon o Google perquè revisessin vulnerabilitats i poder-les corregir. Fins la setmana passada, aquestes companyies, totes nord-americanes, havien detectat més de 10.000 amenaces. Les grans empreses i governs d'Europa van posar el crit al cel per haver estat exclosos d'aquest grup de revisió. Argumentaven que no tenir accés a aquesta intel·ligència artificial els feia perdre un gran avantatge en ciberseguretat respecte als nord-americans. La companyia Anthropic ha recollit la petició i ara suma el projecte a 150 noves organitzacions i 15 països d'Europa, entre els quals Espanya. Amb aquest pas endavant, l'empresa amplia molt la diversitat d'actors que han de ser capaços de detectar a temps tot el potencial maliciós de la seva intel·ligència artificial. De la Crònica de Salut creix la donació d'òrgans a Catalunya. Des del gener, els metges han pogut utilitzar els òrgans de vora 130 persones, un 5% més que entre el gener i l'abril de l'any passat. Malgrat això, una de cada 4 famílies es neguen a cedir els òrgans d'una persona propera que mor fa poc. De fet, les negatives continuen estant per sobre de la mitjana històrica. Per incentivar les donacions, el Departament de Salut farà arribar més documents de voluntats anticipades als ambulatoris perquè els pacients en puguin tenir constància. Joel Penya.
1: Entre el gener i l'abril va haver-hi gairebé un 5% de donants més que el mateix període de l'any anterior. A més, 62 persones van donar òrgans en vida. Una tendència a l'alça que les primeres xifres de maig, en espera de les definitives, confirmen. Tot i això, les negatives dels familiars, quan se'ls demana si volen donar els òrgans d'una persona propera, continuen estant per sobre de la mitjana històrica. El director de l'Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tort, explica a RAC1 que les voluntats anticipades ajudaran a rebaixar aquest percentatge.
4: Que es pugui fer la primària, doncs molts dels equips que tenen una persona, un treballador social, un metge, un infermer, infermera, format sobre aquests temes, i afortunadament se n'estan fent molts en aquests moments de documents de voluntats anticipades, i això ajuda molt.
1: I apunta que cal fer un estudi sobre l'origen sociològic d'aquestes negatives perquè les causes són multifactorials. En tot cas, els primers mesos de l'any, els metges van poder fer 325 trasplantaments renals, 79 hepàtics, 29 pulmonars, 24 cardíacs i 8 pancreàtics. La llista d'espera per rebre un òrgan fregava a finals d'abril les 1.400 persones.
10: Tot això, encara en salut, el brot d'Ebola que afecta diversos països africans ha obligat a suspendre el partit de futbol amistós entre el Congo i Xile, que s'havia de jugar la setmana que ve a la línia de la Concepción, a Cádiz. Aquesta matinada, a la COPE, l'alcalde del municipi, Juan Franco, ha justificat la decisió pel risc sanitari.
12: El club que organiza el partido era el club local, la Real Hospital Calinense. Nos presentaron una documentación, vimos que era insuficiente tanto a criterio de los técnicos municipales como a criterio de los técnicos de la Junta de Andalucía. Hemos optado por una vía de total prudencia porque estamos hablando de una pandemia creo que bastante seria. Creo que no hay ni vacuna todavía desarrollada y entendíamos que lo más sensato era que el partido no se celebrara.
10: Encara quedan 3 minuts per les 9. Per cert, recordeu que fa un parell de mesos es va retirar un estudi del doctor Mariano Barbacid en la lluita contra el càncer de pàncreas per un conflicte d'interessos. Doncs bé, el treball s'ha tornat a publicar a la mateixa revista nord-americana, però ara ja inclou un paràgraf en què els autors detallen els seus conflictes d'interessos. Concreten que Barbacid ja no té accions de l'empresa que ha d'explotar comercialment els resultats d'aquesta investigació. Recordem que l'estudi és esperançador perquè ha pogut eliminar els tumors en animals a través d'una triple teràpia que ataca els mecanismes de creixement d'aquesta malaltia. Ho hem sabut aquestes últimes hores, de mort als 90 anys el periodista i crític cultural Josep Maria Cadena. Va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes i un dels impulsors del diari Avui, el primer diari generalista escrit en català que es va publicar després de la Guerra Civil. També va destacar per ser una de les figures del periodisme que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició i per aconseguir una premsa democràtica. De fet, va ser un dels membres fundadors del Grup Democràtic de Periodistes i va formar part de les juntes directives de l'Associació de la Premsa de Barcelona. Va estudiar a l'Escola Oficial de Periodisme de Madrid i va començar a treballar a l'Agència EFE i al Diari de Barcelona. A la seva darrera etapa professional va fer de crític cultural i de columnista al Periódico de Catalunya. Sobre la figura d'en Cadena, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món RAC1, Toni Vall.
13: Pregunta-li a en Cadena. És una frase que ha quedat com a mítica, un recurs dialèctic que s'escoltava a les redaccions on treballava Josep Maria Cadena. No vaig treballar mai a prop seu a cap redacció, però sí que el vaig conèixer i entrevistar. I sobretot llegir. El vaig llegir perquè així és com es coneixen els savis, els referents, aquelles persones que han contribuït a fer-te aprendre. El gran Josep Maria Cadena va morir ahir, als 90 anys, i molts ens sentim una mica orfes. Perquè en temps de periodisme contaminat pel no periodisme, per la mentida, la manipulació i les més putrefactes males arts, a un li dona per pensar què és el que continua valent la pena d'aquesta professió. Doncs a falta de la independència i de l'objectivitat, que mai les tindràs, optar per la neutralitat, el rigor, el contrast, el gust per la mirada pròpia, per l'olfacte, pel carrer, per la veu de la gent. I això Cadena ho sabia perfectament. Potser ha sigut el millor periodista d'art dels últims 50 anys. De cultura enciclopèdica i erudició quasi infinita, quants van passar en algun moment pel seu pis del carrer Consell de Cent a preguntar-li sobre algun dels centenars de temes i artistes que dominava. Gràcies, senyor Cadena.
10: Pràcticament les 9, si sou veïns de Barcelona, això us interessa. Ja hi ha data per a la inauguració de la nova Rambla. Serà el cap de setmana del 13 i el 14 de febrer de l'any vinent, amb una festa que s'allargarà 2 dies. Hi faran espectacles gratuïts de circ, de dansa, de música i de poesia. L'objectiu és que hi vagin els veïns de la ciutat i que es tornin a fer seu aquest bocí del centre de Barcelona. La proposta, sota la direcció artística de Lluís Danés, dividirà la Rambla en els seus 5 trams: Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mònica. I cadascun es decorarà amb elements que han estat característics d'aquest carrer, com les flors o els ocells. El lema de la inauguració serà Rambles amunt, Rambles avall, i convidarà els barcelonins a passejar per veure tots els espectacles que es faran de manera simultània. Això a Barcelona. Però a Reus, abans que parlaven de Gaudí, la ciutat natal de l'arquitecte inaugurarà una estàtua seva dimarts que ve. Serà una escultura de bronze sobre un pedestal de pedra, la mateixa pedra que es va fer servir per acabar la Sagrada Família, i estarà als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Però els homenatges de Reus a Antoni Gaudí, coincidint amb el seu centenari, centenari de la seva mort, no acaben aquí. Dissabte, l'Ajuntament també descobrirà un gran mural de 140 metres quadrats sobre la seva obra, i ahir va presentar el projecte per aixecar una rèplica de la famosa capella de l'Assumpte, que encara s'està construint a la Sagrada Família. I avui comença a Barcelona el Saló Internacional de Logística. Es fa la Fira Barcelona a Montjuïc i aquest any la cita ve marcada per la presentació de més de 150 innovacions, la majoria vinculades a la IA. També hi participaran una vuitantena d'empreses emergents. Té més dades la Maria Rueda.
14: Un dels protagonistes, com l'any passat, tornarà a ser la intel·ligència artificial. Es faran jornades tècniques, debats, entrevistes, workshops i taules rodones. Es preveu que vinguin fins divendres 15.000 persones. El president del CIL, Pere Navarro, ha explicat que la fira és també un espai per trobar feina i una de les activitats més esperades.
15: Hi ha un aspecte molt important del CIL, que és el Job Marketplace, que és el lloc on les empreses es troben amb les persones que busquen feina en logística. Hi ha un altre aspecte que també la seva gràcia, que és el que aniríem a Dakar Logistics Experience, que tindrem la Laia Sanz i el Javi Cànoves, que ens explicaran les experiències amb una activitat que té que veure logística i la resistència.
14: Més del 90% dels visitants d'aquesta edició intervenen en la presa de decisions en les seves empreses de logística i gairebé el 80% ho fa de manera directa.
10: I a les últimes hores ens ha arribat una notícia que ens ha deixat glaçats. Clint Eastwood s'ha retirat del cinema. Ho va confirmar un dels fills de l'actor, el Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info, però al novembre. Però fins ara que mitjà se n'havia fet ressò, la família mai no ha més cap comunicat oficial i el mateix Clint Eastwood mai no n'ha parlat. Ara l'actor i cineasta té 96 anys, suma desenes de pel·lícules a la seva esquena com a actor o com a director, com ara Harry el Brut, Million Dollar Baby o Sense Perdó. Ara hauria dit adeu amb 4 premis Oscars a la butxaca. Veurem si es confirma aquesta notícia o no es confirma. Encara parlant de cinema, Girona es prepara pel rodatge de la sèrie Tomb Raider, protagonitzada per Sophie Turner i que s'emetrà a Prime Video. La productora ha instal·lat una quinzena de caravanes en un aparcament de la ciutat, al carrer de la Font de l'Abat. El cruix d'afectacions pel rodatge, però, serà el cap de setmana, quan es preveuen restriccions de trànsit al carrer de Santa Clara, al voltant de la catedral i a la plaça del Vi. I la pel·lícula Cronos, sobre l'atemptat terrorista del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, s'estrenarà a cinemes el 10 de setembre. Dirigida per Fernando González Molina, el thriller està protagonitzat per Enric Auqué, Mònica López i Diana Gómez. La pel·lícula reprodueix l'operació policial anomenada Cronos, que es va engegar quan es va produir l'atropellament massiu de l'agost del 2017. I avui, a partir de les 11, dues entrevistes sobre cinema majúscules. En primer lloc, parlarem amb l'Aina Clotet, que ens presentarà el seu primer llarg com a directora, que es titula Viva.
16: Mira, una crisi és normal.
17: No estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
10: Aina Clotet va guanyar el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica de Canes per la seva interpretació de la Nora, una dona de 40, gairebé 40 anys que torna a sentir passió per la vida després de superar un càncer. I a continuació parlarem amb una de les estrelles més grans, més versàtils i més veteranes de Hollywood, William Dafoe. Welcome to my island. Parlarem amb ell de la seva nova pel·lícula, L'Anfitrión, que s'estrena aquesta setmana als Estats Units i arribarà als cinemes catalans el 24 de juliol. Però, evidentment, també aprofitarem per fer un repàs a la seva carrera, marcada per més de 150 papers acreditats. I en música, si sou fans del grup Bell & Sebastian, esteu d'enhorabona perquè ha presentat la cançó per donar suport a la participació d'Escòcia al Mundial de Futbol, i és una meravella. Only Takes One Lion acompanyarà la selecció escocesa que torna a participar en un Mundial de Futbol després de 28 anys. I de tornar a Catalunya, el projecte Palau Vincle celebra 15 anys amb un concert que avui reuneix 700 infants i joves al Palau de la Música. Es farà en doble sessió, una ara a les 12 del migdia i una altra a les 7 de la tarda. Comptaran amb una trentena de cors i dos grups de hip-hop. En declaracions a RAC1, el director general del Palau, Joan Uller, ha explicat l'impacte social del projecte en aquests 15 anys.
18: Hem detectat que els que participen en aquest projecte hi ha un conjunt de valors i d'hàbit que s'adquireixen del fet de participar en un cor, com són l'autoestima, el sentit de responsabilitat, cuidar la veu, pertany a un equip, també la sensibilitat artística, tots aquests valors o hàbits s'adquireixen cantant junts i després ofereixen unes millors possibilitats per al qui ha cantat en un cor.
10: El projecte Palau Vincles va néixer el 2011 amb 2 cors i 36 infants i avui les activitats regulars ja agrupen més de 30 formacions corals i més de 600 infants i joves. I a les 9:05, els esports. El rebuig al Barça ha irromput amb força a la campanya electoral del Real Madrid. El candidat a la presidència, Enrique Riquelme, sap perfectament que criticar el Barça suma punts i per això ha assegurat que li encantaria que el Barça baixés a segona.
19: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
10: No només això, després de seure's en aquest estudi una estona per respondre les preguntes del món RQ, Enrique Riquelme va anar al podcast del creador de contingut Jordi Wild. Allà va confessar que gaudiria molt d'un descens del Barça i també de la seva desaparició, tal com ho sentiu.
20: Yo quiero ver al Barça.
21: Sota el Barça en segunda, lo querrías ver.
20: Vamos, por favor, me encantaría.
21: No, pero si entonces...
20: ¿Pero por qué?
21: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
20: A mí me, yo no tendría ningún problema, vamos, me pondría contento. Oye, pues una, que no, no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
21: ¿Y si
20: me
21: desapareciera también?
20: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es, una, es historia del fútbol, pero ajá, es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid.
10: Com dèiem ahir, Enrique Riquelme va ser en aquest estudi del món a RQ. La seva entrevista, però, no va fer gens de gràcia a la Junta Electoral del Real Madrid. El motiu és que el candidat va assegurar que el club afavoria directament Florentino a través del vot per correu.
22: Se está utilizando todos los medios del club para una campaña personal. Nosotros pedimos claramente los datos de los socios para poder enviarles la documentación de nuestros informes, de nuestra campaña, y se nos negó. Y ayer nos enteramos y nos vemos de que se le ha enviado únicamente la parte electoral del candidato Pérez.
10: Doncs bé, l'entrevista de Riquelme al món a RQ va provocar una reacció gairebé automàtica de la Junta Electoral, que va fer públic un comunicat per defensar la transparència en tot el procés del vot per correu. Riquelme també va acusar Florentino Pérez de finançar el seu entorn amb 400 milions al Barça quan pitjor ho estava passant econòmicament. Va explicar que ho va fer a través del seu assessor, Anas Lagari, que mentre Joan Laporta donava suport al projecte de la Superliga Europea.
22: Y se le ha ayudado financiando con casi 400 millones de euros, apoyándole de manera directa e indirecta, hasta pidiendo el aval para Joan Laporta. Y ha habido gente muy cercana al círculo cero de don Florentino Pérez, que han sido los encargados de gestionar esa financiación. Key Capital, con Anas Lagari, han estado ayudando directamente a la financiación del Barcelona.
10: Per cert, que sembla que Florentino tindria 2 nous fitxatges tancats, els defenses Ibrahima Konaté del Liverpool i Denzel Dumfries de l'Inter de Milà. En paral·lel, avui hem sabut més detalls sobre com s'ho farà el govern d'Isabel Díaz Ayuso perquè els concerts tornin al Bernabéu, tal com aprovés Florentino a les últimes hores. En una entrevista al País, Florentino Pérez ha assegurat que els governs madrilenys, tant el de l'Ajuntament com el de la Comunitat, aplicaran normes especials per fer-ho possible. Doncs bé, el president de l'Associació de Perjudicats pel Bernabéu, Enrique Martínez, va acusar Florentino Pérez de mentir des del món a RQ.
23: Es completamente falso. ¿Por qué no es verdad lo que dice Florentino? Pues por una razón. En primer lugar, porque ya la propia vicealcaldesa ha dicho que no van a modificar la norma, que es la que regula el volumen, y por lo tanto estamos como estábamos, que no se pueden celebrar conciertos. Y por otra parte, la Comunidad de Madrid, hay que aclarar también que no tiene competencias en lo que es el ruido.
10: Doncs bé, avui el Confidencial assegura que Florentino Pérez deia la veritat. El que farà Díaz Ayuso és declarar els concerts del Santiago Bernabéu com a interès general per tota la ciutadania, cosa que obriria la porta, efectivament, a aplicar normatives especials. Encara en futbol, ahir ho comentàvem al món a RQ, Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. Fora del futbol, Barcelona va homenatjar ahir Joan Antoni Samaranch. Ho va fer en una cerimònia presidida pel rei d'Espanya al Palauet Albéniz, on no van faltar la família ni les principals autoritats institucionals com l'alcalde Collboni i l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. Tots dos van reivindicar el llegat de Samaranch i la gran feina que va fer per catapultar Barcelona. L'acte també va servir per reactivar la idea de dedicar a Samaranch l'avinguda de l'estadi. La iniciativa és del grup municipal del Partit Popular que encapçala Dani Cirera. Va seguir l'homenatge des del Palauet Albéniz de Barcelona, al Jardí Joan Maragall, l'Àlex Pintanel.
24: Va ser un acte d'homenatge i de memòria molt emotiu que li devia a Barcelona per la seva trajectòria, l'aposta per la cultura de l'esport i pel que van suposar per la ciutat als Jocs Olímpics del 92. Totes les autoritats van coincidir que sense ell res d'això hagués passat. La història de la Barcelona moderna no s'entén sense la seva figura, un dels seus dos fills, Juan Antonio Samaranch Jr., va destacar el millor moment del seu pare.
25: La cúspide, lo más bonito, lo que más bonito que vivió y lo que le llevó dentro de sí durante toda su vida es los Juegos de Barcelona. No me voy a fijar solo en el día de cómo se otorgaron los Juegos, porque él siempre decía que ese día empezó el problema, no fue el día de la felicidad. La felicidad fue el día de la clausura.
24: La interpretació de l'Amics per Sempre, amb què es va posar punt final a les Olimpiades de Barcelona 92, també va servir per tancar l'acte.
10: En bàsquet, el Barça ha reaccionat i està només una victòria de les semifinals de l'ACB després de perdre estrepitosament. El cap de setmana contra el València, ahir, va passar per sobre del Camp Múrcia i el va guanyar de 23 a casa seva. Si l'equip de Xavi Pascual torna a guanyar davant el Palau, es classificarà per la següent ronda i se les veurà contra el Real Madrid o el Tenerife. De moment, sorprenentment també, el Tenerife va per davant de l'eliminatòria després de guanyar contra Trop Pronòstic a Madrid. L'equip d'Escariolo tenia 7 punts d'avantatge, 40 segons pel final, però tot i així va acabar perdent amb un triple del Tenerife a 4 segons per acabar. A l'altre costat del quadre, avui a les 9, en directe RAC+1, Joventut, Bascònia, vaja, Bascònia, Joventut, que com tota la resta és el millor de 3 partits. I als Estats Units, aquesta matinada comença la final de la NBA entre el San Antonio

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Centre i de retruc els trens de la R4 també acumulen demores de 15 minuts pel mateix motiu. I el trànsit?
2: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Hem de comptar cotxes des del RAC. Ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
3: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives arreu de la xarxa viària. Encara parlem d'aquest col·lapse, sobretot a la Ronda de Dalt, on hi ha hagut un accident a l'altura d'Horta, que en sentit nord continua tallant un carril de circulació i provoca fins a 5 km i mig de retencions des de Sant Gervasi. També tenim dues avaries, una també a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, on es talla un carril en sentit Llobregat i provoca fins a 7 km i mig de retencions. L'altra avaria ha estat a la AP7, a l'altura de Barberà de Vallès, on es talla també un carril de circulació i provoca fins a 8 km i mig de cues en sentit nord. D'altra banda, també comptem encara amb molta intensitat de retencions habituals en tot el nus de la Trinitat per la C58, la C33, la B20 o la C31 al terme de Badalona, que de retruc també afecta la Ronda Litoral. Al Vallès encara tenim retencions a la AP7, també entre Mollet i Barberà en sentit sud, i també lentitud de la C59 a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat continua també amb fortes retencions per la B23 des de Molins de Rei, també fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona des de Sant Just. Per la A2, retencions des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Hi ha pràcticament un quart de deu, acabem tard aquests apunts al món a RAC1 parlant de massatges, perquè al Bani han celebrat la segona edició del Campionat de Massatge. És una curiosa competició en què uns 150 participants van poder demostrar tècniques i habilitats, ergonomia, fluïdesa, ritme, innovació. En aquesta segona edició es va imposar Keisi Dendoni, a qui els jutges hi van valorar la precisió i una posada en escena que semblava que, més que un massatge, estés oferint un recital de piano. Però aquí tots sabem que el gran guanyador no va ser la massatgista, sinó el voluntari, a qui va refregar, manipular, remenar i amassar. Quina enveja aquesta hora al matí, tu.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
5: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Un quart de deu.
6: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
7: Actimel, l'aliat que ajuda al sistema immunitari cada dia. Us ofereix el perquè de tot plegat.
8: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sant i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
1: Un quart de deu del matí, saludem. Ramon Rovira, què tal, Ramon?
9: Hola, bon dia, Jordi.
1: Hola, Ferran, com estàs?
9: Hola,
1: Ferran,
9: bon dia, bé.
1: Letrado i literato, Javier Melero, bon dia.
10: Bon dia, tingui.
1: Com va anar la Fira del Llibre a Madrid?
10: Horrorós, una calor espantosa de 36 en amunt.
1: En sèrio?
10: Absolutament insuportable. Horrorós. Aquelles cassetes recalentades, en fi. Gran agraïment al públic de Madrid, a la gent de Madrid, amb aquella calorada i amb el paraigües obert. Va tenir el cuajo d'anar per allà de passeig, però horrorós.
1: Hola, Janet Sanz, bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Hola, què tal, com estàs, Natàlia?
12: Molt bon dia.
1: I Laura Rossell, per trepitjar.
13: Bon dia.
1: Bon dia, Catalunya. En fi, per cert, escolta, ara ha entrat aquí i diu, escolta'm, em pregunta el Ferran

0: Casas, això de les eleccions al Madrid interessa molt i tal. Sí.
1: No, és que jo li deia al Basté que a nosaltres, els lectors nostres de Nació,
0: Florentino sí,
1: Florentino.
0: Interessa Florentino, és curiós,
1: sí, perquè interessa el personatge, perquè és un personatge misteriós, no?, una mica, que se l'ha sentit molt poc, i ara se l'està sentint molt, i clar, per exemple, quan surt i diu al País l'altre dia de que la Ayuso i l'Almeida ja li han arreglat i li han fet una legislació ad hoc per poder fer els concerts...
0: Que surt el pobre associació de veïns i tal, dient que ni de conya, i resulta que ara hem sabut, ho explica avui, crec que és el Confidencial, que es veu que el que faran és que, efectivament, declararan els concerts del Bernabéu interès general.
2: Clar. És increïble. Interès nacional, perdó.
1: I el dels veïns li han dit que te calles.
3: Sí, té mala peça amb aquells veïns. Jo crec que hi ha la concentració d'advocats més alta per metro quadrat.
1: Clar, és veritat. És una zona noble.
4: Però és veritat que és un personatge que és el malvat, no? Per gran part de l'audiència és el malvat i llavors interessa, és molt atractiu.
1: Sí, a més, com que es prodiga poc, no?
2: Perquè home, després d'aquella roda de premsa, jo crec que...
1: No, i passa això amb aquesta mena de personatges, no? Que quan un parla cada dia ja es creme, i per interès, que és el que els hi passa, doncs, sovint als polítics, pels lectors. Però aquesta mena de personatges que estan en una vitrina, quan surten de la vitrina, que és el que ha fet ara el Florentino,
0: sí, doncs... Bueno, però sembla que l'entrevista d'Enrique Riquelme deia aquí al Monarraco... Jo no he sentit això ara, eh? No ha agradat gaire segons qui de Madrid. És clar, clar, és que aquí hi ha un problema. És a dir, aquí hi ha l'efecte Casado, que dic jo.
1: Que ha anat a una ràdio rebelde.
0: Sí. Es resulta que Pablo Casado, recordeu que va venir al Monarraco... Oh,
1: sí, i va no va anar bé.
0: No. No va anar bé.
4: Va ser al principi del final,
0: Com?
4: Va ser al principi del final,
0: sí,
4: de Casado.
0: Llavors, ahir va venir en aquest estudi Enrique Riquelme. Va ser una conversa molt breu perquè tenia molta pressa. Molta pressa, per tant, tampoc... No li vam poder portar a la contrària perquè tenien 10 minuts o 12 minuts, val? D'acord, val. Perquè va arribar tard a Madrid, a l'aeroport, allò va venir, bueno, molt agraïts i tal, perquè interessa. Bé, doncs clar, això, hi ha un problema. Vens a una ràdio on, quan hi ha els partits del Madrid, que els donem aquí a RAC1, el narrador, el magnífic Damià López, si eliminen el Madrid, crida, al carrer! Clar, ve aquí, i llavors hi ha un madridisme que se rasga les vestidures. N'ha parlat, jo us sentiré exactament igual que vosaltres, Federico Jiménez Los Santos, que considera que RAC1 és una ràdio corrupta.
3: L'home que millor insulta d'Espanya.
0: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord. El periodista també fa befa del Damià López i de les narracions del partit del Madrid, fins i tot l'imita. I per si això no fos prou, també fa un numeret una mica catalanòfob mentre se'n riu d'Enrique Riquelme. Atenció, aquest matí.
5: Tu que eres socio del Madrid... Lo diré en el idioma actual, en el idioma del candidato. Allí vaig veure a l'Enrique Riquelme, el Riquelme, al RAC1, i doncs hi deia coses molt bé, jo crec que és la nostra arma contra el Florentino. Riquelme, RAC1, català. Tal qual. En general, una de las cosas que gustan los madridistas es cuando en RAC1, en esa emisora corrupta y astrosa, lo de menos es que sea culé. Yo conozco incluso algún culé decente. Pocos, ¿eh? Pero ya quedan pocos, pero uno. Riquelme, el Riquelme. Bueno, pero la verdad, cuando uno de los placeres del madridista común es ver cómo sufren los goles y cómo los cuentan en catalán en RAC1. I va una altra vegada el Vinícius. Gol, una altra vegada. L'han fet. Una altra vegada el Real Madrid. Una altra vegada. No pot ser. I és. Pues ahí ha ido Riquelme. L'Enric ha ido a hacer propaganda. De verdad, no queda un tonto más, ¿eh? Yo creía que con el sombrío Raúl había cubierto el cupo. No, faltaba el detalle. Luego se fue con otro, con Jordi Wild, que es, bueno, es culé, pero nadie es perfecto. Pero bueno, eso todavía, por decir, ahí me ve gente. Pero no creo que, salvo para... Yo por el vicio, porque sé catalán y esas cosas, nadie entra ahí a RAC1 a ver qué es lo que dice RAC1. Que dirá que Santiago Bernabéu, cuyo aniversario fue ayer o hoy, de la muerte del gran don Santiago Bernabéu, pues no sé, que en realidad no nació nunca, que eso es un mito, Eso es falso. Riquelme, Enric, està com una mica boix, tu.
0: Bueno, ja. Ja, puc fer algun comentari?
4: Sí, per favor, per favor, estem amb crispetes esperant el teu comentari.
0: Primer, efectivament, em semblen dos minuts sensacionals. Sí. És a dir, sensacionals, sensacionals.
3: Jo el recordo del viejo topo i de l'ajo blanco.
0: Sí,
3: el de los Santos.
0: Sí, sí.
3: La fracció maoista sí. del marxisme freudià.
4: Sí. Mira, meravellós.
0: Primer, jugo un rol que està molt bé, que és un rol... O sigui, està fent de Damià López des de Madrid. És a dir, ell diu una frase que és... conozco algún culo decente, alguno, pero pocos, amb la qual cosa està fent al matí el que Damià López fa amb els partits del Madrid. És a dir, està burxant en el barcelonisme com el Damià burxa en el madridisme. Burxa en el madridisme. Bueno. M'ha agradat molt que li diguis, m'ha sorprès molt que li diguis, sombrío Raúl, amb la qual cosa juraria que Federico, que és soci del Real Madrid, interpreto, votarà Florentino. Jo crec que queda bastant clar amb aquestes apreciacions. Una cosa que Riquelme l'entrevista no va ser en català, eh? Així, a més diré més, de la mateixa manera que Pablo Casado, quan va entrar a l'estudi del món a RAC1, el primer que em va dir és ¿me puedes hacer la entrevista en català? I jo li vaig dir, home, segur sí, perquè mi mujer, Benidorm, em sembla que va dir, entiendo el català, perfecte. Que després Federico ens va fotre castanyes perquè li vam fer l'entrevista en català quan ho va reclamar Pablo Casado. Riquelme va dir, mira, dels 37 anys, jo he nascut a Alacant, però dels 37 anys una vintena els he viscut a Mèxic. Per tant, no, i no. Vaja, tot això, jo crec que són dos minuts de campanya per Florentino Pérez. De campanya per Florentino Pérez. Lo de corrupte m'ho haurà d'explicar bé perquè no... No, perquè, clar, una corrupció, vull dir que...
4: No, i quan diu que creu que ningú entra a RAC1 a escoltar RAC1, quants milions eren?
0: No, tenim més d'un milió d'oients, doncs clar. Però tenim més oients que Federico, a tot Espanya.
4: Potser no és ningú, no?
0: Bueno, no ho sé, però jo de la boca és una persona que, com diu Javier Melero, és la persona que insulta millor des d'un micròfon. Això és evident.
3: Té d'impagables. Jo, sí. quan li diu a l'Òscar Puente locomotoro o l'Òscar Gután, és la veritat.
1: Bueno, jo crec que és un personatge, el Federico Jiménez de los Santos, i que li fem molt cas, sí. perquè a vegades doncs, tenim el vici
0: bueno,
1: dels mitjans catalans.
0: Però això passava també amb el García.
1: Sí, sí.
0: Amb el García tothom... Sí, no, però tothom...
2: A la gent li agrada, sí, no? Sí. Quanta gent coneixeu que se l'escolta als matins
1: sí,
2: perquè d'alguna manera et desperta.
1: Perquè són grotescos, no? Perquè a l'hora de la veritat després tenen molta audiència. També ens passa, no?, quan fem a vegades els reculls de premsa, que parlem o donem molta importància als titulars de diaris que en venen 800 a Catalunya. Però 800 comptats, eh? Diaris de la dreta madrilenya monàrquica. Clar, veuen normal que Laporta o que qualsevol jugador del Barça vagi a la Copa i Onda Cero i s'enfaden si no és així, i en canvi és un escàndol que vinguin a emissores catalanes que resulta que tenen més audiència que aquestes emissores espanyoles.
0: Però això és una cosa que molta gent ha entès. És a dir, això ho entès, de debò, però això des del primer dia, quan no teníem un milió d'oients, és a dir, perquè comencem, per començar, la primera entrevista amb un... Per cert, Mariano Rajoy va venir en aquest estudi, bueno, aquest no, de la planta 15, quan era candidat al PP a Espanya. I la primera entrevista amb un president del govern d'Espanya, i en vam fer un parell, va ser amb José Luis Rodríguez Zapatero, i va entrevistar a Maria Teresa Fernández de la Vega quan era vicepresidenta, i ara hem entrevistat dues vegades, una a la Moncloa i una a l'estudi de RAC1 a Pedro Sánchez, a diferents ministres... És a dir, per exemple, no m'he entrevistat encara Alberto Núñez Feijóo...
1: Clar, però tu saps el
0: que costa, això, Basté. Clar, però tant que és el que costa...
1: Perquè el madrileño-centrisme...
0: Bueno, I la por, jo crec que Pablo Casado va fer un mal a tothom, als partits polítics i fins i tot aquesta ràdio, perquè diuen, hòstia, venen aquí que es pensen que anem amb les dents de Dràcula.
1: I després, escolta, una cosa, prietes les files, perquè prietes les files amb Florentino Pérez. El Federico aquesta setmana també va publicar un vídeo brutal, Pedro J. Ramírez, a la seva videocolumna de l'Espanyol, elogiant a Florentino Pérez, no us lo dejéis perder, madridistes, que em va semblar.
0: Sí. Bueno, però això és una opinió i cadascú té llibertat d'opinar.
2: Només una coseta. Sí, hi ha molta gent del Real Madrid a Catalunya i hi ha molt de soci del Real Madrid a Catalunya.
1: Això va vindre ahir Riquelme a fer campanya.
2: Jo, en tot cas, vam conèixer força i és normal que el senyor vingui aquí perquè segurament... un soci del... Potser, no, potser m'equivoco, ara estic fent això una interpretació, però segurament un soci del Real Madrid aquí, que és territori, diguem-ne, més de trinxera per ells, pot estar més obert a escoltar altres coses. També n'estan una mica farts d'aquest senyor que ja està gran i que els va fer passar molta vergonya durant la roda de premsa.
0: He de dir que efectivament, i dius que farem el programa des de Madrid per parlar precisament d'aquestes eleccions, perquè no són unes eleccions convencionals, afecten a tothom. El barcelonisme, és evident que són unes eleccions que afecten directament al barcelonisme, però és que són, pots trobar el que està passant a les pàgines, a qualsevol diari, podries, menys a les pàgines d'Internacional, podrien trobar, i Internacional, efectivament, també, a les pàgines d'Economia, a les pàgines d'Esports, i també a la pàgina de successos. Recordeu que el dilluns, en aquest programa, el Jordi de Planell descobria uns àudios que no s'havien sentit fins ara de l'Audiència Nacional, una declaració de Florentino Pérez, on deia que Ignacio Sánchez Galán, el president d'Iberdrola, el va intentar assassinar o amb un accident o amb un virus, ja en direu. 3:02, si no, és que així estem. D'aquí uns moments parlarem de... Allò del català, que és que encara estem en aquestes, és que és així, de bèstia, encara estem en aquestes. Que sembla que tothom està picant pedra i veurem què diu la Santa Seu sobre si la benedicció, que és el moment més clau de... Per cert, deixa'm dir que dimecres farem el programa des de... Em fa molta il·lusió.
4: Des d'on?
0: Des de la Basílica de Montserrat.
4: Ostres, que bé!
2: Sí, molt bé.
0: Farem el programa des de la Basílica de Montserrat dimecres. Sí. Per visitar el papa. Clar, i tot això ens porta que hi ha molta gent que diu... almenys la benedicció de Jesús, encara que sigui una frase, que no sigui amén, que pugui ser dita en català. Però parlem d'aquí uns moments, d'acord? Un segon.
6: RAC 1.
7: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
12: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
11: Tu creus? Jo pensava que era normal.
12: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
13: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
14: Però tu en saps d'anar amb moto?
13: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
14: I què?
13: Que em vaig trencar una cama.
14: Apa!
13: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
16: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
17: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
18: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
19: Skoda.
20: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
8: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a aural.es.
9: A Bezoya som molt de viure molt fort i molt de cantar-li a la vida molt fort també.
14: Faltes en el aire!
9: T'ho he dit, molt fort. Vinga, acompanya'm, que sé que aquesta part te la saps.
14: Glòria, glòria.
9: Ja ho sabia jo, que la coneixies bé. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
19: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
22: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
24: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl, val la pena.
25: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
26: Jo tinc al cap tota l'estona això.
27: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
28: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
29: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
30: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
31: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
32: Verisure.
33: El per què de tot plegat.
0: Anem al... Primer de tot, ara parlarem del tema del català. Deixem anar un moment al Parlament de Catalunya per saber com comença aquesta sessió de control al president Salvador Illa. Amb la Laia Colomer. Que això anava a veure que... És que la Laia Colomer és com els caixers de la Caixa. A tota hora al seu servei. En un anunci que hi havia fa molts anys, els caixers de la Caixa, a tota hora al seu servei. Laia Colomer, bon dia i bona hora.
34: Hola, bon dia.
0: Vostè dirà.
34: Doncs sí, aquesta sessió de control a Salvador Illa, que ha començat a les 9 en punt del matí, pràcticament tots els grups li han tret els casos de corrupció que esquitxen al PSOE i també de rebot al PSC, perquè recordem que l'Audiència Nacional, entre tota la documentació que ha demanat, també hi ha la de la campanya dels socialistes a les últimes eleccions al Parlament, les que precisament van fer Salvador Illa president. Mònica Sales, de Junts, li ha retret que Catalunya, diu, mereix explicacions, tant del cas Leire com també del cas Zapatero, li ha retret que no vulgui comparèixer i li ha preguntat què amaga darrere aquest silenci, i també Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, li ha preguntat pel tema, li ha dit que li ha recordat que, per exemple, Esquerra també els van intentar esquitxar amb possibles casos de corrupció i que no van trobar res, i Jové li ha demanat doncs que apartin totes les pomes podrides. Això és el que deien Mònica Sales i Josep Maria Jové.
35: Catalunya necessita i mereix explicacions. I vostè calla. Junts fa dies que exigim que comparega al Parlament, però vostè s'hi nega. Per què s'amaga?
36: Denunciarem sempre aquest tipus d'atacs i muntatges. Però els exigim dues coses. La primera, cau i net amb la corrupció. Apartin les pomes podrides, totes. I la segona, siguin valents i actuïn.
34: I Salvador Illa, el president, com ja ha anat repetint els últims dies el govern i també el PSC, ha negat rotundament tenir res a veure amb aquests possibles casos de corrupció. De fet, ha retret els partits directament a Junts, que si es mouen només per rumors fan un flac favor a la política, i ha assegurat, ara el sentirem al president, que el PSC no té res a veure amb possibles casos de corrupció.
1: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes.
34: Per tant, doncs, el president que nega rotundament que el PSC pugui estar involucrat en qualsevol cas de corrupció que esquitxi el PSOE. De fet, el president també ha demanat, com ja ha fet molts cops aquests últims dies, respecte per la presumpció d'innocència. Diu que són investigacions que estan tot just a l'inici, que, per tant, encara cal esclarir ben bé tot el que ha passat. Per tant, aquests casos de corrupció que esquitxen el PSOE, també de rebot al PSC, que han centrat bona part de la sessió de control al president, que ara ja ha acabat i ara, doncs, és el torn de la sessió de control als consellers.
0: Gràcies, Laia. Qualsevol cosa ens ho fa saber des del Parlament.
34: Perfecte, fins
0: gràcies.
34: Ara.
0: Gràcies. Fins ara. A tot això parlàvem del tema del català. Avui dèiem que el que va ser copríncep d'Andorra i bisbe de la Seu, el bisbe emèrit Joan Enric Vives, ha fet un escrit on comentava que no entenia com venia a dir que entén el malestar que hi ha pels textos publicats de la litúrgia del Papa a Barcelona i sobretot el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. Diu que s'uneix el que ha dit el bisbe de Girona. Jo també demano que la benedicció de la Torre es faci en català, en homenatge a Antoni Gaudí, respecte pels catalans i la nostra cultura, i que està convençut que la sensibilitat del Sant Pare i de la Secretaria d'Estat estarà a l'alçada. Daniel Palau és el bisbe de Lleida. Montse, bon dia, moltes gràcies.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Gràcies. Avui comentàvem al matí a les recordant frases que havien dit sobre la llengua catalana, gent com el bisbe Casaldàliga, o com havia dit també el bisbe Antoni Deig, o com l'abat Escarré. Què va pensar quan va ser conscient de la poca presència del català a la benedicció del Papa a la Torre de Jesús?
2: Vaig pensar que era una primera proposta i com a primera proposta, doncs, sempre és com un petit esborrany, un petit... són indicis, però també vaig pensar que tot això encara s'havia d'estar treballant i encara, sí, del cert que, doncs, la Santa Seu és sensible, doncs, a tota la qüestió de la... De les llengües i de les cultures. Per tant, és una primera proposta que encara hi ha temps i hi ha oportunitats per seguir parlant-ne i per seguir, doncs, altra vegada respectant, situant i recol·locant tot allò que es dirà i tot allò que sentirem aquests dies, que serà molt i molt important. I també, doncs, aquesta qüestió de la sensibilitat, no dubto que estarà ben mesurat i estarà ben previst.
0: Qui decideix? Ho sap el percentatge de cada llengua en un acte com aquest? És directament la Santa Seu?
2: Mireu, això no ho sé, però parlar de proporcions crec que ja és una mica l'inici d'un mal plantejament. Però entenc que sigui la primera connotació que es vulgui saber i que es vulgui, doncs, d'alguna manera sospesar i mesurar una mica, no? Però desconec una mica, realment, hi ha un equilibri. Com tantes vegades en l'Església i com tantes vegades en les nostres vides quotidianes, un equilibri entre factors i sectors i realitats, no? Per tant, segur que buscaran i segur que la sensibilitat no és una cosa fictícia. Per tant, buscaran una mesura justa i adequada. No és una qüestió de proporcions, sinó també de la qualitat o d'allò que es diu amb qualitat, no? Per tant... Ho acabarem veient, ho acabarem veient.
0: Monsenyor, considera just que hi hagi una part d'aquesta benedicció del Papa a la Torre de Jesús i hagi el català?
2: Home, és que per nosaltres parlar català és el més normal i el més habitual, no? Per tant, és normal que sigui en català, sí, evidentment.
0: N'ha parlat vostè amb algú d'aquest tema?
2: No, no, no, no, perquè tot això és a través vostre, a través dels mitjans, i no n'he parlat, no.
0: Més enllà del català, que ara, si hi ha alguna pregunta aquí a la sala endavant, tothom està molt pendent de la visita del Papa. Quin rol hi jugaran els bisbes catalans? A vostè no el podrem veure i quin paper tindrà?
2: Doncs, senzillament, el d'un feligrès més que acull, que rep i que escolta allò que el Sant Pare, doncs, té com en el seu programa i en el seu desig de tornar a impulsar la vida cristiana en els nostres ambients, en les nostres realitats, amb molta il·lusió també esperant aquesta visita. És un enrenou gran, no?, perquè hi ha molts detalls, moltíssims, i preparar-ho tot amb exquisitesa, doncs, no és pas fàcil, però jo com un feligrès més que, doncs, vol escoltar i vol rebre, doncs, el Sant Pare un impuls renovat per seguir la nostra vida.
0: A la diòcesi de Lleida actualment hi ha 77 capellans, però dels 77 crec que només n'hi ha 33 en actiu i tenen 124 parròquies per gestionar. Això són pràcticament 4 parròquies per cada capellà. A més, de mitjana tenen 70 anys i per acabar-ho de redonir no hi ha cap seminarista en tota la parròquia. El problema és que això no és patrimoni només, evidentment, de la diòcesi de Lleida, però Monsenyor, té futur l'Església Catalana? I si, com s'hauria de reinventar, en tot cas?
2: Bé, permeti'm, dels 33, són 33 sota els 75 anys, però n'hi ha més que treballen. Mm. És a dir, que també els de 75, 80, i fins i tot algun que tinc molt bona salut de 90, doncs també encara col·labora i està al peu del canó. Mm-hmm. La situació, si ens la mirem només des de la perspectiva ministerial, doncs és complicada, és complexa, i no fem més que, doncs, pregar, motivar, escoltar, incentivar, però Déu no ens abandona, no ens abandonarà, i continuaran a haver-hi vocacions, perquè vocacions cristianes existeixen. Potser l'ambient no és massa favorable, això també ho reconeixem. Potser de vegades vivim amb masses neguits i amb masses presses, i els temps de Déu són uns altres, però no tenim, diguéssim, la sospita, o no tenim l'evidència de que Déu ens hagi abandonat, que Déu ens hagi deixat. Ens envia vocacions al matrimoni, a professors, metges, advocats, administratius, és a dir, gent, bona gent, que també, doncs, viu la fe i la viu, doncs, des dels seus llocs de treball, i per tant això jo crec que també s'ha de considerar. Anem cap a una nova realitat, un nou model que estem descobrint, que això no treu valor a la figura del prevere, ni molt menys, el volem i el necessitem. És una nova imatge que estem descobrint i que volem, d'alguna manera, encetar amb esperança, no? És una època complexa, si només ens la mirem des de la perspectiva ministerial, en el sentit de que necessitem preveres. És veritat, els necessitem, però també necessitem famílies cristianes, joves cristians, professionals cristians.
0: Monsenyor, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Món a RAC1. Fins aviat.
2: Vinga, a reveure. Gràcies, bon dia.
0: Són 3:15. Una pregunta global ja per començar aquest tema. Dels presents a la sala, algun creient, creienta? Ramon Rovira? Agnòstica?
3: Jo.
0: Natàlia Rodríguez?
4: Sí.
0: Ferran Casas?
4: Por ahí.
0: Sí, sí, també.
3: Podríem situar-nos.
0: Matacapellans, la Janet Sanz. Sí. Atea. Que... En totes les religions o no? És a dir, tant en aquesta com en les altres, les musulmanes i tot això. Mm-hmm. Ja no em sembla bé, eh? Si cadascú aquí... Sí, agnòstic,
3: tu ets creient, Jordi?
0: Jo sí.
3: Sempre ho has dit.
0: Perquè ho és, sí, perquè vaig anar a una escola religiosa.
5: Clar, és que faltaràs tu. Jo també, però... Bueno.
0: Sí,
5: també,
0: no, també, evidentment, evidentment, evidentment.
5: Estic confirmada i tot.
3: Jo, totes més, soc una agnòstica en hores baixes, eh?
0: Sí? Que tira cap a l'ateisme.
3: No. No.
0: Que tires cap a la religiositat, cap a l'espiritualitat?
3: Que tiro per intentar... Sí, per necessito de tant en tant un tipus de presència... Una presència...
0: Sí, també. Sí. És el tema de la... Jo crec
3: I
0: que
3: començo
0: és que...
3: a trobar un confort estrany per mi...
0: Hosti, és molt interessant,
3: entrant en segons quin tipus de
0: jo
3: llocs...
0: Jo crec que anem un món que tot el que ens està
3: confesso,
0: passant...
3: I ho confesso, i a mi em sorprèn clar, a mi mateixa, però si estic en transició, jo sí que estic en transició.
4: Cada cop també la religiositat va més amb diferents enfocaments i diferents...
3: Espiritualitat,
4: i diferents
3: no,
4: aproximació, l'espiritualitat va més, no? Amb un món cada cop més individualista,
34: sí, sí, perquè,
4: i a vegades a mesura que ens fem grans o que ens trobem sols, doncs busques un refugi en això.
0: El Ramon Rovira aixecar la mà de la mateixa manera que molta gent aixeca la mà quan és creient, que és amb por. És a dir, amb por vol dir amb dir, hòstia, és que això no està de moda ara.
6: No, en absolut, al contrari.
34: Jo crec que una mica, precisament està
6: penso,
34: de moda.
6: Penso que està de moda. No sé si està de moda o no està de moda. En qualsevol cas, sí que hi ha tot un sector d'esglésies evangelistes que realment tenen una potència descomunal, que tot un sèrie de moviments, ho parlava la Natàlia, doncs espiritualitat. Jo crec que és més aquest el sentiment. Si tu, la pregunta ets creient o no ets creient, és complexa sempre de respondre, perquè al final, què vol dir? Creus en Déu, vas a l'església, vas a missa cada diumenge? Home, doncs tampoc es tracta exactament d'això, sinó un sentiment de dir, doncs bé, escolta, hi ha alguna cosa més enllà del que és el dia a dia, del que és la vida doncs, comuna de cada dia. Per tant, no, res de cap timidesa, al contrari, jo crec que en aquests moments hi ha aquest sector que comentàveu ara, està amb una certa efervescència. Dit això, coses com aquestes que han passat aquests últims dies, puc entendre el cert ateisme, per exemple, de la Janet. Perquè és que és fotre't amb un lío absolutament innecessari.
0: Totalment.
6: És a dir, el monsenyor, el bisbe de Lleida, no, és que és un primer paper, escolta'm, un paper, un segon, el tercer, el quart, més absolutament igual. Aquest era un lío absolutament innecessari, a la qual s'han posat, que ara ha provocat una polèmica descomunal, a la gent que se sent pròxima a l'església diu, però ja, de què estem parlant? Aquests, a quin món viuen? A quin món viuen que vingui el Sant Pare a beneir la creu de Jesús,
3: la
6: torre de Jesús de la Sagrada Família, i resulta que no pensi algú que ha de parlar en català? Lògic seria que pensés que ha de fer-ho tot en català.
3: Però és perquè
4: algú
3: crec...
4: no ha fet bé les coses, no?
6: No, és el que t'estic dient, que llavors això et provoca, i aquí sí que ve la segona part del que preguntava Jordi, un cert allunyament de l'estructura de l'Església. I escolta, jo aquesta gent no m'hi sento
34: però
6: massa
34: pròxima.
6: Però
34: la majoria de creients no està aquí, precisament?
6: Jo crec que sí.
0: Bueno, és que jo soc creient, però jo soc, amb això soc García, soc José María García, que deia aquella famosa frase de no he perdido la fe, pero me han quitado la afición. És a dir, entre altres coses, perquè hi ha un tipus d'església amb la qual
3: costa molt combregar-hi.
0: Jo no hi combrego. Si hi ha un tipus d'església decimonònica, carca, antiga, rònega, masclista i tot això, que jo aquí ja no jugo. I l'església el que ha de fer, és a dir, molts evangelistes que no creuen precisament en l'església, en aquest tipus d'església, que té... és a dir, que és incapaç de... Hi ha molts que, sortosament, sí, hi ha molts mossens que encara hi creuen, però sí, la cúpula en general és d'allò tan lent, rona,
6: Jordi, carca.
0: Trist, carca.
6: Carca, no. Per exemple, tu, si mires l'Església des de la perspectiva, per parlar d'una cosa que conec una mica, de la parròquia de Santa Anna, la que hi ha a Barcelona, al Raval, exactament, que el capellà doncs, ha decidit, entre altres coses, escolta, mira, aquí el que farem serà posar els bancs un al costat de l'altre per poder fer llits perquè la gent pugui venir a dormir. I, escolta, si no podem fer missa, doncs no fem missa, o la farem drets, o el que sigui necessari. Aquesta és una església amb la qual sí que t'hi pots sentir identificat, o pots tenir un cert sentiment de dir, home, això va per un altre camí. Però llavors hi ha aquesta altra església, aquesta que deies, no? Doncs que no tenen la mínima sensibilitat en el moment en què es munta, o s'organitza, o ve el papa, dir algú, dir, escolti'm, però vostès saben que aquest país la gent parla en català.
4: Sí, però això té...
0: Moment, Melero, que no l'hem sentit encara, Melero.
7: No, home, a veure, una cosa està clar, que és la fe com a acte íntim, la consciència com a qüestió personal, i amb això poc es pot dir, vull dir, cadascú té la seva, i una altra cosa és l'Església com a estructura organitzada. I jo no crec que els problemes de l'Església, a més, vinguin de que no està prou a prop del temps present. Tot el contrari, l'Església, contra més intenta acostar-se, tot i que ho fa amb competència discutible al temps present, més afició perd. Sembla que s'allunyi de la seva arrel espiritual i vulgui acostar-se a les qüestions seculars d'una manera certament torpe. Vull dir que encara des de Benedict XVI s'estigui parlant de que la utilització de condons a zones d'Àfrica devastades per la sida ha de ser un mal menor de de caràcter excepcional, em dona molt que pensar sobre...
8: O la condemna de la pederàstia, que també...
7: La condemna de la pederàstia, que clar, que sí, porta 30 anys disculpant-se, vull dir que sí, l'organització bueno, aquí té una mica de problema.
0: Sí, però això també m'agradaria, determinaria gent atea que sigués tan contundent amb la religió musulmana.
7: Ah, jo m'hi apunto igual, exactament.
0: No, no, no, però m'agradaria, és a dir, i que, és clar, perquè
8: quan... Una cosa, Jordi, és que què li exigeixes a les institucions, i en el meu cas et podria dir que li exigeixo el mateix a qualsevol religió, i una altra cosa és la defensa de l'estat laic, i per tant l'expressió, la llibertat religiosa i l'expressió, i per tant... Quan jo crec que des de l'ateisme o des de l'agnosticisme es pot defensar l'expressió del, no, de la religió musulmana a les ciutats, no, i que hi pugui haver-hi en equitat a la resta de religions. Ho dic per diferenciar en aquests termes.
0: Però jo crec que hi ha hagut una part de l'esquerra que ha sigut molt més cruel, perdó, molt més crítica amb la religió catòlica que amb la musulmana.
8: Però en quin exemple? Posa'm un exemple.
0: Home, per exemple, és a dir, els atacs habituals a la religió cristiana i molt poca visió als imams, per exemple.
9: La persecució dels cristians que pateixen no, en molts països. Atacs, sí, no, sí.
8: Almenys perdona. Tot l'esquerra amb la que jo m'he relacionat. Sí.
0: Oh, bueno,
8: la que jo represento.
0: Cinema
8: excloent, al final... No sé de qui m'esteu parlant.
6: Jo sí que t'ho puc explicar. És a dir, no s'ha de ser cap Einstein per descobrir que és molt fàcil atacar els símbols de la religió cristiana catòlica, i això es fa d'una forma habitual, en mitjans de comunicació, amb crítiques, amb sàtires, i en canvi
8: la presència de la
6: vigiles
8: religió...
6: moltíssim, entre altres coses, per raons, imagino, de seguretat, en posar-te, ja no et dic, amb Mahoma, amb tot el que fa referència al món musulmà.
0: Aviam.
9: No, me deixeu introduir...
0: Sí, sí, Natàlia.
6: És així,
0: Janet. Ferran i Melero.
9: Un moment,
0: un segon,
9: jo
0: Natàlia.
9: Jo crec que ens falta un element important, que és que l'Església Catòlica és universal. Nosaltres valorem des d'un punt de vista europeu i exigim tota una sèrie de canvis que ens semblen a tots d'un sentit comú i que no tenen cap mena de dubte, però aquesta església, ens agradi o no ens agradi, ha de compaginar una tradició que té, per d'altra banda, el respecte a la independència dels bisbes dintre dels seus territoris. Per tant, sí, Xavier, és així, sí, això és un tret eclesiàstic. I per l'altra, la universalitat. I cada vegada queden menys veus universals, d'aquí que els papes encara se'ls escolti, i creguis o no hi creguis. I aquesta és una de les poques veus que queden en el món que te l'escoltes. A vegades per criticar-la, i a vegades per dir que hi estic d'acord, o per entendre que és necessària tenir una veu que parli per una gran majoria de gent, que pot interessar a tothom. Però la universalitat fa que els canvis que nosaltres des d'Europa veiem de calaix a Filipines no els tinguin tan clars. I el cardenal filipí, que passava, no me'n recordo, que és progre... Aquest senyor no vol, per exemple, que a mi em sembla dir, com que les dones no poden ser capellans? Quina tonteria és aquesta? Ell és el primer a dir, un moment, aquest canvi no me'l facis. Per tant... Diríem que per entrar en tot això necessitaríem tenir algun expert més de com funciona el Vaticà i com funciona l'Església en aquest nivell. I tornant un moment en el tema de Gaudí, m'agradaria dir, perquè m'acaben de dir i confirmar aquest dematí, la Conferència Episcopal Tarraconense i el seu president, que és el bisbe de Tarragona, han demanat en el cardenal de Barcelona que, evidentment, aquesta benedicció de la Torre de Jesús es pugui fer també en català, perquè qui decideix el contingut, evidentment, és el Vaticà, de les coses que es diuen, aquí ningú s'hi posa, però com es diuen, el bisbe que rep el Sant Pare té la capacitat de demanar-li les coses. Pel que jo sé, es farà en català, si no tota part es farà en català, que n'estan treballant, i el bisbe Planelles, diguem-ne, ha sigut qui ha fet aquesta interlocució. Jo també vull creure que l'Armand Puig, a Roma, per exemple... que és el català que té el càrrec més important en el Vaticà, també hi deu estar
0: Gaudí.
9: Treballant.
0: Esperen Gaudí.
9: Esperen, i a més, gran expert en Gaudí, i un capellà de la Selva del Camp, vull dir
0: sí,
9: que...
0: De la Selva.
9: Tot apunta a que això ha passat així, d'una manera discreta,
10: però la polèmica, o sigui, de forma reactiva.
9: Quan ells se n'assabenten que això, en el paper aquest que els hi deuen haver passat, posa castellà, llavors, evidentment, El que és, en tot cas, estrany és que el bisbe de l'arcabisbe o el cardenal de Barcelona no ho fes, no?
3: sí, sí. d'una manera ja, preventiva, no demanés que això es fes en català.
6: El Basté ha parlat de l'allunyament de l'Església Catòlica a Catalunya. Jo crec que això té a veure molt amb la manca de vocacions i amb la minorització de l'Església i amb la manca d'assistència a les esglésies, i ha fet doncs, que s'hagi dretanitzat i que s'hagi espanyolitzat. I hi ha molts sectors de l'Església que constantment així ho diuen. Pel que fa al tema del català a la visita del Papa, jo crec que és evident que algú no ha fet les coses bé, perquè al Vaticà li és absolutament igual. Si els organitzadors,
3: li demana...
6: que és el bisbat de Barcelona... li demana que ho faci en català, el Papa ho fa en català.
3: En català.
6: Perquè, diguem-ne, és un actor i li és igual. Vull dir, no entren en això. Per tant, aquí algú ha fallat, perquè nosaltres ens han explicat durant molt de temps que el cardenal Lomella tenia una fantàstica relació amb el Sant Pare. I ens van explicar fins i tot que a nivell institucional el president Illa va ser rebut abans que molts caps d'estat al Vaticà per Lleó XIV i que també tenia una fantàstica relació amb el Sant Pare. I després... passa això, per tant, o aquesta bona relació tant d'Omella com del govern de la Generalitat amb el Vaticà no és tal, o és que algú ha fet les coses malament.
3: Jo penso que és la segona opció.
6: Exacte.
3: És la segona
6: opció. I jo em decanto més per la segona opció, perquè fins i tot hi ha alguna pista. El David Abadías, que és el bisbe auxiliar de Barcelona, fa uns dies va donar una entrevista amb un mitjà, Catalunya Religió, a la directora, a la Gloria Barrete, i deia, literalment, hem aconseguit més català del que ens pensàvem i es donava plenament per satisfet.
3: Bueno, que
6: per tant, hi va haver deixadesa, es va cometre un error i va mancar una, hi ha una manca absoluta, hi ha hagut una manca absoluta de sensibilitat del bisbat de Barcelona amb aquest tema. I ara s'està intentant corregir. S'està intentant corregir l'error i la deixadesa que es va cometre, que a més, i enganxo amb el que comentava la Natàlia del bisbe de Tarragona, que em sembla interessant també aquí la posició de la tarraconense. Sí. Perquè hi ha un document que és molt important, que és una carta pastoral que es fa l'any 1985 i que la signen tots els bisbes catalans, que es diu Arrels Cristianes de Catalunya. Mm. I allà es diu, clarament, que la llengua pròpia de Catalunya és el català. I que s'ha de fomentar i que ha de ser la llengua de l'Església tant en la litúrgia com en la vida eclesial. Per tant, fa bé el bisbe de Tarragona de dir-li a Monsenyor Omella, de dir, escolti'm, Arrels Cristianes de Catalunya, vostè ha de defensar que la llengua de l'Església catalana és el català.
3: Va. I això saps,
6: és
3: evident... Un moment. L'únic que no forma part de la Conferència Episcopal Tarraconense és el bisbat de Barcelona. A veure, tots els altres, menys el de Barcelona, que va de por libre.
2: Sí, efectivament. Melero i Genet.
7: La veritat és que em sento purificat aquí amb tant bisbe i els coneixeu a tots. No? Em sembla una cosa fantàstica. No, jo volia parlar de l'islam i dels ateus a l'islam. Vaig tenir ocasió d'estar al Parlament Europeu a una activitat que es muntava allà, que eren unes conferències que donaven dones atees que provenien de la religió musulmana. Eren bàsicament iranianes, iraquianes i egípcies. Estan refugiades a París, a Londres i a Brussel·les, condemnades a mort, amb fàtues respectives llançades pels imams dels hermanos musulmanes i pel règim dels ayatolas. O sigui, aquestes persones estan en risc de ser executades en qualsevol moment precisament per no professar aquesta fe. Des d'aquest punt de vista, no cal dir que a Espanya, per exemple, que no es practica cap auta de fe des del temps de Ferran Seté, hem millorat notablement. Sí, estem millor.
2: Efectivament.
8: Val, jo diverses coses, perquè com a única representant dels ateus de Catalunya ara mateix, com us imagineu...
7: És molt esforçat, ateu, és més cansat que ser...
8: És cansat, és veritat, no? No, i també expressar-vos una mica les meves sensacions. Abans ho deia una mica també el Jordi i la Natàlia. Jo crec que vivim uns temps de tantes incerteses en els que necessitem reconnectar amb una certa espiritualitat i amb aquest humanisme, no? I, per exemple, jo trobo el refugi precisament aquí, no? I crec que des de l'ateisme o des d'aquest estat laic, hi ha un error que hem fet pocs esforços en construir litúrgia comunitària, no? En construir espais de comunitat que no passin precisament per l'exercici o el desenvolupament d'unes idees religioses, en tant que trobaments, no? És a dir, quan fas, per exemple, en el cas dels matrimonis sí que existeix, però en molts altres, els batejos, les comunions, que són espais de trobada familiar, de comunitat, o fins i tot, no?, els dols, quan perds una persona estimada, costa molt trobar aquests espais de comunitat, i crec que és una de les reflexions que hem de fer, no?, de construcció, per generar aquestes, no sé, aquestes certeses, perquè és un món cada cop més individualista, del campi qui pugui, de la injustícia, del no respecte als drets humans, i això genera una sensació d'ofec, de pròpia ansietat que patim, no?, totes, i de tanta incertesa de cara al futur, no?, del que vindrà. Per tant, la necessitat de confiar en alguna cosa. I per mi, quan hem de pensar en aquesta lògica, és, a mi el que em dona seguretat és pensar en termes, si m'ho permeteu, també marxistes, no?, en lo material. I lo material, per mi, en aquests termes, és la comunitat. És la família, són els amics, és allò que em dona les certeses des de la proximitat, no?, més enllà d'altres qüestions a les que no tinc, que no són tangibles des del meu punt de vista, no? A partir d'aquí, jo vinc d'una tradició política, i la vull reivindicar, de cristians de base. Alfons Comín, García Nieto... Per tant, jo tinc una tradició política en què la pluralitat religiosa i la, no, i sabeu que històricament el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el SUC, doncs ha sigut un espai on hi ha capigut tothom, i precisament el rol que aquests cristians de base van jugar en l'antifranquisme va ser cabdal, va ser clau, importantíssim. I per tant hi ha una comunió, si m'ho permeteu l'expressió, entre la religió catòlica, no, la religió cristiana, i en aquest cas la ideologia que en aquell moment, doncs, que era antifranquista i que proposava un projecte de justícia social. Per tant, aquesta és la meva tradició. I jo, des d'aquí, defenso que sóc una persona atea per tot això que us estava explicant, però alhora crec que no podem comparar la presència del cristianisme a la nostra societat a la presència de l'islam. Ni podem comparar la persecució que malauradament té l'exercici, no els abusos, que jo crec que ningú els defensa des de l'ateisme, ningú els defensa, al contrari, jo crec que també les persones d'esquerres atees són les que més es manifesten contra aquests abusos, siguin a Espanya o al país, a Catalunya, a Espanya o al país que sigui, com quan hem parlat, per exemple, dels abusos que pateixen les dones de l'Iran, precisament, les que hem anat a manifestar-nos, no?, precisament, majoritàriament som dones atees, però en tot cas és la persecució que viu i la criminalització que viu el propi islam, no? I per tant, en un context on la presència del cristianisme està molt extensa, hi ha uns abusos molt concrets, perquè estem parlant d'escoles, estem parlant de la que sabem, no?, dels casos, per exemple, de pederàstia, per tant, és molt difícil no condemnar-los, no ser molt exigent amb això per la seva pròpia presència, i alhora de poder permetre que l'expressió de la resta de religions sigui una realitat en un estat laic, que és el que hem de ser i que és el que hem de practicar.
3: Bé, jo no n'estaria segura, perquè no tinc les dades de dir que són bàsicament dones atees les que s'han anat a manifestar ja, però vull dir que, jo penso que qui ha fet aquest experiment durant dos segles gairebé és la República Francesa, que és l'estat laic per excel·lència, va crear tota una sèrie de litúrgia republicana molt meravellosa, perquè els que... Sí, amb el Panteó, les cerimònies...
7: La diosa razón,
3: sí, la immortalitat de l'ànima, totes aquestes coses que proclamava Robespierre, etcètera, etcètera. Però, ara, en aquests moments, aquest estat laic es troba confrontat a dues coses. Una, la recerca de lo espiritual, que fa que França, la potència dels nous moviments catòlics, sigui molt forta, o sigui, els newborn catòlics, tota aquesta gent realment... Són grups molt concrets, molt potents, al voltant, inclús tenen al voltant de la ciutat de Versalles, allí tenen una gran concentració i tenen molt de poder. I, per altra banda, el que se'n diuen el comunitarisme i l'apropiació per part de l'esquerra de Mélenchon d'una defensa absoluta de l'islamisme i una crítica, si bueno, és així, no sé, jo hi visc, per tant, una miqueta això, i per exemple el vot islàmic, a França vota a LFI, no?, a la França Insoumise, gairebé en bloc. Tot aquest joc fa que se n'acusi evidentment a l'esquerra de defensar o de ser molt tèbia amb els, diguem-ne, amb els atacs, amb les preparacions d'atemptats per part de l'islamisme radical, perquè...
8: Realment ho són, de tèbis?
3: Doncs, home, tenen alguns diputats que si sentíssim el que diuen aquí ens posaríem les mans al cap.
7: Home, això ho explica molt bé el Sisek amb l'islam. Diu, l'esquerra té un problema, l'esquerra occidental. No té massa crítica per generar un canvi radical. Si vol sumar els treballadors, la intel·lectualitat d'esquerres, no li arriba, no en té prou. Llavors, què li falta per tenir massa crítica? Li falta l'islam. I a més, l'islam té una component relativament anticapitalista i antioccidental que coincideix amb els interessos de determinada esquerra.
3: Sempre
7: i aquí
3: es
7: produeix aquesta aliança estratègica entre l'islam i l'esquerra, que està teoritzada. A més, al Sisek li agradava molt a l'Íñigo Errejón, el citava moltíssim.
3: Les dades, les darreres eleccions municipals a França, llocs com Saint-Saint-Denis, que és el barri més, la banlieue més important de París, va passar dels socialistes a la França Insoumise, on el vot allí, el 80%, és d'origen magrebí, etc. I totes les ciutats o barris on hi ha aquesta presència, tots, gairebé tots, han votat a la França Insoumise. Vull dir
11: però quin és el problema?
12: Bueno, perquè té el punt d'antisistema.
3: Bueno, s'hi barregen moltes coses.
12: Com té l'extrema dreta, però com que l'extrema dreta és islamòfoba,
3: doncs és més difícil
12: que la votin.
11: Un cristià pot votar a l'esquerra i un islamista no pot votar a l'esquerra.
3: Sí, no. Però jo te constato què passa.
11: Qualsevol persona, independentment de la seva religió, pot votar
12: a l'esquerra. Es vota la França Insoumise perquè al final és un vot contestatari. És un vot de protesta.
3: Però és un vot que també, al qual li han dit el que volien sentir a dir.
11: Perquè a part de ser islamistes, són pobres.
7: La meitat de França és antifrancesa.
0: Deixeu una miqueta... Pobres, n'hi ha molts, sort de la parròquia Santa Anna, que té, entre altres.
7: Mira al final de la Copa d'Europa, la meitat de França és antifrancesa.
11: I quan jo carrego contra la pederàstia, no ho faig contra el cristià de base, ho faig contra la institució, completament. I quan carrego contra l'islam, faig contra la institució una altra vegada.
6: Si he interpretat bé el que deia la Janeta, una mica la sensació és que hi ha una càrrega de crítica contra l'islamisme i contra el món islàmic, contra el món musulmà en general, a la societat aquesta d'aquí. Jo amb això no hi estic d'acord. No hi estic d'acord en altres coses perquè crec simplement que el que es critica del que fan, jo puc
11: Ramon...
6: Deixa'm, ja acabo de seguida. Ho critico i ho abono, perquè em sembla que comparant aquests moments, és a dir, si nosaltres posem a la balança les dues religions, cosa que no hauríem de fer, però bueno, com en aquest cas dues religions monoteístiques com són el cristianisme i l'islamisme, em sembla que la diferència o les diferències són tan abismals respecte als drets de la dona, respecte als drets humans, respecte a una qüestió tan fonamental com tenir un principi, ja sé que és una interpretació, però la fan. Un principi que és dir, escolta'm, qualsevol persona que no combregui amb la meva religió és un infidel i, per tant, crido a la seva eliminació. Això es produeix.
34: Això no ho fa l'islamisme, això. Això ho fa la interpretació radical de l'islamisme.
6: És que ho he dit, Laura. Ah. Ho he dit abans.
34: Val.
6: Però,
34: també hi ha interpretació radical.
6: No, perdona.
3: Però que no demanen la interpretació
6: de l'Iran.
7: És una interpretació que va prendre el poder a Egipte fa 4 dies.
6: No, perdona'm. És que de la mateixa forma que tampoc estic d'acord amb coses que diu el Papa. Òbviament que no. Però és una interpretació que ell fa. Abans parlàvem, per exemple...
34: És una comparació molt pervers.
6: No. Escolta, sempre feu el mateix. Sempre feu el mateix. Sempre feu el mateix. I em sembla molt bé que ho vulgueu defensar-ho. Bueno, i la gent que realment...
11: Que tu vulguis equiparar una cosa amb l'altra, però no és real.
6: Sí que vull comparar-ho.
11: Però no és real, Ramon, no és real.
6: Sí que vull comparar-ho perquè són dues realitats que ens trobem a la nostra societat.
11: Estàs parlant de la radicalitat. I radicalitat hi ha totes bandes.
6: No.
11: Federico Jiménez Los Santos és un radical també d'una postura religiosa. Jo no entenc que
6: estem com si no existís en aquesta realitat, i aquesta realitat existeix de la mateixa forma que som crítics amb la nostra, amb la religió majoritària, com pugui ser el catolicisme, el cristianisme, i hem de ser-ho,
11: i hem de ser-ho amb l'altre. Però és que estem d'acord amb això, Ramon.
6: Però és que jo...
11: És que ningú està dient el contrari,
6: quan poses els dos, quan poses els dos al costat...
11: Jo el que et poso...
6: Quan poses els dos al costat...
11: Escolta, jo no he posat els dos.
6: No, jo sí que ho faig.
11: No.
6: Jo sí que ho faig. Hi ha una religió que em diu, escolta'm, puc estar-hi molt d'acord o molt en desacord amb moltes coses que fa, que és la que més o menys s'acosta a la meva forma de pensar i la meva tradició de la meva família i el que he viscut de sempre, i una altra amb la qual hi estic literalment en desacord. Entre altres coses, perquè proposa una cosa molt senzilla. Alguns dels seus intèrprets, insisteixo, proposen una cosa que em diu, com que aquest no pensa com jo, ens l'hem de carregar. Això és així.
8: Escolta'm un moment.
6: Això és així.
8: Sí, però...
6: No, perdona'm. I no,
8: no
6: solament és així, sinó que hi ha exemples de països que ho estan fent.
4: Però no pots demonitzar una religió. Pots demonitzar alguns dels intèrprets.
6: Però si ho alguns dels intèrprets. Ho hem dit abans, el Xavier i jo.
0: Però Ferran...
4: Igual que hi ha alguns intèrprets de la religió catòlica o del cristianisme, des de moviments pentecostals a l'Opus Dei,
6: que... Que proposa eliminar el creient d'una altra religió?
4: No,
6: doncs ja estem al cap. Però
4: Ramon, que estem parlant... drets a les dones, que estan contra els drets dels homosexuals...
8: Que estem d'acord que tota aquella interpretació radical que impliqui qualsevol d'aquestes coses que has mencionat ha de ser, des de la meva perspectiva, tant si ets practicant com si no ho ets, ho has de condemnar.
7: Però que
8: jo el
7: que t'estava
8: parlant, quan jo t'estava parlant...
3: Perdoneu-me, és que la interpretació radical està al poder, a la immensa majoria d'estats a on la religió... Perdona, a on la religió islàmica és majoritària. Malauradament, és així.
0: Va, d'entrar a la publicitat i així ja torno. Però ja, no ara, foto més foc, jo, com a creient, foto més foc. Saps quin problema ha tingut moltes vegades? Sí, Laura. Saps quin problema ha tingut l'esquerra algunes vegades amb això?

Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.

0: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sant i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
1: 10 i 18 minuts. Continuem. Sí, un segon, Janet. Sí. És que he d'anar primer al Parlament de Catalunya perquè s'ha acabat ja la sessió de control al president Salvador Illa i després voldria parlar un moment de Núñez Feijóo i l'idea d'anar a Waterloo i tot plegat i la moció de censura i tot. Però abans, Laia Colomer, alguna novetat?
2: Doncs mira que aquesta sessió de control al president Salvador Illa ja ha acabat, ara estem amb els consellers. De fet, la consellera Esther Niubó d'Educació està repassant aquest preacord que justament aquests dies estan acabant de votar els mestres per si estan d'acord o no amb aquest acord que van arribar divendres amb USTEC i professors de secundària i, per tant, acabar amb aquest cicle de vagues. També ha parlat el conseller Albert Dalmau, que recordem que ara també està en funcions de conseller de Salut perquè Olga Paner continua de baixa. Ha parlat sobre la vaga de metges, que recordem que estan fent també aquests dies en què ja no fan més hores extres. El conseller els ha dit, ha recordat que això són temes que depenen del govern espanyol i que, per tant, la Generalitat poc hi pot fer. I sí que Dalmau ha protagonitzat una escena bastant còmica al Parlament, perquè en el moment de respondre a la pregunta s'ha mig despistat. Sentim quin era el moment.
3: Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputat. Bueno, aprofito que miro cap allà, veig la meva mare, també. Qüestions personals, perdonin.
2: Per tant, el conseller Dalmau, que quan anava a respondre als diputats de Junts, ha mirat cap al públic, ha vist la seva mare i s'ha mig despistat i ha protagonitzat aquesta escena mig còmica a l'hemicicle del Parlament.
4: A favor de les mares.
1: Gràcies, Laia. Fins ara.
2: Fins ara.
5: Quan les tens. No soc gens sensible a res.
1: No, la veritat és que...
4: A favor de les mares
5: primera,
4: quan les
5: primera
4: tens.
5: Primer és un conseller superjove. I, exactament, i que sí. Té la sort de tenir mare. I que la seva mare el vagi a veure i tal. Em sembla...
1: Sí, home, totalment d'acord.
6: Són les de vivint. Ho ha criticat?
1: Com?
2: No, ens ha fet gràcia.
1: I l'Esteve Giral està amb la protesta d'educació dels sindicats minoritaris dels majoritaris. No?
4: Sí,
1: bé, no?
4: Jo necessito un Excel.
1: Dels majoritaris, és a dir, perquè hi ha una manifestació que avui estan fent, vaja, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, que són és a dir, la CGT...
6: La CGT i la Intersindical són la quarta i la cinquena força.
1: Sí, però vull dir que l'USTEC ha quedat fora ja, perquè l'USTEC ha dit que no.
6: USTEC i secundària.
1: Ah, efectivament. I veurem ara com va aquesta manifestació i ens ho explicarà l'Esteve Giral. Què tal, Esteve?
7: Bones, doncs mira, fins ara el que hem vist, i aquí hi ha un canvi del que dèiem ara fa una setmana i també durant els darrers mesos, perquè això va començar el mes de març, ara recordo, amb els primers talls de carretera. Avui el que es veu és una voluntat molt gran d'explicar-se. És a dir, aquests membres de sindicats de CGT, ho dèieu ara, Intersindical, COS, i també de les assemblees de personal educatiu del Camp de Tarragona, el que han fet avui és muntar una roda de premsa al carrer davant de la delegació del Govern de la Generalitat aquí a Tarragona, i el que han fet és explicar-se. Durant més de mitja hora ens han explicat les seves raons. Han fet un esforç, al seu entendre, pedagògic, per mirar de girar un discurs que ells creuen que de manera injusta, socialment, s'ha situat al voltant dels seus salaris. Ells diuen que sí, que és veritat que els salaris era una de les seves reivindicacions, però que no n'hi ha prou, i avui s'han centrat molt en això, és a dir, en explicar tot allò que els faria falta a les aules. Ells diuen a partir del setembre, perquè ara estem ja a finals de curs, perquè la situació canviés, i asseguren que el preacord no arriba on ells voldrien que arribés, que calen més professors, que cal més personal de suport, que calen més educadores socials, que cal molt més recursos per donar el gir, el tomb, a la situació que es viu a les aules. I avui el que estem visquent és això, aquesta voluntat d'explicar-se. També han donat veu als pares i mares, a les famílies, per tant, dels seus alumnes, que també han parlat en aquest acte públic de comunicació a peu de carrer, per dir també què és el que troben a faltar. I bàsicament també un dels missatges és que la inclusió ara mateix no és real, que hi ha mancances molt greus a les escoles i que amb els salaris no n'hi ha prou. I aquest és el recurs que van, el discurs que van repetint. Ara a la plaça Imperial Tàrraco, aquest grup de professors, que clar, avui no són molts, deia jo abans del matí que una de les interrogants era saber quan serien. Són al voltant d'un centenar de professors i professores, els que resisteixen i els que fan una crida pública a votar no, ara ho fèieu, fèieu referència, a votar no a aquest preacord, que de fet demà sabrem quin és el resultat. Deien que no tenen res en contra, per exemple, el sindicat USTEC, que és dels que sí que ha dit que el preacord els hi va bé, però que creuen que aquesta revolta, aquest canvi radical del món educatiu no passa per aquest preacord i que cal anar molt més enllà. Ara seguiran manifestant-se pel centre de Tarragona, però ja ho dic, avui jo veig molt més una voluntat d'explicar-se que no pas de tallar carreteres o de generar un gran enrenou. El discurs, el relat, allò que moltes vegades diem, avui jo crec que centra aquesta concentració.
1: Moltes gràcies, Esteve. Si hi ha alguna novetat, doncs ho fas saber. Està molt aquest moment.
7: Fins ara.
1: Fins ara. Els professors i professores. Són les 10:23 minuts, la Janet Sanz fa estona que ha demanat la paraula per parlar del tema que estàvem comentant sobre les religions. Que té... Endavant. Sí.
8: No, només per il·lustrar una mica el que jo volia expressar, Ramon, perquè personalment jo vaig patir una persecució per part de l'extrema dreta quan exercia la responsabilitat de regidora de Nou Barris. En base a la legalitat vigent a Barcelona, jo vaig autoritzar la instal·lació d'una mezquita, d'un espai d'oratori musulmà al barri de Prosperitat. Arrel d'això va començar a haver-hi doncs una sèrie d'actuacions d'un grup de Democràcia Nacional, d'un grup de feixistes, d'extrema dreta, sí. Radical, atemptant contra aquest espai oratori, perquè al final hi ha un local, uns baixos del barri de Prosperitat, quan hi havia molt bona relació amb els veïns de l'entorn, amb les associacions de veïns, amb amenaces a la meva persona. O sigui, és la primera vegada que he tingut escorta a la meva vida, i espero que sigui l'única, perquè hi havia amenaces greus a la meva, no, a la meva integritat física, per haver donat aquesta... I quan parlava d'aquesta criminalització, no, de determinades pràctiques, no, evidentment estic completament d'acord amb tu, amb tot aquell, o sigui, amb tot allò que sigui l'expressió radical d'aquest tipus, no, aquesta interpretació radical de qualsevol tipus de religió, i per tant evidentment la rebutjo, perquè a més jo no en comparteixo cap, diguéssim, no convergeixo amb cap d'elles. Però en aquest cas, quan tu, no, des de la responsabilitat pública que jo he pogut tenir durant molts anys, he intentat garantir aquesta pluralitat i aquesta llibertat religiosa, i no m'he trobat la mateixa resposta quan he parlat de temes, no, que tenen a veure amb el cristianisme, que quan m'he trobat amb els temes de lo musulmà. I per tant, des d'aquesta perspectiva, he hagut de ser molt més proactiva, no? I per tant, des d'aquí és quan parlo d'aquesta criminalització, d'aquesta persecució, en la meva pròpia experiència, no? Mm-hmm. També. Mm-hmm.
1: 10:25 minuts. Un instant, perquè d'aquí uns minuts tindrem l'Arnau Mañé, perquè hi ha una notícia d'última hora vinculada al món judicial. Té a veure amb el PSOE.
4: Ai.
1: Però segura... No. Però no res greu. Però segurament el jutge en aquests moments més polèmic que hi ha a Espanya, que és... Mira que n'hi ha, que és el jutge Peinado. Mm. Efectivament. Tenim l'Arnau Mañé? Hola, Arnau.
9: Bon dia.
1: Què passau?
9: Mira, canvi de dates del jutge Peinado, que en aquest cas ha mogut fitxa, ha acceptat sorprenentment un recurs de Begoña Gómez i li canvia la data per una de les vistes prèvies que tenia el seu judici. Recordem que la dona de Pedro Sánchez està acusada de 4 delictes, entre els quals malversació i tràfic d'influències, per aquest cas relacionat amb la càtedra que ella mateixa dirigia a la Universitat Complutense de Madrid. Estava citada pel 9 de juny, és a dir, d'aquí a pocs dies, d'aquí a 6 dies, i finalment el jutge Peinado accepta el recurs de Begoña Gómez, l'ajorna fins al 15, tampoc va molt enllà, que coincideix 2 dies abans d'una altra cita judicial complicada pel Partit Socialista i per Pedro Sánchez, que és la de Zapatero. Per tant, la setmana aquella, 15 de juny, Begoña Gómez haurà de donar explicacions en aquesta vista prèvia pel seu cas, la dona de Pedro Sánchez, i el dia 17 de juny, 2 dies després, José Luis Rodríguez Zapatero, l'Audiència Nacional, per l'altre cas que esquitxa també el Partit Socialista i l'entorn de Pedro Sánchez.
1: D'acord. Moltes gràcies. Què dius, Melero?
10: No, que bueno, també li van canviar la data al Zapatero.
6: Canviar
10: la data tampoc no té res d'especial.
6: Bueno, li van canviar la data al Zapatero i li van fer una mala passada al PSOE, perquè clar,
10: qui mana la defensa del Zapatero.
6: Ja, no, aquest és el problema, que Zapatero està mirant per defensar-se ell més pel que sembla, no? De forma jurídica, que no pas de forma política i per defensar Pedro Sánchez.
10: Ha triat un perfil...
5: Ferran, no del tot, Ferran, perquè qui ha decidit comparèixer al Parlament a finals de mes, Pedro, si no Sánchez, recordo, sí, és Pedro Sánchez. Per tant, això que s'havia d'haver resolt 24 hores després, sí, sí, de saltar el tema, ho ajornes un mes i mig...
10: Sí, sí.
5: I durant el mes i mig deixes que la trituradora segueixi funcionant?
6: Mm. Estan anant a pas de puça, això.
5: Bueno, no, escolta, sí, em sembla, vamos, una estratègia, sí, sí, de primera divisió.
1: Dit això, permeteu-me, però que hi ha hagut un tema. Ahir el president del Partit Popular va ser a Barcelona per anar...
2: Quina part en concret de Barcelona?
1: Sempre va a Diagonal en amunt. És el problema que té... És una cosa que ha tingut històricament el Partit Popular.
2: Potser no sap creuar la Diagonal.
1: No, però hi ha una cosa que sempre ha tingut el problema que ha tingut el Partit Popular.
5: Tècnicament és de Diagonal a baix.
1: Sí,
2: és veritat.
5: Tècnicament, em sap greu, eh? Està al límit, però...
1: Que el Partit Popular històricament, sí, ha estat més amb la elit que no pas amb la gent. I que això aquí, això bàsicament a Catalunya, i això ho ha fet i sistemàticament, i llavors li costa molt donar entrevistes als mitjans de comunicació d'aquí, és a dir, i llavors agafen i diuen truquen a Alejandro Fernández perquè ho arregli ell. Perquè és així, perquè com que Alejandro Fernández és divertit, té aquesta prosàpia magnífica i tot plegat, fa que, bueno, pues que quan arriba aquí, surt, i avui un article del Manel Pérez de La Vanguardia, que és bestial, perquè ve a dir què ha vingut a fer Núñez Feijóo al Cercle d'Economia, que la gent el que vol és que li parlin d'economia, que li parlin fins i tot dels temes que realment els interessen, com per exemple el tema de la llei d'amnistia, com això... No, ell anava amb ajudeu-me, Pedro Sánchez, fora.
6: A
1: tot això m'ho impareixem acabar, que així us llenço ja els lleons. Però i després tot això arrenca a partir del moment que ahir al matí a Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, diu, bueno, si voleu fer una moció de censura, aneu a visitar el president del partit que està a Waterloo i tal. I el Núñez Feijóo ho despatxa davant dels mitjans de comunicació dient, bueno, vamos a hablar de cosas serias. I se'n va. Natàlia.
11: Aquesta proposta de Junts no és la primera vegada que passa. Això a finals del 2023, a Brussel·les, i m'imagino que Lluís Tovar se'n deuen recordar, amb una festa de Politico, on el president Puigdemont va estar nombrat home de l'any, etcètera, i hi havia el Manfred Weber, president del Partit Popular Europeu, i aquelles coses que té la vida, es van trobar a l'entrada, i el president Puigdemont el va agafar, i es van tenir una conversa de 20 minuts, i entre d'altres coses li va dir, digue-li en el teu home de Madrid que un dia o altre em necessitarà. Ves-lo preparant.
6: Mira. Sí, però no passarà tot això.
1: El què és tot això? És molt tot això, eh?
6: Bueno, vull dir que no hi haurà moció de censura i no hi haurà cap reunió.
11: Jo crec que Junts
6: és hàbil. És dir, Jordi Turull ahir és hàbil perquè al final li posa la pilota al terrat d'Alberto Núñez Feijóo. I Alberto Núñez Feijóo, és dir, la moció de censura és una drecera per arribar a la Moncloa. I és una drecera que Alberto Núñez Feijóo vol transitar sense pagar cap peatge. I, evidentment, doncs, ni Junts per Catalunya ni el PNB poden participar d'una operació que té com a membre absolutament necessari i principal també a Vox. Segurament a Junts per Catalunya ja li va bé pensar que hi pugui haver un govern del PP i Vox, perquè estan molt decebuts amb el que ha passat amb el PSOE aquests anys i pensen que tant per tant, doncs, el resultat serà el mateix, perquè sí, el PSOE està a favor de l'amnistia i està a favor del català a Europa, però ni una cosa ni l'altra s'aconsegueix. El PP està directament en contra, perquè munta manifestacions contra l'amnistia i boicoteja el català a Europa. Ara, a Junts hi ha molts dirigents que pensen que en un context d'un govern del PP i de Vox, doncs això els hi permetrà recuperar el lideratge dins de l'independentisme i ser més competitius en intentar, doncs, reagrupar el vot independentista entorn al lideratge de Carles Puigdemont i taponar, doncs, possibles fugues en forma de recuperació d'Esquerra Republicana o de puixança d'Aliança Catalana. Però això no passa per una moció de censura en cap cas.
11: No, també és una... Perdona, ja acabo, És només també la justificació que el PP necessita per construir una aliança amb Vox, de dir, veieu, perquè segurament hi ha gent dintre del PP que no vol aquesta aliança amb Vox, que és l'única que tenen possible, de dir, ens deixen sols, no ens toca d'altre, que pactar amb
6: aquesta gent. En això que deia el Jordi Basté de l'Aper, d'Alberto Núñez Feijó, que no baixa de l'Aper i que quan ve a Catalunya deixa anar la seva i no fa cap mena de proposta, és que l'import és zero a Catalunya. És a dir, Mariano Rajoy va fer una aportació a la política espanyola, que és que va demostrar que es podia ser president espanyol fins i tot amb majoria absoluta sense Catalunya, sense fer un bon resultat a Catalunya. Perquè José María Aznar, quan va ser president, ho va ser primer amb Convergència i Unió i després, quan va tenir majoria absoluta, amb un grandiós resultat a Catalunya, va fer 12 diputats. En canvi, Mariano Rajoy va demostrar que es podia ser president sense ser-ho. I els números, i el repartiment electoral i la presència de Vox encara fan més evident que el PP, sent marginal a Catalunya, pot governar Espanya. Per tant, no li cal passar per caixa i complaure els senyors del cercle d'economia, encara que facin aquella cara compungida i que vulguin que els faci una mica de casito i que els faci algun gest, cap gest.
8: Perquè ve aquí a buscar casito. És a dir, fa unes setmanes que el Partit Popular té enquestes i que sap que el que més li interessa ara mateix no és una moció de censura, és esperar el desgast del Partit Socialista.
6: El casito no el busca Feijó, El casito el busquen són els senyors del cercle d'economia i de foment del treball.
8: També el busca Feijó quan demana, quan torna a situar una proposta política que sap que no va enlloc, perquè la moció de censura no va enlloc i no és la prioritat del Partit Popular, perquè, insisteixo, la prioritat del Partit Popular fa setmanes que ho estan repetint, a tort i a dret. Estan dient desgaste, desgaste, desgaste, i que sigui, que sigui Pedro Sánchez qui convoqui les eleccions quan ja no pugui més i, per tant, nosaltres guanyarem per descarte.
6: Però és tot purament tàctic.
8: Sí,
6: és
8: dir, però qui li demostra...
6: Feijó pensa que si es parla d'una moció de censura és perquè Pedro Sánchez està mort.
8: Però és burro, Ferran, perquè la lliçó de tacticisme li ha donat Junts.
6: Sí, clar.
8: Li ha donat una lliçó de tacticisme polític.
1: Ramon Melero i Natàlia...
5: Sabeu què passa? Que mentre estem parlant de tacticisme i de que jo sóc molt hàbil perquè he pensat... No ho dic, no critico la gent en absolut, ni el Ferran en aquest cas. Poso-ho en el marc. La gent que ens està escoltant té problemes, que és que no té habitatge, que resulta que per arribar a final de mes té dificultats, que els impostos són altíssims... Que hi ha
8: el
5: situació...
8: PP mai resoldrà aquests problemes, els farà més grans.
5: No ho sé. Jo només el que et dic és el que està passant en aquests moments.
8: Sí.
5: I que la situació, doncs, les infraestructures van a pitjor, que realment la situació per molta gent és molt complicada. Això és el que està passant. I la realitat és que hi ha un govern que no pot fer res per poder resoldre tot això. Perquè simplement està bloquejat. Perquè té tants problemes. Ara resulta que la setmana tràgica serà el 15 de juny amb la Begoña i el 17 amb el Zapatero. No? Sí. És a dir, allà haurem d'esperar, ara hem d'esperar 15 dies més a veure quina garrotada els hi fotran.
8: Sí, però no,
5: Perquè és que ja està bé, perquè és que confonem dues coses. Els interessos dels partits, que em semblen molt legítims, no són els interessos de la gent. No són els interessos de la gent. Per tant, la gent n'està fins al monyo. I el que passarà, molt probablement, sigui avui, sigui d'aquí un any, quan es facin les eleccions, és que això es notarà a les urnes. Desgraciadament. D'una manera que segurament cap de nosaltres vulguem. Jordi, acabo de seguida.
1: No, perdona.
5: Si només vull dir una última cosa. Per tant, o s'enteren de què és el que està passant i posen solució en aquest tema, o llavors que no es queixin de que això sigui un desgavell total. Perquè no estan resolent els problemes de la gent. Aquest govern no pot fer res.
8: Està fent coses. Està fent coses. Bueno,
1: t'explico, que és el que... No sé què ho he dit abans, que diu que la gent està farta, no sé què ho he dit, però té raó.
5: Home.
1: El PP citarà el Senat, acaba de passar molt Arnau Mañé, el PP citarà el Senat Salvador Illa i altres assenyalats pel jutge Pedraz del cas Leire. Els populars aprofitaran la majoria absoluta a la cambra per interrogar la comissió d'investigació, l'actual secretari d'Estat, Antonio Hernando, i el que va ser director de comunicació del PSOE, Ion Antolín. Mira, l'altre dia hi havia una cosa que també... que és allò que deien de la lentitud exasperant de la justícia en aquests casos i pilot endavant, que és molt bèstia, que és que... va haver un vídeo que recomano que la gent miri, d'Òscar Puente, del ministre de Transports, amb una dels textos que hi havia a la llibreta famosa del Julito, on es parlava... És un vídeo llarg, I ell diu, surto... Si jo no defensaré ni a Zapatero ni res de tot això. Però sí que hi ha coses que dius, hosti, és que aquí, per exemple, a Catalunya, el tema de l'UDEF ja el tenim bastant, bastant mamat, això de l'UDEF. I hi havia una que explicava Huawei...
12: Xina, el llibreta posava, i Ministeri, on se la posava. I llavors va anar fins i tot amb un digital, que no recordo quin era, que havia publicat que aquest acord de Huawei amb el govern d'Espanya es va publicar al BOE de la nit de Nadal, de la Nochebuena, posava. I llavors ell deia, pues mira, que sàpiguen que és el BOE més visitat de l'any, el de Nochebuena. Perquè és on hi ha més... es veu que, com que és abans de les vacances, és on hi ha més...
6: més teca.
12: Més teca, efectivament. Però, clar, ho anava explicant. Clar, hosti, que el PP si té declarar el president de la Generalitat... Hòstia... primer, en tot cas, que s'expliqui al Parlament, però no al Senat explicar-se, em sembla...
5: El que deia la Janet, i té raó. Aquí l'únic motiu és desgastem, doncs anem a desgastar. Ara, perdona, també t'he de dir una cosa. A mi em sembla que la tàctica del PSOE i la tàctica de Pedro Sánchez, no sé si els dona gaire bon resultat.
12: No.
5: Poder sí, el món haurà canviat d'aquí un any, però això no pinta bé, eh?
12: No,
5: però
12: això... no havia Melero.
10: No, està tot empantanat, jo estic d'acord amb el Ramon, vull dir, el diagnòstic que facin els polítics anirà per on va, però el diagnòstic que veus que fa la gent és lamentable. I en quant a aquests procediments judicials, jo volia recordar dues coses amb aquestes presumpcions de culpabilitat tan bèsties que hi ha per tothom. Recordeu dos casos? Mira, el cas Juan Guerra, sí. El germà de l'Alfonso Guerra, i el cas Francisco Camps,
12: sí.
10: Vale, president de la Generalitat Valenciana. A l'un el van jutjar diverses vegades, vale? I a l'altre, nou. Els han absolt de totes les acusacions.
12: I si
10: algú sap que els han absolt de totes les acusacions?
2: No, perquè
10: aquests homes han quedat amb la marca de culpables perpètuament. Vull dir, per una campanya de descrèdit. Vull dir, al final, és que respetamos mucho a la justicia, seguimos a la justicia. Re de re. Aquí ningú no respecta ni a la justícia ni a re. Aquí s'elabora un relat en base a indicis judicials que poden ser febles o no, i a partir d'aquí tira endavant amb aixecar el contrari. Vull dir, és una vergonya. I en quant al Feijó i al Cercle d'Economia, jo, de l'únic que... puc dir que estic d'acord amb el Feijó, és que no vingués al Cercle d'Economia a fer-s'hi la pilota, com fa tothom, perquè ja està bé d'anar passant pel Cercle d'Economia, donar-s'hi la raó i a prometre coses, i aquí a congraciar-se amb executius d'empreses catalanes que tenen els interessos que tenen les empreses madrilenyes i poca cosa més. I, òbviament, el primer que no està interessat en una moció de censura és el Feijó. Quina bestiesa. Una altra cosa és que tingui gent del partit, d'aquests que parlen de la derechita cobarda i que estan a la frontera amb Vox. Hombre, algo tienes que hacer. ¿Eh? Porque todo no puede dejar...
5: Però
12: és tàctic.
2: És puro teatro.
12: És
2: puro teatro.
12: També hi ha una cosa amb el PSOE, que és... Pedro Sánchez està aguantant el que un president de qualsevol altre país... Mira el que va passar amb Stamer. Que escolta'm, li van bellugar deu la cadira, ho va aconseguir salvar, però és que Pedro Sánchez té... És veritat, no hi ha sentències encara, però s'està judicialitzat. El seu número 2, el seu secretari d'organització, la seva pota...
5: Ideològica
12: més important, que també és aquesta Zapatero. La seva dona... i el seu germà.
5: Sí.
12: És clar, és que això, difícilment, a qualsevol altre país, un president aguanta, eh?
10: El de Portugal va plegar i el van absoldre després.
5: Però aquí hi ha una cosa, que ell pensa, si ara convoca eleccions, no? Que és el que voldria, per exemple, el PNB, perquè el PNB, que aquí sempre els tenim per uns estadistes, també juga curt i també fa càlculs electorals.
2: Tothom.
5: I el PNB vol eleccions perquè no coincideixin en cap cas, perquè la seva gran por és que coincideixin amb les municipals i les forals. El PNB pacte. És a dir, ara s'està desmarcant. S'està desmarcant del PSOE, però el PNB té pactades. El govern basc governa en coalició, el PSOE i el PNB. Governen les tres diputacions forals i els tres ajuntaments de les tres capitals basques. Mm. Per tant, necessita que abans de les municipals i forals desmarcar-se del Partit Socialista. Però... jo crec que Pedro Sánchez pensa que el calendari li juga a favor, perquè ell creu, si ara convoco, perdo eleccions.
12: Segur.
5: Si aguanto...
12: Vés a saber.
5: Vés a saber. Per què? Perquè el Ramon ha dit, li ve una setmana que ve molt dolenta a nivell judicial. Bé, però a la Moncloa confien que el cas de la dona de Pedro Sánchez i que el cas del germà de Pedro Sánchez ja es resoldrà favorablement. Per tant, check. I després ells pensen també, els governs PP-Vox acabaran generant un desgast. I el context internacional amb Donald Trump
6: també desgastarà a la dreta espanyola, que és trumpista directament o filotrumpista en el cas del PP i d'Isabel Díaz Ayuso, i també dona temps al que hi ha a l'esquerra del PSOE perquè s'endreci i s'organitza per concórrer amb unes eleccions amb garanties. Per tant, per això ells pensen de dir, bueno, hem d'intentar aguantar fins a l'hivern o fins a la primavera.
12: Bueno, no descartes que Pedro Sánchez també el que vol és que si alguna cosa hi ha, si algun canvi de govern, sigui un PP-Vox i no fer cas a les moltes veus de Madrid i del seu entorn, com Felipe González, que són dels partidaris que el PSOE es desmarqui de les votacions a favor del... que no voti que no, que s'abstingui i que faciliti el govern del PP.
6: El que va fer ja amb l'últim govern de Rajoy.
12: Correcte.
8: Però aleshores, fixeu-vos, portem tot aquest rato parlant de tacticisme electoral, i jo vull recuperar una de les coses que deia el Ramon abans, que comparteixo, que és l'interès partidista. Perquè ara ho deia el Ferran, no? O sigui, els càlculs del Pedro Sánchez quins són? Aguantar. Però aguantar per a què? No? Aguantar per què? Llavors, aquí...
10: Home, el seu advocat li recomanaria.
8: Sí, bueno, ja ho sé, però des d'una perspectiva personal. Tu estàs representant uns interessos generals, ets el president d'Espanya, vale? I per tant, políticament, per mi la reflexió és aguanto perquè jo tinc una agenda de transformació que millora la vida de la gent respecte a el que pot fer el Partit Popular i Vox.
6: Una agenda pel que queda de legislatura. De dir, jo, durant aquest any que quede, com que vull esgotar la legislatura, faré això.
8: I de moment és, resisteixo. I això és el que fa, això és el que fa que la democràcia avui perdi tot el sentit i sigui una cosa absolutament ineficaç. I el mal d'aquesta democràcia és el partidisme. És el partidisme. I és l'electoralisme partidista. I ho diu una persona
11: que ha participat. Tots els partits,
8: i que ho coneix.
11: No? Tots els partits tots pateixen aquest mal.
8: Tots els partits.
12: I tots fan
11: jo, de veritat, jo vull fer... No estic d'acord. A mi em fan por aquests discursos a tots els partits...
8: No, tots els partits. No estic dient que siguin corruptes, ni molt menys.
11: La democràcia funciona d'aquesta manera.
8: Però és un problema, perquè no és eficaç per resoldre els problemes de la gent.
11: No,
8: tens majories àmplies, ja. No hi ha majories àmplies.
11: Jo penso que la democràcia...
8: I tothom està calculant que tu no guanyis, que tu no aprovis no sé quina llei, jo guanyi no sé quina elecció. Això és un drama, perquè no avancem.
11: Xi Jinping també soluciona els problemes de la gent.
8: Jo no estic defensant
11: passar de la democràcia. Janet, no estic dient això, però si em deixes parlar, te diré una miqueta el que penso.
8: Que millorar la democràcia.
11: Però si no me deixes parlar, doncs no t'ho dic. Vull dir que, o sigui, solucionar els problemes de la gent es poden fer des de moltes posicions polítiques. Nosaltres creiem que preferim la democràcia on la gent té com a mínim la possibilitat de dir qui la governarà. Llavors, ara ens trobem en una situació molt complexa en la qual el senyor Pedro Sánchez, si convoca eleccions, perd, i si no les convoca, també les perdrà. Gairebé segur, a no ser que hi hagi un daltabaix, que és, és molt improbable. Però com a mínim té temps per controlar la demolició del seu edifici, crec jo. O sigui, si vas a perdre, almenys intenta controlar... No sé si li sortirà bé, no en tinc ni idea. Però mentre, jo no tinc la sensació de viure en un país on el meu govern, el de Catalunya o el de Madrid, que també em toca, no estiguin fent res per millorar la meva vida, o no s'estiguin passant lleis, o no s'estiguin intentant coses.
8: Lleis, jo dic que no es passen.
11: Bueno, entén-me. Jo crec que les mesures... Jo no visc en un país...
5: Natàlia, zero lleis.
11: D'acord, però es fan coses. Jo no estic vivint en un país on tot estigui deixat de la mà de Déu.
5: Ja ho deia el Rajoy, no? Se hacen coses.
10: Quines coses? La gent que no té pis, quines coses s'han fet? Va haver un congrés a Sevilla que va sortir el Sánchez dient que faria no sé quants centenars de mils de vivendes. Encara no he vist ni una grua.
11: Xavier, t'ha vaig a dir una cosa. Segurament, com jo me dedico a la premsa local i em dedico moltes vegades a posar en coneixement de la gent mesures molt concretes i que geogràficament estan molt determinades, et puc dir que cada dia s'anuncien coses. Els pisos de protecció que es fan aquí, les inversions que es fan allà, per suposat també, perdoneu-me, les cagades amb infraestructures com Rodalies, etcètera, etcètera. Vull dir que no estic dient que tot funcioni, però que això no és... no és jauja ni ens n'anem tots pel pedregar, tampoc és així.
8: La proposta és millorar la democràcia i que els governs siguin més efectius.
5: Atenta la companyia.
8: Les reformes.
12: He d'anar a la policia, però atenció a aquesta notícia que acaba de publicar el diari El País. Esteu tots que el salteu, però atenció, La investigació judicial...
10: ara... Sobre la mort del fundador de Mango, Isaac Endick, ja no centra només en el seu fill Jonathan.
11: Què dius?
10: La jutgessa de Martorell, que lidera el cas, ha demanat als Mossos que investiguin l'existència d'una tercera persona que, directa o indirectament, participara als fets. I cita en particular a la terapeuta que va atendre a la família Endick i que suposadament hauria remat a favor de les pretensions de Jonathan Endick per rebre una herència en vida del seu pare.
13: Qui ho signa? El Jesús García Bueno?
10: Jesús García Bueno i la Rebeca Carranco. És a dir...
11: Sí,
10: Xavier? Sí, totalment. Tops, els dos, tops. Un segon.
14: RAC 1. Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
15: Perdoni, que ens acabem.
14: Mira, un altre.
16: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
17: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
18: Costellarro va bé. Gràcies.
19: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
17: Costellarro, senyor?
20: Volkswagen. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
21: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
22: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
23: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
25: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
26: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi!
26: Al!
27: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
26: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
28: Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material...
29: Es un trabajo muy físico, muy duro...
30: Obramá lo que me aporta es soluciones, rapidez.
31: Calidad, precio...
32: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
33: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
34: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
35: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui.
0: Informa-te'n a barcelonaculinarihub.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
7: Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.

0: de tot plegat.
1: 7 minuts i les 11.
2: Galliner.
1: Cada loco con su tema. Cantava el Serrat. Que cantava el Serrat. Milero, això de la... Això del que has en dic...
3: Això sembla pel concret.
4: Es va embolicant, no?
3: És una cosa.
1: Mare meva.
5: Però el relat es va complicant. Al principi només hi havia una versió molt inquisitiva, que era la de la interlocutòria de la jutgessa, i ja miraves i, bueno, la gent ja estava dictant sentència, no? Òbviament, ara va avançant la versió de la defensa, i ja va sortint aquest dubte raonable. Amb aquest dubte n'hi ha prou. Sí. La defensa ja està fent la seva feina.
1: Tal qual. Mira, ara d'aquí uns moments Falcon Crest. M'ha agradat molt Falcon Crest. Sí, no sé si es pot veure la sèrie sencera, perquè la tornaria a veure. Perquè jo crec que és la sèrie més... Anava a la facultat i amb uns companys de la facultat, alguns d'ells periodistes coneguts, un dia jo no veia aquesta sèrie, em van fer un amb una cartolina blanca, cartolina per la gent jove, que sàpiga que és una cosa de paper, amb una cartolina on em van fer l'arbre genealògic de la família
6: Xani.
1: Efectivament. Doncs atenció, perquè un dels guionistes de Falcon Crest el tenim en línia, que és el Jesús García, bueno, que és qui firma aquesta, i com deia el Melero, igualment que la Rebeca Carranco, paraula de Déu.
3: Ah, efectivament.
1: Hola, Jesús, bon dia.
7: Què tal? Bon dia, com esteu?
1: Molt bé. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. T'escoltava el dissabte explicant tot el que havia dit Paco Marco el dia abans al Monarracut, t'escoltava amb el Bundó, i ara, clar, vull escoltar, perquè, esclar, això, ara deia el Melero, això es fa al Congrés, tia.
7: Sí, la veritat és que aquesta novetat que hem pogut conèixer avui, doncs, crida força l'atenció, sí.
1: Sí, exactament. Jesús, què diu exactament? És a dir, és la jutgessa de Martorell que ara afegeix un tercer nom a l'equació, no?
7: Sí, aviam, és una resolució que en realitat el que fa és, com explicàvem també avui, doncs, a ordenar que se li entreguin el registre de trucades, no? I de missatges del telèfon del Jonathan Andic en el seu viatge a l'Equador, que també vau estar, doncs, parlant, no? sobre aquesta qüestió. I llavors fa un resum i fa un relat de fets, una mica en la línia de l'auto de presó que vam conèixer l'altre dia, però indica una qüestió nova, i és que s'hi investigui també la participació, la possible participació de terceres persones en els fets. Pel que ens diuen, no és tant que aquestes terceres persones hagin participat també en la perpetració del presumpte homicidi, sinó que haguessin tingut un cert paper, una certa rellevància, doncs, en les qüestions prèvies o en la ideació, diguéssim, del
1: presumpte homicidi. Inductors, Jesús.
7: Bé, no ho explica així en l'auto, és a dir, fa una narració explicant que podria haver aquesta participació de terceres persones, però clar, no concreta, no és un auto d'imputació, no és un auto que citi a cap persona que ho ha investigada, i en concret se centra en la figura de la terapeuta de la família Andic, doncs, com una persona que podria tenir un paper, una certa influència, doncs, en els últims setmanes o mesos de la relació pare-fill.
0: Terapeuta de la família? Vol dir del pare, de la dona, dels fills? De qui en concret, se sap?
7: Sí, bé, aquesta terapeuta, pel que sabem, doncs, una psicòloga havia estat atenent a la família, sobretot pel que fa a la relació pare-fill, però també a altres membres de la família, no? Seria algo així com la terapeuta familiar. I és aquesta persona en la que ara la jutgessa, doncs, entra d'alguna manera la necessitat d'indagar quin paper va tenir en la resolució de certs conflictes, sobretot de naturalesa econòmica, entre pare i fill.
1: Què és el que diu el Jesús i la Rebeca en aquest article que acaba de sortir fa uns moments a través del Digital del País, que diu: un dels indicis contra Jonathan Andic és la mala relació constatada a través dels missatges de WhatsApp amb el seu pare, principalment per temes econòmics. D'aquesta circumstància, donat compte la seva declaració com a testimoni, la terapeuta de la família, a les sessions de teràpia a la que van participar pare i fill i també altres membres de la família, vull dir, gairebé com han dit, Jonathan va plantejar suposadament la necessitat de rebre una herència en vida, tota vegada que la intenció del pare era constituir una fundació benèfica. Segons l'auto de presó, la terapeuta va incitar, entre cometes, a Isaac Andic a prendre aquesta decisió a la que es va veure obligat per continuar tenint relació amb el seu fill. Déu-n'hi-do, tu.
3: Carai.
7: Sí. Aquesta, justament, no sé, aquesta influència, és a dir, fins a quin punt, doncs, la terapeuta l'intervenir, no?, en aquestes qüestions, que també és com... jo no sóc expert en això, ni molt menys, però que ens fa com estrany, no?, que s'entrin, doncs, en qüestions econòmiques de quina és la millor manera de resoldre un conflicte econòmic, no? Però, bueno, potser doncs, també és el paper, ho desconec, no?
3: I que
7: però,
3: sigui terapeuta
7: però, sí,
3: de tots, no?
1: Allò... I que sigui terapeuta global, sí, gairebé comunitari.
3: Precios especiales para grupos, però sí, sí, no crec que calgués.
1: Digue, Ramon.
2: Les consultes amb un terapeuta no són privades, no són secretes? Sí. Això forma part del
0: sumari, sí.
2: També?
1: Sí, bueno, però un jutge també, si vol...
2: Et pot demanar això i ho ha d'explicar un terapeuta?
3: Et pot citar i el terapeuta es pot acollir el secret professional.
2: S'hi pot acollir, eh?
3: S'hi pot acollir.
2: Per tant, en aquest cas, se'n diria que no s'hi ha acollit.
1: Espera, un moment, digues, Jesús.
7: No, pel que ens diuen, és a dir, en certes qüestions, això no tenim constatat, perquè jo no tinc el paper de la declaració, però que en certes qüestions sí que s'haurien acollit en aquest secret professional, però en d'altres que consideressin doncs, que no eren potser tan problemàtiques en aquest sentit, doncs sembla que sí, bueno, sembla no, van explicar i de fet la seva, o el contingut de part de la seva declaració consta resumit en aquell auto de presó que ara mencionàveu.
1: Aquí, i després una cosa que també et volia preguntar, Jesús, perquè tu el dissabte amb el Bundó ho explicaves, i li vull preguntar amb el Javier Melero, que també en sap. Et va sorprendre el que va dir i com ho va dir el Francisco Marco, el director de Método 3, de l'agència de detectius Método 3, el divendres passat aquí a RAC1? Et va sorprendre, Javier, a tu o no?
5: A veure, no em va sorprendre perquè és evident que la defensa vol construir un relat, també. Vull dir, fins ara només hi havia un relat acusatori i, a més, un relat que estava prosperant. Vull dir, els comentaris dels diaris i els comentaris de la gent. I aquest senyor només faltava ja muntar el patíbul a la plaça Catalunya i liquidar-lo. I, bueno, el Paco Marco jo crec que forma part d'una estratègia de plantejar públicament un nou relat que tingui en compte els elements d'exculpació.
1: A tu també, Jesús?
7: Sí, sí, efectivament. De fet, és un moviment buscat, no? És a dir, una veu, que en aquest cas doncs, l'ha escollit estatal Paco Marco, per revertir una mica el relat, no?, que s'havia construït inicialment amb l'autojudicial, i és la persona doncs, escollida per fer aquest paper de com a mínim de contrapès, no?, perquè la ciutadania doncs, tingui o li quedi la impressió de que el cas no està tan clar com semblava, sinó que hi ha alguns dubtes, no? I en aquest sentit doncs, imagino que l'estratègia passa per dir-ho d'una manera doncs, amb vehemència, amb molta duresa i que d'aquesta manera doncs, s'aconsegueixi un cert equilibri, no?
5: Clar, és que això si va a judici ha d'anar amb un jurat que estarà necessàriament contaminat per tot el seguiment mediàtic que s'ha fet, i si no equilibres una mica el relat públic, pues ho tens molt malament a l'hora de triar aquells nous ciutadans,
2: sí,
5: perquè et jutgin.
2: La veritat és que la missió del Paco Marco, quan el vaig escoltar aquí a RAC1 i després altres coses que he vist, és que hi ha una feina molt també de relacions públiques, no? D'intentar rebatre amb proves i indicis i de desmuntar elements de la investigació que, com que són els únics que han anat transcendint, doncs, en molts mitjans de comunicació i a l'opinió pública, com diu el Melero, s'havien anat donant per bons.
1: Hmm.
2: Però això és la seva feina, no?
5: Sí,
2: a veure, jo crec que en aquest sentit això... potser...
3: Sí, sí, amb més o menys vehemència.
2: Ara, exactament, m'has tret la paraula de la punta de la boca. Potser la vehemència és una mica exagerada, no? Però és la seva feina. Vull dir, vas fer un relat que te'l pots creure o no, però com a mínim que és un relat diferent al que s'imposava fins aquell moment.
5: Sí, el de la interlocutòria de la jutgessa.
0: Quan diu que hi ha terceres persones en plural, Jesús, es refereix a deixar la porta oberta que n'hi hagi més, a banda de la terapeuta, o creus que es limita només amb aquesta figura?
7: No, jo crec que més aviat és una expressió, és a dir, és una manera de dir, ei, no descartem aquí, però bàsicament quan llegim a l'auto i hi ha la vinculació després d'aquesta expressió de terceres persones és amb aquesta terapeuta. Imagino que tampoc vol, evidentment, tancar la porta a res, però no se citen, diguéssim, de manera tan expressa a d'altres persones. Si bé és cert, vull recordar-ho per si de cas, que aquesta persona, la terapeuta, no té ara mateix la condició d'investigada, no ha estat citada, eh? Això no és un auto, com deia, d'imputació, de citació a algú com a investigat, sinó que el que demana és que, doncs que això, que precisament que s'indagui el paper que ha pogut tenir aquesta persona, i ens diuen no tant en la perpetració del possible homicidi, si és que ha estat així, sinó, doncs, d'alguna manera, en la preparació, en la ideació, en fi, en estadis previs, no? però això és el que, pues, suposo que en les properes setmanes hauran d'anar veient si efectivament s'ha cedit aquesta persona o on arriba doncs, aquesta diligència de la jutgessa.
1: T'he de dir que aquest és el país del crims, que ens entusiasmen tots aquests temes, que en el tema de la moda, a més, hi ha una correlació de fets bestial que alguns algun dia ens hauran d'explicar, perquè des del Gaultier fins al Gucci,
0: Versace.
1: Passant per l'Steve McQueen, o sigui, una història terrible al món de la moda, també de casos com aquests, perquè repetim que tot està judicialitzat i no sabem com acabarà, però de moment això té un relat i té una novel·la. I el més bèstia de tots és que si tenim crims és perquè tenim periodistes que a Catalunya són cabdals, però cabdals. És a dir, estem parlant del Jesús, estem parlant de la Rebeca, estem parlant de l'Anna Ponsí, estem parlant del Guillem Sánchez, estem parlant de la Maica Navarro, estem parlant del Toni Muñoz, estem parlant del Benet Iñigo, és a dir, de gent que són molt bons. I no és perquè estigui llegint o escoltant-lo, perquè l'altre dia aplaudia amb les orelles quan l'estava escoltant amb algun del dissabte. O sigui que, per molts anys, moltes felicitats per la notícia i continuarem parlant i continuarem investigant. Que vagi bé, Jesús.
7: Fantàstic, gràcies a vosaltres, Jordi.
1: Que vagi bé, fins ara. Són les 11:05. Jo, quan tu vulguis, jo estic a la teva disposició, Laura, com sempre.
0: Ostres.
1: Veure, sempre a la teva disposició. Perquè hem d'anar acabant, perquè d'aquí uns moments, tindrem...
2: A mi no m'ho ha dit mai, per exemple, no sé.
0: Tu sabràs perquè què fas?
1: Tu ets cap absolut. He de dir una cosa, que d'aquí uns moments tindrem dos grans. Una, l'Aina Clotet, que ve amb premi des de Canes, del Festival de Canes, per una pel·lícula que es diu Viva, que és una dona que... Ens ho explicarà ella, eh? Una dona que pateix un càncer i se n'en surt i comença una nova vida. Ens ho explicarà, es diu Viva, a la pel·lícula que ha guanyat ella com a actriu al festival, en una de les seccions del Festival de Canes, i després ens visitarà un dels... Bueno, ens visitarà no, el vaig visitar jo, el vam visitar nosaltres, un dels grans de la història del cinema, que es diu Willem Dafoe. Perquè estrena pel·lícula als Estats Units aquest cap de setmana, una pel·lícula que ha rodat a Grècia amb gent catalana com el Carlos Cuevas, per exemple, i amb el qual amb el Willem Dafoe parlarem d'aquí una estona. El dia abans que aquest programa, ara somriurà l'amic Melero, perquè no només és literato, sinó que és melanòman, demà enmig del programa anirem cap al parc del Fòrum.
0: Ai, que bé.
1: Cap a la zona de la Primavera, i a més farem com l'any passat, que és que recorrerem tots els escenaris del Primavera de dia, tot, perquè ens ensenyin exactament què és tot això, perquè és una barbaritat.
5: Mil tios allà.
1: Però és una barbaritat, és a dir, una barbaritat vol dir que espero que hagin renovat per molts anys ja el Primavera, el parc del Fòrum pels pròxims anys. Perquè és que és clau, perquè és l'espectacle musical més bèstia que tenim des d'un punt de vista internacional.
4: Hi ha una proposta de reforma que hipotecarà part del Primavera Sound.
1: Sí, però crec que el Primavera no es tocaria.
4: No, una part.
1: Una part, bueno, veurem. En tot cas, demà farem el recorregut del Primavera Sound amb qui? Doncs el farem amb una persona que li entusiasma el Primavera Sound. No, és Melero, no.
0: Per això, que l'any passat
1: va ser un recital. Sí. Demà hi haurà el Guille, com sempre, també el Guillem Ilkeuy, però farem el recorregut, com l'any passat, amb el ministre de Cultura, amb l'Ernest Urtasun,
0: que també li agrada molt
1: la música. Això serà demà aquí al Món a RAC1, amb gent que ens explicarà tot això, perquè és que tenen meteoròleg propi. Tenen metge 365 dies l'any. Clar, perquè no només tenen el Primavera Sound de Barcelona, és que després se'n van a Porto, després tenen Rio de Janeiro i Buenos Aires. O sigui, és clar, això de la Primavera, poca broma. Bueno, i a més, jo sé que el Melero ja té subratllat que aniràs a veure, no, ja?
5: Sí, home, sí, i avui posarem una cançó d'un que ve al Primavera, home, també. Home. Però, bueno, demà...
1: Dissabte saltaré l'escenari. Jo crec que dissabte aquí vaig saltaré l'escenari. Divendres. Saltarem tu i jo a l'escenari.
0: Home, ja. Posaràs The Cure.
5: Fantàstic. I demà Father John Misty, sí.
0: Això també està molt bé.
2: I Reinaldo i Clara, que m'agrada molt a mi, Reinaldo.
0: Em fascina perquè quan veig el programa del Primavera Sound reconec mig nom de tots els que hi ha, i vosaltres els coneixeu a tots. Quedo
1: si et serveix el 18 de juliol actua a Cap Roig Rick Astley. Ho dic perquè hi ha música per tothom.
2: Què tens,
1: Rick
2: tens contra de Rick Astley?
1: Ah, res, al contrari. Al contrari.
0: No, però tens Bel en Sebastián ara el juliol a Barcelona.
5: També el juliol també... Tot no ha de ser el papa. Van Morrison again.
0: Hombre! Hombre!
1: Sí. Ara sí que... Ara, bueno,
0: aquí
1: sí,
0: però Van Morrison ja el coneixem pocs, eh?
1: És el papa. És l'altre papa.
4: És el papa que volem.
1: Exacte. Laura Rossell, Palante.
5: No, que té molta mala lletra.
0: Té molt mal caràcter,
5: sí,
0: eh?
5: Té molt mal caràcter.
0: Musicalment.
1: Escolta, sempre explico l'anècdota, soc molt pesat, però sempre explico l'anècdota que perquè repeteixo més que els alls. Un dels últims concerts que va fer Barcelona va ser el Gran Teatre del Liceu.
2: Sí.
1: I va passar una cosa molt curiosa perquè em van deixar, perquè jo soc molt devot del Van Morrison des de jove, i em van deixar anar a l'escenari per darrere al final. I quan acaba i tenia l'orquestra, sona l'orquestra, però una orquestra sensacional, i ell toca amb el barret i tal, i a l'última cançó se'n va, pom, pom, pom, pom, tenia com 7 o 8 pastilles que se les van a fotre en whisky, cosa que em va semblar sensacional. Sí, sí, sí, sensacional. És a dir, escolta, necessitava líquid i va dir, fotre les pastilles al líquid i tal, i mentre l'orquestra anava tocant, la banda, bim, bam, bam, bam, bam, bam, ell va agafar l'ascensor al Montecàrregues que hi ha darrere l'escenari del Gran Teatre del Liceu, se'n va anar, va pujar, se'n va anar al cadet de darrere, on l'esperava un cotxe, mentre el públic reclamava avisos i la banda ella continuava tocant. Ell ja estava a l'hotel. A l'hotel. Això és Van Morrison.
5: Sí, sí, el Van Morrison és com el Feijóo, el Cercle d'Economia. Poca conya. Pim-pam.
2: Sí, sí.
1: Palante, Laura Rossell.
2: Contemplaciones.
0: Vinga, benvinguts a la ràdio corrupta, com l'ha batejada Jiménez Los Santos durant els 2 minuts que li ha dedicat avui a RAC1, en concret al món a RAC1 i l'entrevista que va fer ahir a Riquelme. Florentino Pérez, que es vindria a ser com el malvat que enganxa, com el malvat que a tothom li agrada seguir, perquè no pots evitar seguir-lo, i Jiménez Los Santos seria una mica com el Joker, no? És grotesc com se l'ha titllat en aquesta tertúlia, una tertúlia de majoria agnòstica, tan agnòstica que Xavier Melero ha parlat de Benet Sexe.
1: Sí.
0: Ostres!
1: Veritat. Bueno.
0: Ah,
1: no està mal.
0: Si
5: no, no és vero.
0: La Janet Sanz, que reivindica espais de litúrgia atea i que diu rato. S'ha escapat un rato en lloc d'estona. Hola, Arnau, què ha passat? Jordi Basté, això ha estat increïble, o sigui, insuperable, aquest moment, aquest dona pas de hola, Arnau, què ha passat? Sisplau, Joan Ferrer, diàling per sempre, a partir d'ara. El Feijóo és burro, diu la Janet, però el Melero l'aplaudeix, no la Janet, sinó el Feijóo, per no haver fet la pilota als empresaris, uns empresaris del Cercle d'Economia que tenen un problema de hazme casito, segons el Ramon Rovira. Els interessos de la gent no seran mai els interessos dels partits, diu també el Ramon, aquí, ara i sempre, et donem la raó. Ramon, ara bé, els interessos d'un tertulià tampoc seran mai els d'un altre. Han saltat avui espurnes, no sé què ha passat aquí al front femení de la taula, Natàlia i Janet, deixa'm parlar perquè si no em deixes parlar, no ho acabo de dir, no sé què, han saltat aquí.
5: A la que la gent es posa espiritual passa això.
4: Sí, ens estimem molt.
0: Ha estat nomenar Déu i no vegis el que ha passat. I aquest plot twist final, el Succession a la catalana o Falcon Crest pels boomers, com les cartolines, amb la terapeuta entrant en joc en la investigació de la mort d'Isaac Andic. I havia triat una altra frase per acabar, però ara, clar, n'heu fet dues de boníssimes. Acabaré amb Van Morrison és el papa que volem.
1: Hola, Polls, què tal?
6: Hola, mira... Doncs
1: Brixur?
6: No. Barcelona es troba en ple procés d'elecció de la nova sindicatura de greuges per la període 2026-2031. Una institució independent, clau per garantir els drets de la ciutadania. Es poden consultar les candidatures que s'han presentat i participar en aquest procés. Es podrà donar suport a títol individual i les entitats també podran adherir-se a les candidatures en aquesta segona fase del procés d'elecció. Les dates

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Eina Clotet,

0: Actimel, l'aliat que ajuda el sistema immunitari cada dia, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
1: RAC 1. Tria canvi, tria autonomia, tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
2: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O, no. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen al lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
3: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
5: A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
7: Un quart de 12.
8: Mira, una crisi és normal.
9: Ai. Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
10: La vida és això. És impossible. No?
7: L'audiovisual català està d'enhorabona. Les ficcions de casa nostra fa temps que han saltat totes les fronteres per enamorar crítics i espectadors d'arreu del món. L'Os d'Or del Carràs a la Berlinale, l'Em Internacional d'Oriol Pla, participacions en festivals d'arreu del món, i ara resulta que el Premi Revelació, la Setmana de la Crítica del Festival de Canes, rep la interpretació d'Aina Clotet a Viva, que també és la primera pel·lícula que més dirigeix. Aina Clotet, directora i prota de Viva, bon dia, moltes gràcies i una altra vegada felicitats.
11: Bon dia, moltes gràcies, molt contenta d'estar
7: aquí. Com estàs?
11: Molt bé, molt, molt feliç, encara digerint tot això, però molt emocionada.
7: Joder, arriba i moldre.
11: Sí, sí, la veritat és que increïble, estem superagraïts a Cannes, a la Setmana de la Crítica, i a la selecció va ser un somni.
7: O sigui, sí, esclar, és que a més, clar, et digui, no, mira, t'has seleccionat pel Festival de Cannes, tu allà deveis flipar ja d'entrada, no?
11: No, clar, primer et fan que estàs dins d'una shortlist, que et diuen un mes i mig abans que els hi ha agradat el comitè, però que t'has d'esperar perquè han de veure moltes pel·lícules. Llavors va ser un mes i mig d'espera dura, diré, però on ens vam preparar pel no, perquè, clar, saps que veuen mil i pico pel·lícules i que n'han d'agafar 7 a competició.
7: Com t'assabentes de que vas al festival? Qui et truca? Us truca? Com va això?
11: Truca un dels directius del comitè de selecció, va trucar la Marta Baldó, la productora, i havien fet un codi fins i tot de com em diria el no i com em diria el sí, i va trucar i quasi estava plorant la productora, que sí, allà plorant, i jo crec que vaig estar un dia que em semblava que tot era irreal i encara hi estic.
7: Anem al dia de la projecció. On es projecta?
11: A Cannes, sí. A Cannes. Es projecta al cinema Miramar, que és el cinema on es feien totes les pel·lícules de la Setmana de la Crítica, i és la primera vegada que veig la pel·li en companyia, o sigui, amb 400 persones.
7: Clar, perquè aquí hi ha una cosa molt interessant, que normalment, com els directors estan tan farts de veure les pel·lícules, normalment, per exemple, si vas al Festival de Sitges, ja ho saps, això que tu vas a festivals a mirar-ho, veus que arriben alguns i la majoria els surten a l'escenari, aixequen, aplaudeixen, seuen 5 minuts i se'n van.
11: No, jo em vaig posar al mig perquè jo estava emocionadíssima de poder sentir vibrar els espectadors per primera vegada. A més, em semblava un regal que per primera vegada passés amb un públic internacional, també, no? Perquè és la manera que veus com està connectant a nivell més universal coses que has fet des d'un lloc molt íntim. I va ser molt emocionant.
7: Sala com... plena?
11: Sala pleníssima.
7: I reacció del públic?
11: Sí, rient moltíssim, es congelava de cop el riure, perquè la pel·lícula transita molt entre molts diferents tons, no? I aquesta era la meva... Bueno, por i emoció de comprovar si funcionava o no l'humor, si viatjava bé el drama, i va ser super emocionant, molt bonic.
7: Què és més fàcil, interpretar o dirigir?
11: Ai, és molt diferent. Jo et diria que crec que el lloc...

0: Con... Jo sempre sento que és nou i difícil les coses i m'agrada que siguin reptes, però actuar no deixa de ser un lloc que he trepitjat més cops a la meva vida i, per tant, i és un lloc on jo sento certa llibertat perquè m'agrada molt. I encara que el personatge de Nora era molt complexa, l'he disfrutat moltíssim i la direcció, per mi, representa encara un repte gegant que m'he de preparar molt. O sigui, et diré que ara la direcció és on hi poso moltes més bales, a la interpretació també, però per tot 30 anys ja, és molt fort això.
1: Sí,
0: molt fort. Soc una dona gran.
1: No, home, no.
0: No, no, però, que vaig però començar parlem, molt jove.
1: Ja, quan parlem de dirigir-te, dirigir-te, que deu ser encara més complicat. Perquè tens algú...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo algú que et digui...
0: Jo em rodejo d'un equip meravellós, o sigui, jo dic que és com si tingués el Barça en el set, o sigui, són boníssims, des del director de fotografia, el Nilo Zimmerman, amb qui sempre treballo i que ens entenem moltíssim i que jo sé quan ha funcionat l'escena i ell també ho veu, té una mirada interpretativa, i aquesta vegada vaig posar una figura, que és el Juan Miranda, que venia del món del teatre, i li vaig demanar si s'asseia amb mi des del primer dia d'assajos fins a l'últim dia de rodatge al costat, i ho va fer, i va ser meravellós.
1: Com un ajudant de direcció, estem parlant?
0: Bueno, va ser un coach d'interpretació que jo volia que s'empapés de tot el to de la pel·lícula perquè jo volia poder arriscar. I sobretot el meu objectiu amb aquesta pel·lícula era arriscar i era provar coses que ja de guió eren complexes i anar lluny com a actriu, no? També intentar-ho i llavors tenir... O sigui, sentir que poses aigua en una piscina i que t'hi pots llançar, no? I em deixo molta gent, hi ha molta gent molt important, o sigui, tinc uns productors meravellosos, o sigui, un equip fantàstic.
1: Tornes de... Ah, perdona, tornem a Canes, acaba la pel·lícula, t'aplaudeixen, innovacions, bla, bla, bla, bla, bla... I hi ha un dia que et truquen per dir que has guanyat el Premi Interpretació.
0: És que no passa ben bé així, perquè ens quedem allà tota la setmana, perquè jo també competia per la Càmera d'Or, perquè si la meva primera pel·lícula, doncs competíem amb totes les pel·lícules de Cannes, i llavors hi havia un dia que m'havia de quedar allà a fer tot com una jornada que va ser superbonica amb tots els altres directors. Llavors ja ens quedàvem fins al final, perquè només al ser set pel·lícules et mig demanant que et quedis i ja ens quedaven. Llavors ens van dir si segur que ens quedàvem. Només ens van dir això. Segur que us esteu quedant, no? I llavors vam dir sí, sí, i allà vam intuir que alguna cosa guanyaríem, sí. Però no sabíem què.
1: Ah. Llavors bueno, et seus al Miramar... Com va passar, per exemple, ens explicàvem els Javis, per exemple...
0: Clar, clar, clar, és el mateix.
1: Que l'Adrià García, que estava a Canes, ens va dir... Diu, hi haurà premi?
0: Però no sabem quin.
1: Però no sabem quin. I clar, vas descartant perquè vas veient
0: bueno,
1: que...
0: Bueno, igual que nosaltres. I de fet, van començar a dir primer un premi que era de la distribució i van començar a descriure i de fet hi havia les distribuïdores franceses perquè tenim unes distribuïdores fantàstiques franceses que vaig sentir com que feien... Sent-ho? I de cop, ah, no, no, no. No? Perquè penses, ens estan definint? No. Fins que van començar a definir el personatge quan me'l van donar i vaig començar a plorar.
1: Vas flipar?
0: Vaig començar a plorar, no m'ho esperava gens i va ser molt, molt bonic la manera com ho van definir, el perquè, i vaig flipar. Vaig flipar.
1: És un premi fantàstic, però com a actriu, revelació. Allà no et coneixeran, però aquí nosaltres fa anys que et coneixem.
0: Sí, hi ha dos premis en aquesta secció, que és com el premi a millor pel·lícula i el premi revelació, que li diuen així, i d'alguna manera el jurat el que venia a dir era que era un premi també a la pel·lícula, com a revelació de la pel·lícula, i que era un personatge protagònic, no? Però sí, sí, clar, no deixa de ser una revelació més enllà d'aquí.
1: Ja. Ja, aviam, ara ja fa baixada o encara no? Quan dic que ja fa baixada vol dir... Buah, que s'estreni ja i ja estic tranquil·la, o ara et torna el turmalet?
0: Home, ara ve molt l'emoció de compartir-la amb el públic. O sigui, nosaltres, quan creem històries, l'objectiu més bonic és que arribi a la gent del carrer, no? I falten dues setmanes, perquè estrenem el 19 de juny, i el que m'emociona més és que estigui a punt d'arribar aquest moment, fa molts nervis, perquè fins ara l'ha vist gent més del sector, de la professió, no? A Canes no deixa d'anar-hi gent que està dins del món del cinema, i la prova de foc és això, és arribar a l'audiència i què pensarà la gent del carrer i com serà el boca orella i si funcionarà, no?
1: Guanyar un premi com aquest significa que la pel·lícula ja s'escampa internacionalment?
0: Home, t'obren molt les portes, molt les portes. Mira, l'Edmond Rock, també productor de la pel·lícula, diu una cosa que m'agrada molt, que diu la pel·lícula és la mateixa, vagis o no vagis a un festival, però li canvia completament la vida, no? Perquè fa que... O sigui, una plataforma com Cannes, que és el millor festival del món, precisament està considerat el millor perquè és espectacular el que t'ofereix. Nosaltres ara ja sabem que estrenem a França el 14 d'octubre.
1: Sí? Sí. Aneu a França el 14 d'octubre?
0: Sí, amb una distribuïdora fantàstica que ha estrenat pel·lícules meravelloses de cinema d'autor i a més estrenen forts, vull dir, volen estrenar la pel·lícula forta i això em fa molta il·lusió. De fet, jo ja estic anant, vaig a París aquest cap de setmana, la setmana d'aquí dues setmanes també a començar a fer promoció, o sigui, la volen cuidar molt i ja estem venent la pel·lícula a molts països, sí, sí.
1: De què va? Perquè no t'ho hem preguntat encara. Explica a la gent de què va Viva.
0: Doncs viva Bada, una noia d'uns 40 anys que després de superar una malaltia li queda una petjada de por en el cos i aquesta por la llança a viure un carpe diem ferotge, que té moltes ganes de sentir-se viva i de menjar-s'ho a molts nivells, tant professional com sexual, com i darrere d'aquest carpe diem i d'aquest desig doncs hi ha una por que ha de fer front a aquesta por i ha d'alliberar-se, no? És una història d'alliberació i de segones oportunitats, i és una pel·lícula que parla de la por i del desig, també, del desig i les ganes de viure.
1: Aviam, ara et diré una cosa. Jo sé que és un tòpic, però és vitalista.
0: És vitalista, sí. Jo era una de les meves obsessions que fos una pel·lícula lluminosa. A mi m'agrada molt parlar de coses que a mi m'inquieten i que a mi, a la Valentina Viso, amb qui he escrit el guió, que ens inquieten, que ens fan fer-nos preguntes amb les coses que volem créixer, però necessito posar llum a la vida, sento que ja és prou dura com perquè no ens donin una mica la mà i ens portin per llocs una mica lluminosos.
1: I la Nora té angoixa, té tristesa i també guarda molta ràbia.
0: Sí, suposo que són totes aquestes les emocions que necessita per trencar les estructures que portava darrere i plantejar-se quina vida vol viure, no? O sigui, no deixa de ser també la història d'una dona que de cop té una crisi vital i que es planteja, no? Després que et passin coses fortes a la vida, et planteges on estic i qui em rodeja i m'agrada on sóc o vull canviar les coses,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, de fet, el teu personatge, Nora, és una investigadora. Una investigadora que busca el secret de l'eterna...
0: Allargar la vida.
1: Allargar la vida fins als 120 anys.
0: Sí. Bueno, que això està inspirat en estudis reals.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Sí, que és la... De fet, és una pel·lícula que és ficció. El que és menys ficció és el que passa científicament, que a més em va fer molta il·lusió poder rodar a Can Ruti i agafar estudis que realment estan fent allà. I ens semblava molt interessant que la protagonista estigués investigant com allarga la vida de les cèl·lules quan és una persona que té molta por i en un món que hem creat com una minidistopia a la pel·lícula, no? Que té una sequera extrema amb la salut mental també en primer terme i de cop fer-nos preguntes de dir, vale, allargarem la vida, però quina vida, no? Quina vida ens quedarà?
1: Fixa't en una cosa, Aina, estem parlant càncer, estem parlant de, ara t'ho has dit, de malaltia mental, estem parlant d'un clima, un futur extrem, estem parlant de que la protagonista té angoixa, tristesa, ràbia, i en canvi la gent riu al cinema. M'ho pots explicar, aquesta muntanya russa?
0: Sí, doncs perquè intentem posar-li la distància necessària perquè hi hagi sentit de l'humor. Crec que ens agrada mirar-nos la vida amb ironia i perquè crec que és la millor manera de parlar d'aquestes coses. Imagina't parlar de tot això prenent-nos en sèrio. Crec que el que em fa més por a mi la vida és prendre'ns massa en sèrio. Llavors m'agrada això, riure'm de mi, la Valentina encara més d'ella, o sigui, riure'ns de nosaltres i després del reste de les coses. I crec que des d'aquí podem qüestionar moltes dels temes.
1: S'estrena d'aquí a 15-17 dies, concretament. Aniràs al cinema aquell dia?
0: I tant, perquè a més tinc una ruta per diferents cinemes, primer de Barcelona, després d'alguns cinemes de fora de Barcelona, també per Madrid, València...
1: No, el primer dia.
0: Ara no sé dir-te quin, però vaig amb un cinema que tinc una llista que m'encantaria ara saber-me'l, però no me'l sé, que he d'anar a la sortida del cinema doncs a parlar amb els espectadors i vaig a fer-ho com... Tot el primer i segon cap de setmana estaré fora de les sales de cinema, sí.
1: El paper de la Nora sempre la vas pensar per tu?
0: No. Jo el vaig començar a escriure imaginant-me sempre que ho faria una altra persona i després de sortir, a més de fer això a Suècia, que havia sigut titànic i que havia sigut preciós però difícil actuar i dirigir, tenia moltes ganes d'anar amb Chandal a dirigir i de centrar-me en els actors.
1: I per què?
0: Perquè vaig començar fent càsting a actrius més joves, perquè jo també havia començat a escriure aquest guió amb 35 anys i al meu cap s'havia quedat una noia de 35 anys. Llavors, quan es va començar a acostar el moment del rodatge, jo ja tenia més de 40 i era com, és que jo m'he fet gran i també tenia aquesta voluntat de que ho fes una altra actriu. Llavors, a poc, per diferents motius, també molt, molt recolzada i empesa per producció i per l'equip, de que creien que era molt un alter ego, encara que és ficció, però que hi havia moltes coses de to que eren molt pròpies meves, no? Doncs que m'animaven a fer-ho i vaig començar a veure que era veritat, que era millor, en el fons, que fos més gran. No?
1: Pots explicar algú del càsting, que hi hagi també la pel·lícula, Aina?
0: Sí, el càsting l'hem cuidat molt, perquè per mi era molt important precisament perquè aportés aquest balanç de tons i tingués humor, i hem fet un càsting que estic molt orgullosa, de gent molt, molt diferent, sobretot amb molts còmics, amb molta gent que ve del món de la comèdia. perquè era essencial. I des d'allà, doncs, els dos actors coprotagonistes amb mi, que són el Marc Soler i el Navi Dacli, i després de pares, doncs, està la Lloll Bertran, que em fa molt feliç que la gent descobreixi...
1: Mira, quan vaig veure la Lloll Bertran em vaig pensar, hem recuperat a una gran...
0: No, és que és enorme com a actriu, la Lloll, a més. És boníssima. Quan es va seure...
1: Em sembla que t'ho vaig dir el dia que... No sé qui vaig parlar l'altre dia i que vaig dir l'Aina recuperar la Lloll.
0: No, és que és boníssima. És que quan es va seure davant meu al càsting...
1: Rius només veure-la.
0: És que és boníssima. És Rowan Atkinson. O sigui, és que ja ho dic, però és que ho dic de veritat. És boníssima. Es va seure davant meu en el càsting. Havia vist actrius molt bones, també. Però com m'escoltava? És que la gent que ha fet molta comèdia té un present que és molt difícil de tenir. I la Lloll sempre t'escolta, sempre reacciona
1: en veritat. Devia flipar, no?, quan la vas trucar o no?
0: No, devia flipar. Va entrar al càsting ja, feliç. A més, jo no la coneixia. Va entrar al càsting ja donant-me les gràcies per fer aquest càsting, perquè no havia fet un càsting per cinema...
1: Des de feia l'època de Maria Castanya.
0: Molt, no? Llavors, ja, sí, no, ha sigut un regal treballar amb ella. A més, hem fet construcció de personatges, perquè és molt diferent la Lloll que el personatge que fa. Està molt lluny d'ella. La Lloll és tendra, dolça, propera, i hem construït un personatge que és molt més dur, que és molt més exigent, que és molt... I va fer una feina fantàstica.
1: Aviam si vol venir d'aquí uns dies la Lloll.
0: Ai, em faria molt feliç, perquè és fantàstica.
1: A mi també, perquè és que fa temps que no la veig, perquè vaig coincidir molt amb ella fa molts anys, amb la seva parella, amb en Celdoni, i me l'estimo molt i tinc moltes ganes de veure-la.
0: És fantàstica.
1: És fantàstica, és fantàstica.
0: També hi ha el Willy Toledo, la pel·lícula, el Xavi Daura, que ve dels Vengamonjas, també. Sí. Vull dir, molt bé, estic molt contenta, molt eclèctic.
1: Has parlat abans, Aina, d'això no Suècia?
0: Sí.
1: Segona temporada?
0: Sí. Rodem a la tardor, a l'octubre.
1: Què diuen els teus crius? però et veuen?
0: Exacte. Sí, és una molt bona pregunta. Crec que és la millor pregunta de tota l'entrevista. Sí. Els meus fills els hauríem de... Sí que em veuen. Me'ls estic intentant emportar a llocs on he d'anar, per exemple, a festivals que me'n vaig, doncs estic dient, bueno, vaig amb la meva filla, vaig amb el meu fill, però sí, està sent una època intensa, diríem.
1: Quant tenen ja?
0: 10 i 7.
1: 10 i 7? Mm. Has pensat en aturar-te... No.
0: Sí. Si és que, d'alguna manera, la vida a vegades et porta a llocs que tampoc és que jo desitgi ara mateix estar en un tsunami professional de tanta feina. Simplement que tu estàs molts anys, a vegades, empenyent projectes i surten quan surten i les coses succeeixen. I ara mateix, doncs, sí, s'han juntat la promoció de Viva amb la preproducció d'Això no Suècia i està sent intens.
1: Però... O sigui, comences a rodar a la tardor per estrenar, suposo, el setembre del 27?
0: Sí, segurament. Encara les dates d'estrenar no se sap. Sí, segurament, sí.
1: I ja tens alguna cosa més al cap? Segur. Una altra pel·lícula.
0: Sí, la següent passarà una altra pel·lícula i comencem a saber què volem explorar, però la cuidarem i això vol dir temps. O sigui, jo estic molt contenta d'haver dedicat temps a desenvolupar els guions, tant d'Això no Suècia com Viva, hem estat anys, i crec que és bastant la clau de que després puguin haver-hi capes i perquè crec que, a més, costa tant i són tan cars els projectes audiovisuals que almenys arribar amb guions que sentis sòlids i, per tant, ràpid no ho farem, però...
1: I llavors vol dir que si tens tot això, si et truca algú més enllà de la teva productora per poder fer alguna cosa, has dit que sí amb alguna cosa o no pots?
0: Clar, jo estic desitjant poder treballar com a actriu a les ordres de directores i directors que m'inspirin molt. És veritat que els últims mesos, l'últim any que m'ha passat, no he pogut acceptar les coses perquè estic en un moment de molta compressió, però bueno, a partir del desembre que acabo el rodatge d'Això no Suècia, desitjo que passi precisament per oxigenar-me. M'agrada tant fer d'actriu per una altra persona que em digui, posa't aquí, digues això, bona, i que jo no m'hagi de preocupar.
1: Clar. Però la directora Aina Clotet ha vingut per quedar-se?
0: Sí, espero que sí. Espero que sí, perquè no impliqui que marxi l'actriu per fer altres coses, tampoc, no? Espero que sí, m'agrada molt la direcció i m'agrada molt explorar projectes i sí, intentar-li aportar una mirada.
1: Hi ha una cosa que no tens per què, aviam, no tens per què fer, però tu et dona la gana fer-ho i em sembla molt bé, com fan tants altres, com fan tantes altres, que és que la pel·lícula l'has fet en català.
0: Ah, sí.
1: Ah, no, ja. Sí, però clar, és a dir, en un festival de Canes diu molt del país i diu molt de tu, evidentment, no? Que el català pugui ser en una pel·lícula i sense cap... Perquè, com sempre es diu, que l'art, en general, té llenguatge universal...
0: És que sí, és que el té totalment. El té totalment, i de fet és que el festival de Can Jusà, la Setmana de la Crítica, hi havia una pel·lícula xinesa, hi havia una pel·lícula rodada a Yemen, hi havia... Vull dir, és que... Què més bonic hi ha al món que la riquesa lingüística i cultural, no? És que per mi és que no hi ha cap dubte I no sé, és que és la meva llengua i és la manera com em ve de gust fer les històries i explicar-les, no? I a més és que no, jo consumeixo cinema de tot el món, no? Amb tot, vull dir que no he entès mai aquestes barreres lingüístiques i em fa molt feliç que ho puguem anar demostrant, no? Vull dir que s'hagi demostrat més d'una vegada perquè es pugui anar demostrant i també hem d'agrair a les institucions que ens estan recolzant per poder-ho fer, perquè també és molt important. Això també està passant perquè estan havent-hi unes ajudes i perquè ens estan recolzant per poder fer cinema en català de qualitat, no? I és molt important, però és molt bonic. I a més és veritat que fa que parlis, perquè hi ha gent que m'ha preguntat, ah, doncs el català, no? Ostres, sí, és un idioma molt viu. Això, clar que és molt viu.
1: No tant, encara que a vegades pensen que no, sí que està molt viu. Durada?
0: De la pel·lícula? Una hora... La pel·li dura 1 hora i 47 minuts. Amb... Uh-huh. Sí, 46-47. Amb... No, amb crèdits 1 hora i 51.
1: 1 hora i 51.
0: Sí.
1: Quan la vas veure acabada? O sigui, el primer dia que la vas veure sencera, des dels crèdits inicials i finals...
0: Ah, no, perquè el primer dia, abans de començar el muntatge, durava 3 hores i 10. Imagina't, el que he hagut de tallar. Pensava que em preguntaves això.
1: 3 hores 10?
0: 10, sí, em vaig asseure i la muntadora em va dir, estàs preparada? Mallorquina, m'encanta, si sapigués copiar el mallorquí perquè adoro el seu accent.
1: I 3 hores 10?
0: I em va dir 3 hores 10, sí. 3 hores 10.
1: Sí, doncs vas haver de tallar la meitat.
0: Molt, he tret seqüències que m'encanten, a més.
1: I seqüències... per què l'has tret? Perquè no volies allargar-la gaire?
0: Perquè sento que la pel·li devia tenir un ritme i sí, hi ha algunes escenes que em fan molt mal haver tret, que de fet intentarem, no sé, mostrar-les, veure com acaba anant la pel·lícula, però si va bé, farem una mica escenes eliminades.
1: Sí, m'agrada.
0: Sí. I, sí.
1: Moltes gràcies, Aina.
0: Moltes gràcies per haver-me convidat.
1: No, quan vulguis, ja saps que això és casa teva. Parlem un altre dia i Lloll, ves escalfant.
0: Ai, sí, sí, que vingui la Lloll.
1: I tant records de bo. A casa,
0: gràcies, moltes gràcies.
1: Aina Clotet, avui al món a RAC1. Vaja, des de fa temps amunt, però en aquest últim any s'ha disparat. I per glòria i gràcia de Marga Ortuño, que està encantada de la vida que hi hagi segona temporada d'Això no és Suècia, perquè diu que ha flipat i que li encanta i que la meravella, i que és la millor. Gràcies, Aina.
0: Que 11:35.
1: William Dafoe, de quins moments el món a RAC1.
2: RAC1. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
4: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
3: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
4: Apa.
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
7: Tot allò que t'agrada,
6: molt més fàcil de trobar.
8: El que encara no has escoltat
9: i segur que t'agradarà.
6: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
10: Per triar i remenar.
11: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1.
13: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
14: I som tots.
15: Més fàcil.
16: Més directe.
17: Més intuïtiu.
18: Més RAC1.
19: Tots som un milió.
20: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
21: Anem un any.
22: Rebobina el moment.
20: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
23: Més immediat que mai.
20: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
24: RAC1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
25: Sí,
24: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
25: Van ser 4.
24: Bueno,
0: 4!
24: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla,
25: no? Cisanyisme. Que m'agrada puntualitzar...
24: Sí, cap a aquest periodista.
25: Sí, exacte.
24: Hem d'anar acabant.
20: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
26: RAC1.
20: Tots som un milió.
26: El món a RAC1.
20: amb Jordi Basté.
1: 11:38.
7: Welcome to my island. Most of you anyway.
1: Divendres que ve s'estrena als Estats Units The Birthday Party. Aquí es titularà El anfitrió, la pel·lícula que ha juntat Carlos Cuevas, Emma Suárez o Francesc Garrido amb un mite de la interpretació com Willem Dafoe, un actor inconfusible que ha deixat la seva empremta més de 150 pel·lícules, entre els quals títols que són història del cinema. Aquest home ha treballat a Platoon, Art de Mississippi, L'última tentació de Crist, The Florida Project, o èxits més recents com Spider-Man, Pobres criatures, o El gran hotel Budapest. Una carrera extraordinària que l'ha consolidat com un dels millors i més reconeguts actors de les últimes dècades. El món RQ fa una setmana va tenir l'oportunitat de parlar amb Willem Dafoe amb motiu de l'estrena d'aquest anfitrió, d'aquest The Birthday Party, al BCN Film Fest. Aquesta és la conversa que vam mantenir amb aquest magnífic actor nord-americà.
8: Willem Dafoe, thank you very much. Sure. La primera pregunta és allò que fem sempre amb un escriptor, amb un actor, amb un director, que és, per no trepitjar línies que no toquen, de què va la pel·lícula?
9: Oh! The worst question.
14: A veure, yeah? Aquesta és la pitjor pregunta del món, eh?
9: I'll indulge you.
14: Vinga, va, t'ho passaré per alt.
8: Ok, thank you.
14: I et mimaré, i no jutjaré aquesta pregunta que m'has fet.
9: It's about a man,
14: tracta
9: self-made man,
14: d'un home que s'ha fet a si mateix. És un armador que viu a Grècia i vol celebrar una festa d'aniversari a la seva illa privada per la seva filla. I tots els seus socis empresarials venen, els amics, part de la família, la seva dona també ve, i tots venen a celebrar. També un home que s'encarregarà d'escriure la seva biografia. També és un convidat. Tots aquests venen a la festa. I ell té un pla. I és arreglar les coses i els problemes que hi ha hagut a la família. Per què? Perquè és un home molt poderós. I, a més, és molt controlador. I vol reunir a tothom al mateix lloc i arreglar els seus negocis. És a dir, que és aquesta sensació de que és una ocasió festiva, però al darrere hi ha coses molt fosques que succeiran.
8: Puc explicar la primera escena, suposo, no? Que comença, diguem-ho, sense entrar massa, descobrim que el seu fill gran ha mort. I això és una gran pedra, una gran llosa que li pesa durant tota la pel·lícula.
9: This is a man that
14: és un home que s'ha fet a si mateix i, per tant, està reflexionant sobre la seva vida d'una manera que ell està molt orgullós de si mateix i està pensant en el seu llegat. I una de les maneres de fer que pervisqui el seu llegat és passar-ho al seu fill. Això és molt freqüent, però el seu fill mor i la seva filla no agafa aquest lloc. I aquesta és part de la lluita, també. La seva dificultat pel que fa a què fer amb aquest llegat és perquè té una pressió molt poc sana en ell mateix per deixar alguna cosa enrere.
8: És una persona molt dèspota que vol imposar el seu pensament a tothom, la seva manera de veure, la seva manera de viure. Pel que estic veient amb aquests 5 minuts que fa que parlo amb Willem Dafoe, poca cosa deu tenir vostè a veure amb aquest paper, no?
9: I don't think so. I hope
14: que no, eh? Espero que no. Espero que no m'assembli. Però ja veurem. Podries parlar amb la meva dona o els meus fills a veure què pensen d'això.
8: Li agrada aquest tipus de personatge, fer-los a Willem Dafoe?
9: Type of character, I don't know what that is. Aquest
14: personatge, doncs, no sé exactament què és això, perquè estàs concretant molt. No hi ha un tipus de personatge. Penso que el que m'atreu és no només aquest món de rics i persones fetes a si mateixes, sinó les persones que, en certa manera, tenen bones intencions, però resulta que acaben fent coses molt dolentes en nom de l'amor. I, d'igual manera, que la gent pot sentir que l'amor i la possessió són el mateix. L'impuls de controlar tota situació és un impuls molt humà. I sobretot quan parlem d'una patriarquia, del patriarcat. L'exemple més evident és quan els polítics prenen decisions per dones, en nom de les dones, de coses que són molt concretes de les dones i específiques, com per exemple la seva vida sexual o què fer amb els seus cossos o la seva salut. Jo no crec que haurien de ser els homes els que fan això.
8: Però segur que en la pel·lícula hi ha una crítica al capitalisme, al classisme, a la política, a determinat tipus de milionaris.
9: Yeah, and it's...
14: Sí.
9: No, I don't know how
14: no sé com generalitzar-ho, però ell sent certa admiració. No és el típic capitalista. No sé tampoc què és un capitalista típic, no hauria de dir això, però és un home que ve d'uns orígens molt humils, per tant, encara està en contacte amb la classe treballadora. I s'identifica amb ells, perquè forma part d'ells. I això quasi fa que la situació empitjori.
8: Canta, balla, recita... Hòstia, no sé si en alguna pel·lícula de les moltes que porta ha fet tot això Willem Dafoe.
9: I always do that in all
14: sempre
9: my
14: ho faig, en totes les meves pel·lícules. No. Faig tot això. No diguis canto i ballo perquè pensaran que és un musical, eh? Canto molt poc i ballo una miqueta. Sempre ballo a les pel·lícules.
8: No li agradaria fer un musical?
14: No, música tradicional.
9: Not for cinema.
14: No pel cinema, no. Normalment això no m'atreu. Potser algun dia, però no.
9: But, I like to sing.
14: Però m'agrada cantar i m'agrada ballar.
8: Hi ha un moment que comparen el seu personatge amb el padrí i, de fet, tota la festa d'aniversari, els negocis i tot plegat, recorda molt el casament de la primera pel·lícula del padrí. Ha estat una de les referències per fer The Birthday Party?
9: No, but I mean the
14: no, però tens tota la raó quan compares. És tan evident que no cal ni pensar-hi. I El Padrí és una d'aquelles pel·lícules que vaig veure quan era força jove i encara la tinc a dins, no cal ni pensar.
8: Hi ha també una mica de Sorrentino, és a dir, aquests excessos, aquests paisatges, hi ha un punt de Paolo Sorrentino també, no?
9: Could be. I mean,
14: podria ser, sí, però no estic pensant en aquestes coses quan faig la pel·lícula. Sí, estic d'acord amb el que dius, però no estic pensant en ells quan faig la pel·li. Perquè sempre, quan fas una pel·lícula, no vols pensar en coses de fora de la pel·lícula. De fet, fins i tot em costa veure pel·lícules quan estic participant en una pel·lícula. I si pot semblar una miqueta neuròtic, potser, però més aviat volem crear un món concret i determinat i no volem pensar fora d'aquest món. I part del problema, de vegades, quan fas una pel·lícula, és quan la gent assenyala coses fora de la situació en la que tu estàs, perquè llavors perd una miqueta la seva organicitat.
8: En aquest programa som molt fans del Carlos Cuevas. De fet, a l'última entrevista ens va dir: quan Willem Dafoe vingui a Barcelona, el portaré a sopar a un restaurant del barri de Gràcia. Ja ho ha fet?
14: Encara no m'ha portat, no.
8: Quina relació va fer amb Carlos Cuevas, per exemple, perquè és un personatge que té paper en la pel·lícula?
9: About the scene?
14: Parles de l'escena, a la pel·lícula?
8: No, fora.
9: I didn't get to know him so well.
14: No he arribat a conèixer-lo tant, He gaudit molt de treballar amb ell i amb tots els actors espanyols he gaudit really moltíssim, perquè han estat fantàstics.
9: They know how to have fun.
14: Saben molt bé com divertir-se.
9: They're good.
14: I són bons.
9: And I enjoyed them.
14: I n'he gaudit moltíssim treballant amb ells.
9: Went to the beach a couple of times.
14: Vaig anar a la platja un parell de vegades amb ell, perquè les platges són precioses a Grècia.
9: Yeah.
14: I és tot.
8: Willem Dafoe és un actor que porta més de 150 pel·lícules. No pari. És una recomanació. No pari. No pari.
14: Gràcies.
8: No pari.
14: No tinc cap intenció de parar.
9: But if there's nothing to do, there's nothing
14: però
9: to do.
14: Right si now, no m'arriba cap projecte, no hi ha res.
8: Però no, però encara
14: sí, tinc coses interessants per davant.
8: Està rodant? Té previst fer-ho? Sí. Pot explicar alguna cosa?
14: Can you say something about
9: that? Sure, I mean, I've got quite a few movies coming out, and there's some beautiful ones.
14: Hi haurà pel·lícules so precioses que estan a punt de sortir. És un bon període de treball. Ara acabo de començar a filmar dins d'una pel·lícula que és un remake d'una pel·lícula francesa del 2001.
9: L'employé. And it was by
14: com a l'empleador. O l'empleado, perdó.
9: And I'm making that now, and
14: l'estic fent ara mateix.
9: It's with Adam Sandler.
14: Amb Adam Sandler i dirigida per Scott Cooper.
9: Yeah, and we're shooting in
8: fins
14: a Vancouver estem filmant.
8: Fins quanta feina garantida ara amb rodatges?
9: It depends. I don't like to plan too far ahead.
14: Tampoc m'agrada planificar amb molta anticipació, eh?
9: Because it hasn't happened to
14: perquè
9: me, but I've seen it happen.
14: No m'ha passat, però he vist que ha passat amb altres actors de vegada. Quan parlen per un període excel·lent i se'ls demana moltíssim i se'ls fan propostes molt interessants, planifiquen molt i al final arriben a aquesta pel·lícula i ja han perdut l'entusiasme per tot el que passa abans. Penso que sempre és millor que sigui algú que es guiï pel que ja has fet. Per exemple, un dels aspectes més atractius de la pel·lícula que estic fent és que és una pel·lícula contemporània amb vestuari modern i és una reacció això al fet de que les tres últimes pel·lícules que he fet abans que aquesta eren d'època amb un accent determinat, un look també molt especial, amb un vestuari molt estrany. Jo no vull quedar-me encasellat aquí amb la persona que només ha d'imitar un accent amb un vestuari d'època d'un altre moment. No. I m'agrada una barreja de tot, de manera natural. No és que digui, oh, ara...
8: Hi ha una cosa que...
14: O sigui, que per aquest motiu és una resposta molt llarga per escriure, que no m'agrada planificar molt, amb molta anticipació.
8: Miri, quan van dir que venia a Barcelona William Dafoe, el primer que vaig fer és vull entrevistar, vull parlar amb ell un moment, perquè jo l'admiro molt com a actor, però a la gent jove...
14: Gràcies.
8: Per la gent jove que ara li agrada el cinema, que torna a omplir aquí a Europa les sales de cinema, però que també té la sort de tenir el que no teníem nosaltres fa anys, que és les pantalles de televisió per veure el que vulguem, li podria recomanar a aquesta gent jove tres o quatre pel·lícules de la seva filmografia que vostè consideri que són bàsiques per entendre la figura de William Dafoe?
9: You know, I've been doing it long enough
14: that there's different. És que fa tant de temps que hi treballo que hi ha molts William Dafoes diferents.
9: Recently,
14: és a dir, que recentment la combinació de...
9: I don't want to show preferences.
14: És que no vull expressar cap preferència, eh?
8: Like, puc dir jo?
14: Si agafes el far, The Lighthouse, en anglès, el projecte Florida,
8: sí.
14: L'última tentació de Crist, el Light Sleeper,
8: sí.
14: No ho sé, a veure...
9: Life Aquatic, you know...
14: Platoon, vinga.
8: Born for July, Born for July, Spider-Man...
14: Spider-Man, nascut el 4 de juliol... No sé, és que podríem anar per moltes direccions.
8: Escolti'm, vaig llegir els problemes que va tenir amb l'última tentació de Cristo, vostè rodant allò, devia passar-ho malament després, no?
14: Martin Scorsese més que jo, eh? Però el que és lamentable d'allò va ser que per les protestes no es va distribuir molt.
8: Havia vingut a Barcelona alguna vegada?
9: About Barcelona.
14: To Barcelona.
9: I've been here before.
14: Sí, sí, ja havia estat aquí.
9: Sí.
8: No és el primer
14: cop. You like the city?
9: Yes, very much.
14: Sí, molt.
9: Well,
14: no la conec, però quan arribo penso hauria de venir més sovint.
8: obligui a Carlos Cuevas a portar-lo a sopar al restaurant d'aquí. Obligui i que pagui ell. Gràcies, ha estat un plaer. Moltes gràcies, Mr. Lafoy. Gràcies.
9: Thank you.

0: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i les 12. Hola, Polls.
2: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretats Directa és very sure. Doncs mira, jo us explico per què. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Seguretats Directa ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Estem a 400 graus a l'ombra. Sota zero.
3: Sota zero, sí.
1: Hola, què tal? És que aquí baixes un grau i estàs a l'hivern. I en puges un i estàs a... Estàs a l'estiu.
3: Estic tremolant una mica i tot,
1: Fins i tot. Va, són els nervis del directe. Què és, Joan Ferrer?
3: Vinga, va, que bon Julián dia. Álvarez s'hi posa bastant bon bé per venir al Barça. Bon dia. Tinguis tu també. Però n'hi ha un altre que està interessat en venir,
4: I jo crec que hi ha una cosa que molesta enormement a l'Atlético de Madrid, i és que el Barça ha estat capaç d'endur-se en el seu dia a Griezmann, que és l'últim gran mite de l'Atlético. Ara té la possibilitat, de fer el mateix amb Julián Muñoz.
5: ¿Quieren ustedes, por favor, dejarnos tranquilos?
4: I és
6: Álvarez. Julián Álvarez.
4: Ai, què dic, Julián Muñoz?
6: No, aquest no està per jugar.
4: No, ho he relacionat. No.
6: És viu?
7: Aquest sí que seria un bon
8: matre. Sí, sí,
4: jo crec que he relacionat l'Atlético.
9: Però fa mala cara,
10: Si algun dia em veieu amb aquesta cara, truqueu, em dieu un carinyo.
11: Claro, golfo.
3: No és viu,
1: No, segur?
3: No, va morir fa 2 anys.
1: Ah, sí?
3: El 2024, sí, que va aconseguir aquella entrevista.
1: Ah, és veritat.
3: I veurem com serà el papat de Lleó 14, perquè venim d'uns sants pares que tenien una fama, tu.
12: Sembla que s'allunyi de la seva arrel espiritual i vulgui acostar-se a les qüestions seculars d'una manera certament torpe. Vull dir que encara des de Benedict XVI...
1: Com?
12: XVI. S'estigui parlant de que la utilització de condons a zones d'Àfrica devastades per la sida ha de ser un mal menor de caràcter excepcional. Benedict XVI.
13: Gaudium magnum. Habemus papam.
3: I sempre em dius que em poso amb tu.
1: Sí.
3: Doncs no ho faré jo. Fa un oient, l'Albert, que ens ha xivat un tall, que es veu que les Spice Girls han muntat una empresa aeroespacial.
14: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant d'empreses, perquè d'aquí pocs dies sortirà a borsa SpaceX. L'empresa aeroespacial d'Elon Musk, i ho fa amb la previsió de trencar rècords, malgrat que els documents que Musk ha presentat per poder sortir a borsa evidencien que SpaceX és un negoci de moment discutible.
3: SpaceX, perquè et posen com un coet.
1: Ja està? Aquesta és la teva aportació al dia. Gràcies. Demà tornem a partir de les 6 en punt del matí aquí al món a RAC1. Fins demà. Bon dia i bona hora.
0: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
15: Bon dia, són les 12. Salvador Illa haurà de comparèixer al Senat pel cas Leire. El PP aprofitarà la majoria absoluta que té la cambra per citar el president de la Generalitat i que doni explicacions. Això tot i que Illa no està implicat directament en la trama. Des de Madrid, de Raumanyé.
16: El PP amplia el radar de la corrupció i posa al mateix sac alguns dels noms que el jutge Santiago Pedrada ha assenyalat indirectament en el cas Leire. Ho ha avançat el diari Opunesa i ho ha confirmat RAC1. D'aquí a uns minuts se'n donaran més detalls, però a hores d'ara fonts populars apunten que encara no hi ha data per la compareixença del president. En el seu cas, no està investigat per cap procés judicial, però en l'escrit Pedraz demana informació econòmica al PSOE sobre una campanya electoral del PSC. Salvador Illa ja va compareixer al Senat ara fa 2 anys en la comissió que investigava els contractes de mascaretes. Va ser just abans de guanyar les eleccions al Parlament.
15: Doncs bé, abans de saber que haurà de compareixer al Senat, Illa defensava ja la seva innocència. El president ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció i ha carregat contra els partits de l'oposició per fer cas del que ell qualifica de rumors. Ha estat durant la sessió de control al Parlament. Anem cap allà, Laia Colomer.
17: Sí, el president ha insistit que el govern i el PSC no tenen res a amagar, que van respectar la legislació amb el contracte de Huawei, que alguns partits vinculen al cas Zapatero, i que la campanya de les eleccions al Parlament va ser totalment neta.
18: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes. Segueixo dient que el meu partit que és el PSC, està lliure de corrupció.
17: Unes explicacions que no han convençut gens ni mica Junts, PP i Vox, que l'acusen d'intentar tapar les corrupteles del PSOE.
15: I el govern també assegura que des del minut zero ha mogut fils perquè el papa parli català, també durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un dels noms que ha pressionat en aquest sentit és el del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que aquest matí deia al Monarracú que l'Església s'hi ha posat bé.
7: Hem tingut un diàleg normalitzat que s'ha anat formalitzant d'ençà que es confirma ja certament la visita amb les dates concretes, després es creen doncs, grups de treball, per dir-ho així. En totes aquestes reunions ha sortit el tema, en totes les reunions, sense excepció de la importància de la llengua. Ha estat un tema doncs, que s'ha evidenciat, s'ha posat sobre la taula i sobre el que hem tingut, evidentment, receptivitat, no?
15: I subratlla que entra dins la normalitat que el papa parli català en tots els actes que faci a Catalunya. Prop de mig miler de mestres i personal dels centres educatius es manifesten ara a aquesta hora pel centre de Tarragona, una mobilització que talla un dels accessos principals a la ciutat. I anem en directe a Esteve Giral.
8: Sí, tallen un dels ponts sobre el riu Francolí, un dels accessos principals a l'artèria que condueix al centre de la ciutat de Tarragona. S'estaran com a mínim fins a l'hora de dinar els vols de les 2 de la tarda per oposar-se el preacord que han signat part dels sindicats amb el Departament d'Educació. Diuen que no n'hi ha prou amb aquesta pujada de salari, que el que cal és una revolució per canviar de dalt a baix el sistema educatiu.
15: I el cas Andic es complica encara més. La jutgessa vol investigar si la terapeuta que tractava tant l'investigat, Jonathan Andic, com la víctima, Isaac Andic, va tenir alguna mena de participació en el presumpte homicidi. La magistrada ho diu en un escrit que ha destapat El País i on parla literalment de saber si hi ha terceres persones implicades. De moment, però, no està formalment imputat. El seu nom ja apareixia a l'escrit que va fixar una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan. La jutgessa apunta que la terapeuta va incitar Isaac Andic a cedir a les peticions econòmiques del seu fill per mantenir la relació. I els esports amb l'Albert Pedrol.
9: Ho acabem de saber. Leo Messi ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport, que reconeix l'excel·lència esportiva d'atletes i esportistes. El jurat tenia sobre la taula un total de 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents i, finalment, ha triat Leo Messi com el nou guanyador d'aquest prestigiós premi, del Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Més coses, els candidats a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, mouen peça en l'àmbit esportiu de les seves candidatures. En una entrevista vista a l'Espanyol, Florentino ha assegurat que demà anunciarà el seu gran fitxatge, mentre que està previst que Riquelme ho faci avui mateix. En el cas de Florentino, els grans favorits per convertir-se en nous jugadors del Real Madrid són els defenses Ibrahima Konaté del Liverpool i Denzel Dumfries de l'Inter de Milà. En canvi, Riquelme només ha parlat de Rodri, per bé que el mig centre del Manchester City va dir l'altre dia que no resoldrà el seu futur fins després del Mundial. En bàsquet, avui a les 9 del vespre, en directe a RAC+1, la penya juga a la pista del Baskonia, el primer partit dels quarts de final de l'ACB, que com la resta de eliminatòries és el millor de 3 partits. En Fórmula 1, Ferrari ha renovat Charles Leclerc per més d'una temporada i a aquesta hora està previst que el campió del món de trial, Toni Bou, intenti aconseguir un rècord Guinness. Es tracta de saltar 48 bidons que hi ha col·locats a la rotonda que porta el seu nom a Piera, a la comarca de l'Anoia. El 39 vegades campió del món en té prou amb superar-ne 36.
11: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
19: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
20: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna, com a ninguna, com a ninguna.
15: I el temps avui s'espera una tarda força tranquil·la, només es formaran algunes nuvolades en punts de muntanya i entre les comarques de Girona i de Barcelona. Les temperatures es quedaran més frenades que ahir, amb un descens d'entre 2 i 4 graus. Les màximes, per tant, es mouran entre els 25 i els 30. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
0: Minut a minut de RAC1.
21: Més fàcil.
0: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
21: Actualitzada.
0: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
21: Renovada.
0: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
21: Escolta.
22: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
23: Gràcies. Moltíssimes gràcies.
2: Molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
5: Figueres!
6: Sí!
5: Cabanes!
6: Sí!
5: Vila de Gràcia!
6: Sí!
5: Sants de Montbui!
6: Sí!
5: Terrassa!
6: Sí!
5: Sant Cugat!
6: Sí!
5: Centelles!
6: Sí!
5: Òrrius!
6: Sí!
5: Sarrià!
6: Sí!
5: Esplugues!
6: Sí!
5: Xample Esquerra!
6: Sí!
5: Feliu de Llobregat!
6: Sí!
5: Vaquerisses!
6: Sí!
5: Cabrils!
6: Sí!
5: Vitalet!
6: Sí!
5: Praga!
23: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
2: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
24: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
24: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
24: Heu de saber que la visita del Papa Lleó XIV ens costarà 5 milions d'euros. Angelines.
2: 5 milions d'euros, això és el que li va deixar d'herència a l'Isaac Andic a la seva dona.
24: No,
2: la seva dona, que és golfista.
24: Sí,
2: va, però
24: sí.
2: Ella no va estar conforme.
24: Sí,
2: no. I va demanar 70 milions,
24: un moment,
2: 70 milions als fillastres, sí, perquè ella és la madrastra.
24: Sí.
2: I això que al final només n'ha pogut rascar 27.
24: Bueno,
2: però, escolta, 27 milions, vull dir, ja t'arregla mitja vida.
24: L'altra mitja també.
2: Sí,
24: ara no parlarem de tota manera del cas Andic.
2: No, com que no?
24: Aquest no és el programa.
2: Home, perdona, però si això és dels mangos, un colabrot que riu tant del com si fos ahir.
24: No, bueno, no.
2: Home, nena, és que ho heu vist avui,
24: l'última.
2: És que no guanyem per disgustos?
24: Bueno, vostè no guanya.
2: L'última aquest matí?
24: Què ha passat, ara?
2: Home, per la mort de Déu, que ho ha dit el Basté, que estàvem parlant d'allà a la tertúlia,
24: sí,
2: que avui el País publica, que la jutge ara també investiga la terapeuta de la família.
24: No. Crec que no hi ha investigació. Un moment, ja en parlarà després, si és que n'ha de parlar.
25: No està investigant, sí, està mirant a veure quina relació podien tenir. No.
2: Sembla la novel·la aquella de l'Agatha Christie.
24: Sí.
2: Aquella de los 10 negritos.
25: Ara ja no es diu 10 negritos.
2: No, ja l'han canviada.
26: Es diu 10 persones racialitzades.
25: No. Sembla que es diu no en pot quedar ni un.
26: De negrito, no.
2: Quan en parlarem de tot això? És que se n'ha de parlar avui?
24: Ja en parlarem, si hi ha temps, que crec que no, més endavant. En tot cas, ara parlarem d'aquests 5 milions d'euros que ens costarà la visita del Papa.
2: Bueno, escolta, 5 milions d'euros tampoc és tant, eh? És el que costa omplir el dipòsit d'un cotxe d'aquest SUV dels bons.
24: El SUV del món, sí.
2: Com els cotxes d'avui dia, vas a fer benzina i dius, nen, omplem el dipòsit.
24: Sí.
2: I tu vas veient, vas mirant el comptador, eh?
24: I va pujant el comptador.
2: I van passant els números.
24: No acaba mai, eh?
2: Els números van passant, eh?
24: Zero,
2: un...
24: Home, 0, 1, sí, clar, si va sentint...
25: Coneixem el sistema decimal.
24: Sí, clar.
2: No cal. Vas jugant.
24: Mira,
2: ara para. 4, 6... no? Hòstia, ja ha saltat les desenes.
24: Sí, no, clar.
2: Hòstia santa, però escolta, però glup, i al cap de 10 segons ja hi ha 30 euros.
24: 10 segons, 30 euros,
2: però
24: ja
2: va pujant, eh?
24: Sí,
2: glup, al cap d'una estona ja em marca 70.
24: 70, eh? Sí.
2: Dic, bueno, ara ja està ple, això ja separarà. No, al cap d'una estona comences a mirar sota el cotxe pensant, hòstia, deu haver-hi una fuita.
24: Entra per un cantó i surt per un altre, no?
2: Ja portem 150 euros.
24: Sí,
2: no para, tu.
25: A veure, la visita de l'estat espanyol, tornant al tema, del Papa, consta de tres parades, Madrid, Catalunya, després les Illes Canàries, que surt a 25 milions d'euros a repartir.
2: En total.
24: Sí. I tot això que ho paga. Anem als números, anem al desglòs.
25: Doncs, ho ha explicat la mateixa conferència episcopal espanyola. Uns 5 milions d'aquests 25 milions d'euros els pagaran les administracions públiques catalanes.
2: Això vol dir que una part mai la paga vostè, avi.
25: Exacte.
24: Hòstia, i les biblioteques, no?
25: Sí.
24: Les biblioteques estan en lluita. Jo no sé si ho sabia, les biblioteques de Barcelona.
25: Estan en vaga.
24: Un lloc que jo anava a llegir i està fresc, i ara ni llegir ni està fresc. Sí. És que van a per nosaltres, van a per jubilats i a pels nens.
2: Escolta'm,
24: i a per lo que hi ha en mi.
2: Escolta'm, i els que no som catòlics, que ens poden retornar els nostres diners?
25: El Papa és un fenomen, que el paguem entre tots.
2: El Papa és un fenomen. Amb el Papa mòbil, que es passegi pel Passeig de Gràcia, sí. Ara, els cotxes de la Fórmula 1, No, perquè fan molt soroll, i també... no poden fer trompos per allà damunt dels bancs del Passeig de Gràcia, perquè ja són del modernisme i estan fets en ferro forjat i no sé quines merdes.
24: Vostè faria la Fórmula 1 dins la Sagrada Família,
2: home!
24: I en castellà.
2: Home, per favor, retirem els bancs i allà dic... Bueno, tu saps l'eco?
24: Eh?
2: A l'eco dels motors que hi pot haver allà dintre, pels que ens agrada el soroll?
24: Sí, home. Això dins de la Sagrada Família, eh?
2: Ojo, eh?
24: Fent viralles.
2: Aparcant a la cripta. Ojo.
24: Sí.
25: Bueno, no deixa de ser un pàrquing, la cripta. Però, en tot cas, el que us deia, 5 milions els paran les administracions públiques catalanes, uns altres 5 les administracions públiques de les Canàries.
2: Vale, dels 25 ja en portem 10, i els altres 15?
25: Doncs els altres 15, miri, per exemple, una bona part... Digui,
24: a Madrid, això qui ho paga?
25: No, a Madrid les administracions públiques no paguen res.
1: Home, a Madrid no paguen res. No.
2: Hòstia.
1: A Madrid no paguen res, és igual quan diguis aquesta frase, no? Diguis que Madrid és com el forat d'una...
2: Madrid rep, a Madrid li agrada rebre.
1: Exacte, sí, és com una aspiradora, és una aspiradora. O millor encara, és com si un forat del cul tingués la capacitat d'absorbir.
2: Bueno, això se'n diu lavativa.
3: Totes entrenar.
2: Això és una lavativa.
25: Ja ho deia, aquell escriptor.
2: L'Amperina en fa, de lavatives.
1: No, bueno, sí,
3: en fa, o se les fa?
2: Sí, sí, no, no, se les fa elles. El que passa que li diuen enemes o edemes, o no sé com li diuen.
1: No sé exactament,
2: sí. Bueno, xucla a la vora, 2 litres, eh?
1: 2 litres?
2: Sí, sí, sí. Es veu que, bueno, després ho deixes anar.
1: Sí.
2: Escolta, nenes, el colon diu que el té net, però vamos.
1: Bueno, sí, sí.
3: Com podria menjar macarrons.
2: Sí, podria menjar macarrons. Li va sortir l'altre dia, diu, fixa't, és que surt al final, l'aigua surt... És que surt nítida.
1: Més
2: te la podries veure.
1: No, no, sí.
2: Perquè fas com un filtro de l'osmosis.
1: Sí, sí, però pel cul,
2: pràcticament.
1: No.
2: Pues l'altre dia es veu que diu, mira, tota neta, neta, neta, neta, perquè això després la treu el bidet,
1: sí,
2: per mirar-s'ho, aviam, si
1: no,
2: d'allò.
1: Prou.
2: L'altre dia diu, jo vaig veure un bigoti de gamba. Fixa't tu. Fixa't tu les, els bigotis de les gambes,
1: com,
2: eh?
1: Sí,
2: com s'amaguen, eh?
1: Com s'amaguen.
2: Els intestins, eh? Però al final, sí, bueno, la lavativa, sí, no hi ha lavativa que no pugui, eh? Amb un bigoti de gamba,
1: amb un bigoti de gamba.
25: Al pap.
1: O amb pinces.
4: No m'esperava sentir aquesta frase.
2: És curiosíssim, és curiosíssim.
25: Sí, eh? Intento reprendre el tema.
1: Quatre hores escrivint guió i al final un pèl de gamba pel cul.
2: No, un bigoti, un bigoti.
25: Ojo,
2: per favor, eh?
25: Osmosis pel cul, l'exposició del programa d'avui. En tot cas, tornant al papa, si em permeteu, l'avi preguntava tot això qui ho pagava.

0: La que està prevista que dugui a terme el Lleó 14 en els seus discursos i homilies del papa a Catalunya, és a dir, d'ell
1: sí,
0: mateix.
1: Bueno, molt bé, va, sí, vinga,
0: trucarem directament a...
1: Sí. Vale, ja n'hi ha prou, va.
0: Trucarem directament al Vaticà.
1: Ah, sí?
0: Ja ha
1: sí.
0: trucat al Vaticà,
1: avui. I trucarà, i atendrà la Soraida.
0: Bueno, ja veurem. O...
1: Sabem, ja veurem,
2: no ho sabem.
0: No, ja veurem.
1: Ah, sí, però si ho posa aquí al guió.
0: No, però no avanci.
1: És el tema 1, no? No,
0: és el,
1: aquí Soraida,
0: sí, és el tema 1,
1: però...
0: No, sí, Soraida visita... Però no faci tant d'espoiler.
1: Val, val.
0: Ja, ja veurem.
1: Deixem bueno, això mica... després ho talleu i no surt per antena.
0: No, no, sí que surt per antena.
1: Bueno, escolta, ja n'hi ha prou. Vinga, que l'acció el que l'interessa avui és la nova entrega per fascicles del ja, del cas aquest del Jonathan Andy.
0: No, no, no, no, no.
1: En el capítol d'avui, puja la música, que farem... Nenes. Què? Què? Què?
0: Què?
2: Què de què?
1: Home, què?
0: Què? Aquesta informació serà rellevant més endavant.
1: Exacte. Sí, preneu una nota. Sí.
2: Què vol dir, va?
1: Ara fa uns minuts el diari El País ha publicat que la jutge del cas també vol investigar la terapeuta de la família dels Mango.
0: Bueno, sí, perfecte.
2: La família dels Mango. Doncs,
1: la terapeuta que li feia teràpia al fill.
0: Sí.
1: I al pare.
0: Sí.
1: I a l'Espíritu Santo.
0: Bueno, a veure, un moment.
1: Ho feia tota la família.
0: Sí, això és una notícia que ha sortit. Ja li torno a dir que
1: no,
0: això
1: bueno,
0: no
1: ha sortit, és igual, però jo, sí. A mi no, el que hagi sortit al País, vosaltres li doneu credibilitat perquè ha sortit al País. No, no, no, no, no se li ha de donar credibilitat perquè no, li ha sortit el WhatsApp a la Conchitin.
0: Eh? Ah, bueno, no, sí.
1: Per això et dic que és veritat, que per, és una bona font.
0: Sí, és una
1: bona font. La Conchitin m'ha dit que això s'ho fa... Ho fa la jutgessa, es sí. veu que ara mira la terapeuta amb sí. un així de reull, perquè la terapeuta va convèncer el pare perquè li deixés l'herència en vida al fill.
0: Sí, bueno...
1: Ojo, eh?
0: Sí, però això de... És que això de... On anem? Això és una notícia que efectivament que ha sortit fa just un parell d'hores sobre el cas Andic.
1: Sí, sí, però allò del cas Andic?
0: Sí.
1: On ho Andic?
0: Eh?
1: No.
0: Escolti, senyora,
2: al
0: País.
2: Ho ha dit al País.
1: Al País. I parlen del Jonathan Andic?
0: Sí.
1: Andic Jonathan?
0: Eh?
1: Jo arribo a un punt que em perdo tanta informació. Sí. Jo no sé com Andic.
0: Eh? Sí, va. Escolti, bueno.
1: Explica-ho tu. De l'Andic, què n'Andic?
0: No, és que jo no
1: penso... Què n'Andic, de l'Andic?
0: Jo...
1: Què n'Andic?
0: Eh?
1: Andic?
0: Fuà.
1: En dic Angelina, és encantada.
0: Aquest diari explica que la jutgessa investiga la terapeuta de la família,
1: sí.
0: no? Perquè hauria intercedit...
1: Intercedit,
0: en el fet...
1: ojo, eh? Això és una paraula...
0: Presumptament hauria intercedit sí. no, en el fet que el pare fes una donació en vida de la fortuna als fills.
1: Sí.
0: Eh? Però nosaltres aquí no parlem d'això, li torno a dir...
1: No, cal que en parleu d'això sí. vosaltres. Per què? Perquè ja en parlo jo.
0: No, ja. Sí. Bueno, però és que tenim altres qüestions.
1: Aquí,
0: tenim altres
1: temes. No. Aquí, nenes, no està claríssim.
2: No,
1: m'aixeco perquè això és molt greu.
0: Sí.
1: I està claríssim el que ha passat aquí. Què ha passat? Vaig a seure perquè no llegeixo bé.
0: Sí, a veure, no, prou.
1: Això,
0: no.
1: això el que ha passat aquí...
0: No,
1: és
0: no
1: que
0: ha passat
1: el fill,
0: res.
1: El fill, presumptament, ha malinterpretat una frase que diuen moltíssim tots els psicòlegs de teràpia.
0: Sí, prou.
1: Tu vas al psicòleg, o una psicòloga,
0: sí.
1: diuen molt allò de... Has de matar el pare.
0: No ho diuen, això.
1: Sí, i tant.
0: No.
1: El problema no és de la psicòloga.
0: No.
1: El problema seria del fill, que va entendre aquesta frase de manera literal.
0: Prou, ja.
1: I després, que era una metàfora, hòstia, havia avisat.
0: No difonguem...
1: És tot presumptament, tot.
0: Sí, no difonguem notícies falses.
1: No és falsa, que la meva font és la Conchitín.
0: Sí, bueno, hòstia. Pues,
1: que està enganxada al colabrot.
0: Sí, bueno, pues que es desenganxi o que faci el que vulgui, però en tot cas que no aparegui aquí. A més, tornem a dir, aquesta psicòloga no està ni tan sols investigada, i molt em temo que final
1: bueno, és que es veu que el fill li va dir la terapeuta en una teràpia que estava molt atabalat perquè
0: sí.
1: diu, ostres, a veure si el meu pare vull dir, no em deixarà l'herència en vida.
0: Sí.
1: Bueno, normal, això de la tema de l'herència és molta paperassa.
0: Sí.
1: I després amb el que treu Hisenda no et queda res.
0: No, clar,
1: no li deu haver quedat res. Perquè a la Pilarín, una tieta li va deixar una casa al poble, al final costava més el manteniment que la casa. Els impostos que havies de pagar, bueno, es va vendre de la casa per poder pagar els impostos de la herència de les...
0: Sí, un regal enverinat.
1: Fixa't,
0: no? Al final, sí,
1: perquè les cases de poble són molt cares de mantenir,
0: sí, bueno,
1: finestres antigues, eh?
0: Sí,
1: finestres de... no tanquen bé,
0: no
1: s'han de canviar. Posa alumini, tu, a una casa, a una masia de poble.
0: Els tancaments
1: d'alumini? Prohibitiu!
0: Prohibitiu!
1: I tot allò que els terres... Bueno, va heretar una masia, el terra. El terra? Totes rajoles trencades.
0: Sí.
1: Home, posa-hi parquet.
0: Bueno,
1: mare de Déu!
0: Una masia amb
1: parquet d'espiga.
0: Eh?
1: Per què et despiguen, el maco? Sí, no del car.
0: Del car, del que costa
1: de posar-hi. De vendre. Sí. Per poder posar-hi per què? Sí. Va haver d'hipotecar la casa. Fixa't tu. Ah.
3: És el meu capítol de crims preferit.
1: Fixa't, és que...

0: És així, sí, sí, és així. Sí. També estàs fent reformes, tu, Manel.
1: No.
0: Ojo amb el parquet d'espiga, eh?
1: D'acord. Que avui a la competència també parlarem del canvi climàtic que farà que els partits del Mundial de Futbol, que per ser, no sé si falta, què falten, 10 dies per Mundial aquest?
2: 8. Tant és 8, 10 dies, si no hi participa el meu país, si no hi participa la meva nació, ja se poden ficar el Mundial per l'uretra.
3: Sí, sí. Però el veuràs o no?
4: Ben dit, Mohamed.
2: Què de veure?
3: Espanya.
2: Què passa d'Espanya? Què d'anar a animar un altre cop a Argentina, així ens hem de veure amb els inventors de les empanades, eh?
0: Animant Argentina, eh? Mohamed Jordi.
2: L'últim cop tenia o el país d'opressor, França, sí, o el país de gent que parla molt a Argentina.
0: L'última final del Mundial va ser Argentina-França.
2: I els cabrons van arribar fins a penals i tots va durar moltíssim. I sort en Messi.
0: Messi, sisplau, què passarà als partits del Mundial?
3: Doncs el problema és que amb el canvi climàtic farà que els partits del Mundial de Futbol siguin menys intensos i que la pilota, que els jugadors, que tot vagi més lent.
0: Parlem de futbol!
3: Ha arribat el moment.
0: Parlem de canalitzar les nostres frustracions i tristeses mirant partits entre 22 adolescents milionaris que xuten una piloteta.
3: A veure, un moment. No.
0: Soc Charlie Carol i això és passió pel futbol! Passió pel futbol!
3: Bon dia, Charlie. Veig molt analític. Què dius? Ara?
0: Efectivament, analitzem aquest estudi que s'ha publicat. Òscar, sí. André. Endavant.
3: Segons aquest estudi que ha fet un grup internacional de climatòlegs, la calor d'aquest estiu provocada pel canvi climàtic farà que els jugadors del Mundial de Futbol es cansin més, corrin menys, i el futbol en general serà més erràtic, menys tàctic i molt més lent.
0: Més erràtic, sí, menys tàctic, sí, i més lent. Sí. El futbol del Mundial serà com veure un partit de l'Espanyol.
3: Home, no, a veure... No.
0: És així.
3: Segons expliquen, a partir dels 28 graus, el rendiment dels jugadors comença a caure en picat, i hi ha diversos partits amb molta probabilitat de superar aquesta xifra.
0: Sí, sembla que també està pujant la temperatura en aquest estudi, perquè el que expliques ara mateix me la sua.
3: Aviam.
0: Si un jugador no és capaç de patir cremades de tercer grau, sí, per guanyar un Mundial, sí, és que no s'estima el seu país.
3: No cal exagerar, no, la cosa no...
0: Que és una mica de suor, comparat amb la possibilitat de conquerir el cel a la terra.
3: Ja, però és que estem parlant de...
0: Que és haver de posar-se una mica de l'aloe vera al clatell, sí, i una miqueta també als engonals... A canvi d'aixecar el trofeu de trofeus.
3: Sí, per favor.
0: Què és una mort prematura per cop de calor? A canvi de poder guanyar un partit de fase de grups contra la totpoderosa selecció de Nova Zelanda.
3: Bueno, potser no cal que els futbolistes s'hi juguin la vida. No,
0: no t'equivoquis, el futbol és l'esport del poble. Ah, sí? Concretament del poble més calorós de la Baixa Segarra a les 3 del migdia d'un dia d'agost.
3: Val, d'acord, perfecte.
0: Encara me'n recordo de la història del pobre padrí Antonio de, sí, Vallfogona de Riucorb.
3: Què va passar?
0: Els bombers el van haver de rescatar i treure el de la Renault Kangoo, sí, un 10 d'agost a la carretera comarcal.
3: Accident?
0: Sí, conduïa en calça curta i una, sí, part de l'escrot va entrar en contacte amb la pell del seient. Es va quedar literalment enganxat.
3: Sí?
0: Els bombers van haver de rescatar-lo amb una cisalla.
2: Cisalla?
0: Els bombers s'hi van deixar la pell.
3: No, home.
0: Bé, el padrí Antonio és qui se la va deixar concretament.
3: Literalment. Centrem-nos en l'estudi, de tota,
0: sí,
3: manera.
0: Sisplau, l'estudi.
3: Sí, sí, sí, aquest estudi assegura que el partit també és ric de...
0: Ric!
3: Tranquils, eh? Amb més risc de veure's afectat per les altes
2: temperatures...
3: Ha rigut,
2: eh?
3: Sí. No. El partit amb més risc de veure's afectat per les altes temperatures serà l'Espanya-Uruguai, oh, que jugarà el 26 de juny a Guadalajara, Mèxic.
0: Creieu-me que si l'Uruguai de Ronald Araujo no guanya el Mundial, no serà per la calor.
3: Molt bé.
0: Serà per Ronald Araujo.
3: Home, no, deixem-ho aquí, ja s'ha acabat.
0: El programa d'avui també parlarem de la prehistòria, eh? Okay. Fixa't tu quins salts temàtics.
3: Bueno, sí.
0: Però hi ha un titular que ens ha cridat l'atenció... La humanitat feia servir... Vostè ja,
3: sí, no,
0: ja demana la paraula.
3: Per saber,
0: és dir prehistòria?
3: Jo sí.
0: I vostè,
3: sí,
0: que l'ha viscuda?
3: Jo, com a persona.
0: A veure si li sona aquest titular. Aviam, diu, la humanitat feia servir...
3: Sí, em sona.
0: Però si encara no li he dit...
3: Bueno, la primera part...
0: No sap la notícia.
3: No, bueno, però la primera part que has dit em sona.
0: La humanitat.
3: La humanitat em sona.
0: Sí, home, sí, clar. Sí, feia, sí, servir el foc.
3: El foc, sí, i tant, i l'hem fet servir, i fins i tot ara.
0: 700.000 anys, sí, abans, sí, del, sí, que es creia fins,
3: sí,
0: ara.
3: Sí, me'n recordo perfectament. Jo ja hi era.
0: Sí, vostè, sí, ja hi era.
3: Un
0: càmping gas?
3: Un càmping gas, més o menys. Ara explico. Una troballa en una cova de Sud-àfrica revela que els humans feien servir el foc per escalfar-se i il·luminar els seus refugis
4: fa 1,8 milions d'anys, sí, pràcticament sí, sí, fa 2 milions d'anys.
0: Digue'ls i tu que no. Sí, okay. Dir, no, home, no, va. Això va ser fa 1,6, però no, 1,8... No, vull dir.
1: Ara expliquem per què. Sí, ara expliquem sí, per sí, què. Sí, com?
0: Que hi havia un calendari a la cova? No, sí. De l'any 1,8 antes de Cristo.
1: 1,8 milions.
0: Doncs, home, per favor. Per la mort de Déu, a què estem jugant?
4: Doncs això, que els humans aprofitàvem el foc dels incendis naturals, això sí, no el sabien fer servir ni per cuinar ni el sabien encendre ells de fa 1,8 milions d'anys. Però això és 700.000 anys abans del que es pensava.
0: Molt bé,
2: o sigui, venia un de globo a encendre, el que sí, passa.
4: No, no, aprofitaven això, doncs, un incendi, llavors agafaven una branca, aquesta branca mantenien el foc, però no el sabien encendre i no sabien que allò es podia servir com per cuinar carn o el que fos.
0: Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Felicitats, pues, als investigadors, eh? Han descobert que el foc escalfa i l'aigua mulla. Realment, quan la gent es pot investigar, és imparable. No?
1: Escolti, és una és una descoberta important. Ja sé que
0: important per aquí.
1: Home, per aquí.
0: Perquè jo, i quan dic jo, crec que parlo per tota la gent
1: sempre.
0: Ha vingut a veure'ns i ens escolta, diu, és una informació molt important. Sí. Important per aquí, perquè ens hem quedat igual nosaltres. Ja.
1: Sí. No,
0: la gent que ha vingut aquí venia amb les seves il·lusions, amb les seves cabòries.
1: Sí, la gent, sí.
0: De cop i volta tu has dit que no, es va inventar el foc fa 1,8 milions
1: d'anys.
0: I la gent ha badallat a l'uníson. De dir, però què m'estàs explicant? Per favor.
1: Bueno, escolti, és
0: tu te creus que els joves d'avui dia, que no els importa ni el que va passar fa 40 anys...
1: Què dic 40? L'any passat.
0: Els pot importar si un homo sapiens tenia un bracerito en una cova de Sud-amèrica.
1: Sud-àfrica.
0: Bueno, és igual, allà baix.
1: No, va, allà baix.
0: El sur, el sur.
1: Com si
0: ara me diràs que el sur no és a baix.
1: Bueno, a baix de què? Depèn.
0: Però sí que m'ho vaig aprendre, el sur a baix o el nord a dalt.
1: Però sí que,
0: si el de l'est i a l'oest, jo ja no sé l'esquerra i la dreta, però bueno.
4: Però la dreta sí que ho té clar.
0: A l'oest és el dels índios.
1: No, el dels índios. Bueno, tant és. És molt difícil d'explicar. En tot cas, fa 1,8 milions d'anys, la humanitat utilitzava el foc a l'interior de les coves, però no el feia servir per cuinar.
0: Sí, segur que eren homes, doncs.
1: Sí, però
0: sí, home, sí. Un home té foc a casa, nenes. És o no?
1: No el feien servir
0: home,
1: per cuinar.
0: Home, perdona, això no cal anar a la prehistòria.
1: Ja.
0: Més a qualsevol casa, qualsevol llar familiar, Un home té foc a casa, però no el, no el sap fer servir, és així?
1: Això depèn i depèn de moltes
0: coses. És així, els homes sou un perill.
1: No és cert.
0: O sigui, com que no és cert?
1: Bueno.
0: Què fa un home quan va a una casa nova? Lo primer que fa és comprar-se una barbacoa.
1: No, no,
0: per què? Perquè tothom... I, escolta, si les parelles, animeu-los, que ho facin.
1: Què?
0: Compra-te-la, sí, carinyo. Compra't una barbacoa. Compra't una barbacoa, perquè tothom sap que un home a la cuina és un perill.
1: Sí.
0: I millor si fa foc a l'exterior. És a dir, sí, fes, vés a encendre. Sí, ui, sí, sí, el carbó aquest que s'encén. Ui, el pot fuego, la pastilleta.
1: Sí, la pastilla,
0: que no ets ni capaç de t'encendre una pinya. I un brot d'un tou de pinassa. Sí, compra't una pastilleta, també. I fes-ho fora, el jardí,
1: Sí, que estigui entretingut, no?
0: La barbacoa, si això no ho sabeu, però ja us ho dic jo, la barbacoa la va inventar una dona.
1: Uh-huh.
0: Per evitar que un home a la cuina cali foc a tota la casa.
1: A veure, un moment, no entenc.
0: És així.
1: No,
0: però... És que els homes sempre estan igual, Com són els homes, nenes, Feu barbacoa un cop a l'any, ja, Ells es pensen i ja saben cuinar. Ells han fet la feina per tot l'any, I ja us sentiu ben mascles,
1: No, bueno, no és...
0: I per sentir-vos encara bé, més mascles, què feu? Compreu estris de cuina per donar la volta a la carn?
1: Sí.
0: 6 vegades més grans que els de la cuina normal.
1: Ja, bueno,
0: unes pinces llarguíssimes, unes tisores enormes que sembla que vagin... De vora on vas, que vas a esbudellar una vaca sencera?
1: No,
0: que no t'han donat la carn ja talladeta?
1: La pinça llarga és perquè no s'escalfi la pinça, cervesa.
0: La pinça llarga, fixa't.
1: La pinça llarga.
0: Les pinces, home!
1: Les pinces.
0: La pinça.
1: Perdoni, avui tinc el dia, Però suposo que és perquè no s'escalfi la cervesa amb la proximitat. Amb la graella.
0: I agafes l'ampolla de cervesa i l'agafes amb les pinces.
1: No, agafes amb pinces el tall de carn i l'ampolla la tens a la mà com si fossis un clic de Playmobil.
0: No.
1: Aquella mà de clic de Playmobil que ja té la forma de llauna de 33 centilitres, agafes la...
0: Tot són excuses. Pinces enormes, tisores enormes, trossos de carns enormes.
1: Sí.
0: Tot ben gros, perquè tothom recordi que ho teniu tot gros.
1: No, home, no. Però no
0: realment la masculinitat fràgil com és.
1: Sí.
0: És algo que... Ai, Déu meu, la barbacoa és el 4x4 de la cuina.
1: El 4x4, sí. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
5: No cal moure's de recu per escoltar la competència.
0: Bé, doncs continuem a la competència. Finalment, sembla que el papa podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
2: Perdona, què vol dir? Sembla que podria incloure el català. I més molles i et cagues a sobre.
0: Escolta'm,
2: o sigui...
0: doncs, sembla, vol dir literalment això. O sigui... vol dir... sembla que el papa podria incloure el català a l'homilia o al, bueno, als actes aquests que
2: fa. A l'homilia sió, eh? Doncs no han entès res.
0: Homilia
2: sió, m'entens? No han entès res aquesta gent, encara que parli una mica de català. El problema continuarà sent que parli castellà a la Sagrada Família. Això és un insult a Antoni Gaudí, al temple i al seu poble. Ho enteneu això o no?
0: Sí, sí que ho entenem, sí.
2: Què coi has d'entendre, tu? Parlar castellà a la Sagrada Família és com anar a Txernòbil i dir, heu sentit a parlar de les bondats de l'energia nuclear? Mentre t'encens un cigarro, m'entens? Parlar castellà a la Sagrada Família és com entrar en una escola bressol fumant-hi un porro de la mida del braç de Mar Ribas. No, que n'apreguin aquests nanos, perquè s'hi dona.
0: Quins braços del Mar Ribas, nenes.
1: I l'altre.
6: Sí, sí, ara ganes de fumar-se'ls.
1: Sí.
6: Segons 3CAT Info, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, té la intenció de demanar al Vaticà que el papa faci servir tant el català com el castellà en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
2: Una altra. Té la intenció de demanar. Però és que és tanta humiliació. O sigui, catalans, no ens deixem trepitjar. Es pensen que poden venir a casa nostra a pixar-se'ns a la cara i es pensen que nosaltres ens ho deixarem fer, però no saben que els catalans de tant en tant se'ns inflen els fibrots. Massa de tant en tant pel meu gust. Però, bueno, passa. I quan passa som imparables. La història és cíclica i sempre arriba un moment que els catalans agafem el món pel clatell i li diem, mira, te'n recordes de tot allò de ni un paper a terra? Doncs ha caducat, m'entens? Tots els papers a terra, i ara ens alimenten bolles. A partir d'ara hi haurà hòsties. I no papals, no aquella de, oh no, hi ha una mica per tothom.
0: No
2: a cagar la
0: via, sí,
2: gràcies
0: sí.
2: I bon dia a tothom. M'entens?
6: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Vaticà...
2: M'he cansat.
6: Sí, era difícil. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Vaticà hi accedirà, que hi hagi una mica de català, quan Josep, Joan Josep Omella li ho demani.
2: No feu aquesta notícia.
6: Una micona.
2: Parleu de lo de...
6: Vols que fem aquesta notícia en castellà?
2: És que s'entendria millor, que és que al final el Vaticà sembla donen per fet fonts eclesiàstiques que ja no saps què és. Això què és? Cordero di Dio? Què passa? Què és fonts eclesiàstiques? Un colop que ha començat a parlar.
0: Fonts eclesiàstiques, pot ser qualsevol d'això que estàs dient.
2: Sí, exacte.
6: A més, donen per fet que el Vaticà accedirà que hi hagi més català del que havia previst quan Joan Josep Omella ho demani.
0: No serà difícil.
2: Però, i ho ha de demanar. Joan...
0: hi havia previst que digués amen
6: sí.
0: En català
2: i
0: ara potser diu
6: podeu
0: amen
6: seure.
0: I moltes gràcies. Sí.
6: Moltes gràcies.
2: Però, i l'arquebisbat de Barcelona...
6: De moment, l'arquebisbat de Barcelona...
2: Barcelona com a Espanya, què diu?
6: Diu que no hi ha cap acord de moment.
2: Ah, toca d'escoltar. És que no hi ha cap acord.
0: Respeteu-vos una mica.
1: Què diu ara vostè?
0: A veure...
1: Sí.
0: A mi veure'ls així arrossegats...
1: Home, no, reivindicar demanant... els drets lingüístics sí, home, sí, propis dels catalans sí, no és arrossegar-se.
0: Sí, sí. El papa que digui bendita la creu la torre... aquesta de la torre de Jesucristo.
1: No, Jesucristo no.
2: Jesucristo.
0: Mira, veure'ls així d'arrossegats me la posa com la mortadela del Mickey Mouse.
1: Fixa't.
0: El que passa que també m'ha sap greu perquè, a més, demaneu que parli català quan vagi a la Sagrada Família. Vull dir...
1: Home, és una qüestió pública,
0: perdona,
1: és una cosa
0: Jo vaig llegir un titular que em va deixar esfereït.
1: Què és?
0: El papa anirà a la presó, dic, hòstia. Sí.
1: No, home, no, però...
6: Ja l'han pillat.
0: Sí, ja l'han pillat.
1: Sí que ja l'han pillat.
0: Home, no anirà a la presó, també.
1: Sí, va a Cambrians. O sigui,
0: pues per què no demaneu que parli català quan vagi a Cambrians?
1: Bueno, perquè no va inaugurar...
0: La... Que vagi allà a Cambrians i a tots els que hi ha allà els hi digui quan s'abulla.
1: Sí.
0: I no gens menys.
1: Sí,
0: bueno. A veure si té collons.
1: Bueno, perquè... Bueno, deixa'm
0: estar. Bona nit, capsi gran.
4: Sí, jo em conformo que no digui Cam Bryans, perquè aquest senyor és anglès, és nord-americà.
2: Sí. I bona mica de peruà, també. Sí, aleshores pot dir Cam Bryan perfectament.
4: Sí.
6: Aquesta possible rectificació del Vaticà ve després de diverses queixes dels últims dies per part del govern i també de partits de l'oposició.
0: I del Jordi Basté.
6: I del Jordi Basté, que és el govern i l'oposició alhora.
0: Sí, sí.
6: Doncs tant en Jordi Basté com els partits de l'oposició les últimes hores han lamentat l'evident reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
0: No, va, sisplau, venga,
1: no.
0: Va.
1: A veure, un moment.
0: El papa...
1: Sí.
0: Jo estic d'acord que hi ha de posar... Una mica més de català.
1: Una mica més de català.
0: Una miqueta.
1: I què ha de dir, segons vostè?
0: Ha de dir bona nit, Barcelona, i després cantar Streets of Philadelphia. Com el Bruce Springsteen.
1: Sí, ja. Segur que ho fa el papa.
0: I llavors el que sí que hem d'anar en compte és rebre el papa com es mereix, com s'ha de fer, d'una manera seriosa.
1: Sí.
0: l'hem de rebre amb símbols neutrals.
2: Exacte, que noti que està en un país ocupat. Molt sí. bé, molt bé. Sí, sí,
0: si passegeu sí. aquests dies per Catalunya, sí. hi ha molts balcons amb sí. la bandera vaticana.
1: La bandera vaticana.
0: Està molt bé, la bandera sí. groga, blanca, sí. blanca. Quins colors més macos, no?
1: Sí.
0: Pràcticament és que ni es veu, no?
1: No, bueno...
0: Una bandera, però... una bandera blanca i groga, no?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Però res de senyeres.
1: Mm-hmm. No, o sigui, està negant la que a Catalunya hi hagi senyeres? Una cosa que és que...
0: Home, és que...
1: Fins i tot la reivindicaven Ciudadanos.
0: S'han de comportar, se la gent s'ha de comportar. I encara menys estelades, eh?
1: Vull dir, no, home, clar, no, o sigui, cas que li surti el dimoni de dins.
0: La bandera que... del Vaticà és símbol neutral.
1: Sí, i per vostè, quins altres símbols són neutrals? Com hauríem de rebre el papa?
0: Escolta'm, amb símbols neutrals... Sí. Jo, la bandera del Vaticà, jo en tinc una a casa,
1: sí.
0: ja l'he treta.
1: Sí.
0: La vaig comprar el 2010, quan va venir l'altre papa.
1: Sí.
0: I la tenia guardadeta en un calaix.
1: De tota manera...
0: La vaig planxar.
6: Sí. 16 anys en un calaix.
0: És sí. un error. És un error planxar-la per després guardar-la en un calaix.
6: Hi ha diversos errors.
0: Perquè ara sí. l'he tret, ara sí. l'he tret i l'he hagut de tornar a planxar. No. Perquè...
1: És que no és neutral. Tècnicament, la bandera sí. del Vaticà és la bandera d'un estat.
0: A mi no em cridis, eh?
1: Hòstia, però si no he cridat...
0: Jo només demano símbols neutrals.
1: Sí, però li torno a dir que símbols neutrals sí. és per disfressar que no vol cap símbol de catalanitat a Catalunya?
0: No, no, jo demano símbols neutrals, els símbols que puguin aplegar tothom.
1: Sí?
0: Una samarreta de la selecció espanyola.
1: Home, no, a veure, un moment.
0: Una foto d'un pot d'olives... que posi allà, l'espanyol.
1: Ja,
0: l'aceituna com a ningú.
1: Sí, bueno, deixi-ho estar. Ja sabeu que a la competència som partidaris d'anar sempre a les fonts. Ja són 17 temporades sense perdre-li el respecte a l'audiència bueno. ni un segon. Potser un parell o tres de cops.
4: Dos o tres segons.
6: Sí, sí.
1: Sí. Són 17 temporades reblant el clau, més de 3.500 programes analitzant l'actualitat i servint-vos-la amb humor, que ja sabeu que és la millor medicina. Després de la medicina de veritat, si teniu una malaltia, aneu al metge. En tot cas, és per tot això que volem trucar al Vaticà, a la Santa Seu, per intentar esbrinar d'una vegada per totes si el papa parlarà en català a la seva visita a Barcelona. Truquem a la Santa Seu, truquem a Can Papa, Àlex Arbiol, quan pugui, sisplau.
7: Ciao, buongiorno, grazie sí. per aver chiamato la Santa Seu, risponde Soraida, come posso serle d'aiuto?
1: Hola, bon dia, truco de RAC1 del programa La Competència. De...
7: Allora, La Competència?
1: Sì.
7: Ottimo programma.
1: Gracias.
7: Siamo grandi fan qui alla Santa Sede, Angelines, sì. Jepp, Cavestani.
1: Ah, molt bé.
7: I Conratto, Consum,
1: sì.
7: Salvadoretta di Calbagioco, divertimento.
1: Sì, perdoni, pot ser que només li agradin els personatges que fa l'Òscar Dalmau?
7: Certo, sí. certo, el millor és Òscar, eh?
1: Sí, no, clar, clar.
7: Sí, bello, intel·ligente,
1: sí.
7: con un membro enorme.
1: A veure, home, però què diu?
7: Sempre presuntament.
1: No, presuntament, escolti, nosaltres trucàvem aquí al Vaticà per preguntar per la visita del papa a Catalunya.
7: Sí, el pontífice molto motivato, Barcelona è bellissima, Catalunya, Montserrat, la Moreneta, me piace molto le bambini dalla escola.
1: Home, això ha dit el Vaticà, què vol dir le bambini de l'escola? A mi faig molt.
7: Escola net.
1: Ah, l'escola net, els escolanets.
7: Bambini que canten de l'escola, no?
1: Sì, il piccolo Sergio Dalmi. Escolti, jo també parlo italià. Manel, recupera't, Manel.
4: Italià de Terrassa, eh?
1: Sí. Parlem de la visita del papa a Catalunya. Dimecres anirà a Montserrat, efectivament.
7: No, Montserrat no.
1: No?
7: No, attenzione, no, attenzione al tramo di Collbató.
1: No.
7: È molto relliscoso.
1: Bueno, sì.
7: No, sì. No, il Papa potrebbe fotersi de capo.
1: No, da capo no.
7: Il Carles Porta a fare un monografico di crimine.
1: No. Em penso che va in helicòpter. En tot cas, li volíem preguntar per si el Papa finalment parlarà català o no quan vingui aquí.
7: Momento que miro.
1: Sí, guarda, sí.
7: No mi consta catalano, eh?
1: No
7: credo
1: consta...
7: que al Papa tampoc li consta, eh?
1: Sí.
7: Sí, escolta, ti passo il Papa que... e li pregunta directamente.
1: Al Papa...
8: Papi,
1: m'ha passat amb el Papa.
9: Buongiorno.
1: Sí.
9: Io sono il Papa.
1: Sì, home, sì. Vostè és el Papa?
9: Exacto, el Papa Lleó XIV.
1: Sí, jo sóc l'Òscar Andreu, de la competència de RAC1.
9: Ah, La Competenza, fantastico programma radiofonico.
1: Sì.
9: Il mio personaggio favorito è Giorgio Pappardelli.
1: Yeah, sì, sì.
9: Quello che fa di Giorgio.
1: Sì,
9: Giorgio Pappardelli.
1: Sì, sì, sì.
9: Esho Santon Pasos de Vieira
1: sì,
9: también.
1: Sì, sì, sì.
9: Miquel Sirisi.
1: Sì, d'accordo, sì, sì, sì.
9: E tanti altri.
1: Sì, tanti altri. Sì, sì, molt bé.
9: Charlie Kerol.
1: Sì.
9: E David Foix.
1: Sì, sì, sì.
9: Divertidissimi.
1: I Mohamed Jordi o Jean-Paul Desgrava non li agraden, no?
9: Jean-Paul Desgrava no li trobo la grana.
1: Bueno, escolti, no voldria precipitar-me, però diria que vostè no és el papa. Vostè no és el Sant Pare.
9: Jo sono il papa.
1: Sí?
9: Jo sono... com és el meu nom?
1: Lleó 14.
9: Agafa un canoli i esmorza.
1: Ah, sí, bueno.
9: È un acudito.
1: Sì, un acudito.
9: Io també faccio l'umore.
1: Sì, faccio l'umore. Io també.
9: E quando arrivo a casa...
1: Sì.
9: Un escafé cappuccino.
1: Bueno, fins aquí la promoció. Moltes gràcies, Àlex Benja, perquè això ja no va enlloc, eh?
9: Arrivederci, ciao, sí. Buongiorno, buonasera.
1: Sí,
9: hem penjat... Come stai?
1: Sì, estem bé. Hem penjat la trucada amb el Vaticà, eh?
9: Pizza.
1: Eh?
9: Edgar, la bona pizza italiana la fa un dottore d'Alemanya. Va, fa.
1: Bueno, anem a publicitat i el que farem és... tornar parlant de la calor del Niño, dels mosquits, que els mosquits ja han sortit, eh?
4: Sí, i les paneroles, tu.
1: Mosquits i paneroles, amb Jean-Paul Desgrava i la Mònica Usat. Tornem.
9: Va, Jean-Paul Desgrava, no m'hi piace.
8: Tornem de seguida.

0: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
1: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
0: S'ha confirmat la xifra?
1: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garell d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.

0: segueix gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Oral Ponés.
1: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
2: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
3: I els frescos d'Aldi!
2: Al!
3: Estalvia amb les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
2: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé!
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Ves que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
11: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
14: Quarts d'una del migdia amb la Noemí Polls. Bon dia i bona hora.
15: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretes Directa és Verisure. Sí. I doncs jo us explico per què. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Seguretes Directa és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
14: Doncs moltes gràcies. I això que dèiem abans en la publicitat, avui hem de parlar...
16: Tenia inquieta. Sí. No us passa, nenes, que la calor us posa de mala lluna?
14: Bueno, eh? És un dels efectes, suposo.
16: Jo a l'hivern, escolta, busques l'escalforeta, sí. Del mascle.
14: Sí, bueno, el que sigui.
16: Però a l'estiu, li dic al Jonathan, pap, puig! Sí. Aparte!
14: A l'estiu tot...
16: Home, per l'amor de Déu, un home... Fora, són estufes.
14: Sí, molt bé.
16: Fora.
17: Em sap que anava a dir, són estúpids.
16: També.
17: Ja m'encaixava.
16: També.
18: Buah, estic amb tu.
17: Ai, estigues una mica menys.
14: Doncs això, aviat pujarà les temperatures i ens començarem a fer a la papillot, Les Nacions Unides ja han alertat, no?
17: Sí, exacte. Aviat notarem els efectes del fenomen El Niño, és a dir, un escalfament extra de la temperatura global.
16: I amb l'arribada de la calor també arrenca la temporada de plagues,
14: Sí, la típica plaga estival dels turistes, ja han arribat a tot arreu. Ja fins i tot a Granollers,
16: Però a banda d'aquesta, n'hi ha d'altres.
17: Sí, exacte, i altres plagues. El fred de principis de maig ha retardat l'aparició de mosquits i paneroles, però la calor dels últims dies ja en garanteix les condicions òptimes per reproduir-se.
18: Bona, i ara cal acollir. Jo sempre per Reis me demanava una granja de formigues i, perdoni que us expliqui això, i aquest estiu doncs aprofitaré per muntar una granja de mosquits, perquè avui he preparat una secció de les preferides del públic.
16: Quina secció?
18: La de coses de... O sigui, avui...
16: Coses
18: de... i omples amb el que toqui, que és mosquits.
16: Avui toca coses...
18: Voleu sentir coses de mosquits?
19: Sí!
18: Ha arribat el moment de coses de mosquits.

0: dormir.
1: Me fa por quan tanco els ulls i sento... Saps com?
2: Sí, sí, sí.
1: I encenc el llum per veure on és el mosquit, però de cop ja no el sento i no el veig i torno a apagar el llum per dormir i aleshores el torno a sentir... I me fot fàstic. Arriba un moment que és que...
2: Bueno, bé, se'l pots anar al graix, en Pol.
1: Bueno, avui a coses de mosquits parlem pos dels mosquits, no?
2: Molt bé. Això ja, aquesta frase ja no caldria dir-la.
1: Vale, pues...
2: Si es titula coses de mosquits.
1: Vale, coses de...
2: Sí, avui... Ja se sap que coses de mosquits, parles de mosquits, no vale. Parles de coses.
1: Sí,
2: no?
1: Ho estàs retardant tu ara?
2: Bueno, sí.
1: Sabíeu que només piquen els mosquits femella? Les mosquites, ho sabíeu?
3: Sí.
1: Bueno, val bé, no és el millor públic.
4: No, però tampoc és la millor informació.
1: Bueno, el que tu diguis, doncs la gent no ho sabia, només piquen les mosquites. Jo crec que els homes ens mereixem que les mosquites ens piquin. Després d'anys de masclisme hem de donar gràcies a les paves que només volien venjar-se xuclant-nos una goteta de sang. Més coses de mosquits. Sabíeu que Islàndia, el país... és l'únic país del món on no hi ha mosquits. Això és veritat. I us proposo un dilema. Jo vaig llegir, eh?
4: Va, tira.
1: Preferiríeu viure en un país sense mosquits, però on s'alimenten a base de puré de patata, o viure en un país amb mosquits, però on el menjar local no et fa venir ganes de dormir per sempre?
2: Home, bueno, no sé, és un dilema que ara mateix...
1: És raríssim, és una pregunta retòrica. I acabo amb un testimoni esfereïdor.
2: Esfereïdor, deus voler dir?
1: No, és que ja parlo islandès. Esfereïdor.
2: Esfereïdor.
1: Que li va passar un amic.
2: Li va passar un amic? Vol dir que et va passar tu.
1: No.
2: Un amic que ets tu.
1: No el coneixes, va a un altre facu. El meu amic, a l'estiu li agrada dormir despullat, li va picar un mosquit entre els dos testicles.
2: Una mosquita.
1: Bueno, sí, però...
2: Un mosquit femella.
1: Un mosquit femella, li va sortir una fava i que sí. Semblava que en lloc de dos testicles en tingués tres, un de regal, no? I aleshores, doncs fins aquí coses de mosquit. Moltes gràcies.
2: Escolta'm, aprofitem aquest aplaudiment per donar la benvinguda a la Mònica Usart. Perquè... De què parlarem amb tu, Mònica?
4: El Niño.
5: Del Niño, però ara et voldria rebatre una cosa dels mosquits, eh? Islàndia.
2: Sí, torn de rèplica.
5: Perquè es veu que...
2: Bueno, que ets una mosquita?
5: Fa pocs dies vaig llegir que per primer cop havien arribat ja els mosquits a Islàndia per culpa de les temperatures elevades.
2: Fixa't.
5: Que tradicionalment era un lloc que no n'hi havia però que ja n'hi ha.
1: Però els detecta ràpid perquè van a Manorac.
2: Són anoracs molt petitets. Sí.
1: Molt petits, però molt de ploma. I aleshores és redundant, fins i tot. No poden d'això.
4: Bueno, parlàvem d'això del Niño.
1: El Niño és molt fort, no? Mònica, la culpa és el canvi climàtic, no? És aquesta la meva pregunta o què?
5: No, hi ha Niño sense... Si no hi hagués canvi climàtic, també hi podria haver Niño. Sí, és un fenomen que no està relacionat directament.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta lliçó.
4: No has donat ni una dada correcta.
2: A veure, avi, vostè té una pregunta.
6: Sí, aquesta setmana com ha d'anar? Perquè els meus fills em deixaran els nens a casa perquè se'n van al Primavera Sauna, aquell, allargar la joventut per sobre de les seves possibilitats. I vull saber de què els hauré de protegir, si del sol, de la pluja, del canvi climàtic, del col·lapse o de la barbària.
5: Ostres, doncs mira, de moment demà a la tarda de la pluja. Perquè demà plourà.
2: Demà
5: pràcticament...
2: plou?
5: Sí, començarà per les comarques del nord, Pirineu,
2: sempre
5: comarques de Girona,
2: sí.
5: També cap a Ponent, sí, a l'oest del país, i anirà escombrant tota la resta de Catalunya i al vespre arribarà a Barcelona.
2: Fixa't, es diu Ponent?
5: Sí.
2: Perquè el sol es pon.
5: Sí,
2: fixa't,
4: ben vist,
2: eh? Ho sabíeu, això? I llevant, perquè el sol
5: es
2: lleva.
4: Es desperta.
2: Fixa't,
1: Bueno,
2: es diu Pirineu, doncs no sé per què.
4: Ja ho trobarem, Mònica. Sí, la Mònica ens ha fet una lliçó quan estàvem a la redacció sobre el fenomen del Niño.
5: I no voleu saber res més.
4: No, i el problema és que tenim una mica de publicitat i entre el Niño i la publicitat ens decantem per la publicitat.
2: Queda't, dona, explica'ns-ho ara. Sí.

0: ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: El Perú
2: influeix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
5: No.
4: I a més, es posa a diluviar.
5: No t'ho creus.
4: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
7: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
8: Bon dia, sóc la Lina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetlló Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
9: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
10: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
11: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi!
11: Al!
12: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
13: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi!
12: Que poc que costa comprar bé!
14: Multiòpticas presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo, gratis. Mo, només a Multiòpticas.
15: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'Escala, cargols a la llauna...
16: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
17: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
18: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
19: No, m'ha entrat això.
20: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
22: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
25: Verisure.
26: Doncs avui ens passem, però res. Escolta, moltíssimes gràcies a tots per venir. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dia!
27: Va, que aneu tard!
26: Anem tard avui. En Marc Giró ens està amenaçant de mort. Ara vindrà ell amb el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa, bon dia.
0: Hola, bon dia.
26: Hola. Xavi Rocamora, bon dia també.
1: Bon dia.
26: Tot
1: bon
26: vostre.
0: Dia. No fa ni mitja hora que s'han començat a filtrar detalls del sumari del cas Leire Díez. Són centenars de pàgines, per tant, tot just hem començat a saber-ne algunes coses. Per exemple, que el jutge Santiago Pedraz creu que Leire Díez i Santos Terban dirigien tota aquesta trama per protegir l'entorn de Pedro Sánchez de l'acció de la justícia. Haurien actuat amb activitats delictives entre el 2004 i el 2025. També hem sabut que els agents de la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, van trobar 19.850 euros en bitllets al registre que van fer el domicili de l'exdirigent del PSOE andalús Gaspar Zàrries dimecres passat, el mateix dia que van entrar a la seu del PSOE a Ferraz. Estarem molt pendents, evidentment, repassant aquest sumari. Donarem tots els detalls a les dues, però és una difusió que agafa el president espanyol també a Barcelona. Just ara a la una ha d'intervenir a la reunió del Cercle d'Economia i veurem si fa referència. Ahir sí que va aprofitar l'ocasió de parlar de tota aquesta trama de suposada corrupció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Veurem si Sánchez fa el mateix. A tot això, el Vaticà també ha confirmat fa pocs minuts que el papa farà servir algunes paraules en català durant la seva visita, però poca cosa, deixant molt clar que el gruix dels seus discursos seran en català. Prop de mig miler de mestres i personal dels centres educatius es manifesta aquesta hora pel centre de Tarragona. La mobilització talla un dels accessos principals a la ciutat. Tarragona, Esteve Giral.
2: Sí, amb els dos ponts sobre el riu Francolí tallat, generant aquest col·lapse circulatori a l'entrada i sortida de la ciutat de Tarragona, ara una desena de mestres escriuen a la llera del riu Francolí un missatge dirigit a la consellera Niubó. Li recorden que no només era qüestió de salaris, que el que volen és un canvi profund al sistema educatiu per acabar, per exemple, amb la saturació de les classes i poder atendre bé la diversitat.
0: També us explicarem que la jutgessa del cas Andic vol investigar ara si la terapeuta de la família va tenir algun paper en la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Ho ha avançat aquest matí al País. I també us explicarem que el consum de tabac ha caigut a mínims històrics. Segons les dades de salut, ara fuma el 20,5% de la població. Preocupa, però, l'auge de les cigarretes electròniques i vapejadors entre els adolescents. Una quarta part dels joves de 14 a 18 anys en consumeixen habitualment.
3: I ara els esports.
5: Explicarem que Leo Messi ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Se'l reconeix per la seva trajectòria esportiva. És el futbolista amb més títols de la història, però també pel seu comportament dins del terreny de joc. L'argentí és el tercer futbolista que s'endú aquest guardó.
3: Mira, avui tenim aquí una argentina, per favor, la senyora Victoria Canalla, activista migrant i antiracista.
19: Què tal estàs?
3: Bon dia.
19: Bona tarda.
3: Felicitats per la cuenta que et port, que et trat, que et trat, ara no sabia parlar. Felicitats per la cuenta que te trae. Leo Messi, no? Que és una mica vostra, també, no?
25: Jo sóc més de Maradona.
3: Clar, per edat o per filosofia?
25: Per filosofia, perquè no sóc sionista.
3: Clar. Doncs, noi...
5: Doncs el que et deia, que l'argentí...
3: Si Miquel, estàs guapíssim. Acaba d'entrar Miquel Missé.
27: Gràcies.
3: Has canviat de perruquer?
27: No, m'he tallat el cabell.
3: No te'l tallis, estàs pues boníssim.
27: Me'l vaig a tallar,
3: mañana me lo corto. No! Si estàs boníssim, Miquel, i tu t'has tallat el cabell, també, per la moderna.
28: Sí, sí.
3: Vas al primer Verasound o...?
28: No. És perquè canvis vitals...
3: Sí, però positius o negatius? Sí. Bueno, un aplaudiment, Miquel Missé i Pol Guasca, misteriosament, han entrat junts a l'estudi. Vale. No, Miquel, no te'l tallis, fes-me cas, eh?
27: Vale.
28: Jo també li he dit el mateix, que no s'ha de tallar.
3: Tu estàs guapo, perquè tu és guapo, aquesta cara romana que tens, tanta raonina i tal, però...
28: M'ho van dir l'altre dia, que tenia cara romana. Perfil romà, em van dir.
3: I a més, com que tu ara t'està passant que t'estàs fent home, o sigui, està posant la mandíbula,
28: això m'ho havies dit, també, sí. S'emmarca tot molt. Sí, a mi no m'agrada això, sí, però bueno.
3: Escolta...
28: El esport, no?
3: Nosaltres sí.
5: Tres línies.
3: Aquest programa, la veritat, és que... No, mare de Déu.
5: Doncs et diré que l'argentí és el tercer futbolista en endur-se aquest guardó. Abans ho havien fet Iker Casillas i Xavi Hernández de manera conjunta. També explicarem l'última hora...
3: També veia quadro, eh? Vaya quadro de premis.
5: Explicarem l'última hora de les eleccions a la presidència del Madrid. Avui el candidat Enrique Riquelme anunciarà un dels seus jugadors que té lligats per si surt escollit.
3: Jo noto aquí recústem una mica amb Riquelme, no? Veig que estem aquí una mica amb Riquelme. Avui
5: està costant,
3: Sí, està costant. Bueno, però ja portava dos dies que no estava costant gens, joder.
5: Això és veritat. I Florentino Pérez ho farà demà. Anunciar, si no t'havies quedat amb el que havia dit, anunciar el jugador que té fitxat per si surt escollit. D'altra banda, en bàsquet, la Penya juga avui el primer partit del playoff pel títol de Lliga a les 9 del vespre. En directe a RAC més 1 visita el Baskonia i en motor, el campió del món de trial Tony Bou acaba de batre el rècord Guinness de saltar bidons amb moto, amb la roda del darrere, sense tocar
3: terra.
5: Quina edat
3: té el Tony Bou? Té la meva edat, eh? És jove o és... és com... Quan?
1: 40.
3: Com ho saps, tu?
1: Perquè és l'any 86.
3: Avui és el teu aniversari. Sí, tu fas 60. Com et dius?
1: Espera.
3: Un aplaudiment a aquest senyor. Bravo.
4: Happy birthday to you.
3: A tope, eh? Com ho celebraràs? Com ho celebraràs? Ole, Pere!
6: Mira!
4: Cumpleaños feliz.
3: Digue,
5: ja està.
3: Sí, el temps. Ja està. Primer cabró rock i després el temps.
7: Ei, que s'acosta el cabró rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la gossa sorda, la gira de comiat de la fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
3: Escolta'm una cosa, i el temps què?
0: Avui afluixa més la calor, s'espera un descens en general d'entre 2 i 4 graus, les màximes es mouran entre els 25 i els 30, per tant, amb un ambient propi d'aquesta època de l'any, es formaran nuvolades entre les comarques de Girona i de Barcelona i també en zones de muntanya, i demà tornen les pluges.
3: Escolta, moltíssim, a on tornen les pluges?
0: Doncs en general, demà... pot ploure. Demà i demà es digui...
3: Demà pot ploure.
0: Sí.
3: Demà pot ploure. Ha semblat un poema de Glòria Fuertes a la catalana. Demà pot ploure. Endavant. Pues molt bé. La Núria Travessa que no s'atura, perquè això realment no tenia ni rea de la... O sigui, m'ha escoltat tot una mica, Núria, rotllo, que te calles. Que te calles,
0: muñeco.
3: Bueno, escolta una cosa, Núria Travessa i Xavi Rocamora, t'ho dic sincerament, sou genials, però nosaltres us hem de deixar i us retrobarem, afortunadament, a les dues, al 14-15. Visca.
5: Fins ara.
3: Per favor. Maravilla.
8: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer... Ai, Ernest, de vegades penso... el dia que et vaig conèixer, que és el nostre realitzador, hi ha un abans i un després, després de conèixer-te. Ernest, crec que a vegades no t'ho... No t'ho dic prou. Que hi ha un abans... No sé si és, per, no sé si és a nivell positiu o negatiu. Però, no, a tu no et passa, Esther... que hi ha un abans i un després de que el vam conèixer. Diu el Joel, que diu clarament, serà per tu, que estàs a la cabina. Mare
6: no,
3: de Déu.
6: T'estimem molt, Ernest, t'estimem molt.
3: T'estimem molt, però...
6: Malgrat tot, t'estimem molt.
3: Bueno, escolta, l'Esther Rumosa, què tal estàs?
6: Bon dia.
3: Eder Benito, estudiant en pràctiques. Avui ens acompanya a Miquel Missé, que esperem que no està allò que vol dir, que estàs boníssim. La de Xivera, l'OBDB, amb la Victòria Canalla, parlarem del col·lectiu Regularització ja. Però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Pol Guasch.
6: Bravo. Que també està guapíssim, eh?
3: Estàs guapíssim, Pol. Estàs guapíssim.
28: Bueno, gràcies. Faig una secció sobre el papa.
3: Endavant, vinga.
28: Sí,
3: bueno, és igual, perquè és igual, mira, és igual, ja de perdides al riu. Perquè nosaltres ja... A veure, aquí la Victòria Canalla ja ha dit que som antisinuistes, que somos...
25: Que somos pro-palestines antisionistas. El papa va passar per mi casa.
3: Ah, sí, però per dentro?
25: Bueno, no sabemos todavía. Con Pancho lo hubiese invitado a tomar unos mates, pero este señor no lo conozco mucho.
3: Pancho era Francisco, ¿no? Clar. Sí. Però ja som antisionistes, això que dic a este senyor jo també ho som. Llavors ara ja ho del papa... Vull dir, perquè a més a més li han donat el... Estem en contra del premi de princesa d'estudi del Leo Messi precisament per això. ¿Por qué les projudices? ¿Qué le pasa a él?
25: A que no sabemos.
3: A Messi.
25: A Messi. Bueno, Messi le da la mano a Trump, sonríe. Bueno, él sonríe a casi todo el mundo, un poquito así como... De sonreírle a cualquiera.
9: Ya te entenc.
25: A cualquier genocida.
9: Ya te entenc, clar, clar, clar. Sí, sí.
25: Que anda suelta.
28: Jo és que no sabia ni que li havien donat aquest premi al Messi.
3: Home, sí que s'ha posicionat, però si tu vas a...
10: Però era el capità, és veritat que era el capità, anaven a rebre no sé què, saps?
11: Bueno, però pots no anar-hi.
10: Bueno, sí, no, o no saludar com fa Pep Guardiola, però jo crec que ell és un esportista d'aquests que decideix no posicionar.
3: Pues això és el que estem dient, precisament.
25: El no posicionament és un posicionament.
28: Absolutament.
3: Bueno, nosaltres anem a parlar en aquest punt. Anem a parlar de la visita del papa de Roma a Barcelona i Catalunya. Vinga,
9: exacte.
10: I a mi casa.
28: Perquè com tothom en parla, doncs he dit, doncs jo també, no?
3: Sí, ara.
28: I hi ha tres coses de les quals volia parlar. El primer, o sigui, són tres punts, ara el repasso per sobre i després... Perquè com sé que tinc 30 segons per fer aquesta secció...
3: No facis metarràdio doncs, i confia.
28: Val,
3: i
28: confio,
3: optimista.
28: Confio. Diverses coses, no? La primera és el cost econòmic de la visita, que s'estima d'uns 25 milions d'euros. Ja sabeu que el 20% del cost serà pagat per Catalunya i per les Canàries, en canvi Madrid... Només
3: Madrid en roba! Això també o no?
28: Bueno, només s'ha dit espais, Madrid i Catalunya i Canàries pagaran diners.
3: Però tot això és una cosa que és increïble. Més no tot sé. El que paguem ja sobre hem de pagar això.
28: Al damunt, suposadament, la Ayuso és la més papista de tots plegats, no?
3: Ara, perquè resulta...
28: Vull dir, que és més papista, Ayuso o Illa?
10: Bueno,
28: ah, bueno, Illa, déu-n'hi-do, també, és veritat.
3: Cada escola, bon... és cadascú
28: la seva,
3: a la seva
28: manera.
3: Cadascú la seva manera.
28: I pels seus motius, no?
3: I les budistes també han de pagar? O sigui, la jueva, la budista, l'altra, la de més enllà, tothom
28: home,
3: ha de pagar.
28: Imagino que sí,
3: la
28: no?
3: Que no, la tea. La tea també paga,
28: exacte.
3: Eh? Perquè
28: sí, sí, aquí totes. I la Generalitat invertirà 1,6 milions d'euros.
3: Això em sembla poc.
28: Et sembla poc?
10: Sí. Sí.
3: A mi, 1,6 milions d'euros em sembla poc.
28: És poquet.
3: Aquí bueno,
28: és una
3: tristes.
28: Manera de dir-ho. A mi, amb 1,6 milions d'euros faig tantes coses.
10: Ui, ja que sí.
28: Tantes
10: sí,
28: coses. Sí.
3: Ai, però perdonin-me, que a vegades oblido que vostès són pobres. Clar,
28: clar.
3: I tinc el paremus, clar.
28: Exacte. Perdona, i aquests milions d'euros sortiran de la taxa turística, ara en parlarem. Vale. El segon punt que vull parlar són sobre les sessions gratuïtes subvencionades per l'Ajuntament d'instal·lacions municipals, per exemple, la sessió de l'estadi Lluís Companys, que són 78.000 euros que se cedeixen perquè el papa Val. Hi vagi. I la tercera és sobre el tema de la llengua.
3: Que aquí
28: s'ha liat ben, ben parda. Perquè hi ha cosetes
3: no
28: que... Aleshores, vaig un per un, et
3: molt
28: sembla?
3: Bé, molt bé.
28: El primer de tots és que sembla, tinc la sensació, no, que com diuen, aquest 1,6 milions d'euros sortiran íntegrament de la taxa turística. Aleshores, no paren de subratllar que no haurem de pagar els contribuents. És a dir, no patiu, no surt ni un duro de vosaltres, surt de la taxa turística. Però això és una fal·làcia, perquè la taxa turística la paguen els turistes per fer ús de la ciutat que nosaltres no podem utilitzar.
9: Exacte,
28: és a dir,
9: exacte.
28: La taxa turística és el preu d'entrada a la al PortAventura, que és Catalunya, que és Barcelona ara mateix. Aleshores, la taxa turística sí que la paguem nosaltres. És a dir, no la paguem donant diners, la paguem renunciant a les nostres ciutats, als nostres bars, als nostres barris, als nostres lloguers, etc. Per tant, quan diuen, no, és que aquests milions d'euros no surten dels contribuents, no patiu, surten de la taxa turística. Escolta, la taxa turística és a costa nostra
3: i
28: de la nostra vida.
3: No? Al cap i a la fi són impostos. Clar.
28: No, però vull dir que la taxa turística són tots els diners que paguen els turistes. És a dir, no els paguem nosaltres, no surten dels nostres impostos, però sí que surten del
10: el
28: nostre
10: preu,
28: patiment.
10: El preu,
28: exacte. No tots són diners, hi ha un patiment humà, no?
3: És a dir, patiment
28: hi ha una estructura que també compta. Aleshores, sí que ho paguem els contribuents, val? És a dir, la visita del papa la paguem els contribuents.
9: Sí, sí, sí.
28: Punt número 1. Punt número 2, que és sobre el tema aquest de les sessions gratuïtes, no?, de l'Ajuntament, en aquest cas d'espais municipals, i això té a veure amb la idea de la privatització de l'espai públic, no?, i sobre la mentida, que jo crec que és el concepte espai públic tal i com en parlem avui en dia.
3: Uh-huh.
28: Recordem quan va haver-hi aquesta passarel·la de moda de Louis Vuitton al 2024, no?, que l'Ajuntament... Exacte, l'Ajuntament va vendre la ciutat i el Parc Güell per 500.000 d'euros, mentre doncs, totes les veïnes es manifestaven dient que els barris no són una passarel·la. I ara fa poc ho vam veure a Sevilla, no?, que quedava tota la ciutat blindadíssima per aquesta estrena de Netflix, que la Rosalía va cantar, que va ser allò que van alçar com murs a la ciutat. Que
3: I s'estan convertint les ciutats en grans platós total.
28: Exacte,
3: i a
28: totalment.
3: Més et dic una altra cosa, les ciutats no són una passarel·la, però tu pots convertir la teva ciutat en una passarel·la només passant per... Jo passo per Consell de Cent i
28: allò és d'haver una passarel·la. Totalment.

0: qui ha guanyat què, com ho ha guanyat, qui ha tingut feina, qui l'ha perduda, qui quantes clar. Altes... Però això hi deu haver algun lloc, però bueno, sempre és molt difícil d'arribar-hi.
1: Totalment. I l'espai públic és aquell espai on realment sempre s'hi pot ser present i sempre pot haver-hi un conflicte i un debat democràtic. Aleshores, quan això no passa, aleshores no és espai públic. Per tant, no em diguis que això és espai públic o que són instal·lacions públiques si realment no ho són. No? I finalment, simplement dir que si tot té un preu, com ara té l'espai públic, aleshores l'espai públic perd el seu caràcter cívic, no? Que és la idea, la finalitat última de l'espai públic, no? Que és la trobada entre la gent, etc.
0: I
1: si, té un, si això té un preu...
0: El cruising també, que important, clar.
2: Sí, els manters.
1: Per exemple, clar. No?
0: Què vols dir amb això? Sí.
2: Claro, a los manteros, por ejemplo, el espacio público se le ha privatizado, se les criminaliza, se les multa, se les encierra y se les roba la mercancía.
1: Totalment, totalment.
0: Reina. Molt bé.
1: I finalment, després d'haver parlat d'aquests dos punts, m'agradaria parlar sobre la qüestió de la llengua, no? I jo vinc amb una proposta que crec que és el que el papa no hauria de parlar català.
0: Molt bé.
1: No l'hauria de parlar.
0: Jo també et dic una proposta respecte a això.
1: La vols dir tu primer la teva o primer la meva?
0: No, la teva. Ladies first, sempre.
1: Vale.
0: Allà seria jo.
1: La meva proposta...
0: A parlar romans sempre. Primer.
1: Diguéssim, preparat per rebre qualsevol tipus de... Bueno, qualsevol... Dic això i ara...
0: Estàs en el lloc perfecte per parlar la llengua catalana.
1: I per rebre un bon linxament. No, la qüestió és que la meva proposta és que crec que el papa no hauria de parlar català.
0: Molt bé, jo també.
1: Per què? Perquè crec que no hem de demanar ni d'exigir que el Santíssim Papa parli català i direu com ha de beneir la Torre de Jesucrist en castellà. Sona una mica heretgia, no? Heretgia en tots els sentits. Doncs jo crec que no, perquè si el Papa és la figura de Jesucrist a la Terra, no? Guia espiritual dels nostres temps, un hauria de fer el que ell consideri. No? Perquè si...
0: Perquè per alguna cosa és papa.
1: I dos, penso que si no exigim que parlin català als metges, que no puguis parlar català a correus, que no puguis demanar un cafè en català en aquesta ciutat, no? És a dir, si no demanem que això passi, aleshores, per què li hem de demanar a un papa que parli català? Ja, o sigui, hauríem de començar, diguéssim, pel començament, no? Trobo que no correspon demanar-li al papa si no podem demanar, si en una ciutat on no es pot viure en català, on cada vegada és més difícil viure en català, trobo que anar-li a exigir al papa que parli en català, honestament, o sigui, si el nostre pa de cada dia, el vivari, no està beneït en català, doncs no cal que ho estigui tampoc la Torre de Jesucrist. I des d'ara i per sempre, doncs podem tenir una sagrada família amb la bendecida Torre de Jesucristo por nuestro Papa León XIV, i crec que no hi ha una imatge millor per descriure l'esperit del nostre temps que aquesta torre beneïda en castellà pel papa. Vull dir, em sembla absolutament icònic i representatiu. Aleshores, aquests tres punts són per dir que la visita del papa, ja sigui doncs, per parlar de diners, per parlar d'espai públic o per parlar de llengua, l'hem d'agrair moltíssim perquè d'alguna manera ens posa un mirall al davant sobre qui som i quina societat tenim. Aleshores, gràcies,
0: llavors,
1: papa.
0: Perdona, aniràs a algun acte del papa? Dedueixo que...
1: Tu què creus?
0: No ho sé. Home, jo crec que tu...
2: Sí, a Ràssinger per... li hicieron un passadís amb...
0: Amb llengües? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Le sacaron la lengua a Ratzinger? ¿Dónde?
2: Sí, bueno, a la comunidad gay, hace unos años.
3: Yo estaba ahí.
2: Ah,
0: sí. ¿Tú sacaste la lengua a Ratzinger?
3: El mamamóvil, el kissing contra el papa,
0: ah, sí.
3: A la plaça de la catedral.
0: Que divertit, per favor.
3: Ens van perseguir una mica, però sí. Només ens vam anar a fer alguns petons a la plaça de la catedral.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, però aquest papa és com...
3: Home,
0: si
3: fa 20 anys,
0: si
3: això,
0: convoca
3: eh?
0: Això, si se't convoca això, i tant. Bueno, jo he de dir diverses coses. La primera, respecte a això, jo efectivament trobo que el papa no hauria de parlar en català ni si pot demanar, perquè jo crec que s'hauria de tornar al llatí.
3: Sí.
1: També, molt a favor.
0: I aquí pau, i després glòria. Si hi ha una reactivació d'una llengua, culta com el llatí, els nostres companys i companyes traductors de llatí i grec guanyarien la vida per fi d'una manera digna i bona. Hi hauria gent fins i tot de... O sigui, és una cosa que jo la trobo una idea boníssima. O sigui,
2: defensem
0: tot, el llatí. Defensem el llatí a l'Església Catòlica i l'Església Catòlica i la missa d'esquenes a la congregació i punto. I s'ha acabat. I amb toquilles i s'ha acabat a l'hòstia. Això, la primera. Per tant, ni català ni castellà, sinó que el llatí. I tornar a l'origen.
1: Molt d'acord.
0: U. Dos,
2: radical,
0: jo t'he de dir, perdona,
1: a veure.
0: Perquè sense... Crec que no el linxaran a tu, sinó que l'alinxament de Malandura i jo, que jo crec que...
1: A veure, pensa-t'ho dues vegades.
0: Sí, no, sí, t'ho tinc pensat ja perfectament.
2: Vull que no digues jo.
0: No, no ho vull dir jo.
2: T'he criminalitzat,
0: jo. Jo trobo que nosaltres estem a favor de parlar en català a Catalunya. I, efectivament, recomanem que es parli sempre en català. Però no ens passa res si ens responen en castellà. A mi concreta. vull dir-te que estem en un procés

0: ara sí, de trobada de noves fórmules. Saps què vull dir-te o no? Ho dic perquè, clar... No, no rigueu. No, estàs d'acord o no? Estem ara en un procés que no es pot fer política lingüística ara i avui amb el paisatge que tenim de la mateixa manera que es feia als anys 80, als 90 o als 2000. Per tant, jo, com a català, que també estic pels meus drets lingüístics, entre d'altres, estic perquè la gent es parli en català per ajudar en tot el que puguem a que els altres ens estimin en català, però... A mi no em rasgo les vestidures si jo vaig a Correus o vaig al Vivaris o vaig a qualsevol lloc i em responen en castellà. Perquè, és clar, jo, com que tinc una certa imaginació, m'imagino quina és la circumstància d'aquella persona, diguéssim, que pot ser una persona que no vol parlar-me en català perquè porta aquí 40 anys. I jo, mira, ho l'hauré de respectar. Ara jo li seguiré parlant en català. Després també et dic que m'apareix la meva amiga Belén de la Càmera de l'Arts i li parlo en castellà, diguéssim. O ja amb aquesta senyora que m'acabo de conèixer en castellà, em costa molt parlar, que em coneixem en castellà, em costa parlar... Però després hi ha coses d'idiolecte, que això cadascú s'ho faci. I després ja acabo, us juro que acabo, i després hi ha la imaginació que aquesta persona no vol parlar en català. Ja s'ho farà. A mi em sembla una pena, perquè, és clar, no parlar en català vol dir no acabar llegint a Mercè Rodoreu o el Tirant-lo Blanc en català, que és una pena. O sigui, passes pel planeta Terra sense haver llegit a Mercè Rodoreu en català, tant de bo jo pogués llegir Shakespeare en anglès, que ja ho intento de vegades, i no a tranques i barranques, no? Bueno, dos, podria ser que aquella persona acabés d'arribar aquí al territori. Jo es veu l'evolució de moltíssimes persones, per exemple, d'una cafeteria que hi ha al costat de Catalunya Ràdio, ho dic perquè el meu marit hi va moltíssim i em fa l'informe, de gent, i s'ha de tenir paciència, que un cafè llet, un trau, un qual, no sé quant, la gent li parla català, i aquella persona, doncs, hi veus que està col·lapsada total, però aquella, hi ha persones que al cap de 2-3 mesos saben perfectament servir en català i parlar en català. Vull dir que sí, nosaltres parlarem en català i a més això aixoplugarem, diguéssim, cortesment, perquè ara hi ha la moda aquesta, no, nosaltres ara s'ha acabat el bròquil, no parlarem més en català i anirem a les armes i a que es fotin. Pues miri, no, hi ha molts catalans que això no ho farem. Tu estàs d'acord amb mi o no? Bueno, això, la cortesia.
1: Jo no aniré a les armes, no, ja no en absolut.
0: I després que el català no serà la defensa del català. No ho dic per tu, eh? Ho dic perquè és un tema que et xifra en aquest programa.
1: Ho sé, ho sé. Em consta.
2: Sí, ara feia dies.
0: Però,
2: sí,
0: no, ara feia dies, però que ja n'hi ha prou. Però ho dic, no, ho dic perquè ara també trobo... L'altre dia el Toni Soler a la contraportada de l'Ara, també resulta que ara ja està dient el Toni Soler que compta... O sigui, Toni, a bones hores, mangas verdes, però bueno, benvingut. Ja està bé dir que el català, la defensa de Catalunya, la idea de Catalunya, al parlar de Catalunya, a la independència o no independència, a la forma de Catalunya, com sigui, ell ja comença a apuntar, després d'haver-nos atacat, comença a apuntar que possiblement el que no pot ser és que el català o la defensa de Catalunya, i sobretot la llengua catalana i el català, i bla, bla, bla, bla, bla, bla, sigui una eina contra l'altra de tipus xenòfoba, que és el que sempre hem defensat aquí. Per tant, Toni Soler,
1: és que no ho hauria de ser mai, no ho hauria
0: benvinguda.
1: De ser mai.
0: Sí, però... No...
2: La línia és fina.
0: La línia està... és fina. I a més sempre acabes contra la de la paraderia, la que acaba de... la senyora que s'està guanyant la vida de la paraderia o el senyor que... Clar. Vull dir que, no sé, pujeu a la planta 17 i parleu en català, si teniu collons, a veure com us estaran. I escolta'm una cosa, amb tots vostès, deixaré vara l'OBDE.
3: Som-hi. Vinc amb la Vicky, la meva amiga Vicky Columba, a xarxes socials. Vicky Canalla, Victòria Canalla, una guerrera com cap. I ella, la presento ràpidament, ella és la portaveu del col·lectiu Regularització Ja, que porta aquesta samarreta meravellosa.
0: Ja, regularització ja.
3: Regularització ja.
4: Hauríem d'aprendre els catalans. Regularització ja.
0: Ja.
4: Regularització ja. Repeteix. Ja.
3: Així. Ella va néixer a Rosario, a l'Argentina, és filla d'una família travessada per la violència de la dictadura militar i viu a Barcelona des del 2002 i el que fa és militància migrant, antiracista i lluita per la defensa dels drets humans de les persones migrants, pel tancament del CIES i també és membre de plataformes antirepressives. Llavors avui l'hem portat per parlar d'un tema molt interessant i molt important i molt urgent, que és la regularització, aquest període de regularització extraordinària que ha obert el govern espanyol, però abans...
0: Clar, jo abans... Bueno, primer, diverses coses. Jo el que vull destacar també de Vicky és que el moviment Raulització ja és... vam tenir la sensació que això s'ho havia matat Pedro Sánchez amb, no sé, jo han de dir que passava per allà i vam firmar-ho, diguéssim, no sé quantos. Això era un procés llarguíssim que, de vegades, perquè nosaltres, com que l'Itziar González també sempre ens defensa això, i el Miquel Missé també tu ja esteu en això, és a dir, que ens heu posat sobre la pista que hi ha moltíssima política que es fa des de les bases de la ciutadania, des dels barris, de les associacions, des de l'espai públic que ara defensava en Pol Guasca, etcètera, etcètera, i això, de la regularització extraordinària i tota la reflexió sobre els drets humans que això comporta, diguéssim, perquè això també, això és panoja, i això és, són qüestions pràctiques, diguéssim, però després també salva vides, i a més també és una aproximació filosòfica al fet d'estar aquí, a Catalunya, a Espanya, etcètera, com volem que la gent estigui, com volem estar. I tot això va ser gràcies a aquesta senyoria, gràcies a l'associació que representes ara, que això ve de la... De, o sigui, som nosaltres, és la ciutadania, no? Vull dir que això... Però avui, abans de parlar de la regularització i d'en quin punt està, perquè clar, no tots són flors i violes, la Unió Europea ha aprovat endurir les polítiques migratòries. El que bàsicament s'ha fet és aquesta... S'ha fet seva la llei Meloni, no, Esther?
5: I preveu expulsar migrants a tercers països fora de la Unió Europea.
0: La Unió Europea, que som nosaltres.
5: Inclosos menors que viatgen amb la seva família. Què inclou aquest nou reglament? Crear centres de detencions d'immigrants fora de la Unió Europea. S'han iniciat converses amb Egipte i Tunísia. Uns terminis legals que permetran deportar i tancar els migrants en aquests centres fins a 24 mesos. I, finalment, per augmentar el número d'expulsions i accelerar-ne els temps, s'obre la porta a poder fer batudes.
0: Batudes a casa teva. Poden entrar a casa teva? Quan dic casa teva vol dir la teva, eh? La que
5: t'has
0: d'escoltar, el teu barri, la teva, el teu barri, el teu veí, tu. A tu, que no, potser no és migrant, però també poden entrar, perquè clar, tot això obre la porta, que obri la porta a casa teva i les bombis.
3: Sí, que hi hagi indicis de que hi viu algú allà, no?
0: Sí.
3: Que comparteixes...
0: I pot ser la teva. Sí, i resulta que vivies a Pedralbes. Doncs pues mira, també l'han entrat. Bueno, això és... Nosaltres ens vam estirar dels cabells amb aquelles imatges de l'ICE, de l'ICE, de Trump, i resulta que això ja està aquí. I això és Europa, i això ha passat, jo crec, gràcies a que han votat l'ultradreta europea amb el Partit Popular Europeu. I això també és una cosa que l'hem de saber. Vull dir que aquestes aliances, aquest tipus d'aliances que avui, per exemple, estan donant a Castella i Lleó també a Espanya, doncs aquestes són les conseqüències. I això és Europa, i parlant d'impostos, ho estem pagant. Aquestes presons per persones, diguéssim, que intenten trobar un camí a la vida...
3: I que no han comès cap crim.
0: I que no han posat cap crim, doncs això ho estem pagant nosaltres amb els nostres impostos. Doncs quasi prefereixo pagar-li el papa a una visita, també et diré.
4: Sí, sí.
0: Quina és la teva opinió sobre aquest... Ara tornem.
4: Bueno, això venia passant, eh? O sigui,
0: clar.
4: Frontex ho feia.
0: És un negoci.
4: S'utilitzava Mauritània i altres països per reportar gent a terceros països i també ho veien amb total impunitat i sense tanta publicació com ho fa aquest sensacionalisme que fa Donald Trump. Però Ursula von der Leyen i totes les seves antecessores ho feien. I Frontex des del 2004...
0: Sí, sí.
4: Ho fa. Les morts al Mediterrani, a la ruta atlàntica, a totes les morts en el desierto, voy a pasarme a mi lengua que me siento más cómoda, pero toda esta maquinaria perversa, este sistema de control migratorio criminal ya venía siendo. Y un poco respondiéndote también, Marc, yo creo que aquí... sí que han votado la derecha y la ultraderecha este pacto, que es un pacto de muerte, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el PEMA, que venimos denunciando desde regularización ya desde antes que se firmara, se firmó bajo la presidencia de Pedro Sánchez en la Unión Europea, en la Comisión Europea. Entonces, hay una cuestión también de los progresismos de haber permitido que se aplane, digamos, este camino a la ultraderecha y que realmente no haya habido ningún tipo de reparo en decir no al PEMA, no al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, no cerrar estas fronteras, no tercerizar el trabajo sucio que no quiere hacer Europa y pagarlo mejor a Mauritania, Mali, a quien sea, pero es que esto ya venía pasando. Lo que sí se sigue construyendo aquí es un macro CIE en Algeciras, mientras está regularizando gente, y mientras está regularizando gente en este proceso de regularización extraordinaria se están produciendo redadas, Santa Eulalia, La Sagrera, o sea, todos los días que veamos policía nacional fuera de la boca del metro, son redadas racistas para llenar los CIEs y para llevar a cabo deportaciones, como el caso caso de Omar, que es un chico que ahora mismo se le ha inventado una causa, como también a los de Orsinelles y todo, porque esto no va, esto también es lo que decías antes, Marco, o sea, no va solo contra los migrantes, ya está llegando a ustedes, ¿no? O sea, hay dos personas criminalizadas en...
0: bueno, les mateixes tècniques que s'han utilitzat per assenyalar persones migrants són les que s'utilitzen per assenyalar independentistes, o sigui, la creació de causes...
4: Sí, i anarquistes, o no nos olvidemos de las causas anarquistas de la década pasada, que cualquiera era anarquista, ¿no? O sea, cualquiera podía ser susceptible de ser terrorista. Y estas son leyes de criminalización para las personas migrantes que legitiman estas formas de violencia, de racismo institucional y que lo normalizan. Entonces nos llevamos las manos a la cabeza viendo lo que hace Donald Trump en la ICE, pero no estamos viendo que ahora mismo hay mujeres separadas de sus hijos en el CIE a las que se les corta la lactancia.
0: A España,
4: y en esto colabora.
0: A Cataluña.
4: Sí, sí, sí. Cruz Roja colabora en los CIEs, gestiona la cuestión de salud en los CIEs, como gestiona las fronteras, porque está la industria de la guerra que produce todas estas... este gran negocio de la deportación y de la criminalización de las personas migrantes, pero también está la industria del rescate, que es la que tiene casi todas las concesiones. Cruz Roja...
0: Això hi ha, diaris, el diari Ara, té, busquin, facin soci del diari Ara, demano, i al seu arxiu hi ha articles boníssims que expliquen precisament, recordo tota una sèrie d'articles sobre el Frontex, que és el Frontex, quin és el negoci que hi ha a les fronteres i totes aquestes qüestions.
4: Sí, no? Walking això. Borders, Elena Maleno,
0: sí,
4: ha estado criminalizada, és una companyera que ha estado salvando vidas en la frontera durante las últimas décadas y ha sido criminalizada en Marruecos por un montaje policial hecho en España y tuvo que ser juzgada con el peligro que eso suponía para una mujer con la acusación, ¿no?, de delito de trata de personas, cuando lo que estaba haciendo era avisar a las guardias costeras que había una embarcación perdida en el medio del Mediterráneo o en la ruta atlántica.
0: Veies, perdona, que en aquestes centres,
4: presons,
0: separen de vegades a nadons lactants de les seves mares, no?
4: Sí,
0: perdona, que me haya agarrado esto, pero ahora entendemos las cosas para la vía más salvaje.
4: Es que muchas vecinas y vecinos que no saben que en la zona franca de Barcelona hay un CIE que funciona hace años, que antes funcionó en La Verneda, y que sí, efectivamente tiene un módulo de mujeres. O sea, nosotros cuando pedíamos que se cerraran los CIEs en el Parlament Català, es va votar per tancar-los. I ara mateix té un mòdul de dones. Dones que són separades de la seva família, persones arrelament, con arraigo, y que están separadas de sus familias. En este caso hay un chico concretamente que estaba a punto de regularizarse en Valencia, también hay un CIE, Zapadores, sí. Y se está construyendo un macro CIE. Entonces,
0: el Parlament de Catalunya va aprovar
4: en 2016.
0: Per tant, són il·legals, diguéssim, aquests CIEs.
4: Bueno, no, porque dependen del Estado español. Entonces, claro, aquí venimos siempre con el tema de las competencias. Ahora ya. Junts quería las competencias para gestionar lo que antes había votado que se cerrara. Y nosotras interpusimos la regularización extraordinaria previa a ese traspaso de competencias, porque lo que no se puede traspasar es una bolsa de irregularidad de más de 200.000 personas que viven y trabajan, son vecinas de Cataluña y que son migrantes y no tienen papeles.
0: Anem en quin punt està el tema de la regularització extraordinària? Anem a les preguntes. Jo crec que és millor que anem a les preguntes directament.
3: Sí,
0: no? Les entesarem vostès, busquin l'ús, i els penjarem, busquin l'ús, informin se vostès, perquè tothom sap de què va el de la regularització.
3: Exacte.
0: I com ha anat, no?
3: I un dels motius per convidar la Vicky era que ara regularització ja ha creat una caixa de resistència, perquè ara resulta que el moviment s'ha hagut de convertir en una oficina d'acompanyament, no?, per totes aquestes persones que estan en aquest procés de regularització, perquè els tràmits no són gens clars, no?
0: I si
3: no tens ni pràctics, i si no tens un acompanyament o contractes un advocat que et cobra perquè aquí hi ha també un negoci.
4: Més de 900 euros.
3: 900 euros, per regularitzar la teva situació.
4: Que
3: és com si haguessis de pagar 900 euros per renovar-te el DNI. No? Llavors, parleu d'aquest laberint administratiu que suposa, no? Quina documentació necessita una persona per accedir a la regularització? I és fàcil de reunir aquesta documentació?
0: Que això sí que és el gran prix, A Televisió Espanyola li dono la idea de posar a persones amb DNI que facin el gran prix i intentin regularitzar la seva situació. Allò sí que és el gran prix, i no passar amb una vaca de felpa, de pelfa, o com collons es digui, uns tubos que giren i que més rellisquen perquè li han posat fairy, com a la Guàrdia Civil aquí.
4: Mira, el que se necessita... els meus amics. Mira, se necessita passaport, ¿vale? Uh-huh. Puede no estar en vigor, pero a la hora de hacer la TIE seguramente la Policía Nacional no entienda este pequeño detalle. Los pasaportes tienen un coste. Muchas personas viajan sin pasaporte por temor, o los pierden o se les queman.
6: Pasaporte del país de origen,
4: sí, pasaporte del país de origen, antecedentes penales en el país de origen. Esto es la prueba. Como este
6: que no los tienes que tener, los tienes que tener. ¿Te imaginas?
0: Bueno, vamos a regularizar a todos los que tengan.
4: A todos los que tengan esos antecedentes. Bueno, no. Tienes que tener el certificado que diga que tus antecedentes penales en tu país no existen, o sea que no tienes ningún problema.
6: Yeah.
4: ¿Qué pasa con algunos países? La Embajada de España en Argelia acaba de cerrar por 18 días por refacciones. O sea que el ministro Álvarez, cariño, ponte en un grupo de WhatsApp con la señora Elma Saiz, por favor, comenta, te va a comentar que estamos en proceso de regularización y que hay miles de personas argelinas que no se van a poder regularizar porque no se están legalizando en origen esos uh-huh. certificados. ¿Qué pasa? Se puede hacer con una declaración responsable. Yo le voy a explicar al español medio, porque es que si no se van a volver locos. Se necesita pasaporte, antecedentes penales en origen, certificado, no, o sea, no tenerlos. Se necesita padrón o formas de probar estos últimos 5 meses aquí, por ejemplo, el resumen de las tarjetas de TMB.
6: Cualquier cosa que justifique, sí, que
4: tú has estado 5 meses aquí, los últimos 5 meses.
6: Y no va a estar al mateix lloc, ¿no?
4: Claro, no cuentes la historia de tu vida, no vayas con la historia de Netflix de tu vida de 5 años, que es lo que está haciendo la gente en realidad.
5: Claro.
4: Por temor claro. a no tener pruebas. Y se necesita, obviamente, no tener antecedentes penales aquí, pero no hay que presentarlos. Eso se ocupa la administración, pregunta, ¿esta persona tiene antecedentes penales? Sí, no, etcétera. Uh-huh. ¿Qué pasa con estas cuestiones? Son caras. O sea, un pasaporte en vigor cuesta bastante dinero, entre 100 y 400 euros. Por decirlo, por ejemplo, tenemos consulados con cónsules honoríficos blancos, señores que se llaman Juan Antonio o Daniel, ¿no? Que llevan los... porque tienen miedo a la corrupción de los otros países. Esto es por temor, por una cuestión de salud. Ellos se hacen cargo de consulados africanos, al uh-huh. mejor estilo colonial, y entonces cobran estos trámites, por ejemplo, compulsados. Tiene que ser pasaporte compulsado por notario. Puede ser compulsado también tu padrón. Tiene que ser compulsado por notario. Esta es la primera regularización, explico, que se hace sin tener en cuenta y en el centro el contrato de trabajo, que era obligatorio, uh-huh. y el padrón, que es algo que incumplen 37 ayuntamientos de uh-huh. solo de Cataluña. O sea, imagínense todos los demás. Hemos visto cómo el Ayuntamiento de Madrid ha borrado pruebas médicas para que la gente no tenga ese comprobante. O sea, que hay un montón de cosas que
6: la gente... irregularització. En el procés de regularització hi ha mucha irregularitat.
4: Moltíssimes irregularitats. Tantes com se te puedan ocurrir. Entonces, una persona puede estar pagando, además, la tasa que se necesita pagar una vez que presentas todos estos papeles, que conseguís, por ejemplo, si tenés niños, que te manden el certificado de nacimiento.
6: Perdona, legalizado. Perdona que te corte, perquè com que m'has demanat abans, com al ser argentina, no és un xiste, però vas demanar tío, me robo com una persiana posició argentina. Bueno, pues jo te voy a cortar a la catalana. Escolta'm una cosa. Crec que ha quedat clar que tot tot el que sigui els processos i el cost d'aquests processos, d'aquest procés i de tots els documents que es necessiten és
5: llarguíssim.
6: Molt llarguíssim. Uh-huh. Després hi ha totes aquestes cues que veiem als carrers de gent fent cua a la solana, diguéssim.
4: Claro, les persones...
6: I demà plourà, que va dir la
4: Maria Travessa. Sí, el certificat de vulnerabilitat. El certificado de vulnerabilidad es algo que se agregó, que en realidad fue una traba administrativa en donde las administraciones no estuvieron a la altura y la tuvimos que hacer las entidades que se dieron alta como colaboradoras de extranjería. Estas entidades son entidades pequeñas, por ejemplo, Mujeres Palantes, Sembrar, Mezcladís, entidades pequeñas que han asumido la carga que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, no ha asumido. El Ayuntamiento de Hospitalet, por ejemplo, puso un montón de medios y desde el primer día. UBAFB. Pero con gente empadronada. Otra vez el padrón, ¿no? Todas las personas que no están empadronadas, que viven en la calle, tienen que buscarse la vida para poder conseguir todas estas pruebas.
6: Diguéssim.
4: Sí, i proves que además... Te
6: és una mica que són proves que et demanen que demostris que existeixes.
4: Sí. Mm.
6: Que és fort, això, eh?
4: Sí, sí.
6: Com podem col·laborar per acabar? Perquè hem de passar el Miquel Missé. Has de tornar un altre dia, perquè està sent molt interessant. No, sí. Com podem col·laborar a la...
4: Bueno, nosotros estamos realizando un crowdfunding, una caja de resistencia para reunir fondos para poder seguir acompañando a esta gente, porque a muchas se le harán requerimientos posteriores, tanto por no conseguir los antecedentes penales legalizados, como los certificados de nacimiento, etcétera, que se piden en origen. Esta regularización, que llevó 6 años de lucha del movimiento de regularización, ya personas migrantes que con voz propia llevamos adelante esta medida, primero al Congreso y después forzamos este Real Decreto, nosotras nos vemos obligadas en este momento a tener que después recurrir, y estos requerimientos van a ser costosos también, ¿no? Volver a pedir todos estos antecedentes, todo el coste de los pasaportes, el coste de todo lo que viene después, y necesitamos reunir dinero. Estamos abriendo un crowdfunding de 15.000 euros en principio. Esto es, pensemos que están llegando los temporeros a Lleida, que los compañeros de Freedom Justicia Social han atendido más de 2.600 personas en estos 2 meses, que hemos perdido un mes para hacer estos certificados de vulnerabilidad, que por un lado han frenado la medida cautelar de Ayuso, Vox y Asteoír en el Tribunal Supremo, pero nos han hecho perder un mes de tiempo. Entonces teníamos de abril a junio, y tenemos en la página de regularización ya, en la web de regularización ya, en el Instagram de regularización ya, con COP57 hemos puesto en marcha este crowdfunding. Necesitamos reunir 15.000 euros, llevamos 7.500 en menos de una semana. Entendemos que van a colaborar todas las personas que quieren
5: con la regularización. ¿Con Bizum, no? ¿Se puede hacer Bizum?
4: Se puede hacer, sí.
0: Després de la publicitat, aclarem com poden vostès afluixar la mosca i ser, per fi, joder, bones persones d'esquerres. Endavant.
7: Vostè primer, amb Marc Giró.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
12: No.
11: I a més, es posa a diluviar.
12: No t'ho creus.
11: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
16: Què significa formació professional? El diccionari diu: ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
17: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i 3 utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
18: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
9: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
8: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
8: I que vol canviar el món.
19: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
20: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: Change the world, or the world will change you.
20: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Doncs escolta, sense més dilació, amb tots vostès, Miquel Missé, que avui és...
22: Bueno, a veure, té relacions, a veure si ho sé fer bé. Us explico una història i una reflexió que, si ho faig bé, ha d'acabar a on la Desiree i la Vicky ho han deixat. Val, vale? A veure si ho faig bé.
0: Carai.
22: La setmana passada jo anava caminant pel carrer i un noi em va venir a parlar, devia tenir uns 25 anys aproximadament, i em va dir, senzillament, que no em volia demanar diners, sinó que li comprés una mica de pa al supermercat. I em va dir que estava vint al carrer, que tenia molta gana, i, bueno, doncs, evidentment, com segurament tota la gent que ens està escoltant vull pensar, vaig accedir, vaig entrar al supermercat amb ell.
0: No et pensis, eh?
22: Bueno.
0: No et pensis.
22: Anem a adreçar-nos al públic que estaria en aquesta pantalla, perquè tenim molta feina, i si no... Llavors... Bueno, i a més és aquesta cosa de que tothom li agrada a vegades sentir que pot ajudar de forma pràctica i sense passar complicació.
0: Sí,
22: vam entrar junts al supermercat, jo li vaig dir, escolta, agafa el que necessitis, ell va agafar algunes coses, jo l'espero a la caixa, i quan ja ho teníem tot, vaig disposar-me a pagar amb la targeta, i quan vaig veure l'import, va ser quan vaig pensar que aquí començava el tobogant directe a les meves contradiccions, hi ha una secció aquí a la ràdio. Tot plegat va costar 39 euros. Jo els vaig pagar mentre dissimulava les meves emocions, ell va agafar les bosses i mentre sortíem em va preguntar, ponia 39? I jo li dic, sí, no et preocupis, no pateixis. I quan estem al carrer li pregunto com es diu, ell em pregunta el meu nom, li pregunto si dorm pel barri, i em contesta que depèn, que es va movent, òbviament. Em dona les gràcies, ens donem la mà i ens acomiadem. Fins aquí aquesta història i també l'inici d'aquest turment lamentable que us explicaré. Primer, el turment de pensar que potser 39 euros eren massa.
0: Tu vas pensar, no? Vas
22: dir, sí, jo vaig pensar, hòstia, 39 euros, s'ha de ser bastant miserable per pensar-ho, però ho vaig pensar. Després reconec que em vaig preguntar, tot això són fraccions de segon i molts pensaments contradictoris alhora. Vaig pensar si s'havia aprofitat una mica de mi. Com dient, hòstia, a sobre que t'ajudo, tio, agafes tot el vas, perquè una cosa és, quiero comer algo, i jo també estava anant a dinar amb algú i pensava, a veure com acabes el dia... Llavors, s'ha de ser bastant miserable també per voler ajudar algú, sempre i quan es mantingui l'actitud de submissió justa, que no m'alteri la vida, i llavors ell hauria de fer una compra miserable per estar jo tranquil.
0: Sí, no? Sí.
22: I gastar-se el just perquè jo em sentís ben mi mateix. Llavors, bueno, em fa molta vergonya explicar-vos tot això, però penso que això que em va passar a mi...
0: Jo em reconec perfectament
22: representa...
0: tot això, perquè m'ha passat, eh?
22: Sí, llavors, com que és una experiència generalitzada...
0: M'ha passat.
22: Vamos a reflexionar. Té alguna cosa a veure amb com ens relacionem amb la pobresa, quines atribucions i quines condicions li posem a la gent, o per què pensem que ha acabat allà, o què hauria de fer perquè nosaltres penséssim que val la pena ajudar-la en aquestes situacions de major vulnerabilitat. I per últim, evidentment, la culpabilitat, perquè clar, tots aquests pensaments mentre jo estava caminant, pensant, tio, però tu tens un llit, tens una feina, tens vacances, tens una xarxa de persones que si caus et donen un cop de mà, o sigui, com pot ser que pensis totes aquestes merdes per 39 euros? Llavors, aquests dies he estat pensant molt en això i aquesta secció no és només una exhibició narcisista de la meva mala consciència, que també, segurament, sinó que és segurament l'oportunitat per treure la història d'aquesta experiència personal i fer dues ràpides reflexions a veure si col·lectivament podem avançar. La primera, exactament, algú s'ho pot estar preguntant, forma part de la mateixa malaltia, què va comprar que va costar 39 euros? ¿Vale? Llavors, com que us ho esteu preguntant, us ho contesto. Va comprar un pa Bimbo, dos envasos de formatge tallat i dos de pernil dolç, un Red Bull, un iogurt batut i... Finalment, quan estàvem a la caixa, ja em va dir, puc agafar una cosa més? I aquesta cosa més van ser tres tabletes de xocolata petites. El sol fet d'anar a revisar la compra per veure si era honest o no és part de la misèria. O sigui, que jo em preguntes, però què t'has comprat? Bueno, cómprate lo que te dé la gana, no? Llavors, un cop fem aquest tràmit i jo penso que aquesta compra pues, és normal i la primera persona a qui li vaig explicar aquesta anècdota que em semblava lamentable em va contestar pues, que el drama no és que valgui... No, o sigui, el drama no és que es gastés 40 euros, el drama és que aquest menjar costi 40 euros.
23: Exacte.
22: És que això és el que... I llavors, si per mi era molt, doncs imagina't per aquesta persona que senzillament s'ha comprat un pan Bimbo, un poco de queso, un poco... O
24: sigui, per un dia i mig, és lamentable. Tres dies.
22: Llavors, aquesta és segurament una part del problema, que la meva primera reacció fos pensar que s'havia passat i no que els preus són impossibles nosaltres és part del problema, la culpabilització de les persones en situació de vulnerabilitat abans que la crítica estructural. I la segona reflexió que té a veure amb això és que aquests dies, doncs, també per pensar aquesta secció i pensar una mica com m'ordenava jo a mi mateix, llegia les persones expertes en sensellarisme, que han vist bastantes llums i fa molts anys que les denuncien. Fa molts pocs dies s'ha publicat un informe per part de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, IVALUA, que es diu Habitatge i sensellarisme, sí, i que són diàfans. En 15 anys, les persones sense llar s'han duplicat a Barcelona. En el recompte del 2024 són 1.246, que és una barbaritat. El problema, a més està cronificant.
0: En l'últim recompte, dius, eh?
22: El del 24.
0: El del 24.
22: Però això vol dir que no anem a menys, sinó que no podem, anem sempre a més, i això ja s'ha normalitzat. Tots passem pels nostres carrers i tenim gent que està dormint allà, que pensem que és una gent molt diferent a nosaltres. I aquesta publicació sosté que l'assistencialisme temporal no funciona. Que no funciona alberg temporal, no sé, que no funciona. Està demostrat que per combatre el sensellarisme cal concentrar-se en la seva causa estructural. Preus del lloguer, manca d'habitatge públic, precarietat laboral, dificultats impossibles per accedir a la regularització. Tot això per dir que, per molt que cada un li fem la compra a totes les persones sense llar del barri, no solucionarem res. O sigui, tot aquest drama que jo m'he fet a mi mateix és, evidentment, tu maldito narcisismo, perquè no hi va ni de 39 ni de 100 euros, esta compra. Per més albergs que fem, tampoc. La gent necessita un habitatge per construir la seva vida. I la situació és cada vegada més greu en les nostres ciutats, que amb conseqüències devastadores, vull dir que jo no sé què més ens hem d'inventar, però bueno, és igual. Les persones que dormen als nostres carrers són clarament la punta de l'iceberg i és molt inquietant com ens hi hem acostumat. Se'ns oblida que aquesta gent som nosaltres.
1: Ai, Miquel, m'hi sembla.

0: A veure, i per acabar, recordeu que a la... per acabar, recordeu que la... Bueno, per acabar o per començar, recordeu que a la pàgina web i a totes les xarxes socials i jo què sé, de regularització ja... Hi ha, segur, una pestanyeta on podeu col·laborar per seguir amb el procés de regularització de les nostres veïnes. La nostra veïna, que la millor és la persona que està cuidant ara en aquests moments. Això, una. I després, Esther, tu ens has de parlar d'una cosa que és genial,
1: jo,
0: no?
1: Jo, amb respecte a l'audiència, a tu, a elles, a ells i al programa d'avui,
2: vas a fer això.
1: Us diré que no podeu deixar escapar el Village.
2: El què?
3: A veure.
1: El Village Stars de la Roca Village.
0: Home, la Roca Village ens encanta, perdona. Volem la regularització ja perquè tothom vagi a la Roca Village.
1: Perquè aquest
0: sí,
1: divendres
0: no, home, clar.
1: Tres dies amb descomptes irrepetibles.
0: Però si això és millor que la visita del Papa.
1: Fins a un 70%
0: adicional. Per favor, haguéssim hagut de començar el programa per aquí.
1: 5, 6 i 7 de juny, 5, ja saps 6, ja, on has de posar
0: Village.
1: El GPS a la Roca
0: però
1: Village.
0: Però i què fas?
1: Descomptes de fins a un 70%.
0: Escolta una cosa, jo a la Roca Village torno a repetir, que això us ho penseu...
2: Les teves cendres.
0: Morís abans que vosaltres, perquè amb la mala vida que he tingut és possible que em passi factura.
2: Les teves cendres escampades per la Roca Village.
0: Joel, seu aquí i ara tu, mira, perdona, com que has calculat o el calcules malament per darrere o el calcules malament per davant. I ara tenim un minut, a quina hora hem d'acabar?
3: Ai, 56:45.
0: Pues mira, ara aquest minutet te'l menjaràs tu. Vinga. De Joel Fortuny, improvisada, que hauràs d'omplir un minutet de ràdio. Hem anat, jo, la pobra senyora de la migració, l'altra, sí. Que no sé quant, l'aquesta.
4: No,
0: la tota...
4: Ja
0: teníem... Què?
3: Què dius? Ves tranquil·lament amb el Miquel, deixa'l parlar.
0: Pues deixa parlar.
2: Això no m'ho has dit a mi.
0: No, silenci sepulcral i no facis cap música.
3: No, facis cap.
0: El minutet de Joel Fortuny a la ràdio.
4: Vinga.
3: No, va. Havies ficat alguna publicitat o...
0: Canta una cançó. Canta una elèctrica de l'altra. No.
5: Mira, tenemos la canción de regularización ya.
3: Ara ens passa bé.
5: Regulariza ya. La pueden buscar en YouTube, que también nos va a llegar un dinerito. Y a crowdfunding de COP57 y regularización ya.
0: ¿Ho veu, Joel? La migrata está aturrata al balcón.
5: Sí, somos la sustitución que esperaba.
6: Vas imposable. Retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
9: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Una experiència autèntica per a tota la família.
9: Lo 14 de juny a Deltebre, vine a descobrir la plantada de l'arròs. Tradició i paisatge en estat pur.
10: Us hi esperem.
9: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
10: Terres de l'Ebre.
9: Reserva de la biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
13: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres, N-O, no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 608.
14: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
15: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
14: Amb gent pionera.
16: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per pares separats.
14: I que vol canviar el món.
17: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
18: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: Change the world, or the world will change you.
18: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
20: Bon dia, són les dues. Pedro Sánchez, imperturbable, manté el seu full de ruta.
21: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027, con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
20: Fa només uns minuts des de Barcelona, el president espanyol ha anunciat que enceta els tràmits per aprovar els pressupostos. Sánchez ha intervingut impassible a les jornades del Cercle d'Economia, encara està en marxa, sense despentinar-se, tot i que no feia ni una hora que s'havia començat a publicar el sumari del cas Leire. Els informes de l'UCO conclouen que el PSOE tenia la seva pròpia kitchen, una estructura criminal que actuava estratègicament per fer descarrilar les investigacions judicials que buscaven les pessigolles, els socialistes o el govern espanyol.
22: 14-15 amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
20: A punt la connexió amb Madrid per desgranar els primers detalls d'un sumari que pot ser demolidor pel PSOE. Són centenars de pàgines que s'han fet públiques fa poc més d'una hora i que situen Leire Díez i Santos Cerdán com a líders d'aquesta trama. També revela que l'UCO va trobar 20.000 euros en efectiu a casa de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, el mateix dia que van escorcollar la seu de Ferraz. Línies obertes també amb el Parlament. Salvador Illa ha retret a l'oposició que el burxin amb el cas Leire. Denuncia que es facin ressò del que ell descriu com a rumors. Ha estat abans de saber que el PP l'obligarà a comparèixer a la comissió del Senat que investiga el cas Coldo. Passarem per Tarragona. Prop de mig miler de professors s'hi han manifestat aquest matí quan falten 24 hores per saber el resultat de la consulta sobre si els docents accepten o rebutgen el preacord del sindicat majoritaris amb la conselleria. I repassarem les novetats del cas Andic. La jutgessa sospita que la terapeuta de la família podria tenir alguna cosa a veure amb el presumpte homicidi del fundador de Mango. En esports, Xavi Rocamora, bon dia.
23: Bon dia, Xavi.
20: Leo Messi guanya el premi Princesa d'Astúries de l'Esport.
23: El jurat l'ha guardonat per la seva trajectòria esportiva i els 47 títols que ha aconseguit. És el futbolista que més n'ha guanyat, però també pel seu comportament dins del terreny de joc i les accions solidàries amb què ha contribuït. L'argentí és el tercer futbolista que s'endú el premi, després de Xavi Hernández i Díker Casillas, i el recollirà a finals del mes d'octubre. L'any passat el va guanyar la tenista Serena Williams. D'altra banda, els candidats a la presidència del Reial Madrid mouen peça en l'àmbit esportiu. D'una banda, Florentino Pérez ha assegurat que demà anunciarà el seu gran fitxatge, mentre que està previst que Riquelme ho faci avui mateix. En el cas de Florentino, els grans favorits per convertir-se en nous jugadors al Madrid són els defenses Ibrahima Konaté del Liverpool i Denzel Dumfries de l'Inter de Milà. En canvi, Riquelme només ha parlat de Rodri. I fora del futbol, avui debuta la penya en el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet. A les 9 del vespre i en directe a RAC+1 visita el Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final que es disputa al millor de 3.
20: I l'últim titular pel temps, temperatures d'aquesta tarda que seran habituals per l'època de l'any. Mònica Usart, bon dia.
24: Bon dia, sí, després de la calor extrema dels últims dies, avui aquesta temperatura toca la normalitat, baixen respecte a les d'ahir i moltes màximes es mouren entre els 25 i els 30 graus. Es formaran algunes nuvolades en zones de muntanya, també entre les comarques de Girona i de Barcelona, que no portaran gaires conseqüències i, en canvi, a la resta hi predominarà el sol. I de cara a demà sí que tornen les pluges a partir de mig matí, primers ruixats al Pirineu i al Prepirineu, que després acabaran escombrant tot el país, fins i tot localment ho faran amb intensitat.
20: Són les 2:03.
22: 14:15.
20: La UCO conclou que la trama de Leire Díez per buscar draps bruts i netejar la imatge del PSOE la dirigia Santos Cerdán. Arriba a la conclusió, després de desenes d'interrogatoris i de tots els escorcolls que es van practicar la setmana passada. Santos hauria donat les ordres i administrava també els diners per pagar un equip que pretenia extorquir jutges, fiscals o policies. El finançament, a més, sortia del PSOE. Així ho revela el sumari que s'instrueix a l'Audiència Nacional i que s'ha fet públic fa poc més d'una hora. Per tant, en comencem a conèixer ja els primers detalls d'aquests centenars de pàgines que s'està llegint el Jordi Armenteres des de Madrid. Jordi, bon dia.
0: Sí, bon dia. La UCO el que conclou és que la trama delictiva estava gestionada pel PSOE i amb un objectiu molt clar: protegir el partit, protegir el govern espanyol i protegir Pedro Sánchez. Per fer-ho utilitzaven mètodes il·legals i per això la UCO parla de trama corrupta. En aquest informe ho escriu d'aquesta manera.
1: El análisis efectuado hasta la fecha ha permitido determinar la existencia de un grupo de personas que, al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del gobierno o a su presidente.
0: Ara bé, el nom de Pedro Sánchez pràcticament no apareix per enlloc. Aquest era un dels grans dubtes de tota aquesta investigació. Sí que hi ha un moment en una declaració de Carmen Pano, de la dona que suposadament havia portat bosses amb bitllets a Ferraz, que parla d'un tal Pedro, no diu el cognom. Parla, això sí, en una conversa on es pretén forçar un canvi de direcció a l'empresa Repsol. I la Guàrdia Civil ho escriu així.
1: El dicente expresa que el tal fin de tal renuncia era producir un cambio en la directiva de la citada sociedad favorable a los intereses del gobierno. El dicente cree recordar que durante esta reunión preguntó a Leire si el Pedro estaba al tanto, a lo que ella respondió que afirmativamente.
0: La UCO també conclou que l'empresari Javier Pérez Dulcet treballava a les ordres de Leire Díaz i no al contrari, com sempre ells mateixos han dit.
20: I ara també sabem tot el que la Guàrdia Civil es va endur dels escorcolls de la setmana passada, sobretot el de la seu del PSOE, el carrer Ferraz, on hi havia molta documentació relativa a Santos Cerdán encara.
0: Sí, el PSOE li va buidar el despatx fa mesos. De fet, ho van tancar tot en un magatzem del tercer soterrani. La Guàrdia Civil allà hi va confiscar caixes de documents, disc durs i un ordinador. De casa seva se'n van endur diversos telèfons mòbils. Però es van fer moltes més operacions la setmana passada. La UCO, per exemple, també va entrar a casa de l'exdirigent socialista Gaspar Tarrías i les sorpreses que hi van trobar gairebé 20.000 euros en efectiu. Hi havia bitllets de 20 i 50 euros. La UCO el situa com a cap jurídic de tota aquesta trama delictiva. I a tot això, a més, la Guàrdia Civil avui ha suspès de sou i feina un exagent de la pròpia UCO investigat per tot aquest cas. És l'agent Juan Sánchez Yepe. Per això la UCO va entrar a la seu principal de la Guàrdia Civil a Madrid la setmana passada. Aquest agent, o exagent en aquests moments, se l'acusa de revelar secrets i de col·laborar amb la trama del cas Leire Díez.
20: Doncs tot això ho hem començat a saber fa una hora i mitja, que és quan han començat a sortir aquests documents del sumari del cas Leire, just abans que Pedro Sánchez hagués d'intervenir a les jornades del Cercle d'Economia. Doncs bé, Sánchez, que per cert encara està parlant al Palau de Congressos, no n'ha dit ni asa ni bèstia, passa de puntetes, evita fer referència a tots aquests detalls del cas Leire. En canvi, ha desviat l'atenció insistint que té la intenció d'acabar la legislatura i anunciant també que els pròxims dies el govern espanyol començarà els tràmits per presentar i aprovar nous pressupostos el 2027. Per tant, manté el rumb. Sánchez també ha aprofitat l'ocasió per picar l'ullet a Junts per Catalunya i Esquerra amb la majoria de la investidura més tocada que mai. Anem, doncs, ara cap al Palau de Congressos de Catalunya. Segiró, bon dia.
2: Bon dia, tot i que la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, ha tornat a reiterar, com va fer ahir en Feijó, la preocupació de l'empresariat per les investigacions en marxa a l'entorn del socialista, Sánchez no n'ha fet cap referència explícita i s'ha limitat a donar per fet que la legislatura segueix i mostra d'això l'anunci, si es pot dir així, que el govern ja té calendari pels pressupostos de l'any que ve, del 2027.
21: Semana ya con la orden de Hacienda y esperamos pues ya en el segundo semestre del año ponerlo en marcha, tramitarlo y llevarlo al Parlamento lo antes posible.
2: Conscient, però, que ara mateix la majoria de la legislatura és política ficció, el president del govern espanyol ha intentat seduir Junts per Catalunya i Esquerra, comprometent-se a treballar per un conflicte polític, reconeix que encara no està resolt.
21: Por tanto, por delante nos queda abordar, bueno, pues las raíces de este conflicto territorial, en consecuencia avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana, y para ello cuento con la ayuda infatigable y también con el sabio consejo del president Salvador Illa.
2: Tot i això, Sánchez sí que ha tret pit de l'aposta que ha fet per pacificar l'aposta de Catalunya, per exemple, amb el nou model de finançament. Aposta conclou que ha fet créixer, reivindica la gran majoria d'indicadors econòmics.
20: Gràcies, Cesc. Aquesta compareixença de Pedro Sánchez, aquesta intervenció a les jornades del Cercle d'Economia, continua en marxa ara a aquesta hora. Per tant, si diu alguna cosa d'interès, línies obertes. Mentrestant, dels detalls que anem sabent del sumari no esquitxen encara, o molt relativament, al PSC. Vaja, es limiten a dir que van enviar tota la documentació que els demanaven sobre l'última campanya de les eleccions al Parlament. Tot i així, Salvador Illa haurà de comparèixer al Senat per la seva presumpta implicació en el cas Leire. El PP aprofita la majoria absoluta que té a la cambra per citar el president de la Generalitat i intentar relacionar-lo amb aquesta trama que esquitxa el PSOE. Illa haurà de donar explicacions, tot i no estar implicat en el cas. Des de Madrid, Arnau Manya, bon dia.
3: Bon dia. El PP manté l'estratègia per intentar que els casos de corrupció apuntin alguns dels líders socialistes, amplien el radar i posen el mateix xac alguns noms que el jutge Santiago Pedraz ha assenyalat de passada en la seva investigació del cas Leire. Salvador Illa és un dels plats forts i el faran passar pel Senat. La portaveu del PP, Alicia García, anava un pèl més enllà.
4: Tendrá que dar la cara por las sospechas que se ciernen sobre la financiación de su campaña y queremos que dé explicaciones por ello en el Senado. Tendrá que esclarecer las muchas dudas que se ciernen sobre su etapa como ministro de Sanidad.
3: El president de la Generalitat no està investigat en cap procés judicial, però en el seu escrit, Pedraz demana informació al PSOE sobre la campanya electoral que va fer el PSC l'any 2024. Salvador Illa ja va comparèixer al Senat en la comissió que investigava els contractes de mascaretes. Va ser fa dos anys, just abans de guanyar les eleccions al Parlament.
20: Doncs bé, abans que el PP el cités al Senat, Salvador Illa ja havia negat rotundament que el PSC estigui implicat en cap cas de corrupció. També ha carregat contra els partits de l'oposició que en fan cas de rumors, diu. El president n'ha parlat a la sessió de control al Parlament. Anem cap allà, doncs. Laia Colmer, bon dia.
5: Bon dia. Sí, una sessió de control al president molt marcada pels últims casos judicials que esquitxen al PSOE, tant el cas Zapatero com el cas Leire. Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP l'han acusat d'amagar-se.
6: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
7: ¿Qué es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
5: El president, però, insisteix que ni el govern ni el PSC juguen brut i que no hi ha gat amagat en la documentació de l'última campanya, la que van enviar a l'Audiència Nacional.
25: Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes. Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
5: I els socis Esquerra i els Comuns han evitat fer sang amb el PSC, però li han reclamat que faci net.
20: I pendents dels detalls que van sortint del sumari del cas Leire, no és l'únic cas, però, que acorrala el PSOE. A Badajoz, per exemple, continua en marxa el judici contra el germà del president espanyol. Luco creu provat que el seu fitxatge, el de David Sánchez, es va fer per ordre d'un superior. Tornem cap a Madrid, Jordi.
0: Sí, la Guàrdia Civil dona per provat que el procés d'elecció de David Sánchez com a coordinador cultural de la Diputació de Badajoz estava premeditat i, per tant, se'l va escollir a dit en una selecció de personal que era un engany. Això és el que ha declarat al judici avui el tinent Antonio Balas, tinent de la Guàrdia Civil. Ha dit que qui l'hauria escollit és el president de la Diputació, home de confiança, Pedro Sánchez de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
26: Nosotros entendemos que debe de ser debe estar en un nivel superior con una capacidad política, porque al final el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, ¿no? Tiene que ser de un nivel superior.
0: Balas ho deia, el judici, insistim, d'aquesta manera. Demà declara el mateix Gallardo i també David Sánchez com a acusats.
20: Novetats també sobre la causa contra la dona del president espanyol. Avui el jutge Juan Carlos Peinado ha ajornat una setmana la declaració de Begoña Gómez, prevista per la setmana entrant. Finalment serà el 15 de juny. I encara un últim apunt de la crònica judicial. En aquest cas no afecta el PSOE. L'Audiència de València admet que Carlos Mazón es personi en la causa de la dona, com ell havia demanat, perquè pugui exercir el dret a defensa. L'Audiència recorda que la jutgessa de Catarroja encara té diligències pendents que poden permetre la inculpació de l'expresident valencià.
22: 14:15.
20: Un minut i arribarem a un quart de tres. Creix la pressió al Vaticà perquè el papa parli català durant la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. A les últimes hores, l'Església ha repetit que el pontífex parlarà català en diversos moments, però no concreta si també durant el punt àlgid de la visita. El govern, però, assegura que els han explicat des del principi la importància de fer la benedicció en català i apunten que l'Església estaria oberta a fer canvis al guió. Ara bé, recorden que la decisió final és del Vaticà. Eulàlia Carrascal.
8: Una de les persones que ha pressionat l'Església és el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. En una entrevista aquest matí, el Món a RAC1 ha apuntat que des del principi van insistir en la importància que el papa parlés en català.
9: Hi ha hagut converses des del minut zero en relació a la importància del català i de la nostra llengua pròpia en tot el que és la visita, i confio, crec que serà així, doncs que el català, evidentment, serà present en aquest acte.
8: I el bisbe de Lleida, Daniel Palau, creu que encara hi ha marge per rectificar, ho ha dit també el Món a RAC1.
10: Encara hi ha temps i hi ha oportunitats per seguir parlant-ne i per seguir, doncs, respectant, situant i recol·locant tot allò que es dirà.
8: La xarxa d'entitats cristianes ha lamentat la polèmica per la llengua i ha demanat als bisbes catalans que reflexionin sobre com s'està plantejant el tema. Tot plegat per un acte, el de la benedicció, que es farà just d'aquí una setmana. Un dia abans, dimarts, Lleó 14, es reunirà amb el president Salvador Illa a l'Arcabisbat de Barcelona.
20: I diverses entitats laiques han convocat una

0: 16.
1: Passa un minut d'un quart, queden menys de 24 hores perquè acabi la consulta als mestres i professors sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. De moment, han votat gairebé 4 de cada 10 professionals. Mentrestant, les mobilitzacions no s'aturen. Avui, prop de mig miler de professors s'han manifestat pel centre de Tarragona. Han tallat els dos ponts d'accés a la ciutat sobre el Francolí i acaben de deixar escrit un missatge a la consellera d'Educació amb lletres gegants a la llera del riu. Diu, ni ho bo, així no. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
2: Bon dia. Sí, ara el prop de mig miler de professors i de personal dels centres educatius fan el vermut a la llera del riu Francolí després d'una jornada de protesta pels carrers del centre de la ciutat tallant els dos ponts d'accés a la capital tarragonina. Una jornada per reivindicar, sobretot, que si no estan d'acord amb el pacte al que han arribat la majoria dels sindicats i el Departament d'Educació, és perquè volen anar molt més enllà dels salaris. Marta Beses, professora d'Educació Especial, i la GIO, educadora social.
3: El que volem no només és el salari, són recursos, és repensar, sisplau, repensar la inclusió. Pregunteu-nos a nosaltres, que potser podem dir alguna cosa interessant, a baixar les ràtios, que no surt res en aquest acord, i eliminar la burocràcia.
4: Perquè si un alumne no té un lloc on anar a dormir, o un alumne no té menjar a casa, o està patint una situació de violència, si no ho podem detectar i no ho podem ajudar, com pretenem que vingui a l'escola?
2: Recorden que si ara no s'aprofita l'embranzida, la capacitat de mobilització, al setembre asseguren tot seguirà igual, amb els mateixos problemes, amb una inclusió que no és inclusió i amb una vida a les aules que diuen ja no es pot aguantar més.
1: Gràcies, Esteve. 3 minuts i les novetats del cas Andic.

0: 14:15.
1: Un quart i mig de tres, la jutgessa del cas Andic posa en el focus un nou personatge. Vol investigar si la terapeuta de la família va jugar algun paper en la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Ho ha avançat aquest matí al País en un escrit certament misteriós. Demana als Mossos que gratin si existeix una tercera persona que directa o indirectament va participar en els fets. Benet Iñigo.
2: La terapeuta hauria atès tant el pare, Isaac Andic, com el fill, Jonathan Andic, intentant conciliar tots dos quan tenien mala relació. El seu nom ja va aparèixer el dia que la jutgessa va fixar una fiança d'1 milió d'euros a Jonathan Andic. Concretament, allà hi deia que davant les desavinences econòmiques entre pare i fill, ella havia recomanat al fundador de Mango cedir a les pretensions de Jonathan per mantenir-hi el vincle. Allò servia a la magistrada per il·lustrar tant la mala relació entre tots dos com el mòbil econòmic que haurien portat presumptament a l'homicidi. En el nou escrit conegut avui va un pas més enllà. El text és un auto que demana revisar les trucades de telèfon mòbil que l'investigat va perdre a Quito, Ecuador, segons la jutgessa, en estranyes circumstàncies. Vol que les companyies telefòniques informin oficialment si va encendre i fer servir l'aparell un cop va arribar allà o no. I és aquí on introdueix aquest nou element revelat pel diari El País. Diu que és necessari per determinar amb exactitud la possible participació de Jonathan Andic i si existissin terceres persones que van participar en els fets, i afegeix que cal analitzar la premeditació de l'acció criminal amb alguna altra persona. De moment, en tot cas, la terapeuta no està imputada en aquesta causa.
1: Més qüestions. Els catalans fumen menys que mai. Segons les últimes dades del Departament de Salut, el consum de tabac se situa en mínims històrics. Ara fumen un de cada 5 catalans. Tot i això, ha crescut i molt l'ús d'alternatives, com la cigarreta electrònica, especialment entre els joves de 14 a 18 anys. En fumen habitualment un de cada 4. Joel Penya.
3: Ara fumen un 20,6% dels catalans, és a dir, 1,5 milió. És més habitual en els homes, un de cada 4, que en les dones, una de cada 6. A més, hi ha una clara bretxa també pel que fa al nivell socioeconòmic i d'estudis. Les persones de classe alta i amb estudis universitaris fumen menys. Per això el departament considera que encara hi ha marge de millora, especialment en l'àmbit de les alternatives al tabac convencional. Entre els joves s'ha disparat el consum de cigaretes electròniques. Ho explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
4: No anem malament. Estem disminuint el consum de la població adulta. Ojo, més lentament del que ens agradaria. Tot no és tan bonic perquè ens pugen altres formes de consum. En aquest cas, el de les cigarretes electròniques, que doncs, s'han doblat en els últims 4 anys. Això no és una bona notícia.
3: A més, avisa que la nova llei antitabac, que encara s'ha de tramitar al Congrés dels Diputats, ha de regular aquestes alternatives al tabac. Entre altres problemes que han detectat, hi ha que molta gent les utilitza per deixar el tabac, tot i ser també perilloses, i els gustos de fruita dels vapejadors, que els fan atractius per a gent jove.
1: Encara en l'àmbit de la salut, els donants d'òrgans han tornat a créixer un 5% els primers 4 mesos de l'any. Fins al maig, els metges van poder aprofitar els de 128 cadàvers i 62 persones van fer-se donants en vida. Això els va permetre fer més de 450 trasplantaments. Tot i això, les negatives familiars es mantenen en una de cada 4, Joel.
3: I això vol dir que es mantenen per sobre de la mitjana històrica. El director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort, explica a RAC1 que el document de voluntats anticipades ajudarà a rebaixar aquest percentatge. Per això volen enviar-ne als ambulatoris per facilitar la feina als pacients.
5: Que es pugui fer la primària, doncs molts dels equips tenen una persona, un treballador social, un metge, un infermer, una infermera, format sobre aquests temes, i afortunadament se n'estan fent molts en aquests moments de documents de voluntats anticipades, i això ajuda molt.
3: Aquest inici d'any s'han fet principalment trasplantaments renals, però també se n'han fet una 80ena d'hepàtics, una 30ena de pulmonars, 24 cardíacs i 8 de pancreàtics. La llista d'espera fregava a finals d'abril les 1.400 persones.
1: D'aquí 5 minuts arribarem a 2:15. En marxa el recinte Firal de Montjuïc, la 28ena edició del CIL, el Saló Internacional de Logística. Durant 3 dies reuneix més de 600 empreses, 80 d'emergents, que hi presenten més de 160 innovacions. El Saló espera rebre 15.000 visitants d'arreu del món. Maria Rueda.
6: El CIL ha redefinit la seva proposta per adaptar-se a la incertesa global i al pes creixent que hi té la intel·ligència artificial amb dues àrees concebudes com entorns d'experimentació. El president del CIL, Pere Navarro, ha explicat la clau de l'èxit del Congrés.
7: La clau de l'èxit del CIL és que recull les propostes que tenen que veure, per exemple, amb tota la cadena de subministrament. És global, per tant, amb participació internacional. També va conjuntament amb un congrés que debat i proposa solucions, no?, amb els temes de logística. És la gran trobada, el gran aparador de la logística durant aquests dies. Barcelona serà la capital mundial de la logística.
6: El CIL premiarà els projectes més destacats en matèria de sostenibilitat, innovació i responsabilitat social corporativa.
0: 14:15.
1: I a Berga, des de fa una estona, algunes de les comparses de la Patum ja són als carrers de la ciutat. Ho han fet aquest ritme en el primer passacarrers de la setmana de Corpus, que molts consideren el toc d'inici de la festa. Allà hi tenim el corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Anturri, bon dia.
0: Bon dia, sí, la passada d'aquest migdia enceta una de les grans jornades de la setmana que culminarà al vespre amb el primer passacarrers amb comparses de foc. A banda de gegants i tabal, també seran les masses i les guites. Tot això en una edició de la Patum en què l'organització està reforçant la pedagogia portes en fora per evitar que el desconeixement dels visitants afecti el desenvolupament de la festa. N'ha parlat fa una estona l'alcalde Ivan Sánchez.
8: Has de tenir molt clar on vas, no? Nosaltres sempre diem aquella frase, la Patum és de Berga, única i exclusivament de Berga, però tota la gent que se senti patumaire pot venir. Això és una evidència. Ara bé, nosaltres el que demanem és que tota aquesta gent que vingui sàpiga on va, es vesteixi com toca i a la plaça interactuï com interactuen els bergadans i bergadanes i els patumaires que porten anys acompanyant-nos.
0: Avui només hi haurà passacarrers, pels primers salts de plens caldrà esperar a demà a la nit si la meteorologia ho respecta. Més enllà del programa, Sánchez ha defensat aquest matí que la Patum, en la seva totalitat, hauria de rebre la Creu de Sant Jordi.
1: I aquesta tarda el Primavera Sound desembarca al Parc del Fòrum de Barcelona. A partir de 3:45 de la tarda hi ha programats 4 concerts gratuïts que formen part de la tradicional jornada inaugural. Els plats forts de la tarda són d'una banda les britàniques Wet Leg, que sentim de fons, però també els seus compatriotes Yard Act. A més de Guitarrica de la Fuente, que arriba a la ciutat després de triomfar a Canes com a protagonista de la Bola Negra dels Javis. I qui encetarà el festival, que serà Uineta. Tots els concerts d'avui seran en un sol escenari. A partir de demà, però, ja s'hi afegeixen la resta d'espais. Adrià Garcia, bon dia.
9: Sí, bon dia. Fins diumenge passaran pel Parc del Fòrum prop de 300 artistes d'arreu del món. Al cartell hi ha noms que no necessiten presentació. Massive Attack, Addison Rae, The Cure, Doja Cat, Gorillaz, DXX o Peggy Goo. Però, com sempre, al Primavera també hi haurà espai per a cares conegudes de casa nostra, com va guiar el Renaldo i Clara o Venus. En total seran 18 escenaris distribuïts arreu del Parc del Fòrum. Una de les novetats és l'escenari Disney, que està just davant del mar i que el presideix una figura enorme de Mickey Mouse. I de públic, el festival no es queda curt. Es preveu que passin pel Primavera 290.000 persones procedents de 145 països diferents.
1: Tot això al Fòrum, però durant aquests dies també continuen els concerts que el Primavera organitza arreu de la ciutat. Avui hi ha un dels noms de moda, Guiz. Que demà actuaran al Fòrum i uns altres habituals del festival, que són Mogwai. Escocesos i que actuaran a la sala Rasmatas. El temps...
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Aquesta tarda serà tranquil·la, però demà s'espera pluja a moltes comarques. Mònica Usart.
11: Sí, de moment aquesta tarda de pluja ben poca, com a molt algunes nuvolades en zones de muntanya, també entre les comarques de Girona i de Barcelona, i a la resta, en canvi, amb més estones de sol i amb temperatures habituals per aquesta època de l'any, màximes d'entre 25 i 30 graus, sense una calor tan extrema com la de la setmana passada. I demà tornen els ruixats, 4 gotes al matí en punts de la costa i al prelitoral, i a partir de mig matí ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, que després aniran escombrant la resta del país i arribaran a tot arreu, fins i tot localment, amb intensitat i amb calamarsa o pedra.
12: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
13: 14:15. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
1: I ho dèiem en començar, Leo Messi recollirà el proper mes d'octubre el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport, Xavi.
2: Un dels pocs premis que li faltaven per guanyar. De fet, els 47 títols de la seva carrera esportiva han tingut molt de pes en la decisió del jurat, però també les diverses accions solidàries amb què ha contribuït i el seu comportament dins del terreny de joc. L'argentí, doncs, s'afegeix a la llarga llista de grans esportistes de la història guardonats amb el Premi Princesa d'Astúries i agafa el relleu de Serena Williams, guanyadora de l'any passat.
13: A RAC1. 14:15.
2: Ja tenia tots els títols que un futbolista pot guanyar, col·lectius, individuals, i ara hi pot afegir el del Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Damià López, bon dia.
14: Bon dia, Xavi.
2: Leo Messi és l'escollit d'aquest any i recollirà el premi el proper 24 d'octubre al Teatre Campoamor d'Oviedo.
14: Sí, així ho ha determinat el jurat, presidit per Teresa Perales, que ha reunit durant dos dies a Oviedo per escollir el guanyador entre els 27, entre les 27 candidatures presentades. El jurat ha destacat, a banda del seu talent, una trajectòria esportiva excepcional i una formidable i continuada tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens més necessitats. Destaca el jurat també que Messi és el jugador que més títols ha conquerit a la història del futbol i que paral·lelament s'ha guanyat el respecte i l'admiració de tots pel seu comportament exemplar dins del camp i també per la seva constància, humilitat i compromís amb el joc col·lectiu. Sobre els títols, Messi n'ha guanyat 47 en 23 anys de professional, succeeix Serena Williams, que va rebre el premi l'any passat, un premi instaurat al 1987 i que han guanyat, entre d'altres, Sebastián Coe, l'equip olímpic de refugiats, Sergei Bubka, Martina Navratilova, els germans Gasol, Lindsay Vonn, Manel Estiarte, Rafa Nadal, Fernando Alonso, Carl Lewis o Severiano Ballesteros, entre d'altres. És la primera vegada que el Premi Princesa d'Astúries s'atorga a títol individual a un futbolista, tot i que el 2002 el va guanyar la selecció de Brasil, campiona del Mundial, el 2010 la d'Espanya, campiona Sud-àfrica, i el 2012 Xavi Hernández i Iker Casillas de manera conjunta. El premi, igual que la resta en totes les categories dels Premis Princesa d'Astúries, seran entregats, com deia Xavi, al mes d'octubre al Teatro Campo Amor d'Oviedo.
2: Leo Messi, que per cert ha estat descartat pel primer dels dos amistosos que jugarà a Argentina per preparar el Mundial. Recordem que Messi arrossega molèsties musculars de l'últim partit que va jugar amb l'Inter Miami a l'MLS. Situació similar, per cert, a la que travessa Lamine Yamal. A la selecció espanyola no juga amb el Barça des de finals d'abril i el mataroní no disputarà l'amistosa demà contra l'Iraq.
14: Sí, la selecció espanyola viatja aquesta tarda cap a la Corunya. Demà s'enfronta a Iraq en el primer dels dos amistosos que jugarà abans del Mundial, un partit marcat pels dubtes que està generant aquests dies l'estat del terreny de joc de Riazor arran de la celebració per l'ascens al Deportivo a primera divisió. L'equip espanyol s'ha entrenat a les Rozas i ha parlat posteriorment Luis de la Fuente. Ha confirmat que demà Lamine i Nico Williams no entraran a la convocatòria, com ja se sabia, i que tampoc actuaran els futbolistes que s'han incorporat les últimes hores després d'haver disputat la final de la Champions dissabte, David Raya, Miquel Merino i Fabián. Més específicament sobre Lamine Yamal, de la Fuente diu que confia pel dia 15, el dia del debut contra Cap Verd, confia que estarà disponible, que el dubte ja serà que decideixin o no fer-lo jugar.
15: Va estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. No garantiza que tenga que jugar. Si no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar en el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
14: De la Fuente ha relativitzat la condició d'amistosos dels partits previs al Mundial. Diu que el risc de lesió assumeix que existeix, però que prefereix disputar-los per fer una bona preparació. Un nom propi, Marc Bernal. De la Fuente ha destacat la seva aportació com a jugador de suport aquests primers dies de preparació.
15: Ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Y nosotros ojalá, que es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
14: Ha demanat també De la Fuente que, entenent totes les situacions, els futbolistes que tenen pendent resoldre el seu futur ho intentin fer abans del Mundial per evitar distraccions en clau mercat. La selecció espanyola, doncs, està passant les seves últimes hores a les Rozas abans de disputar gran amistosa a la Corunya i volaja divendres a primera hora cap als Estats Units.
2: I ara que parlaves de mercat, amb aquestes declaracions de la Fuente, repassem també com tenim les diverses carpetes que té el Barça obertes.
14: Sí, un cop el Barça ha pogut tancar el fitxatge d'Anthony Gordon, ja concentrat a Florida amb la selecció anglesa, el cas és que no serà possible accelerar de la mateixa manera amb la resta de carpetes. Caldrà tenir paciència i en algun cas probablement esperar que el Mundial avanci o fins i tot que s'acabi. Al costat de Gordon, als Estats Units, està concentrat Marcus Rashford. El Barça no renuncia a l'extrem propietat del Manchester United, però no vol de cap de les maneres pagar els 30 milions estipulats per fer-se en propietat amb el jugador. La quantitat assumible es mou més o menys en la meitat. El United no accepta i de fet es posa d'esquena la proposta del Barça, segons informen des d'Anglaterra. En aquests moments sembla molt complicat que Rashford sigui jugador del Barça la pròxima temporada i en la l'escenari actual s'hauria de presentar als entrenaments amb el United quan s'acabi el Mundial, club amb el qual té contracte fins a juny de 2028. Ansu Fati, Barça i Mónaco treballen per oficialitzar el traspàs del davanter amb el club del principal. Del Principat. No és imminent. Falten detalls que tenen a veure amb opcions fiscals i amb, de futures vendes. La resta ja està tot clar. 11 milions de traspàs pel Barça per Ansu Fati. I màxima atenció entre Barça i Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El davanter argentí és la màxima prioritat del Barça per reforçar-se en la posició de davanter i poder substituir Lewandowski, però assumeix que amb 100 milions no n'hi haurà prou per treure Julián del Metropolitano, per molt que el davanter vulgui sortir i vulgui anar al Barça. Potser no caldrà anar, o segur que no caldrà anar, als 500 milions de la clàusula als que remet l'Atlètic de Madrid, però caldrà oferir alguna cosa més que els 100 milions d'oferta inicials.
16: Perfecte, Dami, gràcies.
14: Gràcies, bon dia.
16: Parlem ara de les eleccions del Real Madrid, que continuen tenint un paper protagonista en l'actualitat esportiva d'aquests dies. La campanya electoral s'acosta a la recta final i tots dos candidats, Enrique Riquelme i Florentino Pérez, comencen a moure peça en l'àmbit esportiu. Albert Pedrol, bon dia.
17: Hola, Xavi, bon dia. Tots dos estan a punt d'anunciar els primers fitxatges que tenen lligats en cas de guanyar les eleccions. Per exemple, Florentino ha dit que ho farà públic demà, mentre que està previst que Riquelme ho faci avui mateix. En el cas de Florentino, els grans favorits per convertir-se en nous jugadors del Real Madrid són els defenses Ibrahima Konaté del Liverpool i Denzel Dumfries de l'Inter de Milà. En canvi, Riquelme només ha parlat de Rodri, per bé que el migcentre del Manchester City va dir l'altre dia que no resoldrà el seu futur fins després del Mundial. Això per una banda. Per l'altra, avui l'hem tornat a sentir la veu a Florentino Pérez, aquest cop en un vídeo penjat al perfil de Twitter de la seva candidatura, i és interessant perquè contesta les acusacions d'irregularitats en el vot per correu que ahir va llançar Enrique Riquelme al món a RAC1. Florentino, igual que la Junta Electoral del Real Madrid, assegura que això no té ni cap ni peus.
18: Mira, eso es absolutamente falso. Llevamos toda la vida que la Junta Electoral no da el censo a nadie. Ahora, si un candidato quiere comunicarse con todos los socios, da la documentación a la Junta Electoral y el club envía a todos los socios. Luego, eso son ganas de perturbar absolutamente.
17: Mentrestant, avui els diaris de Madrid publiquen dues informacions interessants. Per una banda, el Marca assegura que una anàlisi forense ha detectat més de 320 perfils de Twitter automatitzats que es dediquen a atacar Riquelme mentre elogien Florentino Pérez. I el Confidencial assegura que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declararà els concerts del Santiago Bernabéu com elements d'interès general per a tota la ciutadania. Això obriria la porta a doblegar l'actual veto judicial i ajudaria Florentino a sortir-se amb la seva.
16: Una cursa per la presidència del Madrid que ens està deixant declaracions sorprenents i estirabots encara més esperpèntics. En tenim dos exemples en les últimes hores. El primer Pedrol és del candidat Enrique Riquelme.
17: Sí, el rebuig del Barça ha romput amb força la campanya electoral del Real Madrid. Riquelme sap perfectament que criticar el Barça suma punts i per això ha assegurat que li encantaria que el club blaugrana baixés a segona divisió. I no només això, també ha confessat que gaudiria de la seva desaparició.
19: Yo quiero ver al Barça.
20: Sota el Barça en segunda, lo querrías ver.
19: Vamos, por favor, me encantaría.
20: No, pero es
19: una...
20: entonces...
19: ¿Pero por qué?
20: Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
19: Ya a mí me, yo no tendría ningún problema, vamos, me pondría contento. Oye, pues una que no, no es nada de falta de respeto, pero a mí me.
20: ¿Y si desapareciera también?
19: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es, una, es historia del fútbol, pero es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid.
17: Les declaracions de Riquelme són al podcast del creador de contingut Jordi Wild, just després de passar pel món a RAC1. Justament, aquesta entrevista del candidat en aquest estudi no va agradar gens ni mica a la Junta Electoral del Real Madrid, que, com dèiem ara, va negar les acusacions d'irregularitats en el vot per correu, però tampoc va fer gens de gràcia a Federico Jiménez Los Santos, que, pareu bé l'orella, ha qualificat RAC1 de ràdio corrupta.
21: Una de las cosas que gustan los madridistas es cuando en RAC1, en esa emisora corrupta y astrosa, es ver cómo sufren los goles y cómo los cuentan en catalán en RAC1. Y va una altra vegada el Vinícius. Gol, una altra vegada l'han fet. Pues ahí ha ido Riquelme, l'Enric ha ido a hacer propaganda. De verdad, no queda un tonto más, ¿eh?
17: Com sentíem, el monòleg també està salpebrat amb un numeret catalanòfob mentre se'n riu d'Enrique Riquelme.
16: Tres setmanes per emmarcar i per recordar que estan vivint els últims dies en matèria de Madrid. Quatre minuts i tres quarts a tres parlem de l'Espanyol. Perquè el Tu diràs tindrà aquesta nit un protagonista de luxe, el flamant nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, xerrarà una estona amb l'Aleix Pariser sobre les seves primeres setmanes en el càrrec i la feina que té per endavant. Edu de Batlle, bon dia.
4: Hola, bon dia, Xavi.
16: Una conversa que heu enregistrat fa una estona a la ciutat esportiva de Nijarque i que ha deixat alguns titulars que podem avançar.
4: Sí, Monchi diu que les reunions dels últims dies amb Manolo González han servit per definir els perfils de futbolistes que volen incorporar aquest estiu. Encara no ha parlat de noms ni de posicions, però avança que hi haurà força moviments d'entrades i sortides.
5: El plan inicial es un poco un pelín más agresivo, porque creemos que se necesitan algunos cambios más. También es verdad que haremos lo que se pueda. Pues evidentemente para traer gente, o hablas con Tebas y lo convences de que el Español tenga una normativa distinta, o intentamos cambiar un poco la fisonomía de la plantilla. Vamos a buscar aquello que creemos que puede mejorar el nivel de la plantilla. Evidentemente va a haber, si he dicho que se empuja más agresivo, pues en todas las líneas va a haber movimiento, está claro.
4: I compta perquè aquí Monchi incideix en que entre els seus plans hi ha intentar fer una venda important per ingressar diners.
5: Bueno, algo tiene que haber, evidentemente, porque si queremos aumentar ese límite salarial tiene que ser en base a ventas y ahorros. Venta con general plusvalía y ahorros salariales. Entonces, la idea es que haya alguna otra cosa que se consiga.
4: Monchi també ha explicat que no persegueix fitxatges mediàtics aquest estiu i que la sintonia amb Manolo González està sent bona. Tota la conversa, Monchi, la podreu escoltar aquesta nit al Tu diràs. Encara l'Espanyol, per cert, avui, però a l'equip femení, tenim notícia. La renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 2028. Dues temporades més. La tècnica ha dirigit l'equip ja les dues últimes temporades.
16: Perfecte, Edu, gràcies.
4: Fins ara.
16: I mentrestant, a Girona, continuem a l'espera de saber qui serà el relleu de Mitchell a la banqueta. Albert Bassas, bon dia.
22: Bon dia.
16: I de tots els noms que comentàvem ahir, en tenim un que sona potser amb més força.
22: Sí, el del català Carles Martínez, segons ha avançat avui l'esportiu, ara mateix seria el més ben situat. L'ex del Tolosa francès es troba lliure, busca equip, el Girona busca entrenador i encaixa. Valoren que es tracta d'un tècnic jove, mètodes moderns i ambició, una mica com Mitchell al seu dia. Segons aquesta mateixa informació, Carles Martínez ja té l'oferta del Girona damunt la taula, una oferta de dues temporades amb una tercera d'opcional. L'interès hi és, l'oferta també, falta saber si el tècnic de les franqueses del Vallès s'acaba per decidir, tenint en compte que té altres propostes, alguna d'elles de primera, i potser per això Quique Cárcel contempla altres alternatives des de la direcció esportiva. Una d'elles, l'exentrenador de l'Osasuna, Alessio Lisci, tot i que també té ofertes de la Sèrie A, i si no s'acabés tancant cap d'aquestes dues opcions, sempre queda a la recàmera una tercera via, la via de casa, que com ja vam explicar és la de l'entrenador del filial Quique Álvarez. La idea, com ja apuntàvem també ahir, és la de tancar-ho aquesta mateixa setmana, només uns dies després, per tant, de l'adeu de Mitchell.
16: De fet, de Mitchell ahir es va fer oficial el seu fitxatge per l'Àgex.
22: Fins al 2028, ahir havia de ser el dia i ahir va ser. Avançada la tarda, el club neerlandès ho va fer públic, dues temporades per Mitchell, com a substitut d'Òscar García, intentant afrontar el repte de retornar el club a l'elit europea. Ara amb Mitchell a la banqueta i no oblidem amb Jordi Cruyff des dels despatxos com a director esportiu.
16: I a nivell de mercat, alguna novetat?
22: De moment no en clau més aviat primer equip, res oficial. Només s'ha tancat en aquestes últimes hores la sortida del defensa del filial Ferran Ruiz, que ha marxat al Terrassa de la mateixa segona federació. Ferran Ruiz, no oblidem també, un dels implicats en el cas Asensio per la difusió d'un vídeo sexual d'una menor.
16: Ara són 3:15, un minut i venim.
23: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
25: ¿En serio? ¿Aquí?
24: Sí, en este monasterio.
25: Y yo pensando que era una excursión más.
24: Si estos muros hablasen...
25: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
24: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
26: Gobierno de La Rioja.
27: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
16: Aparquem el futbol. Obrim ja pàgina poliesportiva parlant de bàsquet. Segona jornada dels play-offs ACB i déu-n'hi-do com han arrencat. Dani Guilà, bon dia.
0: Hola, Xavi, bon dia.
16: El Barça és a nou victòria de les semifinals després de guanyar a domicili l'UCAM Múrcia, mentre que el Real Madrid es troba ara mateix contra les cordes.
0: Sí, l'escenari somiat per l'aficionat blaugrana es va donar ahir, començant pel que es va viure a Múrcia. L'equip blaugrana s'ha exercitat aquest matí ja al Palau Blaugrana, sabent que si guanya demà davant la seva afició, com dius, es classificarà per les semifinals i encara, atenció, podria tenir factor pista a favor. I és que ahir va capgirar la seva versió com un mitjó i del pitjor rendiment va passar a un dels millors, si no al millor del curs. Per sobre dels murcians, el millor local de tota la competició, amb una primera part espaterrant de Darío Brizuela, amb una millor versió d'alguns dels jugadors de l'anomenada primera unitat retornant com Vesely i sobretot Claiborne, ajudats per noms de main role però en un gran estat de forma com Juani Marcos o Yusuf Afol. 68-91 al final, el Barça quasi bé tota la segona part, rondant per sobre els 20 punts de marge, i Xavi Pasqual feia aquesta reflexió a Televisió de Catalunya sobre el canvi experimentat en 48 hores.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós, ens vam bloquejar totalment i som un equip que quan es bloqueja sembla que no tingui ganes ni de jugar i la imatge va ser molt dolenta, però veníem amb molt bona dinàmica amb aquestes 6 victòries com deien a la prèvia i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc que veníem fent i, com bé dius, clar, lògicament després d'una derrota tot sona a reacció.
0: Per tant, la notícia la vam tenir abans del vespre. El que ningú s'imaginava és que n'hi hauria una de més sonada ja ben entrada la nit. El Madrid guanyava de 7 contra el Tenerife a 50 segons per al final, però Jaime Fernández amb dos triples inversemblants per rubricar els 17 punts, 17, que va anotar l'últim quart, i un altre de Dornekamp va donar la victòria 97-98 als canaris, de manera que si demà guanyen, també serien semifinalistes. Dit d'una altra manera, si demà els locals aconsegueixen la victòria, tindrem unes semis Barça-Tenerife, amb factor pista favorable als blaugrana. I tot amb la sisena derrota seguida a la CB del Madrid, un rècord absolut. Sergio Escariolo.
6: En la faceta, sobretot defensiva, hoy no hemos estado a la altura de un partido de playoff. Ahora tenemos que estar a la altura del siguiente. No me planteo caer el jueves, me planteo que mañana nos preparemos e intentemos entender qué es lo que podemos hacer mejor e ir a Tenerife a intentar ganar el jueves. Ese es el plan.
0: Els blancs viatgen avui a Sant Cristóbal de la Laguna amb tot venut per al partit de demà al pavelló Santiago Martín.
16: Aquesta és, doncs, la ressaca que ens ha deixat el primer dia de play-off. Avui arrenca el segon amb el debut de l'altre català, la Penya.
0: Que a partir de les 9 arrenca la sèrie de quarts contra el Baskonia. A veure si pot emular els partits d'ahir, que hi hagi victòria visitant. Això sí, davant un dels millors locals de tota la Lliga, com el Múrcia, només dues derrotes a casa a la CB en tot el curs, només contra València i Barça. El campió de Copa, un equip eminentment físic davant el qual el Joventut haurà de fer molt bé les coses per guanyar. Les descriu Dani Miret.
7: Sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, que són el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues. Hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final, que és el que imaginem, que molts d'aquests partits són així, i poder-lo guanyar.
0: El millor record, el de finals d'abril, quan la penya va ser capaç de superar el Baskonia, en aquest cas a l'Olímpic, per al partit, tothom disponible llevat Dante Tomic, i abans, a les 7, arrenca l'altra eliminatòria de quarts, València-Bilbao.
16: L'ACB entra a la recta definitiva i on ja tenim a punt la lluita pel títol és a l'NBA.
8: Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
16: Aquesta propera matinada arrenca la gran final a partir de 2:15 a Texas, el primer partit entre els San Antonio Spurs i els New York Knicks.
0: La reedició de la final de 1999, 12 anys després els Spurs tornen a una final, canviant el lideratge de Tim Duncan pel de Víctor Wembanyama. Des del 99 feia que els Knicks no eren a unes finals. La ciutat de Nova York està absolutament revolucionada amb el menut Jalen Brunson com a punta de llança d'un equip cuinat a foc lent reconeixible. De fet, són dos projectes sòlids que han arribat per camins diferents a les finals, arrasant els Knicks a l'est i superant el vigent campió els Spurs a l'oest, una eliminatòria contra els Oklahoma City Thunder al setè partit. En tot cas, arrenquen les nits de dormir poc per molts per dirimir el que serà el vuitè campió diferent en 8 anys a la NBA.
9: 14-15. Sunset and the
16: Gràcies, Dani. Anem al tennis, perquè avui quedaran definides les semifinals de Roland Garros. Bassas.
22: Sí, tant en categoria masculina com femenina. La masculina encara no, perquè els dos partits per avui, previstos de quarts, encara no han començat. De moment s'estan acabant de definir les femenines, que tot apunta que disputaran d'una banda la bielorussa Sabalenka i la sorprenent polonesa Chualinska, venint de la fase prèvia. Sabalenka només li falten dos jocs per tancar el seu duel contra la russa Schneider. De moment ja s'ha apuntat al primer set i Chualinska ha eliminat abans, contra tot pronòstic, la ucraïnesa Kalinskaya. L'altra semifinal, la primera, ja es va definir ahir, la jugaran la russa Andreeva i la també ucraïnesa Kostyuk. I en el quadre masculí, com et deia, ho sabrem aquesta tarda. La segona semifinal sortirà del guanyador del partit entre el canadenc Auger i l'italià Coboli, que començarà ara a les 3, pràcticament, i el guanyador del duel també entre italians d'aquest vespre, entre Arnaldi i Berrettini. La primera definida també d'ahir, la jugaran el txec Menci, que es va desfer del portuguès Fonseca en 3 sets, i l'alemany Alexander Zverev, que va fer el mateix davant el madrileny Rafa Hoder, també en 3. En dobles, per cert, bones notícies per Marcel Granollers, que ja és a semifinals també, després d'haver-se imposat aquest migdia juntament amb Horacio Ceballos, el tàndem de francesos format per Roger Bazelén i Hugo Nice.
16: I avui també és notícia Toni Bou, el 39 vegades campió del món de trial, ha establert aquest matí un nou rècord Guinness. Anem cap a Piera, ens ho explica el Quim Salvador. Quim, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. El millor pilot de la història del trial afegeix al seu palmarès el rècord Guinness de saltar bidons en moto amb la roda del darrere i sense tocar terra. Ha aconseguit encadenar 53 salts consecutius sobre 48 bidons separats entre si per 1,35 metres, disposats en rotllana a la rotonda que du el seu nom a la seva vila natal, Piera. La jutgessa dels Guinness, Anouk de Timari, francesa i desplaçada a Catalunya per l'ocasió, ha certificat aquest nou rècord que sortirà publicat al llibre Guinness el mes de setembre. Toni Bou ha explicat que el repte era més complicat del que podria semblar per algú que ha guanyat 39 títols mundials de trial.
2: He de reconèixer que això costava més del que pensàvem. La rotonda té bastant de desnivell i ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També per als meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
1: Toni Bou té dos tendons de l'espatlla dreta trencats i la setmana que ve competirà a Andorra la segona cita del Mundial de Trial GP, que lidera després d'haver guanyat la primera al Japó, camí del 40è títol l'any que en farà 40 al mes d'octubre.
16: D'altra banda, avui es juga el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. Serà a 8:15. Jaume Montero, bon dia.
9: Bon dia. L'equip de Javi Belmonte té 5 gols d'avantatge a favor del partit d'anada, que va acabar, recordem, amb victòria del Club Natació Catalunya per 14-9. Són les favorites per alçar el títol, però avui l'Atlètic Barceloneta compta amb el públic a favor, el mateix públic que ve de celebrar la Lliga Masculina de fa 3 dies i que avui buscarà una remuntada europea. D'altra banda, el Mataró va guanyar ahir vespre la Lliga Femenina. El partit d'ahir va ser èpic perquè el Sant Andreu va plantar cara fins i tot quan perdia per 7-10 a 4 minuts pel final i va arribar a tenir un últim llançament per forçar els penals. Al final, victòria de les mataronines per 9-10, que els ha donat el tercer títol de la seva història.
16: Tot plegat, l'endemà de l'homenatge a Joan Antoni Samaranch, el palauet del Béniz de Barcelona, se li va reconèixer la seva trajectòria, l'aposta per la cultura de l'esport i també, lògicament, el seu paper en els Jocs Olímpics de Barcelona 92.
9: Sí, especialment per ser l'artífex d'aquests Jocs Olímpics a la capital catalana. L'homenatge es va fer ahir amb una cerimònia presidida pel rei Felip VI al palauet del Béniz, on no hi van faltar la família ni les principals autoritats institucionals, com ara l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també l'actual president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. Tots dos van reivindicar el llegat de Samaranch i la gran feina que va fer per internacionalitzar la capital catalana.
10: Barcelona avui és el que és perquè aquell any la ciutat va començar a canviar per sempre. Tot això no hagués estat possible sense Joan Antoni Samaranch.
11: El gran héroe, la persona que trajo los Juegos a Barcelona, es Juan Antonio Samaranch. Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia.
9: A l'acte també es va reivindicar i reactivar la idea de dedicar a Samaranch l'avinguda de l'estadi. La iniciativa és del grup municipal del Partit Popular que encapçala Daniel Cirera.
16: I, Gemma, què ens falta per saber?
9: Un apunt de Fórmula 1 per dir que Charles Leclerc ha renovat indefinidament amb Ferrari. El contracte encara no s'acabava a finals d'aquest 2026, però l'escuderia italiana ha volgut segellar el seu compromís amb qui ha estat el seu pilot des del 2016, primer a l'acadèmia, i des del 2019 a l'escuderia, abans que comenci tot el mercat del 2027. De moment, renova, doncs, Charles Leclerc amb Ferrari per més d'un any.
16: Abans de la pausa, hi ha dues lletres que t'estalvien molts problemes. N-O, no, aquella comissió que ningú t'havia explicat, no a una hipoteca plena de clàusules que descobreixes massa tard, i no al fet que ningú et doni una solució i tu t'estiguis dutxant amb aigua freda. Perquè quan tens advocats com Legalitas, dir que no és molt més fàcil. N-O, no. Festa de Legalitas, 900-106-08, també per autònoms i empreses. 3 minuts i seran les 3, el que diem, una pausa i de seguida ens actualitzem.
12: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya.
12: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
13: Sí, tu prima.
14: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
15: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
19: Valorado.
18: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
19: En España.
18: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Si vols fer la compra, ve a Dana Carrefour.
21: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
20: Si vols fer la compra, ve a Dana Carrefour.
28: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
29: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
30: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
31: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
30: Tu creus? Jo pensava que era normal.
31: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
32: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
33: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
34: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
35: Verisure.
1: Les 3, actualitzem la informació a aquesta hora que passa pel sumari del cas Leire. La Guàrdia Civil conclou que el PSOE tenia la seva pròpia kitchen, una estructura criminal per fer descarrilar les investigacions judicials que podien perjudicar els socialistes o el govern espanyol. Segons la UCO, el PSOE va posar tots els diners i la infraestructura necessàries perquè la trama pogués treballar. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteres.
36: Sí, aquesta és la primera conclusió. La UCO diu que una de les evidències és que hi va haver desenes de reunions a la seu del PSOE a Ferraz. La segona, que aquesta trama il·legal i corrupta ho defineix d'aquesta manera. La Guàrdia Civil treballava amb un objectiu que era el de protegir la figura de Pedro Sánchez, el seu govern i el PSOE. Són conclusions amb les quals el jutge Santiago Pedraz va anunciar ja fa dies que s'imputaven una desena de persones més. El sumari s'ha traslladat a totes les parts a la ratlla de la una del migdia. De moment se n'han filtrat 1.200 pàgines Els dos principals documents són els informes de la UCO amb totes les acusacions.
0: Això pel que fa al cas Leire, però també tenim novetats d'altres casos que afecten Pedro Sánchez. El jutge José Luis Calama ha demanat taxar les joies que van trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. I el cap de la UCO diu que els seus superiors li van ordenar posar-se de perfil en investigacions com la que afecta el germà del president espanyol. Pedro Sánchez, però, no es despentina. Minuts després de conèixer el sumari del cas Leire, ha participat a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i no n'ha dit ni piu. És més, ha deixat clar que manté el rumb de la legislatura. Sánchez demana generositat i compromís a Junts i Esquerra després d'anunciar que començarà els tràmits aquesta mateixa setmana per presentar i aprovar els pressupostos del 2027. Des del Palau de Congressos de Catalunya, Segiró.
2: Sí, Pedro Sánchez ha driblat la preocupació de l'empresariat català sobre les presumptes corrupteles que afecten el PSOE, ni una paraula, i ha desviat l'atenció, en canvi, posant calendari als pressupostos i picant l'ullet a Junts per Catalunya i Esquerra, demanant-los refer la majoria de la investidura trencada des de fa mesos.
3: Tanto en los acuerdos de Bruselas como también en los acuerdos que logramos con Esquerra Republicana, hemos tratado sobre estas cuestiones y nuestro compromiso es continuarlos a partir de 2027. Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas tanto en Euskadi como en Cataluña.
2: Sánchez ha parlat d'amnistia, espera que sigui efectiva durant aquesta legislatura, també de finançament, i ha tret pit de la seva aposta per pacificar la situació a Catalunya, clau, ha dit, pel bon funcionament de l'Estat en àmbit econòmic.
0: I la jutgessa sospita que la terapeuta de la família, Andic, podria tenir alguna cosa a veure amb el presumpte homicidi del fundador de Mango. Pel que fa als esports, Monchi promet un estiu de fitxatges mogut a l'Espanyol.
16: En declaracions a RAC1, el nou director esportiu blanquiblau assegura que hi haurà diversos moviments tant d'entrada com de sortida.
4: El plan inicial es un poco un pelín más agresivo, porque creemos que se necesitan algunos cambios más. También es verdad que haremos lo que se pueda. Vamos a buscar aquello que creemos que puede mejorar el nivel de la plantilla. Evidentemente, va a haber, si he dicho que se ponga más agresivo, pues en todas las líneas va a haber movimiento, está claro.
16: Podreu escoltar íntegrament l'entrevista amb Monchi aquesta nit al Tubiràs amb l'Aleix Pariser. En bàsquet, avui debut a la penya en el play-off pel títol de la Lliga a les 9 del vespre i en directe a RAC+1 visita el Baskonia en el primer partit de la sèrie de quarts de final que juga el millor de 3, i tot plegat el dia que Leo Messi ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport per la seva trajectòria esportiva i els 47 títols que ha aconseguit. És el futbolista que més n'ha guanyat, però també pel seu comportament dins dels terrenys de joc. L'argentí és el tercer futbolista que s'endú el premi després de Xavi Hernández i d'Iker Casillas, i el recollirà a finals del mes d'octubre.
0: I acabem amb el temps. La tarda serà tranquil·la i càlida, però sense temperatures extremes. Mònica Usart.
5: Unes temperatures que estaran dins de la línia del que seria habitual a aquesta època de l'any, a principis de juny, màximes d'entre 25 i 30 graus, i aquesta tarda amb algunes nuvolades en zones de muntanya i també entre les comarques de Girona i de Barcelona, i en canvi a la resta amb més sol. I demà tornen els xàfecs a partir de mig matí, primers ruixats en punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona, que després aniran avançant d'oest cap a est i afectaran qualsevol punt del país, els més intensos sobretot cap a les comarques del nord, on localment poden anar acompanyats també de tempesta i de calamarsa o pedra.
0: Les 3 i 4 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, el nou SEM, la Mireia Garolera.
16: I el Tu diràs amb l'Aleix Pariser.
6: Xavis! Xavis! Xavis! Xavis!
7: Què tal, Pardo? Què tal, Rocamora?
8: Molt bé.
7: Bona tarda.
8: Alegria.
7: Escolteu, molt bon butlletí. Nosaltres, els taloners, avui no se'ns presenta un dia, diguéssim, molt plàcid.
8: No està
7: perquè...
8: fàcil.
7: No està... Avui és un dia complicat perquè l'Alba Segarra ha arribat amb uns fumets que no trepitjava el terra.
8: Sembla l'Orient Express.
7: Bueno. Sí. Que és una estrelleta de la tele. Sí.
8: L'han tornat a trucar de l'estar passant i ha arribat, amb uns aires... Bueno, no és el meu cafè.
7: Ha arribat aquí dient... Bueno, a mi, si no m'ho diuen els de l'està passant, no penso fer res.
8: Ara.
10: Hagués dit totes aquestes coses si em deixessin parlar, però com veieu, no tinc espai. En canvi, la tele em respecten.
8: Bueno, no sé si respecten gaire.
10: Qui ets tu, Cuca, el Cruanyes?
8: Porta tot el dia així.
10: Confonim. I què t'has engreixat, Cruanyes?
8: Porta tot el dia... Gordofòbia no, eh?
10: Gordofòbia no. No, ella està molt prima.
8: No, gordofòbia cap a mi. gilipolles.
0: Clar, primofòbia cap al Cruanyes.
10: No. Primofòbia.
7: Era. És que ella abans d'anar a TV3 no feia comentaris gordofòbics i ara mira com s'ha
8: fet. Estava a aquest punt, uf.
7: Sí.
10: La tele engreixa, nens.
8: Sí?
0: I la ràdio també.
7: Ràdio.
8: Perquè mengem tot el dia de l'altre.
10: Ja portem menjar, sí. Ja.
7: Avui ha arribat l'Alba dient, i el meu teleprompter a la ràdio, no teniu un radioprompter.
8: Se li diu guió, Alba, tot el dia així, eh?
7: Sí. Maquillatge ha demanat avui l'Alba.
0: Clar, home, és que aquí que ho graveu tot, que hi ha càmeres per tot arreu.
10: És que això ja és quasi bé tele, eh?
0: Sí, estem fent més tele que ràdio ja, últimament. Sí.
10: Per què ho gravem tot?
0: No, però, mira, és una pregunta gairebé filosòfica.
8: Hi ha un despatx al fons, on hi ha la coqueta de llum.
7: Al fons a la dreta.
8: Sí, està el despatx de l'Alfons Arús, i al fons a la dreta està el despatx de l'Eulàlia Carbonell. Allà li preguntes i t'ho respondrà ella.
10: Aquella màgia de la ràdio que tot se perdeia. Que les podies dir de l'alçada d'un campanar.
0: I que t'imaginaves, senties una veu, t'imaginaves com seria aquella persona. Sí. Ara ja no hi ha misteri.
10: No, a la tele, en canvi, com que es veu,
7: tot ho has de portar a la tele, eh? Tot ho has de portar a la tele.
8: Està pujadeta, la veu veure ahir o no?
0: És que no sé si ho sabíeu, però ahir va estar l'està passant.
8: Sí. Per segon cop ja, eh?
10: Amb una camisa groga, que em van planxar allà.
7: Ah, ells et planxen la roba i tot a TV3.
8: Bueno.
0: Però te la van donar ells, la roba?
10: No, la roba la vaig portar jo de casa.
7: I ara em diràs que et van recollir de casa amb un taxi, vinga, va.
10: Bueno, amb dos, un d'anada i un de tornada.
7: És que clar.
0: Hòstia, ara...
10: Aquí... Em van recollir d'aquí, que és com una segona residència per mi. Perquè passo més hores en aquesta ràdio que amb la meva família.
8: El taxi el va posar a TV3, entenc.
10: Bueno, és que no és TV3, és una productora.
8: Ah, bueno, però vull dir que aquí...
10: Nens, escolteu una cosa.
8: Aquí s'ha de vigilar amb els taxis.
10: Vosaltres seguiu somiant, que algun dia us trucaran.
8: De què?
10: No perdeu l'esperança. Pintar-se la cara, color esperança.
8: Molt bé.
7: I has de tornar moltes vegades abans no s'acabi la temporada?
9: Tant de bo. Això... Tant de bo més dies com el d'avui. I tant, tant de bo que hi torni cada dia, si pot ser.
8: Perquè com
9: perquè
8: no estàs xerrant avui...
9: Estic gaudint-lo tant, aquest nexe que estem fent avui.
0: Sí, aquest xorreo que us està caient. Xorreo, no? Ens està fotent
7: bueno.
0: Canya, sí.
10: Fer-te feliç sí que em fa feliç.
9: No, a mi més. Ara. A mi més.
10: Això és tan maco.
9: Demà hi tornes o no?
10: Demà quin dia som?
8: Però, i tornes a on?
10: No, demà veig el Primavera Sound.
0: Molt ben fet. Molt ben fet. Però escolta'm una cosa.
10: Vaig a gastar-me'ls allà. S'ha d'invertir en la ciutat.
0: Tot el que vas cobrar d'ahir de l'està passant, a dilapidar-ho al Primavera.
10: Allà, directe, que és una petita demà. Empresa que comença. Demà, la meva targeta.
7: Toma.
10: Ara, taxi. Nada i tornar.
8: Està d'un pujadet, la nena.
7: I vosaltres m'esteu aquí encara inflant més a l'Alba, eh?
9: Perdona, que estava parlant i no t'estava sentint.
8: Sí... També, això cada moment m'esteu inflant. Ella és lliure, ella fa el que vol.
7: Ja ho sé, és un parlant.
10: Jo ja no sé ni de qui sóc, nens. Tinc tants contractes, tants pagadors, que ja no sé qui pertanyo.
9: Ets de Catalunya,
7: és una coqueta lliure.
9: Ara! S'ha acabat la història.
10: Ara! I ves, i part d'Aragó, també, si cal.
8: T'està caient una miqueta de moquillo, ara.
9: Però això no es veu perquè no és tele.
10: Anava a dir una cosa tan grossa.
7: De la cocaïna de la tele, no? Anaves a dir?
10: jo no he dit nois, això.
8: Nois, comencem, per
9: favor.
10: Que tingueu un meravellós dimecres.
8: Gràcies.
10: Podeu recuperar tres a la carta la meva experiència d'ahir.
8: No marxa.
0: No cal, jo entro a Twitter i només em surt el vídeo de...
9: Que marxava ja.
7: Sí, marxeu, marxeu.
8: No s'aixecats ets a dir res.
9: Va, jo marxo.
10: Adiós, les Javis.
8: Que mal educats.
7: Està més pujada, pesada.
10: Encara tinc moc aquí.
29: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estrella.
11: Això és normal, home.
12: Ho passo de conya.
11: Pues vinga, anem.
7: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 10 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
13: Els Taloners!
7: Molt bon dimecres i molt bon programa 403, canalla.
10: Ole, ole, ole.
7: Tot bé?
8: Sí, tot bé, tot bé. Mira, estem veient ara mateix Abraham Urriols des de TV3 a la Patum de Berga. S'ho ha muntat bé, això és fer teletreball, eh?
7: Ah, perquè és de Berga.
8: Calla, és de Berga. I aprofita, mira, el tio, com ha aprofitat.
7: Què deu ser el balcó de casa seva i tot?
8: No, jo estic de casa seva, no.
10: Quina bona cara que fa.
8: Sí, demà a veure quina cara fa.
10: Ai.
8: Avui vaig a la Patum amb ell, a veure quina...
10: Avui vas a la Patum?
8: Sí, i a veure quina veu faig jo també. Demà pot ser divertit, eh?
7: Demà?
8: Mira els contrastos. L'Alba i a TV3, jo avui a la Patum, vull dir.
7: Ostres, molt bé.
10: El meu no és cada dimarts, eh?
8: No.
10: Inxalà, però no és.
8: Inxalà, jo també li deia a la piscina, quan havien d'inflar el flotador, inxalà.
10: Una altra cosa m'inxés a mi. Va, tira, explicar-nos cosetes. Vinga.
7: voleu obrir l'altra versió del dia? Perquè avui, no sé si sóc jo, però estem d'un insuportable.
8: Obrim l'altra versió, vale.
10: Jo no puc més.
8: Jo volia comentar un vídeo de TikTok, però deixem per demà. No, deixem-ho per demà.
10: No, fem una reunió, parem-ho tot.
8: No, un moment, un moment.
7: Preguntem-li a l'Ernest Codina.
8: No.
10: Mira.
8: Fem una cosa, és que sí. Com es nota que ja estem d'estiu i estem una mica pertorbats? Això ja va bé per demà, perquè jo demà, jo ja us dic que vindrem ressaca. Va. Ja va bé que guardem coses per demà.
7: Vinga. Va, doncs, això...
10: Pues mira, fem una cosa, dediquem tot el programa a escoltar música clàssica i lo d'avui ho passem tot per
7: demà. No, que s'ha de fer un programa. No. I tenim l'altra versió del dia ja calenteta, perquè han passat moltes coses que no s'han comentat prou. Com, per exemple, que l'Alba va anar a l'Està passant.
10: No, jo... va, anem a passar pàgina d'això.
7: Sí, sí.
10: Està passant pàgina tot això, ja.
8: Només vull prometre... Vull dir...
10: Vigila que promets.
7: Sí. Aviam.
8: No, que jo demà vindré perjudicat, vindré amb ressaca i cansat, però
10: porta
8: prometo
10: algo.
8: Portar un reportatge d'investigació de la Patum amb la gent de festa.
10: I algo de menjar, també.
7: Persones que avui sortiu a la Patum de festa.
8: Ara.
7: Si trobeu l'Estadella, recordeu-li que està treballant per fer un reportatge demà, eh?
8: Exacte, jo ho he venut així a direcció. Jo vaig avui a la Patum per treballar, per fer un reportatge.
7: Perfecte.
10: I per mi és molt important que donem veu a la Patum i que algú vagi a la Patum de RAC1, perquè si no fos per aquí, només parlaríem de Primavera Sound.
8: Ara.
10: On aniré jo.
7: Quins sants nassos. Obrim l'altra versió ja, si us plau.
11: Los que tienen el poder están... Esos son los que están más locos perdidos.
7: Comencem l'altra versió, doncs, parlant de la notícia del dia. El papa podria parlar català. L'Església ha fet un pas enrere i tot apunta que Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
10: Mira, la pressió dels bisbes catalans, de bona part de la classe política i de diverses associacions de catòlics, sembla que donen els seus fruits. Doncs apunten fonts eclesiàstiques, s'estaria ultimant un acord perquè el pontífex combini el català, el castellà i, evidentment, el llatí a l'acte central del proper 10 de juny.
8: Home, serà tan exòtic sentir parlar un turista parlant català a l'entorn de la seva família que això sí que serà un miracle, eh?
7: Mira, un miracle ben catòlic. Bon,
10: tot i que, de moment, l'arquebisbat de Barcelona nega que el Vaticà hagi fet cap modificació i que ara incorpori el català. O sigui, que calma.
7: Ah, exacte. Molta calma, com que encara sembla que no és del tot segur. Els taloners, volem demanar-li al papa que parli en català de la millor manera que ho podem fer, que és cantant.
8: Ara.
7: Hem decidit versionar els Ava de Roma. Si us plau, Ava... Alba, et demanaria, com t'he demanat altres vegades, que toquis el piano en directe, tu? Sisplau.
10: Ai, sí, i tant. Pensava que volies que ballés. Avui toco piano?
7: Avui toco piano.
10: Ho faig tot bé.
7: Vinga, endavant amb aquesta cançó de The Winner Takes It All.
8: Ja.
12: Sap parlar en llatí i el papa va viure al Perú.

0: Fes-ho en català.
1: T'he de dir que Mònica Folquet ha fet un comentari per l'intern, no sé si l'has pogut sentir, però que...
2: Està cantant.
1: Que has cantat molt bé, eh?
3: Oh, que, aviam, digue-m'ho a mi, aviam.
2: Que connecti la Mònica en directe.
3: No, no, gràcies, no. Mònica, gràcies. Mireu, atenció a la següent notícia, ai, perquè ens toca molt de prop.
1: Ai!
3: Avui Alba rebràs, eh?
1: És fort,
3: avui
1: això.
3: Rebràs perquè...
2: Avui jo, entra... Prou, ja, sembla el programa de l'Alba Segarra,
3: no,
2: avui.
3: No, però és que no és culpa nostra, eh? Entre acabar TV3 i el que ha passat ara, que hem vist que al Bar Esport de la Fuliola, al teu poble, han repartit 1 milió d'euros en el sorteig de l'Euromillones.
2: Això és cert, el sorteig de l'Euromillones va repartir...

0: sé si ho sabeu, m'he arribat molt tard. Tu creus que si jo hagués cobrat 1 milió d'euros,
1: sí,
0: avui vindria amb autobús a treballar?
2: Trabajar es de pobre.
1: Com vindries? Va.
0: Amb helicòptero.
1: Mira,
0: no, no he guanyat res, jo, nens, perquè per guanyar alguna cosa has de jugar. I jo...
1: No preocupis, Alba, perquè des dels taloners hem posat tots els nostres efectius, que ve a ser un telèfon fix, per intentar trobar qui és el guanyador o guanyadora d'aquest 1 milió d'euros a la Fuliola. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de Cigaló de Baileys. Què passa, Segarra?
0: Ja comencem malament, perquè ja en diem Carrajillo, no?
3: Carrajillo,
1: en dieu? Carrajillo, perquè van tan mamats que és Carrajillo, arrossega la R.
0: Ja comencem malament, està dit.
3: No, no li dieu Carrajillo.
0: Bueno, jo potser li poso més R's, però perquè sóc molt generosa.
1: Mira, he trucat a l'epicentre de la moguda, he trucat al bar on ha passat tot, al bar Esports. Mira, he trucat allà.
4: Digui'm.
1: Hola, què tal? Bon dia.
4: Sí, digue'm.
1: Bueno, enhorabona, que hem vist que heu repartit 1 euro milions.
4: Sí, sí, ahir a la nit, de 1 milió, no sabem qui és, però bueno, contents.
1: Encara no sabeu qui és, eh?
4: No, no, les màquines van aquestes tan automàtiques que mires l'import i no mires lo que és. Vull dir, solament sabem que era una aposta de 10 euros.
1: Ah, era una aposta de 10 euros i s'han dut 1 milió d'euros, eh?
4: Sí.
1: I has detectat que ha vingut algú al bar una mica amb aires de convidar tothom o no has notat res?
4: Tot el matí és el que estem parlant ara, la gent, però no sabem res.
1: O sigui, esteu una mica a la guaita a veure qui li ha pogut tocar o no, a veure si veieu moviments estranys, no?
4: Sí, exacte.
1: Molt bé, estem molt bé, molt bé. Nosaltres, mira, truco dels talons del Versió RAC1. De fet, tenim, no sé si la coneixes, a l'Alba Segarra.
4: Bueno, no l'he vist, l'Alba Segarra, però ella, la punyetera, igual se l'ha amagat.
1: Sí, no? És que jo també crec que se l'ha amagat ella, eh?
4: A partir d'ara es canviarà la roba, el cotxe...
1: Veus? Tot. Ja no trepitjarà mai més la Fuliola, eh?
4: Segur.
1: És que clar... Aquí, Juli, el jefe de la Barresport ja apuntava cap a tu, que potser comencem a notar coses diferents amb tu, eh?
0: Nens, a mi se'm notaria tant, però si sí. Fa 2 hores que parlo de la tele i he anat un dia, imagina't si tinc 1 milió, no callaria.
1: Mira, t'he de dir que aquest rebombori que estem generant ara també no l'estan visquent a la Fuliola al poble, perquè la llibreria Marimón, que està just al costat, també estan molt integrats amb... Integrats.
3: Integrats al poble, no? Estan molt integrats.
1: Estan molt intrigats amb el tema. Hola, bon dia, què tal? Que això és la Fuliola?
5: Sí.
1: Ah, molt bé, mira què tal, truco de la ràdio, truco de RAC1, enhorabona.
5: Ah, moltes gràcies, però a nosaltres no ens ha tocat, eh?
1: Ai, quasi, és que estic a veure si investigo a qui li ha tocat, eh?
5: Pues no hi ha hagut sort, ojalà.
1: Aquí, diguéssim, a la llibreria Marimón no ha tocat, eh?
5: No.
1: Vale.
5: De la ràdio. Ah. I que ens ha tocat a nosaltres.
1: Clar, amb qui xerres?
0: Amb el Josep.
5: El meu home.
1: Ah, què tal el teu home? A veure si li ha tocat amb ell i no t'ho ha explicat, eh?
0: Vine. És l'Imma.
6: És una broma, no, això?
1: Com que... No és cap broma, home. Truco de la ràdio, dels taloners.
6: Ah, vale.
1: Què tal? Tot bé o què?
6: Sí, però no ens ha tocat, eh?
1: No hi ha hagut sort, no?
6: No hi ha hagut sort.
1: Tu sospites d'algú o què? Has vist algun moviment estrany?
6: No, aquest del bar el tenim enfrente. L'he anat a preguntar unes quantes vegades, però no, de moment encara no m'ha volgut soltar prendre.
1: O sigui, has anat a preguntar diverses vegades, eh?
6: Oh, claro, home.
0: Clar.
1: És que, clar, la gent està molt intrigada a la Fuliola amb el tema. Digues, què passa?
0: Una de les primeres sospites que vaig tindre jo quan vaig rebre el WhatsApp va ser que fos el Josep de Calmarimón. Perquè ells tenen molta sort. Quan fem bingos al poble, sempre guanyen el bingos de Calmarimón. També t'he de dir que són com 30, saps? Vull dir, són molta gent.
3: Però tu no tens cap pista?
0: No tinc cap pista.
3: Coneixent a tothom de la Fuliola?
0: Mira, a la Fuliola cada matí es troben un grup de persones a la plaça del poble, que en diuen la Moncloa, que són gent jubilada, a fer el cafè. Si aquella gent no ho ha averiguat...
1: Ai.
0: Que allò, Carles Porta al seu costat és un aficionat. És que no se sabrà.
1: Jo només vull dir-te que crec que he trobat el primer sospitós.
0: Què dius ara?
3: Calla.
1: He trucat a un bar i jo començo a sospitar d'aquesta gent.
7: Digui'm.
1: Truco de la ràdio, truco de RAC1, que per aquí esteu d'enhorabona, no?
7: Sí, però és el bar del costat.
1: Ah, aquí no ha tocat, eh?
0: Al Pardal
7: has trucat. No, al Pardal no. Ha tocat a la Fuliola el Juli.
1: Tu ja has vist algun moviment estrany o algo que creguis?
7: No hi he vist res. A més, avui el nostre bar està tancat.
0: Ai.
1: Ah, t'estic molestant
7: aleshores...
1: en el dia de festa, entenc.
7: No, home, no molestes, no passa res.
1: Vale, perquè a tu no t'ha tocat, eh? Vull dir que avui no hagis agafat festa perquè t'ha tocat a tu això.
7: No, jo perquè el dimecres ja tanco de costum.
3: Sí, ja.
7: No m'ha tocat.
1: No, home, sospitós que justament l'endemà que toqui 1 milió d'euros tu facis festa, no vull dir res, eh?
7: Molt bé, però si tots els dimecres faig festa.
1: Vale, jo estic aquí...
7: És un dimecres més.
1: Jo estic investigant aquí per si de cas.
7: I, pues no, per aquí no vas per bon camí.
3: Ui, s'ha posat nerviosa.
1: Ai, ai, ai, ai, ai,
3: no, que... Estava neguitant.

0: Dosa, perquè tu estaves preguntant bé, anaves per bon camí.
1: A veure si lo pardal té un niuet ple de calarons, eh?
2: I és raro tancar un dimecres.
0: Això t'anava a dir. Ara. Quin bar tanca un dimecres? Quin bar tanca un dimecres?
2: Ara. De fet, quin bar tanca allà?
1: Ara.
2: Vull dir, carajillos se'n fan cada dia. Ai, ai, ai, ai, ai, que ho hem descobert.
0: Ai, el pardalet.
3: Que jo et dic una cosa. He seguit aquesta investigació, tot i trobar-me aquesta gent sospitosa al bar de lo pardal, no?
2: He trucat... El biquini increïble, lo pardal. Llàstima que ara tancaran per multimilionaris, perquè està boníssim.
3: Cierre por...
2: Cierre por multimillonario.
3: Bueno, he trucat, clar, jo dic... A veure, pensa, Guillem, a la investigació. Qui es pot adonar que algú és multimillonari? El del taller mecànic, perquè hi haurà un canvi de cotxe.
2: Boníssim.
3: Clar, llavors...
0: Perdona, aquesta reflexió que has fet és digna de crims, eh?
3: Bueno, sí. Hola a tothom.
2: Parem-ho.
0: Com seria?
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
2: Ai, no.
3: Jo és que saps què passa? Que imito el Balas.
2: És com la meta-imitació, no?
3: Bueno, jo he trucat al taller, bàsicament, sí. Perquè dic, a veure, quan algú que es compri un cotxe nou anirà a posar-lo a punt o alguna cosa, tal. Vull dir que hi ha un punt aquí, no? Llavors he trucat a l'únic taller que he trobat, a la Fuliola, no sé si n'hi ha més.
2: N'hi ha més, però...
3: El Ramon Cortés.
2: Sí.
3: Pues he trucat allà i ell també opina el mateix.
4: Sí, digui.
3: Hola, què tal? Bon dia.
4: Sí.
3: Truco de la ràdio, truco de RAC1. Com esteu per aquí?
4: No mos podem queixar.
3: Això vol dir que t'ha tocat a tu el milió d'euros o què?
4: No hi ha estat tant de sort. He sentit a sonar campanes, però no sóc jo.
3: I sospites d'algú que pugui ser? És que estic investigant una mica.
4: Saps què passa? Que jo tinc el taller de cotxes d'aquí de Fuliola.
3: Sí.
4: I llavors ja estaré al tanto. El pròxim que et canvio el cotxe segur que he sigut.
3: Clar. Segurament anirà cap a tu.
4: Home, si em toqués un milió d'euros, poder apuntaria a estar més amunt un Jaguar, la veritat.
3: Perquè a tu no t'ha tocat de veritat, eh?
4: No, perquè estic lijant aquí l'operajoc d'un cotxe. Si m'hagués tocat un milió d'euros, creure que no estaria aquí digui no.
3: O sigui, és que estàs lijant ara mateix un capó d'un cotxe?
4: Un parajoc, sí.
3: Un parajoc?
4: Sí,
3: sí. Pots lijar en directe així a veure com sona?
4: Oh, no.
3: Mira, a veure, lija, fot-li, a veure. Fot-li, sense por!
4: No, que si no igual arribo al plàstic.
2: Escolta una cosa, és el Ramon Cercós.
3: Jo, Ramon Cortés, no ho sé.
2: Ell és de Bellmunt, però va vindre, ha muntat un taller a la Fuliola.
0: No cal saber la vida.
2: I estàs al carrer de darrere de casa meva.
0: Ets una padrina, eh?
2: Bueno, és que és molt fàcil, són 1.200 només.
3: Marujita Díaz, eh? Escolta...
2: Bueno, no ho has aconseguit, eh?
3: Ara t'afecta directament aquí el tema, perquè, clar, com la Fuliola, com podeu comprovar, és un poble molt petit, i miraculosament he trobat el contacte d'una persona que ens ha ajudat molt. He trobat el contacte, atenció, del teu pare.
2: No m'ho puc creure. Què m'estàs dient?
3: He trucat al senyor Joan Segarra.
2: Has anat a molestar un senyor gran?
3: He trucat al teu pare. Però el problema del teu pare que surt el seu telèfon a Google.
2: I, i la sort que tu has tingut és que te l'agafi.
3: Sí.
2: Perquè molts cops no el sent.
0: Però tu no li has preguntat a ton pare si li ha trucat amb ell?
2: No, jo ho he ficat al grup de casa.
0: Ah, val.
2: I ell no va respondre, però perquè no sap escriure whatsapps.
3: Doncs, llavors, atenció, perquè escriure no sap, però parla molt i molt bé.
5: Sí, digueu.
3: Hola, què tal, Joan? Sóc el Guillem Estadella, company de feina de la teva filla. Com va? Tot bé?
5: Hombre! Això sí que és un cul... Digues!
3: Què tal? Tot bé? Et noto content.
5: Oh, i tant, sempre.
3: Home, no t'ha tocat...
5: Cap més remei.
3: No t'haurà tocat a tu el milió d'euros?
5: No.
3: Ah, vale. És que estem trucant aquí la Fuliola per investigar-ho.
5: Ja pots telefonar, que no m'ha tocat a mi.
3: No t'ha tocat a tu, no? Ni a la teva filla, és que sospitem una mica d'ella, també.
5: Bueno, jo tinc una promesa feta, eh? Si mai em toca la Primitiva o alguna loteria d'aquestes, jo només agafaré cèntims per comprar-me una cosechadora.
2: Ah!
5: A més, els hi regalo tot.
3: I la resta a repartir?
5: Sí, li dono a la dona que em faig el que vulgo.
3: Ah!
5: Són 8 de calés, jo. No en vull.
3: Home, està molt bé.
5: Jo vull una cosechadora pels matins en esmorzar, carrajillos, caliquenyos i cago en Déus i ja està. I el demés que s'ho quedo, no n'he de fer res.
3: És increïble.
0: Us heu quedat amb aquest petit detall? Ha dit carrajillos, eh?
3: Carrajillos.
2: Déus, t'ho he pres, jo.
3: I caliquenyos.
2: Escolta, però té una barra que se la xafa. Tu saps el que costa una cosechadora? Diu, només vull una cosechadora.
3: Ai, Déu
2: meu. Mos arruïnaries?
0: Però amb un milió d'euros te n'en compres 10?
2: No,
3: són caríssimes.
2: La maquinària agrícola és caríssima.
3: Un John Deere va de boig,
2: eh? Escolta, que es compri un Clio, saps? Per fer carajillos i conyac, bueno, no necessites res més.
3: Jo l'única conclusió que he tret és que el teu pare és un crac.
5: Ostres. El dia que em veuen aquí al poble amb una cosechadora nova, és que m'ha tocat una loteria.
3: Clar.
5: El meu objectiu de la Primitiva que faig cada setmana és això. Si em toqui una cosechadora.
3: Molt
5: i
3: bé.
5: Aprendre pel cul tot.
3: M'encanta. Començo a veure d'on han tret una mica la genètica l'Alba, eh?
5: No, no, no. No, la meva és més bona.
3: A veure si el còmic bo de la família seràs tu i no ella.
5: Que no, home, que no, que no. Jo sóc una persona sèria.
3: Ja ho noto, sí. Ja ho noto, eh? Escolta, Joan, moltes gràcies i enhorabona per la filla que tens, una màquina.
5: Que faigo el que vulgo, la qüestió que sigo feliç. I gràcies per trucar, gràcies.
3: A tu, adeu, adeu. Adeu. Joan. La conclusió és...
0: Bueno, són pare i filla, no, sou cagats, eh? Sou cagats.
2: I diu una cosetxadora, la resta més igual. Sa filla pagant un lloguer a Barcelona. No. Mira, nois, això és el colmo.
3: No, no, no. A la Fuliola, en conclusió, els hi ha tocat la loteria, efectivament, i els hi ha tocat la loteria de tenir l'Alba Segarra.
2: Oh! Moltes gràcies.
0: Doncs mira, més sort que tindrem després de la publicitat, perquè ara en uns minutets arribarem a 2:15 de la tarda, i a la tornada, l'Alba Segarra, la reina de la Fuliola, obrirà el seu sí segur repassant...
3: Avui és especial l'Alba Segarra, eh?
0: No, avui...
3: He parlat de la tele... Hòstia, avui, Déu meu senyor,
2: direm
3: eh?
2: Que és el meu casament.
0: Un monogràfic. És un monogràfic. Ara tornem. Déu
2: meu. Adéu.
6: Ballonets o publicitat! El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
7: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
9: No.
8: I a més, es posa a diluviar.
9: No t'ho creus.
8: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
10: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
11: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
12: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
13: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
14: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
13: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
14: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
13: Més informació a visitpalamós.cat.
15: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Hola, Pijal Didi, home, diguin.
17: Bon dia, què tal?
16: Sí, bon dia.
17: Que avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa i dic, vaig a felicitar la gent que parla portuguès.
16: Em sembla que et conec.
17: Som dels taloners del Versió RAC1.
16: Et sento cada dia.
17: Ah, sí? Ai, quina alegria!
16: Cada dia ho sento, a la de Linyola, sobretot, perquè com que de Lleida...
17: Ara s'emprenyarà l'Alba quan senti això, eh?
2: La mare que el va... L'espavilat que és per calar l'estadella, que té més cara que esquena...
17: Sí.
2: És la intel·ligència que li falta... per diferenciar Linyola de la Fuliola.
17: No, Fuliola. Perquè s'ha confós, pobre senyor.
2: A mi que un fixapí
17: no,
2: s'equivoqui...
17: És de Lleida, aquest
2: mira,
17: senyor.
2: Mira, però que algú del territori confongui Linyola i la Fuliola, quan jo me n'encarrego 300 vegades al dia de dir la Fuliola, que m'haurien de pagar un sou als de l'Ajuntament...
17: Però els dos acaben amb bola.
2: I la Fuliola és molt millor que Linyola, molt millor, home, em sembla ofensiu.
9: els taloners del versió RAC 1 i aprendre pel sac les migdiades.
16: Cada dia ho sento, a la de Linyola sobretot.
0: Dos quarts i dos minuts de quatre. Us recordem que els divendres podeu venir de públic. Últimes, darreres places, perquè acabarem temporada i els divendres estan planets. Però encara hi sou a temps. Si voleu venir, heu d'enviar un correu electrònic a talonersversio@rq.net. Apunteu-ho bé. No us confongueu. talonersversio@rq.net i l'assumpte també és molt clar. Públic taloners. Heu de posar el nom complet, el cognom, el segon cognom, el DNI,
3: la lletra
0: del DNI, número de compte, i ens envieu 200 euros.
3: Direcció...
0: És gratuït. No, no, no, només nom, nom i DNI.
3: Grup sanguini.
0: No.
2: Horòscop.
0: Nom, sí, DNI...
3: Aquí i no entren els escorpins, eh?
0: No, sí que entren. Mira. Si tu ets escorpí...
3: Per això...
0: Escolteu, ens dieu quin dia voleu venir,
2: vale.
0: Mirem si hi ha lloc i us responem. Us esperem aquí a l'estudi de RAC1. Oh. I ara sí, els dimecres hi ha un calaix desastre que l'Alba Segarra intenta ordenar amb la informació viral de la setmana. Alba Segarra, bona tarda de nou.
2: Bona tarda de nou, com esteu? Esteu preparats? Que sí, segur?
3: Feia estona que dic, no sento l'Alba Segarra, sí. Què li passa?
2: Vaya programa pesat de mi. Vinga, va, posa-la.
3: Posa-la,
0: posa-la on?
3: Ah. Ara, ole.
2: Bueno, nois, per si algú estava vivint a una cova, que sàpigui que avui comença oficialment el Primavera Sound.
3: Ara, xulo.
2: El que vindria a ser la festa major de la gent que sap parlar en anglès, que vesteix només amb roba d'Adidas i es posa samarretes per sobre de les camises, o sigui, Marc Simón, la festa major de Marc Simón. És broma, perquè jo també hi vaig. Escolta una cosa, el periòdico està fent com una espècie d'aprofundizament molt heavy amb el Primavera Sound, com si no estigués passant res més al món. Llavors, cada dia treu un article. Primer va fer un article que es deia del Primavera Sound al Sonar o al Cruïlla. Guia para triunfar con el look perfecto en los festivales de Barcelona este verano. I afegia, no se viste igual para ver Gorillaz o Bad Gyal en el Primavera Sound que para bailar electrónica en el Sonar. Tampoco se prepara igual una noche mediterránea en el Cruïlla que el negro del Rockfest. ¿En serio? O sigui, sisplau, jo demano i suplico que no. Hi ha persones que són molt bones amb això de vestir-se, fantàstic, molt bé, però jo no necessito més pressió amb el tema de com vestir-me. I em costa cada matí vindre aquí al programa com si no anés a fer dissabte.
3: Això et costa, eh?
2: Sí. Això em costa.
0: Molts dies de xandall, sí.
2: Molts dies de xandall, perquè no puc amb la meva vida.
3: Molts dies de dir, aquesta senyora és un jonqui.
2: Bueno, molts dies. Això ho feia a vegades per veure si em pugen al sou.
3: Com?
2: Per fer una mica de pena. I diguin, ai, pobreta, va bruta.
0: Però si ara has guanyat 1 milió, ja que t'han de donar.
2: Exacte. No, però per persones com jo, que vaig anar a la fèria d'abril amb quets, amb bambes, que en dieu vosaltres.
3: Quets?
2: Quets bambes.
3: No, jo no sóc cap bamba.
2: Amb bambes? Sabates d'esport?
0: Sí. Quets, bambes, popes, tetes. És així.
2: Exacte.
0: Al diccionari.
2: Jo vaig anar a la fèria d'abril amb quets. Nois, vinga, vamos a tratar-lo d'arrencar-lo.
3: Amb quets.
2: Com us penseu que a mi em foteu la pressió d'haver-me de pensar com he d'anar en cada un dels festivals? No?
3: Clar.
2: Bueno, pues per si això fos poc, la Primavera ha fet un altre article parlant-nos d'una figura del el periòdic, ha fet un altre article parlant d'una figura molt important del Primavera Sound, que és el host. Que
3: el
2: és
3: host.
2: Una host.
3: Eh?
2: Una host és una persona que s'encarrega de que els artistes tinguin tot allò que desitgen.
3: Vale.
2: Els artistes o els equips d'artistes demanen què necessiten al seu camerino i la host els hi aconsegueix, no? Què fa? Tu penses, ostres, un artista ve a fer un concert, què necessita el
0: una
2: camerino?
0: Una guitarra, un micròfon, un cable...
2: El camerino, cuques.
3: El camerino. Ah,
2: concentrem-nos,
0: una aigua.
2: Una aigua,
0: una tovallola.
2: Una tovallola, una mica de gominola, una mica de fruit sec.
0: Fruit sec i un plàtan sempre va bé.
2: Un plàtan sempre va bé, no?
0: Sí.
2: A part, és
0: un
2: fàcil
0: vàter.
2: De menjar. Un vàter. No,
0: aire condicionat.
2: Aire condicionat.
3: Sí.
2: Com a molt, unes cerveses per l'acabar a celebrar, que s'ha anat bé.
3: Ara.
2: Però és que els artistes són com una espècie de nens malcriats que creuen que necessiten coses com, per exemple, mel d'una marca molt especial,
3: ai, no
2: concreta.
3: No puc amb això.
2: No, no, no. Una rentadora
3: com?
2: Al camerino.
3: Una rentadora?
0: Qui ha demanat una rentadora?
2: O sigui, aquesta és anònima. Ah. Però el Cruïlla es va demanar una rentadora al camerino d'un artista fa uns anys. Una rentadora.
3: Però per què una rentadora?
2: Jennifer López demana que tot el camerino sigui de color blanc. Que no hi hagi cap altre color perquè si no es desconcentren.
3: Mira, hi ha molta tonteria, eh?
2: Shakira demana una camilla per massatges a dins del camerino. Katy Perry demana dos cadires en forma d'ou i color crema, làmperes d'inspiració francesa, una nevera amb porta de vidre i que el personal ningú es dirigeixi a ella.
3: Déu meu senyor.
2: I la Beyoncé demana tindre tres camerinos.
3: Per què? Perquè... Per l'ego, un per l'ego, l'altre per cul i l'altre per ella.
2: Per cada... Mira, això ha estat molt malament. No. Després tu parles de gordofòbia, tio.
0: No ens ha agradat aquest comentari.
2: Aquesta manera de cosificar. Vale, doncs aquesta noia entrevistada, que és la Sonny Harris, que és aquesta tia que fa de host al Primavera Sound, sí, ha explicat que un cop un artista li va demanar gossos petits...
3: Gossos?
2: Que al camerino hi hagués...
0: Cadells.
2: Cadells de gossos per relaxar-me.
3: Estic flipant.
2: Per mi, ara mateix, després d'aquestes dades que us he donat,
3: sí,
2: la feina d'una host sona així.
18: Supercalifragilisticoespialido, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura...
2: Perquè darrere d'aquests artistes només hi ha canalla malcriada. I sabeu de qui es culpa això?
3: De qui?
2: De l'equip que hi ha a darrere dels artistes.
3: Ara.
2: Això és com els pares.
3: Ara.
2: Si el teu fill és un malcriat, senyal que tu ho has permès.
3: Totalment.
2: Després no busquis culpables.
3: Si el fill és tonto, és que el pare és tontíssim. Clar.
2: Això no ho heu vist?
3: Sí.
2: Això passa molt. Tu veus, veus un nen que és... Nen que necessita abraçada forta d'aquestes d'ofegar una
3: sí
2: mica?
3: Sí.
2: Si veus això, mira el pare. Mira el pare darrere, no hi ha cap altra explicació.
3: El pare tot el dia al bar.
2: I seguirem parlant de criança i de pares i mares.
3: Perquè...
2: Perquè, clar, és el que dèiem ara, no? Que els pares sí i mares haurien de ser una mica els referents de la canalla. Bueno, sobretot s'espera que ho siguin les mares. Això és una cosa que a mi sempre m'ha fascinat, no? Perquè se'ls posa molta més pressió.
0: Total.
2: Una mare és la CEO d'una casa, no? Se n'encarrega d'organitzar, de pensar, de planificar, d'executar. Llavors hi ha un dia que aquell senyor amb testicles fins als genolls decideix fer-li dues cues a la seva filla, que per li fot malament. Bueno, bueno, creu de Sant Jordi, parem la terra. És tan bon pare.
3: Però Gabriel
2: la va portar a l'escola. Mira, aquest senyor, des de que va deixar la llavor a l'òvul d'aquesta senyora, no s'havia tornat a responsabilitzar de la seva petita filla fins avui, perquè segurament l'altre deu estar en coma, perquè si no, no mou ni un dit. Li ha fet dos cues mal fetes, que sembla que li ha fet un ximpanzé borratxo, i el poble l'aplaudeix. Què estem fent?
3: Però pot ser que Gabriel Rufián pengés un vídeo fent-li les
2: mira,
3: quantes
2: és que bon altre em poses a la llista. La seva filla, una que deia trobar pel carrer. Necessito una nena per fer cues, saps? Com se diu la meva filla, com se diuen les seues amigues, jo què sé. Total, noi, tornem al tema de ser referents. Mireu, anem a pans, vale? Perquè a mi lo de ser referents és una cosa que m'atabale molt, perquè sí penso, aquí hi ha una gent que treballa tot el sant dia amb una feina que la majoria no els hi agrada. Llavors, tot això ho fan per pagar una mica de caixa de mistos petita, que és la casa on han de viure, però la paguen a preu de xalet de luxe, vale?
0: Jo ara m'he perdut.
3: Jo fa estona que no sé què...
0: Ara estem, no estem parlant dels hosts.
3: Ara ve el giro.
0: Ja no.
2: No, nens, estem parlant de ser referent.
0: Ah, val.
3: Ah.
2: Aquí hi ha unes persones adultes que treballen, us vaig fer molt a poc a poc, que treballen tot el dia, vale, per haver de pagar un pis molt petit a un preu molt car, i després de treballar tot el dia amb tot això, a sobre han de ser referents de les seves criatures.
3: Sí.
2: Vale? Sí? M'esteu seguint ara?
0: Sí, ara sí.
2: Vale.
19: Ara.
2: Jo penso que hauríem de cobrar un sou per la criança, sincerament.
3: Sí.
2: Perquè, si no, o sigui, d'on treus el temps per ser referent?
3: Totalment.
2: Quan arribis a casa, esgotat.
3: Doncs
2: pues avui tenim, us porto una solució, vale? Perquè han inventat un llibre,
3: vale,
2: que és un llibre trampa.
3: Un llibre trampa? Com?
2: Escolteu això.
20: Atención al nuevo truqui viral para padres modernos que no quieren que su hijo, su bebé, les vea con el móvil para no empezarles a crear adicción desde tan pequeñitos. Es un libro que va en una caja.
2: ¿Veus?
20: Que tiene la apariencia de un libro, pero no es un libro porque no tiene página. Y dentro tú te pones el móvil y tú puedes hacer scroll hasta que el niño se ahogue con una oliva.
2: ¿Puedo entender?
3: ¡Por favor!
2: O sigui, és un llibre, però quan tu l'obres, a dins hi ha un forat que t'hi càpigui el mòbil.
3: Perfecte.
2: Llavors, la teva criatura es pensa que tu estàs llegint...
0: Però estàs mirant el mòbil.
2: Però estàs mirant el mòbil.
3: Però quina meravella!
2: Nens, a favor o en contra?
3: Home,
0: ara mateix s'estan exaurint totes les unitats d'aquell llibre.
2: Això espero.
3: A favor.
2: S'ha acabat això de que els pares hagin de ser referents. Prou!
3: Ara.
2: Tinc arguments per defensar-ho.
3: Vale.
2: Tard o d'hora, primer argument. Sí. Tard o d'hora el teu pare et decepcionarà, o la teva mare. Sí. Mal que mal, si ja no els poses com a referents des del principi, ja no et pot decepcionar.
0: Hi ha un dia que t'adones que no ho saben tot.
2: Quan algú parteix de molt avall,
3: sí.
2: Si tu i algú ja el, més aviat el mires amb pena,
3: sí.
2: Bueno, mai et fallarà.
3: A veure, tampoc miris amb pena a ton pare i a ta mare.
2: No, però el mires allò que no, no el fiques en un pedestal. Tu el veus com una persona humana, que mira el mòbil, que no llegeix.
3: Home, però està, també l'hem de tenir un pedestal als pares, no? Perquè ens han engendrat...
2: Però jo no dic que no l'estimis, eh? No, jo dic no, que no el sobrevaloris. Si tu no el sobrevalores, no et decepcionarà mai.
3: No sobrevaloris el teu pare
2: no
3: i la teva
2: no sobrevaloris
3: mare.
2: A ningú, no val la pena. Primer argument. Ah. El segon. Jo penso que donar-li tant protagonisme al crio, això sí. Que fem de fer-los i cas, al final és com votar a l'ultradreta. Qui pagarà les conseqüències de donar poder a éssers amb el crani a mig fer seràs tu. Per tant, attention.
3: Atenció.
2: Jo tinc una proposta per les famílies i tutors legals.
3: Vale.
2: Quan el crio mengi verdura, tu patates fregides amb ketchup. Quan a ell li toqui dormir... tu peli guapíssima el Dolby Surround.
3: Ara, ara.
2: Quan ell hagi de llegir, tu amb el mòbil amb el Candy Crush a tope.
3: Ara.
2: L'objectiu de la meva proposta és que la criatura entengui des de petit qui mani i que està per sobre d'ell.
3: Ara.
0: L'autoritat.
2: Que la criatura està per sota dels pares, que és una autoritat imposada.
3: Totalment.
2: I així què aconseguirem? Doncs mira, anirem alimentant la ràbia dels infants, llavors faran una revolta i ens canviaran el món, opció 1, o seran tan sotmesos a nosaltres, que ens assegurarem una jubilació.
3: Ah, també, molt bé. Vale.
2: A les dues hi sortim guanyant.
3: Molt bé. Sí. A mi em sembla bé. I també has d'afegir aquesta llista, donar una hòstia de tant en tant. Sí, sí, això funciona.
2: L'autoritat... Preparar-los per la Brimo, no?
3: L'hòstia s'està perdent i una hòstia a temps, jo crec que s'ha de fer molt sovint.
0: L'autoritat del pare i de la mare
3: sí.
0: Es representa amb la frase de perquè ho dic jo.
3: Exacte.
0: Aquesta és la màxima autoritat. Sí, perquè sí, quin sí, argument sí. Hi ha darrere de perquè ho dic jo?
3: Oh, i fins que visqui sobre el meu... Sobre no,
2: sobre
3: seria molt
2: estrany.
0: No sé que tinguis com la Mar Puga un triplex. No?
3: Però mentre visqui sota el meu sostre, tu faràs sí. El que jo digui. I acompanyat d'una hòstia a la cara.
2: I què no és això el que trobes després quan vas a treballar? Sí. O en la política?
3: Ara.
2: Impunitat, jo privilegis, favoritismes, no? Pues això se'ls ha ensenyat a la canalla, si no estem
3: cosa.
2: Fent gent no preparada per aquesta societat.
3: Jo de petit era molt torracollons, més que ara, eh? Jo era un nen que plorava tot el dia, un torracollons de tal. Mon pare un dia va parar el cotxe a la C32, me'n recordaré sempre a direcció cap a Cunit, va parar el Peugeot, va parar, va baixar-se el cotxe i en plena autopista em va cardar una hòstia que vaig donar quatre voltes a la terra. Des d'aquell dia ja no vaig plorar més. Hòsties!
2: I ara sóc un home fort.
3: I ploro també, de vegades.
2: No, no, és igual. No. Canviem de tema...
3: Bueno,
2: o deixem aquí.
3: Hauríem de deixar-ho aquí.
2: Vale, sí, pues bueno, ens quedem amb aquests consells del dia. Sí? No pegueu a la canalla, segons l'Estella, pegueu-los de tant en tant.
0: No, el que es diu pedagògicament, això ho han estudiat, sí. Els pedagogs, l'hòstia temps.
3: L'hòstia temps.
2: L'hòstia temps i deixar de... O sigui, la canalla d'entendre on vivim.
3: És que saps què passa? Que l'hòstia a temps, últimament tenim pares rodalies i arriba molt tard aquesta hòstia, saps?
0: Sí, sí. Amb 23 anys l'hòstia ja no li cal.
2: No. Ai, no. I compreu-los i petardos des de ben petits perquè així aprenen a fer còctel molotov.
3: No,
2: va,
3: no, no,
0: Alba, ja està, ja està.
2: Des de ben petits se'ls ensenya.
3: Ah, no,
0: Alba,
3: no,
0: anem a publicitat. Alujas,
2: tira publicitat. Educatiu, tira
0: publicitat.
19: A publicitat.
21: Gràcies!

0: el pèl aquell que està començant a sortir actua com una petita ganiveta en l'inevitable fregadís que hi haurà una relació sexual.
1: El que m'afeito la cara, m'afeito els ous.
2: Què fas primer?
1: Els ous.
3: El pèl de testicle no és agradable.
2: El testicle se l'ha de mirar de lluny. Allò se n'ha tot teva.
3: És un colze.
2: Un ou és el reflex de la decadència d'un home.
1: Se'm marca molt el paquet i la gent es pensa, hòstia, té un membre molt gran. No, són ous.
2: A tu se't marca una barbaritat.
1: És que tots són ous.
2: Jo estaré dient que la vista se me'n va cap allà perquè penso, és que té una hèrnia i no ho sap. O sigui, la revisió mèdica d'aquí l'empresa t'hi endunyirà. Però és que no és sexual, eh? Jo per mi ets com un germà. Jo ho miro com...
1: Per mi ho ets com una Barbie, per mi no tens xixi.
3: Podem parar de tanta intimitat aquí, entre l'equip?
4: Número 1, no hi ha competència. Número 1, no hi ha competència.
5: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
4: Sexe sexy.
1: No m'imaginava que donés tant de sí per anar dels pèls als ous.

0: Perquè aquests 10 minuts els dedicarem a parlar de plagues i no parlem dels guiris que avui aniran cap al Primavera Sound, sinó dels mosquits, paneroles i les rates. Es veu que les pluges d'aquesta primavera, combinades amb les temperatures altes de les últimes setmanes, formen el combo perfecte per l'aparició d'aquestes plagues.
1: Vaja, que es preveu un estiu complicat, però hi ha una esperança, i és que la calor extrema ens pot salvar dels mosquits, perquè es veu que aquests animals s'estressen quan les temperatures són exageradament altes. Bueno, jo en dic generació de vidre, d'això.
2: No, jo tinc un dubte. Si hi ha mosquits tigre, creu que hi ha tigres mosquit? O això no...
0: Què?
1: Un tigre molt petitet.
2: No, un tigre que pica, que no mossega.
1: Ah, a mi m'agradaria. Hi ha algun tigre que xupa.
0: Jo em demano un peluix d'aquests. Escolteu, nosaltres avui hem enviat a l'estudiant en pràctiques l'Alba Castellví al carrer per fer arribar aquesta informació a la població i que es vagin preparant. Alba Castellví, bona tarda.
3: Bona tarda!
2: M'agrada molt perquè avui l'Alba ha vingut amb una samarreta que posa I love Roma.
3: El que passa és que m'estàs mirant les tetes.
2: Que no.
3: Porto una samarreta que posa en gran I love Roma.
2: Però per això, però em fa molta gràcia perquè parlem de plagues a Barcelona i porto una samarreta d'I love Roma.
3: De guis.
2: És que d'igual, deixa-ho.
3: No, Guillem, no passa res.
2: Tota l'estona no es pot dir res en aquest programa.
3: No dic que sigui dolent que me les miris.
2: Però que no t'he mirat.
0: Un moment.
2: Oh. A veure.
0: És que estem parlant de mirar-li els pits a un estudiant en pràctica.
2: Però és que no l'he mirat res. Si estava mirant el cor, si el té el coll.
3: No et posis nerviós, Guillem. Tranquil.
1: No m'asseguen.
3: Sabeu que no he estat mai a Roma? Dic I love Roma, però no hi he estat mai.
2: Quins col·legs.
1: Hola, que impostora.
3: Sí. Sóc una hipòcrita.
2: I una mica tonta.
3: Això és venjança.
1: Això és superinnecessari.
2: És
1: i ara et disculparàs.
3: Va. Gràcies, companya.
0: Jo tampoc he estat a Roma, però el Punto Roma
2: era
0: un dels llocs que anava molt amb la meva àvia.
2: Anaves al Punto Roma amb la teva àvia.
0: Hi havia moltes fotos de la Norma Duval.
1: Que guapa que era la Norma Duval.
0: Yes.
1: Bueno, ara fa temps que no la veig.
2: Jo vaig a un restaurant que es diu Duval, a Calafell.
0: Ah, sí?
2: No sé si és de la Norma.
1: Bueno, només bon contingut.
3: Bueno. Molt bé, nois, vosaltres aneu a tots aquests llocs.
4: Espavila.
0: Gràcies.
3: Jo on he anat és al carrer. Perquè he baixat al carrer, bàsicament, a sembrar el caos, perquè la gent estava tan tranquil·la i jo he arribat amb tota aquesta informació de les plagues. He sortit de l'edifici mirant a terra, intentant no trepitjar cap de les paneroles, i m'he topat amb un senyor que crec que no tenia un bon dia.
5: Jo vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles... Què, com ho tenim, això?
6: Pues d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí,
2: hòstia,
6: quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
5: Viure aquí és Barcelona?
6: Sí, sí.
5: Què no li agrada de viure a Barcelona? No. Jo els acompanyo.
6: No, a molts puestos no m'agrada viure ja.
5: Però a vostè li agrada viure en general?
6: Quasi que no.
5: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
6: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
2: Hòstia.
0: Què ha passat aquí?
2: Però un moment.
0: Què ha passat? Però un moment, Alujas, podem recuperar el final d'aquest àudio?
2: Però el senyor ha demanat l'eutanàsia?
1: Quina meravella.
0: Aquest senyor no té... Ui, podem tornar-ho a sentir.
5: Fer per tenir més ganes de viure.
6: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
2: Hòstia.
1: No comprar.
2: Aplicar.
0: El mateix farmacèutic et diu, passa. Com el que et fa una arracada a la farmàcia.
1: Exacte.
0: Et diu, pum, ja
2: mira,
0: està.
2: Em poses dos ibuprofenos i una mica d'eutanàsia.
0: Home, ja no calen els ibuprofenos.
2: Bueno, per si de casa mal de cap.
1: Per si l'eutanàsia em dóna ressaca allà dalt, saps? Que passegi per Montserrat, que
2: aquest
1: és when the magic happens.
2: Hi ha un moment a la vida que els avis els és igual quan creuar i per on creuar el carrer.
0: Allindar,
2: hi ha un moment que els avis decideixen que el pas de vianants no és per ells, que ells creuen per on volen, si el semàfor està en verd o vermell. Jo crec que aquest senyor, de seguida...
7: Mosso a mi, que l'edat que tinc jo.
2: Totalment, que t'ha dit això i automàticament s'ha tirat a la diagonal a veure si l'enganxava al B16.
5: Però és que era a l'hora, mentre estàvem caminant, jo estava creuant el carrer amb aquest senyor i aquest senyor anava.
1: Són gent que s'han cuidat tan poc que el que passa és que creuen que són immortals. Ara. Llavors van amb rabo fora.
5: Exacte. La noia que sí que és immortal és la noia que m'he trobat després, que al principi té una mica de taquet de pànic quan li apropo al micro, però
1: sí,
5: ens hem conegut una mica, hem estat xerrant sobre això de les plagues i m'ha ensenyat una paraula nova.
8: No, es que siempre me pasa lo mismo. No.
5: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
8: Que me enrollo con un micro. No.
5: Pero eso es fantástico. Mira, yo necesito saber si has tingut experiencias dolentes en plagues, ya siguin rates, mosquits, paneroles.
8: Sí, pero no entrem aquí porque he tingut problemas serios.
5: Per favor, Catalunya, ho ha de saber, això.
8: A Gràcia ja se sap, però em van entrar a casa, és un baix... Sí, les rates és heavy. Les cookies es veu que també, però jo no he patit mai d'algú.
5: Qui són les cookies?
8: Les cucaratxes.
5: Ah, les paneroles!
8: Ah, eso.
5: Això tu li dius així, les cookies?
8: Sí.
2: Ai.
5: Doncs al nostre programa, el Guillem Estadella li diu cookie a tothom. Ens està dient paneroles?
8: Sí.
5: Sí, eh? Sense dubte.
8: Sí, ella també ho creu.
2: Doncs mira.
3: Has quedat retratat, nen.
2: Doncs et dic una cosa, sou tot unes cookies.
0: Perdona, però a l'estiu estaria bé un missatge de vols acceptar les cookies? Jo hi diria no, perquè hi ha moltes cookies aquest estiu, eh?
2: No.
0: I pugen a segons pisos.
2: I les paneroles són terribles, les paneroles.
1: No tens uns violins així tristos per aquest drama d'aquest parell?
2: De què?
0: Prou hi ha de paneroles, sisplau.
1: Que dur.
3: Homes plorant, quina sorpresa.
0: Hi ha paneroles que jo me les he trobat.
2: Les dues.
3: Nen!
0: Hi ha paneroles molt grosses que jo un dia me la vaig trobar fumant al llit.
1: Ves que no fossis tu.
2: O ves que no fos la teva parella.
1: No, això no.
0: No, perquè no fuma.
3: Doncs sapigueu que hem parlat de parelles, perquè hi havia una amiga al costat d'aquesta noia...
2: Però jo tinc un dubte, per què crides tant? M'està entrant molt un mal de cap i mira que jo crido, eh?
1: Jo tinc un dubte, per què no calles i la deixes parlar?
3: Gràcies, Alba. Okay.
1: Vinga, endavant.
0: Basta.
3: Tu què vols dir silenciar-me? Això ja ho sé.
2: Sou molt pesades, de veritat,
0: va,
2: noies, eh?
0: Va, seguim, que estàs.
2: Molt pesades.
3: Ara parlaré molt fluixet.
1: No podrà entrar el Toni.
3: Amiga que estava al seu costat i té un ex fastigosíssim que l'anomenem Cucaracho i, a més, ens plantegen un dilema. Escolta, m'has dit que a Gràcia hi ha moltes rates. Et referies a persones també, perquè Gràcia tela, eh?
4: A persones en general, però tota la província, no ja directament.
3: Jo parlava d'un ex, d'un...
7: El mio és un rata.
3: Ai, aquí l'hem trobat.
4: El mio és un perla.
3: I, però què han fet?
7: Destruir-me i manipular-me. Ai, punto.
3: No. Que asco, nena.
7: Sí, mucho.
3: Qué dolent. Escolta, però rata és lo mínim que li pots dir. Digue-li alguna cosa més.
7: No, ya se lo he dicho. Ya lo sabe todo.
3: Ho sap, eh?
7: Me queda muy a gusto ya.
4: ¿Tenías una plaga de ratas en casa o volver con tu ex?
7: Ahora mismo me pillas con las defensas bajas. Igual te digo la segunda.
3: No, escolta, mai s'ha de tornar amb un ex. A l'ex, que el bombin.
7: Sí, bueno... En verdad sí, pero es que me pillas con las defensas bajas y ahora mismo, que como no tengo a más, pues pienso en él.
1: Ay, no.
3: Per descarte.
0: La típica bajona de l'ex, eh? Sí. La típica. Bueno, Alba Castellví, gràcies per portar-nos la última hora en plagues.
3: De res, home.
0: En Cucaratxos i en ex. Gràcies, Alba.
9: Hola. Alerta Boomer. Alerta Boomer. Alerta Boomer. Alerta Boomer.
0: Claperinho, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
2: Sa cosa guapa. Què passa?
0: És que és Boomer, és Boomer. Què estàs fent?
10: És que falla el jack aquest.
2: El jack?
10: On el penetres l'auricular,
2: sí,
10: saps?
2: No funciona.
11: No sabia nada, coño.
10: Haurien d'avisar els tècnics.
2: Que no funciona, però això no... Deu estar en garantia encara, això.
10: Bueno, és per això. És que si jo pogués, tornava a la planta sencera. Però bé, no es pot tornar.
2: No.
10: Què expliques?
0: Doncs mira, hem vist una notícia que ens ha fet pensar en tu, eh?
10: Ah, sí. Calla.
0: L'hem llegit al Regió 7.
10: A la de les paneroles i les rates, potser?
0: No.
10: Aquí.
0: Mira, de fet, ens ha fet pensar en tu fora de Barcelona.
10: Sí. A veure.
0: Perquè hem llegit el titular aquest que diu Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi.
2: Sí.
0: Aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se.
10: Mm.
0: El municipi destaca per les seves aigües cristal·lines i diferents cales on passar el dia.
10: Mm.
0: De quina platja estem parlant?
10: No tinc ni punyetera idea.
0: Calella de Palafrugell.
10: Ah, veus?
2: Veus?
10: Vinga, va, vinga.
2: Està Penélope Cruz, Javier Bardem, Messi i Toni Clapés.
10: Vinga, més gent cap a... Sí, però dubto molt que ells tres estiguin en alguna d'aquestes platges, eh?
2: Sí.
0: Ah, no?
10: No, perquè hi ha diferents estrats...
2: Estratosferes.
10: Estrats socials, i aquests serien de l'estrat social d'anar en vaixell. I d'aleshores anar amb un vaixell, que això es dona molt allà al que és la Costa Brava.
2: Sí.
10: Hi ha els mortals que anem a la platja, que estem assinats com escarbats.
2: M'encantaria veure't amb el banyador,
10: No hi caps. Ha arribat un punt que no hi caps a la platja, aleshores t'has d'estar esperant com si estiguessis a la selva. Saps com els lleons esperen la presa per llançar-se?
2: Forat,
10: Doncs aquí estàs esperant que algú s'aixequi de cop i volta, si llencen com un partit de rugby, 3 o 4, per plantar. En lloc de plantar la pilota i plantes la tovallola, tot i que l'altre encara està recollint, perquè ja tens aquell espai. Això és aquesta és un dels al·licients de la Costa Brava. I l'altre, segons l'estrat social, aleshores ja passem d'un nivell una mica més alt, que són els que tenen barca. Saps que aleshores surten amb la barca a buscar una cala...
2: I allà fer la festeta i tot el rotllo.
10: Sí, el que passa...
1: I a carregar-se la Posidònia, que això se'n parla poc.
10: I busquen una cala, però què passa? Que aleshores arriben amb una cala i hi han 6 barques més.
2: Intimitat poca.
10: Han de compartir la cala amb 6 o 7. I aleshores diuen, no, anirem a la següent cala. I llavors vas a l'altra cala i han baixat els de, per exemple, doncs, què diria jo, els de l'escala o els de... Saps? I llavors... n'hi han 7 o 8 més. I al final la cala ja és un pàrquing de barques.
2: Jo m'he anat a Calella per la Fruixa. Jo la Costa Brava la trepitjo molt poc, eh?
10: Doncs,
2: és xulo, allò...
10: No, jo crec que no. Jo crec que no. És que no hi cabem. Jo
0: més, crec que... més val no fer-ne propaganda.
10: Sincerament, crec que no. No, no, no, que ja està.
2: Això
10: ja...
2: és passar perquè les platges de la Costa Brava són tan petitetes, tan efímeres, sí, que jo no hi cap gent.
10: Sí, jo no era de Costa Brava. Jo era d'aquí, del Garraf, saps? Jo estiuejava aquí a Castelldefels.
2: Home, molt bé, Castelldefels.
10: La meva dona, doncs mira, es va perdre un dia per allà i em va arrossegar, aquestes coses que passen, saps?
2: Va arrossegar cap a Calella,
10: sí,
2: eh? I quin mal trago, eh? Que
1: t'arrossegui
0: cap a... Sí, ho has passat fatal, eh?
2: Bueno,
10: per,
2: la cara,
10: per,
2: eh?
10: Per això estic amb ella.
1: Per què? Perquè té bon criteri.
10: Perquè em va arrossegar allà, saps? Llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, per seguir el fil, doncs mira, aguantes.
1: Per la hipoteca.
10: És que, perdona, com a platja,
2: sí,
10: si busquem el que és platja, sí, per platja, sorra i molt millor la de Castelldefels.
2: Home, i és que a part...
10: No, tinguis cap dubte.
2: La sorra d'aquella de la Costa Brava són pedretes, que allò és
10: horrible.
2: Perquè
10: jo anava a la de Castelldefels, no anava a la de Gavà, eh? Perquè Gavà ja és més de...
2: Més Star System.
10: Ja té un punt més de Star System. Luis Enrique, tots aquests que tenen la casa allà. En canvi, anava a Castelldefels, que és més cutre, tot. Saps?
2: Déu meu. Bueno, però està bé, eh? Vull dir que...
10: Home, tota la vida he anat allà, jugava a futbol amb el meu pare allà a la platja.
2: A la platja? D'això aquests bessons que tens, eh?
10: Intenta jugar a futbol allà a les platges de... Que això no, la gent no ho entén. Les platges de la Costa Brava no es pot fer res.
2: No, no, és horrible.
10: En canvi, mira, a les de Gavà, a les de Castelldefels, pots anar, pots muntar una carpa.
2: A la Lujas ens estarà l'au?
10: Què és això? No, què és?
2: Ah, sí, això que sona de fons, què és?
10: Diu que és l'ambient dels meus apartaments a Calella.
2: Això, perdona.
10: Deuria ser un dia.
1: Apartaments en plural.
0: Sí. A mi m'ha agradat el plural, també. Sí.
10: Diu ell. Serà de l'apartament.
2: Tens 3 o 4, no?
10: No, jo no.
2: Però és apartament és xulo, què? De quants metres per
10: l'any? Bueno, són les 4 i 2, eh? Vull dir que...
0: Vinga. Però tens moltes segones residències, tu, Toni.
10: Moltes, a tota Catalunya.
2: Sí?
10: Pagant les que vulguis.
0: Fa molts anys que ets líder, tu, eh?
10: Sí, per això. Jo tinc segones residències a tota Catalunya. Sí.
2: Home,
10: sí.
2: Tens pis a Barcelona.
10: Va, arribes al destí, pagues la nit amb un hotel o amb, saps, amb un càmping i ja està.
1: Mira, no he provat mai.
2: També tens residència a Cornellà.
10: No has anat mai amb un hotel?
2: Doncs
10: sí que, està, sí que el món del monoluisme sí que et dona per poc.
1: Del monoluisme està molt dur, el món.
10: Doncs dedica't a una altra cosa.
1: Perquè si
10: a la teva edat no pots anar ni a un hotel, és que has equivocat la professió.
1: Tant de bo algú me convidés.
10: Bueno, jo crec que ara, des que surts a l'Està passant, ara això millorarà.
1: Sí. Tu saps que surto a l'Està passant?
10: No, perquè he estat escoltant el programa i
1: no
10: me n'hi ha adonat que havia sortit a l'Està passant.
2: Ella és de les privilegiades que pot treballar a RAC1 i sortir a TV3, eh?
10: Sí, sí. Bueno, això ara ha canviat, eh?
0: Sí, s'està obrint.
1: Jo no he tingut cap problema.
10: Ho està arreglant el Rocco. Au, vinga, són les 4 i 2.
11: Els taloners, els que van abans del clapés.
12: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
13: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
12: S'ha confirmat la xifra?
13: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
14: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
15: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
17: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
18: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
19: Només pel fet de comprar el cupó diari?
18: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
19: Mira que bé!
18: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
20: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
22: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
23: RAC més 1.
24: Aquest dijous els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 7, des del Palau Blaugrana, Barça-UCAM Múrcia. Segon partit de la sèrie de quarts de final.
25: La resposta de Kevin Panther! Perquè Howard té molts quilats!
24: Però... Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous a les 7, Barça-UCAM Múrcia. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
23: RAC més 1.
26: Tots som
23: més
26: 1.

0: Els Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que mai li passaria pel cap ignorar a Ernesto Ekaizer.
1: Es que me has ignorado en todo el programa. Yo he escrito 3 libros y no me consta. No sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacio. Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir.
2: Ah, bueno, pues Ernesto.
1: Lo siento mucho.
2: Buenas noches, Ernesto.
1: Por respeto a vosotras, no es por vosotras, no es por vosotras cinco, es por el presentador.
2: Gracias.
0: ¡Toni Clapés!
3: Bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estem? Esperem que avui Ernesto Ekaizer i la resta de convidats que ens acompanyaran, entre d'altres Toni Muñoz, Laura Fa, Xavi Franquesa, no marxin per culpa del presentador.
4: Hola, Tom.
3: Què tal, Ernesto?
4: Hola,
3: com estàs?
4: Hola. Estoy de vacación en Grecia,
3: consta,
4: pero tengo que entrar.
3: Em consta que estàs a Grècia,
4: claro.
3: Però avui és realment ho tenim complicat.
4: Tengo que entrar por el caso Leire.
3: Sí, però...
4: Ahí ha salido el sumario de todo el caso.
3: Sí, en tot cas, ara ens l'explicarà Míriam Díaz,
5: sí,
3: Ernesto, que ja ens acompanya.
5: Armenteres, i tant.
3: Míriam, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: L'estem
5: llegint tot.
3: Lo explicaremos...
4: Pero yo he hablado directamente con el magistrado.
3: Sí, però Ernesto, si no et sap greu...
4: Tengo más datos.
3: Ens ho explicarà...
4: Yo tengo libros. ¿Cuántos litros tienes tú?
3: Ja, però ara no cal enfadar-se.
4: ¿Cuántos libros tienes tú?
3: Caldria...
4: Yo tengo 3 libros hablando de ti.
1: Que me has ignorado en todo el programa.
3: No, home, no.
1: Libros, que no. Y no me consta, no sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacio. Francamente, debería
3: no,
1: ir.
3: No, no, a ver,
1: creo
3: Ernesto,
1: que me voy a ir.
3: No tan fácil. Pues,
1: lo siento mucho.
2: Buenas noches, Ernesto.
1: Por respeto a vosotras, no es por vosotras, no es por vosotras cinco, es por el presentador.
2: Gracias.
4: Toni Clapés. Por el presentador me voy.
3: Demà avui tornarem a intentar amb Ernesto Ekaizer.
1: Bueno, mira, si tienes brevedad, se acabó aquí.
3: No, home, no, Ernesto.
1: Se acabó.
3: No, home, no, Ernesto, por favor.
4: No hablo más.
3: Va.
6: Se acabó.
4: Se ha enfadado. Sí, me he enfadado.
3: Ens hem quedat sense Ernesto Ekaizer. Avui, demà. Demà, a veure si tenim...
1: Perdón.
3: Montse Llussà, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda.
3: Què tal, com estàs?
7: Aquí... estupendament en aquest estudi, que avui no hi fa fred ara.
3: Bueno, d'aquí una estona pensa que és un estudi oscil·lant entre altes temperatures i baixes temperatures. Senyor Virgili, bona tarda, què tal? Avui estem a 3 de juny, va avançant... No, 4 no, no, no, no corri tant. 3 de juny. I no sé si avui es celebra alguna onomàstica.
8: Sí, feliciteu les Noemis.
3: Ah, què?
5: Home, Noemi Polls.
3: Noemi Polls.
8: Santa Noemi,
5: que
8: és la patrona de les sogres.
3: Ah, doncs miri, doncs tot això que tenim. Molt bé.
8: Veu que va ser com a sogra de la Ruth, que era la seva jove, va ser una bellíssima persona que semblava que no fos sogra. I per això és la patrona, perquè...
3: Ah, molt bé.
7: Què he dit? Què he volgut dir amb això?
8: Vull dir que a la creu del matrimoni la sogra és la que fa de dimoni. I s'ha dit tota la vida això.
7: La sogra, eh?
8: La sogra. La sogra.
7: La dona, sempre.
8: Sogra i jove és gat i gos. Tota la vida sempre és la dona. Sí, senyora. Sí, senyora.
4: No rima.
8: Bona és la sogra que no mou guerra, però encara és més bona la que la cobreix la terra. Fixa't.
4: Això sí que rima.
7: Sí, per favor. Sempre per salir. Hi ha moltes sogres excel·lents persones.
8: Ui! Com la Noemí, una entre 700.000.
7: La seva, què tal?
8: No me'n recordo ja. És morta. No?
3: Home, clar. I tant que és morta.
7: Ah, bueno, no. Hauríem de parlar de sa mare. Que va ser la sogra de la dona, de la seva dona, la seva mare de vostè.
8: Sí, sí.
7: Era la sogra de la seva dona, que diu que sogra i jove, malament.
8: No, va ser la meva... O sigui, la que era ma mare, per
7: exemple,
8: que va ser sogra.
7: De la seva dona, sí.
4: Marcelina Mami.
8: Va ser estupenda.
7: Ah, aquesta sí.
8: No es va ficar amb res.
7: Ah, aquesta sí.
8: En canvi, la vella, eh? D'aquesta mare.
7: Que curiós, no?
8: Home,
3: Bé, avui, us hem dit, hem d'explicar moltíssimes coses. Avui tenim nou capítol, nova interlocutòria del cas antic. La jutgessa investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la mort del fundador de Mango. En concret, demana indagar, investigar en el paper de la terapeuta de la família antic.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Carles Porta.
6: Hola,
3: Carles.
6: Gràcies per acompanyar-nos. Sóc Carles Porta, sí, com m'agrada dir ara. Em dic Carles Porta.
3: Sí, sí, sí, ens ho havies...
8: Quina gràcia.
3: Ens ho havies...
6: Em dic Carles Porta.
8: Hem entès el programa del primer.
9: Sí, no l'ha pillat.
6: Em dic Carles Porta.
9: Em dic Carles Porta. Com...
6: Gràcies per acompanyar-nos.
3: No, a tu, Carles, si poguéssim avançar a banda del nom, que ja ens ha quedat clar que ets Carles Porta,
6: sóc Carles Porta.
3: Sí, sí, això ens
6: gràcies
3: queda
6: per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a tu.
6: Jo ja vaig fer una piulada avisant que s'havia de respectar la presumpció d'innocència.
3: Sí, senyor.
6: Tot i que, per si de cas, nosaltres ja ens havíem avançat i teníem una sèrie de 5 capítols acabada. Ara, aquest gir de guió ens esguerra els plans.
5: Vaja.
6: Perquè ens farà refer la sèrie de dalt a baix. Com en dic, de dalt a baix. Perdoneu. I és que ha entrat en joc un nou paper. Un paper clau. El paper de la terapeuta familiar. I no és pas un petit detall. Fins ara els culpables eren sempre els majordoms, la clàssica ama de llaves, el xofer, el jardiner. Però ara es posa el focus en la terapeuta de la família. Hauran d'actualitzar els cluedos, aquest pas. I fixeu-vos ara sí en aquest petit detall.
3: A veure, en quin petit detall.
6: Fixeu-vos-hi bé. Aníbal Lecter, el protagonista del Silenci dels Anyells,
10: Clarice.
6: Sabeu quina professió tenia?
10: Clarice.
6: Efectivament, era psiquiatra forense.
10: Clarice.
6: I si la terapeuta és l'autèntica assassina d'Isaac Andic?
8: Caram.
6: Encara diria més. I si l'assassí d'Isaac Andic és el vostre psicòleg de capçalera? En Xavier Guix?
8: Què dius ara?
6: Fixeu-vos en aquest petit detall.
8: Sí, sí.
6: Fa temps que no ve al vostre programa.
8: Cert.
6: Perquè suposadament té l'agenda molt plena.
3: Ja, però hi ha un petit detall, com t'agrada i a tu, un petit detall que no ha de passar desapercebut, i és que la jutgessa parla de la terapeuta, una dona, i no d'un terapeuta, com tu apuntes, que seria el Xavi Guix.
6: Ets ben antic, Antoni Clapés. És que avui en dia el gènere és fluid, és líquid. I si ara mateix en Xavier Guix se sent una terapeuta?
8: Ah.
6: Qui ets tu per dir-li que no és una terapeuta?
8: Hi ha molts homes ara, com a dones.
11: Sí, policies que es fan dir que són dones militars.
8: Sí, sí, sí, sí.
6: Sé que tot pot semblar una mica recambolesc, però els focs, quan comencen, són petits.
3: Petit, sí, sí.
6: Però vigileu...
3: Que es van fent grossos.
6: Que sigui l'última vegada que m'acabes la frase.
3: Ah, perdona.
6: Perquè podries acabar com en Palanca.
11: Hòstia.
6: La veritat és que a mi i a la productora ens aniria molt bé que fos així per poder convertir la sèrie de 5 capítols del cas Andic en una sèrie de 68 capítols.
3: Bueno, és que tal com s'està posant la història, no sé si 5 o 10, però 15 segur, perquè cada dia sabem més coses. I atenció, perquè el Toni Muñoz, que ens acompanyarà a les 5, diu que ha trobat detalls a hores d'ara, a dia d'avui, encara no comentats en la nova interlocutòria de 17 pàgines de la jutgessa, que fins a hores d'ara no han estat destacats.
6: Qui és Toni Muñoz?
3: El periodista de successos de La Vanguardia, que col·labora, entre d'altres programes...
6: És un estudiant en pràctiques de La Vanguardia?
3: No, és un periodista de successos de La Vanguardia.
6: És el proper estudiant en pràctiques de crims?
3: Bueno, no sé si el fitxaràs, perquè tots els que es dediquen a la investigació de crims acaben fitxats, com l'Anna Ponsí. És a dir, que tots acaben treballant per tu.
6: Qui ha sentit a parlar de Toni Muñoz?
7: Home, molta gent, per favor.
6: Qui és Toni Muñoz?
3: Home, per favor... És qui va escriure el primer llibre del cas de la Rosa Peral. Imagina't si hi ha gent que coneix i sap qui és Toni Muñoz.
6: Està intentant fer de Carles Port, aquest noi?
7: No,
3: fa de periodista de successos de La Vanguardia.
6: Tinc ganes ja d'estrenar la sèrie Netflix. Ja puc veure la caràtula. En dic Carles Port. Posarem llum a la foscor. I recordeu,
3: sí,

0: un nom que és el de... el cas Leire.
1: Hola.
2: Vale.
1: Hola.
2: Vale.
0: A partir d'avui, aquesta música potser us queda gravada al cervell, perquè avui s'ha obert la veda del sumari del cas Leire i n'hi ha Míriam per triar i remenar.
3: Són
0: això sí, cap, en cap moment surt implicat directament, tal com ho fa, tal com també li passa a Zapatero en el cas Plus Ultra, en la investigació.
3: Exacte.
0: Al president del govern espanyol.
3: Exacte, sí que apareix citat indirectament en algun moment, ara ho parlarem amb l'Armenteres, però la principal conclusió de la policia és que l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, dirigia un grup coordinat per aquesta militant anomenada Leire Díez per buscar draps bruts i netejar la imatge del PSOE. Conclusió després de desenes d'interrogatoris i tots els escorcolls que, recordem, es van practicar la setmana passada, doncs Cerdán donava les ordres i administrava els diners, segons la UCO, per pagar un equip que pretenia, doncs, extorquir jutges, fiscals o policies.
0: Bé, s'ha estat llegint la interlocutòria Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. No l'he acabada, eh?
0: No l'has acabat, encara?
3: No, és que són...
5: Quantes pàgines?
4: No, són 600... No ho sabem. Són 6... No ho sabem perquè no ho hem sumat. Són 600 i pico documents, dels quals hi ha un parell d'informes de la UCO, que només una són 391, l'altra 600... Ajuda, Míriam, 656.
3: Sí, 656, exacte.
4: Hem dit la xifra tu i jo abans,
0: bueno, doncs,
4: i estem amb aquests dos informes.
0: Bueno, doncs et preguntaré, la lectura fins ara, quines dades t'ha proporcionat?
4: A veure, el que diu la UCO, i en això es basa el jutge Pedraz, que és el jutge instructor, jutge, no oblidem, de l'Audiència Nacional, és que tot plegat estava orquestrat des del PSOE, que portava recursos logístics, la mateixa seu de Ferraz, on s'hi documenten desenes de reunions, i sobretot recursos econòmics. Què s'acredita? Doncs que hi ha pagaments per serveis que serien una tapadora per camuflar que un equip de persones buscaven draps bruts.
0: Fixa't.
4: O sigui, hi ha molts noms, però sí que al final...
0: Però draps, perdona, però draps bruts de qui?
4: Draps bruts de jutges, de fiscals. Apareix el fiscal Grindel, el fiscal anticorrupció, en desenes de documents.
3: Home,
4: que li estaven buscant pessigolles, diríem.
3: Aquest cas és greu, Jordi, el del...
0: Per què? Perquè és greu?
4: Perquè se l'estava buscant perquè et deixés de tocar els collons, per anar en plata.
5: No, em diguis males paraules.
0: Un moment. A veure, perdoneu, és que parleu... disculpeu, parleu com si tothom ho hagués de saber. Jo no sé ni qui és el fiscal Gringa o Gringo, o com que es digui.
3: Grinda.
0: Ni sé què portava.
4: El fiscal
0: anticorrupció. No, és que expliquem-ho pels oients com jo, que jo sóc un ignorant total i no sé de què m'esteu parlant. A veure, de quin cas esteu parlant?
4: A veure, aquí hi ha desenes de casos. El problema és que no sabem ben bé quina feina havien acabat de fer. O sigui, la intenció que tenien era anar a buscar draps bruts de jutges, de fiscals incòmodes, de policies que en el passat havien treballat a sou del Partit Popular i que en aquests moments se'ls volia castigar. Això entre d'altres. O sigui, al final, la UCO el que conclou és que Santos Cerdán era el cap de tot plegat. Qui ho portava, efectivament, ho ha dit la Míriam abans, era la Leire Díaz com a persona de confiança. Hi ha una tercera persona que us sonarà molt, que és Patricia López, periodista, mort ara fa uns mesos.
0: Sí.
4: El cap jurídic de tot plegat era Gaspar Zarrías, que aquest senyor Zarrías és el que en el seu dia va ser vicepresident de la Junta d'Andalusia i està inhabilitat per 8 anys pel cas del Zero. Hi ha un cinquè nom, i aquí vaig, que és el de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Aquí hi ha una història que fins ara tots teníem entesa i que resulta que és al revés. O sigui, que aquesta trama existia, ho sabíem, i era per uns quants empresaris que estan emprenyats amb la judicatura per processos i sentències injustes. El mateix Pérez Dulcet, que li van intervenir a l'empresa, en el seu dia van parlar de Sandro Rosell, que va estar 2 anys a la presó amb un cas que va acabar totalment absolt. La policia en tot això no hi entra. I el que diu és que és el PSOE qui està finançant aquest grup de gent, Leire Díaz, Patricia López i altres persones, perquè el que facin és anar a buscar els draps bruts, informacions, coses on hagin patinat jutges, fiscals, policies i sobretot els que han afavorit el Partit Popular i han buscat o s'han inventat directament proves falses, informacions falses, doncs ells feien exactament el mateix, però al revés. O sigui, és una kitchen si se'm permet l'expressió, perquè avui la

0: dit Emilio García Page, cutre, molt cutre. Val?
1: Posem exemples, no? Per exemple, Armenteres, el que dèiem d'aquest fiscal Grinda, li va sortir en el seu moment una dona que el va denunciar per assetjament. Aquesta denúncia no es va treure i segons el sumari, doncs la Leire i companyia haurien intentat doncs que aquesta dona reactivés aquesta denúncia contra el fiscal Grinda. També surt Villarejo.
2: Però quin cas portava el fiscal Grinda?
0: Molts. Al final però és el com, fiscal però, cap anticorrupció. Però, tots els casos de corrupció que m'han penjat del fiscal Grinda.
2: Però contra, el partit, però contra el Partit Socialista?
0: Contra tots els partits. Contra qualsevol tots. Partit, perquè al final la corrupció és un tema...
2: Dir, perquè una cosa és que ataquis a un jutge que va contra teva, contra el teu partit. Però si va contra tots els partits, tampoc... bueno, no sé, hi ha algunes coses que no acabo de... d'entendre massa, però bé.
0: No, per això et dic que inicialment això el que teníem entès era una trama d'empresaris emprenyats amb la justícia perquè havien pagat el que no els hi tocava. I aquests són els que es gastaven els diners. Aquest és el relat que li fa Pere Dolcet en una entrevista al Món RAC1 al Basté, ostres, ja fa uns quants mesos. El que diu la UCO és que no seria això. Que, o sigui, podem buscar, mira, Grinda a l'informe de conclusions i surt... és tan fàcil com fer un buscar si estàs 73 vegades, o sigui, el nom del Grinda. Es buscaven informacions que li poguessin fer mal d'aquesta manera. I ja està. També hi apareix el jutge Peinado. El jutge Peinado, com sabeu, és el que...
2: Bueno, és el que porta el cas de Begoña Goma. Aquest cas sí que ens el sabem perquè ha estat molt anomenat. L'altre ja se'ns escapava una
1: mica. També apareix Villarejo, per exemple, que diuen que si la Leire es va reunir amb ell per oferir-li un acord amb la Fiscalia a canvi, no, d'informació sobre Rajoy, sobre Dolores de Cospedal, etc. Aquesta conversa, el mateix Villarejo l'ha confirmat, que es va reunir també amb Leire Díez, per tant, això sí que ja seria públic i notori, tot i sortir el sumari, ja se sabia. Això sí, com dèiem, Jordi, el nom de Pedro Sánchez no apareix directament implicat, com deia Antoni, una mica com el de tema Zapatero en Plus Ultra. Mm-hmm.
0: És que això és el que buscàvem, sobretot, i ho dèiem dilluns, si us en recordeu, que el gran dubte de tot plegat era si el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, tindria algun fil per agafar-se i això podia acabar derivant en una possible imputació al president del govern d'Espanya. Aquest és el gran dubte. Això és el que es busca des de molts sectors, començant pel Partit Popular i Vox, però és veritat, no hi apareix. No hi apareix directament implicat. Hi ha un moment que es parla d'un tal Pedro, que passa de quin parla és algú que no té cap mena de credibilitat, perquè és aquella dona que es diu Carmen Pano, que és la que suposadament va portar 90.000 euros en bosses d'escombraries, en bitllets... a Ferraz. Hi ha un relat, segons el seu testimoni, aquí no hi ha cap mena de missatge intervingut ni cap conversa punxada, hi ha un relat on ella declara davant la Guàrdia Civil a Tres Cantos que ella li va demanar a Leire Díez, mira, no sé si era en un cas d'investigació del Grinda, precisament, si Pedro Sánchez... No, perdó, era un tema Repsol, ara estic confonent coses. Total, entre els draps bruts que buscaven era merda per Repsol per intentar canviar la direcció de la companyia perquè fos una companyia, deia Carmen Pano, més afina al govern espanyol. I ella pregunta, ¿y esto Pedro lo sabe? I Leire Díaz le contesta, sí, sí, claro.
3: Fixa't.
0: Apareix un Pedro, però Pedro Sánchez com a tal, això s'ha de consultar amb ell i tal, no. Sí que és veritat que l'acusació directa, aquest és un dels grans titulars d'aquest miler llarg de pàgines, és que el que diu la UCO és que treballaran al servei del PSOE, però sobretot per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del seu govern. I aquesta conclusió la repeteix amb diversos arguments moltes vegades al llarg d'aquestes mil i pico pàgines.
1: I important també diu que això era finançat per el mateix PSOE, per tant, buscant aquest finançament, no, irregular o, digue-li, il·legal, doncs que molts partits de la investidura, dels socis de govern, han dit que si hi hagués finançament irregular és la línia vermella, no, per doncs, donar suport a un canvi de govern.
0: Sí, ja no només finançament irregular, sinó el tema és aquests diners, clar, els partits polítics estan sotmesos a una transparència molt bèstia a l'hora d'entregar els comptes. Llavors, si tu, o sigui, el que intueix la UCO és que si tu et gastes uns diners que no surten del lloc, això vol dir que tens una caixa bé. Llavors, aquest seria el dilema. Com alimentes aquesta caixa B? Amb aquestes bosses de diners que sembla que no n'hi ha cap prova i és la paraula d'una contra una altra. És el que no està clar, d'on surten tots aquests calés. Sí que és veritat que en els escorcolls de la setmana passada, i és una de les sorpreses d'avui, quan ho hem sabut amb l'atestat de la UCO, a Gaspar Zarrías, que és qui us deia que era el suposat coordinador jurídic de tot plegat, li troben 20.000 euros, 19.980, em sembla que eren.
3: Bueno, per això
0: bitllets de 50 i 20 euros a casa seva. Home, tenir 20.000 euros en metàl·lic a casa teva...
2: Jo no els tinc.
0: Ho has de tenir molt clar, eh?
1: Ni en metàl·lic ni en no metàl·lic.
3: Per si hi ha un apagón.
2: Bueno, exacte. Ara és el que deia el senyor Santos. Què et diuen les autoritats europees?
3: Hay que tenir,
2: Ara, has de tenir un kit de supervivència.
4: Bitllets en metàl·lic.
2: I bitllets en metàl·lic, eh? Ara, potser 20.000 potser no. Potser
0: aquí
2: no.
0: Hi ha un altre tema, que és que com justificarà aquests diners? Si són legals, evidentment han sortit d'alguna banda, hi haurà els rebuts per tot arreu, no? Si són il·legals, en aquests moments estan dipositats en un banc per ordre de l'UCO.
4: Però és allò que torna el canvi, la caixera.
2: Sí, serà això. Això de que surti el nom o no surti el nom, escolteu, M. Rajoy, el mateix Mariano Rajoy ha arribat a dir en seu judicial que no és ell.
3: No sóc jo, eh?
1: Que li diuen de moltes maneres.
2: Sí, que li diuen moltes maneres. Vull dir, però, no és igual.
3: A mi M no me llamo.
2: I el jutge, escolta, si et vol sentenciar, et sentencia. I si no et vol sentenciar, com ho estem veient en el cas Kitchen o d'altres casos del PP, doncs no ho fa, i punt. Jordi, moltíssimes gràcies.
0: Fins després, bona tarda.
2: A Pedro Sánchez, mira que el tenim per Barcelona. Ah, avui sí. Ha vingut, entre d'altres coses, a tancar la trobada del Cercle d'Economia, i d'això no n'ha parlat.
1: No ha dit ni piu de tots els casos de suposada corrupció que l'envolten, tot i que, recordem, l'empresariat li ha traslladat la seva preocupació, com també van fer ahir amb Núñez Feijóo. De fet, Pedro Sánchez ha llançat la pilota endavant i ha anunciat que comença a preparar els nous pressupostos del 2027 com a exemple que pensa esgotar la legislatura, i ha estès la mà a Junts i Esquerra.
5: Tanto en los acuerdos de Bruselas como también en los acuerdos que logramos con Esquerra Republicana, hemos tratado sobre estas cuestiones y nuestro compromiso es continuarlos a partir de 2027. Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: Uns pressupostos que diu que resoldran el dèficit del finançament autonòmic, i ha presumit d'haver invertit 60.700 milions més a Catalunya.
4: Fixa't,
1: lluvia
4: de milions,
1: el govern de Rajoy.
4: Lluvia de milions, 60.000 milions més.
3: ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda, viejo?
1: T'he de dir que l'única referència...
3: Va, bañado de dinero.
4: Bueno, bañado de dinero, yo me quedo igual.
3: Bañado de dinero, gracias aquí a los socialistas.
4: Yo no he visto nada de este dinero, no sé.
2: Diu que a vostè no li donaran, eh?
1: Evidentment.
4: Home, que no ho podien repartir una mica.
2: Bueno, està repartit pel territori català, ja ho anirà veient
1: amb
2: diferents...
1: Sí, amb les carreteres,
4: una AP7
1: immaculada que tenim.
2: No, però vull dir, amb Rodalies, que no ha notat una millora? Que no ha vist que hi ha hagut una... Que no hi ha un abans i un després a Rodalies?
6: Va tot a tope, ara.
2: Va tot millor. L'AP7, que no va millor l'AP7.
4: No.
2: La ronda de les rondes de Barcelona, la de dalt i la de baix, no les veu més fluides.
4: No ho veig.
2: La sanitat pública, no veu que vostè quan arriba a urgències o per exemple als hospitals hi ha llit.
6: Ara no hi ha queixes que els trens venen abans, que arribes abans d'hora.
1: Les llistes d'espera on són.
2: Hi ha queixes de que tu arribes, per exemple, amb una consulta i el metge t'està esperant.
6: Home.
2: Ja fa una hora...
4: T'espera a la porta.
2: Perquè la gent li ha volat, li han pres de les mans de metges que hi ha.
6: No.
2: A l'educació, què li he de dir? Per què es manifesten els docents?
4: Perquè volen més feina.
1: Bueno,
2: els hi paguen massa, volen... Vull dir, nota, que no... Clar, vostè no li afecta.
6: La canalla passa de curs, de tan bé que ho fan tot, van avançats a tot.
1: I volen més alumnes a classe, no en tenen prous.
3: ¿Esto es ironía o qué?
2: No.
1: Va, t'he de dir que l'única referència que ha fet el tema és per reaccionar a les declaracions ahir de Núñez Feijóo, recordem la seva crida Junts per Catalunya per sumar-se a una moció de censura contra Sánchez, doncs el president espanyol ha tirat d'ironia.
5: No deja de ser curioso, presidenta, algo que he visto en el actual jefe de la oposición a propósito del debate sobre la moción de censura. Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. No lo digo como provocación. Cuando se dice hay que hablar de cosas serias, eso es serio. Porque es un cambio. Y a mí me parece que es un cambio para bien.
1: I també ha posat en valor...
2: Ha estat incisiva, la presidenta.
1: Ella després li ha dit, en eso estamos.
2: Li ha fet riure.
1: També ha posat en valor l'aprovació dels indults i de l'amnistia com a mostra de reconciliació amb Catalunya.
2: No sé què n'ha de dir avui el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, cap de l'oposició, a les paraules de Pedro Sánchez.
7: Buenas tardes. El señor Sánchez, el único discurso que debería hacer es el de despedida. Señor Sánchez, márchese ya.
2: ¿No? Un poco lo de siempre, ya no lo que llevamos diciendo hace 8 años.
7: Es nuevo, es un discurso nuevo que no lo hemos hecho nunca. Ya no sabemos qué hacer, porque es que lo aguanta todo. Le pusimos en erupción el volcán de La Palma y aguantó. Le hicimos estallar la pandemia del COVID.
2: Sí, aguantó, lo aguanta todo.
7: Le imputamos a Coldo.
2: Es como una encimera, lo aguanta
7: todo. A su mujer,
2: a su hermano. No hay manera que lo rayen.
7: A Zapatero le imputamos y Sánchez resiste. Le preparamos el hantavirus con el barco zombie.
2: Ah, también era suyo.
7: Estaba preparado, pues aguantó. Hemos hundido el Real Madrid y Sánchez aguanta. Le dejamos España a oscuras con un apagón.
2: Sí, hubo el apagón, también fue obra suya, ¿eh?
7: Histórico.
2: Pues y todo, no hay el manera. COVID, la
7: favor.
2: Pandemia, el volcán.
7: Todo.
2: El hantavirus con el barco zombie.
7: Por favor, señor Sánchez, márchese. Se lo suplico, señor Sánchez. Márchese. Ya no puedo más, señor Sánchez. O se va usted.
2: Es que ha de ser molt dur,
7: o me voy yo.
2: 5 o 6 anys, ja no sé quants porta Feijóo a l'oposició.
7: No
2: i cada dia dir el mateix
7: senyor
2: i que vegis que aquí
7: vols... Senyor Sánchez, que no puedo más. Márchese, señor Sánchez, no me voy yo. Yo no lo aguanto más ya.
2: Senyor Feijóo, para
7: se
2: conocer...
7: Se m'està caient la cara, ja.
2: Per què no es dona un tom per la Patum, que la tenim a punt de començar?
6: Ah, mira,
2: que, a
6: la
2: més, serà molt ben rebut. D'això n'estic segur, a la Patum. Segur que, a més, pengen una estelada. Segur que...
7: España me quiere.
2: Que quan arribi serà aplaudit...
7: Estarà el senyor Sánchez.
2: Lo dudo.
7: Pues voy a ir.
2: Qui sí estarà, entre d'altres, és el Martí Molina, col·laborador del Temps Afegit i, evidentment, periodista del diari Ara. Martí, bona tarda.
8: Hola, què tal?
2: Bona tarda.
1: Maragadà il·lustre.
2: Mira, et donem la benvinguda amb la rumba a la plaça que ens va presentar fa uns 15 dies aproximadament el Guillem Cardona a la Fan Zones del GP.
9: Sí.

0: la cara i digue'm què m'està passant.
1: A veure, Martí Molina, primer de tot, avui ja t'estrenes o t'esperes?
2: No, m'estreno. Avui... Ja, ja ens hem estrenat, en realitat vale. Ja ens hem estrenat aquest migdia.
1: Bueno, doncs a veure, explica'm. Aquest migdia dius que ja t'has estrenat. A veure, avui... Pels que no hi hem estat mai o no ho coneixem de prop, a veure, quan dius que ja t'has estrenat, què heu fet avui i què fareu avui?
2: Avui, mira, a veure, la Patum pròpiament són 5 dies, el que passa és que els berguedans, com que ens agrada tot fer-ho així a lo grande, ja portem parlant de Patum des de fa cosa d'un mes, vull dir que ja ens agrada estirar el xiclet. Però pròpiament els actes de la festa són 5 dies, i aquest matí a les 12 el que he fet és una sortida, una cercavila, el que aquí a Berguedan diem una passada, amb els quatre gegants dels músics i també el Tabal pels carrers de la ciutat, anunciant d'alguna manera que ja començava la festa. Sí que és un acte molt bonic, tot ple de canalla, perquè, doncs, evidentment, aquí ja es paren les escoles i tothom ha sortit al carrer a fer aquesta primera passada, aquest primer tastet de Patum. Això ha sigut al migdia, i al vespre, a partir de les 8, el que en aquest cas hi haurà els gegants vells, les masses i les guites, faran també una passada pels carrers, per les places i per ciutats del municipi. Bé, doncs és el primer moment en què hi haurà Patum, hi haurà els salts de Patum, hi haurà representacions, hi haurà foc, i avui és un dia de festa grossa perquè acabarem ben bé a les 4 o a les 5 de la matinada.
1: Molt bé, home, perdona.
2: No ens hi posem pas per poc.
1: O sigui, avui dimecres ja fins a les 3, 4 de la matinada ja fent salts, o sigui, avui, diguéssim, jornada completa ja.
2: Avui jornada completa, sí. I llavors a partir de demà...
3: Demà
2: què?
3: Demà és Corpus?
2: Demà és el dia de Patum a la plaça. Demà pròpiament és el dia de la festa grossa, és el dia que hi ha la missa major, és el dia pròpiament del que seria la Patum.
4: Molt bé.
2: I llavors al migdia tenim una Patum de lluïment, que bàsicament és que totes les comparses de la Patum fan una representació al migdia a la plaça, i que és el dia que teòricament doncs es anava a missa, traje i corbata, i que doncs menjaves el tortell de postres i totes aquestes coses.
3: Oh,
2: i després al vespre hi ha aquesta mateixa representació, però en comptes de fer un salt se'n fan quatre, és a dir, que totes les comparses fan la seva representació quatre vegades. A més, amb els plens, aquest salt fantàstic, que segurament és un dels més populars, en què s'apaguen les llums de la plaça i 100 persones vestides de foc, doncs salten al ritme de la música i acaben els tirabols. Llavors, el divendres, el que tenim és això mateix que fèiem el dijous, però pels nens, és a dir, el Patum infantil.
4: Oh, que maco!
2: El dissabte, al vespre, tornem a tenir una passada per carrers i places de la ciutat, més o menys el mateix que es fa el dimecres, i el diumenge un altre cop, Patum completa, tant al migdia, a la Patum de lluïment, com a la nit, fent com a final de festa.
1: I tota aquesta seqüència de festes i de Patum, sempre hi ha, si fa o no fa la mateixa gent, o això és, diguéssim...
4: Quanta gent autòctona i quanta de fora?
1: No, però vull dir, uns venen, uns van, és a dir, quin tant percent de gent hi ha que repeteix, que estan instal·lats, que ho celebren durant pràcticament els 5 dies... I d'altres que van venint i van.
2: A veure, pot haver-hi persones que de manera esporàdica pugen un dia perquè són amics, coneguts, saludats, tenen ganes de conèixer la festa, però en general jo diria que som sempre els mateixos. El que passa és que la Patum és suficientment àmplia i suficientment llarga com perquè no tothom estigui a tot arreu, bàsicament perquè no hi cabríem. Berga no deixa de ser, tot i que en diem ciutat, no deixa de ser un poble gran, som 17.000 habitants, aquí doncs evidentment hi ha molta gent de la comarca i gent de fora, però entre que uns quants segueixen els músics, uns quants van amb les guites, uns quants van amb el tabal, uns quants ara paren i fan un tanto de barreja, altres doncs ara paren per sopar, han trobat uns amics... A mi, per exemple, avui és un dia fantàstic, perquè jo que visc a Barcelona, clar, hi ha molta gent que els he perdut la pista, i un cop l'any ens trobem per Patum i aprofitem i fem la xerrada, etc. Llavors, clar, hi ha temps per tot. És suficientment llarg i suficientment ampli com perquè una estona estigui saltant o una estona descansis, ara vinguin altres, molt jovent, molta canalla... Bé, jo, moltíssima gent. O sigui, de tot.
5: Ara que has dit això del tanto de barreja, a mi m'hi diuen unes borratxeres que patinen sobre vòmits. Això és veritat o...
2: Això, per desgràcia, és veritat. Sí que funciona així, vull dir... On hi ha festa, sempre acostuma a haver-hi excessos, senyor Santa Susana.
5: Requesens.
2: Ah, perdoni, Requesens, que els sentia malament de lluny. Sí, tinc l'oïda una mica fotuda. Perdó.
5: Aquests se'ls foten el mateix.
1: Doncs escolta, a disfrutar-ho al màxim per aquesta gent, tots aquells que veiem a la balconada, que són convidats per l'alcalde, és a dir, perquè Sílvia Orriols ha dit que hi anirà. On traurà el cap? Amb la gent o a la balconada de l'Ajuntament?
2: A la balconada de l'Ajuntament, en principi. A veure, aquí el que passa és que no ens l'ha convidat pròpiament l'Ajuntament, tot i que... És a dir, no l'ha convidat l'equip de govern de l'Ajuntament. Aquí, pels dies de Patum a la plaça, el que fa és que tots els regidors que són 17, els regidors i regidores de, del municipi, tenen dret a convidar una persona a la Patum. I en aquest cas, el Begi, que és el Berguedà Grup Independent, que ara s'ha ajuntat amb Aliança Catalana, han tingut també de convidar a Sílvia Oriols.
5: Sí,
2: i
5: sí, demà, sí,
2: en principi, doncs sí, serà... Serà a Patum i, bueno, ja us ho explicarem. A
1: molt bé, sí, sí, ja, ja farem el seguiment. Martí Molina, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: A disfrutar-la.
2: A vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau. Bé, i anem, perquè el dia s'acosta, amb els preparatius del Papa, després de fi del terrabastell que va generar, que no beneiria la Torre de Jesús en castellà.
0: I
1: doncs,
0: segueix, eh?
3: Estic per apostatar, eh? Estic per apostatar, eh? Per apostatar.
1: Ah, calmis, que crec que això, si més no, aquest matí explicaven que està, en,
3: gros,
1: via,
3: això, eh?
1: Està en vies de solució, Míriam.
0: Hi ha moviments, recordem que hi ha sectors de l'Església i del govern que donen per fet que el català acabarà apareixent en l'acte més important,
3: home,
0: que és la benedicció de la Torre de Jesús. De fet, el conseller Ramon Espadaler ha dit aquí al Monarracú que n'han parlat i que l'Església estaria oberta a fer canvis al guió.
4: Hem tingut un diàleg normalitzat que s'ha anat formalitzant d'ençà que es confirma ja certament la visita amb les dates concretes, després es creen doncs, grups de treball, per dir-ho així. En totes aquestes reunions ha sortit el tema, en totes les reunions, sense excepció de la importància de la llengua. Ha estat un tema doncs, que s'ha evidenciat, s'ha posat sobre la taula i sobre el que hem tingut, evidentment, receptivitat, no?
0: I aquí ja s'hi ha pronunciat pràcticament tothom, alguns bisbes que han demanat doncs, que es reflexioni sobre com s'està plantejant aquest tema.
3: Home.
0: La xarxa d'entitats cristianes també ha lamentat la polèmica. I mentrestant es van sabent altres punts de l'agenda que estaven com per confirmar, per exemple, que hi haurà trobada entre el Papa i Salvador Illa, una reunió privada, dimarts a la tarda, després del res a la catedral de Barcelona, que farà el Papa tan bon punt arribi. I aquest res sí que serà alternant català i llatí, també com el que hi haurà l'endemà, dimecres 10, a Montserrat, un acte que acabarà amb el Virolai cantat per l'Escolania.
1: Bé, avui el Virolai que té aquell fragment que...
3: Sí, no tornis a posar aquella estrofa, que la vas posar tu, aquella estrofa.
6: La joia dels espanyols i tot allò.
3: Mai
6: més, Mai més.
1: Té tots els detalls del que farà el Papa a Catalunya, Marc Serra. Marc, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Però, evidentment, acompanyat del catedràtic en la matèria.
7: Era l'home de les trucades impossibles, dels reportatges a peu de carrer, el reporter que ha recorregut Catalunya buscant el poble més feliç, també, i un dels pals de paller de la segona hora de RAC1, i ara, en un gir de guió, que hi ha molta gent que coneixem, però potser altres no, serà un dels encarregats de presentar el Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Com li ha anat tot aquest viatge? Per què ell i no un altre? Doncs en parlarem d'aquesta qüestió i d'altres curiositats i també de la feina relacionada amb la visita al Papa, amb ni més ni menys que el periodista Xavier Pérez Izquierdo. Xavier, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. No havia estat aquí encara, que està a planta 3.
7: Se t'ha fet una visita.
6: Ara que estem parlant de la Sagrada Família, us he de fer una mena de retret.
7: Ah, sí?
0: Ai.
7: Sí, que bé que comencem.
3: Ja comencem.
6: Aquí al final estic veient que darrere del presentador hi ha una pantalla gegant amb la Sagrada Família que no té ni la Torre de Jesucrist ni la de la Mare de Déu.
7: Oh! Vols dir que no està actualitzada la fotografia? Has hagut de venir tu a veure-ho. Hosti, noi...
1: Mira,
7: això és històric,
1: ara m'aixeco i em trec el barret davant de Xavier Pérez Izquierdo perquè mira que hem passat hores aquí
7: home,
1: i no ens hi hem fixat ningú.
6: Bueno, tu per què estàs d'esquena, Toni?
1: Per tant, aquesta foto és més antiga que el Napeu.
6: O sigui, ara mateix m'aixeco i me'n vaig.
7: No, per favor.
8: No, perquè jo vull veure la Torre de Jesucrist i la de la Mare de Déu enceses!
6: Sí, senyora!
7: És
6: que té veu de dona!
7: Aquí hi ha un problema, que el logotip de RAC1 va passant per davant i no veiem.
1: És que, perdoneu, és molt greu, eh?
8: Prometeu-me que això s'actualitzarà! Prometeu-me ara i aquí!
3: Promet-li!
8: Si no, me n'aixeca la cadira! Me'n vaig!
3: Promet-li, per favor!
8: Jo,
1: escolta...
8: Ves-t'ho la foto!
1: No, és que només amb aquest detall ja ha valgut la pena que vinguessis.
7: Home, i tant, per favor.
1: Perquè cap de nosaltres a RAC1
3: no l'havíem adonat. I quants anys fa que hi ha la Torre de la Mare de Déu? Ja en fa un munt d'anys?
6: Dos o tres?
3: Més!
8: Quatre?
3: Més!
8: O cinc?
3: Més!
6: No, però en César no pas tant.
1: Per tant, aquesta fotografia té més de...
3: Més de 5 anys.
9: Més de 5 i 6 anys.
3: S'ha col·locat una foto antiga. Oh, aquest és el titular. Oh, a més que no veiem les vistes que veiem, antigues. Aquest és el problema. Ja.
6: Per què no aneu vosaltres a fer la foto?
10: El 8 de desembre del 21 es va inaugurar aquesta torre.
11: Imagina't, quina foto més podrida i pudenta. És que ja ho vaig dir ahir, RACU és Ràdio Escarosa de Catalunya. Així de clar, RAC.
1: Això es parlarà amb la direcció de RACU. Això s'ha de corregir immediatament. Abans que arribi el papa.
10: Home,
1: sí.
10: Home.
3: Ara imagina't que el papa li diu...
9: Passa per aquí un moment.
3: Voy a RACU en un moment.
1: Estem donant una imatge...
9: Lamentable.
3: Escarosa. Tristíssim.
10: Per cert, Santa Noemí és demà. Només li comento així, doncs, perquè un altre dia es miri bé el santuari.
1: Ah, molt bé. Em fot la tabarra del sant d'avui i resulta que és demà. Molt
3: no,
1: bé.
3: Calla. No, és que avui era Santa Clara.
6: Jo marxo, ara.
9: Hem quedat molt malament. Hem
1: no, Xavier, espera. Espera.
11: Que has de fer una cubana radiofònica, allò que feies amb les metes, que movies l'espuma del micro.
6: Sí, la cubana radiofònica.
3: Santa Clotilde és avui, perdoneu. M'he equivocat de santa.
1: Sí. Avui tot això, perdoneu.
9: Hem quedat malament amb una persona especialista en aquests temes, que és el Xavier, i després per la fotografia.
1: Perdoneu un moment. I a part, ara t'he de fer una correcció, perquè el Xavier Pérez Esquerdo està en el lloc equivocat.
9: No està en el lloc equivocat. Està en el lloc on ha d'estar.
3: Sí.
9: No facis tantes correccions.
3: No preguntis.
9: Està on ha d'estar.
1: Ah, d'aquest món de les càmeres.
9: No, està on ha d'estar.
1: Vale.
11: Potser un que molesta sóc jo.
9: No, tothom està on ha d'estar.
1: Vale, doncs ja està.
9: No, l'altra cosa és...
1: Perquè com que aquest estudi ara...
9: No, deixis. Està on ha d'estar.
1: Estem parlant de...
9: Escolta'm.
1: Com si estiguéssim a la NASA. Bé, endavant.
9: T'anava a preguntar... La meva primera pregunta, que em fa il·lusió fer-la, és a l'estil del que feies a la segona...
6: Aviam, que no ho puc dir. Tot,
9: no, la pregunta és, què el papa? És un homenatge a les teves entrevistes.
1: Sí, senyor, a la segona hora.
9: Sí.
6: A mi m'agrada molt. És un tio molt humanista, molt proper. Primer ara està escoltant molt i suposo que després ens sorprendrà quan vingui aquí a deixar el seu missatge.
9: Tu tens esperances de conèixer-lo de prop, fins i tot de donar-li la mà. No sé si es fa el petó l'anell, això sí, encara es fa, s'hauria
3: de fer.
9: Com pinta això?
6: S'hauria de fer, s'hauria de donar un petó. El que passa que recordeu aquelles imatges del papa Francesc que les rebutjava, però per una qüestió d'higiene. Sí, perquè, clar, estàvem acabant de sortir de la Covid o no sé què, i deia, però no em petonegeu a l'anell, coi, que no acabem de sortir ara d'una pandèmia. Doncs tinc ganes de conèixer-lo, la veritat és que sí, en persona. No sé si serà possible, perquè l'agenda està molt apretada, hi ha molts llocs per on ha d'anar, l'estadi olímpic és molt gran, i el protocol de seguretat és increïble. O sigui, no havia vist mai un protocol de seguretat tan gran. Mm. Vull dir que les ganes de conèixer-lo, sí, home, sí, estaré primera línia, això sí.
9: Clar, nosaltres que et seguim, ens va fer molta il·lusió, ho vam dir en el moment que es va fer públic, ara explicarem què va passar, però pot ser que hi hagi gent que escoltés RAC1, que escoltés la segona hora, i no, que no t'hagi tornat a sentir RAC1 fins ara. I hagi pensat, bueno, aquest noi s'ha convertit a la religió cristiana amb un sant... O sigui, explica'ns una miqueta com vas a parar en aquesta presentació d'aquest acte.
6: Jo havia col·laborat amb l'Església de Barcelona ja fa anys que treballem, el que passa que hi ha coses que tampoc no vas publicant tant, no? Perquè una persona que és autònoma, que té 1.000 feines, doncs només va publicant les coses que són més públiques, com les són les del mitjà de comunicació. I havia també presentat amb la Mercè Raga, que per cert havia estat a RAC 105.
9: Sí, aquí a la casa, sí.
6: I havíem presentat un esdeveniment per universitaris que havien deixat d'anar a una escola cristiana i de cop i volta arriben a la universitat i es troben com desemparats, no? I es va crear aquest esdeveniment que es diu Betel, ara no recordo ja quantes edicions es porten, i ja llavors quan els hi van confiar, bé, això ja fa temps que el cardenal Omella ja li havia demanat al papa Francesc poder anar a... que vingués aquí a Barcelona, a beneir la Torre de Jesucrist, doncs, clar, després ja es va morir. I el cardenal Omella va tornar-ho a demanar i quan Prevost va dir, doncs sí, vindré, doncs es va començar a moure tot això. A mi em van trucar, crec que seria un mes de gener.
9: Per tant, fa temps d'això ja, eh?
6: Sí, ja fa temps que se sabia, bueno, que ho sabíem nosaltres.
9: Vosaltres.
6: I se'm va demanar molta discreció. En aquell moment, mira, jo estava rebent una trucada... de... Bueno, també dono classe a diversos llocs i era un curs que no s'estava omplint i em van dir, mira, escolta, que no s'està omplint aquest curs i tal. I en aquell mateix moment veig una trucada que m'estaven fent des del Bisbat i penso, ostres, aquest senyor el conec, millor que l'agafi perquè si hi ha un curs que no està funcionant el penjo. Però no us ha passat mai que quan us truquen i estàs parlant amb algú et surten tot de llumetes vermelles sí. i verdes, acceptar, penjar, colgar,
10: sí.
6: m'espera,
10: no, no sé què has de
3: fer. Jo no ho sé fer.
6: I et poses molt nerviós. Sí. I vaig penjar-los. I vaig pensar, ja vam pensar que sóc un borde, però molt borde. Però com m'estic penjant...
5: Bueno, home, penjar amb un bisbe, escoltem, mira què...
9: I aquí, clar, t'obliguen a mantenir una confidencialitat que fins on arribaves? I a la teva família ho podies explicar?
6: No podia dir
9: que presentaries
6: absolutament res.
9: Al papa?
6: Res no. no podia dir res.
3: Ni a la família?
6: Ni a la família, perquè la família és la primera que va dient, saps? I llavors em van dir, escolta...
3: No digui res.
6: No digui res a ningú. Però clar, em començaven a trucar mossens i gent de la Cúria i de Barcelona. I clar, hi havia un moment que esclar, la meva dona em deia, però qui és que et truca tant de capellà? Que et vols fer diaca?
3: Estaries bé com a diaca.
5: I gent.
3: Perquè fan falta diaques.
6: Sí que fan falta, cert. Doncs i res, llavors vaig dir, he de dir-ho a la meva dona. I els meus fills. Llavors vam mantenir un petit cercle de secret i després de retrucar els hi vaig dir als meus pares també. Però hem hagut de mantenir el secret fins que es va filtrar el meu nom.
9: Sí. Que això, estaves escoltant una tertúlia, no?, que crec que era la de RAC1.
6: Sí, bé, jo sóc molt malalt de ràdio, estic escoltant moltes emissores constantment, a casa meva, a cada lloc de casa tinc una ràdio, i estava escrivint un guió que justament havia acabat a mig matí, i em vaig aixecar per dir, vaig a posar la rentadora. I em surt un push, o no sé si es diu push.
3: Una notificació.
5: Tot, sí, perquè tot és nomenclatura anglosaxona. Push. Cop de puny seria...
6: I tot són notificacions que et surt. I ara Jordi Basté, el món, està parlant... està parlant del papa. I clar, a mi m'interessava molt saber
3: què
6: s'està dient del papa, perquè fa molt de riure. Saber-ho tot i veure com les televisions, els diaris i les ràdios van parlant de coses i dius, oh, s'ho estan inventant tot i t'estàs passant superbé. I en aquest mateix moment dic, ah, mira, mentre poso la rentadora escoltaré, a veure, punxo el Basté. Poso el Basté.
3: Gràcies.
6: I el Basté diu, acabant la tertúlia, s'ha filtrat, això s'ha filtrat.
5: S'ha filtrat el nom del presentador de l'acte del papa.
3: Clar, és que el Xavier Pérez és que no serà el presentador de l'acte amb el papa.
6: I llavors em van començar a tremolar les cames, dic, però com ho has sabut? Em van començar a tremolar les cames de veritat i posant la rentadora vaig agafar una pastilla del rentavaixelles i la vaig posar a la rentadora, vaig tancar, vaig encendre i dic, com es para això? Perquè un cop encens una rentadora...
3: No,
6: és molt difícil. O sigui, comença... I allò que ho poses ho pares tot, para que es pari! I obrir que no s'obre, que no s'obre...
10: Ah, no s'obre, no s'obre.
6: No sé què hagués passat, perquè tot és sabó. O sigui, el sabó tira igual, no?
10: Quedarà més brillant.
3: Sí, exacte.
6: La roba més brillant. Com,
3: seria una roba, roba amb llustres.
6: I a partir de llavors vaig estar treballant molt a gust en silenci. I ja no vaig poder treballar més a gust, mai més.
9: Escolta'm una cosa, t'hem presentat, i ara se't coneix com a la persona que presentarà el Sant Pare i tot plegat, però forma part d'una vigília que es farà a l'Estadi Olímpic dimarts de la setmana vinent, que crec que està a rebentar, no? Quanta gent hi posarem allà?
6: Havien de ser 37.000, una cosa així. S'ha fet una ampliació fins a 40.000 persones. I la veritat és que es divideix en dos grans parts. La primera és una acollida, per a mesura que va arribant la gent, a la muntanya de Montjuïc, que es van agafant els seus seients, entre que vaig a buscar la beguda, les crispetes, vaig al lavabo...
9: Tu pots rebre el papa amb crispetes?
6: El guarda els... No sé, però suposo que sigui, alguna cosa hi haurà. Són moltes hores.
9: Sí, són moltes hores.
6: I, de fet, ara estem recomanant que la gent, com que hi haurà molta calor i molt de sol, que es portin crema solar,
3: sí,
6: una gorra...
3: Torna la calor, eh?
6: Aigua... Paraigües llargs no els deixaran entrar. O sigui, si aneu amb una cosa més petiteta, però no crec que ni que plogui, bueno, però la solana...
3: No, però... He vist la previsió d'allò que fan a llarg termini sí. i dilluns, dimarts, torna a punta de temperatura. Eh?
9: Perdoneu, si ve el papa ha de fer sol.
3: Bueno, per això el papa... Pau segon, va ser terrible.
6: Sí, va ser un diluvi.
3: Per això el papa va de blanc.
9: Què vols dir?
3: No, perquè amb la calor, si vas de blanc, portes millor la calor que si n'és de negre. Capellans ho porten pitjor, però el papa de blanc és millor.
9: No, va al revés. Va al revés, això.
3: Perdoni, abans...
12: No, vam fer un estudi dient que tu has d'anar ample i de negre, perquè d'aquesta manera...
3: Doncs, escolti, abans, tu deia, quan compraves un cotxe, t'ho deien, el millor cotxe, perquè no se rescalfis, és de blanc. I la roba, tota aquesta roba d'estiu, és
1: és blanca.
12: Doncs es veu que ha de ser, hauria
1: ara
12: de ser negre.
1: Bueno, doncs tots de negre. Bueno,
6: bueno explicava que estem... Sí? Sí? Fins que no arriba el papa, doncs estarem dues hores, la Mercè Raga i jo, fent una sèrie de coses que no puc explicar, però no deixa de ser una preparació a la pregària que després s'afegirà el Sant Pare amb nosaltres a pregar. Clar que, si alguna vegada heu anat al Vaticà o heu anat a alguna JMJ, sí que per molta pregària que tinguis, en el moment que apareix el papa mòbil o el papa, allò es descontrola. Però sí que la nostra idea, la intenció, és anar preparant la gent cap a la pregària.
7: La nostra pregunta, i també la faig de part del senyor Marcelí, és, per evitar polèmiques, si hi haurà presència del català en tots aquests actes i això, eh?
6: Jo parlaré en català.
7: Molt bé, molt bé.
12: Molt bé.
6: Perquè jo he de pregar en la meva llengua.
12: Exacte, com Gaudí.
6: Com Gaudí.
12: Que Gaudí el van multar per resar el rosari el dia de la Mare del Mercè.
1: No s'ha comentat mai.
6: També us he de...
12: Això no.
1: Quin calçotet portava Gaudí? Quina talla?
12: Penses que has fet gràcia, ara? A mi no me'n fas cap
1: No, ho dic perquè de Gaudí darrerament...
12: A mi no me'n fas cap de gràcia.
1: No, és que l'estic dient perquè...
12: No fas gràcia.
1: Trobo que hi ha una sobreinformació.
12: Així com el Xavier fa gràcia...
1: No, és que trobo que hi ha una sobreinformació. Vale, doncs jo l'estic... Trobo que hi ha...
12: No fas cap gràcia.
1: Vale, ja l'estic dient, però trobo que hi ha una sobreinformació que... Només ens falta saber la talla de calçotet d'Antoni Gaudí. Que parlam en català, que no sé què, que sí, que ja ho sabem.
7: Respecte a això, jo li volia preguntar al primer Xavier si creus que s'està parlant massa de Gaudí. Tenint en compte que ve el papa, no sé.
6: Aviam, és inevitable parlar de Gaudí i de la Sagrada Família, però el que hem de parlar és del Sant Pare de Jesucrist.
12: Ara.
6: Això és la cosa més important.
1: Bueno, i de Gaudí també, que és el...
12: És venerable ja,
6: però si...
1: Sí, està a punt de ser sant,
12: Està a punt de ser beat.
6: Ara, també us diré una cosa. Tant aquí de parlar del català i del castellà, aquí quan teniu un convidat que parla castellà, bé que tots li parleu en castellà.
12: Jo no.
11: Són uns nyordos, ja ho
6: passen. I una altra cosa, i ceden raó. Estic amb tu, vine aquí, que sí, a mi m'agrades tu.
11: Sí, puja la falda.
6: I una altra cosa et diré.
11: Sí, senyor, digue-li.
6: Durant la publicitat, vosaltres no sé què esteu fent, però hi ha anuncis en aquesta casa que són en castellà.
11: Sí, senyor. Sí, senyor.
6: Així que no aneu parlant tant d'això.
11: Sí, senyor, són uns botiflers i una ràdio nyorda i escarosa. El grup Ogogó, lo pitjor.
7: Bueno, intentem tenir
1: si és el pitjor perquè no marxa d'una vegada, perquè si és el pitjor, marxa d'una vegada. No?
11: Encara seria el pitjor del pitjor.
6: Ella ha d'estar aquí per controlar-ho.
10: Perdona, Pérez Izquierdo, perquè tu li fas molt la pilota, però parla molt en castellà, aquest home.
11: Sí. Cállate, nena!
12: Jamás!
7: Que t'anava a dir, la rebuda del papa serà com una, bueno, com una estrella del rock?
6: No.
7: Tal com, a nivell d'infraestructura, A nivell d'infraestructura és estrella del rock. No. I a mi em causa una certa curiositat veure com, per exemple, s'ompliran estadis, hi haurà un munt de gent a la Sagrada Família, però després, avui hem demanat a l'Ariana Coromines. Ariana, bona tarda.
13: Bona tarda.
7: Que faci
1: un aplaudiment per l'Adriana. Que acaba ja la seva estada a RAC1 i des d'acaba demanar a xupar micro que no para.
7: Exacte. Està aprofitant molt
1: bé. Tus deseos, ara en castellà, tus deseos han sido orden.
11: En castellà!
12: No!
11: Fastigós, escarós!
12: Jo me'n vaig!
11: Ràdio Escarosa de Catalunya.
12: Entre que no tenen la torre de Catalunya i la Mare de Déu i parlen en castellà, jo marxo!
11: I vostè qui és, senyora? Vostè té veu de senyora?
6: És veritat.
7: Bueno, escolta, que t'anava a dir que la cosa és aquesta, que hi ha molta gent que anirà a celebrar el papa i veure el papa, però al carrer, què en saben del papa?
1: A veure, això.
13: A veure, podríem dir que al carrer hi ha qui té perfectament controlat el papa, però també hi ha qui va una mica perdut amb aquest tema. Escolteu què ens han respost quan els hem preguntat pel seu nom.
14: El papa, sí, home, i tant. És el cap de l'Església Catòlica.
13: Com es diu?
14: Es diu Pablo VI, no?
13: Ai, no...
14: Ai, ara no me'n recordo.
6: Camilo VI.
14: Es diu Robert? En sèrio? Pues no ho sabia.
13: El papa de Roma, dius? Sí, que és nou de fa molt poc i que es diu Papa León, no?
15: Hòstia, aquí m'has pillat. És que acabo de veure les notícies però no me'n recordo el nom. Soc molt dolent pels noms, jo.
16: No recuerdo bien cómo se llama, pero...
12: Uy, argentí.
16: Rafael, no.
12: Rafael.
16: No.
12: Pichols, argentins.
13: Robert.
16: Robert, por ahí va la cosa, Robert.
12: Igual.
6: Jorge?
13: Sí, el... Uau. Si el vaig anar a veure... Joan Pau... El Lleó, Lleó 16, perdó. 14.
12: 16.
13: Ah, és el Papa Benet 16, perdó. Francesco? Ho sabia, però ja no me'n recordo.
7: Rafael m'agrada, eh? S'ha dit tots els noms.
1: Ha passat desapercebut, perdoneu, Paco León. No sé si l'heu sentit.
6: Com?
1: Lleó, Paco León.
6: Paco León.
1: Com havíem posat el sobrenom de l'actor.
7: Però a nivell de popularitat, com ho portem, això?
6: M'han felicitat molt. I...
7: Et refereixo al papa, no tu,
6: mi, per exemple. Però és que anava a dir, però és que anava a dir, de dir, i no entenc per què he estat jo triat. Va, i responc la meva autopregunta. A nivell de popularitat és l'influencer més gran del planeta. O sigui, que encara que no t'agradi el papa, de dir, home, ve un tio aquí que és més conegut a tot arreu del món.
7: Però més conegut que Joan Pau II?
6: Home, no hi havia
7: més marge, per reafirmar-se. Bueno, què més expliquen?
13: Sobre la visita del papa a Barcelona, és una de les notícies que parlem més aquests dies, no? Però una cosa és que se'n parlin als mitjans i l'altra és que la gent estigui al cas.
1: Ara, a veure,
13: la pregunta és, tothom està al cas de la visita del papa? Escoltem-ho.
16: Pasaré por ahí a ver, a menos que me renten un balcón por 500 euros a verlo de arriba.
13: ¿Pagarías esto?
16: De un balcón cerca, sí.
17: Si sé perquè tinc tot col·lapsat, com que m'impedeix moure'm a la sala de família, doncs per això ho sé. No perquè m'interessi, eh?
18: Sembla perfecte, perquè jo sóc catòlic i, a part de que no sàpiga el nom del papa, jo sóc catòlic i practicant.
17: No sé, és que me la pela una mica. O sigui, no me la pela, perquè jo respeto totes les religions.
7: Però...
3: Què vol dir? Quina manera de...
7: Però una mica sí que li pela. Tota aquesta gent que...
3: Però com pot ser que un catòlic practicant no sàpiga com es diu el papa?
6: Ah, és molt fort. És com anar a classe i no saber com es diu el teu professor.
3: I ara?
7: És molt greu. Que jo t'anava a dir, les queixes i la gent que diu mobilitat, seguretat i tal, tu com els diries a aquesta gent que és un acte important? O sigui, com ho...
6: Això passa com a moltes festes majors de pobles. Aquell dia la gent marxa. Marxeu? Marxeu del vostre
7: barri. Aquest és el titular?
6: O sigui, escolta, teniu el que saber...
7: Marxeu.
6: Marxeu. O feu negoci. Feu negoci com la balconada aquesta. Fa 15 anys, crec que va ser
7: Sí, ho estàvem comentant, explica-ho això.
6: Quan va venir aquí el papa Benet XVI...
5: Benet XVI, aquest era el bo.
6: Vaig fer un reportatge en el veïnat de la Sagrada Família i vaig estar preguntant que aquell, per quan llogarien una balconada. Clar, jo, amb les ganes d'anar provocant, no sé si deien 2.000 euros... I jo els deia, oh, que cas, senyora, 2.000 euros per llogar a la seva balconada. I et deien, oh, però és que els deixem dormir i els hi donem càtering, eh? Fixa't, ara he sentit que només paguen 1.000 euros. Això ha baixat, eh?
3: Sí, ha baixat.
7: Per això, que a nivell de popularitat de papa, crec que ha perdut una mica d'interès.
6: Això ha baixat.
7: Sí, de nivell
1: bueno, potser
7: de
1: balcó. Potser hi ha més tram per veure i aleshores hi ha més oferta, no
10: Home,
1: ho sé.
10: Home, però si es quedaven a dormir i menjar, la millor ara és només balcó. Sí.
7: Què més no saben?
13: També és cert que no fa tant que aquest papa actual doncs, està al càrrec i potser per això alguns no s'han familiaritzat, però és que hi ha gent que no només no sap el seu nom, sinó que a l'edat també dubten una miqueta. Quants anys diries que té?
16: 30. 30 i pico, jo què sé.
13: En té una mica més.
16: Jo què sé, jo l'he vist joven, este hombre. Sé que ve a Barcelona d'aquí poc. Per veure a la Sagrada Família.
13: No va venir ja?
16: Venirà d'aquí poc. Això sí que ho sé, però no...
13: Saps d'algun altre lloc que anirà?
16: No ho sé, però sí que sé que ha quedat amb una persona important de Barcelona.
6: Oi.
16: No sé qui.
13: No saps qui.
16: Un representant de l'Església.
3: Oh, però...
6: Molt bé, aquest noi! Molt bé!
7: L'hem d'aplaudir?
6: No, era un aplaudiment irònic.
10: És que clar...
6: Però no s'ha de reunir amb algú de la cúria.
1: Clar, pensant...
7: Jo també estava pensant, l'influencer.
1: L'influencer, un alt representant de l'Església.
10: Sí, sí, sí.
1: Bueno, què més diuen aquí, la gent del poble?
7: A veure.
13: I si ja costa el nom i l'edat, doncs encara més el país d'origen.
7: Home, clar, ho compliques molt, això.
13: Pareu l'orella, a veure què diuen.
19: És de... Jo diria que és de... Argentina o Polònia.
20: Yo creo que es chileno.
21: Ay, no me acuerdo. Creo que es de Argentina, ¿no? O de Chile. Potser, no, l'anterior era argentí, aquest italià.
11: Com es nota que no escolten a Pau de Pons? A Pau de Pons ho va dir claríssim, un papa americano. Ho va dir claríssim.
1: I sí que és cert, amb la versió que va fer del papa americano.
7: I sobretot aquesta infraestructura, que hi ha alguna queixa, no? En el següent document, de la infraestructura que controla el Xavier?
13: Sí, perquè, a veure, sí, la gent va despistada, però aquí no tothom va despistat. I entre totes les persones amb les que he parlat, també n'hem trobat que alguns estan actualitzats, que segueixen el Vaticà de prop, i tenen ben clar què ve a fer aquí el pap. Escoltem.
22: Home, en sé poc perquè portem... Fa un any i pico que el teniu, no? Però bueno, bé, sé que és Robert Prevost o alguna cosa així. Robert Prevost.
7: Vinga.
22: A mi m'impacta aquest home. M'impacta, i bueno... Tinc la sort que aniria a Montjuïc, però falta que arribi l'entrada, encara no la tinc. Em van dir que arribaran el cap de setmana aquest, aviam si és veritat.
6: Aviam si és veritat?
22: Ja, és que hi ha un caos que no vegi.
6: Si és l'Oriol.
0: Mira, mira, mira.
2: Després d'un parell de dies de conclave, n'han triat un que ningú s'esperava. Ni l'africà ni tampoc l'italiano.
0: Ara veuràs.
2: Que la fumata ha estat per anunciar.
0: Ara, ara, ara.
2: Un pub americano.
0: Toma. Ho va dir el Pau de Pons.
2: Un pub americano.
0: Veus? Un pub americano.
9: Però escolta una cosa, no arriba a les entrades. Diu aquest senyor no té les entrades.
6: És que és cert.
1: Veure, que les reparteixes tu amb un mobilete o no, amb una bicicleta tipus globo.
6: No gairebé, eh? Us he de dir que no m'encarrego d'això, però que la gent busca el referent sí. I m'ho estan preguntant.
9: Clar, ets tu, ets tu.
6: Jo he d'anar preguntant.
1: Doncs vés preguntant, perquè no els hi han arribat les entrades.
6: Però vosaltres us heu fet la sol·licitud?
1: Nosaltres no.
6: Bueno, jo he fet la sol·licitud?
1: No, perquè jo he de treballar. Oh, jo estic
9: el senyor
1: aquí.
9: Marcelí segur que sí. Vostè
6: no? Dimarts vinent on és vostè?
12: No, aquí. He de venir aquí.
1: Però perdoni.
12: M'ha dit, la Xènia m'ha manat. No, la Xènia és la coronela del programa.
1: Vostè es va comprometre a anar-hi in situ per fer-nos la crònica des d'allà.
9: Un enviat especial.
12: A mi em va dir, vingui aquí és de, i expliqui...
1: Sempre allà, la veritat.
12: Jo he de fer la retransmissió.
6: A mi em sap greu que no vingui.
12: I he de fer la retransmissió.
6: Vol que li guardi una butaca?
12: Guarda'm una butaca. Perquè...
4: Home, això és un privilegi.
1: Home, i tant.
12: Ja us faré venir la meva senyora que vingui aquí i ja me'n vaig allà.
1: Sí.
9: Bueno, Xavier, quan se t'acaba la confidencialitat?
6: És que no sé ni si ho puc dir. Tu saps per què t'ho he dit, però...
9: No, vull dir que molt temps, eh? Que aquest senyor ha firmat un contracte, que això...
6: No, però això sí, escolta... La alegria total, però anem a pregar perquè surti tot bé.
1: Ah, sí, home,
6: anem a pregar pel papa, i no us queixeu tant, que això és una alegria per tothom i una benedicció.
12: No, però que...
6: No van venir aquests estudis?
1: Sí. Va venir el Basté?
4: Sí. Com començaria una pregària? Com la començaríem?
6: Ave Maria Puríssima.
1: Veus
6: com ho sabeu?
9: I dels documents més importants que et volíem posar avui, n'hi ha un de Remember, perquè sempre ens fa molta il·lusió.
1: És el meu favorit.
6: Ho sé, perquè m'ho diuen, però no puc dir. Però tu saps, Toni, que a vegades t'escriqui.
1: És el meu preferit. O sigui, no em cansaria mai. I a més, sempre que l'escolto, sempre em fa riure.
9: Però només, ha dit, m'ho diuen, però no puc dir res.
6: Home, perquè treballo molts llocs.
9: Bueno, va, escolta'm, escoltem, va.
23: Digue-li. De Javier de la ràdio.
24: Laio! Que te pongas! Voy! Venga! ¿Qué quieres? ¿Que te pongas al teléfono?
25: Ai, caramba,
24: que pongas
25: el teléfono.
23: Dígame.
25: Dario.
23: Què?
25: Soc
23: Xavier, de RAC1.
25: I on estàs?
23: RAC1, a la segona hora.
25: Ah.
23: Amb el Quim Morales, com estàs?
25: Estava en el lavabo, ara.
23: Ai.
25: M'has agafat en mal moment.
23: Bueno, pots parlar dos minuts.
25: Escolta, la meva dona, que m'estic fent de ventre, eh? Digue-li el que passa. Però digue-li el que ha passat, coño.
24: O res.
25: Però usted quién es?
23: M'espero.
24: Dice que s'espera. Sí? Que s'espera, que quiera hablar contigo.
9: Però del making of... O sigui, tu què interpretació fas?
1: Perdona, però, Xavier... O sigui...
9: T'estaré
1: eternament agraït per aquest document, perquè és que sempre em fa riure, de veritat.
6: És brutal.
9: Com va anar això?
6: Tu no saps com he d'aguantar el riure, eh? Però quan fas una trucada d'aquestes, sort que hi ha aquell botó balatós que pots anar parant, perquè és que em moro.
9: Però aquí te'n recordes d'on venia tot això i què estaves fent?
6: No recordo.
1: Però memorable.
9: I això com acabava, tal qual?
6: Sí, jo normalment... És un secret que us dono els que comenceu ara. Graveu tota l'estona, abans i després, perquè els millors documents es recullen després.
1: Bueno,
12: a més a més, els canaris. Els canaris de fons...
1: Sí, bueno, els canaris, tot és una seqüència, digna per fer un curtmetratge. Xavier, moltíssimes gràcies.
9: Molta sort.
1: Que vagi tot molt bé.
6: Demanaré que us beneixi a tots vosaltres.
1: Vinga, a veure si
25: us beneixi. Digue-li el que ha passat.
9: Digue-li.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Abans de res...
2: El primer... Va, que abans de saludar a Marc Poyato, el que farem és servir unes olives. Això sí, han de ser de la espanyola.
3: Home, quan arriba el solet, saps? Quan arriba aquest bon temps. Va, fem un vermut, no sé què, que és el primer que demanes. Unes olivetes, sí. Ei, per veure el que et vingui més de gust.
4: Doncs,
3: bona cara, gaudir d'aquests moments amb les olives l'espanyola.
4: L'espanyola.
3: Que tota la vida les hem tingut a casa. Varietat per tothom, les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala.
4: Jo vull aquestes.
5: Boníssimes.
3: I ara que ve el Mundial, toca compartir els partits amb la família, els amics i amb les olives...
4: A l'espanyola.
3: Sense l'espanyola no hi ha aperitiu, perquè és l'espanyola una aceituna...
1: Com ninguna. La més sabrosa, sempre farcida de millor.
2: Doncs vinga, ja hem servit les olives. I ara qui saludem és a Marc Poyato. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem parlant d'Alberto Núñez Feijóo, que ha dit una cosa realment sorprenent, i és que ha donat la legislatura per acabada. De Pedro Sánchez, evidentment.
6: Pedro Sánchez.
7: Sí, això després que hagin sortit a la llum informes policials del cas Leire Díaz, el líder del Partit Popular diu en una piulada que cada vegada van apareixent revelacions que són més vergonyoses. Assegura que els socialistes van reclamar el poder per poder governar de forma neta i que, en canvi, l'han utilitzat per crear una organització criminal. Segons els informes policials que han sortit avui a la llum, que formen part del sumari del cas, el PSOE tenia una estructura criminal que buscava entorpir les investigacions judicials que podien perjudicar el govern espanyol i també càrrecs socialistes. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil diu que el PSOE va posar diners i la infraestructura necessària perquè aquesta trama pogués treballar. Això pel que fa al cas Leire. Pel que fa al cas Zapatero, avui el jutge José Luis Calama ha demanat que es taxin les joies que la policia va trobar al despatx de l'expresident espanyol per saber el valor real que tenen. Ara bé, malgrat tots aquests casos que afecten de ple el sector socialista i els retrets del Partit Popular, Pedro Sánchez diu que la legislatura continúa y que hi haurà pressupostos l'any que ve.
8: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
7: Pedro Sánchez ho ha dit des de Barcelona, on ha participat avui a les jornades del Cercle d'Economia. El Tribunal Suprem ha citat l'exalcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, perquè declari com a investigat per un cas de prevaricació. L'ha citat el Suprem perquè actualment Alonso és diputat dels Comuns al Congrés i, per tant, és aforat. L'alt tribunal també ha citat, en aquest cas, com a testimonis, els exconsellers Joan Ignasi Elena, Joan Herrera, Salvador Milà i treballadors de l'oficina antifrau. El que s'investiga és una dinàmica de contractació, ha dit, que s'hauria fet des de l'Ajuntament d'Altafulla a través de la figura del contracte menor, per al·ludir als concursos públics. Segons el magistrat instructor, hi ha indicis que apunten a un possible delicte de prevaricació administrativa. I el tren va perdre 26 milions de passatgers a tot l'estat durant el primer trimestre de l'any. Els usuaris es van reduir en un 12% arran dels accidents de Demud i Gelida i també pel desgavell posterior a tota la xarxa ferroviària. Detalls, Montse Martí.
9: Són dades que publica aquest matí l'Institut d'Estadística Espanyol. El transport ferroviari a Espanya va passar dels 180 milions de passatgers a final de l'any passat a 154 milions a principi d'aquest any. El primer trimestre va ser demolidor pel que fa al transport ferroviari. El tren va registrar xifres que no es veien des de la pandèmia. La caiguda també és important pel que fa al transport de mercaderies, que va baixar més d'un 11% el primer trimestre de l'any. Recordem, el túnel de Rubí, eix clau per al trànsit de mercaderies, va estar tancat durant setmanes i actualment només opera per via única.
7: Per cert, a aquesta hora els trens de l'R2 Nord circulen amb retards que poden superar els 30 minuts. Hi ha hagut incidències entre les estacions de Montmeló i Granollers pel robatori de coure. Això de retruc afecta també altres línies de Rodalies.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
7: I ara els esports amb Albert Bassas.
11: El nou director esportiu de l'Espanyol, Monchi, promet un estiu de fitxatges mogut al club blanquiblau amb diversos moviments tant d'entrada com de sortida. Són declaracions a RAC1.
5: El plan inicial es un poco un pelín más agresivo, porque creemos que se necesitan algunos cambios más. También es verdad que haremos lo que se pueda. Vamos a buscar aquello que creemos que puede mejorar el nivel de la plantilla. Evidentemente, va a haber, si he dicho que es un poco más agresivo, pues en todas las líneas va a haber movimiento, está claro.
11: Podreu escoltar íntegrament l'entrevista amb Monchi aquesta nit al Tu Diràs amb l'Aleix Pariser. Encara en futbol, el candidat a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme, ha anunciat avui

0: La calor ha afluixat clarament respecte als últims dies i la majoria de termòmetres es mouen entre els 23 i els 27 graus. Demà arribarà un canvi important en forma de xàfecs i tempestes localment fortes que afectaran sobretot les comarques de Girona i Barcelona durant la tarda.
1: Versió RAC 1.
2: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
3: Cinc minuts passen d'un quart de sis de la tarda. N'havíem de parlar perquè ha estat un dels girs, un dels impactes d'aquest matí, quan hem conegut que la magistrada de Martorell, que porta la instrucció que investiga la possible participació de terceres persones en la mort de l'Isaac Candic, doncs avui ha fet una, donat pas a una interlocutòria on, signada per la mateixa jutge, fa tot un seguit d'especulacions i posa sobre el paper altres qüestions que fins a dia d'avui no coneixíem. I és més, amb Toni Muñoz, periodista de Successos i Tribunals de La Vanguardia. Toni, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: No només no coneixíem avui, sinó que a hores d'ara, a aquesta hora, encara no s'han conegut perquè el Toni Muñoz s'ha dedicat a llegir la lletra petita d'aquesta interlocutòria de 17 pàgines. Hem conegut, en fi, aquesta possible participació de tercers, que ja ens ha generat uns interrogants al voltant de a qui es podria referir. Sembla que parlaria d'una psicòloga, però a partir d'aquí, Toni Muñoz ha passat el raspall i té altres detalls que li han cridat l'atenció. Comencem, si et sembla, pel que sabem o pel que no sabem?
4: Comencem pel que sabem.
3: Molt bé.
4: Que jo crec que és un dels grans impactes del dia, que és que la jutgessa apunta a la presumpta participació de terceres persones, o almenys diu que vol saber si hi ha terceres persones que van participar en el crim, o en el presumpte crim, d'Isaac Candic. I clar, aquesta ha sigut, diguéssim, una de les novetats d'aquesta interlocutòria que ha dictat, o que va dictar el passat 27 de maig i que hem conegut avui, i que apunta diverses qüestions que fins ara no coneixíem i que avui ja coneixem, i que permeten armar molt més l'acusació i la investigació i els indicis incriminatoris sobre Jonathan Candic. Comencem parlant d'aquesta referència a terceres persones. Val? La jutgessa diu que s'ha de veure com es va gestar aquesta premeditació, perquè ella considera que hi ha premeditació en cas, doncs, que es confirmi que es tracta d'un crim, que hi ha premeditació. I aleshores què diu? Diu, atesa les diligències practicades fins al moment, que impliquen directament el senyor Jonathan Candic a la mort del senyor Isaac Candic, s'han de comprovar els actes que va fer el senyor Isaac Candic, les trucades que va fer en el moment dels fets, a qui va trucar després del succés, la premeditació de l'acció criminal amb alguna persona, per tant, que si tot això era premeditat, podia haver-hi alguna persona que conegués aquestes intencions, l'existència d'una tercera persona que directa o indirectament participés dels fets, i si la psicòloga Júlia L. ha tingut alguna implicació en els fets. També el que demana la jutgessa és confirmar la relació que hi havia entre pare i el fill. S'ha d'extraure totes les dades del mòbil que podrien aclarir els motius de les discrepàncies que existien entre tots dos i que permeten valorar les circumstàncies de la caiguda del senyor Isaac Candic. Clar, ens hem de detenir un moment en aquesta referència que fa a la psicòloga d'Isaac Candic i de Jonathan Candic. Perquè aquí, com bé sabíem, pare i fill s'havien sotmès a una teràpia psicològica, de

0: família, amb una psicòloga, que ara ja en sabem el nom, que és la Júlia L., que és alemanya, que viu a Alemanya, que és d'origen equatorià, i que, pel que sabem, és una psicòloga no només de la família Andic, sinó de diverses famílies adinerades de Catalunya. Vull dir, ella és especialista en aquest tipus de clients i es dedica, diguéssim, a fer teràpia de família per aquest tipus de...
1: Famílies d'alt nivell,
0: de molt alt nivell
1: social.
2: La psicòloga de los millonarios. Ja feien el titular les revistes.
0: Exacte. I aleshores, per què fa aquesta referència a aquesta psicòloga, la jutgessa? I s'ha de mirar si ella coneixia, si tenia alguna mena de relació, si pot estar implicada en aquests fets, malgrat que no la imputa, sí que deixa planejar aquesta ombra de dubte, doncs perquè ella és la persona que va propiciar que Isaac Andic li donés l'herència en vida al seu fill. Aquesta era una de les peticions que feia el fill d'Isaac Andic i, finalment, doncs, gràcies a la intermediació d'aquesta psicòloga, hauria accedit. I aquest seria també un dels mòbils del presumpte crim perquè Jonathan Andic estava molt enfadat amb el seu pare perquè volia muntar una fundació per persones vulnerables i cedir part de la seva herència a una fundació que vetllés per aquestes persones. Jonathan Andic no s'ho va prendre bé i va ser aleshores quan va reclamar aquesta herència en vida que hauria facilitat i propiciat aquesta psicòloga, segons diu avui la jutgessa.
2: Perquè com... feien teràpia, ens ho vas explicar.
0: Feien teràpia.
2: El pare i fill feien teràpia amb aquesta senyora.
0: Amb aquesta senyora. I aleshores què diu la jutgessa? Doncs, respecte a la relació pare i fill, manifesta el senyor Jonathan que era una relació sense desavinences, però dels anàlisi dels missatges de WhatsApp es demostra tot el contrari.
1: Això diu la jutgessa.
0: Això diu la jutgessa. Fins al punt de demanar-li una herència en vida que el pare, senyor Andic, es va veure obligat a acceptar. Diu això, eh? Es va veure obligat a acceptar per continuar tenint relació amb el seu fill, propiciat tot plegat per la psicòloga Júlia L. De l'anàlisi de les converses es desprèn que Jonathan Andic, el fill, a mitjans de l'any 2024, va ser coneixedor que el senyor Isaac Andic, el seu pare, tenia intenció de canviar el testament creant una fundació per ajudar a les persones necessitades. És en aquell moment que es produeix un canvi notable en el senyor Jonathan Andic, el qual pretén reconciliar-se i reconeix que la seva actitud amb els diners no és la correcta. El pare, en un intent de reconciliar-se amb el seu fill, accepta l'excursió que el seu fill li proposa per parlar tots dos. I apunta també la jutgessa, diu, la fundació finalment no es va arribar a constituir. Val? Aquesta,
1: tot això, perdona, ho escriu la jutgessa.
0: Tot això ho escriu la jutgessa.
1: Amb el que tu has llegit de la jutgessa, jo crec, o sigui, no vull dir-ho així directament, però insinua, per dir-ho suaument, que està implicat o que hi ha alguna cosa més que un accident amb la mort d'Isaac Andic, per l'escrit de la jutgessa.
0: Sí, sí,
1: la jutgessa crec que sospita clarament de les intencions de Jonathan Andic.
0: Sí, sí.
1: Ho fa l'escrit, sospita molt pel que estàs llegint.
2: Se sobreentén.
1: Perquè no es codeixi obert, sinó que assenyala, no?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: Fa les seves conclusions.
0: Aquí hem de recordar tots els indicis que ja consten en aquesta investigació, no? I és que Jonathan
1: Andic... I aquestes són avui unes 17 pàgines noves.
0: 17 pàgines noves, sobretot recopila tots els indicis que ja sabíem, però apunta coses noves. Una, vol saber la participació de terceres persones, vol que es miri el telèfon mòbil de Jonathan Andic, els missatges que va mantenir no només amb el seu pare, sinó amb altres persones, i si va comentar amb alguna persona, i en concret amb la seva psicòloga, que tenia aquestes intencions en cas que existissin. Això és la gran novetat que porta aquesta interlocutòria d'avui. L'altre és el famós mòbil que va perdre Jonathan Andic.
1: Què en diu del famós mòbil? Perquè obre diligències per conèixer més detalls d'aquest mòbil perdut, no?
0: Exacte. És a dir, aquí sabíem que Jonathan Andic va viatjar a l'Equador en un viatge llampec del 24 al 26 de març de l'any 2025. El dia 4 de març el diari El País havia publicat la informació que ja s'havia obert formalment la investigació per homicidi, per tant, que ja s'estava investigant a Jonathan Andic. I, justament, 20 dies després, Jonathan Andic va perdre o li van robar el telèfon mòbil a l'Equador. Havien sortit informacions periodístiques que parlaven que el telèfon de Jonathan Andic no es va arribar a encendre a l'Equador, sinó que simplement va arribar allà i li van robar, una cosa que a la jutgessa li semblava estranya. Va dir, són estranyes circumstàncies en les quals s'ha produït el robatori d'aquest telèfon mòbil. I avui hem sabut exactament per què, es va publicar aquella informació que no era del tot certa, però tampoc anava desencaminada. I és que Jonathan Andic el que va fer va ser apagar l'aplicació de salut del telèfon mòbil, de l'iPhone, el dia abans de marxar.
2: Què vol dir això?
0: Doncs això vol dir que aquesta aplicació que rastreja els teus passos, el batec del cor i tot això, doncs la va parar justament abans, pràcticament, de pujar a l'avió per anar cap a l'Equador. Doncs perquè suposo que no volia que el rastregessin, o això és el que creu la jutgessa, no volia que rastregessin, diguéssim, els seus moviments, les passes que feia i tot això. Ara el que ha demanat és que es verifiqui la tarificació que va fer, és a dir, les trucades, els missatges, si va tenir senyal quan estava a l'Equador.
2: Això es veu que sí, perquè el senyor Marco va portar, papers dient-ho.
0: Clar, i molts de vosaltres podeu pensar, home, doncs aleshores això ho demana ara perquè el senyor Paco Marco, director de Método 3, i que bé treballa doncs, pel despatx de Cristóbal Martell en la defensa de Jonathan Andic, va presentar precisament aquests moviments telefònics, com que sí que va haver-hi trucades, però... S'ha de dir doncs, que aquesta interlocutòria que ha dictat la jutgessa, o almenys aquesta petició que van fer els Mossos per saber tota aquesta informació, és prèvia. Ah. És prèvia a aquesta entrevista de Paco Marco. Tot i això, doncs, ara el que s'haurà de veure si va haver-hi moviment o no va haver-hi moviment, però el que a la jutgessa li sembla sospitós és això, doncs, que s'apagués aquesta aplicació de salut que des de sempre que havia tingut el telèfon mòbil Jonathan Andic no l'havia parat mai.
3: Puc fer una pregunta?
1: Sí, home.
3: Aviam, si la psicòloga va convèncer el pare perquè li donés l'herència en vida i el fill la va acabar cobrant l'herència en vida, pregunto. Perquè si li va cobrar en vida, perquè el volia matar, si ja tenia la seva part.
0: Això no està clar que la cobrés.
2: Ah.
0: No ho tinc clar. Jo això no ho he llegit. No dic que no sigui així, però jo de moment...
1: Bé, i una qüestió...
2: No, això és important.
3: Clar,
2: no,
3: és important. Collons, és la clau.
2: Això és...
0: No, s'ha de dir que aquí està inspirat.
2: Aquesta és la part important.
3: Esteu aquí tant periodisme... I una pregunta tan tonta no la feu.
1: Bueno, no tant periodisme.
3: L'he de fer jo.
1: No, fins i tot, no, és una pregunta per traslladar, en aquest cas, a Cristóbal Martell,
2: a
1: que, tot, porta, que porta el cas.
2: A l'advocat, als Mossos, a la jutgessa.
3: Jo, Joan Requesens, eh?
1: Sí, sí. Bueno, per això és amb nosaltres, per fer aquest tipus de pregunta.
0: Aquest tipus de comentaris.
3: Hòstia.
1: Sí, però si deixant de banda la paraula hòstia... Si
4: tot puc... el que sigui calés.
1: Sí, no, ho domina. No, jo volia preguntar-li al Toni Muñoz, ara suposem que la jutgessa demana que declari la psicòloga. Quan es veuria obligada a dir la veritat? Quan no? Si aquí hi ha un secret professional.
4: Codi deontològic. Sí.
0: Mira, això ho hem fet la consulta, perquè ja m'imaginava doncs, aquesta pregunta.
1: Bon, home, clar, és que aquest matí ho estàvem parlant. Bueno, doncs ara, si la criden a declarar, a què es va...
2: Què
1: pot dir, què no pot dir?
0: Doncs mira, un psicòleg té el dret a acollir-se al secret professional, però està obligat a declarar davant d'un jutge. Aleshores, aquí doncs, hi ha diverses casuístiques. Una, podria revelar el contingut de la teràpia o de les, en fi, dels comentaris que s'hagin dit en el marc d'una teràpia, sempre i quan l'autoritzi el client. Per tant, si Jonathan Andic autoritza la seva psicòloga a explicar com va ser aquella teràpia o què és el que es va dir en el marc d'aquella teràpia, en principi ho podria revelar. Si no, s'hauria d'acollir el seu secret professional i tindria dret a no dir res.
1: Ah?
0: Aleshores, quan pot parlar un psicòleg de mutu propi? Quan estigui en risc la vida de terceres persones, és a dir, que un pacient li digui vull matar a no sé qui, doncs aleshores haurien d'avisar ràpidament a la policia.
1: Però,
0: o que la vida del propi client també, o pacient, estigui en risc i aleshores també tindrien dret a saltar-se el secret professional i avisar la policia.
1: Però si aquest desig ja s'ha complert, És a dir, que ho parlava abans,
0: ja
1: ho parlava abans aquí a la redacció amb una psicòloga, que coincidit i hem estat parlant, i m'ha dit, i si Jonathan Andic li va dir a la psicòloga que allò que et surt de rampell, que a vegades ho pots expressar, que ho pots dir literalment o pots dir metafòricament. És que jo vull la pasta perquè ara resulta que els calés els vol fotre amb una fundació benèfica, i jo és que la veritat, que jo, és que aquest home és que el mataria. I aleshores... Va, i aquest home es mora. Quin és el paper de la psicòloga?
0: Bé, jo crec que aquí la psicòloga no va advertir el risc de que això podria passar,
1: per això
0: no va trencar el seu secret professional.
1: Però
0: no
1: ara ho hauria de dir o no?
0: Home, en cas que hagués tingut versemblança, ho hauria de dir, però no ho dirà perquè no li va donar versemblança en un primer moment. Per tant
1: no està obligada a dir-ho.
0: No està obligada
1: si
0: a dir-ho.
1: Fos el cas, eh?
0: Clar.
1: Va.
0: No està obligada a dir-ho, però és possible doncs, que Jonathan Andic autoritzi a la seva psicòloga a revelar certs continguts
2: bueno, o no, però...
0: que li vagin a favor.
4: Sí, clar, si no, a favor, sí.
2: Podria ser que el pare s'hagués reunit sol amb la psicòloga? I aleshores ho hauria de dir o no?
0: En aquest cas, jo crec que no, perquè el pacient, diguéssim, no està mort i, per tant,
3: però
0: no
3: l'alcoholitza,
0: no?
3: Va córrer risc la vida del pacient, no?
4: Exacte. Clar, que el pacient no hagués dit alguna cosa, algunes sospites...
2: Que el pacient, estant sol amb la psicòloga,
1: atenció
2: hagués dit alguna cosa.
1: Sí. Cluedo a RAC1.
2: A veure, però... Que no
1: el nou cas de l'inspector Clusó de la Secretaria de Sant Virgili...
0: El que està clar és que la psicòloga la citaran a declarar. Ja veurem en quina condició, no? En si, com a testimoni o com a investigada. Aleshores, jo el que crec per això és que s'acollirà el seu dret a no declarar o en el secret professional.
1: De la interlocutòria també el Toni Muñoz ens volia subratllar una altra cosa, que és el temps des de que es produeix l'accident fins que es fa la primera trucada.
0: Sí, i és que fins ara sabíem doncs, que Jonathan Andic havia trucat primer a l'actual parella d'Isaac Andic, que es deia Estefania Nut, però el que no sabíem és el temps que va trigar en trucar algú. I aleshores, avui, en aquesta interlocutòria, es detalla exactament que Jonathan Andic va trigar 4 minuts i 34 segons en fer la primera trucada d'auxili. 4 minuts i 34 segons. La caiguda es va produir a les 12 i 28 minuts i 20 segons, segons un informe de la Unitat Central d'Informàtica Forense dels Mossos, i la primera trucada va ser 4 minuts i 34 segons després d'aquesta caiguda. I la primera trucada va ser a la parella sentimental del senyor Isaac Andic. I per això, doncs a la jutgessa li sembla massa temps.
1: Però la primera trucada no és el 112?
0: No. La primera trucada és a la parella d'Isaac Andic. I triga 4 minuts i mig en fer la primera.
1: I la jutgessa considera que és massa temps.
0: Que és massa
1: temps. Però potser quedes en xoc i no saps... A veure, quan en una situació de xoc no reacciones immediatament, quedes... Pues això,
4: però penses, vull salvar la vida d'aquesta persona, truco el 112.
1: Sí, però
4: vaja,
1: si has vist que... Perquè...
4: No, perquè no es veia.
1: Ah, no es veu.
4: Vaja,
1: no
4: jo tinc entès, no, Toni, que des d'allà on era ell no veia el seu
0: no
4: pare,
0: veia,
4: no?
0: No veia, no veia.
1: I després una cosa que aquests dies que els oients estan posats, que es veu que aquest recorregut hi ha gent que l'ha fet molts cops, jo crec que no l'he fet mai, però hi ha gent que l'ha fet molts cops, que és una passejada que no, pràcticament no la pots fer un al costat de l'altre, sinó que un ha d'anar darrere de l'altre, en fila. Per tant, si tu vols anar a parlar... Doncs no sé, com no parlis amb walkie-talkie o com van amb els de les motos que van amb casco, difícil mantenir una conversa un davant i un darrere, però bé, no sé.
0: Doncs mira, t'explico alguna cosa més sobre aquesta passejada. I és que una de les coses que també vam explicar aquí, de com s'havia gestat aquesta proposta per anar a fer una excursió, va ser a iniciativa de Jonathan Andic, del fill. Això ho recordem.
1: Sí.
0: Aquesta proposta es va fer el dia 9 de desembre, és a dir, 5 dies abans de l'accident. I la proposta que havia fet primer el fill era d'anar-hi a 7:45 del matí. I aquí la jutgessa assenyala que a l'hivern, a 7:45 del matí, encara és de nit. Per tant, li sembla estrany. I ara et diré una altra cosa que a mi m'ha semblat significativa d'aquesta interlocutòria, i és que tu pots dir, bueno, sortien a caminar, o no sortien a caminar, era una cosa que feien alguna vegada, o es va fer només en aquella ocasió.
2: Es va dir que es feia sovint, això.
3: Sí, que tenien el costum.
0: Doncs mira, la jutgessa i els Mossos han analitzat el mòbil d'Isaac Andic i totes les converses que va mantenir amb el seu fill dels últims 10 anys, i ho poso aquí, els últims 10 anys, i no han trobat ni una conversa en les quals diguessin que anaven a caminar. I aleshores aquí la jutgessa conclou que dels 10 anys de converses que s'han trobat no van sortir a caminar mai, excepte el dia que van passar els fets.
2: Però això és molt... I aleshores per què va acceptar el pare en sec d'anar a caminar per Montserrat?
0: Bé, doncs va acceptar perquè li va dir el seu fill.
2: Però així sí. De cop i volta.
0: Clar.
3: I així, encara que el fill hagi esborrat el telèfon, les converses de pare i fill...
1: O sigui, amb 10 anys no van anar a donar un tomb mai.
0: Mai. Això ho ha ratificat...
2: Però això per les converses.
3: De WhatsApp.
0: Les converses del mòbil del pare, que sí que s'han pogut trobar.
2: Però potser hi ha testimonis que sí que diuen que van anar a caminar.
0: No, tots els testimonis han dit que no. De fet, el personal de seguretat ha dit que mai van anar a caminar. Els amics han dit que mai van anar a caminar. I això, és a dir, surt en aquesta interlocutòria que ha dictat avui, o que va dictar fa uns dies,
1: la jutgessa.
0: La jutgessa.
2: I el de pare fet, no diu, vas trobar estrany.
0: Diu, de fet,
2: no...
0: diu...
2: Ja, ja, perdoni. Digui. Sí,
0: a la seva declaració...
1: Que treballa per aquí, per mi tot ho té.
2: Sí.
1: No, perquè el veig amb una insistència.
2: Sí, perquè el senyor Marco m'ha trucat aquest matí.
1: És molt possible.
0: És més, hi ha una cosa també que li sembla, si més no, estranya també a la jutgessa i que la destaca, i és que diu que el senyor Jonathan Andic aquell mateix dia li va demanar a la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut, que quan acabessin de fer la ruta vingués a buscar el senyor Isaac Andic, que el senyor Jonathan seguiria ell sol la ruta. Qui diu... Tampoco tiene sentido que el señor Jonathan le pidiera a la pareja del señor Isaac Andic que acudiera a recogerlo, que el señor Jonathan Andic seguiría solo. És a dir, la proposta d'aquell dia era, quedem, sortim a un quart de vuit del matí, jo et porto fins a Montserrat, i després que et vingui a buscar la teva parella perquè jo seguiré caminant.
4: I els escortes els havien deixat a l'inici del camí, també.
0: Sí.
3: Però si hagués pogut portar l'escorta, no calia gastar gasolina...
0: Diu, a la seva declaració, el senyor Jonathan Andic va dir que era habitual que anessin a caminar pare i fill, una qüestió que va ser desmentida per tot el personal de servei personal del senyor Isaac Andic, que van manifestar que no sortien a caminar junts mai. Qüestió que queda confirmada amb les converses analitzades els últims 10 anys, on només consta la proposta de sortir a caminar el dia 14 de desembre del 2024, és a dir, el dia dels fets, el dia de la mort d'Isaac Andic, dels 10 anys de converses extrets del telèfon del senyor Isaac Andic. I diu... En segon lloc, el senyor Jonathan Andic va manifestar en declaració que coneixia la zona perquè li havien explicat uns amics i que l'havia fet en fins a 4 ocasions. Qüestió també desmentida a través dels lectors d'accés de plaques de matrícules de Collbató que van detectar el vehicle del senyor Jonathan Andic en 3 ocasions durant el mes de desembre, concretament els dies 7, 10 i 14. No constant un altre registre d'un altre vehicle a nom de Jonathan Andic. És a dir, ell va dir que ja hi havia anat, han mirat tot el registre de cotxes que van accedir a la zona en els últims anys, no l'han trobat mai, i només l'han trobat en aquelles...
2: No se sap.
0: En aquelles setmanes prèvies. Això és ara mateix el que diu la jutgessa, i destacant això, diu que no havien anat mai junts en els últims 10 anys, no havien sortit mai a caminar.
2: Dispenseu, ho ha dit de passada el senyor Muñoz, però aquí hi ha una cosa que no està clara. Com és possible que els Mossos hagin definit tan clara l'hora de la caiguda del senyor Andic?
0: Això ho saben per...
2: Perquè és clar, és que fins i tot amb els segons. Mm-hmm. Com és possible, quan tu veus les pel·lícules... Que
0: perquè surten... han analitzat el telèfon d'Isaac Andic i han constatat que a partir d'aquell moment, entenc, doncs que hi ha alguna mena de canvis...
2: No, però potser
0: canvis.
2: Feia una hora que no tocava el telèfon.
0: No, home, però aquell... Sí que no feia una hora. Feia pocs minuts que havia fet fotos.
4: I com determinen el moment que va caure?
0: Entenc que o perquè s'apaga, per la caiguda, o perquè es fa malbé, o perquè hi ha alguna mena d'interrupció en alguna cosa. Però hi ha un informe forense dels Mossos d'Esquadra en el qual doncs expliquen això. És a dir, que saben, poden determinar l'hora exacta de la caiguda...
2: L'hora amb els segons, eh?
0: Amb els segons i tot, i per això poden saber que va trigar 4 minuts i 34 segons el senyor Jonathan Andic en fer la primera trucada, que en aquest cas no és el SEM, els serveis d'emergència, sinó que és a la parella d'Isaac Andic. La persona, recordem, que havien quedat que l'havia d'anar a recollir quan acabessin l'excursió.
4: Respecte al mail que comentaves, és un senyor de 76 anys que diu César Martínez, diu que ell ha fet, bueno, que és escalador i que camina, que va molt a Montserrat, i que diu que precisament d'aquest camí que va de la base de les Coves del Sal Nitre al Serrat de les Garrigoses, al Serrat dels Monjos, vull aportar la dada que en la major part del recorregut d'aquest camí, 80-90%, dues persones no poden anar en paral·lel, una al costat de l'altra, donada la seva estretor i el perill que representa tenir una estimballa al costat. Si la pretensió de l'excursió era poder parlar, en aquest recorregut és gairebé impossible, perquè sembla que s'ha d'anar en fila índia.
2: Doncs, pots parlar en fila índia.
1: Avui ho deixarem aquí, perquè és el que hem conegut de la interlocutòria, aquest afegit de 17 pàgines. Toni, moltíssimes gràcies
0: a vosaltres
1: per la teva lectura del que avui aporta la jutgessa. Fem una petita pausa i saludarem Laura Fa, que ens ha de parlar, entre d'altres, de Manu Guix, que l'hem tingut a la UCI. L'hem tingut a la UCI. Sembla que ha recuperat, ens ho explicarà ara Laura Fa, la nova parella d'Iker Casillas, aquest porter que...
5: Este no para, ¿eh? Este desde que se ha puesto injerto... Sí, que...
1: No para pilotes i para altres coses. En fi, i més coses. En parlem d'aquí res 3 minuts.
6: Versió RAC 1.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escupinyes, musclos, calamars...
10: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
11: no hi ha pa...

0: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
0: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
4: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
5: No, m'ha entrat això.
6: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
8: RAC+1.
7: Notícies.
9: Podcast.
8: Contingut exclusiu.
7: Escolta.
9: Navega.
7: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
7: Fàcil, còmoda.
9: Intuïtiva.
7: I renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.
8: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
7: Condis t'ofereix aquesta secció.
14: Doncs vinga, saludem com es mereix Laura Fan. Laura, bona tarda.
15: Bona tarda, què tal?
14: Què tal?
15: Molt bé. Escolta, deixa'm saludar el Jordi Vilà, que he coincidit amb ell.
16: El cuiner.
15: Sí, el cuiner de l'Alquímia, he coincidit amb ell en un programa que ja veureu. És superfan nostre. Em va dir, em baixo el podcast, tal, i com et saludaré el proper dia.
14: Bueno, no? Nosaltres som fans tant del costat com de l'Alquímia.
15: El del costat em va dir.
14: Per tant, un aplaudiment i una abraçada al Jordi.
15: Jo al costat no he anat, ja anirem.
14: Doncs mira, és més casolà, però és també magistral. Vull dir que també molt, sí. Molt, però que molt recomanable.
15: Ai, que bé.
14: Escolta, bueno, explica'ns això que li ha passat al Manu Guix, que he vist que fins i tot ha fet un vídeo dient que ja estava recuperat. Què va tenir?
15: Una pneumònia.
14: Una pneumònia.
15: Es van començar a anul·lar concerts sense dir exactament què passava. I ell mateix, després de diversos concerts anul·lats, ha fet un comunicat a les xarxes socials. Se'l veu més prim, perquè bueno, ha estat a la UCI, eh?
16: Vull dir que
15: a vegades, saps, estem com... Hi ha malalties que les tenim tan naturalitzades que sembla una pneumònia. No, ha estat a la UCI i quan ha sortit ha penjat aquest vídeo a Instagram.
17: Hola, família, com esteu? Us faig aquest vídeo per en primer lloc, per donar-vos les gràcies per totes les mostres de suport que he estat rebent i totes les mostres d'estima i totes les mostres de preocupació cap al meu estat de salut. Vull que sapigueu que ja estic, ja m'han donat d'alta, després d'haver passat una setmana a la UCI de la Vall d'Hebron, m'han donat l'alta i ara estic prenent-me la vida doncs amb molta tranquil·litat i amb moltes ganes de recuperar-me quan abans millor d'aquesta pneumònia, que la veritat és que m'ha deixat bastant planxat. Que gràcies pel vostre suport, per la vostra estima, i res, que sapigueu que estic aquí tranquil·lament, però a punt de recuperar-me per poder donar-ho tot per tot aquest estiu que ve per davant.
15: Està recuperant-se, doncs, encara es veu, no?
14: Des d'aquí una abraçada i un aplaudiment al Manu, al Jamie Cullum català.
15: Se li nota quan respira, una mica, ho veus encara que està.
14: És que aquesta pneumònia, clar, l'ha tingut allò enganxat.
15: Moltes mostres de suport a les xarxes, la Laura Andrés, el Cesc Escolar, Juliana Canet, Helena Gadel, Ricard Ostrell, Noé Galera...
14: No, i des d'aquí també.
15: De tothom,
14: jo no,
15: vull dir,
14: la veritat és que no n'estava al cas, vaig veure el vídeo i dic, home, per què li ha passat a aquest home?
16: Però segur que una pneumònia, perquè a veure si serà de...
5: del gato hidráulico, porque él va a decir que engatillaba mol, ¿eh?
15: Home,
5: lo va a decir, no, no.
15: Va des de quan? Mire, primera, que això és la seva vida privada.
5: No, no, però ell l'explica.
15: I segona, que té a veure una pneumònia amb tenir molta activitat
5: pues
15: sexual?
5: Que, si lo va dir ell, que li agradava la relació oberta i que no parava.
14: Què té a veure això amb la pneumònia?
5: Jo què sé, mira lo que va dir.
13: Que jo no la demano, la fidelitat. Jo no demano que em sigui infidel. És igual a mi això, la fidelitat. No sé si és producte de que quan era molt jove els meus amics eren més grans que jo i vaig conèixer... Els meus amics eren gent del teatre, com, per exemple, un amic en comú que tenim tu i jo.
16: Vaig enllaçar.
13: Saps? I, no sé, sempre he estat envoltats de gent que han viscut la sexualitat d'una manera molt oberta i molt alliberada. I no sé, i per mi el sexe té una vessant d'oci que és molt important, no? I que el sexe, escolta'm, és una cosa que...
14: Bueno, però això és igual, ja ho ha explicat.
5: Jo crec que...
14: Perdona, els actors, homes amb homes, dones amb dones, cada dia diferents petons a la boca.
15: Actors i no actors,
14: Contínuament els actors.
15: Tothom va en qui li agrada, en qui vol, en qui li ve de gust.
14: Allò és Sodoma i Gomorra.
15: Home, mira, senyor Marcelí,
14: és una disbauxa permanent.
15: Mentre hi hagi consentiment, tothom...
5: Però igual ha agafat l'enfermedad del beso i se li ha complicat que se li ha refredat.
14: L'enfermedad del beso també la pots agafar amb un got, eh?
5: Sí,
14: jo quan la vaig agafar vam arribar a la conclusió que un got.
5: Sí, sí.
15: Com el papiloma que l'agafen al vàter, no, també?
14: No, jo no he agafat el papiloma, eh?
15: No, t'ho dic, que tu no, però hi ha alguns que van passar amb barrugues i diuen que serà d'un vàter, saps?
14: Em va sortir i em van dir, vostè va passar la malaltia aquesta, que no recordo com es diu.
15: Mononucleosi.
14: La mononucleosi, i em van dir, la vas passar fa 2 o 3 anys. Hòstia, fa 2 o 3 anys, jo què sé, quan?
15: I no sabies...
14: No
15: ho sabies?
14: No, ni vaig saber quan la vaig passar...
15: És que és asimptomàtic. Jo també la vaig passar, eh?
5: Ah, mira!
14: I de què era?
15: No ho sé, tampoc.
14: No se l'hagi passat l'un a l'altre.
5: Sí, difícil.
15: Sí, complicat.
14: Com sigui per l'aire...
15: Bueno, la mateixa aigua, potser, si hem begut de la mateixa ampolla...
14: No, de la mateixa ampolla no.
15: Jo no sóc massa maniàtica, podria haver begut d'una ampolla teva, eh? Jo no tinc manies.
5: I després el tema de la pastilla azul, que això era va passar
14: bueno,
5: al Bandera i al José
14: bueno,
5: Coronado.
14: Dit això...
15: Veurem com es recupera d'aquests concerts.
14: Home, doncs bé, home, amb ganes de tornar-lo a veure aquest estiu.
15: Però tenia una gira plantada i a veure què.
14: Anem amb Iker Casillas, nova parella, que toma té parelles. Com,
18: canvio de pareja.
14: Bueno, exacte.
18: Això fa, allò,
14: que, com el mestre Masclans,
18: sí,
14: que sempre ens ho deia.
18: Canvio
14: de pareja. Estem parlant ara de l'actriu Irene Esser.
18: Qui?
14: No sé, una actriu, no la conec.
15: Bueno,
14: Irene Esser, que va ser Miss Venezuela.
15: Va ser Miss Venezuela el 2011, Miss Univers...
14: El 2011.
15: Miss Univers el 2012.
14: Ah, Miss Univers.
15: Miss Univers. Ha sortit portada a la revista Pronto, que mai diem... La revista Pronto sembla que no doni... Doncs mira, portada a la revista Pronto.
14: Canvia el polvo por brillo.
15: La fotografia...
18: Se la compra cada setmana, la meva senyora.
15: Sí, és la més venuda, la Pronto.
18: És la més barata.
15: I, sí, no ha pujat, perquè les altres ja estan a 3 i pico, tu. Doncs hi ha fotografies del dia de l'aniversari de l'Iker Casillas agafat amb aquesta noia. He de dir-te que la meva companya i jo, la Lorena, l'hem escrit a l'Iker Casillas.
14: Ah, però teniu contacte amb ell?
15: Sí, ens tracta com una merda, però nosaltres quan necessitem, fem la nostra feina perquè ens insulta.
14: Us tracta com una merda.
15: Com una merda total. Però cada vegada com que s'emprenya quan diem als periodistes coses que no...
18: Nosaltres
15: continuem contrastant.
18: Molt bé, xato.
15: Llavors, Iker...
18: Què li vau dir? Què li vau dir?
15: Estàs con Irene Esser... No tengo que decir nada. Dic, bueno, dic...
18: I llavors li vas tornar a contestar.
15: Sí, li vaig dir, como siempre dices que la prensa hacemos mal nuestro trabajo, i en contesta, tengo historias, pues claro, soy un tío.
5: Hombre, un macho...
15: Fi de la conversa. Fi de la conversa.
5: Va passar de parapilota, de futbol, a tocar la pelota.
14: Escolti, pot callar?
5: Què?
15: En quin moment Sara Carbonero devia tenir també la mononucleosis quan es va enamorar. Perquè pilla mig desmaiada, tu estàs dèbil, amb la perquè si no, no s'entén amb aquest home que sembla sortit de, o sigui, és un cromanyón directament. No. Ara cosa, sembla...
5: Un tío, ella, oi, soy un tío.
15: Bueno, sí, és que això, jo m'estic recuperant d'aquesta
5: soy
15: resposta.
5: Un soy testosterona,
15: sí,
5: soy testosterona.
15: Sí, pura,
5: el
15: pura.
5: El fuego necesita oxígeno.
15: Sí, sí. Si teniu... Què us estranyeu?
5: I saben que el oxígeno sabe el símbolo de l'oxígeno?
15: Sí.
5: O dos?
15: Sí.
5: Que són dos, eh?
14: Dos què?
15: Per favor.
14: Que són dos què?
5: Pues Dominga, que lo que le agrada a l'Iker. Odo, el oxígeno.
18: Jesús,
15: ai, quina angúnia que tinc, per favor.
14: O dos, és que perdoni, per molt que busqui, no em surt per enlloc, dos pits. O dos, on estan els dos pits?
18: De los os. Los os.
5: El símbolo de l'oxigen en química, que se nota que no...
14: No, que és una O i un dos.
15: Sí.
5: Claro, o dos, són dos os, sí, són dos pelotes.
15: Bueno, és que quan un vol estar malalt del cap i ser un pervertit...
14: Però és que és una, és que perdoni, el símbol és una amb un dos.
5: Són dos molècules d'oxigen. Si tu fas de glose...
14: Però no són dos, dos,
5: si
14: dos.
5: Si fas de glose molecular, són dos molècules d'oxigen. Glose
15: molecular. Deu de fer.
14: Però vostè li parla d'aquestes coses amb una dona? De
5: hombre, així començo jo, con la química i després... Mare ja vaig
15: bueno, hi ha alguna que es desorienta, eh? La Irene té 34 anys, ell feia 45 el dia que li han fet les fotografies
14: jove,
15: i sortien a celebrar-ho.
14: Els dos són joves.
15: Els dos són joves, sí. I ella no és desconeguda del tot perquè va ser parella de l'actor Ivan Sánchez.
18: Qui?
15: Va sortir a l'Hospital Central.
14: Ui.
15: Sí, la seva germana també és actriu. Si et sona, segur, molt guapo, bueno, el tio.
14: Si tu quedes més contenta que et digui
15: no,
14: que sí, em sona
15: però
14: moltíssim.
15: Si et busca la foto, la Lluçà, sí, et sonarà. Ja, és que sempre em fas el mateix. Ara el mira...
14: No,
15: el no ara ja m'ho fas a propòsit.
14: No, és que tots aquests actors... No, tots aquests actors... Ivan Sánchez, Joaquín López, Marcos Jiménez... primer, em sonen tots igual,
15: sí.
14: I després veig la cara i tots els veig igual. Tots són guapos, amb una barbeta així...
18: bruta.
14: Com la del...
5: Sí. Bon?
15: Retalladeta, no?
14: No, com es diu? La del Quim Gutiérrez?
15: Ah, sí.
14: Que també és Gutiérrez, veus? Gutiérrez, López, Martínez, tots són igual. I tots van igual que el Quim Gutiérrez. El Quim Gutiérrez té identifico, però la Reixi van tots van igual.
15: Sí,
14: tots van igual.
15: Tampoc ha fet més sèries d'aquestes de Telecinco.
14: Beta, sí, tots el mateix.
15: Ha fet sèries de Telecinco, va estar un temps amb aquest actor, sí. I ella ara té una sèrie a Movistar que es diu El Immortal, per si us pica la curiositat. Bueno. Ha fet colabrots a Venezuela i tal. Veurem, perquè com és un tio, tant pot ser ella que l'haurà trobat per xarxes socials, perquè ja t'he explicat mil vegades que ell entra a les xarxes només per a veure
14: escolta,
15: la
14: per...
15: cacera
14: sí.
15: Directament.
14: No, no digues, perdona, digues.
15: Ah, no, ja està. Que ara...
14: No, anava a dir que volia saber la teva opinió de el ramat femení que cada nit acompanya a Madrid, és que no està
18: bon.
15: Sí.
14: Bad Bunny, cada
15: doncs
14: nit
15: mira.
14: Hi ha un subhasta
15: de peix,
14: no, en aquest cas de vedelles.
15: Doncs mira.
14: No, és que és així, és que jo quedo parat perquè
15: així.
14: No hi ha hagut cap plataforma feminista o gent que digui,
15: sí,
14: però
15: sí,
14: això
15: sí.
14: Què és?
15: S'ha dit.
14: Bueno, s'ha dit, però jo no ho he vist aquí una reivindicació de cada mes. I surten a l'equip del Bad Bunny i trien, ha dit, les que poden pujar, que evidentment, amb tots els respectes, doncs ja sabem qui pujarà, no?
15: No és cap novetat, la cosificació.
14: Tu podries pujar.
15: No, però, jo no podria
14: però,
15: pujar.
14: Bueno,
15: jo no podria pujar perquè per edat m'escapo, però...
14: La meva mare morta, no. Però, bueno, clar, aleshores fan la tria, no? I tu sí, i allò. I aleshores elles pugen entusiasmades allà, venga, perquè les han seleccionat per fer aquí el moviment amb el Bad Bunny.
16: Llavors ell les reconeix i fan cares.
15: Però la cosificació
14: i això, escolta,
15: no...
14: I això tothom entusiasmat,
15: sí, sí,
14: tu.
15: Sí,
14: ningú
15: sí.
14: Diu res, tothom
15: sí.
14: Ho troba de nassos.
15: No, no, escolta, hi ha infinitat.
14: I les dones, bueno, entusiasmadíssimes.
18: Perquè és el Bad Bunny.
15: Hi ha infinitat de vídeos, protestes,
14: home,
15: a xarxes
14: dient-ho. Jo no n'he vist masses.
15: Però ja, després te'n passaré uns 25, perquè te'ls vagis...
14: Home, doncs passa'm els dos, que de veritat.
15: De dient-ho. És veritat que la cosificació de les dones així no és novetat. Vull dir que, jo què sé, Cetangana té tots els videoclips.
14: Sí,
15: vull dir que
14: sí,
15: és una
14: sí.
15: Cosa habitual.
14: No, no.
15: Però ha sigut pitjor el remei. Ha sigut pitjor, perquè ahir van dir vinga, anem a variar la casita. I et pugen. Achraf Hakimi, que està pendent de violació. El de Stranger Things, que és un sionista. Un altre que no sé què. Vull dir que quasi els que estiguin pendents...
14: El Marcelo del Madrid m'apunten
15: que també. Que aquest no sé si té alguna causa pendent, que també podria ser perquè l'Mbappé també té les, ja es va arxivar perquè no hi havia prous proves, no perquè fos innocent, però Hakimi és a l'agost quan tindrà aquest judici per haver violat a una noia, presumptament. I a primera fila que estava, vull dir que prefereixo que ens tractin com a vedells, que ensenyin a senyors que ell diu que aquella relació va ser consentida. Després quan diuen, denúncies falses arruïnen la vida dels homes, però no serà d'aquest, perquè estava tan pitxi a la caseta a primera fila, saps?
14: Sí, encara queden concerts, no?
15: La meitat estaran?
14: Sí, no sé.
15: Coincideix però... amb el papa, més.
14: Sí, sí.
15: Vull dir que...
14: No sortia, jo vaig dir que hauria de sortir a la casita el papa.
18: Però
14: solia... En plan sorpresa.
15: Estrany.
14: I de cop i volta surt el papa allà prenent una pinya colada.
16: A m'agrada molt un tuit d'un Mr. Wolf que diu... que igual és que sóc molt nostàlgic, però no veig massa diferència entre la caseta de Bad Bunny i el jacuzzi de Jesús Gil.
15: Sí.
14: Hòstia,
16: és
14: com es diu?
16: Mr. Wolf.
14: Pues mira, Mr. Bravo. Wolf, m'ha agradat molt, sí senyor. Molt i escolta, bé. I ho troben tot collo, no? Abans criticàvem a Jesús Gil, Bad Bunny fa el mateix, i tothom li riu les gràcies, i tothom que hi ha anat, bueno, un espectacle fabulós i tal. Jo des del primer dia pensava, bueno, i a sobre, com quan t'expliquen com funciona, tu subes a la casita, tu no subes, tu estàs bueno, tu estàs buena, venga, per arriba, i los que són muñecos Michelin, o muñeques Michelin, no pugen...
15: Ahir van variar una mica. Hi havia alguna, alguna dona una mica més gran, alguna dona amb una mica més de cuixa...
14: Realment és esperpèntic.
15: Bad Bunny no és Simone de Beauvoir, eh? Vull dir que ja saps a lo que fa, a lo que vas... Vull dir que les lletres de les cançons...
14: No, no, ja, ja.
15: Te doy en el popo, en el pipi...
14: Però escolta, tu com entusiasmat...
18: Ahora salió un Telecinco que la Claudia Babel, la que tuvo un rollo y todo y tal... La invitaron y ella dijo que no, pero aquí ha dicho en exclusiva que se enrolló con Bob Bunny.
15: Sí, es verdad, que lo había explicado.
14: No, bueno, no me interesa si se enrolló o no se enrolló. A ver si te puedes callar un ratito. A veure, parlant de relacions, molt ràpidament, Mbappé i Esther Espósito, que estan a Eivissa una altra vegada.
15: Han estat a Eivissa.
14: Mbappé està... Anava a dir, sí, l'expressió seria encigalant, no? Ah.
19: Sí, que
14: està molt enganxat amb, vull dir que estan
15: L'Esther Espósito va estar a la casita i es va fer molt viral perquè se la va mirar, la va reconèixer, li va passar també a la Úrsula Corberó quan la reconeix, diu ai calla, perquè hi ha algunes que li posen allà que no saben ni qui són. Estava la Marta Ortega, la de Zara, amb la
14: també
15: que
14: a la casita?
15: A la casita, sí. Darrere del Marcelo.
16: Darrere
15: del Marcelo, saps que Zara ha fet una té una edició de roba a Bad Bunny. Amb samarretes d'home, així, amb els trajes, crop top, que és l'americana com curta pel Malik. Són xules, eh?
14: Sí, seran xules, però me la poso
19: com
14: jo.
19: Una turadet,
15: no et pensis.
14: I realment...
15: Sí, perquè tu tens cuerpecillo, et quedaria bé.
14: Oh, no quedaria bé perquè tinc pèl i aleshores...
15: Com una turadet. Perquè portes una camisa, t'aniria just l'americana on tens el cinturó.
14: Ah, com si fos una americana de torero.
15: Una turadeta. Sí, una mica més llarg. Una mica més llarg.
19: Sí, ara t'ho ensenyaré. No, no, ja... Això és de senyora.
18: Que és americà.
14: No, és de senyora. Com si anessis en frac.
15: Sí, però sense la cua del darrere,
14: Sense la cua del darrere. Sí, una turareta. Com
15: però
14: si...
15: queden xulos, eh?
19: Vull dir una armilla.
14: No m'hi veig jo, la veritat és que
15: bueno,
14: no.
15: Bueno, tu has de provar, ja saps que les
18: bat
15: modes...
18: Clapi.
14: No s'ha de provar tot, eh? Aquesta, no, això de... que sempre esteu, que s'ha de provar tot, mira, hi ha coses que no cal provar.
19: Quedarà molt bé.
14: Estem aquí sempre amb el que s'ha de provar tot i s'ha de provar tot.
19: Quedarà molt bé.
15: Un pèl negatiu avui m'ho sembla una mica, no? O què?
14: No, sempre. El que m'estranya és que ho vegis avui.
15: Mira.
14: És una cosa que m'ha sorprès amb els anys que ens coneixem.
15: Mira, el Jalillo no està mal.
14: No està mal, però a mi no em quedaria bé, això. Em fa...
15: Que no ho saps, que ets tossudíssim, que no ho saps.
14: No sé,
15: mira,
14: no sé.
15: Lluçà,
14: tinc molt poc a ensenyar, jo. La veritat és que no...
15: No es veu, perquè et vas just a la...
16: Ja, no es veu aquí massa.
14: No es veu res.
16: A vegades, si no vas a la moda, tampoc passa
19: res. Per un home no m'agrada.
15: Mbappé ha estat a Eivissa, portada de 10 minuts, amb moto d'aigua, amb l'Esther Expósito.
14: Moto d'aigua, vinga, anar fotent soroll i que els peixos acabin amb... Hagin d'anar tots a gais.
15: T'haig de dir que Mbappé...
14: No imagina, no tenen orelles i han d'anar tots amb audífon.
15: Mbappé...
14: Sí, què passa? A veure, que ara estem veient a Telecinco Miguel Bosé. La foto està mal feta. Mira, aquí està perfecta.
15: Te l'estic ensenyant. Exclusiva de l'altaveu.
14: Ah, mira.
20: Empieza a instalarse a partir de junio.
21: Y él quería una casa... de menos de 2 millones. No quería casa, no quería piso. Por 2 millones es muy difícil encontrar una casa.
15: Ya te explica això, que ja te'n recordes?
21: Han llegado a un pacto de alquilarse de 10.000 euros.
22: Para dar el visto bueno a la casa, se exigió que quedara completamente vacía y que contara con estrictas medidas de seguridad.
23: Tiene un muy buen servicio de vigilancia. Y yo creo que uno de los motivos que ha hecho que Miguel Bosé se traslade es precisamente encontrar... esta calma después de los sustos que ha vivido en México.
15: Alejandra Prat es aquesta que parla, ¿eh?
14: Ah. Pensava que era la que venia a la casa.
15: No, la germana de Joaquim Prat. Ah,
14: pensava que era la representant de la immobiliària.
15: Ho havíem explicat perquè si entreu a la pàgina web de l'Altaveu, que és un mitjà andorrà, té les fotografies exclusives de la casa i de Miguel Bosé, que ahir estava al Departament d'Immigració perquè ja està fent els papers que demanen per agafar la residència... Andorra i començar a no tributar-la.
16: Amb ell li donen la residència andorrana.
15: Immediatament. Clar. Bueno, residència fiscal és relativament fàcil. Sí. El que no donen la residència, no sé com es diu l'altra.
18: La ciutadania.
15: La fiscal... Si tens una casa, no sé què, ja en poc
0: la ciutadania requisit. Has de parlar català.
15: I has de portar 20 anys o alguna cosa així. Mm. Has de portar molt de temps, però la fiscal te la donen relativament ràpid. I ja s'ha
14: d'avisar. Abans d'acabar, parlem de l'actor Luis Lorenzo, sí. Que jo certament tampoc no tinc el gust.
15: Sortia a La que s'avecina, també a l'Hospital Central.
14: Tots han sortit a llocs i no els...
15: Totes aquestes sèries... Com a, saps que a TV3 van repetint els actors i a vegades només els veus de... Sí. D'actors de colabrots, doncs igual.
14: Bueno, doncs aquest actor ha estat jutjat per robar la tieta de la seva dona.
15: L'estan jutjant...
14: Molt lleig, això, eh?
15: L'estan jutjant...
14: La tieta de la seva dona.
15: L'estan jutjant durant tota aquesta setmana a ell i a l'exdona. En aquell moment era la dona, però és l'exdona. Tenien una tieta vivint a Astúries. La tieta tenia pasta. Li van dir, tieta, vine aquí a ajudar-nos amb els nens. I el que diu el jutge és que la tieta... Ja els van investigar per si s'havien carregat a la tieta, perquè li van trobar...
14: Com, carregat?
15: Sí, sí, li havien trobat 200 vegades més... cadmi i manganès... És que no... Cadmi i manganeso, no sé com es diu en català.
5: Manganès.
15: Manganès, 200 vegades més, i no sabien com havia arribat tots aquests metals pesats a la dona. Però no han pogut demostrar que fos un homicidi, per tant, no els jutgen per homicidi, els estan jutjant per delicte de maltractament i d'estafa continuada, perquè hi ha proves... De
14: perquè a la tieta l'han deixat plomadeta.
15: Bueno, s'han trobat 140.000 euros a casa de Luis Lorenzo.
14: 140.000 euros, qui els té a casa, eh?
15: Van aconseguir que la tieta els anés donant pasta. A més, hi ha converses de WhatsApp de Luis Lorenzo amb el gestor, on li diu, la vieja se está a punto de morir, vamos a ir sacando de 10.000 en 10.000. I el gestor li diu, no, hombre, de 2.500 en 2.500, que no se nota. Vull dir, que hi havia...
14: Ah, el gestor també
15: l'assessorava. Però, clar, el que ell diu és, no, ho treien perquè ella volia que ho tinguéssim nosaltres. El que passa que la família, que encara estava a Astúries, els germans de la tieta, deien, la tenien mig segrestada. No podien parlar amb ella. Hi ha unes imatges de que se'n van anar al Parque Warner... i per no deixar-la a casa, la van deixar tot un dia en un Vips, allà esperant. I la gent, la tieta deia, algú pot portar... Amb 85 anys et parlo. I algú deia, em pot portar algú a casa? I quan van acabar de la Warner...
14: Pensava que l'havien enganxat a la muntanya russa, l'havien deixat allà tot,
15: la van
14: tot
15: deixar
14: un dia.
15: Amb gent americana. I després vivia amb ells, però no li deixaven pixar a casa i feien baixar la tieta.
14: Però perdona, això és maltracte.
15: Però no l'estan jutjant per això, clar, per maltractament.
14: Però això és molt fort, això que estàs explicant la
15: feien,
14: de la tieta.
15: La feien pixar, tenien piscina al vàter comunitari de l'edifici. Sí, no vull riure, vull dir que...
14: Però per què?
15: Perquè no volia, a la tieta la volien allà...
0: pels cèntims.
15: Pels diners, i la tenien allà mig torturada.
14: Perdona, o sigui, la feien al lavabo fora de casa.
15: Fora de casa.
14: Al lavabo comunitari.
15: Exacte.
14: Que la van deixar amb un Vips. Sí. Amb un Vips, que és un, com seria, com... Mm.
0: N'hi havia un aquí.
15: N'hi havia un fornet.
14: Com un fornet. Com un fornet.
0: Amb llibres.
14: Fornet amb llibres. Sí.
15: Després la tenien mig drogada, perquè han trobat... li donaven al dia 4... benzodiazepines, 2 antidepressius i no sé quants ansiolítics cada dia. Llavors deien, és que estava trista, estava desorientada tot el dia, aquella senyora.
16: Com s'ha descobert, això?
15: Perquè tenien les receptes, anaven a diferents... Va, tots els metges anaven mirant totes les receptes. En els últims 2 mesos tenia com... Havien anat a 19 metges i tenien 40 receptes per la senyora. I tot això que... és una mica com el Jonathan Andic, que ara amb el judici anem descobrint més coses.
14: Sí, clar, és que ens has deixat.
15: I es veu que ja era objectiu de Luis Lorenzo trobar senyores grans que tinguessin pasta, i una de les persones que ha parlat ha explicat que Luis Lorenzo, el seu objectiu era conèixer Carmen Lomana, claro, per seduir-la. Perquè Carmen Lomana, que ja sabeu que té 7 o 8 milions d'euros com de fortuna...
5: Un poquito de patrimonio.
15: Sí, sí.
14: O sigui, la Lomana estava interessada en ell.
5: No.
15: Ell
5: estava interessat en
14: ell. Ah, ell.
15: Clar, no sabem si per
0: dar-li... Per cèntims.
15: Perquè ja va tenir una altra parella anterior que també li va treure diners, una senyora rica, a Luis Lorenzo.
0: Fixa't.
15: Però la senyora rica diu, quan li vaig obrir una feina i ella es va posar de sou, no sé si eren 20.000 euros al mes de sou, però ja tenia pasta. Però a part dels 20.000 euros, ni anava traient diners de l'empresa fins que es va donar compte i van trencar i tal. I ella diu, no el vaig denunciar mai, però ja vaig veure el que anava aquest tio. Llavors, entre aquesta tia que li va robar, la tieta Isabel, que la van deixar com la van deixar, i Carmen Lomana...
5: Ayer le conté con Sonsole, que digo, hombre, por favor...
14: Doncs t'ha anat d'un pèl, eh?
5: Casi, si lo quiero lo escuchamos.
1: Está en el imaginario suyo y de Teresa Huelles. Me parece tan desagradable que qué voy a decir. Si me quería dar matadile o robarme o no sé, creo que le hubiera resultado bastante difícil, ¿eh? Porque yo de tonta tengo lo justo. Yo con los hombres soy muy rata, precisamente por eso. Es que lo siento por él, que no le haya salido. Me alegro por mí. Tú sabes que a estos, que no sé si es el caso, siempre con toda la presunción de inocencia, pero estos listillos o que van pensando que tienes dinero y tal, se les ve a la legua. Y en general no salgo con muertos de hambre. Soy una perla buena, ¿no? Como la de Rosalía.
14: Això que Carmen Lomana l'has gravat amb una psicofonia.
5: Sí, sí, la...
14: Ja ha traspassat.
5: La gravació de Telecinco.
14: Perquè sembla una gravació de l'Iker Jiménez, d'aquelles que treu amb la Portero.
19: Carmen diu que se los ve a la legua. Ella, sí, sí. Perquè ja té una experiència.
15: Clar, la tieta amb 80... La tieta amb 85 anys li van dir, escolta, vine cap a Madrid que et necessitem perquè ens ajudis amb els nens. La tieta va anar de bona fe i va acabar drogada, plena de metalls pesants.
14: Bueno, i morta, no?
15: Morta, tirada en un Vips i tota, i pixant i fent caca als vàters comunitaris. Vull
5: seria
15: dir,
5: més canvi que una pila.
15: Escolta, em diu la Pontnou que et portarà de compres. Que et provarà ja un traje. Això em diu, aquest és el... A veure, no et posis negatiu.
14: A mi la turareta aquesta no em queda bé.
15: Obre la ment. Obre la ment un moment.
14: Jo estic amb la ment oberta, però per segons quines coses la ment...
19: Acabaràs vestit com la Pontnou.
16: I, el més important, pentinat com la Pontnou.
14: Sí, és difícil, perquè com no em posi una cresta d'aquestes...
18: Un bixunyer,
14: d'aquestes falses, ho tenim difícil, eh?
15: Sembla que no, però et fa un canvi que fliparies, eh?
14: Sí, home, i tant.
15: Doncs ara li diré que tanqueu agenda.
14: Bueno, jo ara el que tanco és la secció. Són les 6 i 11. Gràcies, Laura. Ara
15: a vosaltres.
14: Tornem.
2: Tenim carn.
3: I també peix.
2: Tenim fruita.
3: I tenim verdura.
2: Tenim amplis horaris.
3: I botigues al teu costat.
2: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
3: I estem molt a prop teu.
2: T'esperem. Condis, molt de barri, molt d'aquí.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: El Xavi Franquès, aquella corre per aquí, què tal? Com estàs?
2: Bona, mira, un 7 amb 25. Feia temps que no puntuàvem.
3: Home, el... està molt bé.
2: Està molt bé.
3: Molt bé. Sí.
2: He anat a la platxeta aquest matí.
1: Sí, molt bé.
2: Sí, hem estat tranquils. A més, estàvem sols a la platja Gavà, la Bala, jo, i la vigilant de la zona de gossos, una sola persona, que encara no ho han posat però tot, perdona, però han posat una mena de...
1: Però què vol dir vigilant d'una zona? Vigilant d'una zona? A qui vigila? Als gossos o a la gent?
2: No, no, a Gavà Mar hi ha una zona destinada, platja destinada, que posen unes tanques i encerclen una zona concreta que està destinada a platja de gossos.
3: Claro.
2: I per entrar amb el gos allà has de portar la documentació conforme el gos està censat. D'acord?
1: No un... està sencer.
2: No, sencer en principi ha d'estar, però tens el cens del gos
3: xip, no?
2: I tu ensenyes el... Sí, que ha de portar el xip, les coses... Vull dir, per, si passés algú que es, pot, prens... que es pogués identificar aquest gos i l'amo o la persona encarregada d'aquest gos.
4: Això ho trobo bé.
2: Ara, i un cop ensenyes això, tu ja et deixen passar tot l'estiu en una zona que no molestes però, a ningú, moment, però, la però... més neta de la platja, eh? Aquí ja vull deixar aquest detall, perquè, clar resulta perquè ja que la zona de gossos és la més neta de la platja. Casualment. Que tanquen brut en els gossos, perquè al final...
1: Sí, sí, no? Sí.
2: I està molt ben preparat, perquè aquí a Barcelona no tenim d'això. Hi ha una caseta de control on està aquesta persona encarregada, hi ha dutxes, hi ha una font... És a dir, està molt ben preparadet. I ara l'estan començant a instal·lar, crec que és avui el primer dia, si no el segon, i està encara una miqueta en muntatge, però hem anat allà, estàvem sols. I escolta, això que a la gent li agrada trobar-se gent a la platja i fem bé... A mi, jo quan em trobo que no era ni el Tato a la platja, sento que sóc una de les persones més afortunades.
1: Per tant, per això d'aquí al 7:25, està molt bé.
3: Correcte, amigo, 25. Molt
1: a
3: bé.
1: Tot això, Vicenç
3: el
1: Martí,
3: meu gat,
1: ja
3: el meu gat està sensat també, el puc portar.
1: Sí, pots portar a la platja. I ha anat mai, o ja pensant anar amb els seus 7 gossos aquí a la,
5: no,
1: a la platja?
5: No, jo vaig a la platja normal i es foten a sobre la gent i es van fora. I quedo sol a la platja, tinc tota una platja com la de Castelldefels per mi sol. Clar. Perquè la gent marxa, perquè són gossos rabiosos.
2: S'ha menjat sorra, eh? El mar s'ha menjat sorra. L'altre dia estaven fent el vaixell aquest que...
5: La draga.
1: Sí, que llença la sorra.
2: La draga, que és molt de Kosovar, eh? Draga. I escolta, deixa merda quan draguen...
1: Clar,
2: perquè draguen... Estan tocant al fons. Clar. El fons està ple de merda. I quan draguen, agafen la sorra amb tota la merda que porta el fons marí, la deixen allà i, clar, fa 2 setmanes... la platja de la part de Castelldefels tirant cap a les botigues de Sitges, perquè allò ja no és Castelldefels, eh? Fins a Port Ginesta no és Castelldefels.
1: Ah, no, què és?
2: Són les botigues de Sitges i pertany a Sitges. Que si vols un dia en parlarem també d'això, perquè aquí
1: jo pensava que era Castelldefels,
2: fomenta la delinqüència, això. Perquè si ha de venir la policia en aquella zona, ha de venir des de Sitges.
5: Això és com a Sagarà.
2: Per tant, et dóna temps per fotre el que et doni a cara, perquè menys de mitja hora no triguen, eh?
1: Clar. O sigui, on està Port Ginesta és Sitges.
2: Port Ginesta, no Port Ginesta, no.
1: Ah, però sempre m'havien dit que es deia Port Ginesta.
3: Port Ginesta és un poble.
2: Port Ginesta és un poble. Fins on jo... Ara que sí, algú que ha vist que la zona...
1: No, no.
2: És Port Ginesta.
1: Port Ginesta.
3: Sí.
2: Una zona...
5: Com a Sagarà passa el mateix, la platja...
1: Una zona, al port... Ara anava a dir una cosa...
2: Pensava que estava ressetejant el cervell.
1: No, és que he pensat, si ho dic, potser em cau una querella.
2: No.
1: Millor no...
2: Digues presumptament.
1: Presumptament amb algun narcotraficant.
2: No t'estic dient jo que... Bé, en
1: vale.
2: Fi.
1: Bueno,
2: som-hi.
3: Que sapigueu que Barcelona està immersa en el procés d'elecció de la sindicatura de greuges, una figura clau per defensar els drets i les llibertats públiques de la ciutadania. Podeu conèixer les candidatures i participar activament donant el vostre suport a través de decidim.barcelona. De l'1 al 30 de juny, per tant, teniu temps per mirar, deliberar, avançar. A més, entitats de la ciutat podran adherir-se a alguna de les candidatures en aquesta fase del procés d'elecció.
1: Molt bé.
3: I ja està.
1: Noia, però és que ho has acabat d'una manera que no sabia
3: no
1: que
3: no
1: sabies... No, és que has acabat en sec, cloc, ja està.
3: Home, sí, que no és aquesta fase del procés d'elecció.
1: Com si estàs amb un orgasme, acabes en sec, bueno.
5: Ai,
1: com
3: s'acaba en sec un orgasme?
1: Bueno, doncs... Pues...
3: Escolti.
1: Pues així, com acaba d'acabar el senyor
3: maco.
1: Santa Susana.
3: Maco.
1: Que són molt macos els orgasmes del senyor Santa Susana.
3: Com ho saps que són macos els del Santa Susana?
1: Bueno, perquè l'acaba de fer.
3: Sí, bueno, ai.
5: El que et deia és que...

0: I la Vilguineta ho va per tu, acompanyada de Maria Jaume, que també ha pujat a l'escenari. El de Vilguineta és el primer concert de la tarda. Després serà el torn dels britànics Yardak i el seu post-punk, i a partir de les 8, Guitarrica de la Fuente. El cantautor valencià farà el seu primer concert després de triomfar a Canes com a protagonista de la pel·lícula La bola negra dels Gavis. I tancarà la nit seran un dels referents actuals de l'indie rock, Wet Leg. Avui només hi ha un escenari en marxa, però a partir de demà s'activen ja els 18 que hi ha al parc del fòrum. Fins diumenge passaran pel recinte prop de 300 artistes d'arreu del món. Noms destacadíssims com Massive Attack, Addison Rae, The Cure, Doja Cat o The XX.
1: Gràcies, Adrià. Més coses. Les obres dels túnels del Garraf estaran enllestides dilluns que ve, el dia 8, i al llarg de la setmana entrant es reprendrà el servei ferroviari normal en aquest tram i es recuperaran les connexions entre Barcelona i els regionals del sud. Anem fins a Sitges. Montse Martí.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat les obres i des de les vies mateix ha dit que finalment el pas de trens per les dues vies es recupera la setmana que ve. Paneque no s'atreveix, tot i això, a posar un dia exacte de la represa del servei.
3: Permeti'm la prudència, perquè ho hem vist amb altres represes de servei, com és molt important la marxa blanca, com és molt important la revisió. Com saben, que més tenim pactada amb els sindicats i quan sapiguem el dia del cert, amb un marge de temps prudencial, sobretot perquè els usuaris ho puguin saber, ho anunciarem. Nosaltres preveiem que sí, que siguin pocs dies, però permeti'm que la data exacta la reservem un cop finalitzem totes les marxes.
2: Les obres als túnels del Garraf, que van començar fa 3 mesos, han obligat a tallar una de les dues vies del tren i els regionals del sud i Terres de l'Ebre durant tot aquest temps han acabat el trajecte a Sant Vicenç de Calders. Des d'allà, mentre han durat totes aquestes obres, els usuaris que volien anar a Barcelona havien d'anar abans a l'estació del Prat de Llobregat amb autobús.
1: I demà s'acaba el termini perquè els mestres i professors diguin si accepten el preacord a què han arribat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. Mentrestant, els sindicats que no hi donen suport continuen amb les mobilitzacions i avui prop de 500.000 de docents s'han manifestat a Tarragona. Demà ho faran a Lleida i al Pirineu. Més enllà de les reivindicacions laborals, el sindicat majoritari i el sector educatiu, USTEC, alerta que la presència de la intel·ligència artificial pot provocar una involució tecnològica. És una de les conclusions del macroestudi estatal sobre l'impacte de la IA a l'educació. Detalls, Violeta Martos.
4: L'estudi es basa en gairebé 7.000 enquestes a docents i alumnes. USTEC i la Confederació de Sindicats de Treballadors expliquen que no hi ha manera de saber si una tasca s'ha fet en via i això farà que els professors redueixin els deures digitals fets a casa. N'ha parlat la portaveu d'USTEC STES a Girona, Glòria Polls.
5: La IA llega muchas veces rodeada de un discurso de modernización y de eficiencia, pero la educación requiere tiempo, requiere vínculo, requiere lectura, esfuerzo, error, revisión y sobre todo pensamiento crítico. Y aprender quiere decir construir criterio propio y este proceso se tiene que proteger.
4: Gairebé 9 de cada 10 docents han fet servir almenys una vegada eines d'intel·ligència artificial, sobretot per generar continguts relacionats amb les classes. En canvi, pel que fa als alumnes, només un 7% diu que no l'ha fet servir mai. Sobre els usos que en fan, destaquen els resums com a tutor per resoldre dubtes i també per generar tasques que necessiten recerca.
1: I el temps. Acabarem el dimecres sense canvis importants i es mantindrà el domini del sol, tot i alguns núvols que no tindran més conseqüències. La calor ha afluixat clarament respecte als últims dies i la majoria de màximes no han arribat als 30 graus. Demà tornaran els xàfecs i les tempestes localment fortes. Començaran a descarregar a partir del migdia al nord del país i afectaran sobretot les comarques de Girona i de Barcelona durant la tarda i el vespre.
6: Gràcies, Mar Palla. Mar Pollato, no, és que estava mirant aquí una última hora, però com que ja arriba un punt que tot és... Ho has de llegir i ho has d'analitzar i ho has de contrastar, doncs és d'aquestes últimes hores que de moment no la faré pública perquè podria després haver de recular i rectificar. Per tant, veurem com es desenvolupa aquesta informació. Dit això, Arnau Vila, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: A veure, avui el temps afegit, de què tractarem? Ui. Quins arguments informatius desenvoluparem?
7: No puc dir moltes coses, no?
6: Bueno, aquí, bueno, digues el
7: que vulguis. No, perquè si dic moltes coses sempre diràs que com sempre.
6: Bueno, va, noi, vinga.
7: A veure, avui vindrà el Carlos Montfort. És aquella, aquella actualització setmanal de com tenim el mercat. Ell ho sap tot. Perquè, per exemple, avui volem parlar de sortides. Ah, com és que no surt ningú?
6: Sí. Bueno, això ja va passar l'any passat, aquí amb el Franquesa em pot donar fe, ja va passar l'any passat que al final va haver de sortir Íñigo Martínez perquè si no, no podíem inscriure a Joan García.
7: No surt ningú del Barça. Sí. Però és un tema del Barça.
6: És un tema, no, és un tema que quan estàs al Barça ningú vol marxar. Aquesta és l'altra, també, perquè aquí jo no entenc...

0: part de bé.
1: Bueno, hi ha un grapat de jugadors que ja podrien haver marxat fa temps.
2: Per exemple, un d'ells...
1: Home, Christensen.
2: Un altre...
1: un altre, no sé.
3: Ah, sí, home, el de les rastes.
1: Bueno, perquè vosaltres hi teniu molta mania. Jo crec que...
2: Condé.
1: Jo crec que Condé... No, Valde, per exemple, podria sortir.
2: No, ho dic perquè Condé ha fet unes declaracions ara fa una estoneta en roda de premsa prèvia al partit que juga demà a la selecció francesa i diu que ell té contracte.
1: Bueno,
2: fins al 2030.
3: Com tot.
1: Sí, sí, no, per això.
2: Ell per si de cas...
1: Ara, jo sempre he mantingut la teoria que Condé de central guanyaria pes respecte a lateral.
2: Se'l fitxa per això.
3: L'empanada que porta...
1: Quan se'l va fitxar del Sevilla era central.
3: Era molt bon central.
1: Home, el van passar al lateral. Amb ell no li agrada ser lateral. Jo crec que està tan ratllat, està tan fumat...
2: Fumat?
1: Fumat de córrer la banda, entre l'herba de la banda, d'estar a la banda, i la ratlla, que és d'en pols... Vull dir, que
0: no
1: és,
0: li agrada.
1: Que és d'en cal, que el tio està fumat, està empanat...
2: Empanat.
1: Corre tot el dia al lateral. Està fins als nassos, clar, i per això el tio està empanat. Si el tornen a posar de central, ja veureu com s'entrarà aquest home. Bueno, tens alguna cosa
2: més? Sí, que, per exemple, avui una pregunta del dia que us fem als stories d'Instagram, com sempre repetim, stories d'Instagram. Avui ens fem ressò d'aquestes declaracions d'Enrique Riquelme al podcast.
1: A veure si fan les eleccions i ens deixen...
2: I s'acaba ja.
1: S'està
2: fent llarg, eh?
3: Li ha canviat l'accent, eh? Aquest home que començava a parlar tenia accent mexicà i ara té un accento castizo. Com es transforma la gent en funció de l'interès que tingui?
2: Escolta, franquesa.
3: Perquè parlava, de fet, el propi Florentino deia ese hombre mexicano, perquè tenia accent mexicà.
4: Ese sudamericano, sí, hombre, es un sudaca converso.
3: A veure si...
2: Va trigar dos dies.
1: Però
2: a la tercera aparició... Ja s'havia eliminat l'accent llatinoamericà. Doncs ahir va dir que li agradaria que el Barça desaparegués. Unes declaracions en un entorn així simpàtic. Avui us preguntem, perquè jo pensava que era molt evident la resposta, però es veu que hi ha debat. Si voldríeu que el Madrid baixés a segona.
1: Bueno, i desapareixés, no m'ho has preguntat? Perquè ell fa aquesta... Li fa, el Jordi Guay li pregunta això. Si li agradaria que desapareixés i si el veia a segona, i diu que sí les dues coses.
2: O sigui, hem fet al voltant del debat de si voldríeu que baixés a segona per...
1: A veure, Marta Cailà, bona tarda.
5: Sí o no? Hola, què tal, bona tarda.
1: Què diu el poble?
5: Què creieu?
0: Que sí.
5: Home, i tant.
3: No, home, què ha de dir?
5: Un 68% dels oients que han votat en aquesta...
1: Però el Jordi Guay lo defensa dient, home, no, que perdríem el que és l'atractiu entre els clàssics.
5: Toni, més de 1.000 participants a l'enquesta d'avui i un 68%... O sigui, 7 de cada 10 diuen que sí.
3: I ara jo afegiria més. Què preferiríeu? Ui. Que el Real Madrid baixés un any a segona o que estigués durant 3 temporades a punt de baixar? Jo em prefereixo l'opció de 3 anys seguits.
1: Sí, jo també.
3: Molt a punt d'angoixa, crisi.
1: Sí.
3: Perquè el Madrid baixa a segona un any, saps que puja a la següent.
1: Home, i tant.
3: Però 3 anys visquent al límit amb l'angoixa que això suposa.
1: Sí,
3: visquent una miqueta com l'Espanyol últimament.
1: Bueno,
3: perquè ha jugat bé i de sobte una angoixa. Sí, no ho dic jo, perquè jo ja sabeu que a mi l'Espanyol tinc devoció, no. Jo li tinc carinyo. Jo li tinc carinyo. Li tinc carinyo a l'Espanyol. Sí, perquè el meu germà és de l'Espanyol.
1: Vale.
3: I per empatia, jo li tinc carinyo, jo no li vull mal.
1: No,
3: l'Espanyol, com sé que hi ha gent anti-espanyolista.
5: Escolta, que aquí a l'equip tenim gent que és de l'Espanyol.
0: Aquest és el mal.
3: De l'equip aquí, vols dir, pensava que deies el Barça.
0: Aquesta és la pega.
1: I també hi ha gent anticuler, vull dir que aquí...
3: Total, no, són molt més anticulers ells que nosaltres anti-espanyolistes.
1: Això no ho sé. Bé, això va per barris, no ho sé, no t'ho sé dir. Bé, i la pregunta en marxa, per tant, a hores d'ara...
5: De moment la gent vol que sí. Sí, 7 de cada 10.
1: Doncs, Arnau, ens veiem d'aquí. Ho tens preparat, això, avui, franquesa, a punt?
3: Avui està? Sí, estic a tot.
1: Vinga, un minut i tornem.
6: Versió RAC 1.
7: La llei d'habitatge diu que, quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
8: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
9: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Ral d'Avinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.

0: Pensava que vindrien els Vintage Travel al Primavera Sound, però no han vingut.
1: No, llàstima.
0: Pues vas veure un any, no?
1: Sí, però no, va ser el Cruïlla.
0: Ah, era el Cruïlla.
1: Han vingut diverses vegades.
2: I saps si ha de
1: venir... no els estic seguint la pista últimament. Soc fan, molt fan, m'agrada molt, però no sóc d'aquests que va perseguint a veure quan venen. Jo tinc molt d'interès en tenir la possibilitat d'anar a veure, abans de que et deixi de fer concerts, Stevie Wonder. És l'única cosa que li demano musicalment a la vida és que em deixi veure a Stevie Wonder.
3: Stevie Wonder? Per què?
1: Quan fa que no ve a Barcelona? 1000 anys. És a dir, jo no recordo haver tingut la possibilitat i de fer...
0: Però no sabia que tinguessis tirada per Stevie Wonder.
1: Em fascina. O sigui, em sembla... Està dins el meu top...
2: Té cançons molt bones, Stevie Wonder.
0: A mi m'agrada Stevie Wonder, però hi ha un moment de les seves cançons que se'm fan pesades. O sigui, a la que porto 3 minuts ja dic, bueno, noi...
2: N'hi ha algunes que sí que s'allarguen molt, però té grans cançons.
1: Jo us recomano el disc...
0: Posa'ns Stevie Wonder.
1: A veure què poses, perquè... És que m'has posat aquí... Això és més tou que una merda de gall d'indi, això. Però té el Superstition.
0: Ah, no, Wonder, home.
2: Superstition és boníssima.
0: Aquesta m'agrada.
1: Però aquesta està molt suavadeta, eh?
0: Bueno, clar, és que em fas gràcia. Aquesta,
1: sí, no, està bé. Merda de aquesta li va fer la seva filla, eh? Aquesta és per la seva filla.
0: Aquesta sí és en Xilopli, no?
1: És en Xilopli.
0: Sí. Vinga, posa, a veure.
4: A veure el que...

0: Si tens raó que no s'acaba mai.
1: Sí,
0: no,
1: sí, ara ja entrem en el tram que dius, bueno, ja pots anar acabant, això.
0: Sí.
1: I venga, i anar allargant. A mi, jo amb un consell diria, oye, ves-lo recortando, esto.
2: Ara mentre fem això...
1: Un moment, que l'Àlex l'ha trobat. Posa'l una altra.
2: Si trobes una...
1: Ara està aquí.
3: A veure...
2: No, home, això no.
1: Això sí que...
3: Eta. Aquesta es feia llargueta,
1: no. Aquesta...
3: Sí, la vam arribar a avorrir molt.
4: Esta para una cena romàntica.
3: I la de
4: romàntica.
3: Superstition, que deia...
2: Superstition, busca Superstition.
3: Superstition d'Stevie Wonder, ara boníssima.
2: El ara us diré el
1: no, perquè ara està remenant aquí l'Àlex el que és el Dalet, el que seria, com ho diria jo, l'ordinador de RAC1, i clar, està tirant músiques de les que... Mira, aquesta.
2: Ara?
3: Aquesta és molt bona.
2: Mira quin tamarral.
1: Jo també, a la que porto dos minuts d'aquesta.
3: Aquesta és bona.
2: Superstition.
3: Sí.
2: Però és que ara us demanaré una que us farà canviar la perspectiva que teniu. I a veure si... El que passa aquí hauríem de filar molt prim perquè la cançó és...
1: Espera.
0: Vinga, tornem.
3: No, és molt bona.
1: Sí, però ara ja és...
0: Sí, és tot... O sigui, fa com una...
1: Que a mi m'agrada molt Stevie Wonder, però el trobo a vegades...
0: I la va repetint, una tornada ara, i la va repetint.
1: Una mica repetitiu.
2: Higher Ground. I si trobes la versió on canten Stevie Wonder, Alicia Keys i Lenny Kravitz, ja us podeu agafar el recolzabraços de la cadira on t'estigueu. Stevie Wonder, Alicia Keys i Lenny Kravitz als MTV Awards del 2004 cantant Higher Ground.
3: Higher Ground.
2: I què dic jo? Higher? No,
3: sí,
2: higher, perdona. Si trobes això, ara us canviarà una miqueta la visió que teniu.
0: Però és que va repetint la tornada una vegada.
1: Bueno, això que li he dit...
2: Jo no sé però escolta, que hem de repetir la tornada, per
3: totes
2: això està
3: les cançons tenen una tornada.
2: Mira, mira, mira.

0: Era qui és capaç de superar això.
1: Home, sonant bé és fàcil, eh? Perquè això està gravat.
2: Sí, sona malament.
1: Amb un mòbil d'aquells...
3: De Nokia,
1: eh?
0: Perquè haurà agafat una versió d'una gravació de YouTube, sí. És una miqueta estranya. Però no, això és impressionant. Això és un...
1: No, escolta, si ve algun dia Stevie Wonder, doncs ja li direm que et truqui.
4: Que vingui.
0: Sí, sisplau. I si podem, d'alguna manera, cobrir...
1: Perquè tu que ets de l'Hospitalet, l'Ajuntament no s'estiraria per portar-lo a la festa major?
0: Sí, a mi l'Hospitalet sempre em fa... L'Ajuntament de l'Hospitalet sempre em fa ofertes de tot tipus. Perquè vagi a tots els llocs en representació de l'Hospitalet, perquè és possible que sigui la persona que més i millor representa l'Hospitalet.
1: No, però tu que tens contacte i tens bona entrada.
0: No, i a més no els utilitzo jo, aquest tipus de contactes.
1: No, però vull dir que, bueno, com que hauries de ser com...
4: Sí, ciutadà il·lustre.
1: Ara, tipus Corbacho, tipus Ferran Adrià, tal.
3: Escolta'm, tio.
1: Fer com un...
3: Vols que fem un pacte?
1: Com un pool... i dir, mira, volem portar... hauríeu de portar a la festa major Stevie Wonder. Ja ho tens arreglat.
4: Com el Senat.
1: El Senat de l'Hospitalet i vosaltres porteu a Stevie Wonder.
2: Ara la gent ens demana una altra cançó que es diu Master Blaster.
0: Oh, Master Blaster, per favor.
1: És un videojuego. Que li dic a l'Àlex que ens busqui.
2: Master Blaster. Ens ho demana el Pol des de Gran Bretanya.
1: Master Blaster.
0: Que és una miqueta el Nasty de Plasti.
2: Sí, Master... Ara si em dius com és aquesta cançó, jo no la sabia
0: ara
2: cantar, eh?
0: Master
2: és famosa.
0: Blaster.
1: Silenci, que ara la posaré.
3: Vale.
2: Ara.
0: Hola. Una miqueta jamming.
2: A mi m'agrada aquest inici. M'agrada.
0: La base de Ricky.
2: Calleu.
1: Això vol dir que t'agraden els porros?
2: No.
1: Perquè és música típica
2: música.
1: De club social de porros, eh?
2: A veure.
1: També triga, arrenca. Uf, que guapo. L'organet, aquest?
0: No, perquè t'està... T'està fent entrar el tema, a poc a poc. No hi ha pressa, quan les coses són bones no hi ha pressa.
2: Pareu.
0: Ara.
1: Mira. Bé.
0: Ara.
1: Vull. No.
0: Les trompetetes.
2: Ara trompetes.
1: No, tal com dius no hi ha pressa, eh?
5: Tete, vols esperar?
0: Ara.
2: A veure?

0: Dic una cosa, Toni. Com...
1: Després té allò del si bebes no conduzcas...
0: Don... Ah, sí, no vaig entendre mai la campanya aquesta que va fer si bebes no conduzcas una persona que no hi veu. És que no, ara tot ho passat, no té cap sentit que Stevie Wonder, que no hi veu, en recomani a tu que no beguis. Tu sí que vas cego. Tu sí que vas cego. Clar, és que no s'entén, perquè ho vam normalitzar, però ara mateix, a tot el passat, no s'entén, això.
2: Vols dir que la campanya no era si no ves, no conduzques?
0: Ah, jo crec que era això i es van equivocar a l'hora de traduir.
2: Sí, sí.
1: Si vas ciego, potser venia per aquí. Si vas ciego, no conduzques.
0: Si vas tot ciego, no conduzques.
1: Tens raó que no tenia cap mena de
0: no,
1: sentit.
0: No, ara n'hi ha coses
1: que... Has trobat Don't Drive Drunk? Posa-la.
0: Don't Drive Drunk?
1: No, era així,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, però no era una cançó ben bé, no era una cançó específica.
1: No, era aquesta, Don't Drive Drunk. Ja ho he fet amb accent ja de... Stevie Wonder. Don't Drive Drunk. Aquesta tarda de dimecres, aquí a RAC1.
3: Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas.
1: Ai, t'ho deia ell.
4: Recorda, que... ho diu en català, eh?
1: Sí, sí.
4: No diu recuerda. Diu recorda.
0: Sí, sí, perquè bueno, va gravar uns estudis d'aquí de Barcelona i el tio portava els idiomes molt barrejats. El tio és... No, però ho recomano, ja, per acabar, el disc Songs in the Key of Life de Stevie Wonder, que, de fet, li canten totes les cançons a l'alegria de viure.
4: Caram.
0: Aquí ho deixo.
1: Sí, sí.
0: No, més... Però agafa-ho amb paciència un dia quan vagis al cotxe, perquè això s'ha d'escoltar al cotxe, que pots posar volum, quan vagis en autovida, que tinguis una estoneta, perquè la música bé, s'escolta al cotxe, sobretot
1: veure,
0: quan vas sol.
1: Espera, aquesta cançó és molt... Aquesta està molt bé. Passa que jo l'he escoltat amb una mica més de...
0: Eminem.

0: El disc que va a 33 revolucions quan era 45.
1: I també us dic una cosa, com és possible que sigui l'única persona que toca l'harmònica i tu la sents i saps perfectament que és ell qui la toca.
0: Sí, senyor, amb això tens...
1: No passa amb ningú altre artista. Tens. Hi ha artistes que els hi passa amb la guitarra, Eric Clapton, sabies quan la guitarra era d'Eric Clapton, però en el cas que agafis tu l'harmònica, que l'han agafat molts artistes d'aquella època, començava a sonar i tu deies, és Stevie Wonder.
0: Sí, sí.
1: Una cosa al·lucinant,
0: tens,
1: no?
0: Tens tota la raó.
1: Bé, en fi, aquí ho deixo, recomanació musical.
0: Gràcies, Àlex, per la cerca i gràcies també a l'Anabel Luna, que ens han ajudat a buscar les cançons.
2: Un aplaudiment,
0: de...
2: va.
0: Un aplaudiment. L'Anabel Luna és molt fan, també, de Stevie Wonder, eh?
3: Sí?
0: Ah, doncs diu que sí, sí, sí.
1: No, clar. No, no ho sabia. Els melòmens i les melòmenes ens identifiquem.
0: Bueno, està molt bé. A mi se'm fa una mica pesat, però bé, escolta, cadascú té els seus gustos. Què ens volies explicar avui?
2: Quin és el tema d'avui?
0: No sé, ara t'ho explicaré.
1: És que, clar, ara, si jo ja venia... De fet, avui havia proposat dos temes completament diferents.
0: Sí, m'ho ha dit la Xènia. Ah, dos temes.
1: Imagina't.
0: 20 minuts per les 7 i encara no hem obert el meló. Ni un tema ni l'altre tema.
1: Clar, és que jo hauria un tema. Comenceu, que si parlant d'això de l'altre... Comencem a posar música, fem Ràdio Fórmula. Perquè ara quasi que ens cau un logo aquí dels 40 principals.
0: Bueno,
1: això.
0: 40 clàssics seria.
1: 40 clàssics,
0: perquè,
1: exacte.
0: Aquí sí, els principals, no, perquè tot...
1: Encara principal... és bastant escoltable. Em sembla que encara està el Bruno Sokolovic a 40...
0: Clàssics, no ho sé.
1: No?
0: Bé, no ho sé.
1: Ja ens ho diran.
3: I posa una vegada fragment de que se murió el Lucky.
1: Ah, Joaquín Luqui.
3: Sí, pues en fragment de... Tú y yo lo sabíamos.
1: Ah, no ho sabia. Encara
3: queden... Maestro, aquesta... Recorden el maestro Luqui.
1: Molt bé. No, és cap a temps... De fet, la ràdio, més enllà de RAC1, sí que és cert que em sembla que no escolto pràcticament res. Mm. Alguna cosa puntualment per podcast puc anar a buscar molt concrets. Normalment, crims. Anar a buscar
0: molt bé.
1: Que, de fet, sé que heu tocat, em consta que heu tocat aquest tema amb el Toni Muñoz. Soc gran fan de la secció del Toni Muñoz. M'he perdut. He arribat al final pràcticament perquè li heu canviat l'hora, al Toni Muñoz.
0: No, perquè l'hem cridat, l'hem trucat, no. L'hem el Toni Muñoz sempre és a les 5.
3: Sí.
0: I avui l'hem cridat d'urgència pel que hem conegut avui d'aquesta nova interlocutòria de la jutgessa de 17 pàgines més que hem conegut. Sí. Llavors aquí hem estat comentant la jugada amb el Toni.
3: I la notícia de la psicòloga.
0: Sí, el que hem comentat.
1: Estic molt a tope.
2: El Bruno Sokolovic continua a los 40.
1: Veus? Molt gran, un gran del Bruno Sokolovic. Bé, dit això, estic molt a tope amb el Mango Gate. Li podem dir Mango Gate?
0: Mira,
1: a mi m'agrada Mango Gate.
2: És força apropiat, no?
0: Sí, està molt bé. Mango Gate.
1: El Mango Gate... Jo us volia fer la... Utilitzaré sempre el presumptament perquè no...
0: No, home, no.
2: És que realment és presumptament. Encara això no s'ha jutjat ni s'ha condemnat a ningú. S'està investigant.
0: Tot i que la jutgessa, quan fa la interlocutòria...
3: Sí, sembla que no, però...
0: Sembla que...
2: Però s'ha de dir presumptament.
0: Sí, sí, no, però dic que la jutgessa ha fet un escrit que realment deixa sorprès de les coses que arriba a dir.
1: Una pregunteta. Soc l'únic que penso que aquest cas és de primer de crims?
3: Presumptament.
1: Presumptament. Aquest cas és de... És a dir, els que estiguem posats una miqueta amb el tema true crime, no? Que és, en si mateix és un gènere, jo ja vaig dir aquí que jo podria sortir d'aquest estudi aniquilant a totes les persones... En directe, O sigui, està fent aquest programa en directe i combinar-m'ho tot per aniquilar-vos, fer seguir el programa, deixant un tema de Stevie Wonder, a l'hora que l'Àlex punxa l'últim tema de Stevie Wonder, curiosament, Songs in the Key of Life, i jo, pam, acabo amb tots vosaltres, deixo la música sonant i no deixo cap pista. És a dir, ja amb el...
0: Però també mataries a l'Àlex i l'Anabel o no?
1: Perquè
0: si ens peles a nosaltres t'estan mirant com ens peles.
1: No, home, clar, hauria de pelar en cadena i ara que està, clar, fins i tot a recepció que es veu el que passa aquí, hauria d'aniquilar fins on veu la vista, fins on hi ha càmeres. Caram. Que ja sé on estan col·locades les càmeres en aquest...
3: Però és que ara hi ha la càmera que t'està mirant.
0: Sí, la Mònica Folquet m'està dient que t'estan gravant ara.
1: No, ara mateix no.
0: Però... Bueno, però dispararies
1: però
0: a la càmera.
1: Però puc anar a buscar les càmeres, perquè això és un altre gran tema,
0: I borrar-ho.
1: I sóc, perdoneu, presumptament sóc l'únic que quan ha vist aquestes imatges de la càmera gravades d'una manera una miqueta estranya...
3: Amb el mòbil.
1: Amb el mòbil. Presumptament. Tretes amb el mòbil. On es veu que diuen, li fallen els genolls, ensopega ell sol. Diuen, ell sol ensopega perquè li fallen els genolls i no posa ni les mà. Soc l'únic que veu com s'ensopega amb aquesta mena de jardinet de pedra, que fins i tot surt pols de les pedres quan s'ensopega. On em consta que s'ha ensopegat molta més gent en aquest jardinet de pedra. Presumptament, se m'ha dit, massa dit, que molta més gent per això d'alguna manera potser ho gravaven per la gracieta de, mira, un altre que ha caigut, com aquest dia que ha fotut la gelada a Barcelona, i allà a l'Eixample, entre el carrer Aragó i bé, el que baixi, el que vulguis, Balmes, sempre hi ha aquest racó que està gelat i hi ha algú des de casa que el grava racó. Cada cop que passa algú i es trenca el cap patinant el mateix tros perquè estava gelat, perquè havia caigut un neu, etc.
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs això és una miqueta el mateix, presumptament, al tanto. I sóc l'únic, presumptament, que veu la mà esquerra com la treu per recolzar-se, i presumptament veu com s'aixeca d'una manera força, l'ajuden, home, normal, et passaria a tu també, i de manera molt àgil, fa com que s'espolsa amb la maneta, fa així, no ha passat res, i fa com un rebotet esportiu. I la meva pregunta, sóc l'únic que estic veient això, presumptament? Bé, un dia, si voleu, en parlem, em sumaré.
0: Oh, i tant.
1: A la secció de...
0: Home, jo el que trobo estrany és que, el que l'agafa, que és un guarda de seguretat, se'n va després on hi ha les imatges,
4: això.
0: Les fa tirar enrere i ho grava, i després aquesta imatge la fa circular. Jo, això... Que ja, l'altre dia crec que ho parlàvem amb el Toni Muñoz, i ho trobo del tot estrany,
1: sí, però,
0: o sigui, totalment anòmal.
1: Però això haurà d'haver, quan presentin aquesta prova, haurà d'haver una cadena de custòdia de les proves on s'haurà de demostrar com arriba...
0: Però tu no pots anar...
1: Presumptament.
0: O sigui, tu no pots quedar un document.
4: O sigui, tu
0: no pots quedar unes imatges d'un circuit privat i després aquestes imatges passar-les en un segon i aquest segon que les faci circular, perquè en teoria, teòricament, són per fer una broma. Això no ho pots fer.
1: Estic totalment d'acord, però sigui com sigui que han arribat,
0: ja,
1: hauran de demostrar com han arribat fins a aquesta persona.
0: D'una manera il·legal. Per això jo li vaig dir al Toni Mio, dic, això, aquesta prova no sé si és vàlida.
1: Sí, però s'haurà de demostrar que hi ha un missatge on s'envia, mira el que ha passat avui, això s'haurà de demostrar.
0: Però s'aconsegueix de manera... perquè aquí hi ha un...
3: La llei de protecció de dades.
0: Exacte, la llei de protecció de dades. Per tant, això s'ha obtingut d'una manera...
3: Sense consentiment.
0: Irregular,
3: sí.
0: Exacte. Bueno, tot això, bé, encara no s'ha arrencat.
1: No, encara no... I clar,
2: arrenca!
1: Arrenca la motilla.
0: I cobre,
1: no
0: i cobre igual,
1: Bueno, però bé...
0: Escolta, si vols et dono altres temes,
1: Jo...
0: Vols que et comenti la peça que acabo de veure ara...
1: Quina peça? No.
0: Mira.
1: Una altra cosa, volia parlar del Toni Bou.
0: Vale, pues
1: volia parlar del Toni
0: Bou. És que jo sé que portant-te a qualsevol tema tens... A qualsevol cosa t'hi enganxes.
2: Ell s'enganxa amb tot.
0: I tot per estalviar-se el tema d'avui.
1: No, però si el tenia expressament... Ja us explicaré ara per què el tenia.
0: A veure, què posa 24 hores, Àlex, sisplau.
5: 53 bidons,
0: Ara ho expliquem.
2: Nou rècord de Toni Bou.
6: Bidones de combustible renovable.
5: Que guapo.
7: En castellà,
0: A veure, Kaila, busca la notícia perquè el Toni Bou ha aconseguit a Piera fer el rècord mundial.
5: Exacte.
0: El franquès, mira'm una cara. Rècord mundial d'anar passant amb la moto.
5: Saltant
0: de bidó en bidó, de benzina.
2: N'ha saltat 53. Amb una sola roda, Amb una sola roda.
1: De combustible, Bidons amb combustible. Anar amb una moto en plena benzina. Saltar bidons amb combustible i sembla una cosa innecessària si no vols acabar amb el seu rècord.
0: El rècord era de 33, crec.
2: A veure, espera't un segon.
0: Sí, hi havia el rècord, ho hem estat mirant abans amb la Míriam Díaz, que ens ha cridat l'atenció. Dos dies més tard.
1: No, ara vull... També vull dir...
7: Hola, segona Marta Cailà, ja ho he trobat. Eren 33.
2: Et donaré una pantuflada, però que quedaràs
7: maco. No, Marta! Si jo ja estic
2: aquesta
7: al sanatori,
2: que l'ha mirat...
7: M'estan encinerant.
3: Talla-li un colló.
2: Doncs aquí dels 33, en
0: no
2: aquesta
0: posa,
2: notícia que acabo d'obrir...
0: Busca Mundo Deportivo, que és on ho expliquen bé.
1: Sempre. Vinga,
0: busca Mundo Deportivo.
1: El que no entenc...
0: Sempre vas al primer que trobes.
1: És que Toni Bou...
2: Sí, clar, el primer que se'n va.
1: No,
0: però
1: és
0: el primer que trobes...
2: Mira!
1: Espera.
0: Primer que trobes no pots anar...
2: Efectivament, a Mundo Deportivo ho posen a subtítol i la xifra anterior era de
0: 36.
2: 36.
1: Bé, i la meva pregunta
2: és... No em posis aquesta cara de paciència. A l'altra notícia que he obert no sortia.
0: No sé què faig fent aquest programa.
2: Que digui,
1: Marta, la meva pregunta és... Suposo que sortia la mateixa notícia. Sempre parlant amb Toni Bou, diu... 39 vegades campió del món. Però dic, però quina edat té Toni Bou per haver guanyat 39 anys? O sigui, clar, em sap quantes vegades ha guanyat el campionat del món?
2: 39.
1: Però quina edat té Toni Bou per guanyar... Quants campionats a l'any es fan del món?
3: És el Rafael de les motos.
1: Ah, però es fa un campionat al món?
0: No, amb el món del trial crec que com a mínim se'n fan dos. Hi ha l'outdoor, indoor...
1: I fora. Indoor, outdoor, mixta...
2: Clar, perquè ell té 39 anys. Sí. És això que ja dius.
1: Es fan una, des dels 0 anys que anava guanyant ja, perquè és un home que no, està però... avorrit de guanyar ja.
0: Oh, això sí, clar, 39 títols, però són dos o tres títols per temporada. Dos o tres tirant curt.
1: Hem trobat algun altre cas d'una persona que demostri tanta superioritat a la seva disciplina com perquè ara hi ha
0: aquest... I no l'hem valorat, i no l'hem valorat com es mereix. Eh?
5: Exacte, perquè en un altre país tindria un monument.
3: I tant.
0: I tant.
1: De fet,
0: i
1: aquí, una de les portes del Camp Nou seria de dir Toni Bou.
3: Ara, bueno, per exemple, per exemple.
5: No el tenim per res aquí.
0: Tot i que no sabem si és del Barça o no.
3: Bueno, ja hi ha una pista que no sigui gens bona, que és que la presentació del rècord aquest, mentre l'anava fent,
0: sí.
3: Amb quin idioma parlava l'Speakert?
0: L'Speaker, jo he escoltat la peça Mundo Deportivo, la gravació que ha fet el company que hi ha anat, i l'Speaker ho feia en castellà.
3: En castellà.
0: Tot l'acte es va fer en castellà. Però... I l'entrega de trofeus també en castellà.
3: Igual que els germans Márquez, quan guanyen alguna cosa i van allà a l'Ajuntament de Cervera.
1: Però on es feia això del Toni Bou?
0: A Piera.
1: Ah, es va fer Piera?
3: Sí.
1: O això ho feien per la cobertura, que la deuen fer per Eurosport.
0: Por España, que va a hablar. Sí. Eso si no, el catalán de pueblo, de viejo.
1: Doncs, escolta, felicitats d'aquí.
0: Home, i tant.
1: Felicitats al Toni Bou, 39 vegades campió del món en diverses categories.
2: Compten els indoor i els outdoor, com tu deies, veus, clar, vull dir que hi ha diverses proves cada any.
1: Però tot i així, em sembla una bestialitat.
0: És que sempre guanya ell.
1: Clar, però algú li fa ombra, aquest home? No. Que té el tema, jo crec que abans de competir li deu dir als companys. Companys no, competidors.
0: Sí, sí.
1: Els rivals, per favor, traieu-me aquesta agonia de guanyar
2: Ramon,
1: sempre.
2: El Ramon Rafart ens diu, no hi ha ningú que domini cap esport durant 20 anys de forma tan absoluta.
0: Clar,
2: és que ell és...
0: És espectacular.
1: És una barbaritat.
0: A mi, ara també, ara et diré una cosa i ara...
2: Ai,
0: ara vaig a ara fer-me l'arikiri. Ara vaig a l'arikiri, ho sé.
5: Ai.
0: Ho sé. Vinga. Vale? Ho sé.
2: Pensa't bé, si
0: no,
2: ho vols
0: ho
2: dir,
0: sé. És igual, si perdo una part dels oients...
2: Ai.
0: Ja que el Franquesa no s'hi tira, m'hi tiraré jo.
1: No, jo m'hi tiro sense problemes, eh?
0: I una disciplina difícil d'executar, eh?
5: Per què?
2: Però a veure una cosa...
1: Què has vingut a dir? Ara no ens
5: hem quedat...
0: Bueno, que la disciplina aquesta d'anar amb una moto que no pots posar els peus i que has d'anar-te enfilant per canonades
5: i
0: tubs i caixes i contenidors... A veure, no tothom està capacitat per fer això, eh?
2: Doncs clar.
1: No,
2: però això va a favor d'ell, no?
5: Però què vols
2: tu
5: venir
2: tu dius com si anés en contra.
0: Bueno, a mi m'ho proposen i no li trobo la cosa.
1: No li trobes l'atractiu,
2: vols dir. Tu no li trobes la gràcia.
1: Ara.
2: Que és aquest esport.
1: Que tu dius...
0: No, a l'indoor... O sigui...
1: Bidons posats a l'inrevés, containers girats...
0: Vull dir que...
2: Tu saps l'equilibri que cal tenir?
0: No, per això t'estic dient que...
5: Això és esport?
0: Pues és el que estic dient.
3: A ti te gustaría...
2: No, no estàs dient això. És un tremendo... Tu no li trobes la gràcia a aquest esport.
0: No, jo no estic dient això. Que costa trobar gent que vulgui fer aquest tipus de disciplina.
1: També et dic.
0: Perquè, clar, és molt difícil.
2: Que té poca competència perquè...
0: Perquè és molt difícil, perquè, clar, té una complexitat màxima. Per això dic que dura tants anys, perquè un tio que és bo està molts anys allà perquè la resta, hòstia, fer el que fa ell...
2: Segur que hi ha gent que li vol treure el títol mundial.
0: Però no són tan bons com ell, has de tenir un talent. Per això dic que, clar, potser ell està allà dalt...
1: Gas-gas. Una marca que és gas-gas.
0: No, però vull dir... Per això destaca tant, perquè la resta no li arriben a
1: l'hora. Clar que no li arriben.
0: És tan difícil que, clar, la resta no arriben.
1: I després, disciplina...
0: És una disciplina que potser no té tants... Això ja m'ho faig
1: tan
0: jo.
1: Seguidors.
0: Tan
1: seguidors.
0: O tanta gent que vol fer esport com d'altres disciplines
1: no
0: esportives.
1: No té tant de reclam a nivell participatiu.
0: Això em refereixo.
1: Per mi és l'esnúquer de les motos, eh?
0: Per exemple.
1: És l'esnúquer, és el Nadal a quatre bandes de les motos.
0: Que el Toni Bou és Messi, o sigui, està a dalt de tot. I la resta, pues, bueno, pues no arriben.
1: No, és Messi és i Michael Jordan agafat de la mà,
0: el que sí que
1: són
0: jo crec,
1: Toni Bou.
0: Que jo crec que hi ha poc, o sigui, que no hi ha... És el que dius tu, té poc reclam, així com d'altres disciplines en tenen més.
5: Sí.
1: Diguéssim que estaria al nivell del el curling, potser. Bueno. Estarien, no? Perquè el curling també dius és campió del món del curling durant 40 edicions. Dius, bé, però el curling...
0: Perquè hi ha atletes que tenen, saps, aquest fet tret diferencial amb disciplines que la resta no... Hòstia, no... és com, per exemple, la marató. Marató, sempre guanyen...
1: La marató, quina, la de TV3?
0: La marató de...
4: De córrer.
0: Sempre guanyen atletes africans.
4: Caniata.
0: Per què? Perquè tenen unes
4: la genètica.
0: Qualitats, una genètica, que la resta no tenen. Pues, amb el Toni Bou, clar, té una genètica, té una cosa que la resta, per molt que d'això no...
1: Sí, hi ha habilitats que també diuen... Ara. Que, home, jo sóc campió del món en posar-me la mà sota la xella i fer pedoretes.
0: Que a mi miren el món del futbol, mira si hi ha gent.
1: Sí? És veritat, per destacar en el món del futbol i mantenir-te és molt més complicat, perquè de fet, bé, ara hi ha un que s'ha convertit en famós de cop, el jugador que menys, amb això suposo que ho heu tocat, que menys seguidors tenia, resulta que és un dels que més en té, i ara tot el Mundial, això està molt ben pensat.
0: Un lateral de Nova Zelanda.
1: Qualsevol partit de merda, ara tu t'obsessiones en veure quin és el partit que fa un jugador determinat i de més, i ja et val la pena potser veure el partit si ets molt futbolero.
2: Mira, el Ramon Rafart, que veig que està molt posat en aquest tema perquè ens està enviant diversos missatges, diu que hi ha 40.000 federats al món.
1: Al món, eh?
2: En l'esport del trial. 40.000 federats
1: al món. Són poquíssims, eh?
5: És poc.
0: És el que anava a dir.
2: Ah. I el millor de tots...
1: El Toni Bou. Ser el millor de 40.000 no és un tema menor.
0: Però el Toni Bou està en l'elit i la resta que estan a l'elit tampoc. O sigui, de 40.000, clar, no són els 40.000.
2: A veure, al Campionat del Món es presenten uns quants esportistes. Ell des del 2007, de manera interrompuda, català.
0: Sí, però ara fa un moment vostè es queixava que l'acte aquest...
7: És escarós, tot en castellà. Quin fàstic de tio.
1: Aquest tipus d'esdeveniments...
0: Però què quedem? És català o és un fàstic de tio?
7: És català, és escarós.
2: Escolti.
0: Que de veritat, que jo amb vostè...
1: Us heu fixat que aquest tipus d'esdeveniments estan esponsoritzats sempre per begudes? Per marques de beguda.
0: Sí.
1: De fet, aquesta tarda, ja per concloure, per treure un tema que ens pugui ajudar a rematar...
0: Sobretot per estalviar els dos temes que has portat.
1: No, escolta, s'ha de saber...
0: I tornar-los a fotre
1: soc la nevera la setmana que ve. Soc campió del món d'economitzar material de guió. I amb això no m'ho podeu discutir.
0: Però quan acabes la temporada, amb tots els documents que has arribat a elaborar, què en fas?
1: Home, doncs quan frego, ho poso al terra, com feia antigament, per poder anar fent el saltet d'un full a l'altre, perquè clar, això es guarda... Perquè aquest full me l'emporto a casa, jo no tiro com fas tu,
0: no.
1: Això, el paper reciclatge. No, us deia que... Espera, que m'està escrivint el meu mecànic, eh? El meu Catalunya sempre es referència en categories off-road.
7: Toma!
1: Off-road vol dir que la moto és amb circuit, allò. Però al final, legislacions ambientals sempre en tenen en contra per la pràctica d'aquest esport. Remen no temen. No ho he entès, això. Jo estic llegint textualment.
7: Jo no entenc res.
1: El Quim, que és un especialista en motos d'aquestes d'enduro i de més.
2: Estem rebent
1: més correus,
2: sobre aquest tema.
1: Mira. És que ara heu tocat os aquí,
0: eh? No, l'has tocat tu.
1: No.
0: Aquí mirant la tele.
1: No sé, has fet la referència, has dit tu. No sé què estava dels bidons. I dic, mira...
0: Home, perquè el Toni Bou ha fet el rècord mundial.
2: Per exemple, el Lluís ens diu que el Toni Bou va canviar la manera de competir en trial, que fan a la moto com si fos una bicicleta, herència del bike trial, i que per això guanya tant, perquè tothom s'ha hagut d'adaptar al seu pilotatge.
1: Et dic una cosa, el Toni Bou és tan superior que ell no engega la moto. Està fotent tot això amb el seu propi puls. No l'arriba ni a engegar. No utilitza el motor de la moto.
7: I no només el Toni Bou, que també hi ha la d'Amraga, eh?
1: Home, la d'Amraga.
7: Ah, que el vam portar un dia, em sembla que va ser la Sènia, eh? Un programa que jo el tinc guardat a la meva memòria i no se m'oblidarà mai, eh?
2: Ens ho diu l'Anna. Altres diu, per un Mundial, Creu de Sant Jordi, o Príncep d'Astúries, i bla, bla, bla.
1: I per 39?
2: I el Toni Bou?
7: Ningú.
0: Però deu tenir la Creu de Sant Jordi, algun reconeixement, no?
2: Ara ho buscarem.
1: Escolta, fem una campanya per demanar la Creu de Sant Jordi.
0: Home, ara mateix.
1: Del mèrit esportiu al Toni Bou. Doncs escolta...
0: I tant.
2: Té la medalla d'or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.
7: Va, clar, l'espanyola.
2: Però...
1: No?
0: No, vull dir que no.
2: Creu de Sant Jordi, vaig a buscar-ho, eh?
5: No pot ser.
1: O un princesa d'Astúries, eh? Algú
7: no,
1: se li ha de...
7: Home,
5: la Creu de Sant Jordi ha de ser sí o sí.
1: Sí o sí. Mira, ara la Clara no... Espera,
5: què dius ara?
1: No, ui.
5: Què?
1: Bé, en qualsevol cas ho proposem...
0: Després de 39 títols no té la Creu de Sant Jordi.
2: Jo no veig que tingui la Creu de Sant Jordi.
1: Com és possible?
7: Ara, la Premi Enyordo sí, eh? La Principessa d'Astúries, no sé què li van donar. Això sí.
1: Això sí que li van donar? Aquest se'l van donar? Home, no ho sé. No
2: hi ha dret, realment, dius.
1: Doncs demanem-li.
7: I en canvi la Loles León sí que li van donar a Creu de Sant Jordi.
0: I què té que...
7: Conejo de la Loles. Vinga, ja, el conejo de la Loles.
0: I què té que veure?
5: No, perquè és una cosa per la identitat de Catalunya.
1: És catalana, la Loles.
0: Para un moment, Àlex, sisplau. A mi no em torni a cridar.
7: Tu has vist Loles León a Waterloo? A veure, posem-ho.
5: És una cosa de la identitat.
0: A mi no em torni a cridar.
5: Jo no crido.
0: No em torni a cridar.
5: No he cridat mai en ma vida.
7: No.
5: Te dic. El Creu de Sant Jordi és una cosa a favor de la identitat, bueno, i de la cultura.
0: La identitat de la cultura de catalana, també la Lois León l'ha defensat.
5: I el senyor Toni Bou se la mereix. I n'hi ha d'altres que no se la mereixen.
3: De què l'ha defensat?
0: Franquesa,
3: mira. Mira.
0: Que ganes tengo
8: de comerme un buen pollón.
0: Això
5: és
0: Creu
5: de Sant Jordi.
3: La
0: Creu
3: de Sant Jordi
0: sí que... Franquesa, i el Toni Bou, no. Ho deixarem aquí. No,
1: sí, ho deixarem aquí,
0: perquè
1: ja és insuperable.
0: I dijous a veure si podem executar ja...
8: Que ganes tengo de comerse un buen pollo.
0: Bueno, va, prou ja.
3: Què passa? És que no gusta la música.
9: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Ral Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.

0: Versió RAC1.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
0: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
6: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
7: Hola.
8: Hola. 7 de la tarda, 4 minuts. Estàvem aquí discutint sobre el local on... bueno, locals de Castelldefels.
9: Que se n'ho ha
8: Gavà Castelldefels, sí. Estava preguntant si és un que hi havia anat jo en el seu dia, que ara ja ens estàvem discutint sobre el nom, perquè jo pels noms sóc un desastre. I a mi em sonava que es deia com Rosewood, que també el van tancar, i ara fan només esdeveniments privats, però Rosewood, tu deies que era un local del Tibidabo.
9: Exacte, la Marta
8: i ja ens hem perdut aquí fa 3 hores.
9: Sí, és un local que teòricament estava allà amunt del Museu de la Ciència.
8: Sí, hi havia anat allà. Mira, allà vaig veure la final...
9: Al Rosewood.
8: Al Rosewood, la final de la Recopa que va guanyar el Barça amb Ronaldo.
9: L'any 97 a Rotterdam.
8: Doncs allà la vam veure.
9: 1-0 de penal allà contra Ronaldo. Sí, senyor. Espectacular. Va ser un dia preciós, un mes de maig.
8: I crec que la fèiem en... No sé per què la vaig veure allà, però no sé si era per una cobertura de l'acer o alguna cosa d'aquestes.
9: Era bonic el Rosewood, allà vaig fer els 18 anys.
8: Sí, sí. Bueno, total, que, no, preguntava si era aquest del restaurant i no m'ha aclarit. Vull dir que, bueno, és igual.
9: Aquí sempre fem tertúlia, sí. Posti. Però està bé compartir amb els oients el que parlem fora de micròfon, però vaja, avui el temps afegit és el que...
8: No, perquè els oients a vegades em pregunten, bueno, i de què parleu? Perquè esteu rient o esteu comentant? Dilluns, jo els explico coses que... Saps? I ara el tema era que si era el local, el mateix local. Que no ho hem aclarit?
9: No, jo crec que ara a Twitter segurament hi haurà missatges, sí, de gent que ens ho podrà aclarir.
10: Fosbury.
8: Què? Fosbury. És el mateix?
10: Sí. Aquest era un restaurant que estava allà davant de
8: aquest,
10: la platja.
8: Sí, aquest era fantàstic. Però ara només fan eventos
10: privats. Sí, correcte.
8: Privats.
10: L'han tancat Fosbury i ara Café. Només fan esdeveniments. Sí, molt xulo, sí. Però sí, ara només
8: ens han fotut al carrer. Bueno, jo hi anava, clar, de cop i volta un dia. I, però no és el que va anar al Barça, no és aquest.
9: No,
10: el
9: Casanova Beach Club.
8: Però està al costat.
10: Sí, Veus,
8: ja està, ja hi resol l'anima.
9: I del temps de platja, el temps afegit, de fet, ja podem presentar els tertulians.
10: Hola, bona tarda.
8: Que paguin, eh?
9: Exacte, de moment tenim l'Anaïs Martí, com estàs, Anaïs? Bona tarda, de la Vanguardia. Enfeinadíssima també amb el tema mercat, ho ha dit l'Arnau a les 6, què tal, l'Arnau, bona tarda.
11: Molt bé, bona tarda.
9: En temps de mercat, és temps de Carlitos Monfort, del diari Esport.
12: Què tal, com estem? Bona tarda.
9: L'uniforme sempre present per si toca. Porta l'uniforme que tant serveix per si ha de sopar amb un representant, com si ha d'anar a fer guàrdia a la ciutat esportiva, com si ha de venir el temps afegit. Sempre elegant.
12: Molt, sí,
9: molt bé, Carlitos. I també ens acompanya la gran Laura Paricio de Mundo Deportivo.
13: Bona tarda, què tal?
9: Avui amb una pregunta que no va de mercat, sinó que ens l'ha inspirat Enrique Riquelme, ja t'he sentit, Toni, que tens ganes de que acabi tota aquesta farsa, però bé, de moment ens està distraient.
8: Home, és que a mi tothom em dona per fet que Florentino guanyarà 80-20.
14: Todos los socios están conmigo, ya lo dije.
9: No posa fases.
14: Todos los socios.
8: Dic, que ja, quan s'acabi millor, ja.
14: Están conmigo.
10: Doncs, clar, si ha segrestat el vot.
9: Doncs Enrique Riquelme morirà, si ha de morir matant, perquè avui ha insinuat, vaja, el podcast de Jordi Wild.
8: Bueno, és que Florentino, recordem què va dir aquell dia que va fer aquella roda de premsa que anava improvisant, va dir que amb ell no lo echava echaba ni Dios.
14: No, no, a me tenen que echar a balazos.
7: A tiros.
8: A tiros. A tiros. A mi no m'echen ni a tiros. Per tant, el tenim, en fi, 4 anys més fins que...
9: Ja, ens cabana de la llotja del Bernabéu.
14: Sí, sí.
9: Doncs vinga, la pregunta l'ha inspirat Enrique Riquelme. Ha explicat a Jordi Wild que li agradaria que el Barça no només baixés a segona, sinó fins i tot que pogués desaparèixer. Doncs us fem la pregunta al revés. Voldríeu que el Madrid baixés a segona divisió? No li desitgem tan mal que desaparegui, però sí que baixés a segona divisió. Fàcil, sí o no? Compte, perquè no és una pregunta per respondre en calent. Val la pena una mínima reflexió. Anaïs Martí, vols que baixi a segona al Madrid?
10: No.
9: No? Per això no, ho deien?
10: A mi m'agraden els clàssics. Què faria Maravida sense clàssics?
8: I què faria l'Anaïs a l'avantguarda?
10: Ah, clar, que, què pintem si no hi ha un Barça-Madrid?
9: I els diners que dona, eh?
10: Ah, mira, això a mi, jo no veig ni un euro de més per cada clàssic que es juga, però ens agrada el clàssic.
9: Doncs bé, l'Anaïs vota que no vol que el Madrid baixi a segona divisió, que és el titular que demà publicarà a l'avantguarda. Anaïs, no quiero que el Madrid baje a segunda. Carlitos Monfort?
11: Rotundament no. I de fet estic mirant... Quan va recaudar el Barça en ticketing, l'últim clàssic, i diu fins a 15 milions.
9: Ah,
11: no serien 15 milions menys.
9: I un Camp Nou a mig rendiment.
8: Exacte. Aquí t'ha sortit la vena economista.
11: Has vist? Mira que no acostuma a sortir, però no, rotundament no. I entenc que ell ho digui.
8: Perquè,
11: al cap i a la fi, qui vota és el soci, i el soci ha de dir que és antibarcelonista i tal. Però ell també vol que el Barça...
12: Insinua... President, 70 milions d'euros!
8: Sí, exacte, són els milions. I si no és que el soci se li han de donar conceptes com els nens petits, la carn talladeta
11: sí,
8: i amb un avionet...
11: I ell ho sap.
8: Val.
11: Li convé dir-ho, però jo crec que ell també vol que el Barça es quedi a primera divisió. Sap que és... Que
8: bueno, ahir ho va dir que no, ahir ho va deixar clarament. Bueno, sí. I la Laura, què ens diu?
15: A veure, en els últims 2 anys en Flick a la banqueta, el Barça ha guanyat tots els clàssics, excepte un, el del Bernabéu de Lliga d'anada, que es va perdre per 2-1, però s'ha guanyat la Supercopa, es va guanyar la final de la Copa del Rei, has guanyat la Lliga davant el Madrid, i això, home, fa que la temporada sigui millor encara, no?, i més satisfactòria. Per tant, el Madrid a primera, però sempre perdent i humiliat davant el Barça, com ha anat passant, no?
9: 3 vots de no a la taula, no sé si capgirarà Marta Cailà.
8: A veure, Cailà.
9: El que deia Instagram,
16: avui els oients van per una altra via, completament, perquè un 68% dels 1.200 oients que han participat a l'enquesta diuen que sí que voldrien que baixés a segona.
9: Molt bé. Un
16: 68%.
14: Això és la bona audiència.
16: I un 32%
8: això és la bona audiència.
14: Això és la bona audiència.
9: Audiència compulsiva, eh? En calent. Pam, pam, pam, pam.
17: Muy buenas tardes.
8: Hombre, ¿qué tal, José
17: María? Y saludos cordiales. Supongo que esta pregunta la hacéis por las declaraciones de don Enrique Riquelme Parera.
8: Lo acabamos de explicar.
17: Pues bien, dejadme decir que tiene todo mi apoyo para ganar las elecciones del Real Madrid. Él o quien quiera terminar con ese dictador duro de Florentino Pérez, que ya he dicho por activa y por pasiva que es una persona nociva para la sociedad y poco recomendable. Y ojo, opera con las cartas marcadas. Hasta se lo dije a él en persona y se acobardó.
18: Reserva un salón en el Hotel Villamagna y se presenta Eduardo Zaplana con el Luis Herrero, que es su amigo, es mi amigo, y Florentino. Y Eduardo Zaplana toma la palabra y dice, bueno, es que dos amigos míos... Mira, interrumpo, no sigas. Con este sujeto que tenemos aquí, que es un peligro para la sociedad... Bueno, le dije todo lo que había que decirle y poco más. Cualquier tío valiente y con personalidad coge la botella y te da con la botella en la cabeza. Pues le dije que era un tío que jugaba con las cartas marcadas, que era un peligro para la sociedad... O se levanta y se va, ¿no? Se lo tragó todo.
17: Se lo tragó todo. No tuvo agallas ni de abrirme una botella de vino en la cabeza, que hubiera sido lo normal en un hombre que se viste por los pies. En fin, con estos bueyes hay que arar.
9: Que em sembla, José María, que amb Florentino coincidiu poc, no? Perquè Florentino arriba a la presidència de Madrid el 2000 i tu no plegues el 2002, pot ser? O...
17: Yo destapo lo de las torres...
8: Bueno, plegues.
14: Però calgué, eh?
8: Que això va dir.
14: Si no tengo ningún problema.
8: Si és que només ho va dir Florentino Pérez.
14: Dije el otro día en la rueda de prensa que me cargué García, me cargué Segurola...
8: Sí, sí, no, s'has cargado todo.
17: Que yo pensaba que era mi amigo, me dijo, José María, mira para otro lado. Y entonces...
8: Sí, sí, ja ens ho has explicat.
17: Me fui 5 sí, minutos antes.
8: Ens ho has explicat 300 veces.
17: De que bicharon, y en aquell ell momento... Sí, sí.
16: Continua ell, eh?
9: Sí, sí. Ell continua, té ganes de...
17: Jo estava...
8: Sí, bueno, mira... sí, José María, ya, es que ya nos... ciertamente ya nos
17: va asturando como Edgar.
8: Bueno, ya está. Va, anem amb el, pack del mercat, que és el que interessa.
9: Sí, realment, Toni, es veu que fa molta mandra, i ho entenc, tot el tema del Real Madrid, Enrique Riquelme, que per cert estarem molt pendents, diumenge i dilluns, a veure què passa, però entrem directes a la carpeta Barça, perquè ahir la vam deixar amb una mica de pols i ara la podem obrir algunes carpetetes. A veure, Carlos, d'entrada, abans d'entrar en el mercat, tu ja fa anys que vius dins el mercat, no el segueixes des de fora, vius des de dins el mercat. Explica'ns quina tendència segueix. És a dir, segueix un patró similar als diferents mercats d'estius? Avui em deies aquest matí, ara hi ha 2 setmanes que potser hi ha una pausa. És a dir, hi ha també altos al foc? Hi ha treves també en el mercat d'estiu?
11: Jo crec que sí, que quan es negocia... també és veritat que depèn molt del director esportiu. Per exemple, a Mateu Alemany, en el seu moment, li agradava deixar les operacions pel 30 d'agost, 31 d'agost, 1 de setembre. Ara el mercat sempre tanca 1 o 2 dies més tard, per tant, sempre agradava deixar-ho fins l'últim moment tot viu. Ara no, ara amb Deco sembla que, si et fixes, l'últim estiu, al juny, es fitxa Joan Garcia i es paga la clàusula. Ara s'ha fet exactament el mateix amb Gordon, i sí que és cert que l'estratègia seguia amb Julián Álvarez és... preparar aquesta ofensiva, que es va llançar la setmana passada, et vas reunir amb intermediaris amb el seu agent i a partir d'aquí deixar 1 o 2 setmanes de calma per després atacar posteriorment. Per tant, jo crec que depèn molt del director esportiu.
9: De fet, ara Deco és vola cap a Corea perquè sí. El dissabte té un partit amb els Barça Legends. Exacte. És a dir, que aquest cap de setmana que ningú l'emprenyi, no. Segurament ningú el trucarà.
8: Bueno, potser es creuen que ha anat a Corea a fitxar algú.
11: Clar, clar, perquè l'últim cop, és veritat. Pensava en Joao Pedro i va ser Gordon. No?
16: A Corea.
9: Sí.
8: Home, i si resulta que el davanter és coreano?
9: Home, Corea està
8: escolta,
9: mundial.
8: Serà que... Escolta, Gordon, quan ens van dir el nom de Gordon, jo pensava que era un fake.
11: Va haver-hi una reunió un mes i mig abans, però ningú donava un duro que realment se l'anés a fitxar. Exacte. I jo el primer.
9: Vull dir, sí. Anaven a aparèixer Joao Pedro i era Gordon.
16: Sí,
9: és a dir,
16: era Gordon.
8: Bueno, potser diu que se'n va jugar amb els Barça Legends i va fitxar un davanter coreà.
10: Quin nom aviam. Li posaríem?
7: Son, Kim Son, però ja hi existeix aquest futbolista.
8: Kim Jong-il.
10: Sí, no, però... número pi, 3-14.
8: 3-14 pi.
7: No, però Heung-min Son era el jugador que jugava al Tottenham i ara està jugant als Estats Units. Ah, però és un davanter, és un...
8: Bueno,
7: una
8: mica... saber.
9: Sí,
16: hi, hi ha treva, no? Hi haurà treva. També hi ha Mundial aquest any. Mm-hmm. Això també condiciona mercat, perquè molts jugadors volen resoldre abans del Mundial la seva situació. Bernardo Silva, Rashford, però hi ha d'altres com Julián, on ja es preveu que les negociacions seran llargues perquè l'Atlètic de Madrid vol fer veure... que, perquè jo crec que finalment sortirà Julián, però vol fer veure que li està posant les coses difícils al Barça.
9: Entrem justament...
8: Què vols dir? Que vol fer veure... O sigui, sí. Tu creus que finalment...
16: Per de cara a la seva afició, al seu entorn...
17: Laurita, no és sonada. Així.
16: Però ai, si usted no està
17: implicado. Julián tiene contrato, está con nosotros hasta el 2030, y mira, aunque venga siempre tan arreglada, tan a la moda... Grande. Y con esos vestiditos...
9: Y estás contento, que hay mucha presencia femenina.
17: Julián
9: femenina,
17: tiene contrato, aunque mi favorita es Martita...
16: Ja, ja, ja. Epa.
9: És que avui no s'ha mirat, pobra, està.
16: De veritat,
9: Francament, la fulla de tortuga.
8: O sigui, bueno, tu veus a Julián, tot i que ja es parla de que poden arribar a oferir l'Arsenal 150 milions d'euros.
16: Però ell no vol tornar a Anglaterra. Ell no vol. El seu entorn ens ha explicat...
17: Va, hombre, va!
8: Home, però deja hablar, home, deja hablar!
16: No vol tornar a Anglaterra, perquè ell mira. Vol anar al Barça. I si no, seguirà l'Atlético. Però a mi em sembla que no està... Ell té ganes de seguir a la Lliga, però vol un projecte on se senti encara més protagonista, li agrada Flick, li agrada el projecte amb Lamin, veu possibilitat de títols... Home, clar, veu una oportunitat d'or per ell, amb 26 anys.
11: Va patir amb l'idioma. Va patir amb l'idioma quan estava al City.
9: Sí, al City va patir. No, l'Aleix feia que no amb el cap... Recordo la setmana passada quan va esclatar la polèmica X amb els tuits de l'Edi de Madrid, tu deies, això allunya Julián del Barça.
10: No,
9: ara com ho veus? L'apropa, eh?
10: Jo crec que haurem de fer un espai al museu amb aquests tuits penjats.
8: Per què?
10: Home, doncs perquè crec que acabarà el Barça... Veus? I crec que s'ha fet un ridícul espantós des de l'Atlètic amb aquests tuits. Que entenc tota la moguda d'haver de fer veure davant de la teva
8: per
10: afició...
8: Per què fas aquesta lectura una setmana
10: perquè
8: més tard?
10: Perquè és molt difícil, Toni, que tu mantinguis a un jugador al teu equip que ja t'ha dit que no hi vol ser, que no vol formar part del projecte, que s'ha vist el seu agent reunit amb Deco, amb el president Laporta la setmana passada, amb intermediaris. No pots forçar la màquina d'aquesta manera, perquè et sortirà malament.
11: Has d'estar molt segur que no passarà, malament, perquè si no fas el ridícul.
10: Correcte, i bueno, jo entenc tot el...
8: Si ho van fer és que estaven segurs, no, l'Atlético de Madrid?
11: Jo no estic d'acord.
19: Hombre... Vamos a ver, Laurita.
16: Ho fan per frenar ara l'embestida. A la llarga poden passar moltes coses.
10: I que a part, això li has de preguntar al fons aquest d'inversió que exacte, ara posa exacte els calés i que dirà, escolti, que jo puc treure diners d'aquí? Doncs m'he gastat 400 milions per un projecte que ha guanyat zero títols exacte aquesta temporada.
11: Jo no estic d'acord amb el modus operandi, però no, sí que és cert que el cop una mica l'ha frenat. També és veritat que veurem quan dura, perquè la setmana que ve ja tornarem a estar igual.
16: Però hi ha hagut altres vegades en què un jugador no volia estar en un club, hi havia un altre que estava interessat, semblava que tot anava a sortir bé i després no ha sortit bé. Això ha passat.
10: Bueno, això ha passat, però no recordo... Nico, per exemple. No, bueno, però Nico, allò va ser una...
16: Nico es va rajar.
10: Com una casa de...
14: Es va trair.
10: Sí.
16: I no podria passar.
10: Va ser, jo, el de Nico, a un any vista, veig clarament que va ser un intent de negociació amb l'Atlètic Club perquè li fessin el contracte de la seva vida.
19: Però Anaïs,
10: i que va jugar una mica amb tot aquest context i que al final va haver-hi molta pressió per part de l'Atlètic Club, eh?
19: Tu dius que posaries al museu, però si el Barça acabés pagant, per exemple, 150 milions d'euros, qui guanya?
11: Ai, ai!
10: Jo crec que el Barça.
9: Arribarà a 150, el Barça es plantava en 100, 120, eh?
10: 120.
9: 120.
10: Jo,
16: el Barça ja tenia marcat 100 milions d'euros pel,
10: sí, però
16: pel
10: màxim,
16: nou.
10: Però màxim es planteja arribar a 120, jo 150...
19: I les entrades de Bubuni!
9: M'apuntaven una situació a fons molt ben informades i vull traslladar-vos a veure què en penseu.
11: Veure.
9: El Barça treballa en què finalment, és a dir, no es tornaran bojos per Julián. Si Julián finalment s'enroca per diners o per l'Atlètic de Madrid o pel que sigui, el Barça es plantejaria no fitxar a Julián i no fitxar a cap nou. M'explico, és a dir, amb l'arribada de Gordon per la banda, el nou et pot quedar cobert amb Ferran, Dani Olmo, Fermín o fins i tot la milla mal que podria actuar al centre deixant a Rafinha per la dreta. És a dir, és una teoria que vosaltres veieu o s'ha de fitxar sí o sí?
11: No ho veig al 100%, però em quadra perfectament que en cas de no fitxar Julián sigui així. Sí, perquè de fet un dels motius pels quals es fitxa Gordon és perquè pot servir d'extrem

0: I que, bueno, no seria la primera vegada que ho claves i aquest
1: Cuidao.
0: Cop... Sí, i aquest cop t'has llançat amb
1: Cuidao,
0: un nom...
1: Porque se sí, nota però... que no habéis leído mi tuit.
0: Que sí, que
2: és el
0: que t'estic dient, que, eres más, que a veces eres tapado, chato.
1: El jugador.
0: Parece que te han robado todos los pelos de la cabeza.
1: El jugador. Sí. Y escuchadme bien con la orea.
0: Que sí, que ya lo hemos oído en tu tuit.
1: El jugador. Y lo puso allí en un tuit.
0: Sí, ayer, sí, lo estoy comentando.
1: Que va a fichar el Fútbol Club Barcelona, no es Julián Álvarez. O Etai...
0: Equipo. ¿Eres François Gallardo o eres Usain Bolt?
1: El delantero que verdaderamente va a fichar el Barça este verano es Harry Kane. Finn Boon. Y si no, desmiéntemelo.
3: Finn Boon. Y si no, desmiéntemelo.
1: Todo lo que no sea Harry Kane es un blue 2.0. También lo he dicho... En Twitter.
0: Sí, sí, t'he llegit, si t'ho he dit abans, que t'he llegit tu amb aquest pronòstic.
1: I ja sabeu que mi predicione siempre se cumple verano.
0: Sí, sí, sí, no, no.
1: Siempre. Tra verano.
4: Tres encuentros que ha habido esta, la temporada pasada ha sido con Michel del Girona y sería el entrenador para la temporada que viene en el Fútbol Club de Barcelona.
5: De Barcelona.
4: Sí, sí, sí, sí. Desmiéntemelo.
6: ¿Estaría todo cerrado con Michel ya, acordado?
4: Ya ha habido... tres encuentros y el último con permiso del City. Sí, sí.
6: François, ¿es seguro, 1000 por 1000, que va a venir al Madrid la temporada que viene Mbappé?
7: Me voy a mojar. No hay ninguna posibilidad y opción de Kylian Mbappé.
8: Ha fallado
7: si
8: la fácil.
7: No, desmiéntemelo.
6: ¿Ninguna posibilidad que vaya al Madrid este año?
7: No.
9: El jugador que va a venir, diga lo que diga, el año que viene al Fútbol Club Barcelona es Erling Haaland. Erling Haaland al Fútbol Club Barcelona, temporada 2024-2025. Fin boom. Y si no, desmiéntemelo.
6: Esto no me lo esperaba yo, ¿eh?
10: Esto es como el caso actualmente de Real Madrid, Vinicius Mbappé. Se molesta en dos gallos, no puede estar. Y el año que viene Vinicius se va sí o sí.
0: Bueno, doncs, la nova predicció sí? de François Gallardo. François és...
1: Harry Kane.
6: No, està bé que ens ho digui, perquè justament serà el contrari.
1: I si no,
6: per tant, descartem Harry Kane.
1: Desmiéntemelo.
3: Fimbun. I si no, desmiéntemelo.
1: Fimbun.
11: El Barça va preguntar.
6: I què?
11: Harry Bay. Kane no vol sí. marxar de...
12: Ves al Bayern.
11: Del Bayern.
12: A negociar. Tu Harry Kane ha guanyat la Bundesliga, votador, i pot aspirar també a Champions.
1: Fimbun.
12: Amb el Bayern.
0: Parlant de Fimbun, jo tinc guardat un... És més, el vaig retuitejar, ja, perquè era la manera de tenir-lo controlat, a un senyor que té un Twitter, un tuit, perdó, té un perfil a X, que es diu Lluís Gibert. Ara el fotreu a caldo, però bé. Que és advocat. I ell va escriure, serà Harry Kane. Guardeu el tuit. I aleshores jo vaig escriure, el guardo.
1: La gente me copia.
0: El 24 de maig del 2026. Ah. Ell es va mullar que serà Harry Kane el davanter que vindrà al Barça.
13: Deporte Impacto.
0: Com vingui Harry Kane...
1: I no me cita?
0: No le cita. No le cita porque esto es el 24 de mayo.
2: Es d'abans.
0: Y usted lo está diciendo hoy, que es 3 de junio.
1: Fin bon.
0: Aleshores, el que dèiem, el Lluís, si ho clava el Lluís Gibert...
1: Que vingui.
0: Lluís Gibert...
6: El convidarem.
0: Bueno, a part de convidar-lo, bueno, no sé, haurem de parlar amb el nostre sponsor, que li faci una parida a Torres Vicenç.
6: Sí, efectivament, a l'Àngel. Ah,
0: ho clavarà, però...
6: Sí, sí.
0: I... Bueno, li doneu alguna possibilitat a Harry Kane?
12: A veure, el Barça...
0: Sigui la carta amagada?
12: No. Ha de fitxar gols, sí o sí, perquè l'anàlisi que es fa després d'aquesta temporada és que el Barça ha marcat 31 gols menys que la primera temporada de Hansi Flick. Per tant, el golejador s'ha de fitxar sí o sí. Ara, jo crec que Harry Kane, de moment, està descartat de la direcció esportiva perquè la prioritat és Julián. També s'ha tractat amb Joao Pedro. De moment s'ha fitxat...
1: ¡Que no!
12: De moment, ara...
1: ¡Que Julián no se mueve!
12: Ara, clar...
1: ¡Es como el ojo de una muñeca!
12: A punta d'atac has de fitxar algun futbolista, però a mi no tinc la sensació des d'Alemanya que Harry Kane vulgui abandonar la disciplina del Bayern.
6: Mira, de seguida abordem el capítol sortides, perquè abans d'entrar
0: s'ha de deixar
6: sortir.
0: Sí, perquè aquí no surt ningú.
6: No surt ningú, i l'any passat, ho explicava Toni abans, va ser un drama a l'hora de fer fora gent. Era impossible. Aquí es vol quedar molta gent, ja contracta fins al 2028.
0: Aquí només surt l'acné d'alguns jugadors.
6: Sí, clar, ara està en època de pubertat, pràcticament.
0: Com?

0: l'acné.
1: Sí, dic, aquí del vestidor del Barça només surt l'acné d'alguns jugadors.
2: I a vegades ni així, no. Sí, sí, és veritat, no, costa molt sortir, eh?
1: Que tot el dia s'està mirant al mirall i es pentinen abans de jugar a futbol.
3: I ja sabeu por qué salen granos.
2: Graciosísimo. Bernardo Silva no s'ha descartat ni ningú gosa fer-ho. Per què és això, Carlitos? És perquè és a prop del Barça, francament, vindria lliure, evidentment, però també ocuparia massa salarial, eh?
4: Sí, és un tema massa salarial, perquè en quant a la part futbolística Flick ja ha donat l'okay, el que passa és que està subjecte a sortides, i ara mateix depens una mica de Caçador, que clar, ell ja és conscient que tindrà pocs minuts, ja ho porta veient tota aquesta temporada, però ell és molt culer i per iniciativa pròpia no vol sortir. Ell és conscient que segurament tocarà sortir, el més probable és que li toqui. I exactament el mateix passa amb Rooney Bargi, que té propostes de fora bastant interessants per ell, té una proposta al Porto que agrada, que s'està analitzant, però a dia d'avui per iniciativa pròpia cap dels dos vol marxar, i en certa part ho entenc.
2: Important, Flick ha dit sí a Bernardo Silva?
4: Sí, sí, ja ha donat el seu
2: ok. Perquè era l'únic stop que hi havia a l'hora de formalitzar l'operació, per tant...
4: No, està tot aparaulat, el que passa que calen que surti.
5: Falta espai.
6: Ha de sortir algú, però sí que es valora com oportunitat de mercat. És cert que no s'havia contemplat, però ell ara és un agent lliure i per tant, és cert que hauràs de pagar un bonus de fitxatge, però sí que es contempla com un futbolista que pot aportar al mig del camp, també a banda dreta, que té experiència, que té qualitat, esperit competitiu, rendeix molt bé i físicament és molt potent, perquè no...
5: I qui
6: no...
5: és l'agent?
4: Mendes,
2: eh?
5: I l'agent de Casado?
3: Ojo! ¡Ojo! Ahí están. Siempre buscando la comisión.
5: No, hombre, no.
3: Siempre buscando la facturación.
5: Las explicaciones buscamos.
2: Ansu Fati també és Mendes, no? També. I ara,
6: sí,
2: ara sabreu per què ho dic.
6: I Casado, Mendes.
7: I Cancelo.
6: Va al Mónaco, Casado.
2: Ah, això anava a dir. Hi ha moltes informacions que apunten que ara mateix Barça i Mónaco estarien reunits per acordar un traspàs, no una sessió, sinó un traspàs de Marc Casado al Mónaco.
8: Ah, sí?
2: Va sortir Lewandowski, va entrar Gordon, ara podria entrar Bernardo Silva i sortiria Casado.
5: Clar.
2: Això és així?
5: Això és així.
6: Aquesta és la carambola.
5: Igual que també doncs, es fan altres tipus de planificacions, és a dir, buscaràs un central si Araujo surt després del Mundial, perquè aquí hi ha un Mundial que també hi ha molts jugadors que es poden revaloritzar. Jo no crec que Araujo surti, ja
6: jo crec que els noms que es contemplen com a sortides, els primers, Casado, Bardaggi, però també compta amb Koundé o Balde, que han perdut cert protagonisme, que tindrien cert cartell i que serien possibles sortides. Veurem, no tan clares
5: com
6: aquestes dues primeres.
5: Avui ha dit
6: que no.
7: De fet, mira, si voleu, podem sentir Jules Koundé a la prèvia del partit de demà de la selecció francesa dient que no, que ell no se'n va enlloc.
9: Tinc contracte fins al 2030, així que jo ho veig molt clar. Ho veig molt clar. I ara amb la selecció francesa això des del meu punt de vista passa a un segon pla. Vull dir, ara em concentro en la competició. Fins a nou avís o noves informacions, soc jugador del Barça i espero que així sigui la temporada que ve.
10: Tengo contrato y la única salida que me estoy planteando es la salida de humo de mi casa, reformar, sí, porque hay un problema con...
7: T'he vist més espavilat a la roda de premsa avui que en tota la temporada.
10: Sí, porque me había hecho un baño de hielo y eso me ha despertado un poco la circulación de la lengua.
2: Important perquè quedi clar, ara que molta gent ha tremolat.
10: Que és un poco de tarta.
2: ¿Cómo?
10: ¿Tarta de zanahoria?
9: No. A esta hora, tarta de zanahoria no nos entra bien la tarta de zanahoria.
2: Sospita que sempre porta un ingredient cake. Més als pastissos de Koundé. Acostumen a portar més sucre, més altres històries. Bé.
9: Ara, en el Mundial, perdoneu, però jo recordo el Barça en altres èpoques, eh? Clar, jo soc boomer i ja tinc una edat,
11: era
9: però...
11: Era viejo, he dit tindo.
9: Bueno, una cosa és boomer, otra cosa viejo, no
11: viejo
9: soc,
11: ja,
9: no soc,
11: vete.
9: No soc, eh?
2: Però ser viejo no està mal, eh? No?
9: Eh?
2: No, que vull dir que ser viejo... O sigui, no,
4: ara estem entrant en un tema que ja s'ha complicat.
2: Hi ha gent que diu viejo com un adjectiu...
9: Viejo, vigila, perquè tu tens l'especialitat de voler-ho arreglar i que la cagues més.
2: Ell és un adjectiu com...
9: Si operes un genoll per arreglar-ho i el tio el deixes a invàlid.
7: Guanya experiència.
2: La gent diu vell, com vulguem dir,
11: viejo,
2: com algú dolent, és un adjectiu com qualsevol altre, no?
9: Sí. Bueno, millor deixar-ho.
2: Tant de bo arriba vell, no?
9: No anava a dir que... Sí, gràcies, Edgar, per arreglar-ho. No anava a dir que antigament el Barça fitxava, un dels... que quan focalitzava fitxatges era amb el Mundial.
1: que destacava un jugador i tal, i de cop i volta, que, sí. O sigui, que els clubs s'esperaven al Mundial a veure quin jugador...
4: Clar, però és que els fitxatges en un Mundial poden guanyar valor, però també poden baixar de valor.
1: No, clar,
4: que la gent
1: clar.
4: Diu, no, esperem abans del mercat, perquè sí. Després el preu puja. Bueno, també pot baixar un muntó, com és el cas de Koundé, no? Que se l'està oferint a tothom. Si ara fa un Mundial nefast, clar. També baixa el seu valor. Vull dir que,
1: clar, bueno, però si el fa bo, aleshores... clar, i depèn a qui vulguis fitxar, si puja el valor, aleshores ho tindràs més complicat. El Barça, sí. Per exemple, fitxar en un Mundial a
6: Lineker.
2: A Gary Lineker, efectivament.
1: Sí, el van veure al sí. Mundial, tenint a Mark Hughes, que sí. El van fitxar per porter del pàrquing del Barça, perquè ha estat dels pitjors fitxatges que s'han fet, i van dir, bueno, però ens hem equivocat. I aleshores van fitxar al Lineker.
5: Sí, havia estat a Ves també, i a Rimina... Se'l va vendre després de fer el Mundial de la seva vida.
1: Ah, veus? Sí,
5: gols,
4: però es va recuperar, no? Per què?
6: Va marcar algun golet amb Colòmbia, va passar alguna eliminatòria sí, sí. I mira...
1: Per això dic que el Mundial...
7: Però no us fa una mica de por que passi el típic fitxatge de Mundial, jugador que poca gent coneix i que després es paguen 40-50 milions per a algú que ningú coneix.
1: Sí, sí.
4: Però jo crec que el Barça llavors... no farà fitxatges d'aquest estil.
5: No.
2: El Madrid amb James va passar.
6: Hem après.
4: Exacte.
6: Ara,
2: i una cosa que fa molta por, Toni, a l'Eurocopa del 2000, Serra Ferrer va justificar el fitxatge Alfonso Pérez per l'Eurocopa que va fer
1: amb
2: Iugoslàvia i va dir
1: clar.
2: Cap aquí, i clar. Ja sabeu com va sortir.
1: Clar, és que per això et dic que aquestes coses es poden veure.
2: Veure, hi ha algun nom que encara encara està picant a la porta i l'Arnau està obsessionat i per tant crec que és important treure'l, que és Marcus Rashford. El nostre estimat Damià López, que per cert demà ja va cap al Mundial, apuntava el 14-15 que el Barça es plantejaria quedar-se a Rashford no pagant els 30 milions que exigiria el United, sinó la meitat. Però clar, el United, tonto no són. Clar. És a dir, això és inviable?
4: Sí, per mi sí. És que ja de per si el preu de 30 milions per la temporada que ha fet, o almenys pels números que ha tingut, a mi em sembla bastant baix ja. Però baixar a 15 milions ja em sembla una presa de pèl, la veritat.
1: Gavi... Vols dir que el trobes econòmic?
4: Sí, molt.
1: Digues,
4: sí,
1: perdona, 15
6: milions. El Gavi Sanz informava avui a Mundo Deportivo que de moment no hi ha hagut un moviment formal, perquè segons l'entorn del jugador, els seus agents, doncs apunten que no hi ha hagut aquesta oferta a la baixa del Barça, però sí que és cert que hi ha una data límit. Fins al 15 de juny, com a màxim, el Barça ha de dir alguna cosa sobre Marcus Rashford, però la intenció a Flick li va fer confiança. És veritat que ha marcat 14 gols, 12 assistències, no està malament, però l'objectiu és que si el jugador es queda, és cert que ha de ser a la baixa. I hi ha equips com Aston Villa o Tottenham disposats a pagar 30 milions d'euros.
5: I que té una fitxa altíssima.
1: Exacte.
5: És que és el gran problema, sí. El salari i les fitxes. És a dir, 30 milions els pots pagar o no, però poder pots. El tema són els salaris, que clar, no sé si està per 15...
4: Sí. No, és que està cobrant moltíssim.
5: O sigui, és una barbaritat, el Barça no pot assumir. I d'aquí també el moviment per Gordon, no? De dir, ei, per si de cas no es pot o no s'arriba a un acord de canvi de fitxes.
4: Alt. La part bona és que el Barça té la paella pel mànec, perquè realment ara va donant llargues i és el futbolista qui realment es vol quedar. El Barça ja té Gordon.
6: Es vol quedar.
4: Per tant, ara és anar negociant amb el United, si es pot no, si no, doncs bé.
2: I una pregunta per acabar sortides. El Barça, a banda d'alliberar fitxes, també ha de vendre o no caldria això a l'hora d'incorporar?
5: Ha de vendre.
2: Ha de traspassar, algun
5: jugador? Sí, perquè o sigui, tu ara estàs molt a prop d'aconseguir la norma 1-1. Per què? Perquè has fet moltes coses bé, has obert el Camp Nou, tens molts més ingressos, has tancat molts acords amb publicitat, ha marxat Lewandowski, 40 quilos que alliberes de massa salarial, vull dir, s'han fet coses. Però, clar, a la que tornis a fer algun moviment extra, tornaràs a estar excedit.
2: Ah, sí?
5: Sí, i a part és important fer els grans moviments aquest estiu. Perquè l'any que ve què passa? Que ens tornem a traslladar a Montjuïc. I què passarà? Clar. Que et tornaran a baixar els ingressos.
2: Ah, sí?
5: Per tant, tot ho has de fer ara.
2: Però si no ho han dit enlloc, això.
7: No. El Martí Molina fa temps que ho diu,
6: Ho hem explicat. Sí.
1: Però ara que parles d'això de Montjuïc,
6: pregunta,
1: i amb això anem a publicitat.
10: Mi sueño.
1: El Barça ha demanat... M'agrada aquestes músiques quan faig aquestes preguntes, que sembla això el com es diu això?
2: L'Enigmario.
1: No, el xiringuito.
2: Ah, el xiringuito.
1: Vamos a ponerlo.
4: Pinche rayos.
1: Vamos a preguntar.
4: Nebulosa.
1: Vamos a preguntar. La pregunta és, el Barça ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona tornar a jugar a Montjuïc? Us consta?
6: A nosaltres ens han dit que sí.
1: Qui?
6: El club. Home, ara et diré noms.
1: No, és que jo tinc la versió...
6: El Barça
1: deia que sí. Jo tinc la versió de l'Ajuntament
6: i diuen que no.
1: I és no.
2: Però és no la temporada que ve, no d'aquí dos.
5: Correcte.
2: Aquest és el tema, Toni.
1: Jo he parlat amb l'Ajuntament, una cosa que jo sé, poden ser poques, però aquesta sí que la sé, no, el Barça no ha demanat res.
6: Podria ser, Toni, que des que tu vas parlar amb l'Ajuntament...
1: Ah, no, clar.
6: Hagi canviat la situació?
1: Bueno, no vaig tenir la sensació que hi hagués... que fos la... que hi hagués la línia molt fluida, eh?
6: Ja.
11: Però amb qui vas parlar, amb la Colau?
6: No ho dirà.
1: No direm qui vaig parlar, però vàrem estar parlant d'això, de la tornada del Barça a l'estadi, em van dir, a dia d'avui no s'ha demanat, i l'Ajuntament no va quedar molt content, ho deixaré gens, molt satisfet de les maneres que va tenir el Barça, la presidència del Barça, en la recta final de la campanya electoral per tornar a jugar al Camp Nou.
0: Bomba.
1: Això no vol dir que no... que,
6: que no
1: un
6: puguin
1: cafè
6: arribar
1: i
6: a un acord.
1: Però, no, no.
4: Fim-bum.
1: No fim-bum, exacte.
4: El lío.
1: Això no vol dir que es trobin i facin un cafè i ja està. Però que no els hi va agradar massa d'anar tirant la merda a l'Ajuntament perquè, no, que... perquè no podien Mira, entrar al Camp Nou.
6: Toni, jo no sé com anirà la cosa, però la primera volta de
1: perquè,
6: la temporada...
1: Perquè, perdona, disculpa, perquè Jan Laporta, quan va venir aquí a RAC1, el que va explicar és que no li passava en el seu... planning no passava per tornar a Montjuïc, sinó anar a l'estadi Johan Cruyff ampliar-lo. I ampliar-lo amb molta més capacitat. Cosa, recordem no que això és el que va dir Jan
6: no
1: Laporta
6: aquí.
1: Sí, sí,
6: no s'ha descartat, però no,
5: no
6: és
5: fer,
6: complicat.
5: Home.
6: Perquè és una...
1: No, aleshores, per què ho va dir?
6: No per tu jugaràs la primera volta, que són tants partits, en un estadi amb una capacitat més limitada, tot i que volen ampliar fins a 10.000.
5: No
6: d'acord. Però no es pot, hi ha problemes de mobilitat, perds facturació, has de fer una inversió per aquesta ampliació, bueno, i a Montjuïc, al final, si s'allarga la instal·lació de la coberta, perquè tu marxes a Montjuïc la primera volta de la 27-28 perquè s'ha d'instal·lar la coberta.
1: Sí, sí, sí.
6: Si allò s'allarga, home, els ingressos són superiors a Montjuïc.
1: Escolta, m'agafo el que va dir Jan Laporta.
0: L'alternativa seria el Johan. I a més amb el Johan ens agradaria, doncs... ampliar-lo. No serà una ampliació...
8: En quantes localitats es calcula?
0: Potser 10.000 més. Per no anar a Montjuïc una altra vegada, perquè per anar dos o tres partits a Montjuïc també l'enrenou que representa i tot el que ens costa no sortiria a compte.
5: El tema és que no seran dos o tres partits.
6: Ara.
5: És a dir, tu necessites tot l'estiu per començar a col·locar la coberta. I això que implica? Treure la gespa, implica tensar els cables, implica col·locar l'estructura. Vull dir, posar una coberta no és una cosa que es faci ni en un dia ni dos. És un tema de mesos. Clar. I a part has d'acabar de tancar bé
1: sí,
5: el
1: Barça
5: tot el tema.
1: Torna, de haurà de tornar a Montjuïc.
5: El Barça haurà de tornar a Montjuïc, temporada 27-28,
6: la primera
5: part
6: volta.
5: De la temporada.
6: La primera volta.
5: 100%.
4: Quant temps es pot tardar en la coberta? Jo que sóc un...
5: 4-5 mesos.
6: 4-5 mesos.
5: I es pot allargar fins a mig any.
2: Evidentment es fa
4: l'estiu, Sí, sí, sí.
5: Però clar, l'estiu, tant de bo, tinguéssim un estiu de mig any, però és que no és el cas.
2: El Martí ja va explicar que eren 4 mesos i per molt que demanis els partits de fora al principi la temporada
5: no,
2: i tot plegat, no s'arribaria a temps.
5: La Champions i la gespa, que després l'has de tornar a replantar, li has de donar
6: Champions.
5: Temps. No, vull dir...
1: Bé, ara, amb aquest gerro d'aigua freda...
2: Sí, francament, no ens aixequem d'això,
1: No, gerro d'aigua freda perquè estem a l'estiu i ens agrada, és satisfactori. Tornem amb Luis de la Fuente, que avui ha sigut el dia que...
4: També molt satisfactori, també.
1: Ha atès els mitjans de comunicació. Està el tio fibrat. Està com tu,
2: Sí, sí.
1: Aneu al mateix gimnàs,
2: Sí, sí.
4: Però jo tinc més cabell.
1: Això sí.
4: Això sí.
12: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
13: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
14: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
16: Yeah. El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
17: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
16: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
17: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
16: Més informació a visitpalamós.cat.
18: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè passi el que passi a casa teva, continuem sent els primers a respondre en menys de 20 segons, protegint-te tu i els teus les 24 hores. Perquè nosaltres sempre hi som. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
21: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
22: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: A veure, Kaila, que et veig amb ganes d'explicar-nos un conte.
23: Moltes.
1: No em diguis...
23: A veure si endevines de què parlaré ara.
1: Bueno, jo ho necessito perquè a dia d'avui encara no ho tinc clar. Seguritas Direct?
2: No. Ja no.
23: Vas bé, però no és Seguritas Direct. Com és ara?
1: Pot ser que tingui un altre nom?
23: Oh. Sí.
1: A veure, quin?
23: Oh. Quin intueixes que pot ser?
1: No sé.
23: No us sona alguna cosa?
1: VIP Express?
23: No! El nou nom de Seguritas Direct és Verisure.
2: Ara, en essència, és el mateix.
1: Ara m'ho has aclarit.
23: Perquè han canviat de nom perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global. Volen que els clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Canvia el nom, però continuen sent els mateixos de sempre. Sí, sí. Continuen sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva i els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. També són els primers en oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
2: Doncs
1: vinga, ja hi tornem. Luis de la Fuente, bona tarda.
24: Hola, buenas tardes. Anaís, Carlitos, Laura...
1: No empecemos con la turra de cada dia.
24: Edgar, Arnau...
7: Que no t'hem sentit encara.
2: Espera, que no sap ni què ha dit el senyor Luis de la Fuente, que avui ha parlat a la prèvia dels dos partits previs al Mundial, demà amistós a la Corunya contra Iraq, i molta atenció, perquè sí, ha parlat de la Minya Mal, i hauria de ser bona notícia, però crec que no ho és tant. Diu que pot estar a punt per aquest
24: partit.
2: Sí.
25: Va estar per el dia 15. Todavía quedan días que veremos, efectivamente, cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. No garantiza que tenga que jugar. Si no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos, que le aportará más para estar en el segundo partido mejor.
24: No estic
25: entenent. Valoraremos en cada momento.
1: No teniu la sensació que no té ni punyetera idea?
23: A mi la paraula especular m'ha deixat molt tranquil·la.
24: La parte contra...
26: Dóna la sensació que va parlant i no sap molt bé el que vol dir. Heu vist el tall d'Álvaro Carreras quan li pregunten pel seu futur al Madrid i el tio comença a especular. Yo estoy muy contento, pero no, pero sí. Li comença a dir coses i no entén res.
2: Jo he vist claríssim, fa por, aquest el fot contra Cap Verd de titular.
23: No.
26: Jo crec que no.
23: Però a la primera, en una roda de premsa va dir que jugarien
1: silenci, escoltem
23: a l'hora. Que és un mundial i que jugarien si fes falta tothom.
26: Com que s'arriscarien ells.
23: S'arriscarien, exacte, era la paraula.
1: Jo li he vist que volia dir que estava bé, però que realment no tenia molta informació de com està.
26: Em sembla que avui han entrenat fora del grup, no?
23: Sí, ha fet el marge.
26: Ja és una manera elegant de dir que demà, amb sort, anirà convocat
5: Sí, però ja ha dit que demà no jugarà.
23: Ha dit que demà no jugarà. Forçar-lo el dia 15, no.
1: Que, per cert, demà a Espanya juga contra...
2: Irak.
1: Rival perillosíssim.
7: En un camp. Sí.
1: Però el camp, poca broma, que és, un camp, és un camp de mines.
7: Ha quedat vandalitzat després de l'ascens del Depor. Sí. No hi ha cadires, trossos de gespa. Compta amb les lesions abans de començar el mullet.
1: Ja sí que haurà...
23: No hi ha cadires.
5: A nivell de prevenció, algunes cadires, va molt bé.
1: Ja sí que haurà pedri en un forat i no el podran treure.
7: Hi ha hagut aficionats que van arrencar el seient, ja em direu per què arrenques un seient.
26: Ho faríeu, això, o no?
2: Jo
26: si el vostre equip puja a primera,
5: no
26: això es fa.
5: Escolta, que s'han venut seients.
26: Al Camp Nou, molta gent ho va fer, en l'últim partit.
7: Sí, però era l'últim partit.
26: I els venien per Wallapop a un preu que...
2: Per quan?
26: Jo recordo veure 2.000, 3.000 euros.
2: Per un seient.
1: I on el poses? Quin és el lloc privilegiat de la casa per posar el seient del Barça? Un moment.
26: Molta gent ho anunciava a Milanuncios o llocs d'aquests i feia la típica de vendo boli per 3.000 euros i de regalo, saps? Perquè com és il·legal vendre això, feia vendo
1: boli... Però dins de casa vostra, sé on ho poses?
26: El vàter.
2: El vàter?
26: Sí, sí.
1: El vàter, que has de fer foradar-lo.
26: Fodia un forat i...
7: Què dius?
1: És que hi ha aquest tipus d'objecte que menys... Vale, tu em portes a casa i què fas? Ja, no. Què fas? On te'n poses?
5: Jo, hi ha molta gent que l'ha comprat oficialment. Sí. És a dir, el club té una bona opció de comprar-te el teu propi seient, que té gràcia com a concepte, que
1: no, siguis
5: propietari d'un abonament.
1: M'ho vaig estar mirant i hi havia dos dissenys de seients.
2: Sí, van fer unes cadires.
1: I no estàvem...
5: No,
1: tenia gràcia, eh?
5: Tenia gràcia, i va haver-hi molta gent que els va...
1: Ara hi ha gent que va arrencar el seient i se'l va emportar.
2: I cartells, sí, sí.
1: I després hi ha gent que s'emporta trossos de xarxa d'una porteria, que no sé, la deuen posar de mosquitera.
23: Gespa és el clàssic. Jo la gespa puc entendre, però...
1: Bueno, pots entendre, perdona, la gespa et podreix, eh?
2: Sí, si surten dues.
26: Bueno, Piqué era el primer, no? Que quan guanyava un títol...
1: Sí, ho feia per la mosquitera, per evitar...
7: Toni, encara estan a la venda els seients. Ara podeu entrar...
1: Això vol dir que la sortida que tenen...
7: Seient de l'Spotify Camp Nou, model 1, 230 euros.
26: Ha baixat, s'ha devaluat la cosa.
7: Ve amb una espècie com de peu negre i al damunt està el...
23: És maco, de color vermell.
7: A veure, lleig no és, sincerament.
23: El pots posar a l'entrada de casa per deixar el bolso.
26: És com mític. Tu veus aquest seient i ja saps d'on és.
7: Tu te'l compraries, Toni.
1: Però perdoneu, aquest seient, crec que tu no hi pots seure aquí, eh?
2: Sí, sí.
23: El pots obrir?
1: No, perquè la base, perdoneu que me la mostri mirant, la base...
7: És un peu...
1: La base és com si fos un premi.
23: Hi ha una foto en què apareix la cadira aquesta oberta, eh?
2: Ara, compte, perquè si us caureu, eh?
23: O sigui, hi ha diverses fotografies de la
1: vehicle. Encara me la posaran a l'entrada, eh?
23: Però pagaríeu 300 euros per aquesta cadira?
1: No, ja, pel Barça?
2: Pel Barça, sí.
1: Pel Barça?
2: Home, no és tan car,
23: eh? A veure, ara.
1: Tot i que tinc més merchandising i merdes de McLaren que del Barça, però bueno... Però no està malament, això de l'entrada de...
2: Està bé, una mica...
1: Però jo, de moment, no veig com es pot seure, no sé, jo no sé si ho veieu.
2: Però això, la base aquesta...
23: Però és possible que no sigui per seure. És que la... per tenir el
5: record. Però té raó, Toni, és que està com enganxada a les dues parts de la base del seient.
1: És que seus a terra, és com una cadira d'aquestes de platja.
5: Espera, que ara l'he...
2: Mira, ara que dius platja...
1: Et queda el cul a terra.
2: Per la platja és còmode, eh?
1: Ai, perdona.
7: Per la platja és còmode?
2: Sí, per la platja és còmode. Perquè no sé, en un terra dur...
5: Com ha de ser còmode per la platja?
2: Sí,
5: això?
2: No, perquè amb sorra, amb una base de sorra, que és que la pots més o menys anar posant cap a un bol...
1: I quedes, perdona, quedes ensorrat. I a més, no es pot reclinar.
23: Vas de... A veure, diu a la descripció del producte que és un seient abatible. És a dir, sí, es pot obrir.
26: Ah, vale.
23: Es pot obrir. Encara sí, que però... sembli que està enganxat a la base, quan tu obres la cadira, es desplaça cap amunt.
1: Bueno, no ens estàs
23: és abatible.
1: No ens estàs entusiasmant.
23: Té un anclatge original i es pot abatre la cadira.
26: Bueno, no sé, per 200 euros m'agafo una bona cadira a platja.
1: Sí, per 200 euros te les trobaràs per 50 i per 60. No cal gastar...
7: No, i per menys.
5: A veure, hi ha uns carros ara de platja interessants.
1: Sí, com és que hem anat a parar
2: per la gespa de Riazor, efectivament, perquè dèiem que avui...
1: Penseu que veig l'Anaïs que va amb el carro ja...
5: Jo estic més a prop d'això ja, eh? Vull dir, d'agafar... No heu vist uns carros ara que porten les hamaques dins? Però són unes hamaques que semblen naus especials amb la safateta, aquella que et serveix tant per menjar com per llegir, com per...
1: Això ho han imposat als...
5: parasol, jo estic molt a prop ja d'això.
1: Això ho han importat els turistes, els que venen dels països nòrdics, tots venen amb aquests carros, però clar, a la Costa Brava venen amb aquests carros i tu...
5: I troba lloc a la platja,
1: no, la tovallola te l'has de posar al mar.
5: Sí.
1: Aquest any es veu que hi ha
5: directament.
1: Hi ha unes tovalloles que suren i mira't de fotre sobre la tovallola perquè a la platja hi ha els carros.
2: Bueno, quines ganes tenim d'estiuet, francament. No, seguim amb Luis de la Fuente, però vaja, ha vingut a dir que Marc Bernal és una persona que pot, un futbolista, que està en aquest grup de suport, ja sabeu que hi ha jugadors que acaben venint, i que el futur li creu que tindrà minuts. Però vaja, aprofitem que sou aquí, que hem obert la carpeta Mercato, els despatxos del primer equip professional femení no tanquen, és a dir, tu passes a les 12 de la nit i segueix a ben lluny, i això no és casualitat. Pere Romeu ha renovat, és així, Anaïs, però...
5: Està en vies, encara no...
2: Està en vies.
5: Encara no està ben tancat, això.
2: I en aquesta via que no està tancada, és a dir, està exigint projecte abans de continuar?
5: Està consultant. Vull dir, lògicament, no?, que vas de guanyar tot aquesta temporada, volen que renovi, i què fa? Doncs preguntar quin és el projecte amb el que comptarà la propera temporada, perquè hi ha hagut sortides importants aquest estiu, sense Mapi, sense Alexia, Ona Batlle, i veurem, perquè encara hi ha tres jugadores que encara estan pendents de signar la seva renovació. Una d'elles és Graham Hansen, que no hi haurà problema i ho farà. I després està el cas potser més delicat, que és el de Salma Parayuelo, que li van fer en un primer moment una oferta de renovació a la baixa, que ha passat que Salma ha fet un final de temporada increïble, doblet a la final de la Champions, i doncs li han millorat aquestes condicions, però cal que ella doncs acabi de dir que sí. I finalment està també el cas de Marta Torrejón, que acabava contracte, que semblava que marxava, i ara això està en vies d'oferir-li un any més.
2: Estem parlant de jugadores ja existents, però el Barça farà un cop de cap i fitxarà una futbolista internacional pel primer equip, reforçar-lo com toca?
0: Sí, la idea és aquesta, invertir, sobretot reforçar defensa, perquè t'ha marxat Mapi i et marxa Ona, i sí que et diuen que la defensa s'ha de reforçar, que jo crec que per aquí també és una demanda també de Pere Romeu, perquè si es vol mantenir el nivell, doncs has d'incorporar defenses per cobrir aquestes absències que no són menors, i si hi ha alguna possibilitat de mercat per reforçar l'equip, no es descarta. I la injecció diuen que hi serà. Ara, aquí veurem què passa, no?
3: Bona tarda, sóc el Xavi.
1: Hola, Xavi. Bueno, felicitats pel partit d'ahir.
2: Felicitats, victòria al Camp Múrcia. I ara, si guanya el Palau, ja serà semifinals, tu. Sí, amb Tenerife o Madrid. Molt bé, Xavi.
3: Pateixo molt. La meva recomanació pel Pere Romeu és que si no li porten els fitxatges que ha demanat per tirar endavant el seu projecte d'equip, doncs que segueixi el meu camí, que plegui per marxar a un lloc amb més pasta, que digui el mateix que jo, que pateix molt, que és massa culer, que prengui nota del meu discurs, que ja li deixo fet.
6: I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia.
3: Molt.
6: Les derrotes no em permeten ser persona i...
3: No, sóc cactus.
6: Aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: Això, perdoneu, del Barça, és una màquina que destrueix persones, perquè Guardiola va quedar
5: buidat.
1: Luis Enrique també.
26: Xavi sempre ho deia, que és l'ofici que més desgasta del món.
1: També Alexia, en el vídeo que va fer, també no s'havia buidat, sinó s'havia...
2: Quatre cops
1: ha dit, m'havia buidat. S'havia buidat. I Xavi Pascual també no sopa quan perd.
3: No soc persona.
26: Per cert, ara que dius això de sopar, Xavi Pascual, fricada de les meves, l'altre dia, quan el Barça estava reunit en un restaurant amb els agents de Julián, en el reservat del costat estava Xavi Pascual. I no ho sabien. Em feia una ràbia perquè... jo no podia anar allà i dir, hola, soy periodista, saps?
8: Ajunteu-vos.
26: No podia. Però estaven en un reservat, cadascú el seu reservat, Xavi Pascual fent les seves coses, i Deco negociant amb els agents de Julián, que són coses curioses.
2: Xavi, aquest restaurant amb dos reservats, tu.
26: Sí.
1: Però Xavi, que estava...
26: No sé què estava fent. Tampoc vaig voler entrar.
2: Celebrant la seva sortida, acomiadant-se, ja que tindrà. Sí, per cert, parlant de fitxatges i totes aquestes històries i reunions, avui, aquesta nit, visita el Tu Diràs, Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi. que serà entrevistat per Edu de Valle i per Aleix Pariser, el tindrem aquí.
4: Això sí que és una entrevista.
2: Sí, sí, sí.
4: Per fi els pericos ens sentirem representats. Sí. Per Mochi.
2: Sí, es pot avançar alguna cosa?
1: Mochi no, que sembla el pastisset japonès.
2: Mochi.
1: Sí. Ah, no es diu Mochi?
2: No, li diuen Mochi, però es diu... No, el Mochi sí, el postre japonès és Mochi.
1: No, dic el director tècnic...
2: Mochi, de Ramon.
1: Mochi. Vale, però és que li acaba de dir Mochi.
2: Ah, no, home, no, Mochi no, per favor.
1: Que estic dient, que no es diu Mochi, es diu Mochi.
2: Mochi.
4: El nostre far d'Alessandria.
1: Ah, li acabes de dir Mochi, dic, cony, el pastisset japonès. No, es diu Mochi.
2: Mochi, efectivament, que ve de Ramon.
1: I tu em dius, no, Mochi, cony, des de quan ara es diu com un pastisset japonès, aquest home.
8: Entendé.
2: Mochi, que ve de Ramonchi, Ramonchu, doncs Mochi li va quedar. Sí, sí. Sí, sí, és així, perquè es diu Ramon Rodríguez Verdejo.
1: Bueno, i què?
2: No, anava a dir que crec que abans que aquesta nit el tinguem... El tenim, no, però és que el tenim ara, em sembla que el podem saludar, diria. No sé si...
4: Home, que il·lusió!
9: Buenas tardes, soy Ramon Rodríguez.
1: ¡Hombre! ¡Mochi!
2: ¡Mochi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Una cosa que no dije en el... Tú me lo dirás, es que voy a romper completamente con la filosofía del club de tener jugadores con nombres neutrales y aburridos como Paul Lozano, Rubén Sánchez, Quique García o el entrenador Manolo González. La clave del éxito es tener muchos jugadores exóticos en la plantilla.
4: Bien dicho.
9: He estado haciendo un poco de scouting y ya tengo atado a Kipembe Mutombo, el Messi de Zimbabue, a Yosuke Tocofondo.
4: Este buenísimo.
9: Una joven promesa del fútbol japonés y a duras penas. Un jugador de la tercera división lituana que nos irá muy bien para reforzar la defensa.
4: ¿Quién ilusió?
9: Con estos jugadores, la plaza europea está asegurada para la temporada que viene, seguro. ¡Vamos!
2: Doncs aquesta nit més el tu diràs. Sí. Més Mochi, no, Mochi. No.
9: El León.
8: L'Edu de Batlle ha quedat encantat. Sí,
4: sí. Home, bueno, és que és una referència.
8: Encantat.
26: Bueno, tothom que el coneix parla molt bé d'ell.
1: Sí. D'on venien no m'estranya.
4: Mochi.
1: Ara tornem.
10: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: 30 segons, i Mireia Galorera, que s'està posant ja al dia...
1: Que... pensava que anaves a dir el jersei i el mocador, perquè, clar, fa molt fred, no, aquí dins? O què?
2: Ara ha vingut un fred polar.
3: Jo tinc calor.
4: Ara fa fresquet.
0: I ara vaig dir una cosa, els oients, jo no sé com en queda algun, perquè ens passem tot el dia...
1: Tot el dia dient que
0: l'aire, no? Fa calor, fa fred, fa calor. Jo sóc un oient i dic, mira, tu, això ho fotran. Faig el que vulgui. Tercer, ha vingut el Xavi Pérez Esquerdo i ens ha detectat un error.
1: Gravíssim.
0: Aquesta fotografia. Home,
2: veus estrany alguna cosa?
0: La Sagrada Família,
1: sí,
0: a la fotografia que hi ha,
1: sí,
0: és de l'any... hi eres tu i era la
4: Llussà? No, hi era la Montse.
5: 2010 pot ser que digués,
0: no,
5: o...
0: Les, o falten dos torres, la de Jesús, que és la que s'ha fet
4: la
0: ara,
4: nova,
0: i l'anterior, que no em facis dir quina,
4: o sigui, és.
0: És
4: molt antiga, per tant.
0: O sigui, una foto que té foto més anys...
5: Està podrida ja, està corcada.
4: Que racunó, però...
0: Més anys que la Vanguardia.
3: Esta ràdio és un milagre.
2: Els Jocs Olímpics, però
0: clar,
2: no gaire
0: més. El Pérez Esquerdo, que està en tot el tema aquest missal del papa, ens ha dit que...
4: Això on controla.
0: On anem amb, sí, aquesta fotografia, que falten les dos. Dos torres, m'ha dit.
2: No,
0: des del 2000, crec que m'ha dit des del 2011.
1: Mira, mira, mira, arriba d'ací.
0: Veus, ara, veus? No hi ha res, està...
1: Sí, sí.
0: Està com un flam, és un flam.
1: Clar, però ara,
0: com els carquinyolis.
1: Com s'ha de mirar endavant si tenim, no sé, tema darrere. Bueno, d'acord, molt
0: perquè,
1: bé.
0: Comuniqueu a la direcció, això s'ha de corregir, eh? Estem donant una imatge lamentable.
1: D'acord, d'acord. Vinga, va, les 8 i un minut, bon vespre.
6: Vinga, pitjor positoria, compañeros, indicativo, tiramos...
7: RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Situació còmica, per no dir gairebé delirant, la que hem viscut aquest dimecres. A quarts d'una del migdia s'ha fet públic el sumari del cas Leire, en què la Guàrdia Civil acusa el PSOE d'haver ideat i finançat una trama corrupta per fer xantatge a fiscals, jutges i policies, i on se situa Santos Cerdán al capdamunt d'aquesta suposada trama. I alhora, des de Barcelona, Pedro Sánchez ha fet un anunci propi dels presidents que saben que els queda corda per dies.
1: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027, con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez ha engegat la maquinària per aprovar els pressupostos de l'any que ve, tot i saber que la majoria per aprovar-los, la majoria de la investidura, no existeix. Però si el setge Sánchez continua a Madrid, a Catalunya comença a inflar-se el setge contra Salvador Illa. Avui el PP ha anunciat que el president català haurà de comparèixer al Senat per donar explicacions sobre la seva relació amb la trama del cas Leire. El president, però, Illa, continua negant que estigui vinculat a casos de possible corrupció. A banda d'aquesta intensa crònica politico-judicial, avui estem de compte enrere perquè demà a les 12 del migdia acaba la votació del preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. Està per veure si els mestres i professors compren o no la proposta del els possibles escenaris que es poden obrir demà, en parlarem avui al 9C amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Avui que hem tingut novetats del cas Andic, i és que cada dia que passa sorprenen més els girs de guió. Avui hem sabut que la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango vol investigar la terapeuta de la família per aclarir si va tenir un paper crucial en la mort d'Isaac Andic. Ho ha avançat aquest matí El País i també ho ha confirmat RAC1. Amb en Benet Iñigo en recollim de seguida també tots els detalls. Aquest vespre que comencen el Primavera Sound i la Patum. Aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del Primavera amb la tradicional jornada inaugural des del Parc del Fòrum de Barcelona. I a Berga, avui el primer gran dia de Patum amb el passacarrer multitudinari que fa de pròleg de la jornada de demà, on al migdia hi haurà la Patum de lluïment i a la nit la Patum completa amb els primers salts de plens. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, atenció, perquè demà arriba un altre canvi important amb tempestes que podrien ser molt fortes en algunes comarques.
2: Sí, sobretot entre el Ripollès, el Lluçanès, Osona i la Garrotxa, que són les zones en avís per intensitat de pluja de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. És la primera vegada que el Servei Meteorològic de Catalunya publica aquest avís d'intensitat de pluja, i és que l'episodi de demà pot deixar acumulacions molt importants d'aigua en poca estona, però també algunes calamarsades o pedregades, sobretot durant la tarda vespre i les primeres hores de la nit a la Catalunya central, l'interior de Girona i les comarques de Barcelona. Per tant, compte, perquè la pluja podria fer la guitza als actes festius d'aquest dijous de Corpus.
0: Ara mateix són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: El dia que es fa públic el sumari del cas Leire, que esquitxa el PSOE, Pedro Sánchez denuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos. Aliè a tota la informació que ha anat apareixent sobre el cas, el president espanyol ha triat la seva visita a Barcelona per fer l'anunci. Ara mateix sembla que els pressupostos no van enlloc perquè Sánchez no té els suports que calen, ni menys després de tots els detalls que avui hem conegut sobre el cas Leire. Els informes de l'UCO conclouen que el PSOE tenia la seva pròpia kitchen, una estructura criminal que actuava per fer descarrilar les investigacions judicials que buscaven les pessigolles als socialistes o al govern espanyol.
3: La Guàrdia Civil acusa el PSOE d'haver ideat i finançat una trama corrupta per fer xantatge a fiscals, jutges i policies, alguns dels quals havien treballat al servei del PP. Arriba a la conclusió després de desenes d'interrogatoris, escorcolls i la intervenció de converses i missatges. Al capdamunt d'aquesta suposada trama, la Guàrdia Civil hi situa Santos Cerdán, que és qui ho dirigia tot i assegurava el finançament necessari amb diners que sortien.
4: El dibuix que fa la UCO és que Santos Cerdán ho controlava tot, era qui manava i havia creat aquesta xarxa de societats a través de les quals desviava diners de Ferraz per pagar la feina de la trama. Entre d'altres, Leire Díez, l'empresari Pérez Dulcet i Patricia López, que buscaven draps bruts. L'objectiu, i així ho escriu la UCO en el document judicial, era protegir els interessos de Pedro Sánchez i el seu govern.
5: El análisis efectuado hasta la fecha ha permitido determinar la existencia de un grupo de personas que, al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas, cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y directa o indirectamente a ciertos miembros del gobierno o a su presidente.
4: Ferraz va ser la seu de moltes reunions. Aquesta és una de les principals proves de càrrec, perquè no s'han publicat documents que revelin realment la feina que feien, suposadament, aquesta trama.
0: En els informes policials que avui s'han fet públics i continua havent molts dubtes, el principal és quin paper hi tenia Pedro Sánchez, perquè pràcticament no apareix als documents, Jordi.
4: Si es parla d'un Pedro en una declaració, no en una conversa intervinguda, i en un missatge Leire Díaz parla del Juan. Per això la UCO conclou que aquest número 1 era Sánchez. En altres converses, Díaz parla de el presi o de el jefe. La Guàrdia Civil també sosté que l'escalafó era clar. Al capdavant Santos Cerdán, darrere Leire Díaz, amb el coneixement de Pedro Sánchez. Però tot això contradiu el que sempre s'havia sabut de la trama i que havia explicat l'empresari Pérez Dulcet, que Leire Díaz treballava al seu servei i no al revés, per buscar draps bruts de jutges i fiscals corruptes, com ara sosté la UCO.
0: I ara, amb la publicació del sumari, també sabem tot el que la Guàrdia Civil es va endur dels escorcolls de la setmana passada, sobretot el de Ferraz, on encara hi havia molta documentació de Santos Cerdán.
4: Sí, hi havia documentació, tot i que el PSOE li va buidar el despatx ara fa mesos. De fet, tot el que hi van trobar ho van tancar en un magatzem del tercer soterrani. La Guàrdia Civil allà hi va confiscar caixes de documents, discs durs i un ordinador. No sabem el contingut de tot aquest material. De casa seva se'n van emportar diversos telèfons mòbils. També hi ha altres escorcolls la setmana passada. La UCO va entrar, per exemple, a casa l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías i la sorpresa és que hi van trobar gairebé 20.000 euros en efectiu. Se l'acusa de ser el cap jurídic de tota aquesta trama.
0: Però, com dèiem, Pedro Sánchez fa com si sentís ploure. El president espanyol ha evitat fer cap referència al cas Leire aquest matí durant la seva intervenció al Cercle d'Economia. Tot i el neguit dels empresaris, Sánchez ja ha passat de puntetes i ha desviat l'atenció anunciant que engega la maquinària per aprovar els pressupostos de l'any que ve. Conscient, però, que ara mateix la major part de la investidura és ciència-ficció, també ha aprofitat l'ocasió per picar l'ullet a Junts i Esquerra, a Giró.
6: Tot i que la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, ha tornat a reiterar la preocupació de l'empresariat, Sánchez no ha fet cap referència explícita, s'ha limitat a donar per fet que la legislatura segueixi com a mostra l'anunci que el govern ja té el calendari pels pressupostos de l'any que ve.
1: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027, con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
6: I ha llançat un missatge per intentar seduir Junts i Esquerra, comprometent-se a treballar per resoldre un conflicte polític. Reconeix que encara no està tancat.
1: Por delante nos queda abordar, bueno, pues las raíces de este conflicto territorial, avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana. Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo.
6: Tot i això, Sánchez sí que treu pit de l'aposta que ha fet la Moncloa per pacificar la situació a Catalunya, per exemple, amb l'amnistia o el nou model de finançament.
0: Mentrestant, el PP aprofita les novetats del cas Leire per passar a l'atac. Els populars sucampan les revelacions que s'han fet públiques en les últimes hores i que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. De fet, avui han anunciat que Salvador Illa haurà de comparèixer al Senat per donar explicacions sobre la seva relació amb la trama. Anem cap a Madrid ara amb l'Arnau Manyem.
7: L'estratègia del PP continua sent pel broc gros i ara intenta implicar Salvador Illa en el cas Leire. Amplien el radar per posar al mateix sac alguns dels noms que el jutge Pedraz menciona indirectament, menciona de passada en la seva investigació, per exemple, el president de la Generalitat. Per això els populars el citaran a la Comissió d'Investigació del Senat. La portaveu Alicia García anava encara més enllà.
8: Tendrá que dar la cara por las sospechas, tendrá que esclarecer las muchas dudas que se ciernen sobre su etapa como ministro de Sanidad y los contratos.

0: datos de las mascarillas.
1: Tot i això, Salvador Illa no està investigat judicialment. És veritat que el jutge demana informació al PSOE per la campanya electoral del PSC l'any 2024, però de moment no en treu cap conclusió. Illa, per cert, va comparèixer al Senat ara fa 2 anys a la comissió que investigava els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Va ser just abans de guanyar les eleccions al Parlament.
2: Salvador Illa, però, nega rotundament que el PSC estigui vinculat a possibles casos de corrupció. El president assegura que no hi ha res a amagar, ni als contractes del govern ni a les factures del partit. El president ho ha dit a la sessió de control al Parlament, on bona part de l'oposició l'ha intentat arrossegar cap a les corrupteles del PSOE, Laia Colomer.
3: Sí, els més durs han estat Junts per Catalunya i el PP, que acusen el president d'amagar-se i no donar explicacions, tant pel cas Zapatero com pel cas Leire, en parlaven Mònica Sales i Alejandro Fernández.
4: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
5: ¿Qué es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
3: El president, però, els demana que no hi busquin tres peus al gat i posa la mà al foc pel PSC.
6: Està tota la documentació dipositada a la sindicatura de comptes. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions necessita? Està auditat a la sindicatura de comptes. Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Els socis Esquerra i els Comuns eviten burxant el PSC, però reclamen a Illa fer net de qualsevol sospita de corrupció.
2: Però més enllà del cas Leire, avui també hi ha novetats sobre la resta de casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. El primer és el del seu germà David Sánchez, jutjat des de fa una setmana a Badajoz. Luco diu que no hi ha dubtes que la Diputació el va contractar per ordres polítiques.
7: El tinent Antonio Balas, que és qui va fer l'informe per la Guàrdia Civil, ha declarat avui al judici y diu que el lloc de treball que va ocupar David Sánchez estava fet a mida.
8: Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior, con una capacidad política, porque al final el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas, ¿no? Tiene que ser de un nivel superior.
7: Demà és el dia que ha de declarar el germà de Pedro Sánchez com a acusat.
2: Del cas Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, avui el jutge Peinado ha ajornat la declaració una setmana.
7: Havia de declarar la setmana entrant i ara accepta la petició de la defensa. La cita a ella i la resta d'imputats pel cas el 15 de juny. Serà la mateixa setmana que ha de declarar l'Audiència Nacional José Luis Rodríguez Zapatero.
2: I precisament en relació amb Zapatero s'ha ordenat la taxació de les joies intervingudes.
7: La Guàrdia Civil contractarà un joier perquè fixi un valor de totes les joies i rellotges que Luco es van portar del seu despatx al carrer Ferraz de Madrid. A partir del peritatge es decidiran més accions.
2: Doncs bé, sobre el sumari del cas Leire, els escàndols al voltant del PSOE i el silenci de Pedro Sánchez sobre tot plegat al Cercle d'Economia, avui l'hem preguntat a la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera, què en pensa?
9: Les revelacions de la Guàrdia Civil sobre les presumptes clavegueres del PSOE van molt més enllà d'un nou escàndol polític. Hi ha en joc la credibilitat d'un partit que durant anys ha denunciat l'existència d'estructures opaques de poder a l'Estat i que ara veu com les sospites apunten cap a persones del seu entorn. Si es confirmen els fets que investiga la UCO, no estaríem davant d'uns excessos individuals, sinó d'una manera d'entendre el poder, de la idea que l'objectiu polític justifica qualsevol maniobra. La temptació de controlar el relat, desacreditar adversaris i protegir els propis interessos per sobre de les regles de joc democràtic. Però hi ha un altre element igualment inquietant, el silenci. Pedro Sánchez ha optat per no donar explicacions públiques contundents. I en política el silenci també comunica. Transmet prudència, potser sí, però també incomoditat, falta de lideratge i més sospites. El PSOE, el partit que prometia regeneració davant de corrupteles polítiques, estarà disposat a afrontar una regeneració a casa seva?
2: Ens acostem a 8:15, recta final de la votació dels professors i mestres sobre el preacord tancat amb el Departament d'Educació. Les hores prèvies de tancar aquesta consulta, avui aquí al 9C entrevistarem la consellera Esther Niubó per saber com afronta la jornada clau de demà, serà a partir de 9:15. Els docents poden validar o no el pacte fins demà a les 12:00 i just després s'anunciaran els resultats. A hores d'ara encara ha de votar més de la majoria, 6 de cada 10 encara no hi han participat. Davant d'aquesta situació tan incerta, sindicats també com Comissions Obreres demanen que si el pacte no tira endavant es mantinguin els diners reservats per educació, és a dir, fer el possible perquè els 726 milions d'euros acordats no quedin en no res. En parlava la portaveu d'Educació Pública de Comissions Obreres, Esther Vila.
10: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
2: Mentre es manté la incògnita sobre el resultat de demà, els mestres han continuat les mobilitzacions arreu del territori. Avui ha estat el torn de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons el Departament d'Educació, el seguiment d'avui ha estat del 12% menys de la meitat que en l'última vaga territorial d'aquesta zona. Tarragona, Esteve Giral.
11: Sí, s'ha notat el desgast entre els professors i el personal dels centres educatius després de gairebé 4 mesos de mobilitzacions. També que part del sindicat s'ha desmarcat. Tot i això, a la manifestació feta a la ciutat de Tarragona aquest matí s'hi ha concentrat 500.000 de persones que han tallat els 2 ponts d'accés a la ciutat sobre el riu Francolí. Els professors concentrats han insistit en destacar que el preacord entre part dels sindicats i el Departament d'Educació no els agrada perquè les seves protestes van molt més allà, diuen, de la pujada dels salaris. Marta Beses, professora d'Educació Especial, i la GIO, educadora social.
12: Abaixar les ràtios, que no surt res en aquest acord, i eliminar la burocràcia.
13: Perquè si un alumne no té un lloc on anar a dormir, si no ho podem detectar i no ho podem ajudar, com pretenem que vingui a l'escola i aprengui?
11: La mobilització ha acabat amb una acció simbòlica, amb una pintada amb lletres gegants a la llera del riu Francolí i un missatge clar per la consellera d'Educació, Niubó, així no.
2: Més enllà de les reivindicacions laborals, USTEC també demana posar atenció a la incorporació de la intel·ligència artificial a les aules. El Sindicat Majoritari d'Educació recorda que les eines tecnològiques no poden substituir el vincle entre els alumnes i els professors i que hi ha aprenentatges que han de ser entre persones. És un dels resultats del macroestudi estatal sobre l'impacte de la IA a l'educació elaborat per USTEC i la Confederació de Sindicats de Treballadors. Ho repassem en aquest informe que han fet la Violeta Martos amb l'Adrià de les Heres.
14: L'impacte de la IA en l'educació.
15: L'informe avisa que els docents no poden saber si els alumnes han fet una tasca amb intel·ligència artificial i això provocarà una involució tecnològica, és a dir, que desapareguin les activitats digitals i que es fomentin les tasques en paper i dins de l'aula.
14: Els professors catalans i la IA.
15: A Catalunya el 87% reconeixen haver-la feta servir almenys una vegada, encara que majoritàriament sigui de manera ocasional. Les utilitzen per generar contingut a través de les unitats didàctiques, dissenyar activitats o crear rúbriques que els facilitin la correcció. Això sí, més d'un 93% reconeix que la IA no és del tot fiable.
14: I els alumnes?
15: De mitjana utilitzen la IA 2 hores al dia a tot estirar i la fan servir per fer esquemes com a tutor, per resoldre dubtes i per solucionar deures que necessitin una recerca d'informació. Només un 7% diu que no l'ha utilitzada mai.
2: Per cert, que el Parlament insta el govern a donar suport a les cases de colònies i als albergs per fer front a la davallada de reserves arran del conflicte educatiu. Com a eina de pressió, els docents animen a suspendre les sortides escolars, una mesura, però, que passa factura al sector del lleure. És per això que la majoria dels partits, amb l'abstenció de Vox i la CUP, han aprovat una moció d'Esquerra que demana ajudar econòmicament aquests equipaments. D'altra banda, el Parlament també ha reclamat al govern que retiri la prova pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. I el Vaticà encara no es mulla sobre si el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Les últimes hores han insistit que s'adreçarà als fidels en aquesta llengua, però no concreten si serà en el moment més àlgid de la cerimònia. El govern, però, creu que l'Església acabarà cedint. Apunten que han mogut fils perquè canviïn el guió i asseguren que s'hi han posat bé. Tot i això, la decisió final és del Vaticà.
7: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha explicat aquest matí al món a RAC1 que ha tingut diverses reunions amb l'Església. L'Església aquests últims dies assegura que els han insistit en la importància que el papa beneeixi la torre en català i no en castellà i apunta que s'han mostrat receptius.
16: Hem tingut un diàleg normalitzat que s'ha anat formalitzant d'ençà que es confirma ja certament la visita amb les dates concretes, després es creen doncs, grups de treball, per dir-ho així. En totes aquestes reunions ha sortit el tema, en totes les reunions, sense excepció de la importància de la llengua. Ha estat un tema doncs, que s'ha evidenciat, s'ha posat sobre la taula i sobre el que hem tingut, evidentment, receptivitat. No?
7: Finalment, Lleó XIV sí que es reunirà amb el president Salvador Illa. Serà dimarts que ve, a la tarda, al Palau Episcopal de Barcelona.
2: Però no tot seran flors i violes a la visita visita del Papa, diverses entitats laiques han convocat una protesta contra el pas del Pontífex per Catalunya. Serà dimarts a la tarda al Passeig del Born i contraprogramarà l'acte a l'Estadi Olímpic. El president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba, diu que no té ni cap ni peus que una part es financiï amb diners

0: família està implicada o no en, en el presumpt homicidi d'Isaac Andic. En un escrit que ha destapat El País, deixa anar que s'ha d'esbrinar si va participar una tercera persona. I encara apunta una altra novetat. Jonathan Andic va trigar més de 4 minuts a trucar algú des del moment que va caure el seu pare, Benet Íñigo.
1: D'imputat, formalment, només n'hi ha un, Jonathan Andic, fill de la víctima i única persona que era amb ell a l'excursió de Montserrat. Ara bé, en l'escrit conegut avui, la jutgessa creu que s'ha de determinar fins a quin punt va influir o va participar en el possible delicte la terapeuta que els tractava tots dos.
2: La identitat de les comunicacions de Jonathan Andic durant el mes de diciembre de 2024 que pudieran arrojar luz al proceso de gestación de la propuesta de la excursión al señor Isaac Andic y si en dicho proceso han podido intervenir o no otras personas.
1: Aquesta terapeuta ja apareixia a l'escrit de la magistrada en què fixava la fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, però només la citava, sense assenyalar-la. Deia que justament la terapeuta va incitar la víctima, Isaac Andic, a cedir davant les peticions econòmiques del fill per mantenir el vincle intacte, un fet que demostra, segons la jutgessa, un possible mòbil econòmic i la mala relació entre tots dos. L'escrit que s'ha fet públic avui, en realitat, és també per demanar a les companyies telefòniques detalls del que va passar amb el telèfon de Jonathan a Quito, a l'Equador. Però quan ho argumenta, apareix la possibilitat d'una tercera persona implicada.
0: Gràcies, Benet. I un altre punt de la crònica judicial. L'Audiència de València admet que Carlos Mazón es personi en la causa de la Dana, com ell havia demanat, perquè pugui exercir el dret de defensa. L'Audiència recorda que la jutgessa de Catarroja encara té diligències pendents que poden permetre la inculpació de l'expresident valencià. D'aquesta manera, Mazón podrà accedir a la investigació sobre la gestió de la tragèdia. I els Mossos investiguen l'aparició de dos cossos, un al pantà d'Utxesa, a Aitona, i l'altre al riu Segre, a Lleida. La policia treballa per identificar les víctimes.
3: En el cas d'Aitona, han trobat el cos al matí a les comportes del pantà d'Utxesa. S'ha donat l'avís i la policia ha retirat el cos. I pel que fa al cas del riu Segre, s'ha donat l'alerta d'un cos que surava. Els Mossos han obert una investigació i treballen per identificar els cossos que, en el cas del pantà, feia dies que era l'aigua perquè estava en un estat de descomposició avançat.
0: I 5 agents de la policia de Navarra han mort en un accident de trànsit a Guipúscoa. Un camió ha embestit la furgoneta on viatjaven les víctimes.
3: Els agents anaven a fer unes pràctiques amb la policia del País Basc quan han xocat contra la mitjana, la barrera que hi ha al mig de l'autopista. El seu vehicle hauria quedat entravessat i just després un camió els ha atropellat. Les 5 víctimes han mort al mateix lloc de l'accident que ha passat cap a les 9 del matí i ha obligat a tallar l'autopista AP8.
0: A casa nostra, la policia ha detingut 14 persones a l'Alt Camp en una operació contra un grup dedicat al cultiu de marihuana. En total han intervingut 11 plantacions.
3: Hi han treballat més de 300 agents dels Mossos i la policia espanyola que han fet una quinzena d'escorcolls. Han detingut 14 persones en una urbanització de la Cabra del Camp i han intervingut més de 5.000 plantes.
0: I a Barcelona, Barcelona estrena el Pla Endreça per l'estiu amb més agents de la Guàrdia Urbana, més neteja i més càmeres de videovigilància. Se n'instal·laran 11 de noves als accessos del front marítim que s'afegeixen a les 130 que s'han activat aquest any.
3: L'objectiu és fer front als macroesdeveniments que viurà la ciutat. Per això hi haurà uns 200 policies diaris més i també reforçaran els dispositius de neteja amb 138 equips addicionals. Això és un 40% més que l'any passat. L'Ajuntament també obrirà un nou espai operatiu a l'Espigó de Bogatell amb l'objectiu de vigilar les conductes incíviques.
0: En plan econòmic, la Comissió Europea demana a Espanya que apugi l'IVA de bars, restaurants i hotels del 10 al 21%. És una de les recomanacions fiscals que ha fet avui Brussel·les per fer augmentar la recaptació i ajustar més bé els comptes públics. En aquest paquet, la Comissió també toca el crostó a la Moncloa en matèria d'habitatge i alerta del risc de pobresa infantil, que és el més alt de la Unió Europea. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
4: Brussel·les ha reobert avui un debat que no és nou, però que trepitja l'ull de poll del sector de l'hostaleria, que és un dels principals motors econòmics de l'economia espanyola. La Comissió Europea creu que mantenir l'IVA reduït al 10% a bars, restaurants i hotels suposa que les arques de l'Estat deixin d'ingressar cada any 7.000 milions d'euros i que, a més, això beneficia les classes altes perquè són qui més us fan dels hotels i la restauració. En definitiva, Brussel·les demana que la recaptació de l'IVA no tingui tantes excepcions i sigui un sistema més simple. A més, demana reequilibrar la despesa social entre generacions per evitar, entre d'altres, el risc de pobresa infantil. Espanya té l'índex més alt de la Unió Europea. Tot plegat en un paquet de recomanacions fiscals i econòmiques que posen deures al govern espanyol en matèria d'habitatge. Demana augmentar l'oferta, sobretot de lloguer social i assequible.
0: Gràcies, Lluís. I atenció, els usuaris dels regionals del Sud i les Terres de l'Ebre, perquè les obres

0: Els túnels del Garraf han arribat al final i la setmana que ve es recuperarà el pas de trens habitual. Les obres han durat 3 mesos i han obligat els usuaris d'aquest tram a fer una bona gincama si volen anar, per exemple, de Tarragona a Barcelona, Montse Martí.
1: Els últims 3 mesos, les obres als túnels del Garraf han obligat a tallar una de les vies i els regionals acaben a Sant Vicenç de Calders i d'allà hi ha busos fins al Prat des d'on es podia arribar a Barcelona. Això canviarà la setmana que ve, que tornaran a estar operatives les dues vies. La consellera que no concreta, però, encara quin dia es reprendrà del tot el servei.
2: Permeti'm la prudència, perquè ho hem vist amb altres represes de servei, com és molt important la marxa blanca, com és molt important la revisió, com saben que més tenim impactada amb els sindicats, i quan sapiguem el dia del cert, amb un marge de temps prudencial, sobretot perquè els usuaris ho puguin saber, ho anunciarem.
1: Paneque ho ha dit des de les vies mateix, els túnels del Garraf, en una visita a les obres, al costat del secretari d'Estat José Antonio Santano.
0: Tot i al final de les obres, en aquest punt encara se n'hauran de fer més i previsiblement l'any que ve hi tornarà a haver talls, Montse.
1: Sí, i les obres que estan pendents de fer seran més grans encara que no pas les que s'han fet ara. S'està acabant de redactar el projecte, però es tracta d'una ampliació d'un dels túnels per tenir doble circulació de trens amb una via d'emergència. Santano admet que tornarà a haver-hi afectacions al servei.
3: Es evidente que cualquier actuación que se produzca en los túneles del Garraf va a suponer algún tipo de afección, al servicio. ¿Qué vamos a intentar? Que sea la mínima posible.
1: El pressupost per a aquesta obra de futur als túnels del Garraf serà de 280 milions d'euros. Es podria licitar a finals d'any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
0: I encara sobre mobilitat, a partir d'avui ja es pot anar en avió des de Barcelona directe a Lima.
4: EAE Business School us ofereix aquest espai.
0: Fins al març de l'any que ve hi podran viatjar 80.000 persones.
5: L'aerolínia Level ha estrenat aquesta nova ruta que connectarà la capital catalana directament amb el Perú. De moment sortirà els dimecres, divendres i diumenges des de Barcelona.
4: Amb EAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
0: Poc més d'un minut i arribem a 9:15. Atenció a aquestes dades sobre el tabac que ens deixen una de freda i una de calenta. El consum cau a mínims històrics, però en canvi es dispara l'ús d'alternatives a les cigarretes tradicionals, com ara els vapejadors. Concretament, una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que n'han fumat l'últim mes. Això tot i la prohibició de vendre'n als menors d'edat, Joel Penya.
6: Ara mateix fumen més o menys 1,5 milió de catalans, és a dir, un de cada 5 majors de 15 anys. Fumen més els homes, un de cada 4, que les dones, una de cada 6. A més, el consum de tabac és més baix entre les persones de classe alta i entre les que tenen estudis universitaris. Per això, Salut creu que hi ha marge de millora, mentre ja té la mirada posada en un altre problema, l'auge de les cigarretes electròniques. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admet que s'ha disparat, ja sigui per moda, pels sabors atractius o la falsa creença que és més segur que el tabac.
7: Una de les coses no innocues, que és molt important, però que a vegades la percepció dels consumidors i els missatges de la indústria és que amaguen que són la porta d'entrada al consum de nicotina per altres vies.
6: Per això apunta que cal regular aquests productes a la nova llei antitabac que encara s'ha de tramitar al Congrés.
0: I torna a créixer la xifra de donants d'òrgans. Fins al maig, 128 persones han pogut donar després de morir i una 60 més ho han fet en vida. Això ha permès als metges fer més de 450 transplantaments. Tot i això, Salut apunta que les negatives familiars continuen estant per sobre de la mitjana històrica, Joel.
6: I per remeiar-ho, l'Organització Catalana de Transplantaments vol que hi hagi més documents de voluntats anticipades als ambulatoris. El director Jaume Tort explica a RAC1 que és una via per rebaixar el percentatge de negatives que ara se situa en una de cada quatre.
8: Que es pugui fer la primària, doncs molts dels equips tenen una persona, un treballador social, un metge, un infermer, infermera, format sobre aquests temes, i afortunadament se n'estan fent molts en aquests moments de documents de voluntats anticipades, i això ajuda molt.
6: A més, apunta que cal estudiar si hi ha un origen sociològic a aquest no de les famílies quan se'ls demana si volen donar els òrgans d'algú proper que ha mort. En tot cas, la xifra de donants va augmentar fins l'abril un 5% respecte als primers 4 mesos de l'any passat, i els metges han fet 465 trasplantaments, la majoria renals, però també hepàtics, cardíacs, pulmonars i pancreàtics.
0: I encara en l'àmbit de la salut, l'Organització Mundial de la Salut demana ajuda a la comunitat internacional per gestionar el brot d'Ebola. El director Tedros Adhanom ha assegurat que no hi haurà cap solució sense una resposta col·lectiva. N'ha parlat durant una visita a un centre de tractament del virus a la República Democràtica del Congo.
9: Tenim un nombre de casos molt més alt que els brots anteriors, fins i tot abans que es detectessin. Això fa que la gestió sigui complexa, però no només això. Hi ha desplaçaments, conflictes en aquesta zona. Crec que la resposta que fem hauria de ser prou forta per posar-nos al dia.
0: L'OMS apunta que potser el virus ha circulat durant setmanes o mesos sense identificar-lo oficialment. I un apunt més relacionat amb la salut, els partits de futbol cada vegada seran més lents. És el que alerta un estudi de Climate Central, un que argumenta que quan les temperatures superen els 28 graus, el rendiment dels jugadors baixa i no poden esprintar tant com de costum. L'informe que s'ha publicat avui demostra que el 95% dels partits que jugaran a aquest Mundial, que arrenca la setmana que ve, hi ha probabilitats altes que passi això.
5: De moment és imperceptible als ulls humans, però sí que és cert que això anirà més. Les temperatures cada vegada seran més altes i obligaran els organitzadors de grans esdeveniments a prendre mesures com canviar-los als mesos d'hivern o fer més pauses per beure aigua. Un dels autors de l'estudi, Tom Di Liberto, explica a RAC1 que els preocupa la situació de cara al Mundial.
10: Hi ha gairebé 50 partits que tenen un 50% de probabilitats que les temperatures superin els 28 graus. Això vol dir que els jugadors competiran en condicions en què probablement no han jugat des de fa temps. A més, això també pot afectar la seva salut i potencialment la salut dels aficionats que siguin a les graderies.
5: Apunta que per sobre dels 28 graus es multipliquen les possibilitats de tenir rampes musculars o fins i tot cops de calor.
0: Crònica cultural, el Primavera Sound ja camina. Aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del festival amb la tradicional jornada inaugural des del Parc del Fòrum de Barcelona. Són 4 concerts gratuïts. La barcelonina Oineta ha encetat la jornada seguida del post-punk dels britànics Yard Act. I ara és el torn del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente. Els encarregats de tancar la nit seran un dels grups de moda de l'indie rock Wet Sleck. Tots els concerts d'avui són en un mateix escenari, el de l'entrada al recinte del Fòrum. Anem cap allà en directe. Adrià García, bon vespre.
11: Sí, bon vespre. Guitarrica de la Fuente és un dels noms de les últimes setmanes i el Primavera Sound ho té claríssim. El d'aquesta nit és el primer concert que fa després del seu èxit a Canes com a protagonista de la pel·lícula La bola negra dels Javis. A cada cançó el públic li regala una ovació majúscula i això que encara no han sonat els seus hits més coneguts com Babieca o Tramuntana. Després serà el torn dels britànics Wet Leg, el grup liderat per dues amigues de la infància que s'ha convertit en tota una sensació entre els joves. Van debutar al festival el 2022 i van tornar l'any passat i enguany tripeteixen com a caps de cartell. Fa uns minuts, els seus compatriotes Yard Act han escalfat l'ambient a cop de guitarra i distorsió. Res a veure amb el primer concert de la tarda, el de Oineta i el seu pop efervescent, que ha fet ballar tota la pista fent pujar l'escenari cares conegudes de casa nostra com La Muixca o Maria Jaume. Avui només hi ha un escenari en marxa, però a partir de demà ja s'activen els 18 que hi ha al Parc del Fòrum. Fins diumenge passaran pel recinte prop de 300 artistes d'arreu del món. Noms destacadíssims com Massive Attack, Addison Rae, The Cure, Doja Cat, DXX o Peggy Goo.
0: Això a Barcelona, el Primavera Sound, però avui també és dia gran a Berga amb el primer gran dia de Patum. Tabal, masses, guites i gegants ja volten pel centre de la ciutat en un passacarrer multitudinari que fa de pròleg de la jornada de demà. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon vespre.
12: Bon vespre, sí, el Corpus Berguedà, que ja batega amb tota la seva esplendor, tot en una edició en què l'Ajuntament reforça el missatge de sentit comú i respecte per part dels visitants que veuen la festa per primera vegada per evitar incidents com els de fa un any, que van obligar a aturar dos salts de plens. L'alcalde Ivan Sánchez ha fet una crida al seny.
13: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit, però sobretot sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
12: Avui la jornada acabarà amb tirabols a la plaça de Sant Pere després de recórrer la ciutat. Demà Patum de Lluïment al migdia a la plaça i Patum completa a la nit amb els dos primers salts de plens. I una gran preocupació, les pluges previstes des del migdia fins a la nit i que podrien arribar a modificar el programa de la festa.
0: I per altra banda, aquesta hora està en marxa la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia, una cita anual per homenatjar la cuina catalana i els que l'exporten arreu del món. La cita és als jardins del Palau de Pedralbes, a Barcelona. I anem en directe a Mar Poyato. Bon vespre.
14: Bon vespre. Una gala on per primera vegada s'arriba sense saber qui són els premiats. Entre els candidats hi ha noms de la cuina molt coneguts i d'altres que aviat ho seran. El president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font, diu que avui és el gran dia de la cuina catalana. N'ha parlat a RAC1.
15: Si tenim una de les millors cuines del món, o la millor cuina del món, és bo que la gent que ho fa, que col·labora, que s'hi deixa la vida i que deixa una part molt important de la seva vida perquè nosaltres siguem feliços, és a dir, la cuina és una expressió per mi pura de l'amor, jo dono part de la meva vida perquè tu passis un bon moment amb la teva família, crec que això val un homenatge.
14: Ara s'està acabant de servir l'aperitiu i tot seguit, aquí als jardins del Palau de Pedralbes, començarà el sopar, que avui el signen els xefs Romain Fornell i Òscar Manresa.
0: Gràcies, Mar. I amb música, el cicle de concerts clàssica a la platja, que cada any es fa a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, inclourà aquesta edició música de Johannes Brahms. Però també d'Antonín Dvořák i, per exemple, també Maurice Ravel. Els concerts es faran el 8 i el 9 de juliol i col·laboren al Liceu amb Josep Pons al capdavant, l'Auditori i el Palau de la Música. Les actuacions seran gratuïtes. I ha mort als 75 anys Pivo Bryson. Segur que pel nom a molts no us sona, però reconeixereu la seva veu en cançons de Disney com aquesta. Ella i la bèstia, o aquesta altra. En aquest cas, d'Aladí. Pivo Bryson va fer una carrera d'èxit dins del món de la música, va saltar a la fama posant veu alguns dels temes més populars de Disney i va arribar a guanyar 2 Grammys. Companys de professió com Celine Dion, amb qui va gravar alguns temes de La Bella i la Bèstia, l'han recordat com un símbol d'alegria.

0: Passen 9 minuts a 8:45. Anem ara amb l'actualitat esportiva i amb el Pau Bombardó. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Leo Messi és el nou Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
1: El jurat ha destacat la seva trajectòria tant dins com fora dels terrenys de joc.
2: El jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol se ha ganado también el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, su humildad y el compromiso con el juego colectivo.
1: Messi ha afirmat que rebre aquest premi és per ell un orgull enorme i que té un valor molt especial. El Barça també ha felicitat l'argentí a les seves xarxes socials destacant els èxits aconseguits amb el club blaugrana.
0: I últims dies, abans de les eleccions, al Real Madrid i avui nou revés per Florentino. El govern d'Ayuso no canviarà la normativa per fer els concerts al Bernabéu.
1: Florentino va assegurar que l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid farien unes lleis especials per permetre els concerts. Avui, el portaveu del govern de la Comunitat de Madrid ho ha desmentit.
3: No hacemos normativas ad hoc, nosotros siempre buscamos el interés general en todos los desarrollos normativos que podamos establecer. Y en ese sentido, lógicamente, en esta cuestión lo hemos dicho siempre, tanto el Ayuntamiento como el propio Real Madrid y la Comunidad de Madrid en aquellas competencias que podamos tener, siempre buscaremos el equilibrio entre el descanso y la convivencia de los vecinos con todos esos grandes eventos.
1: A tot això, Florentino Pérez, tal com va fer Enrique Riquelme fa uns dies, ha signat davant de notari un compromís perquè el club sigui sempre dels socis.
4: He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.
1: Seguint amb la campanya electoral, aquesta nit Riquelme anunciarà a El Hormiguero el seu fitxatge estrella si acaba sent president del Real Madrid.
0: Ho anirem seguint, i això la mateixa nit en què sentirem el nou director esportiu de l'Espanyol, Monchi, el tu diràs, Pau.
1: Sí, i us en podem avançar alguns titulars. El nou màxim responsable esportiu blanquiblau ha assegurat que entre els seus plans hi ha intentar fer una venda important per ingressar.
5: Bueno, algo tiene que haber, evidentemente, porque si queremos aumentar ese límite salarial, tiene que ser en base a ventas y ahorros, ventas con general pluralidad y ahorros salariales. Entonces, la idea es que haya alguna otra cosa que se consiga.
1: La resta de l'entrevista la podreu sentir aquesta nit al Tu diràs.
0: I en bàsquet, la penya s'estrena avui als play-off de la Lliga ACB.
1: I ho farà davant el Baskonia, el tercer classificat a la Lliga regular. El partit és a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per RAC+1. Amb aquest enfrontament comença pel Joventut de Badalona la sèrie dels quarts de final, que serà el millor de 3 partits.
0: En motor, Toni Bou ha batut un rècord Guinness.
1: Concretament ha saltat amb la roda del darrere de la moto 53 bidons separats entre si. Aquest rècord s'afegeix als 39 títols mundials aconseguits pel motorista de Piera.
0: Rècord Guinness. És que ho pots repetir, com dius, que ha passat això? Amb
1: doncs,
0: la roda de
1: sí,
0: darrere?
1: Sí, amb la roda del darrere de la moto ha anat saltant 53 bidons que estaven separats un metre i escaig entre si fins a complir aquest rècord Guinness. Que, vaja, d'aquí poc el veurem al llibre que sortirà a l'edició del setembre.
0: Ai, a veure, hi ha alguna cosa més, Pau?
1: Doncs en waterpolo tenim el partit de tornada de la final de l'Eurocup femenina. La juguen l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya, que parteix amb un avantatge de 5 gols d'anelada. Ara mateix la final està dominada pel Catalunya, que s'enduria el seu primer títol continental. I en tennis, el català Marcel Granollers ja és a les semifinals de Roland Garros en la modalitat de dobles.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I repassem el temps. Martí Oliveres, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Demà tornen les tempestes i alerta perquè pinta que seran fortes en alguns punts del país, eh?
6: Sí. Començaran a vendinat aproximadament al migdia ja algun primer xava cap al Pirineu, Prepirineu, fins i tot a les Terres de l'Ebre, però serà sobretot a partir de les 4-5 de la tarda quan es començarà a complicar i de valent la cosa, amb xàfecs amb tronades que poden descarregar molta aigua en poca estona, baixaran cap a la Catalunya central, també comarques de Girona i finalment l'àrea de Barcelona. Atenció, perquè tarda, vespre i nit, fins allà a les 10-12 de la nit en algunes comarques de Girona i del litoral central, doncs encara pot ploure i estones de valent. Tenim un avís d'intensitat de pluja de 20-30 litres per metre quadrat en només mitja hora a bona part de Catalunya, només en queden al marge les comarques més properes a l'Aragó. I atenció a la zona del Ripollès, Lluçanès, Osona, Garrotxa, potser també Berguedà, perquè s'espera aquest avís, que és inèdit fins ara, un avís de 3 hores en què poden caure fins a més de 60 litres per metre quadrat. És la primera vegada que el Servei Meteorològic de Catalunya publica aquest avís. Demà, per tant, la situació és potencialment perillosa per aquesta acumulació d'aigua, patacs importants, llamps i trons, calamarsades, pedregades com les que vam tenir ahir, recordem, o sigui que precaució, perquè pot ser un dijous de Corpus mogut en aquest sentit, sobretot migdia, tarda i vespre, o sigui que al matí encara aguantarà.
0: Per tant, pel que dius, Martí, el Primavera Sound, Patum de Berga, passats per aigua, no?
6: Sí, sembla que Primavera Sound, sí, 8, 9, 10 de la nit, podria ploure i amb força a la capital catalana. Pel que fa al Berguedà, la Patum de Berga, clar, pensem sobretot en la Patum completa, que és la que arriba demà a partir de 9:15, les 10 de la nit, podria ser una mica el límit, al final d'aquesta pluja.
0: Què hagués passat?
6: Sí, exacte. Sembla que plouria més tarda i vespre. O sigui que la nit, com més tard, al Berguedà la pluja ja hauria d'anar escampant. Però, clar, no és matemàtic, això. Eh? És una previsió, ho haurem d'anar seguint, però sí que sembla que fins les 10 podria ploure i després, en principi, escamparia. O sigui que aquests actes de Corpus, condicionats, de moment, per aquest inici dels xàfecs, de les tempestes, i el Primavera Sound, també. O sigui que serà un dia d'estar molt pendents del cel, perquè insistim que tarda, vespre i nit pot ploure, i molt, a moltes comarques, alguns aiguats.
0: Doncs alerta i anar seguint també totes les indicacions. Gràcies, Martí. Sí, fins ara. I acabem, com sempre, abans de la tertúlia amb l'Anna. Salvador, Anna, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: A veure, què ens portes avui?
7: Doncs hem d'explicar que Bad Bunny ha fet canvis als concerts arran de la polèmica al voltant de la famosa casita.

0: caseta és aquest espai on Bad Bunny fa una part del concert.
1: On hi ha els VIPs, no?
0: Exacte. És com un reservat on hi ha convidats especials, aquests VIPs. Els últims dies ha estat fent concerts a Madrid i ha rebut moltes crítiques perquè aquests convidats VIP solien ser només famosos, creadors de contingut o gent, i sobretot noies, joves, amb cossos molt normatius i un cànon de bellesa doncs, molt concret. Doncs bé, sembla que aquestes crítiques han provocat ja canvis a l'hora de triar aquests convidats de la caseta, perquè en el concert d'ahir ja es va començar a veure una mica més de diversitat. Encara hi havia famosos i convidats VIP, però, a diferència dels dies anteriors, doncs, també hi va triar gent del públic d'edats, ètnies i físics doncs, ben diferents. Avui veurem si es confirma aquest canvi, perquè Bad Bunny torna a tenir concert a Madrid, que és el quart dels 10 que fa...
1: Només és el quart dels 10?
0: Només és el quart.
1: Perquè dona la sensació que porta...
0: Que portem molts ja.
1: No, moltíssim.
0: Sí,
1: ostres,
0: sí.
1: Que per cert, Anna, de Bad Bunny, no sé si féssim un rànquing, hem fet uns quants que ens hem deixat, diguéssim.
0: Jo diria que potser 3, ja sí, n'hem fet segur.
1: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
1: Passen 2 minuts de 9:15.
2: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1.
3: RAC més 1.
2: Aquest dijous els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 7, des del Palau Blaugrana, Barça o Camp Múrcia. Segon partit de la sèrie de quarts de final.
4: La resposta de Kevin Panther! Perquè Howard té molts quilats!
2: Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous a les 7, Barça o Camp Múrcia. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
3: RAC més 1.
5: Tots som
3: més
5: 1. RAC 1.
6: Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
5: Sí,
6: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
7: Van ser 4.
6: Bueno,
1: 4!
6: Bueno, tampoc li ara fes cisanyilla, eh?
7: No, que m'agrada puntualitzar...
6: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
7: Sí, exacte.
6: Hem d'anar acabant. Ja està.
2: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
5: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Ja hi ha gent que ha començat a fer negoci amb aquesta visita del papa.
9: Sí, els preus per llogar un balcó són dels 150 euros fins a 900.
10: Sí, bueno, o 1.200, eh?
8: A combi.
9: Ah, sí? Acaba de pujar, no?
8: Ha posat els balcons a llogar.
10: Sí, m'han tocat a La Vanguardia, sí, els hi vaig fer preu, sí. I després Telecinco i Antena 3 de la Marrosa.
8: I tots al mateix balcó, eh?
10: Aquell que fa l'Horizonte, és el d'allò dels misteris. Aquest també estarà amb la dona. Ho filmen des d'allà. Ho filmen després pel programa, que és el que, bueno, doncs estan esperant que aterri també un omni, uns extraterrestres actueixin al papa. M'explica per telèfon.
9: Per telèfon m'explica.
10: Això m'ho va explicar per telèfon. Sí. Diu, home.
8: Els seus pisos, que té vostè com a propietari, hi viu gent, també.
10: Sí, claro, hi viu la Consolín, hi viu la Conchití, hi viu l'Amparín.
8: I malgrat tot, tot i que viuen aquestes persones, ha llogat vostè els balcons passant per sobre d'aquestes persones?
10: No, per sobre no, pel costat.
8: Per sobre.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
5: RAC 1. Tots som un milió.

0: Bona nit a tothom. 10 minuts i seran les 9 de la nit. 10 minuts i arrencarà el primer partit del playoff de quarts de final al Bues Arena entre el Baskonia i el Joventut de Badalona. Un Baskonia que va acabar tercer a la lliga regular contra una penya que va acabar sisè en aquesta lliga regular. 25 victòries pels basconistes, 22 victòries per la penya al final de les 34 jornades que conformen la lliga regular a l'ACB. Els dos venen amb bona ratxa de victòries. L'última victòria, l'últim partit del Baskonia va ser una victòria a casa contra Unicaja, 6 victòries seguides. D'aquestes 6, 4 contra Unicaja, Madrid, Ucamp, Múrcia i València. La penya, ciutat que va perdre l'últim partit a la pista del bàsquet Girona, però venia també de 5 victòries consecutives l'equip de Dani Miret. A casa només 2 derrotes del Baskonia com a local en tota la lliga, i és el millor equip local, empatat amb l'Ucamp Múrcia. La penya fora de casa, 8 victòries i 9 derrotes. I a la lliga regular, la penya va guanyar Badalona de 12, 81-69, i a perdre de 10 en el partit jugat a la pista del Baskonia. A veure si avui és capaç de guanyar, com van fer ahir el Barça a Múrcia i el Tenerife a Madrid, i com fins fa poca estona feia el Bilbao a València, tot i que la València fa pinta, ara guanyant de 3, que acabarà sumant aquesta primera victòria com a local al Roig Arena. Amb el Dani Aguilar, hola Dani, bona tarda, bona nit.
1: Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
0: I amb el Jordi Colomer, hola Jordi, bona nit.
2: Bona nit.
0: A 9 minuts perquè arrenqui aquest partit de la penya, com ja sabem, amb la baixa Dani Dante Tomic.
1: És l'única baixa, mentre veiem Ricky Rubio Vives, Ricard Rubio Vives, Rubio Vives concentrat fent els seus exercicis de concentració, de mentalització habituals abans del partit. El pivot croat, que és l'única baixa, que ni tan sols ha viatjat a Vitoria per als problemes als isquiotibials, per part del Baskonia. Qui queden fora de la convocatòria són Howard, Noel i Diop. Per tant, els dos nord-americans que participaran avui del partit són els que millor rendiment li han donat a Paolo Galbiati, el tècnic italià amb el Baskonia, Trent Forrest i Kobe Simons. Aquest és el capítol mèdic i de rosters d'aquest primer partit de quarts de final de l'última sèrie que es posarà en marxa.
0: Un Baskonia, ho dèiem a Colo, que a casa s'ha fet molt fort aquesta temporada, especialment a la Lliga. Europa ja va ser una altra història. És veritat que tots dos arriben bé, arriben en bona dinàmica, més enllà que la penya va perdre l'últim partit a Girona, però, per exemple, no va jugar Ricky Rubio aquest partit i ja pensava bastant en el play-off també Dani Miret en aquest partit a Fontajau.
2: Sí, podríem dir que han tingut els dos l'efecte Europa. Sí, a Baskonia, la que es va acabar l'Eurolliga, ha pujat molt el seu rendiment, i la penya va reaccionar bé a la decepció europea, com deies, en una sèrie de victòries. És igual que no hi fos Tomic, que Bergander segueixi sense poder estar al màxim, i arriben els dos molt bé. Hi ha el record de fa 3 anys, en què la penya va ser capaç de carregar-se el Baskonia amb el factor pista. Veurem avui quina versió hi ha. Baskonia, vam dir, és una mica el pack complet, té físic, té talent, té jugadors que en 2 minuts et poden destrossar un partit, i també té alhora aquest puntet d'inconsistència en molts trams d'un mateix partit, que és quan li pots fer mal. Més fora de casa, fins i tot el dia que va jugar al camp de la penya, la imatge va ser força pobra en molts moments, però és un equip perillosíssim, de més que arriba a play-off una mica com a sense fer soroll, sense que ningú en parli, i quan estem veient que tothom s'està enfonsant dels 4 primers, és el que té molt bé les coses com per seguir amb aquesta mateixa línia.
0: Sí, home, els play-offs estan animats, Dani. Ahir va guanyar el Barça de manera claríssima a Múrcia, va guanyar el Tenerife amb aquest res final espectacular dels David Orreta al Movistar Arena contra el Real Madrid. Per tant, demà tots dos, Barça i Tenerife, tenen un match ball per plantar-se a les semifinals de la Lliga, i el València, que fa pinta que acabarà guanyant, ara falta sobre Badio, amb més 2 pel València, però que ho ha hagut de suar fins a l'últim segon contra el Bilbao de Pons Arnau.
1: Expliques com està el resultat ara mateix i t'explico quin és el parcial de l'últim quart. 27-18. Sense aquest parcial, el València no hagués pogut remuntar els 10 punts que tenia l'equip de Lo Jaume, l'equip del Targarí. Quin tros de temporada, quin tros de partit que està fent a Bilbao, plantant-li a cara al totpoderós València, que tenint en compte com s'està posant o com s'ha posat aquesta primera jornada, doncs encara es pot configurar com un dels grans favorits a aixecar el títol. Això acaba de començar, encara poden passar moltíssimes coses, però sí, com a mínim els 3 primers partits estan sent molt emocionants, i deixa'm dir-te una cosa, Tant de bo tinguem el mateix guió en el partit que hem de viure ara mateix, això voldria dir que la penya li competeix al Baskonia.
0: Tant de bo. Ahir deia Miret que si Baskonia se'n va una puntuació altíssima, mal la peça al taler, color per la penya, però és complicat que Baskonia no se'n vagi una puntuació alta veient com ha anat la temporada en general dels basconistes.
2: Sí, suposo que té una... per allò del ritme de joc, el... Baskonia és el tercer en ritme de joc i, en canvi, la penya és el quart per la cua. Fins i tot hi ha pujat posicions a partir de la lesió de Tomic, que ha fet que juguin amb una marxa més i hagin, no és el mateix fer el bloc continuació amb Rusic, que té 19 anys, que fer-lo amb jugadors més pesats com Birgander o Tomic. Però sí, és evident que la penya ha d'intentar jugar a un ritme més lent, atacs més lents, i no deixar que aquestes transicions ràpides en què fa molt de mal sempre el Baskonia, a banda de dos jugadors, sobretot, que són els que deia abans, que poden destrossar en qualsevol moment, com són Luau Cabarotti i Forrest.
0: Mira, Enrique Rubio, amb això també s'ha d'agafar la penya, la motivació d'Enrique de jugar uns play-off una altra vegada de l'ACB amb el seu equip de tota la vida, diríem, el que sent el cor com és el Joventut, aquesta imatge que veiem ara també a la banqueta, Dani, de màxima concentració, aquest punt de meditació d'Enrique abans d'arrencar els partits.
1: L'MVP del mes de maig, recordo, l'MVP de l'últim mes de la competició, ara... donant guardons a Luabo Cabaró, el màxim anotador de tota la competició i, de fet, membre del millor quintet, aquests dos guardons que s'endurà ja cap a casa el jugador francès de Baskonia, un dels grans noms al mercat de cara al futur, i Ricky Rubio, que forma part del segon millor quintet de tota la CB. Per tant, si algú tenia dubtes del rendiment del geni del Masnou en el seu retorn, en el moment del Barça va quedar clar que clarament no era el moment de tornar, o que com a mínim l'ecosistema en el qual va tornar no era el millor. En canvi, meditadament, amb tota tranquil·litat i sabent els actors que hi havia al voltant de l'actual Joventut, doncs ha estat un encert, evidentment, tornar. I vaja, ens ho deia l'altre dia el Ballesteros, seria una llàstima per absolutament tothom que Enrique no continués la temporada que ve, tenint en compte també el gran nivell de forma, i que ell se'l veu bé, Colo. Vull dir, ell se'l veu content i feliç.
2: Sí, ho he dit a més en diferents entrevistes postpartit, d'aquestes que fa el Plus i tot.
1: El Plus?
2: Que, bueno, sí. Però ara de Zone, Movistar Plus, ara de Zone, però...
1: Sí, sí. Però està bé, el Plus és com a, és vintage, no, això del Plus?
2: Bueno, és Movistar Plus, encara sí. Que sigui Disney Plus en Movistar tens, Plus, que això mai ho entendré, aquest anunci, però això surt a banda.
1: Tens tota la
2: Ho ha dit que... segurament ara està afrontant el bàsquet com ho hauria fet també abans. O sigui, ara això està passant bé, jugant a bàsquet. No és una cosa de pressió màxima i d'autoexigir-se fins a límits malaltissos, sinó que s'ho passa bé pista, que és una cosa que aparentment ho havíem vist tota la seva carrera, no? Que era un jugador que la sensació és que s'ho estava passant bé i feia passar-ho bé tothom, però ara no només és per fora, sinó també és per dins i cal celebrar-ho, i especialment d'aquests últims mes, dos mesos, a més està molt fi de cara a cistella i se l'està veient molt, molt alliberat, fins al punt que una cosa és quan ell està a pista i a la que seu l'equip canvia molt i a més li ha d'anar fent com rotacions més curtes perquè si puja tant el ritme i va tant sempre al límit que s'ha d'anar dosificant, però se l'ha vist molt bé, com deies. Tothom dona per fet que seguirà, encara no l'hagi confirmat, perquè va dir que quan acabés la temporada reflexionaria i prendria una decisió, però tant de bo se'l pugui seguir veient. A més, sortia aquesta setmana les mitjanes d'assistència als pavellons. La penya ha pujat 1.000 seguidors a cada partit, però és que a més ha pujat molt l'afluència de partits a la penya fora de casa, perquè hi ha molta gent que també té ganes de veure Ricky Rubio. Per tant, és una gran notícia pel bàsquet i esperem que no siguin aquests dos, tres últims partits, sinó que puguem seguir l'any que ve narrant molts partits.
1: Amb Jorge Martínez, amb Carlos Perugas i amb Fabio Fernández, aquesta és la tripleta arbitral per al partit d'avui a Vitòria, que és a punt d'arrencar aquest duel, darrer duel de quarts de final que arrencarà buscant unes semifinals tots els equips de la CB.
0: S'ha acabat ara sí el partit de València, victòria de 3 del València, 83 a 80 sobre el Bilbao Basket. Avui tenim un Olympiacos Panathinaikos, arrenca la final a Grècia. guanyant Olympiacos de 12 al descans al primer partit d'aquesta final, i el Fenerbahçe està jugant semis contra Efes. Tenim aquest Jessica Vicius, Pablo Lasso, ha tornat a guanyar Fenerbahçe per la mínima, el segon partit de les semifinals, ja ho va fer en el primer, avui 73-72, victòria de l'equip de Sara sobre l'equip de Lasso en aquest segon partit, com diem, de semifinals. Per tant, València, que tindrà un matchball d'aquí a dos dies a Mirivilla, i veurem si la penya és capaç de treure-li el factor pista a Baskonia i plantar-se divendres a Badalona una opció de plantar-se a la final de la Lliga, a les semifinals, perdó, de la Lliga ACB. Amb ambient prou interessant, el Buesa Arena, pavelló dels grans, que costa també d'omplir segons com, però contents, jo crec, de la temporada que estan veient, més enllà que a Europa es van desinflar més d'hora del que es pensaven, però ha tornat a enganxar l'equip, jo crec, a l'afició, per la manera de jugar, no? per aquest bàsquet alegre, de molt ficats, molt motivats, o almenys se'ls veu així, els jugadors de Baskonia, amb Galbiati i la banqueta.
1: Sí, altra cosa és el que consideri la propietat, altra cosa és el que es digui des de la zona noble del Baskonia, des dels despatxos de Querejeta i companyia, perquè ja sabem que el projecte Xavi Pujol-Querejeta, Xavi Pujol-Galbiati, doncs potser no ha acabat de lligar del tot amb la propietat, per tant, tot fa pensar que Galbiati no seguirà. El que ja pràcticament podem donar per fet i segur és que Xavi Pujol no seguirà i que el tindrem ben a prop, que serà l'encarregat de dirigir la direcció esportiva del Barça. Veurem si ve amb l'entrenador italià sota el braç o no. A mi em fa l'efecte que encara hi ha molta tela a tallar d'aquest futur de la banqueta blaugrana. L'altre dia Galbiati es reunia amb Querejeta i Querejeta li prometia o li assegurava que la temporada que ve seguirà al capdavant de l'equip, però ja sabem com és Querejeta, que és un grandíssim estratega. Per tant, veurem si això s'acaba materialitzant o no s'acaba materialitzant. En qualsevol cas, el que tenim ara, el que ens ocupa ara, és aquest primer partit de play-off ACB de la sèrie entre Baskonia i Joventut, que arrenca ara mateix la pilota al cel de Vitoria. Arrencat el partit, la primera cistella no serà de la penya, però havia jugat bé Ricky amb Rusic, una penya que ha sortit amb Ricky, amb Hunt, amb Crack, amb Parker i amb Rusic, és a dir, fisicalitat, Colo, que és el que demanda aquest partit.
2: Sí, és, la penya té aquesta capacitat, sobretot amb una figura com el 3 de Crack i amb un Rusic que ha fet un pas endavant brutal, fins al punt que doncs, pagaran una milionada de clàusula per endur-se la Lliga Universitària. Ha fet el primer tir, però no només en atac, sinó que l'estem veient amb taps, recuperant posicions defensives a un nivell estel·lar.
1: Rusic, el llançament de Rusic, cistella de Michael Rusic, com deia el Colo, fent un pas endavant al jove croat. També veurem quin és el seu futur. La pilota per Baskonia, per Trent Forrest, el triple de Forrest, no hi va, el rebot per qui serà, per Crack, el lluita amb Kurux, amb aquest Baskonia molt reconeixible, llevat de...
2: Era un altre, aviam, Kurux!
1: Sí.
2: Home!
1: Ja comença.
2: Minut 1, minut 1 demanant instant replay.
1: Perquè el Jordi s'enfadi, eh?
0: Kurux el treu bastant dels nervis, tot i que jo crec que té raó en aquest
2: cas. Sí, no, aquesta té raó.
1: No, que no té raó és demanar una revisió.
2: Clar.
1: Sí. Amb Edwards, que és la incorporació que s'ha fet a mitja temporada, però en tot cas la resta...
0: Com m'agrada veure
1: sí.
0: Colo així emprenyat.
1: Estic d'acord. Sortint una miqueta al seu registre. La tech Cameron Hunt, bloquejat per Rusic, Hunt, el llançament de Hunt, cistella de Cameron Hunt, anota Hunt, 2-4, minut i mig del primer quart, ataca el Baskonia, ataca Rafa Villar, el català, Villar amb Trent Forrest amb Radzevicius, el jugador que havia mirat el Barça. Howard bloquejant a Trent Forrest, dona la volta, la pilota a la zona, la té Villar, s'entrebanca Villar o fa Ricky que caigui, el fan a per terra. Ui, i compte que no sé si ha pres mal Villar.
2: Sensació és que, no sé, però la primera impressió era que ha picat
1: el
2: a
1: nano,
2: terra,
1: uix,
2: però no sé.
1: El genoll, s'agafa la mà al genoll. No sé si... Ai, em fa l'efecte que pica a terra, no, amb el genoll?
2: Sí, és que la sensació és el cop. Però la primera repetició ens ha tallat la cama, per tant.
1: El barceloní, format al planter del Barça, un jugador que a poc ha anat trobant el seu rol en un equip gran com Baskonia, també ho va fer a Lleida, que El va cridar l'atenció un equip Eurolliga i a poc intentant trobar els minuts que necessita.
2: I mostra també dels problemes que hi ha ara per treure joves a la CB.
1: Sí.
2: És que la temporada passada amb Lleida, jugant molts minuts i tot, no va entrar en les votacions dels 5 de millors joves, i en canvi aquest any, que ha jugat molt poquet, sí que ha rebut molts més vots que no pas la temporada passada.
1: Sí, però això de les votacions dels millors joves és una cosa... Vaja, com totes les votacions que s'han fet públiques els últims dies, que són susceptibles de debat en moltíssimes dimensions.
2: Amb els joves, sobretot, és perquè és que no n'hi ha.
1: Ja.
2: Llavors passa això.
1: Crac amb Jabari Parker i aquest amb Cameron Hunt. Hunt finta davant de Villar. Segueix Cameron a dins amb Jabari Parker. S'aixeca Jabari, no... curt, el rebot per qui és? Per ells, per Radzevicius. Avui Jabari amb el mode samurai, amb el munyet a dalt, per intentar ajudar el seu equip a posar el primer punt de l'eliminatòria. La té el Baskonia. Kurux amb la pilota. Kurux defensat per Crac. Kurux. El tap ara imponent del Joventut. Cameron Hunt, penetració de Hunt. Cistella de Cameron Hunt. Anota Cameron Hunt amb moltíssima elegància, com diu el Puig, amb mà esquerra i cap a dins. Aquest tio és molt bo. El Joventut va fer un gran fitxatge l'estiu passat i ara l'aprofita la penya. El té la pilota Kurux, defensat per Jabari Parker. Kurux. El duel entre Kurux i Parker, que pot ser interessant, a més, amb dos jugadors d'un perfil molt diferent per ocupar aquestes posicions.
2: Sí, Kurux en algun altre partit ha fet mal a la penya, sembla que és molt irregular amb el tir, però en el primer partit, sobretot de la CB, va estar molt inspirat. Jo format al Barça, o sí, en pas pel Barça.
1: Hi ha tots els problemes que ha tingut extraesportius.
2: M'agrada que treguis tu la condició de maltractador, i així no ho he de fer jo.
1: Ja sabia que aniries per aquí. No, anota Baskonia, el rebot és per Ricky Rubio. Ricky creuant pista.
2: I les limitacions de Villar, ho hem vist ara. Ha fallat un tir de sota cistella dels que no es pot fallar.
1: El triple de Jabari! Oh, i surt de dins, fa la corbata, el triple de Parker. Sí, 55 per al final del primer quart. De moment, la defensa de la penya traient rèdit. De moment, només 3 punts del Baskonia. El triple de Baskonia. Carai, abans ho dic triple.
2: I abans dic lo de Kurux.
1: Sí, noi. Triple de Rodions Kurux. 6-6. Tot torna a començar, 3 minuts i mig del primer quart. Ricky Rubio pujant pilota, defensat per Trent Forrest. Forrest que, si no m'erro, no ha estat en cap d'aquests quintets titulars. I mira que ha fet un tros de temporada. Sí. Penetració de Forrest, a l'Eurostep que no hi va. Ui, venia, acaba trepitjant línia, era molt difícil no fer-ho. La pilota serà per al Joventut, la sisa Joventut. Que de moment empata 6.
2: Ja que comentava abans de les rotacions més curtes de Ricky, 3 minuts i mig i se'n va a la banqueta per tenir un primer descans.
1: 6-21 per al final del primer quart entre Simon Bergander, entre Guillem Vives.
2: I curiós el cas del Baskonia, que els dos jugadors que han arribat amb contracte temporal han acabat convencent més que no pas els que havien vingut al contracte llarg.
1: Sí.
2: I al final han acabat renovant a Kobe Simmons,
1: exacte, que ja és a pista. Juntament amb Diakité, té la cistella de Cameron Hunt amb mà esquerra, elegant Cameron Hunt, i no sé si ho atura o no Galbiati, no, és que
2: Diakité li ha fumut un viatge a Forrest intentant fer el tap.
1: Doncs acaba d'entrar Mamadou Diakité.
2: Sí. I... sabem que és un gran taponador, però ara veuràs la repetició, que ell acaba de saltar.
1: Ui,
2: pumba, al genoll.
1: Amb el genoll, el maluc, quasi bé,
2: o al costat. Aquí.
1: Sí. Forrest, que fa cara de dolor.
2: Jugador sembla del Fenerbahçe la pròxima temporada.
1: Trent?
2: Sí, Forrest.
1: Val, Diakité també volarà. Diakité
2: a Dubai.
1: Cap a Dubai, sí, amb Xavi Pasqual. O aquesta és la idea. Simons, amb Diakité, cantonada, Forrest, el triple que finta davant de Guillem Vives, segueix Trent Forrest, dorsal 11 a l'esquena, la té Diakité, el triple de Diakité, no, el rebot és per Guillem Vives, cavalca cap a l'altra banda, el català, un dels jugadors que acaba contracte aquest estiu, segueix Vives a dins amb Bergander, ho ha llegit perfectament, Trent Forrest anticipant-se, robant la pilota, i ja corre cap a l'altra banda Baskonia, espectacular, l'aliup, com vola Kobe Simons, quines molles té aquest nano. Simons que es maixa, empat a 8 a 5-26 per al final del primer quart.
2: El que advertíem abans, aquestes transicions ràpides amb un equip tan físic com a Baskonia, que troba maneres de notar fàcil.
1: La té Cameron Hunt bloquejat per Simon Bergander. Hunt, la penetració de Hunt, mà esquerra cap a dalt, no hi va, el rebot és de Trent Forrest. Empat a 8, d'aquí 8 segons arribarem a l'equador del primer quart. Forrest amb la pilota, bloquejat per Corux. La té una altra vegada Forrest, anima el Bues Arena. Forrest ara amb a Kobe Simmons, defensat per Vives, és més ràpid Kobe Simmons, guanya línia de fons, recupera la pilota, Hunt treu la falta. Quin partit està fent de moment Cameron Hunt, quin primer quart està perpetrant el jugador nord-americà de la penya.
0: 6 punts dels 8 de la penya i ara aquesta bona recuperació.
2: Sí, és important perquè la sensació una mica és que se li està fent llarga la temporada, que el rendiment sempre ha estat entre, per exemple, els 2-3 primers anotadors de la CB i ara ha baixat fins al lloc 6, però segueix sent una gran temporada, però és important que acabi bé perquè ofereix moltes sortides. És d'aquests jugadors que no necessita que el sistema el porti a la cistella, sinó que ell mateix és el sistema.
1: 4-50 per al final del primer quart. Guillem Vives pujant la pilota. Segueix Guillem cap a Jabari Parker. Parker amb la pilota a les mans davant d'Omoruyi. Falta, déu-n'hi-do, la segona, sí. Omoruyi, un dels herois de la Copa. Una de les estrelles ja d'aquesta llegendària Copa ACB. L'altre dia n'estrenaven un documental. Jo, que a mi m'agraden molt, sí, els documentals, l'altre dia n'estrenaven un. No l'he vist,
0: encara no?
1: No, i no sé si el veuré.
0: I ha completat rotació sencera Galbiati pel Baskonia.
1: Sí. Parker amb Hanga, entrant com un tren de mercaderies, ho ha llegit perfectament, anota Hanga, de fet la penya, no, encara amb Parker i Han, els dos jugadors que han arrencat el partit. La té el Baskonia a través de Lubabu Cabaró. Lubabu Cabaró amb la pilota, emparellat amb Jabari Parker, l'step back, el triple de Lubabu, no, el rebot de qui serà? Del Joventut, la 6 de Joventut que està per davant, 8-10. Hanga, Parker guanyant-li la posició dins a Lubabu, físicament és més gran. Birgander, molt lluny de la seva àrea d'influència. La pilota per elevació, la passada és molt complicada per Parker, a punt de perdre la pilota, l'acaba perdent Diakité, surt amb bot, ho pot fer el pivot cap a Lubabu, Lubabu amb velocitat, la penetració de Lubabu, falta, és a baix, és la tercera de la penya.
2: Falta tàctica de Vives per parar. Realment la passada de Birgander ha estat horrorosa, perquè és allò que veus que està al 4 i té superioritat a sota amb l'alè, tot i que tampoc molt, perquè l'Oca Baró és gros, però no l'ha sabut trobar ni de primeres ni de segones, i la passada realment ha estat horrorosa.
1: I entra Lude Håkansson, marxa Hunt, entra el suec i també Henry Drell, per tant, també rotació completada del Joventut. Penetració de Diakité, molt amunt, falta. És molt més ràpid, que Birgander aquí. Si Diakité és capaç de treure Birgander lluny de l'anella, tindrà molts problemes al suec per defensar-lo.
2: Hem anat comentant els últims anys que la penya té molts problemes de mobilitat per arribar quan hi ha rotació llarga en els tirs exteriors, i si el 5 rival té canell o té físic, que en el cas de Diakité una mica ho té les dues coses, doncs toca patir. Ha fallat el primer triple completament sol, aquí de fora cap a dins, doncs Birgander té poc a fer.
1: En això compartim, veus, el Joventut i la meva persona, problemes de mobilitat, tot i que estem treballant per millorar-ho, Jordi, a poc a poc.
2: Vols dir amb els fitxatges de la penya?
1: Segurament. 3:48 per al final del primer quart.
2: Un 5 hauran de fitxar, veurem.
1: Sí, sí.
2: Veurem de quin perfil.
1: Birgander, a punt de robar-li la cartera a Kobe Simmons. És rapidíssim, Kobe Simmons. Sí. Mira quin, tot pura fibra al seu cos. La té Adam Hanga, el veterà jugador del Joventut. Birgander, surt del bloqueig, Håkansson cap a Drell buscant la pilota interior per Birgander, finalment juga mà a mà amb Guillem Vives i la falta en atac de l'Estonià sobre Mateo Spagnolo. El dorsal 10 de Baskonia ha topat amb Drell, ha anat per terra i, uix, quina patacada.
2: Sí, són aquestes que fa el mà a mà, i com que el mà a mà el fa sense estar parat, el defensor sap llegir-ho bé i treure-li la falta.
1: Veiem Paolo Galbiati.
0: I Pablo Pin.
1: Sí. Era algú Galbiati, crec que el vam treure en el seu dia.
2: Àlex Gozalvo.
1: Ah, correcte, sí. Lubabu Cabaró a dins amb Diakité, des d'aquí una abraçada a l'Àlex. La té Diakité, cistellot. És molt difícil d'aturar aquest tio, i més amb el perfil de Birgander, Jo no sé fins a quin punt seria més interessant situar a Moren per intentar aturar Diakité, perquè si no, fixa't que és una constant. Punt de perdre pilota la penya, perd la pilota la penya.
2: Però la penya, que és dels equips de CB que menys pilotes perd, el tercer que menys en perd, n'ha regalat 3 o de passades que no han arribat, més la de Birgander. Són braços molt llargs els de Baskonia, i has de jugar sabent que hi ha aquests braços llargs.
1: Atacarà el Baskonia. Entra Ricky Rubio a pista. més un per Baskonia, menys un per Joventut. Espanyolo surt a rebre l'Ubabo Cabaró, intenta desfer-se de dos defensors, finalment rep el francès, bloquejat per Omorulli, Eugenio Omorulli, cap a Cabaró, Cabaró una altra vegada amb la pilota, Cabaró amb Espanyolo, bola Espanyolo, ara el tap intimidatori de Virgander, però trepitja línia, per tant, serà pilota per al Baskonia, 2:38 per al final del primer quart, 11-10, de moment sí que ha llevat d'algunes últimes opcions, la penya està aconseguint aturar precisament el que dèiem, que és l'altíssima anotació de Baskonia.
2: S'està jugant al ritme que vol la
1: penya. Correcte. Gràcies, realització. Ara ens hem perdut, crec que una cistella correcta de Kostner Baskonia.
2: Espanyolo.
1: 13-10. Ricky Rubio amb la pilota i aquest amb Adam Hanga. Hanga defensat per l'Ubabo Cabaró. Segueix Hanga a dins amb Virgander. Ricky Rubio, el triple de Ricky. Triple! De Ricard Rubio. Per empatar el partit, té ganes de playoff Ricky, té ganes de progressar, té ganes que no s'acabi la temporada Ricky Rubio, empat a 13, 2 minuts per al final del primer quart, l'Ubabo Cabaró, falta a baix.
2: Aquesta estrel que és innecessària perquè regales dos tirs lliures.
1: La capacitat de generar contactes i faltes de l'Ubabo Cabaró deu ser de les més altes de tota la lliga.
2: Mira, estava mirant tu aquest matí, perquè sense ser dels jugadors que més faltes rep, sí que és dels que més tirs lliures tira.
1: Clar.
2: Amb el que és un artista a treure tirs lliures. Mm. És veritat que és molt difícil de parar, ho hem dit. Ho comentàvem quan no rendia, que és aquests jugadors que són el pack complet, sí, però que no saps per què no funcionen, i aquest any ja funciona.
1: Sí.
2: Una mica,
1: sí,
2: el que li ha fet la falta seria tres quarts del mateix.
1: Henry
2: Drell.
1: Sí.
2: És el físic, té la tècnica, té el canell.
1: Tots coneixem
2: però
1: jugadors així.
2: No, sí. Passa, ho neixes allò apretes i no s'engega i dius per què no s'engega això?
1: Correcte,
2: si ho tinc tot.
1: Correcte.
2: Doncs aquest any l'Ubabo Cabaró s'ha engegat.
1: Sí.
0: Màxim anotador de la lliga regular.
1: Sí, senyor, sí. Abans hi donaven el guardó. Tots tenim companys que eren una mica així que deies, però noi, però si ho tens tot. I
2: encara ho tenim a la vida i a tot.
1: Sí. Anota els 2-3 lliures, l'Ubabo Cabaró ja s'enfila fins als 15 punts, el Baskonia 15-13. De moment, però, el ritme segueix apropant-se més al que vol la penya que no pas al que vol Baskonia. Ricky, la penetració de Ricky, cistellot de Ricky Rubio. Cistella del geni del Masnou per tornar a posar l'empat 15-15. Minut i 45 per al final del primer quart. Kobe Simons amb Espanyolo. Espanyolo amb Diakité bloquejant-lo. Segueix Espanyolo, la penetració atura i arrenca cistellot. Cistellot de Mateo Espanyolo, embogeix el Bues Arena. Henry Drell que s'endú les mans a la cara, però que crec que la falta, no sé si ha existit, però en qualsevol cas no està tenint ni encert ni sort Drell.
2: No existeix.
1: No, amb el cos desplaça una mica.
2: Però és més el braç,
1: sí,
2: espanyol, que es fa a l'espai, que ho fa molt bé, però Drell és d'aquestes, que el jugador protesta perquè diu, vaig allà, m'emporto l'empenta i la falta.
1: I és la tercera, dius, de Drell?
2: Sí.
1: Imagina't.
2: És que és un dels problemes que té, un dels molts problemes que té aquest jugador, són les faltes. 3 faltes en 2 minuts, clar.
1: Espanyolo, a la línia de tir lliure amb l'addicional, el falla i el rebot és per Jabari Parker. Vinga, va, la penya atacant per empatar o posar-se per davant. Minut i mig per al final del primer quart. RAC més Vitoria, primer partit dels play-off ACB per al Joventut. Ahir va guanyar el Barça, tant de bo faci avui la penya, bloquejant Giannis Morant, el francès, la darrera incorporació del Joventut amb Cameron Hunt. Segueix Morant, Hunt amb Morant, som-hi, Giannis. Oh! Esmaixada! Del dorsal 25 del Joventut. Anota Morant, 17-17. Minut per al final del primer quart. Espanyolo amassant la pilota. Protagonisme per l'italià. A dins amb Rodion Kurucs. Kurucs amb Radzevicius. Radzevicius amb Forrest. Forrest amb la pilota a les mans. Segueix Trent Forrest. Forrest amb Ricky Rubio. La penetració de Forrest. No hi va. I el rebot per qui és? Per Howard. Braços amunt. Tampoc hi va Howard. Falta finalment acaben xiulant. Dani Vireta es queixava d'alguna situació.
2: Que és 8-2 amb faltes. Recordem que la penya és l'equip que aquí menys faltes li xiulen de tot l'ACB, que ha estat una queixa de la temporada, però en el primer partit, en el primer quart, tenim la diferència aquesta de 8-2 quan el Baskonia és un equip que tampoc treu moltes faltes.
1: Era Jesse Edwards, Howard era Jesse Edwards, el neerlandès, aquesta...
2: En tir lliure no és el seu fort, veurem ara.
1: A veure, doncs mira, opa, Déu-n'hi-do, és potent el llançament, però la mecànica no és del tot dolenta. No és Neil Sacco.
2: No.
1: El pobre,
2: però els resultats són similars, eh? Yeah. Menys en la seva carrera.
1: Cap tir lliure de moment al Joventut, 8, n'ha llançat el Kostner Baskonia, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí, amb aquest ajustament de faltes de 8 a 2 sí. En aquest primer quart.
1: 18 a 17, 38 segons per al final del primer quart. Moran amb Cameron Hunt, segueix Ricky Rubio, marca de la casa, ara se li ha fet de nit, però Moran fent-ho molt bé i traient falta Moran per anar a la línia de tir lliure. Ho segueixo dient, és un jugador, Colo, que realment se li pot treure rendiment, que allà on ha anat, com a mínim en les experiències a CB, tant Múrcia com Tenerife, ha tret un rendiment espectacular.
2: És un jugador que sap virtuts i defectes i fa el que ha de fer i no fa més. Yeah. És un jugador contundent quan rep a prop de cistella, que més o menys de tirs lliures també va fent, que no fa coses estranyes en defensa, que intimida. És un jugador que, si no està a CB, perquè cobra més a la Xina i després aquí es treu el sobresou.
1: Sí, sí, sí.
0: Mercat de pivots està on fire últimament, no? Sí. El Madrid 2, sí. La penya 1, aquí la gent va trobant.
2: I mira que és la posició opcions. Que més costa de trobar. També el Tenerife ha fitxat.
1: Sí, també. Només hi ha un equip.
0: Per Xermadini.
1: Que no ha fitxat. Sí. Morín falla.

0: intentar treure avantatge d'aquesta última situació. 3.6 per al final. Cameron Hunt, a veure qui la vol bloquejos per Giannis Morin, algú que rebi ràpid, Ricky Rubio, 2 segons, 1 segon, el triple d'Enriqui, no, curt. Acaba així el primer quart a Vitòria i a RAC més 1. El primer quart acaba com ha començat el partit, que és amb empat al Joventut, però de moment sabent jugar davant el Baskonia sense ser testimoni o esclau del ritme de Baskonia, portant el partit de moment al terreny que li interessa. Baskonia 18, Joventut 18.
1: Doncs prou bon primer quart de la penya amb aquest 18-18 al final del Buesa Arena, tot obert evidentment, encara màxima igualtat. Recordem el València que ha guanyat el Bilbao Bàsquet en l'altre partit del play-off de quarts de final, primer partit que s'ha jugat avui ja al Roig Arena. Deixem actualitzar algun altre marcador de bàsquet d'aquests play-offs. A Grècia guanyant l'Olympiakos de 4 contra Panathinaikos, 59-55, a punt d'arribar al final del tercer quart. En futbol tenim algun partit de preparació del Mundial. Està jugant, per exemple, Països Baixos, de Jong, partit de preparació contra Algèria. De moment, si el trobo us diré com va el partit, 0-0. I també jugant Polònia contra Nigèria, un partit amistós, en aquest cas no del Mundial perquè Polònia no hi va. Polònia 0, Nigèria 1. També tenim jugant Itàlia, que tampoc va al Mundial, contra Luxemburg, Luxemburg 0, Itàlia 0. I en Roland Garros tenim partit de quarts de final entre italians en marxa, un Berrettini Arnaldi, primer set encara, amb Arnaldi guanyant 4-3. Avui un altre italià, Coboli, s'ha plantat a les semifinals després de derrotar Auger Aliassime. Per tant, tindrem una semifinal italiana a Roland Garros, Coboli contra el guanyador del Berrettini Arnaldi. I ja que hi som, en futbol sala, avui ja juga el tercer partit del playoff de quarts de final entre el Pozo i el Jaén. Per tant, avui ja tindrem equip classificat per la semifinal. De moment guanyant l'equip local, el Pozo Múrcia, 3-1 contra el Jaén, amb 12 minuts encara per jugar-se de la segona meitat. I surten ja els jugadors una altra vegada sobre el parquet. Primer els de la penya, ara ho faran els del Baskonia, amb aquest 18-18 i amb aquesta diferència, això sí, en les faltes personals, que tard o d'hora ja s'anirà, sí, igualant, Aguilar, com sempre.
0: Ahir ja es va igualar, ja ho comentaven, que ahir es va acabar igualant amb el Murcia-Barça. Vamos Paolo, li diuen en una pancarta a l'afició del Baskonia, a l'entrenador italià, suposo i crec estimat per l'afició, després del títol de Copa, després de la bona temporada CB, insisteixo, altra cosa és el que passi amb el seu futur, perquè això és una cosa que, malgrat que l'altre dia ell digués i garantís que seguirà la temporada que ve, caldrà acabar de rubricar-ho, perquè recordo que té una clàusula de tall entre el primer i el segon any de contracte, i aquesta clàusula no li han tret. Arrenca el segon quart, Forrest, amb Simons, Radzevicius al triple, triple de Radzevicius per arrencar aquest segon acte, 21-18, la penya que ha sortit amb Hackenson, amb Hunt, amb Crack, amb Parker i amb Michael Rusic. La té Cameron Hunt, Hunt amb Parker, el llançament de Parker, cistella, ara sí, amb marca de la casa, sobrebot aquest llançament de Jabari Parker, els dos primers punts tots junts de Parker al partit.
2: Sí, havia fet dos tirs, però havia fallat els dos. Un Parker que als últims partits està més encertat des del triple. Recordem que ha estat moltes setmanes que es movien prop feines per sobre del 20% i últimament ja l'hem vist partits com el Tenerife al seu nivell.
0: El triple ara de Trent Forrest, compte que comencen a percutir des del 6-75 al Baskonia, 24-20, 3-7 al Baskonia, tan sols 3 triples ha llançat a la penya i n'ha notat un. Cameron Hunt amb la pilota, Hunt cap a Lude Hackenson, segueix Cameron Hunt, el bloqueja Michael Rusic, Hunt, penetració de Hunt, step back, el triple de Hunt, no, el rebot és per Omoruyi, opa, la patacada que s'endú de Michael Rusic, Eugene Omoruyi, la primera falta al segon període des de la sisa Joventut, Déu-n'hi-do, quina patacada s'acaba d'endú del croat, però Omoruyi és d'aquests que té pinta de ser de ferro colat, eh? Vaja, és que té una carcassa important, Omoruyi. Atacant el Baskonia, Edwards, amb Trent Forrest, Kobe Simons, Edwards bloquejant-lo, una altra vegada Forrest amb la pilota a les mans, xulant falta als àrbitres, al triple número 1, i no, el rebot és per Ja.

0: Dani Crack cap a Håkansson, el base suec, pujant pista amb Rusic, el triple de Håkansson, no, el rebot és per al Baskonia, per Forrest, aquest amb Radzevicius, i a dins amb Omorulli, Omorulli, Cistella. Cistella d'Eugino Omorulli, ho ha d'aturar Dani Miret, perquè aquests dos primers minuts són clarament de color blaugrana, són clarament per al Baskonia, Colo, que ara sí, en aquests dos primers minuts, sí, ho hem vist clarament, ha pogut trobar el seu ritme, i fruit d'això se situa 6 a sobre.
1: Veiem que s'està jugant al ritme de la penya, són 8 punts en menys de 2 minuts. Aquesta última mateixa, amb molt poca atenció de Jabari Parker, per llegir l'avantatge d'Omorulli, i ho ha parat Dani Miret per allò una mica reordenar-ho tot. Llàstima el triple aquest de Håkansson, que també és un altre que torna a ser el Håkansson de sempre, que tens aquest jugador que és interessant, que té moltes coses interessants, però que li falta com aquest puntet de consistència i regularitat. I el final d'emporada està sent, la veritat, fluix del suec, i es necessita el seu tir exterior, perquè és una de les grans rèmores tota la temporada de la penya, que és el tir exterior. Ha millorat últimament Jabari Parker, ha millorat Ricky Rubio, però es necessiten més jugadors, perquè ara mateix està la penya tot just amb un 1 de 5.
0: Sí, de fet, la reconversió que fa el Joventut arran de la lesió de Dante Tomic obliga altres jugadors a fer passes endavant, perquè Tomic acumula i aglutina molta estadística, molta producció ofensiva. Ricky jo crec que ha fet un pas endavant, i en el mes de maig s'ha jugat clarament. És a dir, a veure, que se m'entengui, abans la penya durant molt de temps ha estat l'equip de Tomic, fet i fumut. Quan va arribar Ricky jo crec que era bastant l'equip de Ricky i Tomic. I, evidentment, amb el permís de Cameron Hunt, amb el permís d'altres jugadors. I ara em fa l'efecte que molta bona part de l'optimisme que pugui tenir la penya ha de passar per les mans de Ricky.
1: S'acabem, que canvia molt el joc quan Ricky hi és i quan no, i per això en 2 minuts ja torna a pista.
0: Sí. Atacant el geni del Masnou, es reprèn el partit. El penya perdent de 6, 26 a 20, 7:52 per al descans. La té Ricky Rubio. Davant d'ella, Edwards, l'Ali.
2: La pissarra ha funcionat.
0: A Jabari Parker, la dibuixada meravellosa del dibuix meravellós de Dani Miret, perquè Parker guanyés l'esquena dels defensors i es maixés retallant distàncies, 26 a 22. Kobe Simmons amb la pilota a les mans, i aquest amb Forrest. Segueix Kobe Simmons, Simmons, la penetració de Simmons, cap a fora, que va, la finta, el llançament, triple, no. Invalidat per passes. Invalidat per passes de Trent Forrest. Doncs déu-n'hi-do el triplàs que s'havia tret de la butxaca Trent Forrest, eh? De sortida, no?
1: Sí, té que ser, perquè de l'acció de tir no.
2: Ha de ser xulo, eh? Aguilar quan dibuixes a la pissarra i surt clavat.
0: Sí. Ricky pilota els peus, per tant, sí, ha de ser el més gratificant com a... com a entrenador. De fet, recordo un clip del Marc Castillo que es va fer absolutament viral d'una pissarra que pràcticament no la dibuixa Pasqual, sinó Tomas Satoranski, que li recomana a Pasqual fer una jugada amb Jan Veseli.
2: Que feien a Txèquia, no?
0: Crec que feien a Tenerife, Xermadini i Marcelinho. I llavors li diu, Marce i Xermadini fan això, en castellà, Jan s'hi guanya l'esquena i surt clavada. A més, és molt bonic com ho dibuixa el Marc
1: Castillo. Ha fet diversos vídeos d'aquests i sempre està molt bé, perquè quan veus que... Sí, el que ha dit l'entrenador al temps mort és el que ha sortit.
0: El llançament de Rusic, no la nota, el rebot és per Baskonia, per Españolo, que ja cavalca cap a l'altra banda. Españolo bloquejat per Omorulli. La té Diakité, el triple que no hi va, el rebot és per Jabari Parker. Vinga, la penya a 4, en qualitat de situar-se a 2. Ho farà si anota Crack? No, anota Yannick Crack. I el rebot és per Lubabu Cabaró. Creu a pista Kobe Simmons. Simmons, penetració de Simmons cap a fora amb Lubabu Cabaró. El triple de Lubabu Cabaró no hi va tampoc. El rebot ara és per al Joventut. Això s'està convertint en una anada i tornada. Ricky Rubio, el coast to coast de Ricky. Anota Ricky, que duja 7 punts. A més, impactant bé amb el cos, amb els contactes. A 2 se situa la penya.
1: És que la cistella aquesta era molt difícil, contra dos defensors, arribar a Kobe Simmons volant, i com ha aguantat el primer contacte i després buscar el tauler per deixar-la, dificilíssim.
0: Parlant de contactes, el que ha hagut de fer l'Ubabu Cabaró per sortir-se de la defensa de Yannick Crack en ganxifosa, la té Españolo, cantonada, el triple ara de Baskonia, triple. Triple de Kobe Simmons, si no m'erro. Sí, és el 5è punt del dorsal 2 de Baskonia, 29 a 24, més 5 per Baskonia. Ricky Ricky Rubio, la penetració de Ricky, la falta que treu Ricky, buf, i anirà a línia de tir lliure Ricky, sí, perquè la producció ofensiva que està arribant a fer Ricky és absolutament escandalosa.
1: I Espanyol, que haurà estat, suposo, molt atent en una reunió que el toca de prop. Avui a Estats Units, a les 3 hores aquí, es discutia si els jugadors ja professionals poden anar a la lliga universitària. Ell és un dels que, en teoria, l'any que ve d'anar cap allà, quan ja porta anys amb contracte professional.
0: Clar, això, però, dibuixarà un escenari curiós i complex, que és, falla el tret lliure Ricky, que és, tu tens una edat per anar a la lliga universitària, tu requereixes d'una edat per anar a la lliga universitària. Sí. Fins a aquella edat, si signes un contracte professional o algun tipus de contracte, entenc que ja no hi podries anar allà.
1: Això és el que passava fins ara i es feien excepcions en altres esports. Aquí no, ara es comencen a fer, però és que clar, estem ja, quan parlem dels Niang, dels Ellis, dic sense anem a Jan Madar, que en farà 26 a l'octubre.
0: Ja.
1: És el que han de revisar perquè, precisament, el qui més està forçant la màquina... Qui més està forçant la màquina és el pròxim destí de Rusic, que és Louisiana State.
0: Falla també el triple Ricky Rubio, la falta, apa, de Diakité, compte contra Hanga, regira, Hanga s'emprenya de valent, ha de marxar Diakité, déu-n'hi-do,
1: És que Diakité aquesta temporada ha tingut algunes emprenyades, fins i tot amb el seu propi equip, el partit de Badalona, però ha tingut alguns cromens de cables interessants.
0: Però què li haurà fet? Vull dir,
1: empès
0: Hanga, no?
1: Senzillament. La falta...
0: La falta és contundent.
2: Sí, primer li fa la falta i després l'empenya una mica.
0: Sí. Però vaja.
2: Emprenyar Hanga.
0: I la plantofada a Virgander. Exacte, això t'anava a dir. Hanga no és un jugador com per emprenyar-se gaire.
2: I d'aquí té... Ara li demanava que a Virgander li havia fet falta en l'anterior acció, que potser tenia raó.
1: Sí, tenia tota la raó.
0: És a dir, ara que ja... No sé si s'està revisant alguna acció o ja tens mort.
1: No, jo crec que has de revisar si és acció de violència, no? Que...
0: Bé, doncs... Ara aniran a revisar-ho, sí, suposo que serà això. Per tancar el debat, això validaria, per exemple, en el cas de Kusturica o en el cas de Sayo Keita, això com afectaria?
1: No,
0: perquè són nanos
1: joves,
0: que no tenen 18 anys.
1: No, però aquests, estem parlant de jugadors que van amb 22, 23 anys, després que porten 3, 4 ja competint.
0: Un Agustín Ubal, per exemple.
1: Sí. Bueno, els dos casos que t'he dit que ja estan signats,
0: o un Juan Fernández de Girona,
1: sí,
0: que són jugadors...
1: El Niang, que aquest any és titular a l'Eurolliga, sí, i va cap allà, o el mateix Amelis a Milà, que ha estat titular.
0: De Rieder en el seu dia en Bilbao.
1: De Rieder, per exemple, es va estudiar molt si podia ser o no, i es va dir que sí.
0: La visibilitat famosa.
1: Però els que estan forçant la màquina és Louisiana, que és que té mitja, creu tota la plantilla, Rusic és el nen. La resta són 23, 24 anys i estan intentant amb Jan Madar, perquè a més hi ha una excepció per haver fet el servei militar i històries vàries, però que Jan Madar estan parlant d'un jugador que farà 26 a l'octubre. Això a nivell de futbol americà ha canviat també, hi ha jugadors que arriben allà que tenen la família nombrosa i tenen 25, 26 anys que allarguen diversos anys a l'estada del bàsquet universitari.
0: Clar, estava pensant... Espera, reuneixen els jugadors.
2: Crec que han dit que res.
0: Hanga com Diakité.
1: Doneu-vos la mà i ja està.
0: Exacte.
2: Que no passa res i vinga.
0: Exacte. Clar, Juan Fernández ho estava mirant, té 23 anys, ho parlen entre Diakité i Hanga, i això és el que ara mateix l'està separant de marxar al Girona, o marxar, que és la qüestió de l'elegibilitat, si realment és elegible o no, i va cap a la lliga universitària. 23 anys, és que clar, mare meva. Ricky Rubio, amb Yannick Crack, vaja, aquí els agafés, també t'ho dic, Yannick Crack, 5 segons i Equador del segon quart, el tap monumental de Diakité, però hauria de ser bàsquet, hauria de ser cistella, la penetració de Ricky Rubio, jo crec que han xiulat falta i hauria també de ser cistella. Ara s'ho tornaran a mirar. A veure.
1: Peruga, la sensació que ha dit és que ho tenia molt clar que no.
0: Vaja, hauria de ser-ho, no? Perquè diu que... vaja... Ricky Rubio ho té claríssim.
1: Dos tirs.
0: Són dos, res. El primer cap a dins, 30-25, per tant, no han donat cistella. 5-0-4 per al descans. S'ho mira Dani Miret, seriós.
1: Ara com ho has fet, això, Dani? 29-26 a fa un tir lliure i 30-25.
0: Com?
2: Jo no he volgut dir res, perquè dic...
0: Què dic? Ai, perdó. Dic, perquè després sempre em diu
1: que... No, però si a més li ha restat també la penya alhora.
0: 29-27.
1: Era molt complicat, això.
0: 29-27, perdoneu.
2: Has vist que m'han tingut en un prudent silenci, Aguilar? Sempre ha vist que et critico per la calculadora humana.
1: Però a mi quan em sorprèn li ha de dir.
2: Sí.
0: Vols dir quan creu, no? Quan tinc creativitat.
1: Sí.
0: Mira com recupera la penya. Adam Hanga atacant per empatar o posar-se per davant, Jordi Colomer. Però perd la pilota.
1: És que li tira la pilota a l'esquena de Birgander.
0: Oh, ara que havia fet bé els càlculs. La Telo va bucar Baró, falta de Yannick Crac, serà servei de banda.
1: Esclar, i Hanga li està dient a Birgander, no et creuis, bueno, ja, però mira tu, que és el pivot que t'està passant pel costat, sí. no és Maxi Vaux, vull dir que és... Salveu a Birgander.
0: Tyron Vaux, boníssim. La té al Baskonia, la penetració de Diakité, anota Diakité, està fent el que vol amb Birgander. És que quan ve en velocitat és molt difícil d'aturar-lo, Diakité.
1: Sí,
0: perquè en pes, evidentment en quilos, Diakité pesa menys que Birgander, però en canvi en aquests registres és superior Diakité. La té Ricky Rubio, penetració de Ricky, la mar
1: són
0: està...
1: Són boníssims posant mans, Forrest.
0: Està Birgander un pèl per mi massa tovet. Forrest, Diakité... Doncs mira, ara falla Mamadou, Diakité...
1: Tap de Han, diria.
0: A baix la falta... I compte, Diakité, que ha quedat un pèl estabornit.
1: Crec que s'està lamentant, perquè amb aquest és un 2-7 en tirs.
0: Sí.
1: I ha demanat falta en aquella Birgander, i en aquesta entenc que també demana falta.
0: I això és el que li genera la desesperació. Sí, però aquí, vols dir,
1: no
0: hi ha res, no?
1: Sota la pilota, a Han.
0: És a dir, tothom li passa per davant, però ningú el toca a ell. En tot cas, com dius, Han toca pilota.
1: I a veure ara, l'estona que descansa Ricky, com respon la penya.
0: Sí.
1: El que no fa és seure l'hora... a Ricky i a Han, que ho ha fet abans, això no ho repeteix Dani Miret.
0: 4-16 per al descans, 31-27, més 4 per Baskonia, menys 4 per a Sisa Joventut, atacant la penya, Hanga, amb Vives, una altra vegada d'en Hanga amb la pilota, una altra pilota que talla el Baskonia. Ara, fixen la quantitat de braços i mans que hi ha a la defensa basconista, no troba ni un forat la penya.
1: Diakité abarca molt d'espai, la veritat. Cada cop que salta l'ajuda, ja n'ha tocat d'aquestes 3 o 4.
0: Sí.
1: Perquè es fa molt gros.
0: En general és un equip de braços llargs, el Baskonia. La té Hanga, al costat d'Elville, cap a Birgander, som-hi, Simon, ara sí, cistella de mitja distància, després d'aquest 2-2, ha anotat el suec, 31-29, més 2 per Baskonia, Espanyolo, step back, n'hi ha 3, el triple que vola, triples de Mateo Espanyolo, 34-29, més 5, ara per Baskonia, a 3-40 per al descans. Hanga amb la pilota, bloquejat per Vives, segueix Adam Hanga cap a Birgander, mà esquerra, el tap de Diakité des del cel, abans hi havia, no sé si havien
1: donat
0: cistella,
1: oi? Primera, sí.
0: Havien donat cistella...
2: Primers punts. Ah, no, 4 punts, en Marc.
1: Sí, perquè ha fet...
2: De 4 punts a Birgander, sí.
0: L'anterior, sí.
1: I Espanyol, que és d'aquests que... Podríem dir que no t'entra en el guió de partit, que estigui tan inspirat a la primera part amb 7 punts ja... i és dels que trenca el que és la preparació. I ara sí que tindrem sense Ricky ni Han.
0: Servirà al Baskonia i pujarà la pilota Trent Forrest. Forrest, la finta de Forrest, la mà de Yannick Crac. Falta.
1: Que serà mínim la segona. No sé si està actualitzat això.
0: Ui, doncs abans demanant-li dir a qui té a Galbiati, no sé si... O a Forrest, o què està passant? Val, Diakité crec que tenia una conversa amb Galbiati sobre si canviar-lo o no canviar-lo i li feia que s'esperés Galbiati. Espanyolo bloquejant amb Diakité, que és qui rep mà a mà amb Trent Forrest, la té Espanyolo cap a Omorulli la finta cap a línia de fons, les bones mans de Jabari Parker, agafa el rebot Simon Birgander, el Joventut atacant per retallar els 3 punts de distància, perd la pilota Guillem Vives una altra vegada, la penetració de l'Ubabo Cabaró cap a Espanyolo, a punt de perdre la pilota, un altre atac malbaratat de la penya en un moment important.
1: Passades molt toves.
0: Sí. Trent Forrest, la pilota impacta a la cama de Birgander, el joc dels disbarats, l'Ubabo, línia de fons, contra tot i contra tothom, bona defensa ara de Birgander, serà pilota per la penya.
1: S'ha fet gros, a més cap amunt, allò de manual. Birgander aquí, perfecte per evitar la falta i fer el tap.
0: 2-36 per al descans, bota Guillem Vives, el bloqueja Simon Birgander, segueix Vives, ara bloquejat per Jabari Parker, Birgander amb la pilota a les mans, Hanga, Hanga bloquejat per Virgander, penetració d'Adam, l'hongarès que s'atura, segueix Adam, a una mà Adam, no, el rebot és per ells, es manté el més 3 per Baskonia. Espanyolo amb protagonisme en aquesta primera part, Espanyolo amassant molta pilota, són 3 faltes la penya, 4 al Baskonia. Omorulli, mira, és molt més poderós, vaja, molt més poderós no, potser no ho hauria de ser, però està segurament en millor forma Eugene Omorulli que Jabari Parker.
1: Li ha generat l'avantatge després del primer bot i un cop a dins, realment té molt de múscul i ha fet apartar Jabari Parker amb molta facilitat.
0: 2 minuts per al descans, Vives, Vives, penetració de Vives cap a fora, Jabari Parker al triple de... No, Jabari surt de dins, el rebot és per Baskonia, que pot ampliar una miqueta més els 5 punts de marge, falta ara... Ah, no? De Lude Hackenson, com? A veure, la falta és a baix, hi ha falta, però la falta és a baix. La situació és la següent, Espanyolo ha rebut l'impacte de Hackenson, ha llançat a Larry Manguiller, ha anotat, però els àrbitres han xiulat falta baix i no sé si trepitjava línia de 3 o no. Em fa l'efecte que no, que si hagués entrat era triple.
2: Demanarà la revisió Galbiati, jo crec que no la guanyarà.
0: A veure, aquí ho veiem. No, és posterior, no? Si l'acció és... O vaja, o ja estava fent l'acció de les passes
1: per
0: de llançar.
1: Per mi està fent el més al bot que no pas, però...
2: Ja. No sé si sí que van a revisió.
0: Sí, sí, sí. Galbiati l'ha demanat, si no m'equivoco. A veure... Clar, un pot interpretar que al moment en què rep el contacte està fent una de les passes per llançar, tot i que després la corregeix cap enrere. A veure... Pam! Si sí, interpretes la que això és la passa de llançar...
1: Per mi, és la posició de la mà és de bot. Sí. No està ni iniciant el tir. Sí, veus? La situació en el contacte aquí està de bot.
0: Estic molt d'acord.
1: Sí, és impossible que aixequis el tir d'aquí.
2: Correcte.
1: Ara, a partir d'aquí...
2: És després que ell l'agafa i llança.
1: A partir d'aquí, com deia ahir, jo fa temps que m'he perdut. A veure... El criteri dels àrbitres.
0: Què diu Peruga?
2: Han anat ràpid.
0: Què diu Peruga? Què dius, Carlos? Som-hi, Carlos?
1: Com? Entenc que no ha donat tirs, almenys aquesta noia que estava tan enfadada amb els àrbitres.
0: Abans.
2: Banda, banda.
0: Sí, però crec que no hem vist la decisió.
1: No.
0: Aquest esport tan bonic que és criticar la realització televisiva, que ens creu perquè són companys de professió, però avui ens estem perdent algunes accions que no acabem de saber què és el que passa.
2: Espanyol està inspirat, però, avui.
0: Sí. 36 a 31, minut i mig, cap a la banda li arriba la pilota Ratzevicius. Ui. Mare meva, tu que te'l lateral del tauler, pot ser? Es confirma? Minut i 26 per al descans, amb aquest més 5 i amb aquesta petita obra d'art que ens acaba de deixar...
2: Bilbo!
0: Ratzevicius! Quina sort. Hackenson, amb Virgander, es regira Virgander... Opa, l'altre! Llançament segon de Virgander i anota després d'haver fet tremolar el tauler de l'altra banda. Déu-n'hi-do el joc dels miracles ara mateix en aquest Baskonia Joventut. 36 a 33, teva meva, Espanyolo, Kurucs, últim minut del segon quart. La té Espanyolo, Espanyolo, ui, es desfà com vol de Jabari Parker, quin cistellot, i encara demanava la falta, Espanyolo, espectacular. 38 a 33, més 5 per Baskonia, 45 segons per al descans. Ricky Rubio, mà amb Parker, Parker i aquest mà amb Lude Hackenson. Hackenson el bloqueja Virgander. Ricky Rubio, Ricky, el llançament de Ricky, cistella de Ricky Rubio, 3-8, 3-5, 28 segons per al descans, pujant la pilota al Baskonia, pujant la pilota Trent Forrest, 15 segons per al de possessió per al Baskonia, Espanyolo, petit decalatge d'uns 7 segons per la penya, Espanyolo, més 3 per al Baskonia, menys 3 pel Joventut, Espanyolo, la passada amb Morulli, catch and shoot, no, el rebot ha de ser de la penya i encara tindrà 8 segons, Ricky Rubio, creu en pista, 6 segons, amb bonus al Baskonia, 4 segons, cap a Hackenson, el triple, no, i el rebot és de Virgander, cistella! Cistella de Virgander, no?
1: Sí,
0: ha hagut
1: sí.
0: d'entrar, ha hagut d'entrar, i ha entrat, 38 a 37. Per què s'estranya ara mateix Virgander? És com si s'hagués aturat el temps, és una cosa molt estranya, la cistella ha entrat claríssimament. De fet, ho ha fet molt bé, Virgander.
1: Sí, sí, sí, no era fàcil agafar-la així. Ja és temps mort, entenc, i ara
0: per
1: revisaran...
0: Per les dues
1: dècimes. Revisaran si són dues o són més.
2: 8 punts en aquest quart de Virgander.
0: Sí, sí, la penya a un punt.
2: Fet, Moren no ha jugat en aquest segon quart.
0: No, i no ho està necessitant. Què els diu, dues dècimes? Parla Galbiati, a la tele. Paolo Galbiati.
2: Mira, ara què diu?
3: Mateus! Trent Forrest! TNC! Simons. Mateo, you do first. And you move like this. Deep, you go. Mateo, for Mamadi. Just a tap in. It's okay. If they are in zone change, just defend the tap in. There we go.
0: Marcant la jugada, dibuixant la jugada, però em fa molta gràcia que alguns els digui pel nom i cognom, eh? Sí. Trent Forrest, Kobe Simons. Està bé, això? I TLC, que és l'Ubabu Cabarot. Sí. Dues dècimes. A veure si el dibuix també de Galbiati és efectiu, com ho ha set abans el de Dani Miret. En tot cas, la penya que acabarà perfectament en partit després d'aquesta primera part.
1: I recordem que fa anys, sí, el 0.2 no es deixava anotar. Secar.
0: Eren tres dècimes. Forrest. Hi ha Forrest, hi ha Kobe Simons, hi ha Spagnolo, hi ha Diakité, hi ha l'Ubabu Cabarró, que és qui rep. L'Ubabu no val la possessió, no val la jugada, perquè en dues dècimes no ha pogut llançar l'Ubabu. Per tant, arribem al descans, a Vitòria i a RAC més 1. Prou bones notícies ens arriben, tenint en compte l'entitat del rival del Joventut, buscant la primera victòria, buscant recuperar el factor pista, buscant donar la sorpresa. Descans a Vitòria, Kosnes Baskonia 38, Assisa Joventut 37.
2: Una mica en el que estan sent aquests play-off, més enllà del partit del Barça, que va ser el més desequilibrat, la resta prou igualats, amb les victòries del Tenerife a Madrid i del Barça a Murcia, aquesta, com diem, molt més clara. I avui la penya, d'augment, perdent d'un, a veure què diu Ricky a la tele.
4: Gran rival, pero nos hemos trabajado toda la temporada para llegar a este momento lo mejor posible. Creo que estamos haciendo una gran primera parte. Detalles, va a ser una batalla no solo hoy, sino toda la serie y vamos a por ello. Gracias.
2: Paraules de Ricky Rubio a DAZN, content d'aquests primers 20 minuts de la penya al West Arena en aquest primer partit del playoff de quarta final. La cosa va ràpida, mira, parla espanyol.
5: Necesitamos coger rebotes y al final hacer lo que hemos hablado durante esos días de entrenamiento, teniendo la energía muy alta y también hay que subir el nivel físico.
6: Estamos sudando a tope.
5: Bueno, sí, claro, esos son los playoffs, hay que darlo.
6: Estos son los playoffs, gracias.
5: Gracias.
2: Doncs sudando, el que té, fes fort en un pavelló tancat i a mes de juny, que un acaba suant.
0: Per preguntes, diguem-ne, això li agafa situa l'onça i la pobra Ruth Gumbau i li diu de tot. Per preguntes, diguem-ne, molt més bàsiques, si tu ahir es va empipar, i em diràs tu per què. Sí.
1: És la forma sola de dir-li fas pudor? Sí.
2: Sudando,
0: diu, aquesta no me l'esperava,
2: Però, claro, noi, estoy jugando, ¿qué quieres?
0: Si t'ho faràs a pensar.
2: Que no sube.
0: Preguntant-li a un jugador que està suant.
2: Dir, la pregunta seria bé si no sués, no?
1: Que li digui, sí, bueno,
2: què? Que no sudes? O què? Espanyolo?
0: Que
2: vas estranyant molt.
0: Em perdó pel perdó, company de son, eh? Sí, sí. Però, què vol? Per què li pregunta que està suant? Estava passant molta calor, suposo.
2: No, he vist molt suat, molt excessivament
0: vols
2: suat.
0: Dir, vols dir que era excessiva, no?
2: La crec que sí, que l'ha vist excessivament suat, ja, i per això li ha volgut fer la pregunta a Espanyolo. 38-37, perdó, la penya guanya d'una al Baskonia, tot obert, evidentment. A veure si la penya millora en els triples. Mira la que ens mostren la realització, 1 de 9 des de la línia 3, que ja sabem que no és el seu punt més fort, Colo, però una mica més necessitarà, segurament, si vol tenir opcions en aquesta sèrie contra Baskonia.
1: Sí, és un problema tota la temporada. Vull dir que és 15 en triples per partit i l'únic que està una mica millor és ni en percentatge tampoc, 15. Vull dir que tota la temporada portem així, va a dies i avui és molt difícil en el bàsquet modern guanyar sense triples. Ho hem compensat amb accions de Ricky, amb aquest tram final de Virgander que ha estat bé, l'inici de Cameron Hunt, però necessitaràs en algun moment encert des del triple perquè Baskonia sí que ho està fent. Però bé, en canvi, sí que està dominant quan en teoria el Baskonia és millor en el rebot, està sent molt superior la penya aquí, està arribant bé Judas per intimidar, vull dir, bona primera part de la penya, això que deia Riqui, petits detalls fa que vagis per això per darrere i necessita que algú paregui. És que per tota la temporada, jugant sense quatre obert, que ho fa tot molt més complicat, i és el rol que ha de fer Jabari Parker, perquè Drell ja hem vist que ha estat un vist i no vist, que ha durat home menys de 3 minuts, i que aquí sí que ha d'aparèixer Jabari Parker, dos punts, molt discret a la primera part, se li ha d'exigir més.
2: Bé, una pausa i tornem per viure la segona part del West Arena d'aquest primer partit, del playoff de quarta final de la Lliga ACB, la penya perdent només d'un 38-37, ara tornem.
7: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1.
8: RAC més 1.
7: Aquest dijous els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 7, des del Palau Blaugrana, Barça-UCAM Múrcia. Segon partit de la sèrie de quarts de final.
9: La resposta de Kevin Panther! Perquè Howard té molts quilats! Però...
7: Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous a les 7, Barça-UCAM Múrcia. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
8: RAC més 1.
10: Tots som
8: més
10: 1. RAC 1.
11: Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
12: Sí, sisplau.
11: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal. Vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim. Els companys informatius, a més a més, van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
12: Van ser 4.
13: Bueno, 4.
11: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
12: Que m'agrada puntualitzar...
11: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
12: Sí, exacte.
11: Hem d'anar acabant.
7: Vostè primer, un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
10: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
0: Ja hi ha gent que ha començat a fer negoci amb aquesta visita del Papa.
14: Sí, els preus per llogar un balcó són dels 150 euros fins a 900.
15: Sí, bueno, o 1.200, eh?
0: A combi.
14: Ah, sí? Acaba de pujar, no?
0: Ha posat els balcons a llogar.
15: Sí, m'han tocat de la Vanguardia, sí, els hi vaig fer preu, sí. I després Telecinco i Antena 3 de la Marrosa.
0: I tots al mateix balcó,
15: aquell que fa l'Horizonte és el d'allò dels misteris. Aquest també estarà amb la dona. Ho filmen des d'allà. Ho filmen després pel programa, que es veu que, bueno, doncs estan esperant que aterri també un OVNI, uns extraterrestres actueixin al Papa. Per m'explicar per telèfon.
14: Per telèfon ho va explicar.
15: Això ho va explicar per telèfon.
0: Els seus pisos, que té vostè com a propietari, hi viu gent, també.
15: Sí, claro, hi viu la Consolín, hi viu la Conchití, hi viu l'Amperín.
0: I malgrat tot i que viuen aquestes persones, ha llogat vostè els balcons passant per sobre d'aquestes persones?
15: No, per sobre no, pel costat.
0: Per pel costat.
7: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
10: RAC 1. Tots som un milió.
8: RAC més 1.
7: Aquest divendres, doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1. A les 9, des de l'Olímpic de Badalona, a Sisa Joventut Bascònia. Segon partit de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB.
9: Ai, el cos to cos que ha fet perfectament. Parada i fonda.
7: Viviu el partit a l'app del web de RAC1 amb Xavi Puig, Albert Ferran, Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer. També a les 9, futbol. Des de la nova Creu Alta, Sabadell-Reial Madrid-Castilla de la tornada de la promoció d'ascens a segona divisió amb Clara Rodergues. Aquest divendres a les 9, a Sisa Joventut Bascònia de l'ACB i Sabadell-Reial Madrid-Castilla de Primera Federació. Doble menú de bàsquet i futbol a RAC més 1.
8: RAC més 1.
10: Tots som
8: més
10: 1.
7: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
12: Tot allò que t'agrada,
7: molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
12: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
13: Per triar i remenar. Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
7: I som tots.
13: Més fàcil.
12: Més directe.
13: Més intuïtiu.
7: Més RAC1. Tots som un milió.
10: RAC 1.
0: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
16: Què tal? Jo conec.
0: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
16: De RAC 1.
0: Sí, som de RAC 1.
16: Som dels taloners.
0: Sí, els taloners.
16: Què tal, maco?
0: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
17: Venim de Dublín.
0: Veniu de Dublín?
18: Què diu?
17: Què sembla?
0: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
17: Exacte, aquest sembla.
0: Hòstia, per tant, you speak English?
16: A little bit.
0: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
16: Jo us escolto cada dia.
0: Ai, que bé.
16: Ara sóc conductor d'autobús.
0: Condueixes un autobús a Dublín?
18: A Dublín?
16: Els públics, autobús públic.
0: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
16: Us escolto.
0: A l'autobús... Perdona un moment, això és boníssim.
18: No pot ser.
0: Tu, mentre condueixes l'autobús de línia a Dublín, a Dublín...
16: A vosaltres.
0: Escolta, RAC1.
16: Sí.
7: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
16: Ok, lads, see you soon.
10: RAC1. Tots som un milió. RAC 1.
18: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, molt, i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
19: Els dissabtes i els diumenges...
20: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
21: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals.
22: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
19: De 7 del matí a 2 del migdia...
23: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
19: Via lliure amb Xavi Bundó.
24: S'ha torçat el peu.
25: M'he torçat el peu.
24: Venint aquí.
26: És que l'edat no perdona.
24: L'edat castiga.
27: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
19: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1.
2: Som al descans del partit al Buesa Arena amb la victòria del Baskonia d'un punt, 38-37 contra el Joventut en aquest primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB. Recordem que aquesta tarda el València ha guanyat de 3 contra el Bilbao Bàsquet, 83-80. El segon es jugarà divendres a la Miribilla, igual que es jugarà el segon a Badalona divendres a les 9. Divendres allà hi serem, a RAC més 1, per explicar el que faci la penya contra el Bascón, i també a les 9 serem a la nova Creu Alta, en el Sabadell-Real Madrid-Castilla, en aquest play-off de tornada, semifinal tornada per pujar a segona divisió. Hem de remuntar el Sabadell al 2-0 que porta en contra del partit d'anada jugat a Valdebebas. I demà tenim un altre torn també a RAC més 1, demà d'hora, 7 de la tarda, sí. No ens despistem, a 3:15 ja hi serem per explicar el que passi en el Barça o Camp Murcia, el Barça amb el primer matchball per plantar-se a les semifinals, i calla que no acabi tenint avantatge de pista en aquestes semifinals. Demà a les 9 es jugarà també el segon partit, en aquest cas a Tenerife, a la Laguna, entre el Tenerife i el Real Madrid.
0: Una cosa et diré, Xavier Puig Amorós, si després de tot el Barça ha d'anar al sol de Sant Cristóbal de la Laguna a jugar-se un accés a una final de la Lliga, jo aquesta temporada la dono per feta, ja. Vull dir, si ja acabem així, tenint en compte com redimonis ha anat aquesta temporada, que no sé tu, però a mi em fa l'efecte que, si em pregunten per Joan Peñarroya, és un entrenador que fa 5 anys va entrenar al Barça, que ha passat de tot, si acaba sent així, si acaba sent així... Noi, i que hores d'ara no és descartable. Jo segueixo pensant, i ho parlàvem, i no passa res per compartir-ho amb els oients, ho parlàvem abans de redacció, jo confio en la victòria del Barça, confio molt menys en la victòria del Tenerife. A mi em fa l'efecte que el Madrid és que en algun moment ha de guanyar un partit. També ho comentàvem abans. Hosti, ahir el Tenerife guanya com guanya. És que el Madrid guanyava de 7, Jordi, a 50 segons per al final, i és casca 3 triples al Tenerife, alguns dels quals d'una execució realment sí, difícil, però... especialment el de Dornecamp.
1: Però deixa'm posar transcendental. Però,
0: som-hi. M'agrada.
1: A l'esport, després de tants anys cobrint coses d'esport, tant de futbol com de bàsquet, hi ha un punt com de màgia, si vols, que són les dinàmiques. I jo hi estava en el Madrid i veies que és la dinàmica negativa. Yeah, yeah. Els dos tirs que falla el base al final, el rebot ofensiu de Feliz de sota, l'esmaixada que se li escapa a Sonja quan estan amb més 7, i cada cop el rival et clava un triple... que sembla impossible, com aquell que segurament era un 3-1 de Dornecamp. Són dinàmiques, això passa amb el futbol, no? Del davanter que està 10 jornades sense marcar, cada cop totes li van al pal, i després la toca amb el cul i van a dins, i amb equips també, aquests equips que dius, hosti, és que veus que van cap a segona, perquè és que expulsats, gols en pròpia porta, la rematada se'n va a un pam. I al Madrid tu veus jugar i està en aquesta dinàmica.
2: Bueno, que diu Miret al descans.
28: Estar concentrados, de salir del vestuario con la estrategia clara, y es donde nosotros tenemos un problema. Entonces, no sé lo que van a hacer ellos. Nosotros tenemos que tener paciencia, lo hemos hecho bien. Hemos tirado un poco de tres. Tenemos que meter estos tiros con el equilibrio interior, siendo agresivos en la pintura, pero con la idea que confiamos en nuestros tiradores, porque las dos cosas las vamos a necesitar para poder ganar el partido.
29: Gracias y suerte.
2: No sua, Miret, no li ha preguntat, però no sua amb el tècnic de la penya. No, i tornant al Tenerife Madrid, el Tenerife se li obre el cel ara, perquè el Tenerife arribava com arribava en aquest playoff de quarts de final, molt malament, amb la baixa de Schermadini, amb derrotes en les últimes jornades... I clar, ara, hosti, se t'obre una oportunitat aquí que segurament no esperaven ni ells.
0: Eh? Avui, el meu estimadíssim i beneïdíssim germà em diu, però un moment, aquesta gent no estaven sense Marcelinho i sense Germanini? Dic, Marcelinho hi era, d'aquella manera.
1: Que no va jugar bé.
0: Que no va jugar bé. Germanini no hi era. Hosti, com van guanyar? Doncs també per aquestes coses que diu de la màgia de l'esport en Colo. Perquè un tio es va cascar 17 punts en l'últim quart.
1: I després de veure-los fallar aquella...
0: Dit això, estic d'acord amb el que diu el Jordi, però alhora també crec que en l'esport que tants anys heu estat veient, hi ha determinats clubs i determinats equips que tenen determinades característiques, i un d'aquests equips és el Real Madrid, que és capaç de, amb la grandesa, perquè és així, amb el que ens pesi del Madrid, refer-se d'algunes situacions. Dit d'una altra manera, si això li passa al Tenerife o a l'UCAM Múrcia, jo és que els dono per perduts. Però si li passa al Real Madrid a gent experimentadíssima, a gent que ha guanyat lligues, bé, doncs allà és on potser Llull fot un macago un cony davant de tothom i bla, bla, bla. I llavors doncs allà potser la cosa acaba millorant. Dit això, sí que estic d'acord que les cares, el llenguatge no verbal del Madrid ahir era realment difícil de digerir.
2: El partit de la mà és importantíssim pel Madrid. El Madrid
0: de projecte.
2: Fa fora Chus Mateo i contracta Scariolo i demà et jugues una temporada en blanc, perquè sí, ha arribat a finals i ha estat a la Final Four, però demà si se'n va al carrer, la temporada és en blanc del nou projecte d'Escariolo.
0: No només això, sinó que l'altre dia em comentaven que en tota la història de la secció de bàsquet del Real Madrid, que no recordo exactament quants anys té, mai un entrenador ha seguit després d'una temporada en blanc. Mai. Per tant, a veure si aquesta serà el primer exemple. Veurem demà, en sortirem de dubtes ara, però el que tenim són 20 minuts apassionants de Vitoria que acaben d'arrencar de la segona part amb aquest Kostner Baskonia 38 a 6 a Joventut 37. Això vol dir que el Baskonia Colo guanya d'un punt ara mateix. Quan passen 20 segons d'aquest tercer quart, falla Ricky Rubio el triple, encara no suen els jugadors, Radzevicius cavalcant cap a l'altra banda, la possessió ara és de Baskonia, Trenford és penetració, Falta i dos més un. Ho ha fet perfectament a Trent Forrest i també ha patit també aquí Rico i Rubio. És que Forrest Colo físicament és molt poderós.
1: A nivell estadístic són molt similars, però Forrest té aquesta capacitat de treure... Recordem que té el rècord de l'ACB d'aquella jornada gairebé inicial de l'ACB, la primera victòria que va aconseguir Baskonia a la Lliga amb un 19-19 contra el Madrid.
2: Està conscient de l'errada en Riqui, tot i que ha demanat
1: l'instant replay i el perdrà.
2: Sí, és que a més, jo crec que Riqui Rubio fins i tot se n'adona que ha fallat. No entenc gaire aquest instant replay.
1: No, perquè no protesta.
2: No.
0: I a part, mira, tampoc se'l veia, no?
1: I la primera jugada és una llàstima perquè ha trencat bé Han i li ha tirat la liop a Rusic, que no se l'esperava. I ha saltat i ha caigut amb la pilota, però era un bon atac que aquí Rusic ha estat poc atent.
2: Aquí sí, algú ha enredat a Miret o Miret ho ha vist d'una altra manera des de la seva posició.
0: Més que res perquè recordem que a dia d'avui els challenge, més enllà de l'estricta correcció de la jugada, tot sovint en trans finals de partit importants, serveixen de temps morts també. Mm. Que a vegades els entrenadors fins i tot s'ho guarden, això. S'ho miren i remiren.
2: A veure... Ui, la dona...
0: Cistella. Miren i remiren.
2: A veure...
0: És...
2: Ui, la dona...
0: Cistella. Cistella i un punt. Ha fet un gest estrany.
2: Sí, em pensava que l'havia anat a baix.
0: Cistella.
1: I Ricky Rubio accepta.
0: La reconeix. Sí, sí. Doncs que li queda un challenge, no,
2: Miret? Un, igual que Baskonia, que també ha perdut una a la primera part.
0: 40-37, més 3 per Baskonia. Veurem si més 4 amb l'addicional de Trent Forrest. La nota, l'11 de Baskonia, servirà al nou de la penya, Ricky Rubio, el Joventut que ha sortit amb... a Ricky, amb Cameron Hunt, amb Crack, amb Parker i amb Michael Rusic, el trial, el màster que està fent Michael Rusic en aquests últims minuts de competició. No li traurà ningú ja, l'aprenentatge accelerat. A punt de perdre la pilota la penya. Crack amb Ricky. Ricky, penetració de Ricky. Dos més un de Ricky.
1: A Villar.
0: 2-1 de Ricard Rubio, que està a un nivell estratosfèric, seriós, posant el cos, Villar l'empeny, i amb mà esquerra acaba anotant Ricky Rubio i anant a la línia de tir lliure. Déu-n'hi-do el partidet de moment d'en Ricky per situar el correctament. Juda la penya 41-40.
1: Està a punt de tenir la novena pilota perduda de la penya, perquè tornava a ser una passada de tova i males mans en aquesta de Jabari Parker, però la jugada ha acabat perfecta.
0: Forrest amb Radze Vicius, un minut d'aquest tercer quart, RAC més 1 a Vitoria. La penya està jugant el primer partit de quarts de final, tots els oferirem, absolutament tots, entre RAC 1 i RAC més 1. Aquí estarem per explicar-vos l'esdevenir dels equips catalans al playoff, que tant de bo sigui molt llarg. Bona recuperació de Yannick Crac,

0: Posa la mà per això, Ricky, eh?
1: La penya...
0: El que llegeix amb el 2-1.
1: Ricky, que atacarà per posar-se per davant. Ricky, amb el bot habitual, a punt d'entrebancar-se, Ricky. A dins, en Rusic. Som-hi, Michael! 2-1 de Rusic!
0: I Villar, que s'anirà a la banqueta, suposo, perquè acaba de fer un drel.
1: Cistella de Michael Rusic i treu la falta al croat. Una altra vegada, Villar, una altra vegada patina el nano, el català. Una cistella i un addicional a la línia de tir lliure, Michael Rusic per davant la sisa joventut.
0: Sabem que als entrenadors no els agrada gens el 2-1, perquè troben poca concentració. Doncs si fas dos 2-1s seguits en mig minut, és estrany que no el canviï.
1: Sí, Galbiati s'ho mira.
0: Què ha passat ara?
1: Amb cara de preocupació. Sí. No ha servit Baskonia.
0: A Kurux, ja s'estan escafant Kurux.
1: Ah, Parker. I mira Peruga. Mira Peruga. Com si fos l'escola, eh? Tots dos, sí. Perfecte, sí, endavant.
0: Jo et diria que Kurux, no pel tema només de la condemna que ha tingut, bueno, al final no va ser condemna perquè va ser un acord en què ell acceptava el maltractament. Però a mi sempre m'ha semblat un jugador que té un punt de desequilibri.
1: Sí, sí, sí. Emocionalment
0: es passa de revolucions sovint.
1: Molt calent, molt volàtil, volcànic. Sí, sí. És Radzevičius, falta.
0: 3 segons, Eduards.
1: Doncs recupera la pilota la penya, compta l'arrencada del tercer quart del joventut, que és molt bona per davant ja i en possessió per intentar eixamplar una miqueta més la distància. Cameron Hunt, Hunt amb la pilota, penetració de Hunt, perd la pilota Cameron Hunt, ara sí, atent Rafa Villar i fa la falta Ricky Rubio. 2 minuts d'aquest tercer acte, perdut la pilota la penya per intentar eixamplar una miqueta més la distància i li ha tret la falta... L'ha fet perfectament,
0: sí,
1: Ricky.
0: Però és, jo crec que des de la banda la tercera,
2: sí,
0: per això,
2: li deien que potser aquesta no calia.
0: Clar, perquè és la tercera, queda molt, sí. Està ell movent a tot l'equip.
1: És més, tenint en compte com l'ha fet, no sé si l'ha anat a fer, ha tingut un moment de penediment, però ja era massa tard, perquè tampoc ha estat una falta molt contundent. L'ha fet d'aquella manera.
0: S'enfada, perquè al final és una pilota perduda del company, és el que t'acaba provocant que tu hagis de fer una falta segurament innecessària.
1: Jabari Parker amb la pilota, Jabari amb Vives, Vives a dins amb Jabari, Jabari amb Vives, el triple de Guillem! Triple!
3: Home.
1: Triple, Guillem! Triple, Guillem! Triple, triple, triple, triple de Vives! 41-46! Ara mateix el joventut està guanyant de 3 per al 2-1 de... Edwards, mare meva, llarg com un Sant Pau aquest 2-14, l'assistència de Rafa Villar i el cel de Vitoria l'ha agafat Edwards i l'ha enfonsat per tallar aquesta bona ratxa i situar una altra vegada a 3 al Baskonia. Ha estat Vives, no? El de la falta, sí.
0: Sí. Està en una zona pres la penya que torna amb una 2-3, en què Rusic està molt avançat i ho ha llegit molt bé, la veritat, a Villar per veure l'avantatge. Aquí, clar, d'arriba crac, però realment Edwards és molt llarg i sí, costa arribar tan amunt.
1: Neerlandès, dels Països Baixos, és Edwards, el país, a veure, l'addicional, la nota, el país més alt del món. No sé si ho sabíeu, si no ja ho sabeu ara.
2: Com?
1: Els Països Baixos és el país més alt del món. No, no t'ho creus, em sembla. Joventut amb la pilota, sí, de veritat. Vaja, ja ho consultaré
0: després. Fa anys hi havia un estudi...
2: Què vol dir el més alt del món?
1: Coi, amb la gent més alta,
2: Xavi. Ah, d'acord, d'acord. Entenia.
1: La té Cameron Hunt. Ui, el tap d'un neerlandès. Mira, alt com Edwards. I en compte,
0: Sí, perquè s'ha agafat el genoll al caure Hunt.
1: La té Kobe Simmons. Jo crec que Edwards... No, ah, no, Edwards està volent rebre. Em penseu que deia que apareixin. No, està volent rebre. Kurux, cistella, empat al Baskonia.
0: Ja m'ha anat el canvi,
1: Hunt. En això sí que ho té Kurux i espera't, Hunt, que crec que va un pèl coix, eh? Mira, mira, Miret. Miret està dient que s'aturi. Miret està dient que s'aturi. Ai, doncs Han haurà de marxar. Han haurà de marxar. No fotem... Turmell o genoll? Què
0: es
1: toca?
0: Era el genoll, era.
1: Dani Miret, que demanava el canvi. Ara ho parlen amb els àrbitres. Han, que marxarà. Peruga, ara, parlant amb Miret. No entenc per què s'ha de parlar tant una situació així.
0: Sí, Miret demana que s'ha de parar el partit pel canvi, suposo que Perugó el que li està dient és el jugador ha seguit corrent i movent-se.
1: Per tant, jo no puc aturar-ho.
0: Per tant, no pararé el partit. Si les canviava, bueno, doncs ara el parem, però no ho pararé abans.
1: Marxa Hunt, entra Hackenson, 6-50 per al final del tercer quart.
0: Si les mirades matessin, a Miret li hauria caigut 20 anys a presó.
1: Sí, sí.
0: Ara mateix...
2: I a veure si és només un ensurt i prou, perquè és veritat que ha aparegut al principi i després a nivell anotador ha desaparegut. Necessita que Han, que tant de bo pugui tornar, i Parker apareguin una mica més la penya.
1: I el triple ara d'Adam Hanga. Apareix l'hongarès, apareix l'ex-Baskonia, Adam Hanga anotant el triple, 46-49, 6-30 per al final del tercer quart. Ataca l'equip basconista, Kobe Simmons, Simmons a la cantonada, falta.
0: De Hackenson, que s'estava brallant amb Kudus.
1: Sí. El Barça fitxa Hanga de Baskonia?
0: Sí.
1: Perquè si abans que parlaven del
0: és l'època que
1: l'esperit negociador de Cregeta, crec que al Barça sí. Li va costar Déu i ajuda treure'l d'allà.
0: Sí. Perquè ell llavors anunciava que havia problemes de pagaments i tot. Sí. Però és l'època que cada any que hi ha algú del Barça, cada estiu el Barça fitxava un o dos de Baskonia. Mm.
1: Falta ara de Hanga sobre l'Ubabu Cabaró.
0: I el problema és que són tirs lliures ja.
1: Sí. Que l'Ubabu Cabaró, diguem-ne, seria una versió, a veure, per no entendre-me, millorada, jove i, no?
0: Però és diferent.
1: Sí, sí. O sigui,
0: l'Ubabu Cabaró sempre ha tingut molts punts a les mans.
1: Ja, Hanga no tant.
0: Hanga no tant.
1: No. Rigui Rubio, una mirada un pèl perduda.
0: I Baskonia, junt amb el Barça, han viscut els millors anys de Hanga.
2: Mm. Per cert que Florentino Pérez acaba d'anunciar Mourinho com a entrenador si guanya les eleccions, amb un vídeo on es diu, mentre en la tele hablen i hablen, perquè el president, el candidat a la presidència Enrique Riquelme és a l'Hormiguero aquest vespre.
1: Bé.
2: Llavors surt Mourinho dient sí amb la samarreta del Real Madrid en aquest vídeo de Florentino Pérez, i compte que el titular del tuit, espera't que ara el tenia aquí i l'he perdut, és Mucha Historia por Hacer.
1: Oh, ens agrada. Kevin Simmons, penetració de Simmons, la moto que arrenca Simmons i empata 49-49. Jo no sé qui guanyarà aquestes eleccions, però realment a vegades hi ha titulars que es passaran a la història per galdosos. Vives. Bueno, avui he d'anunciar a Riquelme el fitxatge internacional a l'Hormiguero, si no m'equivoco. La té Vives. Vives, bloquejat per Michael Rusic. Segueix Guillem Vives, el triple de Vives. Contra Taulell, no. El rebot és de Jesse Edwards, que s'està fent amo i senyor de la pintura. Cap a Kobe Simmons, el fibrat jugador de Baskonia, que habilita a l'esquerra a Kudus, aquest mà amb la penetració per Edwards. Edwards, eren passes.
0: Tan xula, sí. Les passes.
1: Era Espanyol, és que Espanyol està molt moreno, eh? A vegades sí. Em costa reconèixer perquè realment està molt moreno Espanyol. La té Hackenson, Lude Hackenson, l'ex blaugrana. Hackenson, encara amb la pilota, buscant una línia passada, ningú li ofereix, ara sí. Hanga bloquejat per Jabari Parker. Hanga una altra vegada el triple des de la mateixa posició. No, ara el rebot és per ells, és per Edwards. I pujarà la pilota. Trent Forrest bloquejat per Rodion Kurux. L'Ubabu Cabaró, perdó, amb Edwards. Edwards amb l'Ubabu. A veure què fa el francès. Habilita Kurux, que rep finta la penetració de Kurux. Cistella de Rodion Kurux. I el Baskonia, que torna a anar per davant, 51-49, més 2 per l'equip basc, 4-39 per al final del tercer acte. Vives ara amb minuts, i mira qui entrarà. Bones notícies. Entra Virgander i entra Cameron Hunt. Per tant, s'ha pogut recuperar també Yanis Morant, que portava... Quants minuts portava sense jugar Morant?
0: I ara diré que veurem una cosa que hem vist poc, que és Morant i Virgander a l'hora pista. Mm-hmm.
1: Sí, sí. Riqui Rubio descansant.
0: Sí, per les faltes.
1: El guió de partit, però, sí, el guió de partit és, vull dir, és interessant del Joventut. El Joventut en tot moment en partit,
0: sí, és,
1: està allà,
0: és el ritme.
1: Jo crec que és el... De moment està dins del pla que volia Dani Miret, que és arribar als instants finals en disposició de guanyar el partit, sent conscient que segurament no pots anar a tirar-li un partit llarg de notació i alt de notació a Baskonia.
0: S'acaba.
1: Morant, sí, sobre la botxina. Ui. Morant, carai, tu.
0: No, és que aquesta mitja volta...
1: No ja és gaire seva, no.
0: Però això ho ha de veure Hackenson, que queden 5 segons sense la pilota, xau base. No sí. És per donar-li a un jugador que és més aviat lent i que no és un gran jugador d'esquena a cistella, perquè hagi de buscar un tir ràpid.
1: El jugador d'Alsten, de 29 anys, lo de Hackenson. Hackenson és d'aquests que sembla que no es faci gran mai. Però ja porta uns quants anys, evidentment.
0: Sí.
1: Simmons, Kobe Simmons, amb el 2 a l'esquena cap a Omorulli, Eugenio Omorulli, amb Yanis Morant. Aquí hi ha molts newtons d'energia, amb l'esquerra i anota Omorulli. Anota Eugino Morulli, 2-1 de Morulli, compta, cobra un petitíssim forat Kostner Baskonia de 4 punts i veurem que no en siguin 5. Els últims minuts són basconistes. Jo crec que ho atura Dani Miret perquè les sensacions no són bones. S'ha desfet perfectament Morulli amb qualitat, ha agafat la pilota amb esquerra, ha tret el forat on hi havia i ha acabat anotant Morulli. 15-12 de parcial, més 4 per Baskonia.
2: Bé, continua tot molt, molt enganxat de moment entre uns i els altres. Hi ha hagut poques estirades de marcador. Deixa'm dir que Grècia ha acabat guanyant l'Olympiacos el primer partit de la final, de 6 contra Panathinaikos. A Grècia van 1-1-1-1, no els play-offs. És a dir, que ara el segon partit és a la pista del Panathinaikos. Veurem si és capaç o no l'equip d'Ataman de treure-li aquesta lliga a l'equip de Barzokas.
1: Ataman que deixarà el Panathinaikos.
2: Sí, Barzokas continua a l'Olympiacos, sí.
1: Hi havia, vaja, no sé contractualment quina és la situació, sí que hi havia cert run-run al respecte en funció de la Final Four, Spanoulis traient el cap per allà darrere, però finalment va guanyar aquesta Eurolliga, per tant, home, seria... tenint en compte que ara et diré qui va guanyar els altres títols domèstics, però la Supercopa grega la guanya Olympiacos, la Copa sí que la guanya Panathinaikos, però si no ens aniríem a Supercopa, Lliga, en cas que l'acabi guanyant, i Eurolliga, és una barbaritat de temporada. Suposo que el... no sé si ho has dit, que els partits, sí, és el millor a 5, aquesta última sèrie.
2: Sí, millor de 5, amb això, canviant de cama a cada partit.
1: Sí. Que és un format... Bé, que a mi crec que em costa molt resoldre quins són els formats que m'agraden més. Clar, quins trobo més justos...
2: Amb un Olympiacos Panathinaikos és fàcil de fer, perquè ja no hi ha desplaçament. Yeah. Vull dir que... Però si no, hosti, és un desgast extra, eh?
1: Clar. Potser ho fan perquè compten que si realment no hi ha una final entre Olympiacos i Panathinaikos és que alguna cosa greu ha passat, realment. Anota l'addicional Omorulli, el parcial és de 13-3, és un més 5 per Baskonia, estava per davant el marcador Joventut, últims 4 minuts del tercer quart.
0: Per això Ricky està reflexiu, perquè s'estan recordant de la seva falta.
1: Sí. Hanga amb Hackenson, una altra vegada Hanga amb la pilota. Hanga bloquejat per Simon Birgander, segueix Hanga, línia de fons Hanga, Moran, a línia de tir lliure, s'aixeca Moran, la pedra. Déu-n'hi-do, quantes pedres estem veient, Xavi Puig!
0: Però són dos atacs en què, abans ho he explicat, no? Moran té un virtuts i efectes molt marcat, sap el que ha de fer. Pues ara ha fet dues coses de les que no sap fer.
1: Sí. Espanyol, Morulli, el triple, Morulli, no hi va, el rebot, el lluita Cameron Hunt, la té Yanis Moran. Hanga, l'empenya Espanyol, Moran, el tap de Diakité, s'ha flipat, amb perdó, Yanis Moran, el triple de Lude Hackenson des de casa seva. Mira com brama Birgander, carai, tu l'has broncada cap a Yanis dient que
0: era un 2-1, sí. Que no busques les maixades sinó que li donés
1: val.
0: Per assegurar.
1: La té Birgander, la té Espanyolo.
0: Que veure que també té caràcter.
1: Sí, però és que m'ha sorprès i tot. I ha fet el gest aquest estrany. Triple ara de Baskonia, que no hi va. Espanyolo amb la pilota, penetració d'Espanyolo. Oi, la suor! Li ha regalimat la suor a les mans. I ha acabat fallant, li ha relliscat la pilota. Entrada per l'esquerra fàcil d'Espanyolo. Ha acabat fallant l'italià. La té Birgander. Doncs mira, el rebot és de Yanis Moran i falta. Com està competint el Joventut de Badalona, senyors? Com està competint la Sisa Joventut? Partit super seriós de la penya.
0: I aquí el que buscava una mica Dani Miret amb les dues torres. A la primera part ha estat molt superior en el rebot a la penya. A la presència d'Edwards havia fet que el Baskonia remuntés en aquest aspecte. Ara ja hem vist un parell de rebots ofensius de la penya.
1: Moran. La primera cap a dins. El primer tir lliure cap a dins de Yanis Moran, del francès, del jugador nascut a Fort de France, bé, de la lliga japonesa, el Toyama, amb experiència, insisteixo, a Tenerife i al Camp Múrcia. Sembla que aquest xicot ha de venir al play-off de cada temporada d'un equip diferent.
0: Sobresou,
1: ho va fer amb Múrcia, ho va fer amb Tenerife i ara ho ha fet amb el Joventut.
0: Coneix la lliga, saps que s'adapta ràpid.
1: Sí. Tot torna a començar, 54-54, 2-18 per al final. Tenim un partit de 12 minuts, la té l'Ubabo Cabaró a dins, falta.
0: Cap necessitat aquí de posar la mà d'aquesta manera, regalar dos tirs lliures.
1: Estic d'acord.
0: Però a més, a vegades, aquest tipus de situacions serveix perquè els anotadors entrin en el partit. L'Ubabo Cabaró encara no ha notat cap tir de camp. i aquest serà el seu cinquè i sisè tir lliure. Falteta, però...
2: Tercera, de

0: Altra vegada Hanga fintant el triple, se la menja Diakité, falta a baix, però anirà a la línia de tir lliure, ja està en bonus el Baskonia.
1: I arriscant aquí fins i tot Diakité a l'antiesportiva.
0: Morant, es deu pronunciar així, no? Francès? Morin? És Morant.
2: Morant.
0: Morant. És que cada vegada que dic Morant saps en qui penso, Puig? Suposo que tu també.
1: Paco?
0: Sí, no?
2: Paco, sí, jo fins i tot en Fernando Morant, un mític sí, ministre que tenia uns acudits que li feien, perquè tenia fama de no tenir moltes llums, i feien acudits sobre Fernando Morant.
0: Paco Morant i...
2: Aquest ja no, tu no t'anaves.
0: No. El tir lliure, que anota Adam Hanga, 56-55, minut i 50 segons per al final del tercer quart, pujant la pilota Baskonia a través de Kobe Simons, surt del bloqueig Mateo Spagnolo, el tema meu amb Simons és Omorulli qui ve a bloquejar, però finalment opta per el bloqueig sec perquè rebi Timothy Lubavu Cavaro, la porta enrere d'Omorulli amb el cos, ha guanyat perfectament l'espai al Tapes i la Gales cistella d'Omorulli, ho ha fet perfectament Eugene per guanyar l'esquena a Moren i acabar notant 5-8, 5-5 més 3 per al Baskonia, ja als darrers instants, als darrers compassos del tercer quart. Hunt cap a Virgander, el llançament de Virgander, cistella de Virgander amb aquest semiganxo, amb aquest llançament tan particular dels pivots en aquest registre del coll de l'ampolla, una miqueta aquesta alçada, 58-57 a la línia de tir lliure, vaja, la té el Baskonia amb Diakité, amb Lubavu Cavaró, el triple de Lubavu, no, el rebot és de la penya del Joventut perquè Spagnolo no l'ha pogut controlar i entrem a l'últim minut del tercer quart. Hanga davant de Lubavu Cavaró, Virgander amb Håkansson, el triple i el triple de Lude Håkansson. La penya vol sorprendre el Baskonia. La penya té ganes de treure el primer punt de victòria. De moment per davant al final del tercer quart, la falta que treu Mateo Spagnolo, però la fórmula de les dues torres per col·lapsar la pintura a Colo tampoc està anant malament, eh?
1: No, li està funcionant bé. Estava mirant perquè protesta molt. Sí, segurament sí que es falta Morant, per molt que digui toqui la pilota.
2: 4 de 7 des de la línia de 3, la penya en aquest tercer quart. Millorant els registres.
0: A la línia de tribuna espanyola.
1: La importància de Håkansson amb això, que és dels que ha de portar tir exterior, ja que de moment Hunt segueix desaparegut després d'aquells 6, portava 6 dels 8 primers punts a la penya i segueix amb 6.
0: Escolta'm, ha estat sempre tan moreno, Spagnolo? És una barbaritat, el tio està negre.
1: Home, et diria, no, és que van ser a Madrid, però clar, Madrid a Vitoria no és que faci molt de més sol.
0: No, per això t'ho dic. Ui! Falla el segon tir lliure, escombra bé Moren, per tant, la penya que es manté per davant.
2: La de Moren era la quarta. La falta que ha fet.
1: O sigui, Jabari Parker preparat.
0: 59-60. Li demana als àrbitres que s'asseguin els assistents. A l'Eix Durant, la té Hanga amb Cameron Hunt, 8 segons de possessió, 12 de període. Segueix Hunt amb la pilota, davant d'ell Kobe Simons, el bloqueja Simon Virgander, penetració de Hunt a la cantonada, el llançament que no hi va demorant, potser no era la millor opció, 2 segons, 1 segon, més Spagnolo, no anota Spagnolo, no anota Mateo, encara bo per Baskonia, que això és final del tercer quart i no final de partit, perquè hagués estat un desenllaç absolutament dramàtic, però bones notícies les que ens arriben del Bues Arena, bones notícies les que ens arriben des de Vitòria, la penya guanyant, la penya per davant, 59 Joventut, 60 Baskonia, 59 Baskonia, 60 Joventut.
2: És un per la penya, acaba guanyant aquest quart, havia arribat amb empat al final del primer, perdent d'un al descans i ara guanyant d'un quan queden 10 minuts per decidir qui s'emporta el primer punt d'aquesta sèrie de quarts de final, sobreposant-se a un mal moment, a un parcial prou contundent del Baskonia, sobreposant-se també al fet d'haver de jugar sense Ricky Rubio durant bona part d'aquest tercer quart, per la tercera falta que ha fet al base del Masnou, i la penya que ara sí que tindrà minuts de Ricky en pista, doncs amb un bon escenari. Colo, per què no plantar-se amb un 1-0 a Badalona el divendres.
1: Sí, òbviament tens 10 minuts tot obert i amb un Ricky Rubio que haurà de tenir més protagonisme. Veurem si s'endolla a Hunt per aquest últim atac. no ha estat ben elaborat. Hem vist que li feia la senyal a Virgander de que no pugés a bloquejar, perquè llavors li duia a Diakité, que fent ajudes és molt bo,

0: però òbviament el anar cap a sota i acabar trobant l'opció oberta a Morant pues no era la millor opció, no? La figura aquesta que he dit abans que tant troba a faltar la penya, que és un 4 obert que tingui amenaça. En aquest quart hem vist dos atacs amb tir obert de Morant que ens ha fet més aviat sagnar els ulls. Veurem aquest últim quart si apareixen no només Ricky, sinó apareix Han, apareix Jabari Parker, que sabem que s'anima amb re, i mantenen aquest bon to físic tant en el rebot com en la defensa que hem vist tot el quart.
1: Sí, Parker 4 punts només, Han el 6 de només començar el partit. És Virgander amb 10 qui segueix el ritme notador una mica de Ricky, que és amb 15 el màxim encistellador de llarg de la penya. Surt Ricky ja d'inici en, sí, en aquest últim quart.
2: Sí, sí, sí, ja ho havíem comentat que segurament seria Ricky Rubio qui arrencaria aquest darrer període, que estaven reservant-lo.
1: Quina sort que volgués tornar a jugar a bàsquet, aquest sí, home, eh?
2: I que ho fes a prop de casa. Sí. Vaja, és que ell va sortir d'aquí, vull dir...
0: Sí, no, però jo crec que era, no, una mica com, no sé si injust, trist, que la carrera de Ricky, que amb aquest punter que sempre ha tingut d'alegria de fer-ho passar bé a la gent, acabés per un tema de salut mental, després d'una mal pas pel Barça, acabés d'aquella manera.
2: Sí, sí.
0: L'hem vist amb ell gaudir, fent gaudir, que és el que sempre ha fet. Ui,
2: ui, ara, mare meva, com arrenca el partit, com arrenca el període, perdó, Baskonia, l'Aliup i l'esmaixada de Diakité. Pocs jugadors a Europa poden volar tan alt i esmaixar així. Un el tenim a prop, el tenim a Manresa, o com a mínim l'hem tingut aquesta temporada, que és Caudirici, però la resta, ara cistella de Jabari Parker, ha arrencat això a tota pastilla, 61-62, més un per Joventut, menys un per Baskonia, segueix plantant cara a la penya, el triple de Diakité, no, el rebot és de la penya, vinga, va, som-hi, Adam Hanga, cavalcant cap a l'altra banda, Parker, Hanga, el triple de Hanga, no, el rebot és per Diakité, aplaudeix la banqueta, el llançament de Hanga. Ens hem menjat ja pràcticament el primer minut d'aquest primer acte, màxima emoció, victòria, la penya guanyant 61-62, la té Trent Forrest, falta de Omoruyi, de Hanga, perdó, sobre Omoruyi, la primera del Joventut, també minutada per Hanga.
0: Sí, en atac això sempre està al límit entre portar i restar, però amb ell, la defensa que està fent, no, ara abans ho dic, però mira...
2: Que acaba de passar, buscava la falta, l'Uau Cabaró.
0: Sí, pues la defensa que està fent tot el partit de l'Uau Cabaró està molt bé.
2: Ui, i a l'altra banda, Ricky, que va rapidíssim, no m'ho crec, ha fallat Ricky el més fàcil, també el rebot ofensiu de Simon Virgander, sigui perquè algú la fiqui, per favor, tampoc tu, Virgander, no nota, però finalment, ara que em va matricular, falla una altra vegada Virgander, per favor, aquesta sí, Jabari, tampoc. Ui. I el rebot per qui és? Per Baskonia. Pot ser que hagi llançat 5 vegades el Joventut, 3 sí, de sota l'anella, i hagi fallat.
1: Està desesperada, Virgander.
2: Increïble, mare meva. Eugino Morulli traient la falta, la reconeix Jabari Parker, que li dona la mà per aixecar-se a Morulli, gest d'esportivitat de Parker, han impactat tots dos, són també de cossos prominents, per tant, falta del Joventut, i és a baix. Hosti, la
1: ja en té a casa esgarrapant-se, jo crec, de dir...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quin mal.
2: Això no, això no. Això mai... Ante i també Audi Norris, que Audi Norris en parlàvem a vegades, que això era imperdonable, que un pivot no fos contundent a sota. Ho hem parlat amb Norris alguna vegada, parlant també dels pivots del Barça. 61-62, més un per la penya, menys un per Baskonia, una altra falta que ha tret Diakité.
0: Sí, faltes molt ràpides a la penya, massa,
2: sí, tres.
0: Són tres ja en minut
2: sí,
0: i mig.
2: Sí, sí, sí, sí. Marxa d'en Hanga, entra Yannick Crack, Hanga cansat, l'hongarès, el jugador de Budapest, i a l'altra banda, ara sí, el triple de Baskonia, el triple del francès Lubavu Cabaró, el primer dels 5 intents, compte que no s'activi un dels millors jugadors de tota la competició, el màxim anotador, només 8 punts amb aquest triple, per tant, malauradament, en algun moment pot aparèixer, això pot ser mala notícia per la penya, que és a punt de perdre la pilota a través de Ricky Rubio, la té Cameron Hunt, 5 segons de possessió, penetració de Cameron Hunt, no, li ha quedat curt, però el rebot és, no ha tocat en ella, sí que ha tocat en ella, el triple de Ricky, un altre rebot ofensiu per la penya, un altre rebot ofensiu per la penya, falta de Lubavu Cabaró, sí, sobre Yannick Crack, mare meva, que malament està tancant el rebot Baskonia.
0: Sí, protesta Baskonia perquè diu que no ha tocat el ferro.
2: Això és supòsit revisable, no?
0: No,
2: no, és impossible.
0: Un moment que I preguntàvem abans per què jugava tant Hanga, doncs mira, perquè seu, i la primera és surt amb el triple avantatge Luau Cabarró. Crac li deia a Virgander que aquí ha de sortir, però el que has de fer tu és l'esforç de passar a primer home.
2: Sí.
0: I la penya que està perdonant diversos tirs molt clars, aquest de Han a 2 metres de cistella.
2: I segones i terceres oportunitats.
0: Mostra una mica també el moment de confiança de Han.
2: Ricky per Parker, cistella de Jabbar i Parker per empatar el partit. 64-64, la sèrie està preciosa, la sèrie està igualadíssima. La té Diakité, penetració de Diakité. Carai, tu, perdona, Forrest, Trent Forrest. Anota, Trent Forrest, mare meva, quan arrenca la moto.
0: Mira que el s'era criticat i el qüestionaven la temporada passada, però després va acabar la temporada molt bé i aquest any ja és referent.
2: Parker amb Hand, Cameron Hand bloquejat per Simon Virgander, els defensa espanyol o cantonada amb Ricky Rubio, davant d'ell Forrest, segueix Ricard, anella passada, no, per la pilota, ho ha fet molt bé Diakité, espanyol, ui, que bé, ho han fet també amb Omorulli, anota Omorulli, per davant Baskonia, 4 punts, ho atura Dani Miret, es posa les mans a la cara Ricky Rubio. Després d'aquesta pilota perduda, 3 minuts transcorreguts de l'últim quart, 7 minuts li queden per al desenllaç del partit. Veurem si en aquests 40 minuts torna a agafar una petita, petita distància al Baskonia. Més 4 per l'equip basc, 68 Baskonia, 64 Joventut.
1: I ho atura Dani Miret, perquè hi ha poques diferències i un més 4 ja suficient com per aturar aquest millor inici de quart del Baskonia, que no pas de la penya. Calma i tranquil·litat, que queda molt.
2: Sí.
1: I que la penya està ple dins del partit durant tots els minuts que s'estan jugant al Buesa Arena.
2: Amb Dani Miret al temps mort, dibuixant.
1: A veure si el sentim. Like, only they play hook, then push. See? Go green and stop them, you know, go trap before. But don't try to stop the ball in here. See, good communication.
2: Jugada pràcticament Ricky Rubio, que és qui li ha ofert la jugada a Dani Miret, i després d'una mirada entre el capità o un dels capitans i l'entrenador han acabat decidint aquesta away shoulder, aquesta jugada de la penya.
1: Sí, aquests punts de pausa dels sí. Entrenadors en temps morts, que dius, no tens temps, no? I va, espavila, sí. Generen sempre inquietud.
2: A mi em sembla sensacional, però és molt comú. Allò d'estar-se potser 30 segons pensant i pum, decideixen la millor jugada. Al capdavall, la jugada ja se la saben els jugadors. Sí. O haurien de saber-se-la. Ataca la penya, que perd de 4.
0: I zona 2-3 de Baskonia.
2: 68-64, Adam Cameron Hunt cap a Jabbar i Parker, aquest amb Yannick Crack. Crack, amb qui? Amb Adam, amb Cameron Hunt, perd la pilota. Cameron Hunt en fa l'efecte que Hunt, després de l'afectació, no gira del tot rodó, eh?
0: I el que dèiem a baix, jugadors que saben llegir el bàsquet i els que no, crac aquí, l'avantatge el tenia Jabbar Parker. El que ha de fer és buscar Jabbar Parker i no buscar Han, que no tenia cap avantatge.
2: Trent Forrest, també espanyol. Espanyol una altra vegada cap a Trent Forrest. Puja a bloquejar Omorulli, que ha anat incrementant el seu paper al llarg del partit. La té Trent Forrest. Forrest, un altre bot, la penetració, la pilota que pica bé el Joventut. Però mira la força amb la qual entra aquest tio. És un búfal. És un búfal. Quan verticalitza cap a ella, és molt difícil d'aturar-lo. Fixa't. No descriu ni una petita corba. És que va directe cap a ella. I a l'altra banda nota, perdó, l'Espanyolo, en la situació de fons, ha acabat anotant Mateo Espanyolo, 12 punts, bon partit, el jugador format al Real Madrid, i és un més 6 per al Baskonia.
0: I segon cop que tens poca possessió, pilota de fons, i anota fàcil l'Espanyolo.
2: Hunt cap a Ricky Rubio, penetració d'en Ricard, torna Ricard cap a fora amb Hunt, davant d'ell Espanyolo, finta Cameron Hunt, una bamba de cada color, la té Cameron Hunt, penetració de Hunt, que bé ho ha fet, que bé ho ha fet, que bé ho has fet, Cameron, el de Duncanville, anotant el seu 8è punt, amb una penetració marca de la casa, ataca el Baskonia, a través de Diakité, aquest amb Lubavu Cabarró, Omorulli, amb Espanyolo, el rebot de Diakité, la té Trent Forrest.
0: S'acaba.
2: Forres, el triple de Forres, no, el rebot és...
1: Ai, oh, uf, mare meva.
2: L'esmaixada monumental d'Omorulli per situar el 72 a 66 més 6 pel Baskonia.
3: Hola, companys, des del Tu Diràs.
2: Bona nit, Aleix.
3: Bona nit. Què tal? Bona nit. Ara sentíem, perda 6 la penya, no?, el tram final.
2: 5 minuts per al final, 72 a 66, correcte, una de les màximes diferències dels últims minuts, perquè el Joventut ha arribat a estar per davant, el Joventut que estava completant, o està completant, un partit molt seriós, però ara sí que Colo, no sé si comencen a fallar una mica les forces, carregat també de faltes al Joventut, ara millor al Baskonia, que es podria posar a 8, doncs mira, 2-1. 2-1 de Diakité, a 8 se situa el Baskonia i compta que no poguessin ser nou, molt millor a l'equip basc en els últims minuts. Colo.
0: Per això dèiem abans de la presència, encara que en atac a vegades no, el nivell sigui qüestionable, de Hanga, des que s'ha assegut Hanga, estem veient molts més errors defensius, estan capitjor el rebot i aquests petits moments de tensió que es perden, ho hem vist ara fa un moment, Cameron Hunt no tanca bé Espanyolo, tampoc Jabari Parker tanca el rebot d'Omorulli i se li està escapant el partit ara a la penya, que necessita, està trobant a faltar una versió bona de Cameron Hunt.
2: Doncs amb l'addicional de Diakité, la nota és un més 9, no sé si pràcticament la màxima diferència de Baskonia o si apropa, 75 Baskonia, 66 Joventut, a 4:36 per al final del partit, Aleix.
3: Ho té complicat, Puig, la penya, tot i que ha fet un molt bon partit, no?, pel que hem anat veient a la redacció.
1: Sí, molt igualat tot el partit, ara aquest últim quart, però el parcial és de 16-6 per Baskonia, una altra errada en el llançament de la penya... Haurà de reaccionar ja, si no vol anar-se'n ja amb el 0-1 cap a casa, cap a Badalona.
3: Queden 4 minuts, ara tornem per cantar el final, a veure si la penya posa l'1-0 en aquesta sèrie curta, el millor de 3 dels quarts de final, i fa com el Barça ahir, que va guanyar Múrcia i té un peu a les semis. Per cert, aquesta matinada Colo arrenca l'NBA, després en parlarem, d'aquest Knicks Spurs.
0: Sí, molt interessant, molt obert, i amb els aficionats dels Knicks il·lusionats amb raó, perquè tenen motius per creure en la gesta contra uns experts joves i que a més venen de sèries duríssimes.
2: Aficionats entre els quals es troba l'Eix Pariser.
3: Anem amb els Knicks, no? Sí. Jo anava dient, anem amb els Knicks.
2: Tu, sí, sí, sí.
1: Ah, sí? Ara va amb els Knicks?
2: Sí, sí, no, tota de sempre, vida, de sempre.
3: Jo tenia un estoig de petit dels Knicks. Sí, sí, sí.
2: No l'havies sentit, aquesta, que tenia un estoig, no, l'Eix, els Knicks?
3: Gràcies, sempre als Knicks. Jo sempre del Madison Square Garden.
2: Exacte.
3: Temps mort a pista. Doncs vinga, us deixo narrar aquests últims minuts i ara tornem de seguida. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Tens mort perdent d'11 la penya, per ser de 13-2, si ampliem a quart, 18-6 en aquest quart per Baskonia.
2: Sí, sí, a Miret se'l veu un punt empipat, però també jo crec que intentant demanar una miqueta de calma als seus jugadors, tenint en compte que encara falta molt, però que la capacitat física que pot tenir de reacció a Joventut, i aquest és, jo crec, que el gran temor que tenia Miret, és menor que la del Baskonia. Baskonia físicament són uns toros. I, per tant, són capaços de tornar i tornar i tornar. I em fa l'efecte que l'energia... Opa, és que l'esmaixada Morulli és una barbaritat, eh? L'energia de la penya, per una qüestió física evident, és molt menor. O menor, vaja. I això pot fer Colo que li costi realment tornar a partit, tenint en compte aquest desavantatge ja d'11 punts.
0: Sí, també la repetició, Jabari Parker va al rebot, el rebot no s'hi va, si no es tanca, i Omorulli, que és una de les sensacions de la temporada de Vitoria, que apareix aquí perfectament. El tema està també és que el tir exterior t'està costant, torna a ser un altre tir frontal, però aquest molt forçat de
2: Jabari Parker, tot i que agafa el seu propi rebot a nivell de rebots ofensius, no? I això sí que li va bé al Joventut, que perd 11-77-66, penetració de Cameron Hunt, tampoc, però treu la falta, com a mínim. Cameron Hunt anirà a la línia de tir lliure. Caldrà veure, insisteixo, crec que està atent a l'estat físic de Cameron Hunt al final del partit, perquè no sé jo si acaba de girar rodó després de l'afectació que ha tingut, no sabem exactament si el genoll o el turmell abans pot ser que digui aquí té cabida salut a la càmera o sóc jo? Ho heu vist o no?
0: No m'he fixat.
2: Passava una càmera al costat del tir lliure, digui aquí té, estava per agafar el rebot i crec que ha saludat a la càmera. Realment aquest home no sé si està gaire
0: bé d'enterrat. Sí, sí. M'ha explicat que es va crear una pàgina a Facebook perquè a Guinea veia que el bàsquet la cosa estava estancada i així ho va descobrir un jugador guineà que estava als Estats Units i se'l va endur cap allà.
2: obrint una pàgina de Facebook i penjant els seus vídeos, eh? 77-67.
0: Que és la vida, imagina com pot canviar la vida.
2: Sí,
0: estàs criticant les xarxes.
2: Sí, sí, crea't una pàgina de Facebook, Xavi Puig, per la pilota al Baskonia. Som-hi, Cameron Hunt, penetració de Hunt, Cistella! A 8, la penya. Per cert, abans havia notat un trillor i ha fallat l'altre. 3-20 per al final. Som-hi, 11è punt de Cameron Hunt. A veure si hi ha certs nervis també a Vitoria-Gasteiz, al País Basc, on s'està disputant aquest primer partit de quarts de final. Kobe Simons amb la pilota. Simons amb Diakité, Cistella. Oi, doncs no ha sortit de dins. Ai, el rebot és de Diakité, Espanyol, o llançament d'Espanyol, o tampoc. El rebot ara és de Korucs, el cop de dins de Korucs, i anota Rodion Korucs, tu.
1: Parker, noi.
2: Més energia de Bascón, ja ho diem. I ara qui intenta imprimir velocitat és en Ricard Rubio. 2:50 per al final, es va acabant el temps. És un menys 10 per la penya, un més 10 per Bascònia. Temps pels bons, temps pels que noten, temps per Cameron Hunt, que finta i refinta davant d'Espanyolo. 6 segons de possessió, massa llarg aquest atac, cal anar més ràpid, s'aixeca Hunt, no, el rebot és per Baskonia, 2:30 per al final, poc a poc, insisteixo, va perdent bugades, va perdent llençols a cada bugada el Joventut per intentar remuntar. La té Kobe Simons, el bloqueja Diakité, Simons davant d'ell, Rusic, que ha davallat en les seves prestacions al partit espanyol, el triple que vola, no, encara bo, i el rebot és per la penya, som-hi. Hanga, creu a pista, Hanga. Opa, antiesportiva.
0: Mira, esportiva, és que...
2: antiesportiva de Korucs, com no... se li apaga el terrat.
0: No insistirem, Korucs.
2: Com se li apaga el terrat. A veure, ara ho veurem bé. Korucs, que amb, jo crec, molt poc convenciment, no sé si ho veieu, demana a l'instant replay.
0: Clar, diu que va amb la mà, però copeja amb l'espatlla.
1: Home, li en queda un, potser sí que...
2: No, crec que no el demanarà, eh?
1: No?
2: No. Vaja, no veig jo que se les... O sí. A veure què fa. Àlex Gozalvo Galbiati. No el demana.
1: No.
2: El té lliure de Hanga. Oh, i el falla Adam Hanga. El falla Adam Hanga. Doncs aquests poden ser prioritaris, eh? Providencials poden ser.
0: 1 de 4, Hanga, avui.
2: Ah, a 2:10 per al final, el segon també el falla.
0: 1 de 4 perquè he fet espòiler.
2: També el falla Adam Hanga. Era un 1 de 3, ara és un 1 de 4. No dic que sigui imprescindible o que pugui afectar el final del partit, però evidentment aquest error pot marcar un davant important, tenint en compte que et situaves a 8, ara has de notar i encara podies retallar més la distància. Perd la pilota, a punt de perdre l'Adam Hanga, cantonada per Hunt, som-hi, el triple de Cameron! No, el rebot és poderosíssim. Per l'Obabo Cabaró.
0: Una altra mà de Diakité per aquí, eh?
2: I en 2 minuts per al final, el Joventut perd de 10, l'Obabo Cabaró, per intentar ja encarrilar la victòria. Cistellot de l'Obabo Cabaró. És un més 12 per al Baskonia, menys 12 per la penya. 1:45 per al final. El Joventut, que amb el triple de Hanga que vola i falla i agafa el rebot al Baskonia, ja ho podem dir, haurà de posar l'empat a l'eliminatòria a Badalona, perquè tot fa pensar que el Baskonia acabarà guanyant aquest partit. Ja planta, jo crec que aixeca bandera blanca la sisa Joventut, que ha estat pràcticament tot el partit dins de l'enfrontament, i és més, ha tingut marges per posar-se per davant, però finalment ha acabat cedint en aquest tram final, en aquest últim quart. Ara em diràs quin és el parcial, Puig, però ha de ser bastant important. Hanga per Ricky Rubio. Ricky s'aixeca, Ricky, no hi va, el rebot és per ells, per l'Obabo Cabaró, i ara sí que Dani Miret ja mirant a la banqueta, la penetració monumental de Trent Forrest, a veure que ningú Simons, prengui mal, era Simons, perdó, sí. Kobe Simons, anirà a la línia de tir lliure Kobe Simons, la falta és de Jabari Parker, hi havia canvis preparats a Yannick Crack i de Lude Hackenson perquè ningú acabi de prendre mal. Simons, Parker, que no ha volgut que Simons anotés, i aquesta cistella de l'Obabo Cabaró, que és preciosa.
1: 22-9 en aquest últim quart per Baskonia.
2: Doncs era una bona oportunitat, eh? Jo crec que és això, eh? Jo crec que se li han acabat les forces al final a la penya.
1: Sí, ha trobat a faltar més referents, eh?
2: Sí.
1: Hunt...
2: Parker.
1: Que ha volgut assumir responsabilitat en aquest últim quart, però jo estic amb tu, que no sé si és que no acaba de girar rodó o que és un dia especialment poc inspirat de Hunt.
0: Sensació, ho he dit abans del partit, que la temporada se li ha fet llarga i que no arriba tan bé com estava aquest final... perquè més enllà de que no hagi estat bé en atac, Sí, a mi és més qüestionable el paper que ha fet a darrere, on unes quantes fuites d'aigua venen per la seva banda. Jo crec que hi estarà donant moltes voltes avui al cap, serà Ricky Rubio, perquè estava amb 15 punts, estava liderant l'equip, i aquella segona falta que l'ha enviat a la banqueta...
2: Tercera, no?
0: Bueno, la segona falta seguida, que era la tercera. Sí.
2: Ha canviat una miqueta el guió.
0: L'ha desconnectat, perquè si no he tornat a notar. Ara sí, que ha tornat a pista, ha perdut pilotes, no ha estat... O sigui, s'estava sentint molt còmode a pista.
2: Estava, jo crec, liderant, controlant bé el ritme del partit...
0: I al final s'acaba, per exemple, que ara apareix Hackenson, que havia estat molt bé el tercer quart, has canviat la rotació i t'has oblidat d'ell a l'últim per confiar en Han. Vull dir que has canviat massa coses, segurament, del guió que hauria estat recomanable.
2: Bé, ningú va dir que seria fàcil, amics. És el Baskonia, és un tros d'equip. De moment guanyarà aquest primer partit de la sèrie de quarts de final. Avui els dos locals, ahir els dos visitants, patint més segurament València, però Déu-n'hi-do, jo crec que el resultat és un pèl enganyós, o com a mínim no reflecteix el gruix del partit, perquè la penya ha estat per dalt. L'últim moment que ha estat a dalt la penya era
1: final del tercer quart,
2: oi que sí?
1: No?
0: Sí, final, era el 59-60, perdó, final del tercer quart.
2: Ha estat aquest últim acte que ha acabat donant la victòria a Baskonia, que és qui disposarà de la penúltima possessió. Rebrà el Baskonia, rebrà Edwards.
0: Està clar que no guanyaràs cap partit de playoff fent 11 punts a l'últim quart.
2: Clar, sí. Anirà a la línia de tir lliure a Edwards. Li quedaran 9 segons al Joventut, doncs el partit de Badalona, que dirimirà si la penya torna diumenge a Vitòria, amb aquests horaris variables, no, Xavi?
1: Sí,
2: en cas que
1: molt,
2: hi hagi...
1: Tot molt fàcil per tu. Per programar el cap de setmana és molt senzill, ens ho fan. Recordem, la penya de moment aquest segon divendres a les 9,
2: sí,
1: i si n'hi hagués un tercer, en principi a les 9, a no ser que l'altra eliminatòria es resolgui en dos partits i, per tant, seria a les 7 de la tarda.
0: Que seria lògic.
2: A no ser que el València guanyi a Bilbao, exacte. Acaba el partit a Vitòria i a RAC+1, el Boes Arena ha perdut de 14 al Joventut, penya 85. Baskonia 71, ha aguantat 3 quarts, deia Dani Miret que calia arribar a un final ajustat a la prèvia, doncs malauradament el pla ha sortit fins que ha arrencat el darrer període en què el major nivell físic del Baskonia ha acabat imposant, i també el taler, apareixent noms com l'Ubabo Cabaró, per sumar aquest 85-71. Als quarts de final els arrenca el Joventut amb derrota, als quarts de final els arrenca la penya perdent, per tant, haurà d'anar al segon partit a Badalona per intentar empatar la sèrie i forçar el tercer partit.
1: Amb el Barça del primer maig vol a casa contra el Camp Múrcia, 7 de la tarda, des de 3 quarts de 7 a RAC+1. La penya haurà de salvar el primer maig vol en contra divendres a Badalona, a veure com ha vist Miret a la tele.
4: El encuentro lo ha visto todo. Bueno, hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza... No nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos. Estábamos haciendo un trabajo muy bueno desde la defensa y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos y hemos fallado, bueno, más canastas contra el tablero que canastas que iban con opciones de entrar.
5: Bueno, siguiente partido en casa.
4: Sí, estos son 1-0. En casa hemos de primero recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
5: Gràcies, Dani.
1: Paraules de Miret a la tele, parlant de la gasolina superior que té el Baskonia, que no pas la penya, i que aquest treball defensiu, Colo, els ha restat energia també a l'hora d'atacar. Justificava Dani Miret així també el desencert del seu equip avui.
0: Sí, al final les cames donen pel que donen i tot va lligat. O sigui, quan veus que les coses no surten, en atac acabes primer que l'altre equip té transicions molt més ràpides i anota amb més facilitat, i segon que acabes acumulant les errades. Jo crec que aquelles les faltetes aquelles de Ricky han canviat el que estava sent el guió de partit. La penya s'ha refet primer bé amb l'aparició de Hackenson, però com que és un equip tan físic, si tu al final vols apostar per Han, que és una mica el referent exterior, llavors no pots posar Hackenson, que és el que estava bé i que fins i tot ha entrat al final i la que ha tingut l'ha notat. Ha hagut de canviar molt, i amb aquest paper de 5 també, que costa, perquè aquí toca totes les pilotes, el Morull ha carregat molt bé el rebot, que aquí s'ha d'exigir molt més de Jabari Parker, perquè és un jugador que és petit, perquè no arriba a 2 metres, per ser un 4, però és un armari, i llavors has d'anar aquí al combat físic i que no et guanyi, i això no ho hem vist. Ja sabia el Baskonia, hem dit, és capacitat física d'Euroliga. I a l'ACB hi ha diferència entre la capacitat física dels equips d'Euroliga i els que no ho són. I ara aquí s'ha vist. Llavors ho has de compensar per altres vies, que no és fàcil.
1: A veure, divendres, una altra història. Evidentment, no... Està oberta l'eliminatòria, sí, Dani. Vull dir que no és gens descartable que la penya a casa, jugant a l'Olímpic, amb una mica més d'encert, apareixent una mica més jugadors com Parker o Han, acabi aconseguint la victòria i podronant cap al West Arena diumenge.
6: És que ho va fer fa un mes i mig.
0: Deixa'm dir que Omoroyi està poc suat.
6: Sí.
0: Sí que tenia raó, el periodista.
6: Sí, sí. Els braços, com a mínim...
0: No
6: ha
0: suat, i no els ponen una mica.
6: L'humorista... Ai, l'humorista. El periodista, que també és algú, eh? És que és algú una miqueta sentimillant, però ja el traurem. En tot cas, divendres ja ho va demostrar fa un mes i mig la penya, que és perfectament capaç de guanyar el Baskonia. Avui ho ha tornat a demostrar. Sí que és veritat que l'aprenentatge d'avui ha de ser interessant de cara a aquesta contemporització i gestió de les cames, però alhora també el desgast de jugar d'aquí a 24 hores, a 48 hores, amb el viatge de més que tens d'ahir, anant cap allà, bé, això també ho haurà de tenir en compte el Joventut, però tant de bo que el divendres a la nit estiguem explicant que la penya ha d'anar diumenge a Vitòria, a l'hora que consideri el tercer partit.
0: Sí, entenc que Dani Miret ha fet el check a moltes coses de partit que volia controlar, sí. He controlat el rebot, he controlat el ritme, he anul·lat, podríem dir, el Luau Cabrot, perquè han anotat,
6: sí,
0: el final, i tot i així he acabat caient. Pues ara anem a veure tot el que he de millorar pel següent partit i com ho faig amb un equip que portem tota la temporada i que t'ho diuen el mateix des de dintre la penya, que li costa molt fer dos esforços per setmana. Pues ara no són dos esforços per setmana, sinó són dos esforços en 48 hores.
1: Ho explicarem divendres a les 9, amb aquesta transmissió conjunta també amb el Sabadell Real Madrid Castilla. Tindrem la Clara Rodergues i el Gerard Guardi també a la nova Creu Alta per explicar si hi ha remuntada o no sabadellenca, de remuntar un 2-0 per, o igualar un 2-0 per plantar-se a la final per pujar a segona divisió. Abans demà, 7 de la tarda, al Palau Blaugrana, des d'un quart d'hora abans a RAC+1, Barça Camp Múrcia, demà també es resol el Tenerife Real Madrid amb el segon partit a la Laguna, i divendres veurem si es resol o no, vaja, resol o no demà.
6: Això t'anava a dir.
1: Es resol o no l'eliminatòria, i divendres si es resol o no el de Badalona, i si es resol o no el de Bilbao, el Bilbao Bàsquet València, amb la victòria avui del València, amb Jaume Ponsarnau, que no ha acabat gaire content amb l'arbitratge. L'últim quart ha deixat anar algun missatget a la sala de premsa pensant ja en Mirivilla.
0: Ha protestat molt, sobretot al final hi ha hagut una jugada en què hi ha hagut el triple de Jaroski, que l'han anul·lat perquè la falta era interior i ella va anar a revisió i tot, i tot i la revisió hem vist que es cagava amb tot. Perquè ell considerava que, clar, aquell triple era decisiu a l'últim minut.
1: De fet, a la roda de premsa ha vingut a dir això, diu, una que no es piten i no es perjudica. una cosa similar, Jaume Ponsarnau, pensant també ja, evidentment, en crear una mica més d'ambient, si és que cal, a Mirivilla divendres, en aquest segon partit de la sèrie contra el València. Colo, demà més des del Palau Blaugrana. Gràcies.
0: Fins demà.
1: Dani, et sentim ara al Tu Diràs. Fins ara.
6: Fins ara.
1: Rens, enganxem ja al Tu Diràs. Estan entrevistant Monchi, el nou director esportiu de l'Espanyol. Després sentirem protagonistes de la penya amb aquesta derrota a la pista del Baskonia. Demà hi tornem a 6:45, ja a RAC+1, amb més playoffs de la Lliga ACB. Tots els playoffs, o a RAC+1 o a RAC1, amb els equips catalans implicats. Gràcies per ser-hi. Un dia més i adeu-siau.
7: Els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC+1.
8: Oye, pues dar otro paso más. Pero creo que ahora mismo un club que hace 3 años estaba en segunda, que hace 2 años se salvó en el último partido de liga y que este año se ha salvado en el penúltimo año de liga, vender que el próximo año vas a jugar en Europa, creo que es vender humo. Mm. Y yo no he venido aquí para vender humo, yo he venido aquí para conseguir objetivos en el corto, medio y sobre todo en el largo plazo.
9: ¿Te hubieras quedado en segunda?
8: Sí, ya lo dije el otro día. Yo cuando decido aparecer y tirarme al ruedo, lo primero que le digo a Alan, porque había la posibilidad, si lo digo, había la posibilidad de poder decir, oye, no, yo lo primero que le digo a Alan, me tiro al ruedo, que sepa que pase lo que pase, me voy a quedar en el club. Eso era 100% y Alan lo sabe, porque no me parecía coherente venirme aquí 2 días antes del partido contra el Athletic Bilbao y dejar en el aire la duda. Yo cuando hablo con Manolo, cuando hablo con los jugadores, cuando hablo con los empleados, le transmito eso para que ellos vean, oye, que me meto en la dinámica, que si un tío que va a entrar en el vestuario y va a decir, vamos señores, está implicado.
10: Edu, ¿qué más? Sobre el trabajo de este verano, ya se pueden adelantar varias cosas, ¿no? Si me equivoco, me lo dices. No va a ser una locura de movimientos, es decir, estamos hablando de más o menos, por ponerle alguna cifra, media docena de salidas y media docena de entradas, más o menos la cosa calculas que va a ir por ahí, ¿no?
8: No, bueno, a ver... El plan inicial es un poco, un pelín más agresivo, pero también, como yo digo, en el Excel cabe absolutamente todo. Vamos a cambiar 24 jugadores y vamos a tener otros 24, y además vamos a ser mejores y vamos a tener un coste menor de la plantilla. Eso cabe en un Excel, te lo digo que lo cabe. Pero
9: el papel lo aguanta todo. Sí.
8: Pero la idea es un pelín más agresiva. Un pelín más agresiva porque creemos que se necesitan algunos cambios más. También es verdad que haremos lo que se pueda. Hay 27 jugadores con contrato en vigor que tienen referencia a primer equipo. Pues evidentemente para traer gente o hablas con Tebas y lo convences de que el Español tenga una normativa distinta o que no creo que no la afecte, o intentamos sanear un poco, no sanear no es la palabra, perdón, cambiar un poco la fisonomía de la plantilla.
10: Y a nivel de dinero, tú dijiste el día de la presentación, a mí Alan Pace no me ha vendido humo, o sea, no, a que la gente no se vaya a imaginar fichajes millonarios, pero te pregunto, ¿te dice, hay alguna posibilidad, prevés alguna venta importante, digo, más de 5 millones?
8: Bueno, algo tiene que haber, evidentemente, porque si queremos aumentar ese límite salarial, tiene que ser en base a ventas y ahorros, ventas con general plusvalía y ahorros salariales. Entonces, la idea es que haya alguna otra cosa que se consiga.
9: ¿Fichaje mediático, algún nombre así?
8: Yo creo que los fichajes mediáticos tienen una duración muy... en función del rendimiento. Yo creo que la gente lo que quiere son gente identificada con el club, que aporten rendimiento y que se suman a la causa y a la filosofía del club.
9: Entonces, ¿has dicho agresivo? ¿Qué quiere decir? ¿Que habrá como 10 bajas y 10 altas?
8: No,
9: hacer algo
8: tampoco,
9: así?
8: A ver, es decir, lo que le he dicho a Edu, que igual se ha quedado un poco corto.
9: Vale. O sea, que tienes trabajo este verano.
8: Un poquito.
9: ¿Alguna posición en particular que vayáis a reforzar? ¿Se puede contar esto o no se puede contar?
8: ¿Sabe qué pasa? Que yo no soy mucho, en eso soy poco noticiable, ¿eh? Soy poco de decir, vamos a buscar 2 laterales, un portero, un medio centro, no. Vamos a buscar aquello que creemos que puede mejorar el nivel de la plantilla, eso. Evidentemente va a haber, si he dicho que se puede más agresivo, pues en todas las líneas va a haber movimiento, está claro.
9: En todas las líneas va a intentar haber movimientos,
8: seguro,
9: ¿eh? Vale.
8: Seguro, 100%.
9: Para conseguir un Español mejor.
8: Ya he dado un titular.
9: Sí, no está mal, ¿eh?
8: Ay, hombre,
9: no está nada mal.
8: Este sea el trozo que cortéis.
9: De la cámara de vídeo que estamos...
8: Que el trabajo, ¿eh?
9: Sí. Bueno, y para ir terminando ya la conversación, no sé si tienes alguna duda más.
10: Yo le quería preguntar por el Mundial. Como, y ya no en este caso concreto, en este Mundial, que también, pero en el verano de un director deportivo, ¿el verano de Mundial es mucho más especial que el resto?
8: No. No, a ver, es...
9: Bueno, puedes descubrir algún jugador...
8: Entonces seríamos una dirección deportiva muy mala.
9: No, pero a
8: es
9: veces...
8: imposible.
9: No puede explotar un tío en Austria, en Jordania, sí, que digas...
8: Lo tienes que haber visto antes.
9: ¿Sí?
8: Hombre, seguro.
9: Pero no puede...
8: A nivel de globalidad que se mueve la dirección deportiva actual, es que con todos los medios que hay tú eres capaz de gestionar y controlar más de 35 ligas, es imposible que haya un jugador en el Mundial. Ya te digo que es imposible que sea desconocido.
9: No, ¿qué? Por eso digo que tú digas, mira, este tiene buena pinta, pero que explote.
8: ¿Sabes qué
9: en el
8: pasa?
9: Mundial...
8: Mira, te voy a ahorrar para que no tengas que apuntarte en un curso de directo deportivo de los que yo doy ponencias. Yo siempre digo que no es bueno firmar jugadores en torneo grande. ¿Por qué? Porque en los mundiales, en las selecciones, hay una motivación extra, claro, que a veces te hace confundir al jugador. Sí, hay muchos casos, no me lo estoy inventando yo, muchos jugadores que se han firmado de rendimiento absoluto en un mundial y después no han rendido con los clubes. ¿Por qué? Porque hay unos componentes. Primero, porque es una época del año donde la mayoría de los jugadores ya llegan con la gasolina,
9: claro,
8: justita. Luego hay un nivel de motivación muy grande que hace que esos rendimientos a veces estén supravalorados.
9: Sean engañosos, ¿no? A veces.
8: Entonces, tenemos todos los clubes el trabajo hecho y conocemos a todos los jugadores. No, aparte, yo lo que quiero que llegue el día 15. Es decir, a mí lo que me importa es la liga. Yo el mundial lo veré como aficionado. Si España hace bien, pues estaré contento. Pero no es un banco de alimentos para mi trabajo, no.
9: ¿Trabajas con inteligencia artificial?
8: Trabajo con Big Data, con inteligencia artificial, con el Machine, sí. Vale. Me gusta mucho el dato.
9: Sí,
8: pero, a ver.
9: No ficháis a través del dato, quiero decir.
8: No, el dato ayuda.
9: Vale.
8: El dato te hace dos cosas importantes: reduce el margen de error y acorta el tiempo de toma de decisiones. Pues si tienes que buscar un invento, un central que vaya bien por arriba, pues oye, hay datos que te dicen.
9: Va más rápido a filtrarte lo que necesitas,
8: evidentemente,
9: ¿no?
8: Qué evidentemente. Bueno.
9: ¿Tienes el mejor fichaje que hayas hecho? Por lo que sea, no digo por el jugador, digo por cómo se hizo. ¿Tienes alguno en mente que digas, mira, este me gustó por esta anécdota o no?
8: No, a ver, hay fichajes que, es decir, afortunadamente han salido muchos bien en todo mi tiempo, también han salido algunos mal. Yo siempre me quedo con aquel que cumple todos los plazos, ¿no? Es decir, jugador desconocido, jugador que rinde bien, que consigue objetivo y que luego es vendido y genera una gran plusvalía. Y de eso, afortunadamente, hay bastante.
9: O sea, esto es cerrar el círculo de tu
8: sí,
9: trabajo.
8: Sí, hombre,
9: ¿no?
8: Un poco darle razón o darle. Yo creo mucho en la dirección deportiva, creo mucho en la gente que trabaja conmigo, mucho. Yo siempre digo que yo no soy bueno fichando, yo creo que soy bueno gestionando personas. Y para mí, cuando un fichaje sale bien, mi mayor felicidad es que mi gente van a seguir creyendo en el proceso, en el método. Y eso para mí es importante.
9: ¿Cómo trabajas? ¿Con quién? Bueno, Fernando Navarro.
8: Trabajo Fernando, Miguel Ángel, y después hay un grupo de scouts aquí, gente que ya estaban aquí, Ander, David, Unai, Fernando, Alberto, mucha gente que estaban aquí, que bueno, que lo vamos a meter en la dinámica, que seguro que nos van a dar una mano y que dentro de unos cambios que hay, que a mí me gustan hacer, van a sumar.
9: O sea, sin esta gente no serías Monchi, ¿no?
8: 100%. Yo siempre digo que cuando yo me retire, que pensaba que me había retirado hace 10 meses, pero no me he retirado todavía, pues estoy aquí. Cuando me retire de verdad y me pregunten, yo para mí una de las cosas de las que me siento más orgulloso no de lo que he conseguido a nivel de título, sino de haber construido direcciones deportivas que han sido clave en la consecución de los logros del club.
10: Una cosa por si las cosas se ponen un poco, se van un poco mal, que no van a ir mal, pero sigues siendo, tú siempre has sido un director general paciente, un director deportivo paciente con los entrenadores, de aguantar entrenadores, de no echarlos, sigue siendo así.
8: Sí, yo creo mucho en el entrenador. Yo creo que cuando tú presiendo un entrenador es un fracaso tuyo. Entonces, bueno, yo apoyo, a ver, yo posiblemente a veces, y ahora con el tiempo, me he equivocado en a lo mejor unirme tanto al entrenador, ¿no? Y tenía que haber tomado decisiones que eran mucho más lógicas, pero al final cuando te casas con alguien, y para mí en el concepto que yo tengo de planificación, el entrenador es que es fundamental. Entonces, bueno, intento darle la mano y tirar para adelante.
9: ¿No tenías otro entrenador? O sea, no dudasteis con Manolo.
8: A ver, yo me reúno con Manolo el domingo por la noche en el hotel Meliá Inside Barcelona, en el aeropuerto. Cuando vienen ellos de Sevilla, yo venía de Barlín, y ahí, y Manolo está ahí vivo, gracias a Dios, le puedes preguntar, le digo, Manolo va a ser entrenador del futuro. Hombre, evidentemente, si hubiera perdido todos los partidos, pues igual no estaría yo.
9: Bueno, cuando perdió en Sevilla pasó eso.
8: Sí, sí, la noche de Sevilla, sí.
9: Sí, sí. Ahí era el momento crítico, tocó fondo, había muchas dudas en ese partido después de Tijuana.
10: De hecho, hubo rumores que quizás se tomaba una decisión y esa reunión.
8: Todo lo contrario.
10: Que no la supimos de su existencia hasta que tú lo dijiste en la presentación, esa reunión sirvió para.
8: No, todo lo contrario. Después hubo una reunión al día siguiente, que lo dije también, una vídeo con todos los ejecutivos del club y le transmití lo mismo que le transmití a Manolo. Y por la mañana me reuní con toda la plantilla y le dije lo mismo.
10: Alan Pace, perdona, ha aguantado al entrenador del Burnley, que le subió a Premier toda la temporada, ¿no? Aunque el descenso ha sido claro y bastantes jornadas con antelación. También es bastante así, ¿no, Alan Pace?
8: Sí, bueno, yo creo que él confía, también lo hizo con Company, ¿no?
10: Company, sí.
8: Company también lo hizo, ¿no? Y no le fue mal. Entonces, bueno, a ver, al final, a ver, hay un juez que nos juzga todo, que son los resultados. Hay gente que aguanta un poco más, gente que aguanta un poco menos, gente que cree más, y yo soy de creer.
9: Nada, fuera del Español, te quiero hacer una pregunta porque es actualidad. Lo que está pasando en Sevilla, ¿cómo lo ves? ¿Tú que tienes un sentimiento por ese club?
8: Bueno, yo soy sevillista, lo he dicho muchas veces, ¿no? Evidentemente ahora mi club era el Club Deportivo Español y evidentemente miro lo que está pasando. Pues creo que no es lo que todos deseáramos, ¿no? Pero bueno, también la distancia te hace no estar en el día a día y no saber exactamente, pero es verdad que ojalá, ¿no? Ojalá por el bien de, y porque es un club que aprecio mucho, encuentren el camino, que creo que ahora mismo es difícil de ver que dónde quieren llegar, ¿no?
9: Porque te gustaría que Ramos lo comprara y lo intentara
8: sanear. Me gustaría que tomara una decisión que sea lo más razonable y mejor para el club.
9: Sí, porque si no va a volver a sufrir como le ha pasado los últimos años, ¿eh? Bueno, estaba a punto de bajar a segunda, ¿eh?
8: Han sido años difíciles estos últimos, sí.
9: Ojalá te puedas tatuar, que estoy viendo que llevas tatuada la Europa League.
8: Siete.
9: Las siete Europa League, ¿no?
8: Sí.
9: Del Sevilla. Ojalá puedas tatuarte alguna cosa del Español, ¿o qué?
8: No, si ganamos Europa League algún día, pues
9: te pondrá la
8: octava estrella.
9: La octava estrella.
8: Hombre, si ganamos otro título me va a complicar, pero bueno, buscaremos. Buscaremos alternativas.
9: Un placer saludarte. Te lo he dicho antes de empezar la entrevista. Siempre nos has atendido cuando eras director del Sevilla Deportivo, cuando eras de la Roma. Siempre nos has atendido con mucha amabilidad. Y eso no es fácil de encontrar en el mundo del fútbol profesional. Así que te lo agradezco.
8: Ya te he dicho antes fuera de micrófono, te digo ahora. Era porque tenía en mente volver aquí para que hablara ahí de mí bien, por lo menos los primeros días.
9: Y me gusta también que tengas sentido del humor. Mucha suerte, Monchi.
8: Gracias a vosotros.
9: Venga, hasta luego. Gracias, Edu.
10: Gracias. Chao.
11: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Així ha anat la xerrada amb Monchi, un tio sensacional en la distància curta i que té les idees molt clares de quin espanyol vol de cara al futur amb aquesta revolució, a la plantilla. Ha dit que vol fer més de 6 canvis i que vol tocar totes les posicions del camp, si pot, i el mercat de fitxatges així els hi ho permet per intentar fer un projecte a mig-llarg termini perquè l'Espanyol estigui consolidat en la zona alta de la classificació, mirant, evidentment, cap a Europa, que no pas cap al descens. Hola, Ferran Martínez, company de Mundo Deportivo.
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Bona nit. Hola, Toni Padilla, company del diari Ara.
2: Bona nit, tinguem.
0: Bona nit. Hola, Danae Boronat, companya de la 2CAT. Què tal?
3: Bona nit.
0: Benvinguts tots i totes aquí a la tertúlia del Tu Diràs, també amb nosaltres, com és habitual, els dimecres. El cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís,
4: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Hola, Saperes.
5: Hola, què tal? Bona nit, Pariser.
0: Atenció, que el Saperes porta el fitxatge estrella d'Enrique Riquelme si guanya les eleccions a la presidència del Madrid. Però abans, deixeu-me fer una mica de... deixar un moment d'atenció.
5: Next coming?
0: Sí. Hola, Dani Aguilar.
6: Hola,
0: què tal? No, és que ho teníem pendent i vull saber què ha fet la penya en aquest primer partit dels quarts de final del play-off ACB.
6: Perdre 85-71 contra el Baskonia. Et deia abans que la penya havia estat en partit pràcticament els tres primers quarts. De fet, arribava a l'últim període per davant, però un 26-11 a l'últim quart ha acabat donant la victòria als vitorians, que posen el primer punt de la sèrie de quarts de final. Demà passat, divendres, a les 9 del vespre, l'Olímpic de Badalona, el Joventut intentarà allargar la sèrie i forçar el tercer partit el diumenge a Vitoria una altra vegada. Abans, el València també ha guanyat. Ha patit moltíssim per guanyar contra el Bilbao en un duel de tècnics catalans, Pedro Martínez contra Jaume Ponsarnau. 83 València, 80 Bilbao. Per tant, ahir van guanyar els dos visitants. Avui han guanyat els dos locals. Demà, l'oportunitat del Barça per ser semifinalista i del Tenerife per ser semifinalista també, eliminant el Real Madrid.
0: Molt bé, més tard sentim reaccions.
6: Perfecte.
0: Gràcies, Aguilar.
6: Fins ara.
0: Adéu-siau. Suposo que aneu a estar pendents. Jo crec que tots podíem intuir quina era aquesta segona estrella que té fitxada si guanya les eleccions, però no sé, anem a sentir-ho en veu del protagonista.
5: Sí, deixa'm dir que Enrique Riquelme ha estat avui a l'Hormiguero,
0: al
5: programa d'Antena 3, ha entrat a l'estudi amb una bossa on duia una samarreta amb el nom del jugador en qüestió d'aquesta estrella mundial i un acte notarial, i després de gairebé una hora d'entrevista ha arribat el moment de descobrir el nom d'aquest futbolista en qüestió.
7: Amigos, uf, esta es la nueva camiseta del Real Madrid y si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga... ¡Wow!
5: Suposo que has escoltat bé. Sí. Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
5: Erling Haaland.
0: O sigui, Rodri i Haaland.
5: El fitxatge que promet Enrique Riquelme, com dic, amb un acte notarial, assegurant que si és president i no porta a Haaland, pagarà la quota de tots els socis del Real Madrid. És a dir, copiant una mica el que va dir en el seu dia Florentino Pérez.
0: Sí, és veritat, amb Figo, no?
5: El mateix, que va dir, si no porto a Luis Figo, si no arriba, pagaré la quota de tots els abonats del Real Madrid. Per tant, repetint aquest esquema, Enrique Riquelme, que també ha explicat que entre divendres i dissabte anunciarà també el nom del seu entrenador. Avui no ha volgut donar més pistes de qui és.
0: S'ha de dir que està fent una campanya brillant per mi. Per mi, brillant i il·lusionant pel soci del Real Madrid, a diferència de l'altre que avui ha anunciat Mourinho, Florentino Pérez. Amb semantisme, a més, bastant, sí, bastant fluixot.
2: No t'ha agradat?
0: Mucha història per fer.
8: Perquè això d'on ve, Aleix?
0: No, mucha, ella fa servir mucha història, saps? Vull dir,
5: és sempre és important.
0: Realment és fluixet.
5: Bàsic, això.
0: Bé, Haaland, Rodri, Raúl González, de director esportiu, Fernando Hierro, de director del futbol base, i falta l'entrenador.
8: Tu imagina't aquest anunci d'avui a Europa, no? És a dir, que el candidat a les eleccions de la presidència del Real Madrid ha anunciat un gran nom, que és Erling Haaland, el panorama futbolístic europeu, i unes formigues davant han fet... Oh, oh! Vull dir que, a veure, tot plegat...
0: Venim del xiringuito i la superlliga.
8: Per això. Vist des de 600 quilòmetres, és divertidíssim.
2: Marca Espanya.
8: És brutal.
2: Escolta, que anunciaran la superlliga. O quin promo fan? A la una de la matinada, al xiringuito... I ara que diuen que anunciaran Haaland, a veure quin programa deuen fer-ho, què és això? Unes formigues?
3: Doncs mira,
2: què és aquest senyor misògin?
3: Perquè això et demostra que encara el poder que té la televisió. I com que treballo a la tele, doncs ho celebro.
2: No, hi ha programes i programes. No sé,
0: el minut d'or d'audiència...
3: Demostra que ni xarxes ni històries. Quan volen fer un missatge arriba, va de la tele.
2: Si hagués vingut amb tu, segurament tu no has tingut unes... No ets una persona que ha destacat per fer comentaris misògins, masclistes, gairebé racistes, que gairebé de fotre mà persones allà. No tens unes formigues per allà, intentes tenir gent divertida, que parli bé, no? Tens un concepte de televisió que diríem, bé, diríem, senyor Riquelme, molt bé. I, de fet, la premsa internacional diria, molt bé aquesta presentadora.
0: Dit això...
2: Dit això... La premsa britànica de Manchester dient ens fills per a casa estan entenent alguna cosa formigues?
0: Això és la marca Espanya, sens dubte, és així. Dit això, és un farol?
3: Però... No,
0: no sé. Bé, perquè potser sap que no guanya i diu, bueno,
5: que ho tingui apamat.
3: Clar, no saps fins a quin punt ho tenen lligat, clar.
5: Sí. La Pimienta pot sortir a desmentir-lo en 5 minuts, perquè ho va fer amb...
0: Estem fent F5 al City, estem fent F5 al City, no?
5: Víctor Font, quan va deixar entreveure, o va dir que tenia a Haaland lligat o que podia aspirar a fitxar a Haaland.
1: Li va durar poc.
5: Li va durar molt poc perquè va sortir la seva gent a desmentir-ho. Entenc que aquesta vegada, veient el que li va passar al candidat del Barça,
3: no, i que...
5: Riquelme deu haver lligat millor.
3: Però, i que tenint Mbappé, no ho sé, et fa falta? Fins a quin punt et fa falta Haaland?
0: No, és il·lusió pel madridisme, no?
8: Però vaja...
3: O sigui, no hi ha, no, ni de conya és millor que Mbappé. Vull dir, per mi és una...
0: Però Mbappé a l'esquerra, Haaland al mig, et vens a Vinícius, és una bona jugada.
3: Hòstia, no ho sé. Jo entenc que no genera tanta il·lusió com però si no t'hagués tingut encara Mbappé, eh? Vull dir, el moment que era Mbappé o Haaland, que no, fa 2 anys o 3... Però ara mateix...
0: Jo no sé si el City sortirà a desmentir alguna cosa o l'entorn de Haaland sortirà a desmentir alguna cosa. Ara, a mi em sembla molt, molt heavy el que ha dit, perquè si després no ho compleix... Jo penso, té tants calés que pot pagar la quota dels socis i ja està. Haurà guanyat les eleccions, pagarà la quota dels socis i dirà, oi, al final no viene.
8: Sí, però si no guanyarà les eleccions.
0: Doncs per això és un farol, potser, també.
2: Si vol tenir opcions de guanyar-les, ha de fer això.
8: Amb ell no li surt gratis poder dir que Haaland, ens entenem, no? Vull dir que guanyar aquests 5 dies de coll fins després de les eleccions...
3: És veritat que si et surten a desmentir, com deia el Ferran, estàs mort. Abans de dissabte...
0: No, potser ho ha expectat amb l'entorn de Haaland de dir, ei, no digueu res fins dilluns, i dilluns
2: desmentiu. Recordem que la Porta 2003 aconsegueix generar molt de soroll
0: amb
2: David Beckham, en què tothom...
0: No, però fa servir una fórmula del United.
2: És el club, correcte, sí, però en aquest cas la idea era... sabem per la gent que en aquell moment sabia la informació, que no era jo vaig, me'n recordo anar a la roda de premsa i dir, hosti, tu, David Beckham, no? Llavors deia, no, ja tothom ja sabia que acabaria de Madrid, però la idea era bona, era, escolta, hem de totes les parts, tu, David, calla uns dies, United et diu que té preferencial, i llavors direm, no, el David no vol anar amb tu, per tant et fots i te'n vas al Madrid. És a dir, a vegades totes les parts els interessa un o dos dies de silencis, sí. Doncs una cosa per aquí, vés a saber que s'han promès. Jo fins ara creia que el senyor Riquelme estava fent una campanya prou bona, preparant-se per una elecció en el futur, és a dir, m'estic presentant en societat amb els pocs dies, em descobriu, veieu quin soc, com soc ambiciós, i el dia que Florentino no hi sigui, assumint a més que Florentino, bueno, espera què passa amb el fill, que està per allà amagat, no té un delfí, no té un hereu, per tant, que era més com una presentació de cara a la societat, però ha decidit jugar fort. Si volia tenir una mínima opció de guanyar, havia de presentar un molt bon jugador. I val a dir que, de moment, Haaland és l'únic que li pot permetre donar una mica d'emoció i segueixo pensant guanyar la Florentina.
3: I no tindrà opcions de guanyar tampoc perquè el que ha explicat, o sigui, a banda de si il·lusiona o no la seva figura, són les possibilitats que té reals de que la gent el voti. Avui explicant, per exemple, això, que tots els socis del Madrid ja tenen la butlleta a casa de Florentino Pérez i la seva no la té ningú, perquè no ha tingut accés al cens, perquè no... Vull dir que...
0: Ahir la Junta Electoral el va desmentir ahir.
3: Sí, allí sí que hi ha vot per correu, a diferència d'aquí.
5: Després també dic que, per mi, la campanya que està fent Enrique Riquelme, crec que, com deia el Toni, és... ja més en clau futur, en clau fer-se conèixer, i crec que fer-ho a través del programa, que jo no el segueixo, ni és no és de la meva devoció, ni
0: Tranques i Barranques no són el teu
3: referent. Però és el programa més vist
5: del Brenta. És el programa més vist d'Espanya.
0: Sí.
5: Per tant, si tu et vols fer conèixer...
0: Rivalitzant amb Broncano, però sí, a vegades. Però sí.
5: Sí, bé. Mm. O un dels més vistos, dels dos més vistos d'Espanya. Per tant, si tu has d'apostar per això, doncs, entenc que li pot sortir bé i és una bona manera de fer-se conèixer, segur que...
0: Ei, pot fer dubtar més d'un, dir, hòstia, aquest tio... Ara, jo sóc al City i demà surto a desmentir, perquè estàs tocant a Rodri, és central del mig del camp, i a Haaland, segons aquest senyor, no? Tot i que Rodri l'ha arribat a dir, o no? Ha dit Internacional d'Espanya.
3: Sí, ho ha dit. Ja ho ha dit.
1: El que passa és que quan ho diu a la Ser, diu un jugador com Rodri. Avui ho ha dit literalment.
3: No, però l'altre dia li pregunten a Rodri a la selecció i Rodri no ho desmenteix pas.
0: No
5: ho desmenteix.
3: Però que el normal seria...
5: Que el primer dia que apareix, quan li pregunten a la sèrie, avui ja li han... Ell ha dit que ha parlat amb l'entorn del jugador, però el primer dia, quan apareix a la sèrie, un jugador com Rodri...
1: Sí, però ha anomenat el representant avui, ha dit a Pablo...
5: Sí, avui
1: ha dit fins i tot...
5: Que han parlat amb ell,
1: ha dit fins i tot que... Exacte, que han parlat amb ell,
5: però... el primer dia va ser un pèl...
3: Va ser més prudent que
1: el Haaland. No recordo exactament la frase, però ha dit com que el fitxava i després ha matitzat una mica... Com dient que intentaré hacerlo todo para que Rodri juegue en el Real Madrid, però al principi he dit que el fitxaria.
2: Jo entenc que té algun tipus de potser de pacte amb el Manchester City, és a dir, al final
8: els representants,
2: amb els representants. Vull dir que el món de al final són empresaris que tenen grans empreses i poden tenir interessos comuns, potser en dir, escolta, mira, ara si us plau, dos dies callats i a canvi ni podem fer un pacte per una altra banda, o que la gent de Manchester City li vagi bé d'alguna forma d'habilitar Florentino per bé, se sabe què. És a dir, que a vegades hi ha una geopolítica darrere,
0: Succession,
2: són empresaris,
0: eh?
2: Tenen moltes coses comuns, clar, és que estem parlant d'empreses que són al final globals, que tenen interessos en diferents mercats, vull dir que poden tenir sinergies en algun moment, i perquè passa això que molts cops els clubs salten al segon a fer comunicats, no com l'Atlètic de Madrid l'altre dia amb Julián, però amb més o menys elegància, però salten al segon, i altres de sobte callen. Quan callen, al final, has de pensar que hem parlat i que hi ha un intercanvi de favors que potser no té a veure amb el futbol. Estic llançant aquí una teoria. Passat amb fets que han passat en el passat. No dic que això estigui passant ara. No, això ho desconec.
5: En tot cas, si fos cert, seria un fitxatge... És un grandíssim jugador. Sí. Ara, jo crec que fitxatges que et puguin fer president i que puguin canviar la situació de dalt a baix ha de ser com va fer Florentino en el seu
1: lloc. Sí,
5: és a dir, Lamine Yamal o Pedri.
1: Exacte. Avui eres Lamine Yamal o Pedri.
5: Lamine Yamal o Pedri, jo crec que aquí sí que dius, hòstia, que hi ha partit.
0: Haaland il·lusió, jo...
5: Però, no, molt, és un grandíssim futbolista. Però per canviar una estadística
3: no està per sobre d'Mbappé.
5: De 30-70...
3: Tu ja el tens el millor, ja el tenen.
5: Que girar una situació d'una manera molt bèstia contra un president que ha guanyat 7 copes d'Europa, jo crec que són noms com Lamine Yamal o Pedri.
3: Ara és veritat que ha agafat
5: el pal de
3: paller
5: del rival.
3: Raúl González Blanco...
5: Grandíssims futbolistes, evidentment, només faltaria a jugadors com Haaland.
3: Que Raúl estigui totalment apartat del Madrid és greu pel madridisme, no? És com si Guardiola estigués d'esquenes al Barça, no? Llavors, hosti, crec que juntar Raúl González Blanco, juntar Fernando Hierro, al final potser sí que és una suma de tots, però i ell està anant arguments com molt racionals, no? El de la butxaca, però no sé si hi havia aquesta necessitat entre els socis del Real Madrid. Després, el de... la professionalització del club, avui ho ha explicat molta estona en Pablo Motos, no? Que ell creu que hi ha d'haver unes jerarquies molt clares, diu que això no és mano dura, diu, no? Sinó que cada àrea tingui qui mana, el que hem dit sempre aquí també a Barcelona, diu que això ara no existeix i al final això a la gent li és igual quan el club guanya.
0: I la venda.
3: Que és el que passa aquí al Barça i el que passa allí. Quan el club guanya és igual si són els amics, que també ha parlat, de que allà només hi ha els amics de Florentino, el que passa aquí amb Joan Laporta, per tant, això a la gent li és igual. Llavors, Haaland, no sé si pesa tant, Haaland, que és el factor més emocional, més passional, no sé si pesa tant com perquè t'acabin votant. Jo crec que només el votaran. Vaig veure alguna enquesta que feien de tele, no? De gent que anava dient Florentino, Riquelme, només el voten aquells que consideren que Florentino està a gagar, que realment veuen que ha perdut el nord o que el pot haver perdut. Només el vota aquesta gent i encara són pocs.
0: La vella guàrdia votarà Florentino.
8: Sí, no, jo el que veig és que és una campanya que ha fet Riquelme, bàsicament per donar-se a conèixer, que ha agafat els que estan rebotats amb el sistema, és a dir, amb Raúls, Hierros, els que han sortit rebotats del Madrid els últims anys. I aquest, a mi hi ha un punt que em fa gràcia fins i tot al punt de l'anunci de Haaland. O sigui, el trobo com d'una altra època, com un punt ridícul. No sé, crec que està en un altre moment ara del futbol, de la història del futbol. O sigui, treure Haaland del Manchester City no és una cosa tan fàcil com podia ser fa uns anys treure Figo del Camp Nou, que era pagar, bàsicament, i emportar.

0: Fes
1: un
0: vídeo
1: de la notaria, que he pensat, hòstia, va una mica a rebufo de la proposta d'Enrique Riquelme. I que avui, mentre havia d'anunciar el seu fitxatge, també l'equip de Florentino intentés contraprogramar. No és allò que...
2: I atacant a la seva capacitat econòmica.
3: Que per mi la campanya de Riquelme no sigui brillant, no vol dir que l'altra sigui bona, perquè l'altra, ja només amb la roda de premsa el primer dia, per mi allò és dantesc tot.
2: Que l'altra nata a menys tenir-lo amb els calés, que dius, hi ha una cosa més baixa.
1: Tu podries pensar, fes, que jo això quan arribi el diumenge ho tinc fet. I he pensat, coi, aquí hi ha hagut algun moviment de per si acaso hem de fer el gest del notari i avui anem a llançar
0: els noms d'un i de l'altre cauen pel seu propi pes, vull dir, pel que s'ha filtrat de Florentino, Konaté i Dumfries són els que tindria...
1: Víctor Muñoz també parlava.
0: Víctor Muñoz que el recupera en Osasuna i en canvi l'altre va amb Rodri.
4: Ja, però un entrenador.
3: Sí.
0: Mourinho. No, i l'altre l'anunciarà ara.
4: Quan espera saber-lo, té un entrenador que al final... És Mourinho, que connecta amb nosaltres sense poder mirar d'una forma, però amb un cert madridisme el connecta amb una personalitat. És a dir que a vegades, clar, ens passa molt de que jutgem les seleccions, és que això és quan hi ha eleccions a un país estranger, no? I nosaltres tenim una visió i no entenem les coses. Al final, clar, vull dir, o sigui, passa això, no? De que tu un viant des de fora i diem, vols dir Mourinho? No vols dir que se li ha passat el peix, però per un gran part del madridisme, de dir, vale, és potser el que necessitàvem, no? Aquesta persona que vin d'aquí, que posarà ordre, el gai que vin del galliner, que posarà ordre, i la idea de tenir un entrenador fort i que a partir d'aquí construeixi un equip al seu estil, i en aquest cas són fitxatges d'Anfres i companyia, molt i Konaté, bastant mourinyescos en el sentit del que li pot oferir futbolísticament.
5: La clau és... Em xirria on encaixarà, perquè amb una defensa de 4...
0: Carriler, no?
5: Sí, però amb una defensa de 4 que pateix, que pot patir més.
4: Bueno, l'única idea és que pugui explorar jugar en defensa de tres centrals, que en algun moment ho ha arribat a fer, els últims anys de carrera.
5: Molt poc, no?
4: No, a Roma va jugar-ho bastant, a Turquia va explorar en funció del que tingui, i l'Anfes pot jugar tant d'extrem com de lateral. Al final, vull dir que sempre li han agradat aquests tipus de laterals a Mourinho, i els tenia l'Inter, aquell Inter del triplet. Però és que al final és...
1: Està, no? Del turmell, ha tingut una lesió al...
4: Ha tornat molt bé.
1: Al turmell.
4: Va tornar les últimes 10 jornades de la Lliga i va acabar bastant bé.
5: Ara, al final Dumfries, deixa'm dir que el porta Mendes també.
0: A tot arreu ha estat.
4: Dit això, Aleix, hi ha un punt, acabi com acabi, hi ha un punt que crec que ens mereixíem tots veure des de la distància.
0: Sí,
4: després de 20 anys en què des de Madrid han estat mirant com nosaltres
2: el
4: processos electorals, ens mereixíem poder ser a veure què faran aquests avui.
2: Jo fins ara l'havia vist com això, racional, com fent passes bastant fermes, no? Riquelme, tot i que crec que és més la sensació d'aquí que allà no se l'estaven prenent massa seriosament, pel que anem llegint a xarxes, a les teles, a les ràdios, però crec que, o sigui, per mi és una fotuda de pota terrorífica això que ha dit el podcast de Jordi Wild, que per ell li aniria, o sigui, ell voldria que el Barça desaparegués.
0: Va dir que no li importaria.
2: Sí, és com, sí. Vostè no entès res. No té res.
1: Perdona, jo crec que
2: ell creu que això és populista.
1: Tot el que sigui contra el Barça et suma.
2: Sí. Llavors, clar,
1: quan
2: no
1: li fan,
2: suma.
1: Quan li llancen, o sigui, alguna cosa...
2: Mira, el Joel Oviedo, madridista i català, un dels primers que ha dit... Pues, de cap manera. O sigui, els madridistes necessitem el Barça i els culers necessiten el Madrid una mica per aquella llei dels vasos comunitats.
0: És una xerrada distesa. ¿Te gustaría que el Barça bajara a segunda? Sí, jo, com vull ser l'eterno rival, que
2: baje.
0: I que desaparezca.
2: No m'importaria. És no entendre com va aquest negoci.
0: No m'importaria.
2: No entendre la rivalitat.
0: A tu no t'agradaria que baixés a segona al Madrid un any?
2: Ah, no. Com? No, ell ha dit que desaparegués el Barça. És aquest concepte el que crec que és una bestiesa.
0: Tu creus que hi ha culers que no els agradaria que desaparegués el Madrid? No sé.
2: Algun hi haurà, sí.
3: Però vaja, ens avorriríem.
0: Ens avorriríem. És veritat que clar, són vasos comunicants, no? En tot això. Bé, hem de fer una pausa, ara seguim parlant, La notícia és aquesta, fa només uns minuts, Enrique Riquelme ha dit que té lligat a Erling Haaland si guanya les eleccions i que si guanya les eleccions i no fa alguna de les coses que ha dit en campanya, pagarà la quota anual de tots els socis del Real Madrid. Vinga, doncs a rascar-se la butxaca si guanya, ja veuràs.
6: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
10: Aquest any

0: 103. El 29 de novembre l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
2: 97.235-97235.
1: Sèrie
2: 7007.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts de 12, aquí seguim fent tertúlia amb Joan Lluís García, Danae Boronat, Toni Padilla, Ferran Martínez. De seguida amb els Saperes acabem de sentir tot el que ha passat avui a les eleccions del Real Madrid, amb aquesta notícia d'última hora. Enrique Riquelme tindria lligat Erling Haaland si guanya les eleccions a la presidència del Madrid. I també entra a l'estudi la Marta Ramon, i ara parlem del Barça, de l'actualitat del Barça. Hola, Marta.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Saperes, anem a acabar de...
3: Sí, ràpidament.
1: De rematar alguns documents interessants.
3: Mira, el que dèiem minuts abans de donar aquest nom d'Erling Haaland, mostrant la samarreta a l'Hormiguero, Florentino anunciava el nom de Mourinho, en cas de ser president, com a tècnic per la banqueta, amb un vídeo a les xarxes, i deia, mientras en la tele hablan y hablan, i s'escolta breument la veu de Mourinho.
4: Sí.
5: És el de sí, no? Vull dir,
3: i aquí diu,
5: no canta ell.
3: Vota Florentino, no, apareix Mourinho amb la samarreta vestit de blanc i diu sí. És tot el que pronuncia el tècnic portuguès. Per cert, ha estat el primer anunci després d'acabar l'Hormiguero. Ha aparegut la imatge, l'anunci de...
2: El primer anunci de l'any, no? Ara...
3: Florentino.
1: El tio ha pagat perquè quan acabés el programa de Riquelme sortís
2: ell. I molta pasta, que és el minut més car.
5: És molt divertit veure aquests senyors amb tanta pasta com se les va fer.
3: Anunci de Mourinho, per tant, guerra total avui a les televisions entre tots dos. Precisament a Riquelme li han preguntat durant l'entrevista per aquest anunci i per la figura del portuguès.
6: Bueno, ya lo tuvo en su momento. Creo que es un buen entrenador. En nuestro proyecto, pues, es un estilo totalmente diferente. Con mucha experiencia en la competición europea por nuestro lado y pero bueno es un gran entrenador que creo por nuestra y oye está Raúl,
7: ¿te gusta o no te gusta Mourinho?
6: Para nuestro proyecto no es totalmente otro tipo de proyecto.
3: Doncs a Riquelme no li acaba de fer el pes Mourinho, com hem dit abans, entre divendres i dissabte anunciarà el nom del seu entrenador. També ha parlat de l'anunci que va fer de Rodri.
6: Rodri es un grandísimo jugador español de Madrid, balón de oro, que juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar. Y es un perfil que si yo soy presidente del Real Madrid, hemos tenido conversaciones con Pablo, sé y hay que respetar porque está jugando y le queda año de contrato en el City, pero si yo soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro, Rodri jugará en el Real Madrid.
3: També ha parlat de...
1: Ara sí. Primera vegada que li sento verbalitzar-ho tal qual.
3: Amb totes les de la llei. També sobre la qüestió del vot per correu, recordareu les crítiques aquí en l'entrevista que li va fer el Basté al Món RAC1, el posterior comunicat de la Junta Electoral, dient que no era correcte el que havia dit el candidat, avui ha tornat a fer-hi referència a Riquelme.
6: Todos los socios del Real Madrid tienen la papeleta y la información de la candidatura del señor Florentino Pérez y yo me las tengo en mi casa guardadas que todavía no se las he podido mandar. Entonces, el voto por correo se ha terminado prácticamente y mis votos pues no han podido llegar a la gente y no tienen mi candidatura ni tienen mi proyecto. Esa es la verdad.
1: Una mica el que deia la Danae, no?
3: Sí, ha continuat insistint en aquesta idea i que no falti el dard cap al Barça, aprofitant que en algun moment Pablo Motos es veu que va dir en el seu programa que els equips de futbol els formaven 12 jugadors.
6: Pero es que tenía razón, lo que a lo mejor equivocaste de equipo, pero en el Barça a veces juegan 12, que cuenta con el árbitro.
3: Doncs pa, un altre cop la qüestió arbitral, la brometa sobre el cas Negreira. Recordem, insistim, que Riquelme ha portat a la notaria tots els noms i propostes electorals per garantir que complirà amb tot si és president aquest cap de setmana.
1: Parant de notaris, com dèiem abans, Florentino avui n'ha visitat un, també.
3: Sí, i sorprèn perquè ho ha fet recollint el guant que li va llançar Riquelme, que dilluns va dir que es comprometia per aquesta via a no vendre cap percentatge del Real Madrid i va convidar Florentino a fer el mateix. Doncs bé, avui el president blanc s'ha fet seu aquest compromís.
8: He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.
3: És interessant perquè el que ha portat el notari, en cap cas, Riquelme parlava de no vendre. Ell no diu res d'això, sinó que diu que sempre serà dels socis. La fórmula mitjançant la qual serà dels socis no l'acaba d'especificar Florentino Pérez. Encara sobre aquesta guerra entre tots dos, avui una consultora especialitzada en anàlisi digital i ciberintel·ligència artificial ha determinat l'existència de fins a 326 comptes potencialment falsos que haurien intervingut de manera coordinada en les converses sobre les eleccions del Real Madrid. Segons aquest informe, l'objectiu d'aquests comptes seria reforçar la imatge de Florentino i difondre missatges crítics contra Riquelme. En total estaríem parlant de 29.000 interaccions, una quarta part de tota la conversa digital generada des que es van convocar les eleccions. En tot cas, la consultora deixa clar que no la atribueix a cap candidatura concreta, sinó que es limita a reproduir patrons de comportament
1: tant,
3: a les xarxes.
1: Per tant, vots a les xarxes que fotien...
3: Estarien intervenint en les converses sobre els temes de les eleccions, prenent part, en aquest cas, per Florentino, però assegura aquesta consultora que no està dient que sigui Florentino qui està darrere d'aquests vots. I per rematar-ho al Confidencial...
4: No m'imagino Florentino creant ells, apretant amb el teclat amb un dit, no? Usuario! Tito Flo!
1: Tampoc
4: glorioso! Vaya a crear otro!
1: Tampoc m'imaginava segons qui del Barça fent això i s'està investigant judicialment.
4: Per això van contactar una empresa. Clar, si havia de fer obertura, també hauria passat el mateix, no?
3: I deia que per rematar-ho el Confidencial explica avui que el govern de la Comunitat de Madrid estudia otorgar la consideració d'interès general a determinats espectacles i concerts, cosa que permetria crear un marc especial perquè el Bernabéu tornés a acollir-los, tornés a acollir aquests concerts. Mm. No de manera indiscriminada, però sí grans esdeveniments com els que estem veient a Madrid amb Bad Bunny o els que veurem també amb Shakira. Aquest canvi legal es faria abans d'acabar l'actual legislatura, recordem, el proper mes de maig.
1: Doncs això, afavorir que hi hagi algun tipus d'espectacle i d'ingrés econòmic al Real Madrid, ja sigui de Florentino
3: o d'Enrique Riquelme. Possible, aquesta setmana escoltàvem també aquí al Món Arracú a l'associació de veïns que ha aconseguit aturar-ho dient que això no és possible. Veurem fins on pot arribar Florentino.
4: Una de les derrotes, ha sumat unes quantes derrotes Florentino, que està molt, molt significatiu els darrers 2-3 anys. He vist una sèrie de derrotes de Florentino també fora dels 30 jocs. És molt significatives, no? La més gran de la Superliga, però també tot el tema del Bernabéu, n'han quedat moltes. Recordo abans d'un clàssic que també vaig anar a fer el reportatge d'anar a parlar, vaig anar a un escafet pel matí, un dia al partit, vaig al barri La Rodalies del Bernabéu, que unes cafeteries molt elegants, aquestes que pagues 4 euros només per un cafetó, i totes senyores amb joies i gent que les seves feines doncs tenen feina amb advocats, arquitectes, i deien Florentino és un dels nostres i ens ha traït perquè nosaltres tenim un barri molt tranquil i que ara sobte hi ha sorolls, ens ve aquí una gent tot... I la idea aquesta de que el Bernabéu sigui 24 hores un gran espectacle, això no els agradava, i se sentien com traïts, i el que explicaven al final és que ha estat un factor clau, perquè per exemple hi ha altres zones de la capital de Madrid en què hi ha doncs, recintes on es fan concerts que estan més a prop de zones més modestes, que potser els veïns s'organitzen a nivell de
2: el Wishing Center, per exemple.
4: Però no tenen potser la capacitat de contactar bons advocats i fer soroll, i aquí com molts dels veïns són bons advocats i tot això, es van organitzar molt ràpid i van aconseguir derrotar Florentino, i molts deien aquesta idea que em dient, un dels nostres ens ha traït que ens ha portat aquí doncs, uns sidrals i unes cares que no volem ni veure. Llavors entenc que encara vulgui guanyar el Florentino, que necessita intentar fer aquests concerts i aquesta idea del Bernabéu per ingressar calés. I això, bueno, jo estava pensant que ara com a Madrid estan molt, molt liats, no? Perquè el seu primer Bad Bunny i després el Papa, com ara Florentino ha estat molt...
2: Tota l'hora és,
4: Tota la vegada. Pues, clar, sí. Com Florentino està molt moltes ganes ara de deixar-se veure, que fins ara està molt amagat i fins i tot va veure el femení, que no aparegui a la caseta de Bad Bunny. Sí. No? És una imatge que m'agradaria molt veure. Hòstia, Florentino allà, movent l'esquelet, no?
2: Sí, perquè ara ja deixen entrar persones, diguéssim, no tot noies, models, diguéssim, que ja pot entrar gent amb cossos no normatius...
4: Si hi havia Palafón, pot anar a Florentino.
2: D'edats diverses, t'imagina? Sí. Marcelo, l'exjugador, i era...
1: Guanyaria les eleccions. Entre el públic jove, si Florentino apareix amb Bad Bunny, guanyaria les
4: eleccions. Perreando ja.
1: Sens dubte.
4: Nova York.
1: D'això de Haaland i de les eleccions de Madrid, voleu afegir alguna cosa més? Perquè si no passarem ja al Barça. Que ara estic una mica impactat i vull veure les reaccions que hi haurà. No sé si el City haurà de dir alguna cosa, l'entorn de Haaland haurà de dir alguna cosa, perquè ens ho podíem esperar quan va dir grans estrelles, uno de los mejores jugadores del mundo, doncs tots vam apuntar cap allà, però a mi em continua sorprenent que s'hagi tirat així a la piscina.
5: Però és molt gratis, no? És a dir, si no guanya, aquí queda tot.
1: Ja, però perd credibilitat, no?
5: Sempre pot dir que ell ho tenia fet i que amb Figo va passar el mateix, que Figo va sortir i Figo va sortir una samarreta al Barça fent-li un petó el dia abans que se n'anava cap a Madrid. És a dir, a tu sempre et quedarà el dubte de si el tenia o no tenia fet realment, no? I la realitat és que, vaja, jo crec que guanyarà el Florentino, vull dir que no arribarà a aquest extrem d'haver de pagar, i si ho ha de pagar, vaja, serà per pasta, saps?
7: I després també cal veure l'entrenador,
5: no? Clar, a veure qui és.
7: L'entrenador és Arteta. És un contrapunt important a Mourinho, és la modernitat, un entrenador...
5: Però a mi m'estranya que pugui anunciar un entrenador amb que es,
7: l'entrenador o sigui, que es presti... pagar una clàusula relativament
5: sí, però
7: assequible.
5: Costa més veure un entrenador jugar, entrar en aquest joc de, més de mercat,
1: guanyes,
5: com pot entrar
1: tu,
5: si arribes a entrar a Haaland.
1: Però tu guanyes la Premier i ets finalista de Champions i te'n vas a aquest Madrid? O sigui, acceptaries anar amb Enrique Riquelme a aquest Madrid?
3: No sé, es parlava d'altres noms també, com el de Cesc, que era un altre que sobre bola.
1: Sí. Sí. Però, home, fas un any a la Champions per primer cop a la història en un club que tens inversió.
7: Home, si estàs al Como i el del Madrid...
1: Però jo el primer any de la Champions al Como el vull dirigir, jo.
5: Però no et ve el Madrid.
1: Et ve Enrique Riquelme.
7: Sí, però... Quan,
5: però quan és en Marc el teu nom, per si vols 40, després arribar al Barça.
7: Però 48 hores abans. Sí, però Cesc va sortir a no sé quantes campanyes del Madrid, també vinculat com a jugador, i acaba jugant al Barça. Jo crec que Cesc, si no es mulla...
5: Però van portar-ho en campanya, eh? Vull dir,
7: sí, sí, però
5: em
7: refereixo que són 48 hores abans quan ho anunciarà, o sigui, serà l'última carta l'entrenador.
2: Sí.
1: Divendres,
7: i
1: no?
7: I Cesc no apareixer, no té partit, està fora de temporada, no tindrà, no haurà de fer cap declaració, i el dia que li preguntin ell ho pot negar.
3: Jo no crec que sigui...
2: No, perquè ha dit nom, el mejor, ha dit.
3: Però és veritat que en aquesta campanya també el va fer la COPE, i li va preguntar tens alguna línia vermella com, per exemple, anar al Madrid? I va dir, la meva línia vermella és ser assistent d'algú.
1: Cesc Fàbregas va dir això. Mm. Val.
3: És a dir, que no seria mai l'assistent d'algú.
2: Primer,
3: la resta,
2: ja està,
3: que la resta no té línies vermelles.
4: El mejor. Qui és el mejor?
2: No sorprèn de Cesc Fàbregas. A mi no em sorprèn de Cesc Fàbregas.
1: El mejor és Klopp, no. Que hagi convençut Klopp perquè...
4: Però va dir que era un entrenador... que tenia contracte ara.
1: Ah, perdona, tens raó, tens raó.
5: El mejor és Luis Enrique.
2: Però no sabem si Klopp té signat alguna cosa, no ho sabem. Bueno, seria estrany, eh?
1: El mejor és Luis Enrique o Arteta s'ha d'apuntar a ser el mejor per una tanda de penals.
4: I si fos un De La Fuente postmundial, confiant que ho faci bé amb Espanya?
5: No fot.
1: Però no és el
2: mejor. Un Lopetegui. Un retorn de Zidane a l'Ancelotti.
4: Guanya un mundial amb Espanya i a Madrid li fiquen una estàtua. Ja li van ficar un Vicente del Bosque a Salamanca.
1: Zidane és bona.
2: És que si torna Zidane, la gent...
4: Però l'Arnau no té contracte.
5: No té contracte.
2: Contracte,
5: ah,
2: ho té
5: clar,
2: fet, no, en França?
5: El tema és... Luis Enrique, no, és el mejor. Perquè Guardiola no té contracte.
7: Sí, però...
1: Ha de ser fet.
2: Luis Enrique ha dit que no aniria al Madrid,
5: Jo només dic que el mejor és Luis Enrique.
3: Aquest sí que em preventaria fora.
2: Però Luis Enrique sí que ha dit que no, que és l'únic que no faria.
1: Lliga Arteta, lliga bastant.
3: No reconeix els cromos quan va vestit de blanc.
5: Que no... No, no dic, no dic, no estic mal parlant de Luis Enrique.
3: Per favor.
5: No, dic, però...
2: No, però ja se li ha preguntat i se n'en van fotre,
5: però jo dic que quan tu penses qui és el millor entrenador actualment que tingui i que té contracte, Guardiola no és, perquè no té contracte.
7: Sí, però ella pot dir, bueno, qui és l'entrenador que ha guanyat la millor lliga del món?
2: Clar, potser es refereix a currículum i no a moment actual.
7: I al final de la Champions t'ho pot vendre així.
4: No. Que Toni Carleto.
2: A veure si és Guardiola. El mejor és Pep Guardiola.
1: No, Guardiola és impossible.
3: Treu-lo de la platja amb el seu puro ara.
1: Però no, ho veurem, ho veurem, ho veurem. Bé, fins aquí al Madrid. Anem a... Gràcies a Peres,
3: De res, que vagi bé, bona nit.
1: Fins ara. Anem al Barça. A veure, que hi ha moltes coses que volem comentar avui. I, per exemple, Marta, volem parlar de la porteria. Un tema que interessant. Ahir a la tertúlia vam tenir un debat molt xulo parlant del paper que havia tenit Chesney. Llavors, s'ha de tancar una carpeta que és la sortida de Ter Stegen a la porteria.
9: Sobretot és la gran carpeta per dimensió i el que podem explicar és que el Barça i el seu representant ja han parlat d'una possible rescisió de contracte en què el porter hi posaria facilitats en clau econòmica. Això sí, tot i ser un escenari factible, hem de remarcar que seria el pla B. El pla A encara és intentar que surti traspassat i esperar-se a que avanci el mercat per si hi ha opcions d'aconseguir-ho. Per tant, la rescisió no serà una solució imminent, però és una solució que és a sobre la taula. Ter Stegen aquests dies treballa a la ciutat esportiva per agafar el to físic adequat després de passar pel quiròfan per tercer cop en dos anys al mes de febrer i marxarà de vacances d'aquí a 10 dies havent agafat ja el to físic adequat. Ter Stegen, recordem-ho, té 34 anys i contracta fins al 2028, és a dir, dues temporades més, amb un sou al voltant de 20 milions d'euros bruts per temporada. També s'ha de definir el futur d'Iñaki Peña, és una altra carpeta que hi ha en el capítol de la porteria, però és una carpeta més petita, però que també s'ha de definir. 27 anys, contracta fins al 2029. Aquesta última temporada ha jugat cedit a l'Elx, on ha acabat perdent protagonisme en detriment de Matías Dituro. Té un futur incert i les seves tensions amb Flick fan que no entri de cap manera en els plans del Barça i trobar una nova sessió sembla a hores d'ara l'opció més realista i més factible.
1: Per tant, Ter Stegen, a veure si surt, Iñaki Peña segurament una altra sessió. Tech Chesney serà el segon porter la temporada que ve. Ara mateix no hi ha prioritats de buscar-ne una altra.
9: No, segons les fonts que hem consultat a RAC1, ni al cos tècnic ni a la direcció esportiva del Barça veuen necessari buscar-li una alternativa al que ofereix Tek Chesney, que ara mateix té 36 anys i té un any més de contracte fins al 2027 perquè va renovar per 2 anys. Ja hem explicat a RAC1 que a Flick li agrada molt el seu perfil gens egoista, molt generós amb els companys, i estan molt convençuts que les seves qualitats tècniques poden ajudar moltíssim en el creixement i l'aprenentatge de Joan Garcia. Un dels futuribles que s'han sondejat és Remiro, de la Real Societat, té 31 anys i acaba contractar el 2027, però ara per ara no és una opció per al Barça d'aquest estiu, però en tot cas sí que el club, segons el que ens expliquen, està estudiant qui ha d'ocupar el lloc de Tek Chesney un cop marxi d'aquí un any.
1: Per
9: de moment, Tek Chesney.
1: Aquesta temporada que li queda contracte, la 26-27, confien en Chesney fumador. I ara us deixo opinar sobre això. Kotchen marxarà cedit a Dinamarca. Diego Kotchen, és Diego Kotchen el nom?
9: Sí,
1: sí,
9: Diego Kotchen.
1: I s'ha de resoldre qui serà, per tant, el tercer porter del planter, no entenc?
9: Sí, Kotchen de 20 anys i amb contracte fins al 2028, ho té molt avançat, molt ben encarat per marxar cedit al Lyngby danès, tal i com van avançar els companys de Ser Catalunya. Vol i necessita jugar i s'ha decidit per una lliga que és un bon aparador. Fins ara, quan Kotchen no hi ha estat aquesta temporada, Eder Aller ha completat la convocatòria com a tercer porter, però té molt poques opcions de ser-ho la temporada vinent. La temporada que ve, la plaça de tercer porter, ara mateix té 2 candidats, serien Astràlaga o Iaco, una decisió que es prendrà durant la pretemporada, no és una decisió que estigui presa, però durant la pretemporada, segons el que valorin entre l'estatge a Anglaterra i els amistosos que disputaran, doncs acabaran de prendre la decisió, però estaria entre ells dos. Astràlaga, de 22 anys, acaba contracte amb opció a 2 temporades més, que encara no ha estat executada aquesta opció, però té aquesta opció de 2 temporades més, i ha jugat cedit al Granada aquest curs, en participació en 18 partits. I Jakovicvili, de 20 anys, té contracte fins al 2028 i ha jugat cedit a l'Andorra en participació en 21 partits. Per tant, aquí està la decisió entre aquests dos del tercer porter. I en total, més enllà de Joan Garcia, estem comptant 7 porters en nòmina compartint aquest trencaclosques que s'ha de resoldre al llarg de l'estiu.
1: Per tant, els 3 del planter, Kotchen, Astràlaga i Jakovicvili, tot i que Kotchen marxarà, i llavors hi ha Chesney, Joan Garcia, Iñaki Peña i Ter Stegen.
9: Eder Aller també pulula en
1: partit. I Eder Aller, va. Però també ha d'acabar marxant, en principi, no?
9: Segurament.
1: No té pinta de ser el tercer porter. Déu-n'hi-do el Galimaties, l'atzucac en què es troba a la porteria del Barça, tot i que el que està clar és que Joan Garcia serà el porter titular i, de moment, aquest any, com que té contracte, es confia en la bona feina, l'humor de Chesney...
2: És una cosa insòlita. Sí. O sigui, està bé, que el club hi confiï, vull dir que tothom que el dona per exjugador, pràcticament, i, en canvi... a dins, no, i valoren això tot el, clar, el que no tingui ganes de jugar l'afavoreix, doncs bé, fantàstic, això està bé.
1: Us dona tranquil·litat o no?
2: Perquè és important que generi bon ambient i que ajudi jo, Garcia,
4: a mi Tec em dona tranquil·litat quan juga i em dona tranquil·litat a la vida. O sigui, sabeu aquestes mesures a vegades que pots tenir dret a pujar un avió amb un animal de companyia? Jo aniria pel món amb Tec Chesney i seria feliç. És a dir, està tant de tornar a tot
1: que... Però a la porteria no.
4: Sí, una cosa, jo no estic dient que ha de ser titular, però quan juguen no em dona la sensació de que fallarà. És a dir, sé que no és el porter que ha de ser titular tot l'any, però quan ha jugat...
2: Pinto era pitjor.
4: Correcte.
2: Vull dir, a mi Pinto em posa nerviós. I Chesney no posa nerviós.
4: No comença a parlar de... Per això és un bon suplent.
5: La gestió és complicada sempre d'un segon porter d'un equip com el Barça, però a mi no... M'encanta tenir-lo a l'equip. Si que fos el tercer porter, estaria supercontent.
1: La mascota. Té un
5: cau molt bé. Els vídeos del dia després em descollono quan els veig. Són imprescindibles cada dilluns. Però si poguéssim tenir un segon amb aquesta més de cara i ulls, jo aniria més tranquil pel món. I la millor, el millor del cas és que no discutim el primer. És a dir, que estem... Vaja, el Barça té un portaràs i el té per molts anys, i això és la grandíssima notícia que té la porteria al Barça.
1: Sí, però s'ha lesionat aquest any i és cert que Chesney, quan ha jugat, ha encaixat molts gols. No és un mal
2: porter. Però Joan Garcia ha acabat encaixant golets, també. No dic que siguin molts o no, no ho sé. És el menys golejat al final.
1: Està Zamora al final, però...
2: Però sí que hi ha hagut diferència. És que és evident que hi ha diferència.
1: Per mi ha anat de més a menys Chesney, i en aquesta tercera temporada no tinc la sensació que pugui tornar a créixer. Per tant, no sé, l'altre dia Jordi Roura, que n'entén una mica, ens deia, per mi, Jakovicvili aquest, del que ha estat cedit a l'Andorra, és el que té més potencial, ens deia. Per el Jordi Roura, eh?
7: Com... No sé, potser t'hagués d'acabar quedant amb Iaco i Astràlaga, un dels dos, però jo crec que l'estiu és molt llarg.
9: Això és veritat.
7: Jo crec que l'estiu és molt llarg.
1: Per Ter Stegen, vols dir?
9: Poden passar moltes coses.
7: No, per Remiro.
1: Ah, per Remiro. Jo.
7: Si Remiro ara mateix per 8 milions d'euros pot sortir del... pot sortir de la Real Societat.
2: Però el punt aquest de que es conforma Chesney amb no jugar, no passaria amb Remiro. Llavors ja començaries
7: tenint... No, el tema és que, o sigui, amb Remiro, quan han parlat amb ell, el que li han dit és que Chesney era possible que es quedés... O sigui, que amb Chesney decidiria ell si es quedava aquí o no.
2: Si Chesney tercer i Remiro segon.
7: Ha decidit quedar-se, i ho entenen bé, perquè és un jugador que a nivell de sou i de fair play no et molesta... i en el vestidor et suma, perquè és un jugador que...
1: O sigui, bueno, el que deia la Marta, que sí, estan contents amb la feina que fa, amb la formació...
7: Un equip no és només els 90 minuts del partit, també clar, és tota la convivència, i és un jugador que genera vincle dins el vestidor, i això...
2: Clar, però en aquest sentit, Àlex Remiro, si només li dones la copa, potser... Hosti, potser comença a posar nerviós.
7: No, o sigui, jo crec que Remiro ja sap quin és el seu rol, sap que l'aposta és Joan Garcia... ell evidentment vindria aquí a competir, però sabent que l'altre evidentment doncs és el número 1. Llavors Remiro també ja està en un altre punt de la seva carrera, ha marxat de la Real Societat, ha deixat la selecció espanyola, bueno, no ha deixat, l'han ja fet fora de la selecció espanyola, o no l'han criat ja a la selecció espanyola, i a la Real Societat ja l'estan convidant a marxar perquè la seva clàusula l'any passat era de 50 i aquest any baixa uns 10-12 i per 8 ja s'està dient que el deixarien sortir. Té opcions com el Crystal Palace, el Nàpols, Aston Villa, diverses opcions per allà, que... però de moment ell està donant llargues, una mica estil Bernardo, esperant a veure què passa al Barça.
1: Però...
7: que jo sé...
2: Sí, l'altre dia se'l troben, no?, si a l'aeroport, i es va deixar estimar una mica.
7: Si a Flick li porten a Remiro aquesta temporada... millor que li portin l'any que ve. D'entrada, perquè no sap si Remiro l'any que ve serà lliure, saps? Vull dir, perquè potser ja ha fitxat per un altre equip.
1: Bueno, el que deia la Marta, que a Chesney estan satisfets i l'aguantarien si no hi ha opció de fer res més, perquè és veritat que han de pensar en el 2027 què fan de segon porter, no? Ara, no és una prioritat. El Barça els calés els destinarà a un altre lloc, clar, i per això hem posat sobre la taula el nom del planter.
7: Estem una mica en el mateix cas que Bernardo Silva.
1: Si surt algú i ja calés, potser
7: o
1: fan
7: si,
1: això.
7: Si, ja, si tens... O sigui, la prioritat és el nou.
1: Sí, això, sí.
7: Quan tu tinguis el nou, llavors potser s'ha d'anar a millorar la defensa. I després s'haurà de millorar la porteria. O sigui, una mica anar baixant línies. I amb la porteria tens a Joan Garcia, però hi ha gent dins el club que amb Chesney no està del tot tranquil·la pel que s'ha vist als últims partits. Però sí que és veritat que tu, la Marta ho ha explicat ara molt bé, poses tota la llista de noms que tens de porters i aquí ha de sortir gent. O sigui, veurem que si surt Ter Stegen, veurem també... És molt fàcil. Si Ter Stegen et deixa prou espai per fitxar, prou espai de fair play o de salari,
9: sí,
7: per fitxar
9: de fair play, sí, sí,
7: a Remiro, jo crec que faran Remiro.
1: I avançaran el que han de fer el 27.
9: El problema que hi veig és, com sempre, el de les paciències dels jugadors. Perquè en el cas de Ter Stegen, si el que volen és intentar mirar de no anar directament per la via de la rescisió de contracte...
7: Jo de Ter Stegen crec que, primer, el veurem jugar a la pretemporada, el tornarem a veure jugar amb la samarreta del Barça.
9: Probablement, sí.
7: I després... que no descarto que torni a haver-hi una fórmula de cessió perdonant gran... bueno, no perdonant, o que l'altre, que algú hi hagi un club que pagui una part del seu sou i la resta l'acabi pagant al Barça, que això ja alliberaria una part. Sí que amb les cessions...
9: El que passa que és molt poc.
7: No alliberes tant.
9: És molt poc. És molt poc.
7: Potser ell també hauria de renunciar a algú de diners, no ho sé. Però clar, ell això també ho va valorar, perquè el sou
9: per fer forat de veritat,
7: el sou que guanya el Barça,
9: l'has de netejar de veritat. O sigui, o amb una rescisió de contracte o que piqui algú i que hi hagi se l'emporti pagant tot el sou o majoritàriament el sou. O sigui, perquè realment generi prou espai, l'has de treure.
7: Aquí el que està clar
9: 100%, és no quedar-te'l com a cedit.
7: És el que es fa moltes vegades, que és, li queden 2 anys a 20 milions que has dit, són 40 milions. Si l'altre club, m'invento per posar un número rodó, te'n paga 10 per 2 anys, els 30 restants, doncs te'ls pago jo. I això no sé com afecta a nivell de fair play, perquè ja no... una rescissió així, no sé com afecta a nivell de...
1: Sí, però igualment fas espai salarial segur, tot i que et gastis aquests diners. Sí, sí.
7: Són els 10 milions que deixes de...
1: Que tu no has... No paga, o sigui,
7: però crec que donaria més que una sessió.
9: Sí, sí, en aquest cas. Sí.
1: Bé, la situació, però, a dia d'avui és...
9: Per això diem ara mateix, a hores d'ara.
1: Sí, com deia la Marta,
9: ens hem de curar en salut, perquè, clar, el mercat, evidentment, és llarg.
1: Joan Garcia i Chesney, ara mateix, i van amb això a l'espera del que passi a la pretemporada amb els nanos al plantell.
5: El que em genera aquesta situació és maqueta, el que em genera també la situació amb els centrals. És a dir, tu tens un titular que és Joan Garcia, perfecte, el que mires enrere a mi ja en genera aquesta inquietud que és Chesney, i pel que fa als centrals el mateix, és a dir, tu tens Gerard Martín a l'esquerra, tens Cobercí a la dreta, i quan mires darrere...
1: Eric, algun dia,
5: a lateral dret,
1: sí, però algun dia
5: està per allà, pot ser que jugués, però després et venen Christensen, que a mi és un central que m'agrada molt, però que amb les lesions que ha tingut els dos anys que ha jugat planteja molts dubtes, i Araujo, que me'n planteja moltíssims pel seu rendiment aquesta temporada. Sí. I són les posicions que jo veig més fluixes al Barça, més enllà del nou, que és evident que s'ha reforçat.
1: Estem en el mateix. Igual que ha de marxar Ter Stegen per poder intentar fer algun fitxatge com Remiro, per exemple, hauria de marxar algun d'aquests, o hauria de marxar Koundé, o hauria d'arribar una oferta per Balde, per poder anar per jugadors que agraden com Guardiola.
9: I que és, City, no? Que és important dir que no és només peça per peça, sinó és el pes de cada peça.
1: Sí, el que ve, el que l'alliberes, no?
9: És sobretot l'espai que alliberes.
4: És que les peces claus que et cal és defensa i un davanter. I a vegades sembla que estem més a prop de Bernardo Silva i els altres, però la prioritat és sobretot un defensa, i després un número 9. Mm. Però per això,
9: el que passa és que el tema del defensa l'han aparcat momentàniament.
1: Sí, fins que
9: de moment està aparcat. Sí, això
7: és aquí el defensa, per mi, seria més Cucurella, perquè Guardiola és molt difícil que el City el vengui.
1: Sí, i perquè li queden dos anys.
7: Molt difícil. I Cucurella és una patata calenta al vestidor del Chelsea, el club ja hi ha un conflicte important amb el Marc, des de l'entrevista que va donar el Pol Ballús de The Athletic al març, amb la selecció. Allò va ser un incendi brutal.
1: Què va dir? Perdona, no recordo.
7: Va criticar molt el club, que és un club que mira més... Va venir a dir que era un club que veia més el benefici que treien els fitxatges que no la part esportiva. Va criticar com es va encarregar Maresca. Bé, va ser molt dur.
1: Es va quedar a gust.
7: Sí, i el van cridar a files quan va arribar a Londres, i Cucurella ja ha dit que vol sortir d'allà. I ara ja, clar, crec que estan demanant 70 quilos. Jo crec que per 70 quilos...
9: És que clar.
1: Ha de marxar algú.
7: Que em refereixo que per 50 jo crec que Cucurella sortiria del Chelsea, perquè ha amortitzat ja una part del fitxatge, i a Guardiola ho veig molt difícil. Jo crec que per Cucurella és un jugador de la casa, que s'ha format aquí...
2: Sí, ja no hi ha dubtes.
4: No sé més prioritari central.
7: Sí,
4: estic d'acord que el tant no torni a Cucurella.
7: No, però, jo, per exemple, hagués fitxat Bastoni, que ja el tenies pactat.
1: Però Flick no el va voler.
7: Perquè Flick, ell també es penja la medalla i treu molt pit de que ha descobert un central que es diu Gerard Martín.
1: De la casa, a més a més. Espera, que m'estan cridant a files a mi amb la publicitat. Un segon, que hem de parar abans de la mitjanit. Ara seguim.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant. El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot. Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament la mitjanit. Escolta, abans de seguir amb la tertúlia, que encara ens queden moltes coses, eh? Deixeu-me regalar el primer que truqui al 902-47700 un pack de Wonder Goal. Ja sabeu que els capibares... Us agraden o no, els capibares?
4: Sí.
1: L'animal? L'animal, sí.
5: L'as, no?
1: No, és els capibares.
2: Sí, però en català,
1: ja. En català diré que és els capibares, sí, sí.
4: Els argentins són un carpincho.
1: És un animal lleig, però entranyable.
5: Home, no, és molt entranyable.
1: És lleixot, no?
4: S'ha ficat molt de moda... A Àsia en van convertir en peluixos i ara ja és un fenomen global. Tot i que el bo és que és un animal sud-americà, però van ser els japonesos que van convertir en animal de companyia i en peluix i ara és un fenomen global. Diuen que és un animal molt... que es fa molt amb altres espècies, que no és violent.
5: Sí, no, no, no. I els que fa anys que, bueno, que ens toca anar al Museu de la Ciència... Bueno,
4: home,
5: la capibara al bosc inundat.
1: És veritat, això ho heu comentat l'altre dia. Doncs, ara, la gent de Mr. Wonderful ha creat els capibares del Mundial. Es diuen Wonder Goal i són uns bolígrafs esborrables.
4: M'interessa, això.
1: D'aquells que s'han posat de moda ara, aquell bolígraf que té un tap amb un animal.
2: La canalla flipa amb això.
1: La canalla flipa, no? Que pintes, obres el cap de l'animal, pintes i llavors pots esborrar-lo.
4: El cap és una capibara, un capibara.
1: Sí, sí.
4: M'interessa molt, això.
1: De fet, la col·lecció són 15 capibares amb 15 samarretes de 15 seleccions del Mundial. Sí,
4: per
1: sí.
4: Favor, necessito.
1: Has de fer la col·lecció dels 15 capibares d'aquest Wonder Goal de Mr. Wonderful i ara regalem un pack amb els 15 bolígrafs, amb els 15 capibares, amb les 15 samarretes de les seleccions.
4: I què hem de fer?
1: No, ja està, ja ha trucat l'oient. Sí, sí, tu no et toca. Sí, sí. Descobriu aquesta col·lecció als quioscos, col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpreses. Trobareu a les Blind Box, a les capses cegues, trobareu un bolígraf esborrable amb un capibara vestit d'alguna selecció del Mundial, un clauer i un cromo. Si t'apassiona la moció del futbol i els capibares, doncs això ja ho sabeu. Aneu cap al quiosc i uneix-te ja a la febre de Wonder Goal, una col·lecció mundial. Ja tenim per aquí l'oient guanyador, de seguida, L'estem trucant, sí, sí. Ara entrarà en directe i li regalarem aquesta col·lecció dels 15 capibares amb les 15 samarretes de la selecció dels Mundials.
2: Com que no hi ha cromos al Mundial, que estan esgotadíssims...
1: Ara, bolígrafs.
2: Clar, ja tens l'alternativa.
1: Ja ho tens, això, ja està.
2: Ja està.
1: Ah, l'estem trucant? Perfecte, ara el truquem. Ara parlem també del Mundial, de l'última hora. Avui, a que a Messi li han donat al Princesa d'Astúries, dels esports.
2: Cap jugador havia rebut...
1: No. Serena Williams va guanyar el 2025.
2: Home... Jo, sí, però és que sóc molt de Serena Williams. Evidentment...
1: Que, per cert, tornarà jugant dobles amb 44 anys.
2: És fortíssim. És fortíssim. Sí, jo crec que Serena Williams és una altra dimensió, diria, d'esportista, però està clar que... O sigui, que té molt mèrit que Messi guanyi, no?
1: A més, ha fet un vídeo des de Kansas, on estan concentrats amb la selecció d'Argentina, clar, l'ha agafat allà...
2: Sí, el vídeo per Alexia Botellas no, però per això...
1: Per això sí que l'ha fet, per la Princesa d'Astúries. Doncs això, que ara parlem del Mundial, de l'última hora, dels amistosos que hi ha demà, sobretot de l'Espanya-Iraq a Riazor, però ja tenim l'oient guanyador d'aquest Wonder Goal, del pack de Wonder Goal. Hola, bona nit.
12: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
12: Què tal? Isabel,
1: des d'on ens truques?
12: Sí. Des de Barcelona.
1: Perfecte. Vinga, juga amb nosaltres només has de dir qui mereix el Wonder Goal del Mundial que començarà d'aquí 8 dies. A qui li donaries el Wonder Goal?
12: Jo aquest any, com que juguen els del Barça, a Espanya.
1: Perfecte, molt bé. Mira, ara sentirem Luis de la Fuente abans de l'amistosa demà. I a qui no li donaries el Wonder Goal en aquest Mundial?
12: A França.
1: A França, per què?
12: Perquè ja ha guanyat la Champions i en tenen prou.
1: Home, és bona, molt bé.
12: Vale.
1: Isabel, no pengis, i t'emportes aquest pack per tu o, no sé, per la canalla o per la família, per qui vulguis.
12: No, per mi, que fa il·lusió.
1: Perfecte,
12: gràcies.
1: Doncs vinga, ja veuràs quina col·lecció més xula de Wonder Goal. Adéu, gràcies.
12: Perfecte.
1: Adéu, Isabel.
12: Gràcies.
1: Wonder Goal,
4: Molt ben fet, Isabel.
2: Els francesos, ni aigua.
1: Què ha dit?
2: Els francesos, ni aigua.
4: Cosa molt catalana, Des del timbaler del Bru, que...
1: Bé, de la porteria crec que ja n'hem parlat, no? Voleu dir alguna cosa més? És que vull passar al mig del camp, també, que em sembla interessant el que explicarà la Marta de seguida, que és que Marc Casado pot sortir traspassat al Mònaco.
9: Però també hem de subratllar que no és l'únic pretendent que té, perquè també s'han interessat per ell clubs de la Premier, també de l'Aràbia Saudita, però ara mateix el Mònaco està collant per endur-se'l i s'ha avançat en aquesta direcció. Barça i Mònaco han anat parlant de les possibles condicions del traspàs amb l'objectiu del Barça de fer uns 20 milions milions d'euros de caixa abans del 30 de juny per Caçador. S'havien fixat aquesta xifra i és evident que si el Mònaco doncs, no hi arriba, doncs no anirà al Mònaco perquè s'han fixat aquests 20 milions per donar-li sortida a Marc Caçador. Un Caçador que, després de les converses que ha tingut amb Hansi Flick i veient el protagonisme que ha tingut aquesta temporada, doncs ha anat assumint la decisió de doncs, que potser era millor anar obrint la porta i buscar altres destins. La sortida de Caçador significaria una bona xifra d'ingressos si s'arriba a aquests 20 milions que s'ha fixat al Barça, però no alliberaria gaire espai pel que fa a la seva fitxa, que és de l'esglaó més baix de la plantilla actual.
1: Clar, tot això crec que és lògic perquè el Barça té una nòmina de migcampistes, no? I més si acaba arribant Bernardo Silva un cop hi hagi, per exemple, aquesta sortida de Caçador o la de Roni Bardaggi, que en principi
9: o les dues sumades.
1: O les dues sumades, per exemple. Fem un repàs ràpid del mig del camp del Barça que té l'any que ve.
9: A veure, a la base de la jugada hi tenim Pedri, Gavi, De Jong i Bernal. Ja no compto Caçador perquè el donem doncs, ja a la rampa de sortida. Mitges puntes, Olmo i Fermín. A Flick li agrada molt Tomi Marquès, aquí veu molt polivalent per jugar tant a la base com també de mitja punta, i la idea és donar-li més minutatge a aquesta temporada, i a la recàmera hi ha aquesta opció de Bernardo Silva a l'espera que les peces encaixin i tingui espai.
1: Per tant, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4,
5: 7, 5... 7 és Bernardo, 8.
1: 8.
2: O sigui, a part de Caçador...
1: 8 per 3, 4 posicions, no? Vull dir, bé, ho tindries doblat si jugues amb 4 migcampistes.
7: A mi això em sembla bé. O sigui, el Barça ha de tenir dos jugadors de nivell per cada posició, perquè ho tenen els grans equips europeus. O sigui, el PSG, tu agafes el seu equip i té dos molt bons jugadors a cada posició, pràcticament.
5: I és el que hem de la porteria i dels centrals, que sí, és el que no tens. Sí, que, en canvi, el més del camp, ostres, sí que ho tens, perquè, a més, si vingués Bernardo, és que soc molt fan de Bernardo, però pots jugar-te a banda dreta, pots jugar-te a diverses
1: posicions. De mitja punta a la base de la jugada. Sí,
5: i un mig del camp de qualsevol equip del món que té Gavi, que té Pedri, que té Bernal, que té Olmo, que té Fermín, que té Tomi, que treu el cap, i que té també De Jong, doncs, escolta...
7: T'ha costat dir-lo.
5: M'ha costat.
4: T'ha costat, eh?
5: Ha deixat pel final, però...
9: Ara hi ha hagut un moment que he tornat a mirar el paper per veure si havia dit De Jong o me l'havia deixat d'apuntar a la llista. I dic, no, me l'he apuntat, me l'he apuntat.
4: Crec que el... O sigui, és com hi ha zones que són més prioritàries, fa que no acabi de veure aquesta operació, però si arriba benvingut sigui. A més, crec que tu també, Ferran, ens ho explicaves l'altre dia, no? Que hi va, com que hi ha gent que se'l troba per gras, aquí viu la germana, sí, això ho explica tu i Ferran.
7: Sí.
4: I si ell té aquesta predisposició, al final, doncs, no sé, sí, que no sigui un Gundogan millorat, és a dir, un jugador que et ve de City, hem experimentat, Gundogan va arribar en un context més complicat, però que t'arribi també per apuntar aquell punt d'experiència de jugador ja forjat, sí, que pugui controlar una mica els xavalets. Llavors, mira, si es donen les condicions, benvingut sigui. Simplement que prioritzaria un central. Per mi és més important, a mi em preocupa això.
1: Però Flick està tranquil amb que si al davant té una bona pressió i el rival no pot sortir quan perdis la pilota, no et faran tantes ocasions al darrere i confia en el que té. Evidentment, si arribés una bona oferta per Araujo o Christensen o Koundé o Balde, el club s'ho miraria amb bons ulls.
9: Hauríem
1: i crec que
9: de tenir un efecte sonor per cada vegada que diguem que el mercat serà llarg.
7: Sí. No, bueno, perquè, això,
9: perquè
7: Marta,
9: per mi és el que ho resumeix.
4: Com et podríem imaginar aquesta...
7: Una setmana, no? Va ser?
9: Sí, 10 dies, potser. O,
7: bueno,
9: sí.
7: No, perquè érem aquí
9: érem aquí, no? És que tot passa molt ràpid.
7: Bueno, sí. Igual, però que
9: era el dia d'Anthony Gordon.
1: Sí,
9: no?
1: Dimecres passat.
7: Vam parlar de Bernardo Silva.
4: Sí, fa una setmana, el dia d'Antoni Gordó.
9: Sí, és veritat.
7: I vam dir que, bueno, que això, que s'havia de tenir paciència perquè havien d'encaixar doncs,
9: totes
7: moltes
9: les peces.
7: Sí.
4: Any de Mundial, que canviarà moltes coses.
7: Sí. A mi, i jo crec que Bernardo tindrà paciència per esperar el Barça.
1: Avui Fabricio Romano ha dit que ha parlat amb Jorge Mendes i li ha dit Bernardo Silva decidirà el seu futur després del Mundial. Per tant,
7: que
1: tindrà paciència esperant el Barça.
7: Que va en la línia del que vam dir dimecres passat. Sí. Perquè jo crec que el Barça té l'opció Bernardo allà i anirà fent, i quan tingui l'opció d'encaixar-lo a nivell de fair play, li dirà, vale, doncs ja, sí. El tema és si ell té la paciència per fer-ho. Per què? Perquè té l'Atleti de Madrid, també, que ho té molt, molt avançat amb l'Atleti de Madrid, o ho tenia molt, molt avançat amb l'Atleti de Madrid. Una altra opció per Caçador també és l'Atleti de Madrid.
9: També és correcte, sí.
7: Que ja el tenia des de...
1: A Simeone l'encaixaria, sí. Des un jugador no, al mig del camp,
7: el voler, intens. El gener va tornar a preguntar per ell, i aquest any segueix allà... El tema del Mònaco, que ho vam treure el divendres, crec que va ser, que perquè Mendes, quan estava
5: Amb Ansu.
7: Amb Ansu. No, no van anar... No? Bueno, va anar, Mendes va anar allà per fer tres opcions, tres operacions a Mónaco. Van anar a fer Ansu, a Felipe Luis, l'entrenador, i a intentar... Bueno, i a parlar de Casado. El que passa que el, jo crec que per diners, per, econòmicament, Casado tindrà opcions bastant més altes que la del Mónaco. Sí que el Mónaco l'està intentant convèncer a nivell de pla esportiu.
1: Clar.
7: Que, però sí que és veritat
9: que... I per això està acollant. Sí,
7: està acollant. Però jo crec que a nivell econòmic, si surts del Barça, també t'ho has de mirar molt bé. Perquè...
1: A veure què passa, però la idea és aquesta, que Marc Casado acabi sortint i pugui deixar uns 20 milions d'euros, que anirien molt bé també de cara a això, a poder fer alguna operació més. 12 i 10 minuts. Ara volem parlar de Marc Bernal, que és l'altre Marc de la plantilla, que aquest tindrà un rol molt diferent la temporada vinent, que a més pot ser protagonista en l'amistós que Espanya juga demà a Riazor, perquè Marc Bernal és un d'aquests jugadors que ha anat en aquesta fase de preparació, no? Només n'hi ha uns quants, Gonzalo del Madrid...
7: Jugadors de recolzament.
1: Això, jugadors de recolzament, que només formaran part d'aquest primer amistós. Sí. Llavors, un cop la selecció espanyola se'n vagi cap als Estats Units, ja desapareixen.
7: Que li han fotut la Patum en l'aire, el pobre...
1: Sí. Mira, ara farem un reportatge que lliga la Patum amb Marc Bernal, perquè és de Berga.
7: No, sí.
1: No, però...
9: Igual t'hem fet l'espoiler abans, sí.
1: Avui De La Fuente, en la prèvia d'aquest Espanya-Iraq a Riazor...
2: Ha parlat de la Patum, De La Fuente?
1: No, ha elogiat Marc Bernal. Ha elogiat molt Marc Bernal i ara parlem de Marc Bernal. Però com que aquest amistós Espanya-Iraq es juga a Riazor, hem volgut trucar una persona de La Corunya.
7: Ah, sí?
1: Sí. És un entrenador d'èxit.
4: Una persona que està a La Corunya.
1: Està a La Corunya.
4: Està a Canovelles.
1: Sí, sí, de La Corunya. Sí, ell és granollerí, no? O
4: de Canovelles.
1: De Canovelles, perdó, sí. Al costat de Granollers. Però és de Canovelles. Antonio Hidalgo, entrenador de Primera Divisió. Què tal? Bona nit.
13: Hola, bona nit.
1: Hòstia, moltes felicitats.
13: Moltes gràcies.
1: A veure si, com està de la veu. Mira.
13: Soc de Canovelles, eh?
1: Ah, va, ja ho sé.
13: Per
1: això s'enfaden
13: per aquí, eh? Ten per
1: raó,
13: poble.
1: Tens raó. Mira, aviam com està de la veu. Anem a sentir això que deia. Mira.
14: Coruñeses, deportivistas, gritar conmigo, ¡estamos de vuelta!
1: Déu-n'hi-do la celebració, eh? Va bé la ressaca, no encara?
13: Sí, la veritat que ha sigut una setmana dura de dies d'anar cap a un lloc, cap a un altre, però molt contents. Feia molt de temps que el Depor estava fora de la primera divisió i després de 8 anys doncs hem tornat.
1: Heu tornat. Ets a casa, doncs, ara deies? Has tornat aquí a Catalunya?
13: Sí, ja estic a casa, em vaig arribar ahir a la tarda.
1: No saps com està la gespa de Riazor, no?, per l'amistosa demà, que hi ha molta preocupació.
13: La vas veure, però jo crec que per demà estarà perfecta. Estan treballant moltíssim, em consta que dia i nit, o sigui que demà estarà perfecta.
1: Quina bogeria aquell dia, no? Ja havíeu pujat a Valladolid, però jugueu l'últim partit de la temporada a casa i la gent salta a la gespa, no es veia ni un pam d'herba. Allò va ser una bogeria.
13: Una bogeria molt gran, perquè vam pujar la setmana abans i tothom deia que el millor estava per arribar, i jo no m'ho creia. Era impossible pensar que després d'una setmana de festa, i de... perquè vam arribar després del partit de Valladolid i també havia moltíssima gent, però l'altre dia era increïble. Jo com a futbolista, com a entrenador, mai ho he viscut, no? I jo crec que això parla molt bé del Depor, de La Corunya. És una ciutat de 250.000 habitants, però l'altre dia jo crec que tota la ciutat estava al carrer.
1: Una mica la sensació és que després de 8 anys de penúries a primera ref, a segona, que ha recuperat una mica l'orgull, no?, aquest equip que va ser l'Eurodepor durant molts anys, no?
13: Bueno, el Superdepor de...
1: El
13: Superdepor de que quan teníem 15, 14 anys amb Bebeto, Jalminha, Fran, jo crec que tots els joves que ens agradava el futbol per aquella època érem una mica del Depor, no? I això també fa que hi hagi molta pressió, molta tensió, però bueno, hem arribat al final amb molta força i al final hem pujat a primera divisió, que era l'important.
1: Ets un heroi, ja, a La Corunya?
13: Bueno, ara pues, sóc una persona que té aquest sentiment. A mi m'agrada arribar als jocs i mica en mica pues, fer-me una mica de l'equip on estic. Ho he fet a tots els jocs que he estat i aquí ara em sento un mes.
1: Però pots anar pel carrer o no? O la bogeria ha arribat a aquest punt de que et paren a tot arreu?
13: L'última setmana era pràcticament impossible anar pel carrer perquè et paraven els dies i, bueno, però molt content perquè això vol dir que has fet bona feina, no?
1: Tens algun descens al teu currículum o només tens ascensos com el del Sabadell a segona? I aquest?
13: No.
1: Amb el descens també?
13: Com a jugador també tinc algun, però també tinc molts, eh? Amb el Sabadell també tinc...
1: Va pujar i va baixar, clar. Sí,
4: mirant l'any de la pandèmia.
1: Va
13: baixar el dia de Miranda, però van pujar amb el mític ascens a Marbella.
1: De la pandèmia, recordo, no? Sense públic, no? Sí,
4: contra el Barça Atlètic.
1: Contra el Barça Atlètic, sí.
4: El Barça Carol, que Araujo no l'agafa.
1: A veure divendres, no? Suposo que els vas seguint, no? O què? A veure què fan contra el Castilla.
13: Sí, l'altre dia va ser una pena amb el resultat, però, bueno... Divendres estarem al temple.
4: Vindràs, Antonio, vindràs?
13: Sí, clar, estarem allà.
1: La notícia, com a soci.
4: Els bons hi serem. A l'Eix tu vindràs?
1: Sí, pot ser que vingui divendres. Pot ser que vingui.
4: T'esperem, eh?
1: Estic pendent del Patufet, però pot ser que sí, que pugui escapar-me. L'any que ve segueixes, no? O sigui, entrenaràs a primera, no?
13: Sí. Em vaig renovar per l'ascens. Per mi és una sensació molt bona, perquè vaig jugar... com a jugador a tercera divisió, a segona B, a segona divisió i a primera, i com a entrenador també. Vaig entrenar al Granollers a tercera divisió, al Sabadell a segona B i a segona divisió i altres equips, i ara tindré l'oportunitat d'entrenar a primera divisió.
1: Et fa respecte o no?
13: Bueno, sempre fa una mica de respecte, no? Per quan arribes a algo que no saps ben bé com funciona. Vaig jugar com a jugador, però bueno, ara tinc aquest repte de... A veure com ho farem, tindrem pressió, però bueno, tindrem una il·lusió també molt gran.
1: Camp Nou, Bernabéu, Metropolitano, Sant Mamés, hi ha algun estadi que et faci especial il·lusió allò de dirigir el partit? O no sé, començar la Lliga ara a l'agost.
13: Però jo sempre dic el mateix, no? El més important serà Riazor, que vingueu allà, que és un estadi increïble, que la gent anima moltíssim, que és una caldera, i després pues, sempre fa il·lusió anar als bons camps, no? Però com a casa no s'està en lloc.
1: Hòstia, serà especial per tu, clar, jugar contra el Barça, no? Bueno, dirigir un partit contra el Barça. I a més contra el Barça de Flick, amb Lamin, amb tota aquesta colla.
13: Bueno, patirem, perquè tothom pateix contra aquest tipus d'equip, però bueno, és un repte personal. Jo vaig estar a Can Barça pues, des de l'infantil fins al Barça B i vaig tenir la sort de debutar un partit al primer equip i bueno, tota la família també és seguidora del Barça i sempre fa il·lusió, no?
1: A veure, el sorteig 30 de juny, eh? 30 de juny, no? Sabrem ja el sorteig de primera divisió, de segona, de la Lliga F. Molt bé. Escolta, que me n'alegro molt per tu, de veritat, perquè tu has currat des de baix. No és fàcil aconseguir el que ha aconseguit, i a més amb un equip que va passant malament, problemes econòmics, no? Baixant a primera ref, no? Sí, i me n'alegro moltíssim per tu. No, jo vull acabar només amb dos jugadors i el Toni vol dir-te alguna cosa. El Jeremai aquest... Aquest el retindreu?
13: El Jere és un jugador molt especial. És cert que aquest any ha tingut alguna molèstia de pubis, que vosaltres també sabeu ben bé que funciona amb la Mil. Però bueno, és un jugador especial de molt talent. Nosaltres esperem que continuï amb nosaltres i veurem com és el mercat. Com heu dit abans, és molt llarg.
1: Val. Alguna cosa que en Barça de sessió i això, tirant cap a casa es pot fer o no? O aquí, o de l'Espanyol, alguna cosa així o no? O és difícil?
13: Nosaltres estem mirant tot el mercat i tots els jugadors són benvinguts, els bons.
7: Si vols porters, aquí a Can Barça...
1: Sí, ara en parlàvem, que tenim una nòmina de porters.
13: Sobren porters, no?
1: Sobren, ara mateix sobren, sí. N'hi ha un està que fuma, imagina't. Vull dir que...
13: Ja.
1: Sí, val. No, i acabo amb... Has tingut dos tios de casa. Un és Arnau Comas, aquest era del Barça, no? L'has tingut allà. I l'Adrià Altimira també l'has tingut, no?
13: L'Adri, que és de Cardedeu, d'aquí a la vora de Canovelles, sí. Dos, l'Arnau i l'Adri.
1: Aquests seguiran o no? Sabem alguna cosa?
13: Sí, tenen contracte, seguirem a nosaltres. Hem fet una molt bona temporada, sobretot perquè són unes grans persones i sobretot molt bons professionals.
1: Que bé. Doncs escolta, veurem Antonio Hidalgo dirigint el Deportivo de la Coruña l'any que ve a primera. No? Toni, quina il·lusió.
4: Fa molta il·lusió, sí. Els de Sabadell, que a més llavors el que tu has currat amb la fila del Sevilla, Huesca, tot això, sí que felicitats a tu, a l'Ignasi, a tota la colla. Jo volia igualment preguntar-te de... Fàcil no ha estat, perquè Ara s'ha vist la imatge aquesta de la celebració, però l'afició del Depor exigent ho ha estat, eh? Ha hagut algun moment que t'ha tocat aguantar perquè estava, jo veia l'equip a dalt i la gent del Depor semblava que no estava contenta. És a dir, ha estat molt exigent. Això s'ha patit, eh?
13: Perquè jo crec que el món del futbol cada cop està canviant una mica, no? Cada cop tot és més exigent. Tothom ho vol tot amb molta immediatesa. I jo crec que bueno, s'ha de tenir una mica de paciència. Nosaltres hem estat pràcticament totes les jornades a dalt, però Corunya té molta afició, molta pressió, han hagut moments molt difícils, però això també va de superar-ho, no? Això també va en aquesta evolució com a entrenador i amb això estic molt content.
4: I l'última pregunta, volia preguntar com és el president, perquè és el senyor de banca, del grup bancari. I
1: sí, és el patrocinador de la samarreta.
4: Però és un president que es cuida anar molts cops amb els aficionats en lloc d'anar a la llotja presidencial. I a Valladolid, per exemple, està enmig dels aficionats. Vull dir, com és tenir un president que agrada més aficionat que no pas gestor?
13: Bueno, és molt proper, eh? Molt proper. Està molt al costat nostre. Ha anat als últims partits fora de casa. Té un sentiment molt gran pel Depor, tant ell com en la seva família, i en recolza moltíssim.
1: Juan Carlos Escotet.
13: Escotet.
1: Escotet, sí, sí, és el nou president del Deportiu de la Corunya. Molt bé. Escolta, doncs, molta sort, de veritat, i aquí t'esperem, a veure el calendari quan diu que hi ha aquest Barça-Depor, i tant de bo doncs, aconseguiu estar molts anys a primera divisió. Clar, és que Riazor, los nuevos campos de Sport del Sardinero, sí, l'any que ve sí, també sí, el Barça sí. Visitarà.
4: Has recuperat el derbi gallec, un Celta Depor molt guapo.
1: Celta Depor, ja veurà, clar. I de la resta, Antonio, tu que a segona divisió has jugat contra tots, Castelló, Almeria, Màlaga, Les Palmes, qui creus que arriba millor aquí al playoff? Quin és l'altre equip que pot pujar a primera?
13: Bueno, ha sigut una lliga molt llarga, jo crec que els playoffs són molt difícils, has de tenir cuidado de no cometre errors. Jo crec que Castelló i Màlaga arriben una miqueta meten en un punt de més de tensió i veurem, però bueno, també l'Almeria i Les Palmes juguen molt bé al futbol, una mica més associatiu, però bueno, veurem, jo crec que serà competit.
1: Molt bé. Moltes gràcies, una abraçada molt forta i felicitats. Anem parlant.
13: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Adéu.
4: Adéu. Ens veiem divendres.
1: Antonio Hidalgo, en directe al Tu Diràs, que bé. Ens alegrem molt per ell. Clar, Rubi, un altre català pot pujar a primera. Luis García, no? L'ex de l'Espanyol, està en Les Palmes, sí. També. El Castelló té el Pablo aquell, Pablo Hernández, no era aquell del València, el jugador aquell?
4: El Màlaga juga molt bé.
1: I el Màlaga aquí l'entrena, que ara no tinc al cap?
4: Com es diu? És una... És un
7: no
4: equip...
7: sé, però és
4: pues el Màlaga és molt divertit a veure. Sí. Molts nois molt joves...
1: Juan Francisco Funes? És aquest, José Juan Francisco Funes, sí.
7: I una gran ciutat per anar a visitar com a desplaçament a cobrir el Barça.
1: La Rosaleda?
7: Sí.
1: Sí. Calle Larios, una mica de Calle Larios.
4: A mi em faria il·lusió...
9: Estic recordant uns records molt positius.
4: A mi em faria il·lusió Castelló.
1: A mi m'agradaria el Castelló, també.
4: No és primera des del 90... El derbi Castelló-Vilareal fliparia la gent, perquè quan es va jugar Castelló-Vilareal, Vilareal sí, era increïble. O sigui, la gent de Castelló vol enfonsar aquell submarí groc com sigui, és un derbi tremendo, i és un desplaçament molt, molt fàcil fer també, i és País Valencià. Jo això, en aquest cas, vaig per Castelló.
1: Amb els Pampa Morelluts, a veure què fan. Bé, doncs això, que la trucada d'Antonio Hidalgo, que la teníem pendent des de fa dies per felicitar-lo per l'ascens del Depor, era un parèntesi, aprofitant que a Riazor, al camp del Depor, demà juga aquest Espanya-Iraq a les 9 de la nit, en què podria jugar Marc Bernal, un futbolista que ha de tenir... Jo diria que un rol més important, no?, la pròxima temporada. Tots ho esperem.
2: Tant de bo.
1: Tots ho esperem.
2: Sí,
5: mica en mica, no?
2: Sí.
5: És a dir, ha d'anar creixent.
1: Passa que De Jong per allà al mig, Gavi està creixent també en aquesta posició, però, hòstia, Bernal és que ens ha demostrat aquesta temporada.
2: Que això, vist... que Bernal passi per De Jong,
5: Sí.
1: A mi m'agradaria també.
5: Seria l'evolució lògica, no?, també de minuts del que l'hem vist aquesta temporada, que ha anat cada cop a més i que ha anat demostrant. I és un tio que físicament i tècnicament i tàcticament és que ho té tot.
1: La sensació és que, Ferran, tu que domines una mica la selecció espanyola i coneixes una mica Luis de la Fuente, la sensació és que demà podem veure Bernal uns minuts a Riazor,
7: sí, segur.
1: No? Segur, jugarà?
7: Bueno, segur. Jo crec que jugarà... Els...

0: dubtes que assisteixin Marc Bernal, que continua estès a terra i força dolorit.
1: No sé si amb la bota arriba a impactar per davant o per darrere.
2: Genolls.
3: L'etapa més dura, sobretot el dia que et passa, això és, va ser una nit que va ser molt llarga i va ser molt dur. I llavors, després de l'operació, que no pots caminar, no pots fer res. I llavors són un mes i mig que és molt dur.
4: És un long trip.
5: Després d'aquest llarg viatge, des de la lesió a reaparèixer al camp, especialment per ell i la seva família, és un gran moment. Ha treballat molt dur l'últim any per arribar-hi, veure l'estadi, els aficionats, com ho han celebrat. Significa molt per tothom en aquest club.
4: El dia d'avui jo crec que és el més especial i jo diria que el més feliç de la meva vida, perquè jo crec que és un somni que tenim tots els jugadors de la cantera que passem per al club, doncs aquesta renovació ho fa molt especial i espero que siguin molts anys més.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, i torna a ser, sabeu de qui? De Marc Bernal! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Y nosotros ojalá, es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club, y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que, contentísimos.
8: Quin gran reportatge del Xavi Puig. Quina gran música. Heu estat mai a la Patum?
9: Sí.
8: De Berga?
9: Quina gran festivitat. Que manté una tradició...
10: Molt de Martí Molina.
9: Centenària.
11: Sí,
9: Martí Molina.
11: Senyor.
9: Martí,
11: senyor.
9: Molina ha retransmès la Patum per la televisió local, sap tots els detalls, i a més és una festa que, més enllà de l'element festiu, l'element identitari tradicional que de generació en generació es transmet una tradició. I és molt emocionant, per exemple, els bergadans que han hagut de marxar, que és molt normal, per feina, tots tornen. I tots ho senten seu. I això és un tresor que tenim a Catalunya, és
11: molt
9: bonic.
11: I què tal la festa com a tal?
9: Jo quan hi vaig anar-hi no recordo gaire cosa.
11: Això és el que volíem saber.
9: Perquè era jove i no vaig saber entendre les coses importants de la vida i no vaig fer ni un tirabol. La gent anava per un... Saps com quan va una cosa tirada al carrer? Allò era jo.
12: I festa, noi.
8: Jo no hi he anat mai, llavors, des de la incultura o des del fet de no haver...
10: Desconeixement,
8: correcte. No hago via una mica, no fa com certa pot...
10: Des de fora tant... fa.
8: No? Des de fora no fa com...
9: Però a dins, sí.
11: Has estat en llocs pitjors, als marmets.
8: No, ja, sí. No, però vull dir que...
10: Hi ha molta gent, eh?
8: Aquella pressió, no?
11: Hi ha l'eix en unes condicions...
8: Sí.
10: No contextos, no contextos. Però el concepte són contextos.
8: Des de fora, no. Vull dir...
9: El Parisser Jove es fotia uns flying freeze allà d'illa...
8: Vinga, passem pàgina, sí.
9: No,
11: per què
9: sempre
11: surt aquest capítol?
9: No és només això.
10: Però ha sigut culpa teva, ara.
8: Va, un moment, la Patum, què?
9: És molt més rica, hi ha moltes més coses.
8: Però ficar-se allà al mig no impressiona.
11: Si vols fer cas... Has dit que no te'n recordaves de res.
9: Però hi treballo amb un bergadà que com a ser Martí Molina, que ho sap tot, hem anat a parlar, i conec molts bergadans.
12: És una religió per ells. Però també t'he dit que avui, si volies dir un dia a l'any Berga, crec que era el dia, perquè pocs bergadans ens estaran escoltant.
10: Clar,
8: avui sí.
12: Ah, és allò, tots all-in allà, en aquella plaça.
8: Que per cert, hi haurà pluja, ha dit el Martí Oliveres, en les pròximes hores, que espero que no ho desllueixi.
11: L'any passat, Marc Bernal estava...
12: Sí, estava al balcó de l'Ajuntament.
11: Al balcó, i des de baix li cantaven... Crec que no hi vagis, no hi vagis, sí, no hi vagis.
9: Marc, no hi vagis.
10: A on no havia d'anar?
11: Mira on està ara. I mira on està ara.
8: Amb la Sub-21, amb la... No? Alguna d'aquestes. Sí, sí.
9: No seria la vila on es segueixi més la selecció espanyola.
8: No, estem d'acord, sí. Doncs això, a veure si té un gran protagonisme l'any que ve Marc Bernal, pel que ens ha enamorat a tots, fins i tot, com ara sentíem en aquest reportatge amb la música de la Patum que ha posat el Puig, Luis de la Fuente, que avui l'ha elogiat.
11: Bernal no ho tindrà fàcil, eh? Perquè la seva posició, tens Rodri, tens Zubimendi, Pedri ara també, Fabián...
8: Tu dius per entrar en Espanya en les pròximes convocatòries.
11: Sí.
8: No, ja.
11: Miquel Merino, fins i tot ja juga de mitja punta, perquè la base no pot jugar.
8: No, però jo em referia amb el Barça, que crec que s'ha de guanyar, tenir més minuts. Jo no sé si és titular indiscutible com a pivot defensiu, però
11: com a mitjana... Zubimendi ara ha perdut molt protagonisme a l'Arsenal. Si Marc Bernal és titular al Barça... que també ho veig difícil per l'edat, per el context i per la competència, però si té un bon protagonisme al Barça, el fa

0: un any i mig i va anar a Casador, a la selecció espanyola.
1: Sí.
2: Va, doncs vinga, demà Marc Bernal, que esperem que tingui alguns minuts amb la selecció espanyola, i avui se n'ha fet la prèvia, Luis de la Fuente ha parlat de Bernal i d'altres coses a 8 dies que arrenqui el Mundial.
3: Falten 8 dies.
2: Està frisant de veure futbol cada dia el Miquel Agut. Hola, Miquel.
0: Hola, l'Espanyol, Emilian, bona nit.
2: Bona nit, bona nit. Marta, gràcies. Perdona.
1: Bona nit a tots.
2: Deixo anar a descansar, que hem acabat
1: la teca del Barça. Un plaer compartir una mica de coneixements patumaires.
2: Sí. No, esportius i culturals, avui.
1: Sí, sí, tot en un.
2: De tot, sí.
1: No es queixaran els oients.
2: No,
1: bona nit.
2: Hola, Pintanella, també.
4: Què tal?
2: Ara repassarem la resta de l'actualitat mundialista pel que fa als jugadors del Barça, sobretot. Però què més ha dit avui l'amic de la Fuente sobre aquest amistós contra l'Iraq, a Riazor?
0: Luis de la Gente, l'amic de Pariser, que diu que tot va bé amb Lamine. Recordo que no juga amb el Barça des del dia de Sant Jordi contra el Celta. Va marcar el gol de penal i es va lesionar. Des d'aquell dia no juga. I demà no el veuran a la gespa de Riazor, però el procés de recuperació va bé i De La Fuente ha destacat, per cert, i això és important, que està sent d'acord amb els clubs.
5: Estamos perfectamente coordinados con los clubes, estamos dándole continuidad a una planificación que ya estaba establecida de hace tiempo y la verdad que la respuesta de los jugadores cada día es mejor. Vamos a ver día a día también a valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente a la víspera de este primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también la noticia sería que veremos si creemos oportuno que participen o no.
0: Clar, aquesta és l'altra, que estan treballant per arribar-hi. Sí, el debut d'Espanya serà contra Cap Verd. Queden 11 dies per aquest partit tan prometedor i que estiguin disponibles els futbolistes, però no vol dir que hagin de jugar o, com a mínim, que estiguin disponibles per jugar un partit sencer.
5: Estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. No garantiza que tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar en el segundo partido mejor. Valoraremos en cada moment.
2: Bé, avui, com a mínim, m'ha rebaixat una mica.
0: Bé, és que
2: la sensació era que havia de jugar. Escolta'm, jo em vaig espantar una mica, no?
0: El 15 de juny no arribarà als 2 mesos des que es va lesionar, no sigui que també haurà d'anar agafant una mica el to, no? Això que diu De La Fuente, el to muscular per jugar, i segurament també hi ajuda que el partit inaugural per Espanya a priori és molt assequible contra la selecció de Cap Verd. Sí. Si fos contra l'Uruguai de Bielsa, amb Fede Valverde, entre d'altres, a la gespa, doncs potser seria una mica més
6: pelota. O potser millor que no jugués.
0: Sí.
6: Depèn de com ho dic físicament, perquè potser...
0: No, clar, però...
6: Però,
0: segur,
6: segur.
0: Però que amb aquell partit, doncs potser... Espanya està guanyant 3-0 i entra la mina a l'últim quart d'hora per anar a agafar una mica de to.
7: Sí, perquè això seria el més normal.
2: Tu et vas espantar una mica, no, amb això de La Fuente, de la min, ja pel dia 15...
8: Una mica, perquè jo donava per descartat, bueno, absolutament.
2: És el que sabíem, una mica, de dir piano, contra l'Aràbia uns minuts, fa falta contra l'Uruguai més minuts, no? Una mica.
8: És un Mundial que hi haurà molts partits que vaja, que et pots pasturar, pràcticament. Contra Cabo Verde i contra... Sí. Vaja, contra l'Àvia potser no tant, però contra Cabo Verde, vaja, no sé.
0: Sí.
8: Si té una secció com Espanya, a veure.
9: A veure, però si és veritat això que diu el Miquel, que és, pel que sé també, Lamine té moltes ganes de jugar, però amb cap fred, o sigui, no és allò, aquelles ànsies de... No, ell ja...
2: I està treballant conjuntament, com ha dit De La Fuente, amb metges del Barça, això sí, eh?
9: Dir, val, així, val, el que passa que també l'evolució i les sensacions, el jugador ja es coneix més el seu cos, vull dir, cada vegada madura més també en aquest sentit, i ell determinarà, no vol arriscar en un partit de Cap Verd, però sí que és veritat que si... Ja fa, crec que 15 dies, que va començar a fer treball de camp amb pilota, per tant, ell ja xuta, ja... I sí que és veritat que l'escenari que proposava ara el Miquel Agut s'escau bastant. O sigui, si Espanya encarrila ràpid el partit i l'últim quart d'hora, 20 minuts, Lamine pot començar a
2: agafar ritme,
9: a sortir,
2: no?
9: Per agafar una mica de ritme, per notar sensacions en un partit, no haurà fet els dos amistosos i pot ser una bona preparació per ell. Jo crec que després Aràbia pot seguir aquesta preparació per arribar al 100% el dia d'Uruguai.
2: I després hi ha les eliminatòries, no?
9: Amb les eliminatòries ja, setzents, et pot tocar Argentina, per exemple.
2: Sí, si quedes primer i segon de grup, no? Si no acaben per
8: res. L'hauria de liar Argentina, perquè no té un grup difícil.
2: O Espanya, no?
9: O Espanya,
6: Espanya contra Uruguai, no?
8: Però, home, jo crec que Espanya, per mi, són 9 punts.
2: Clar, Uruguai amb Aràbia Saudita fallarà, tinc la sensació.
8: Uruguai no és l'Uruguai de fa uns anys.
9: No, però és un partit que pot ser molt dur a nivell físic.
2: Segur. A mi saps què em preocupa també? He vist una rajada de Bielsa, de la seleccionador de l'Uruguai, amb les gespes dels Estats Units,
4: sí,
2: i unes imatges també de
4: Senegal.
2: De Senegal
4: amb la bota de la pilota.
2: Tirant pilotes a 5 metres d'alçada i la pilota, quan queia, no botava. S'hi quedava morta sobre la gespa, com si hi hagués allà un buit que no estigués ben plantada, o aquestes gespes híbrides que no...
4: Pensa que els estadis del Mundial, gaire, els de Mèxic, òbviament, no, el de Toronto tampoc, la resta, exceptuant Atlanta, la major part són estadis només de futbol americà. No, o sigui... alguna vegada juguen de tant en tant, però Seattle sí que s'hi juga bastant a futbol habitualment, Seattle sí, que ho combinen, però la resta són estadis normalment de futbol americà i és el mundial amb més estadis coberts de la història. Si siguin sostres fixes o retràctils, perquè en alguns casos, si no, no es podria jugar. Kansas o els dos estadis de
2: calor,
4: Texas.
2: La calor,
4: en aquest cas. Sí. Llavors, clar, tot això...
9: De Los Angeles és...
4: Los Angeles és cobert, sí, és el dels més moderns. Els que estan oberts perillosos són Santa Clara, Califòrnia i Miami.
9: Però és de futbol o de futbol?
4: És futbol americà.
2: És el dels Rams.
4: És el Rams.
2: Los Angeles Rams van guanyar...
4: Sí, no, sí, és de fet l'estadi més modern.
2: És un estadi brutal.
4: I no juguen ni els Los Angeles Galaxy ni els...
9: El de Dallas també és futbol americà.
4: També és el del...
2: I ha jugat al Barça allà, no?
9: Si Espanya queda primera, li toca Los Angeles Dallas, Los Angeles Dallas... No,
4: són estadis que a vegades en amistosos d'estiu i pot haver-hi un Manchester United-Barça puntualment, però que durant l'any no s'hi juga a futbol.
0: Home, clar, és que si tu vas mirant aquesta mena de Lliga de Campions estiuenca que juga, moltes vegades els terrenys de joc penses, això no està preparat, vull dir, allà algú prendrà mal. Vull dir, no sé què ha de passar, però...
9: El Mundial de Clubs també va haver-hi...
2: Queixes, no? En aquest sentit. De la resta dels internacionals blaugrana, que tots estan mirant, alguna cosa a 8 dies vista?
6: Doncs mira, a Rotterdam, al camp del Feyenoord, a l'Equip, Països Baixos 0, Algèria 1, ha marcat Algèria en el tram final del partit. Algèria, per cert, primer rival d'Argentina en aquest Mundial. De Jong ha jugat 69 minuts. No en clau Mundial, perquè Dinamarca no el jugarà, però sí en moda Barça, amb el focus posat en Christensen, que a l'espera de firmar la seva renovació ha disputat 57 minuts de l'empat a 0 entre Dinamarca i la República Democràtica del Congo. I, mentrestant, bastantes seleccions ja estan als Estats Units. Una de les més matineres perquè porten des de dilluns és Anglaterra, amb especial atenció, evidentment, en Gordon i també en Marcus Rashford, que lluiten, curiosament, per un lloc a la banda esquerra de l'atac anglès, i també amb una calor extrema. Parlava de la gespa, la calor també pot ser notòria en aquest Mundial. El darrer entrenament a West Palm Beach, on té el campament baix l'equip de Tuchel, a Florida s'ha fet a 32 graus. Dissabte juga Anglaterra un amistós contra la Nova Zelanda. I una altra blaugrana, Koundé ha parlat avui en la concentració de França i ho ha fet sobre el seu futur. Aquí n'estem parlant els últims dies, i molt, que és un futbolista que està a les travesses per poder sortir aquest estiu, amb contracte fins al 2030, diu el futbolista del Barça, que no té cap intenció de marxar.
10: Tinc contracte fins al 2030, així que jo ho veig molt clar. Ho veig molt clar. I ara amb la selecció francesa això des del meu punt de vista passa a un segon pla. Vull dir, ara em concentro en la competició. Fins a nou avís o noves informacions, soc jugador del Barça i espero que així sigui la temporada que ve.
6: Molt clar, molt contundent, Koundé. Demà a Nantes, França-Costa d'Ivori.
2: Demà, França-Costa d'Ivori també, i aquest Espanya-Iraq. Bé, Koundé... El club veuria amb bons ulls, perquè ha baixat el seu rendiment, si arriba una bona oferta. Tot i que el mercat serà llarg, també en sortides, perquè aquí no vol marxar ningú del Barça.
9: Amb tota la raó, perquè si has aguantat aquests anys, bueno, fa 2-3 anys que costava, ara que veus que tens una bona plantilla, un bon projecte, guanyador, amb futur, i aquí que també vius en una bona ciutat i amb un bon sou, perquè has de marxar...
4: Famílies contentes, i a més diuen que mica en mica millora la situació econòmica del club, perquè no marxa ningú. Clar. Però el Barça històricament no ho ha explicat, és un club que li costa vendre perquè la gent no vol marxar. De Newcastle la gent vol marxar.
2: Sí.
4: Però de Barcelona no.
7: De Manchester.
9: De Manchester, exacte, és que fins i tot de Manchester.
2: També et dic que en un any han canviat molt les coses, perquè Koundé va ser l'heroi a la final de Copa, recordeu, a l'abril?
9: Londres no se'n vol a ningú.
2: Koundé va ser l'heroi a la final de Copa, recordeu? Vull dir que en un any han canviat molt les coses, però també ha estat de mèrit seu, no? Que el seu rendiment ha anat una mica...
8: I a mi el que m'ha sorprès és la seva actitud les últimes setmanes, que l'he vist com apàtic, com apartat del
6: grup... Ha perdut com connexió, com, tinc
8: sensació. Sí, com una miqueta de sentir-se fora.
2: El clàssic posa Eric, que també li marca Flick això, i potser ha fet que ell n'és...
9: Jo crec que també és una mica el personatge.
2: Introvertit, no?
8: No sé.
9: No, però, per exemple, no sé si és aquest... Potser ja sóc un boomer, però... Vull dir, aquesta generació... Ara, Olise també fa aquest... Juga una mica aquest paper d'outsider, saps?
7: Fins i tot a la celebració... Sí, Olise no té ni xarxes, no?
9: No, no, i a la celebració del Bayern de Múnich, que els amics hi feien la... Els companys hi feien la broma, perquè va aixecar com el trofeu així com molt...
2: Tímid.
9: Sí, molt tímidament, saps? I...
7: Van com de passota.
9: Sí, aquest, sí, exacte.
6: I aquella imatge, Ferran, de la gira, de la gira de la Rua, que està i es passa molta estona assegut a l'autobús descapotable...
2: Sol, Condé,
6: sol,
2: sí.
6: Mentre els altres ho celebren. Condé, sí. I és cert que més coincideix en que en aquest tram final de la temporada... Eric ha jugat part davant d'ell.
9: Sí, sí, sí.
2: És així. A veure què acaba passant i a veure què passa en el Mundial, perquè pot revaloritzar, no? Pot ser un aparador per molts jugadors, poden arribar ofertes, vull dir que també ara, entre el juny i el juliol, veurem que es mouen moltes coses en el Mundial de Futbol. Tot i que m'ha agradat molt, mira, i ho lligo, per tancar tertúlia, ho lligo amb l'inici del programa, amb l'entrevista amb Monchi, el director general de l'Esportiu de l'Espanyol, que ha fet una reflexió que ha dit: no hay que fichar después de los grandes eventos futbolísticos. És un error, perquè els jugadors estan a un nivell per sobre del que toca, per la motivació extra, perquè perquè són 8 partits, no? I llavors deia, diu, els jugadors del Mundial que brillen ja els has de tenir controlats, els bons jugadors. Potser pot aparèixer un Unagi, però després, què, van al Marsella i tampoc va ser focs d'encenall. Avui, el Girona aquest any ha fet una bona temporada, però...
7: James Rodríguez del Madrid no va anar del tot malament.
2: Sí, val.
0: El que passa que quan Monchi diu això també, ell està treballant al Sevilla, per exemple, llavors pot buscar jugadors d'un perfil més baix i més desconegut. Sí. Quan el busquen jugadors com el Barça, com el Madrid, com clubs grans, quan vas a buscar, has d'anar a buscar jugadors que segurament ja tenen un nivell de popularitat i de rendiment més alt, i llavors és molt difícil que tu puguis fer troballes d'alguna manera, perquè el Sevilla es podia arriscar amb Unagi en el seu dia, posem per cas, però el Barça difícilment s'arriscarà amb aquest tipus de fitxatge, no? O sigui que suposo que són realitats diferents, perquè també quan Monchi era el director esportiu del Sevilla i acumulava èxits, després, molt bé, Dani Alves al Barça va funcionar fantàsticament bé, però en el seu moment, qui hauria anat a buscar Dani Alves? Perquè si et surt malament...
9: Luis Fabiano.
2: Romaric.
0: Clar,
2: recordo.
0: No, clar, que no té. Posem... No, clar, sí, n'hi havia molts, però...
2: Una llista.
0: Clar.
9: Sí, sí. Bé, el mateix Condé, no? També el porta Monchi al Sevilla.
0: És que, i de...
2: Jo diria que sí.
0: Però tu ara, per exemple, dius Gordon el fitxa al Barça del Newcastle, però quan estava a l'Everton, com que no havia fet aquest salt qualitatiu, que el fitxes al Newcastle perquè controla el mercat domèstic, diguéssim.
9: Clar.
0: Vull dir, ha de ser complicat.
2: Què? No, volies dir alguna cosa? No, eh? No. Per acabar, mira, ara que dèiem això d'Unagi, demà parlen la propietat del Girona, després del descens, per fi,
0: sí,
2: no?
0: Sí, correcte. 10 dies després parlarà el Girona. La nit del desastre va parlar Mitchell i després Geli. I després hi ha hagut la marxa de Mitchell sense una roda de premsa de comiat, amb vídeos a les xarxes i sense cap declaració més, i demà a les 12, o sigui, d'aquí 11 hores i 18 minuts, hi ha convocada a Montilivi una roda de premsa amb Pere Guardiola, Ignasi Masvegà, Delfí Geli i Quique Càrcel. O sigui, part institucional, part accionarial i part esportiva del club. No sé, demà entrarem a la sala de premsa a les 12 i veurem a quina hora en sortim, perquè, clar, és que hi ha moltes coses a parlar.
2: A veure si s'anuncia l'entrenador o quina idea tenen, no?, de qui capitanejarà aquesta temporada segona per tornar a intentar tornar a
0: primera. No, i sobretot, quin tipus de projecte voldran escometre. Si serà un projecte des del principi amb l'objectiu clar de pujar, o d'alguna manera serà una cosa una mica més relaxada i refredant els ànims de retorn que pugui tenir l'afició, que a més, des d'un punt de vista de club, també vol saber per què no avança la ciutat esportiva, si hi ha algun projecte de modificar Montilivi o de fer un estadi nou. No sé si demà podran aportar alguna informació des del club en aquest sentit.
2: Demà el sentirem aquí, el tu diràs.
0: Correcte.
2: Gràcies, Miquel.
0: A disposar.
2: Mira, tancarem amb una informació de cara a la temporada vinent, que té l'Àlex Pintanel. Res, una curiositat de... Com va anar el...
6: Detallets.
2: Detallets. De com va anar el shooting que van fer els jugadors del Barça de la nova samarreta, de la nova equipació que tindrà el Barça la pròxima temporada.
6: Sí, que va ser una sessió de fotografies i de vídeos que es va fer la setmana abans del darrer partit de Lliga València. Es va fer amb la primera i segona equipació en un dels pavellons de la ciutat esportiva Joan Gamper. Es van muntar diferents sets, uns amb la primera samarreta i uns altres amb la segona. Ens han dit que va ser tot molt espectacular, molt ben muntat i amb cada detall cuidat gairebé al mil·límetre. S'han filtrat ja imatges de la primera i la segona samarreta del Barça la temporada vinent. La primera, especialment, hi ha un impacte força visual amb 7 tonalitats amb diferents variants del blau i del gran, i la segona continuarà amb aquesta col·lecció de la Mamba Collection i serà una samarreta inspirada en els Lakers. Ens consta que és el segon shooting que es fa, perquè un mes abans ja se'n va fer un amb una sessió de fotografies, i en aquesta última, per exemple, hi han participat jugadors capdals del Barça, com Lamine Yamal i Rafinha, i també apareixen Frenkie de Jong, Olmo, Valde i Gavi. Per tant, tots ells, evidentment, formaran part de l'estrena de la nova equipació, que, segons hem pogut saber, veure la llum la primera setmana de juliol, encara per temes estratègics i comercials, dia per confirmar.
2: És xula, la primera equipació?
6: Sí, s'han filtrat imatges, ja fa setmanes que corren. A mi, fins que no la veig, i no la veig...
2: En acció, vols dir?
6: Sí. Em costa visualitzar-la i em costa veure-la. I també em passa una cosa moltes vegades amb les samarretes, que no m'agraden en el primer moment, i després, a mesura que van passant els dies, em vaig convencent. No,
4: A mi em passa gairebé sempre el mateix. La primera impressió, dic, lletja.
6: Sí. Costa,
4: i el després... segon dia dic, bé... I al final dius, ah, mira...
6: I després te l'acabes comprant. I després
8: sobretot si guanyes. Si guanyes el record, sempre canvia el record de la samarreta.
2: Ara, aquella dels...
4: Jo confio que me la regalin i em passa mai.
2: Aquella dels quadres que semblava Croàcia al Barça, o la de les franges horitzontals, en comptes, no verticals, va ser rareta.
8: Sí, no? I la del Kun, l'època del Kun, aquella que era com una creu aquí... Un...
4: Vaja,
8: que
4: aquesta és la pitjor.
8: Això, sí,
4: aquesta
8: era...
4: és la pitjor.
2: Rarentable. Molt bé, amics.
9: Mitat i mitat.
8: Sí,
9: mitat.
8: També. Era digne del moment en què estava el club. Era...
2: Horrorós.
9: No? Horrorós tot.
2: A Madrid, la COPE diu que és Klopp, l'entrenador, i El Mundo diu que és Arteta. Per tant, seguirem jugant fins que Enrique Riquelme doni un nom. Avui que ha donat el de Haaland, Diu que té fitxat Haaland, també, si guanya les eleccions al Real Madrid. És una de les notícies d'aquesta nit. Escolta, Toni Padilla, Ferran Martínez, Anaia Boronat, Joan Lluís García, un plaer haver compartit els dimecres. Sens dubte va estar la millor tertúlia dels dimecres. I ens veiem aviat.
9: Molt bé.
2: Gaudiu, home. Passeu-vos bé.
4: Gaudim de la vida.
2: Vinga, adéu-siau, una abraçada forta. Gràcies, Pintanel.
6: Adéu, que vagi bé, bona nit.
2: Vinga, fins ara. De seguida, el post del Baskonia Penya, de la derrota del Joventut de Badalona avui. RAC més 1.
11: Aquest dijous, els play-offs de la Lliga ACB es juguen a RAC més 1. A les 7, des del Palau Blaugrana, Barça o Camp Múrcia. Segon partit de la sèrie de quarts de final.
12: La resposta de Kevin!
11: Viviu el partit a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dijous a les 7, Barça o Camp Múrcia. Els play-offs de la Lliga ACB de bàsquet es juguen a RAC més 1.
13: RAC més 1.
14: Tots som
13: més
14: 1.
15: L'aplicació de RAC1 ara...
16: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe...
16: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
15: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
16: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Tretze minuts i la una de la matinada. Després de tancar tertúlia, repassarem una mica l'actualitat del bàsquet. Ara de seguida sentirem un reportatge sobre l'inici de les finals de l'NBA. Ahir en parlàvem una mica amb l'Albert Pedrol, en fèiem un tastet al back-to-back, i de seguida anirem amb aquest reportatge per aprofundir encara més en aquests New York Knicks, San Antonio Spurs. A 2:45 de la matinada es juga el primer partit. Dani Aguilar, hola, ben tornat de nou.
17: Hola, Aleix Parisse, moltes gràcies.
2: Ara sentim aquest reportatge de l'NBA, però abans s'han completat ja els primers partits de les eliminatòries de quarts de final de la Lliga CB. I, com dèiem, la penya ha acabat perdent a Vitòria, tot i que ha fet un bon partit. Què n'han dit els protagonistes?
17: Doncs el que comentava a l'inici, que l'equip ha competit fins al minut pràcticament 35, però llavors les cames i el físic han estat del costat vitorià, ja ho podríem preveure, superiors en aquesta faceta. En d'altres, el Joventut ha superat el Baskonia, però finalment també l'ha penalitzat el fet de tenir pocs referents. De fet, només 3 jugadors per sobre dels 10 punts de valoració avui, amb un Ricky Rubio brillant a la primera part, però també penalitzat per les faltes. En parlava Dani Miret a Ràdio Ciutat de Badalona, mirant ja en el partit de demà.
13: Passarem. Perquè no ens recuperarem com ells, perquè no tenim els físics aquests per recuperar-nos, i necessitem més jugadors. Està clar que hem d'entrar alguns millor el partit. Ja hem provat coses per protegir una mica el Jabari, per exemple. Quan tens menys focus en els que centrar-te, doncs és més difícil guanyar.
17: Demà passat a les 9 a l'Olímpic, aquest segon assalt, cara o creu per la penya. Avui també l'Eix ha guanyat el València de Pedro Martínez, del Bilbao de Jaume Ponsarnau. No exempt de polèmica arbitral. De fet, Ponsarnau ha dit després del partit que els ha descentrat les decisions dels àrbitres. 83-80 demà passat aquest segon partit a Mirivilla.
2: Ara mateix, tal com van les sèries, Barça-Tenerife seria una semi i Baskonia-València seria l'altra. Però a veure què passa en els segons partits, que això pot donar moltes voltes. De fet, el Barça demà, dijous, també en directe a RAC+1, a les 7 de la tarda, té l'oportunitat al Palau de guanyar i classificar-se per les semis, eh? I demà el Madrid podria caure eliminat.
17: És una jornada espectacular, demà a les 7, amb un Palau Blaugrana que espero, desitjo, i és un desig personal, estigui amb un bon ambient. El Barça rep lo que en Múrcia, en cas de victòria, semifinal assegurada. Però et recordo la dada que et deia fa un parell de dies. Lo que en Múrcia fa 2 anys va arribar a la final de la CB, i com ho va fer? Guanyant tots els partits a domicili. Per això el capità Tomás Satoranski reconeix que cal contemplar tots els escenaris.
14: Tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
17: I com deies, el Barça es pot classificar i, si s'hi classifica, serà ja torn de seure's tranquil·lament al sofà i veure si el Tenerife culmina la feina i elimina el Real Madrid al segon partit a partir de les 9 a la Laguna contra les cordes. L'equip blanc, et diria, no tan sols l'equip, sinó et diria el projecte sencer, aquest ambiciós projecte de bàsquet blanc al capdavant de Sergio Escariolo, perquè et recordo que acabaria l'any en blanc, cauria més als quarts de final de la Lliga. Caldria veure quan fa que el Madrid no cau als quarts de final de la Lliga, i això evidentment seria un horitzó complicat per al Madrid.
2: El recuperen a Tavares o no?
17: No, van sense pivots. Van amb els pivots que han fitxat, amb Sissoko, amb Jurseven, però doncs ni Tavares ni Lent els podran tenir.
2: Li donen opcions, Tenerife.
17: Tenerife, recordo, sense Xermadini i amb un Marcelinho que ja hem vist que no acaba de girar rodó.
2: Bueno, amb el pavelló ple, per això...
17: Sí. Que... No hi ha paper ja, no queden bitllets.
2: Tenen opcions. Demà ho expliquem, a les 7 aquest Barça o Camp Murcia i a les 9 estarem pendents del Tenerife-Madrid. Aguilar, gràcies.
17: Fins ara.
2: Vinga, fins ara. I ens quedem amb aquest reportatge de l'inici de les finals de l'NBA. 2:45, d'aquí a 1:30 amb el comptat del Frostbank Center de Sant Antonio, a Texas. Primer partit entre Spurs i Knicks.
17: L'hora de la veritat. Després de quasi 8 mesos de competició, aquesta matinada arrencarà les finals que decidirà el campió de la 80a temporada de la NBA. Serà el 8è campió diferent en els darrers 8 anys, en una final amb moltíssims al·licients. La reedició de 1999, San Antonio Spurs, New York Knicks.
18: Les claus des de Nord-Amèrica. Els Knicks retorna a unes finals 28 anys després i amb una aposta arriscada.
19: Alejandro Gaitán, periodista especialitzat en NBA.
20: Després de 2 dècades apostant per estrelles, han decidit per fi apostar per un projecte competitiu, per jugadors en comptes de noms populars, i els ha sortit bé. I no només això, l'any passat van jugar a finals de conferència i van decidir fer fora l'entrenador apostant per Mike Brown aquesta temporada, i els ha sortit bé, arribant com a mínim a les primeres finals en aquest segle.
19: Toni Canyameras, corresponsal NBA de Mundo Deportivo.
21: Els Knicks no jugaven unes finals des de 1999, no guanyaran l'anell des de 1973, per tant, tenen aquí una gran oportunitat per saldar aquest deute de tant temps en la seva història, no? Són un projecte de fa temps liderat per Jalen Brunson a la pista, però aquest any el factor diferencial podem dir que ha estat des de la banqueta Mike Brown, no? L'any passat van fer fora Tom Thibodeau després de fer finals de conferència, va ser una decisió una mica controvertida, però bé, els ha sortit bé, lo de Mike Brown.
18: Els Spurs, Wemby i la seva primera final.
1: Els experts continuen demostrant que són una de les millors organitzacions de l'NBA després de la dinastia de Tim Duncan, Anthony Parker i Manu Ginobili. Fins i tot avui, sense Greg Popovich a la banqueta, han trigat 3 temporades de Wembanyama en arribar a les primeres finals de l'NBA del francès. Estic segur que no seran les últimes, però el que demostra és que fins i tot amb un equip molt, molt jove, Wembanyama és capaç de portar un equip fins a l'última sèrie, fins a aquestes grans finals, i està lluitant per l'anell de NBA.
21: Els Spurs, recordem que van ser l'equip que va derrotar els Knicks en aquelles finals de 1999, els Spurs de Tim Duncan i David Robinson. En el seu cas, tornen a les finals 12 anys després. I amb Wembanyama, les primeres finals de Wembanyama, segurament abans de l'esperat, però Wembanyama és que ha madurat molt ràpid i, a més, els Spurs l'han rodejat molt bé, no?, amb tots aquests bases de primer nivell, no?, De'Aaron Fox, Stephen Castle, Dylan Harper.
18: Qui és el favorit?
1: En principi, els favorits són els experts, perquè tenen el factor pista, millor rècord de temporada regular, i perquè tenen el millor jugador de la sèrie, que és Víctor Wembanyama, però ho ha de demostrar a la pista. I aquests Knicks arriben fent uns números que no s'havien vist a la conferència en moltíssims anys, amb una superioritat majúscula sobre la resta de candidats de la conferència, i fan pensar que serà una sèrie molt més lluitada del que podríem haver pensat 2 mesos abans de començar els play-offs.
21: Els Knicks tenen més experiència, a més els hi van guanyar en els Spurs la final de la Copa NBA al desembre, però això és una sèrie llarga i el clar favorit és San Antonio. Simplement pel factor Víctor Wembanyama, pel seu impacte a tots dos costats de la pista. Ofensivament pot estar més o menys inspirat, però defensivament és que és inexpugnable. A més, durant tots els play-offs els equips han provat mil coses i no hi ha hagut manera. Fa 2-24, però és que ell s'adapta a tot, a tot.
18: Els noms propis de la sèrie.
1: Més enllà dels Branson, els Towns, els Wembanyama, per mi el gran nom és OG Anunoby, que en principi serà l'encarregat d'intentar aturar el francès, el Wembanyama, un repte que ho ha fet bastant bé en les últimes 2 temporades, ho va fer bastant bé a la final de la Copa NBA que vam veure al desembre, i per part de San Antonio tinc moltes ganes de veure De'Aaron Fox, és el jugador veterà pel que van apostar tot la temporada passada i és qui ha de portar San Antonio al següent nivell juntament amb els joves de l'equip.
21: En els Knicks, a part de Jalen Brunson, diria que Karl-Anthony i Towns, perquè els Spurs no s'han enfrontat en aquests play-offs a un pivot amb aquesta habilitat tan gran i també amb l'estat de confiança amb el qual arriba. Oge Anunoby, no?, amb el seu rol de defensar Wembanyama, amb els seus 2-0, però també uns 2-0, doncs, molt mòbils. I per part dels Spurs, doncs, el trio, no?, el trio de bases De'Aaron Fox, Stephen Castle i Dylan Harper, no? Aviam com de capaços són d'aprofitar les avantatges que generi Wembanyama.
17: 2 models, 2 projectes diferents, 2 franquícies històriques que busquen tornar a proclamar-se campió de la millor lliga del món.
2: Doncs així ho veuen el Toni Canyameres i l'Alejandro Gaitán, que són experts en l'NBA. Si no teniu son, a 2:45 arrenca aquest primer partit entre Spurs i Knicks. Gran muntatge, per cert, de l'Oriol Montfort, d'aquest reportatge que hem fet de l'inici de les finals de l'NBA. I acabarem el programa d'avui amb un rècord Guinness. Sí, sí, un rècord Guinness que ha fet Toni Bou. No es cansa de guanyar títols mundials de trial, que a sobre té temps per fer rècord Guinness. Hola, Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, bona nit, Aleix. Sí, el millor pilot de la història del trial ha afegit avui una nova fita al seu palmarès, un rècord Guinness, i ho ha fet a la seva vila natal, Piera, i a la rotonda més que porta el seu nom, rotonda Toni Bou. S'hi han situat 48 bidons de Repsol en rotllana, separats entre si per 1,35 metres, i el pilot de Montesa havia d'encadenar com a mínim 36 salts d'un a l'altre sense tocar el terra i recolzant la moto als bidons només amb la roda del darrere. Per certificar el rècord, que sortirà publicat al llibre Guinness el mes de setembre, ha vingut expressament la jutgessa francesa Anouk de Thimary i Bou, animat i aplaudit per més d'un centenar de pianencs, ho ha aconseguit en tots 4 intents programats, 52 salts al primer, 40 al segon, 53 al tercer i 39 al darrer. Per tant, el rècord, que és el tercer rècord Guinness de Bou, que també en té 2 de salt vertical amb rampa, queda establert en 53 salts de bidó sense tocar el terra amb la moto de trial. En un any, a més, molt especial a la seva carrera, perquè tot i que fa temps que arrossega una lesió important, ja ha guanyat aquest any el 39è títol mundial amb el 20è de trial d'Indoor i va camí dels 40. A més, l'any que ell també en farà 40 a l'octubre amb el Campionat del Món a l'aire lliure que lidera després d'haver guanyat ja la cita inaugural al Japó i a les portes de la segona, que serà la setmana vinent a Andorra.
2: Felicitats al Toni Bou per aquest rècord Guinness. De tot plegat, n'ha pogut parlar el Quim Salvador precisament amb el Toni Bou en aquesta conversa de 3 minuts.
3: Recordman Toni Bou, enhorabona.
5: Moltíssimes gràcies.
3: Rècord Guinness, aviam si ho dic bé, de saltar bidons amb moto amb la roda al darrere sense tocar terra, és això, no?
5: Sí, és un rècord Guinness nou, inventat per Repsol, i bueno, doncs, bueno, em van comentar que volien fer un rècord d'aquest estil, ràpid em va vindre Pierre al cap, tenen diverses idees, vaig dir, em faria bastanta il·lusió que el primer rècord fos aquí Pierre, al meu poble, i evidentment fa molt de temps, més de, diria, de 11 o 12 anys que vam fer la rotonda aquí, no havíem fet cap event, així que crec que ha sortit un superevent, difícil perquè la rotonda té desnivell i això ha ficat les coses complicades, però havia de ser aquí sí o sí.
3: Esclar, som a la rotonda, Toni Bou, ho has fet en un pim-pam, això. 53 bidons semblen molts, però ho has fet rapidet.
5: Sí, la veritat que ahir vam estar provant i bastant complicat, de 20 intents em va sortir 3 vegades, no era el que pensàvem, flexaven més del que ens imaginàvem i havia d'anar molt més de pressa, per això sembla que ha sigut ràpid, però físicament molt al límit, sabia que els primers intents eren molt importants perquè tampoc hi havia res per escalfar, així que havia de tirar bastant a saco i ha sortit molt bé ja el primer intent i he pogut disfrutar molt de l'event.
3: Ha anat tot bé, t'has endut l'aplaudiment dels teus veïns. Com tens l'espatlla aquesta que fa temps que et fa la guitza, però mirant els resultats ningú diria.
5: Pues content, orgullós de la feina que hem fet, no? Al final segueixen havent dos tendons trencats, això ha de passar per quiròfan per arreglar-ho. Són de 3 a 6 mesos la recuperació, per això vam intentar doncs, continuar el Mundial Indoor. Primer objectiu aconseguit, ja ha valgut la pena no operar-me per aconseguir aquest títol. Ara estic millor que abans, estic millorant. El problema és quan em faig una mica de mal, doncs trigo 2 setmanes, un mes, em tornar a recuperar la força, em tornar a recuperar el meu 100%, que encara no sabem quin és. Així que hem decidit fins setembre intentar aguantar, veure on estic. L'operació és complicada, la veritat que no quedaria al 100%, per això estem allargant també a veure on arribo, per veure si podem solventar-ho d'alguna altra manera.
3: Camí del títol, si t'aconsegueix número 40, vas començar el Mundial a l'aire lliure amb victòria al Japó i la setmana que ve torna a haver-hi trial a Andorra.
5: La veritat que un calendari complicat en el sentit de comencem a casa d'Onda, després anem a Andorra, que és casa meva també, i són les dues carreres potser més nervis juntament amb el Palau Sant Jordi de la temporada, així que bueno, això va anar molt bé, va ser difícil amb el nou reglament, però sabem que serà un any molt apretat, tothom està molt allà, però començar amb victòria sempre és important i ens quedem amb això.
3: La idea és, si tot va bé i aconsegueixes aquest 40è títol, després fer l'aturada per arreglar l'espatlla o això s'ha de veure?
5: Haurem de veure com estic, perquè al final vaig recuperant, tinc moments bons, moments dolents, les lesions tenen això, quan em vaig trencar el 2016 tenia molt clar que passava per quiròfan a final d'any i quan vaig arribar a final d'any no ho vam veure tan clar amb el metge, així que et diria que sí, que hi ha més números d'operar de que no, però hem d'esperar al setembre, fer una ressonància, valorar-ho tot i veure que, evidentment, que el primer serà intentar quedar bé, si he de parar, pararé, però, com dic, no? Un cop ha passat ja un any, no és tan clara l'operació i amb un tendó que ja no el podem operar perquè fa 10 anys, és una mica complicat.
3: Estem parlant de parar, no de plegar.
5: Estem parlant d'operar, sí, jo sóc molt ambiciós i bueno, crec que quan hagi de plegar ho sentiré que és així, que no tinc el nivell per seguir competint. Competeixo per passar-m'ho bé, no evidentment pels objectius, però a la meva carrera esportiva tinc la gran sort que he aconseguit molt més del que jo podia somiar, així que competeixo perquè m'agrada i perquè m'ho vull passar bé.
3: Recordman, Toni Bou, moltes gràcies.
5: A vosaltres, merci, gràcies.
10: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
2: Doncs després del rècord Guinness del Toni Bou ens queda només l'últim minut amb el Pau Bombardó. Hola, Pau, bona nit.
22: Bona nit.
2: Què ens queda per saber?
22: Doncs mira, estàvem pendents d'un parell de partits interessants d'aquesta nit, els amistosos internacionals abans de començar el Mundial. Hi ha hagut sorpresa, la selecció de Països Baixos ha perdut per 0-2 davant de la selecció d'Argèlia i un altre partit, en aquest cas sense seleccions que juguen al Mundial, però amb una Itàlia que ha superat per la mínima 0-1 a Luxemburg. En tenis, aquest dijous tindrem les semifinals femenines de Roland Garros entre Schneider i Chualinska i Kostiuk i Andrieva. Passem ara a futbol sala perquè el Pozo Murcia s'ha classificat per les semifinals de Lliga i espera play-off del partit és a dir, s'ha classificat per les semifinals de la Lliga i espera rival el partit entre Palma i Manzanares. Recordem que el Barça també es va classificar per les semifinals i jugarà contra el Movistar Inter. En bàsquet, el Morabanc Andorra ha destituït el que havia estat el seu director esportiu durant 16 anys, Francesc Solana, i aquesta nit també s'ha jugat el primer partit de la final de Lliga grega entre l'Olympiacos Olympiacos i el Panathinaikos. El primer punt de la sèrie se l'ha endut el recent campió de l'Eurolliga, l'Olympiacos. I acabem amb la conducta més que reprovable de Michael Mesa, jugador del Tenerife, que ha pujat recentment a segona divisió i que ha estat condemnat a 8 mesos de presó després d'agredir i insultar un jutge. Veurem com actua el club amb aquest jugador.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Pau.
22: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
7: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: A RAC 1, tu diràs.
23: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
24: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
7: Winamax, les millors quotes.
25: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
2: Aquí ho deixem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva aquí al Tu Diràs i amb públic a l'estudi. Segur que ens ho passarem molt bé i viurem una gran nit de ràdio. Descanseu. Fins demà.
26: Tu Diràs.
27: RAC1. Notícies. Pol Prats.
28: Bona nit, passant 5 minuts de la una. Carles Vilarrubí ha estat el gran homenatjat dels Premis Nacionals de Gastronomia. El cofundador de RAC1 i últim president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, que va morir a finals de l'any passat, ha rebut el Premi Especial del Jurat a títol pòstum, però l'homenatge no s'ha quedat aquí i l'Acadèmia ha anunciat que, a partir d'ara, aquest premi portarà el nom de Carles Vilarrubí com a mostra del seu agraïment. Ho ha anunciat durant la gala que ha acabat fa poca estona a Barcelona, l'actual president de l'entitat i amic personal de Carles Vilarrubí, Joan Font.
29: En record de 35 anys d'amistat, de lluites i fites guanyades, he decidit, amb la conformitat unànime de la Junta Directiva, que d'ara en endavant el Premi Especial del President passi a denominar-se Premi Especial Carles Vilarrubí i que el guardó d'enguany sigui per a ell.
28: Els Premis Nacionals de Gastronomia, per cert, s'han entregat als Jardins de Pedralbes i també han reconegut el xef Raül Balam Ruscalleda amb el guardó de cuina d'autor i a Jaume Subirós Jordà amb el de cuina tradicional. Queden menys de 12 hores perquè tanqui la consulta del professorat sobre el preacord tancat amb el Departament d'Educació i a aquesta hora ja han votat més de la meitat, un 53%, són més de 51.000 docents. USTEC, professors de secundària, continuen fent campanya pel sí, també el govern, que malgrat tot no vol avançar què passarà si els professors finalment rebutgen majoritàriament aquesta proposta. N'ha parlat al 9C Barracú la consellera d'Educació, Esther Niubó.
30: No és un escenari, no m'hi vull posar, perquè realment aquest preacord que vam signar doncs, fa una setmana realment va ser un acord molt treballat. Vam fer esforços, jo crec que tothom va fer no només molta feina, molta intensitat per plantejar propostes i es va buscar una proposta que generava o suscitava el màxim consens en aquell moment a la mesa. Jo insisteixo que és el 85% de la representació que en aquests moments tenim a la mesa.
28: La votació es tancarà aquest dijous al migdia i els resultats se sabran aquest dijous mateix. I aquest dijous, justament, Pedro Sánchez tornarà a estar en el punt de mira perquè el seu germà, David Sánchez, ha de declarar com a acusat el judici que des de fa una setmana s'està fent a l'audiència de Badajoz. Les últimes hores, el PSOE ha hagut de sortir al pas de la publicació del sumari del cas Leire, un altre dels casos que esquitxa en aquest cas el PSOE, i ho han emmarcat dins dels comportaments individuals de persones que diuen que han utilitzat el Partit Socialista amb fins personals. Els informes de l'UCO conclouen que hi havia una estructura criminal que actuava per fer descarrilar les investigacions judicials que buscaven les pessigolles o bé els socialistes o el govern espanyol. I aliè a tot plegat, per cert, el president espanyol ha anunciat aquest dimecres que posa en marxa la maquinària per mirar d'aprovar els pressupostos del 2027. I aquest dijous arribarà la primera gran jornada del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona. Després de la jornada inaugural serà el torn ja dels primers caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack, però també Doja Cat, Geese o Blood Orange. El primer dia de festival aquest dimecres ha tingut Guitarrica de la Fuente com a gran protagonista, però també han actuat els britànics Wet Leg i Yard Act i Lewineta, que ha posat tot el fòrum a ballar, acompanyada de la Muixca o de Maria Jaume. Fins diumenge s'espera que passin unes 290.000 persones pel Parc del Fòrum. I ara els esports amb Pau Espí.
4: El candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha assegurat en una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3 que si guanya les eleccions fitxarà Erling Haaland. El davanter noruec del Manchester City és, després de Rodri, el segon jugador que anuncia Riquelme, que ha assegurat, a més, que si incompleix alguna de les promeses electorals pagarà la totalitat de la quota de la temporada vinent dels 100.000 socis del club.
6: Son jugadores, uno de ellos en el caso de Rodri, que tiene contrato y hay que respetar al City, y el siguiente es con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
4: De la seva banda, l'altre candidat i actual president, Florentino Pérez, ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador blanc si ell és reescollit aquest diumenge. I en bàsquet, el Joventut ha perdut per 85-71 el primer partit de l'eliminatòria de quarts de l'ACB. El segon partit de la fase es disputarà aquest divendres a les 9 a l'Olímpic de Badalona.
28: I el temps, aquest dijous s'esperen tempestes fortes a partir del migdia a punts de l'interior i del Pirineu, però serà al llarg de la tarda vespre i també les primeres hores de la nit, quan arribarà el gruix de les pluges amb alguns aiguats, calamarsades i pedregades que podrien deixar grans acumulacions d'aigua en poca estona. Serà sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Tot plegat obrirà les portes a una bona refrescada i una baixada de les temperatures que es notarà més de cara a divendres. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
9: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
11: a RAC1.cat.
9: El portal de RAC1.
12: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
13: Ciutadans de Catalunya.
12: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
14: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
15: Figueres! Sí! Cabanes! Sí! Vila de Gràcia! Sí! De Montbui! Sí! Terrassa! Sí! Sant Cugat! Sí! Centelles! Sí! Òrrius! Sí! Sarrià! Sí! Esplugues! Sí! Sempre Esquerra! Sí! Feliu de Llobregat! Sí! Vaquerisses! Sí! Cabrils! Sí! Vitalet! Sí! Praga! Sí!
16: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
14: Són les 12:07, Òscar Andreu, bon dia.
19: Bon dia, Òscar Dalmau.
14: Avui hi ha Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó.
19: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
19: Heu de saber que la visita del papa Lleó XIV ens costarà 5 milions d'euros. Angelines.
14: 5 milions d'euros, això és el que li va deixar d'herència a l'Isaac Andic a la seva dona. La seva dona, que és golfista.
19: Sí,
14: va, però ella no va estar conforme. Sí, no. I va demanar 70 milions,
19: Un moment, un moment.
14: 70 milions als fillastres, sí, perquè ella és la madrastra. Eh?
19: Sí.
14: I això que al final només n'ha pogut rascar 27. Bueno, però, escolta, 27 milions, vull dir, ja t'arregla mitja vida.
19: L'altra mitja també. Ara no parlarem de tota manera del cas Andic.
14: No, com que no?
19: Aquest no és el programa.
14: Home, perdona, però si això és dels mangos, un colabrot que riu tant tu com si fos ahir.
19: No.
14: Home, nen, és que ho heu vist avui, l'última. És que no guanyem per disgustos?
19: Bueno, vostè no guanya...
14: L'última aquest matí?
19: Què ha passat, ara?
14: Home, per la mort de Déu, que ho ha dit el Basté, que estàvem parlant allà a la tertúlia, que avui el País publica, que la jutge...
19: Sí.
14: Ara també investiga...
19: No.
14: La terapeuta de la família.
19: No.
14: Un moment.
19: moment, crec que no, que no hi ha investigació. Un moment, ja en parlarà després, sí, si és que n'ha de parlar.
0: No està investigant, sí, no, està mirant a veure quina relació podien tenir. No.
14: Sembla la novel·la aquella de l'Agatha Christie.
19: Sí, sí,
14: la,
19: sí, sí.
14: Aquella de los días negritos.
0: No, ara no es diu días negritos.
14: No, ja l'han canviada.
15: Es diu 10 persones racialitzades.
0: No. Sembla que es diu no en pot quedar ni un.
15: De negrito, no.
14: Quan en parlarem de tot això? És que se n'ha de parlar avui?
19: Ja en parlarem, si hi ha temps, que crec que no, més endavant. En tot cas, ara parlarem d'aquests 5 milions d'euros que costarà, ens costarà la visita del Papa.
14: Bueno, escolta, 5 milions d'euros tampoc estan, eh? És el que costa omplir el dipòsit d'un cotxe d'aquest sub dels bons.
19: Sub del món, sí.
14: Amb els cotxes d'avui dia vas a fer benzina i dius, nen, emplom el dipòsit.
19: Sí.
14: I tu vas veient, vas mirant el comptador, eh?
19: I va pujant el comptador i no...
14: El comptador van passant els números.
19: No acaba mai, eh?
14: Els números van passant, eh?
19: Zero, un... Home, 0, 1, sí, clar, clar, si la sentim, clar, sí.
0: Sí, coneixem el sistema decimal.
19: Sí, clar, clar, clar, no cal.
14: Vas jugant. Mira, ara para, 4, 6... Sí, no? Hòstia, ja ha saltat les desenes.
19: Sí, no, clar.
14: Hòstia santa, però escolta, però glup, i al cap de 10 segons ja hi ha 30 euros.
19: 10 segons, 30 euros,
14: però
19: eh?
14: Però allò va pujant, eh?
19: Sí, clar,
14: glup, al cap d'una estona ja em marca 70.
19: 70, eh? Sí.
14: Dic, bueno, ara ja està ple, això ja separarà. No? Sí. Al cap d'una estona comences a mirar sota el cotxe pensant, hòstia, deu haver-hi una fuita. Sí,
19: entra no per un cantó i surt per un altre,
14: ja portem 150 euros.
19: Sí,
14: no para, tu.
0: A veure, la visita de l'estat espanyol, tornant al tema, del Papa, consta de tres parades, Madrid, Catalunya, després les Illes Canàries, que surt a 25 milions d'euros a repartir.
14: En total.
19: Sí. I tot això que ho paga? Anem als números, anem al desglossi.
0: Doncs ho ha explicat la mateixa conferència episcopal espanyola. Uns 5 milions d'aquests 25 milions d'euros els pagaran les administracions públiques catalanes.
14: Això vol dir que una part també la paga vostè, avi.
0: Exacte.
19: Hòstia, i les biblioteques, no?
0: Sí.
19: Les biblioteques estan en lluita. Jo no sé si ho sabia, les biblioteques
0: de
19: Barcelona.
0: Paga.
19: Un lloc que jo anava a llegir i està fresc, i ara ni llegir ni està fresc. Sí. És que van a per nosaltres, van a per jubilats i a pels nens.
14: Escolta'm,
19: i a per lo que hi ha enmig.
14: Escolta'm, i els que no som catòlics, que ens poden retornar els nostres diners? Jo.
0: No, el Papa és un fenomen, que el paguem entre tots.
19: Sí, el Papa és un fenomen.
14: Amb el Papa mòbil, que es passegi pel Passeig de Gràcia, sí. Ara, els cotxes de la Fórmula 1, no, perquè fan molt soroll
19: també...
14: i no poden fer trompos per allà damunt dels bancs del Passeig de Gràcia perquè ja són del modernisme i estan fets amb ferro forjat i no sé quines merdes.
19: Vostè faria la Fórmula 1 dins la Sagrada Família.
14: Home!
19: I en castellà.
14: Home, si per favor, retirem els bancs i allà dic, bueno, tu saps l'eco?
19: Eh?
14: A l'eco dels motors que hi pot haver allà dintre, pels que ens agrada el soroll.
19: Sí, home. Això dins de la Sagrada Família, eh?
14: Ojo, eh?
0: Fent virar.
14: Aparcant a la cripta.
19: Aparcant a la cripta.
14: Ojo.
0: Bueno, no deixa de ser un pàrquing, la cripta.
14: Però, home, sí.
0: En tot cas, el que us deia, 5 milions els paran les administracions públiques catalanes, uns altres 5 les administracions públiques de les Canàries.
14: Vale, dels 25 ja en portem 10, i els altres 15?
0: Doncs els altres 15, miri, per exemple, una bona part... Digui, avi.
19: A Madrid, això, qui ho paga? O sigui,
0: no, a Madrid les administracions públiques no paguen res.
19: Home, a Madrid no paguen res.
14: No. Hòstia.
19: A Madrid no paguen res, és igual quan diguis aquesta frase. No? Diguis, Madrid és com el forat d'una...
14: Madrid rep. A Madrid li agrada rebre.
19: Exacte, sí, és com una aspiradora. És una aspiradora. O millor encara, és com si un forat del cul tingués la capacitat d'absorbir.
0: Bueno, és que...
14: Això se'n diu lavativa.
0: Tot és entrenar.
14: Sí. Això és una lavativa.
0: Ja ho deia, aquell escriptor.
14: L'emperina en fa, de lavativa.
19: No, bueno, sí,
0: en fa, o se les fa? O les...
14: Sí, no, se les fa elles. Sí, no, el que passa que li diuen enemes o demes, o no sé com li diuen.
19: No sé exactament, sí.
14: Bueno, xucla a la vora, 2 litres, eh?
19: 2 litres?
14: Sí. Es veu que, bueno, després ho deixes anar.
19: Sí.
14: Escolta, nenes, el colon diu que el té net, però vamos.
19: Bueno, sí.
0: Com... podria menjar macarrons.
14: Sí, podria menjar macarrons. Li va sortir l'altre dia, diu, fixa't, és que surt al final, l'aigua surt... És que surt nítida.
19: Més
14: te la podries veure.
19: No.
14: Perquè fas com un filtro de l'osmosis.
19: Sí, però pel cul,
14: pràcticament.
19: No.
14: Pues l'altre dia es veu que diu, mira, tota neta, perquè això després la treu al bidet, per mirar-s'ho, aviam, si d'allò. L'altre dia diu, jo vaig veure un bigoti de gamba. Fixa't tu, els bigotis de les gambes,
19: com
14: s'amaguen, eh?
19: Com
14: els intestins, però al final, bueno, la lavativa, no hi ha lavativa que no pugui, amb un bigoti de gamba.
19: Amb un bigoti de gamba.
0: Torno al pa. Com pinces.
1: No m'esperava sentir aquesta frase.
14: És curiosíssim, és curiosíssim.
0: Intento reprendre el tema.
2: Quatre hores escrivint guió i al final un pèl de gamba pel cul.
14: No, un bigoti. Per favor, eh?
0: Clar. Els mossis pel cul, es pot dir així el programa d'avui. En tot cas, tornant al papa, si em permeteu, l'avi preguntava tot això qui ho pagava. Doncs la bona part de les despeses les pagaran fundacions privades d'empreses com el BBVA, Iberdrola, Indra, ACS, Telefònica, el Banc Santander, el Banc Sabadell, Endesa.
2: O sigui, que la visita al papa està pagada pel diable?
14: Home, quin no sé si el diable, però IBEX 35...
2: IBEX 35, no? Sí. Bueno, és que és increïble.
14: Lleó 14, IBEX 35.
0: Però les fundacions d'aquestes empreses, no les empreses directes.
14: Ah, bueno, llavors... Bueno, és totalment diferent, eh?
2: Sí, però sí.
14: Vull dir, no és el mateix que pagui Jep Cabestany que la fundació JP. Cabestany.
2: Bueno, però passem...
14: No, clar, és una C, no?
0: Sí.
14: Cabestany comença amb la lletra C. Hauria hagut de mirar més el gran dictat. No.
2: O sigui, que passem de l'IBEX 35 a l'IBEX 666, el número de la bèstia. Exacte. Bueno, en tot cas, explicarem com queda la minorització del català que està prevista que dugui a terme el Lleó 14 en els seus discursos i homilies del papa a Catalunya, és a dir, d'ell mateix.
14: Bueno, molt bé, va, vinga, Mohamed.
2: Trucarem directament a...
14: Vale, ja n'hi ha prou, va.
2: Trucarem directament al Vaticà.
14: Ah, sí?
2: Ja ha trucat al Vaticà,
14: avui. I atendrà la Soraida.
2: Bueno, ja veurem.
14: Ja veurem,
2: no ho sabem. No, ja veurem.
14: Ah, sí, però si ho posa aquí al guió.
2: No, però no abans.
14: És el tema 1, no?
2: És el tema 1, però...
14: Visita papal.
2: No, sí, Soraida, visita papal. Però no faci tant d'espoiler. Ja veurem.
14: Deixem bueno, això després ho talleu i no surt per antena.
2: No, sí que surt per antena.
14: Bueno, escolta, ja n'hi ha prou. Vinga, que l'exil el que li interessa avui és la nova entrega per fascicles del ja, del cas aquest, del Jonathan Andy.
2: No.
14: En el capítol d'avui, puja la música, que farem... Nenes. Què?
0: Què de què?
14: Home, què?
2: Què? Aquesta informació serà rellevant més endavant.
14: Exacte. Sí, què? Preneu una nota, sí.
0: Què vol dir, va?
14: Ara fa uns minuts el diari El País ha publicat que la jutge del cas també vol investigar la terapeuta de la família dels Mango.
2: Bueno, sí, per
14: la
2: família dels Mango.
14: La terapeuta que li feia teràpia al fill.
2: Sí.
14: I al pare.
2: Sí.
14: I a l'Espíritu Santo.
2: Bueno, un moment.
14: El que feia tota la família.
2: Sí, això és una notícia que ha sortit. Ja li torno a dir que
14: Ha sortit és igual, però jo, a mi no el que hagi sortit al País, vosaltres li doneu credibilitat perquè ha sortit al País. No. Se li ha de donar credibilitat perquè li ha sortit el WhatsApp a la Conchitín.
2: Sí,
14: per això et dic que és veritat, que és una bona font.
2: Sí, és una bona
14: font. La Conchitín m'ha dit que això ho fa la jutgessa, es veu que ara mira la terapeuta amb un així de reull, perquè la terapeuta va convèncer el pare perquè li deixés l'herència en vida al fill.
2: Sí, però...
14: Ojo, eh?
2: Sí, però això de... És que això de... On anem? Això és una notícia que efectivament que ha sortit fa just un parell d'hores sobre el cas Andic.
14: Sí, però allò del cas Andic?
2: Sí.
14: On ho Andic?
2: Eh?
14: No.
2: Escolti, senyora, al País.
14: Al País. I parlen del Jonathan Andic?
2: Sí.
14: Andic Jonathan?
2: Bueno.
14: Jo arribo a un punt que em perdo tanta informació. Jo no sé com Andic.
2: Va, escolti.
14: Explica-ho tu, de l'Andic, què n'Andic?
2: No, és que jo no penso...
14: Què n'Andic, de l'Andic?
2: Jo...
14: Què n'Andic? Andic?
2: Fuà.
14: Andic Angelines, encantada.
2: Aquest diari explica que la jutgessa investiga la terapeuta de la família, no? Perquè hauria intercedit...
14: Intercedit, ojo, eh? Això és una paraula...
2: Presumptament hauria intercedit en el fet que el pare fes una donació en vida de la fortuna als fills.
14: Sí.
2: Però nosaltres aquí no parlem d'això, li torno a dir...
14: No, cal que en parleu d'això vosaltres. Per què? Perquè ja en parlo jo.
2: No. Bueno, però és que tenim altres qüestions.
14: Aquí, nenes, està claríssim.
2: No,
14: m'aixeco perquè això és molt greu.
2: Sí.
14: I està claríssim el que ha passat aquí. Què ha passat? Vaig a seure perquè no llegeixo bé.
2: Prou.
14: Això el que ha passat aquí...
2: El fill,
14: presumptament... Ha malinterpretat una frase que diuen moltíssim tots els psicòlegs de teràpia.
2: Sí, prou.
14: Tu vas al psicòleg, o una psicòloga, diuen molt allò de... Has de matar el pare.
2: No ho diuen, això.
14: Sí, i tant. El problema no és de la psicòloga.
2: No.
14: El problema seria del fill, que va entendre aquesta frase de manera literal.
2: I després,
14: que era una metàfora. Hòstia, havia haver avisat.
2: No difonguem...
14: És tot presumptament, tot.
2: Sí, no difonguem notícies falses.
14: No és falsa, que la meva font és la Conchitín.
2: Sí, bueno, hòstia.
14: Pues, que està enganxada al culabrot.
2: Sí, bueno, pues que es desenganxi o que faci el que vulgui, però en tot cas que no aparegui aquí. A més, aquesta psicòloga no està ni tan sols investigada, i molt em temo que
19: final...
14: Bueno, bueno, és que es veu que el fill li va dir la terapeuta en una teràpia que estava molt atabalat perquè diu, ostres, a veure si el meu pare, vull dir, no em deixarà l'herència en vida.
19: Sí.
14: Bueno, normal, això del tema de l'herència és molta paperassa. Sí. I després amb el que treu Hisenda no et queda res.
19: No, clar, hòstia,
14: no li deu haver quedat res. Perquè a la Pilarín, una tieta li va deixar una casa al poble, al final costava més el manteniment que la casa. Els impostos que havies de pagar, bueno, es va vendre de la casa per poder pagar els impostos de l'herència de
19: un regal enverinat.
14: Fixa't,
19: no? Final,
14: sí, perquè les cases de poble són molt cares de mantenir,
19: Bueno,
14: finestres antigues, finestres
19: molt,
14: no tanquen bé,
19: no
14: s'han de canviar. Posa alumini tu a una casa, a una masia de poble.
19: Els tancaments
14: alumini. Prohibitiu!
19: Prohibitiu!
14: I tot allò que els terres va heretar una masia, el terra, el terra, totes rajoles trencades.
19: Sí.
14: Home, posa-hi per aquest.
19: Bueno,
14: mare de Déu!
19: Una masia en
14: parquet. Parquet d'espiga. Parquet d'espiga, del maco.
19: Sí, no
14: del car.
19: Del car, del que costa.
14: S'ho va haver de vendre.
19: Sí.
14: Per poder posar-hi parquet, va haver d'hipotecar la casa. Fixa't tu. Ah.
3: És el meu capítol de crims preferit.
14: Fixa't, és que és així, és així. També estàs fent reformes, tu, Manel.
19: No. Tot arriba.
14: Ojo amb el parquet d'espiga,
3: D'acord.
19: Que avui a la competència també parlarem del canvi climàtic que farà que els partits del Mundial de Futbol, que per ser, no sé si falta, què falten, 10 dies per Mundial
15: és 8, 10 dies, si no hi participa el meu país, si no hi participa la meva nació, se poden ficar al Mundial per la uretra.
19: Però el veuràs o no?
3: Ben dit, Mohamed.
15: Què té a veure?
3: Espanya.
15: Què passa d'Espanya? Què té a animar un altre cop a Argentina? Així ens hem de veure, amb els inventors de les empanades,
14: Animant Argentina, Mohamed Jordi.
15: L'últim cop tenia o el país d'opressor, França, o el país de gent que parla molt a Argentina.
14: L'última final del Mundial va ser Argentina-França.
15: I els cabrons van arribar fins a penals i tot. Va durar moltíssim. I sort en Messi.
14: Bé, sisplau, què passarà als partits del Mundial?
5: Doncs el problema és que amb el canvi climàtic farà que els partits del Mundial de Futbol siguin menys intensos i que la pilota...

0: El futbol del Mundial serà com veure un partit de l'Espanyol.
1: Home, no, a veure... No,
0: és així.
1: Segons expliquen, a partir dels 28 graus, el rendiment dels jugadors comença a caure en picat. I hi ha diversos partits amb molta probabilitat de superar aquesta xifra.
0: Sí, sembla que també està pujant la temperatura en aquest estudi, ah, perquè el que expliques ara mateix me la sua.
1: Aviam.
0: Si un jugador no és capaç de patir cremades de tercer grau, sí, per guanyar un Mundial, sí, és que no s'estima el seu país.
1: No cal exagerar, no, la cosa no...
0: Que és una mica de suor, comparat amb la possibilitat de conquerir el cel a la terra.
1: Ja, però és que estem parlant de...
0: Que és haver de posar-se una mica d'aloe vera al clatell, sí, i una miqueta també als engonals... A canvi d'aixecar el trofeu de trofeus.
1: Sí, però...
0: Què és una mort prematura per cop de calor a canvi de poder guanyar un partit de fase de grups contra la totpoderosa selecció de Nova Zelanda?
1: Bueno, potser no cal que els futbolistes s'hi juguin la vida, no?
0: No t'equivoquis, el futbol és l'esport del poble.
1: Ah, sí?
0: Concretament del poble més calorós de la Baixa Segarra a les 3 del migdia d'un dia d'agost.
1: Val, d'acord, perfecte.
0: Encara me'n recordo de la història del pobre padrí Antonio de, sí, Vallfogona de Riucorb.
1: Què va passar?
0: Els bombers el van haver de rescatar i treure'l de la Renault Kangoo,
1: sí,
0: un 10 d'agost a la carretera comarcal, eh?
1: Accident?
0: Sí, conduïa en calça curta i una, sí, part de l'escrot va, no, entrar en contacte amb la pell del seient.
2: Què dius?
0: Es va quedar literalment enganxat.
1: Sí?
0: Els bombers van haver de rescatar-lo amb una cisalla.
1: Cisalla?
0: Els bombers s'hi van deixar la pell.
1: No, home.
0: Bé, el padrí Antonio és qui se la va deixar, sí, concretament.
1: Literalment. Centrem-nos en l'estudi, de tota,
0: sí,
1: manera.
0: Sisplau, l'estudi.
3: Sí, sí, aquest estudi assegura que el partit també és ric de...
0: Ric.
3: Tranquils, eh? Amb més risc de veure's afectat per les altes
4: temperatures...
3: Ha rigut,
4: eh?
3: Sí, sí, sí, sí. El partit amb més risc de veure's afectat per les altes temperatures serà l'Espanya-Uruguai,
0: oh,
3: que jugarà el 26 de juny a Guadalajara, Mèxic.
0: Creieu-me que si l'Uruguai de Ronald Araujo no guanya el Mundial, no serà per la calor.
1: Molt bé.
0: Serà per Ronald Araujo.
1: Home, no, sisplau, deixem-ho aquí, sí, ja s'ha acabat.
0: El programa d'avui també parlarem de la prehistòria, eh? Ah, fixa't, sí, tu quins salts temàtics.
1: Bueno, sí, sí.
0: Però hi ha un titular que ens ha cridat l'atenció... La humanitat feia servir... Vostè ja,
1: sí, no,
0: ja demana la paraula.
1: Per, per saber,
0: és dir,
1: jo,
0: prehistòria?
1: Jo, sí,
0: i vostè,
1: sí,
0: que l'ha viscuda?
1: Jo, com a persona.
0: A veure si li sona aquest titular. Diu,
1: sí,
0: la humanitat,
1: sí,
0: feia,
1: sí,
0: servir...
1: Sí, sí, sona.
0: Però si encara no li he dit...
1: Bueno, la primera part...
0: No sap la notícia.
1: No, bueno, però la primera part que has dit em sona.
0: La humanitat.
1: La humanitat em sona.
0: Sí, home, sí, clar. Sí, feia, sí, servir el foc?
1: El foc, sí, i tant, i l'hem fet servir i fins i tot ara.
0: 700.000 anys, sí, abans, sí, del, sí, que es creia fins,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, sí, me'n recordo perfectament. Jo ja hi era.
0: Sí, sí, sí.
1: Un
0: càmping gas?
3: Un càmping,
1: no,
3: gas,
1: no,
3: més o menys. Ara explico. Una, sí, troballa en una cova de Sud-àfrica revela que els humans feien servir el foc per escalfar-se i il·luminar els seus refugis fa 1,8 milions d'anys, però, o sigui, sí, pràcticament, sí, fa, clar, 2 milions d'anys.
0: Digue'ls-hi tu que no.
3: Sí. Sí.
0: No, home, no, no, això va ser fa 1,6, però
1: no,
0: 1,8...
1: No, ara expliquem per què. Ara, sí, expliquem, sí, per, sí, què. Sí, i com?
0: Que hi havia un calendari a la cova?
1: Què? No,
0: sí. De l'any 1,8 antes de Cristo?
1: 1,8 milions.
0: Home, per favor.
1: Sí.
0: La mort de Déu, doncs, a què estem jugant?
3: Doncs això, que els humans aprofitàvem el foc dels incendis naturals, això sí, no el sabien fer servir ni per cuinar ni el sabien encendre ells de fa 1,8 milions d'anys, però, ah, això és 700.000 anys abans del que es pensava.
0: Molt bé, doncs,
4: molt,
0: si
4: venia un de globo a encendre, el, sí, que passa.
3: No, sí, no, aprofitaven això, doncs, un incendi, llavors, ah, agafaven una branca, aquesta branca, ah, mantenien el foc, però no el sabien encendre i no sabien que allò es, sí, podia, sí, servir com per cuinar carn o el que fos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Felicitats, pues, als investigadors, eh? Han descobert que el foc escalfa i l'aigua mulla.
1: Sí, ja.
0: Realment, quan la gent es pot investigar, és imparable. No?
1: Escolti, és una, és, descoberta, realment... és una descoberta important. Ja, sí, sé que
0: important nostre... per qui?
1: Home, per,
0: perquè
1: qui?
0: Jo...
1: Sí.
0: I quan dic jo, sí, crec que parlo per, no, tota la gent,
1: sempre,
0: que ha vingut a veure en gent s'escolta,
1: sí,
0: diu, és una informació molt important.
1: Sí.
0: Important per qui? Perquè, bueno, ens hem quedat igual nosaltres.
1: Sí. No, bueno,
0: la,
1: vostès...
0: nostra, la gent que ha vingut aquí venia amb les seves il·lusions,
1: bueno,
0: amb les, sí, seves cabòries.
1: Sí, la gent, sí.
0: De cop i volta tu has dit que... No, es va inventar el foc fa 1,1
1: milions. No, es va inventar, és que estem foc, explicant...
0: I la gent,
1: sí,
0: ha badallat a l'uníson.
1: No.
0: De dir, però què m'estàs explicant? Per favor.
1: Bueno, escolti, és
0: tu
1: una...
0: te creus que els joves d'avui dia, que no els importa ni el que va passar fa 40 anys...
1: Què dic 40, l'any passat?
0: Els pot importar si un homo sapiens,
1: sí, sí,
0: tenia un bracerito, no, no, no, en una cova de Sud-amèrica.
1: Sud-àfrica.
3: Sud-àfrica.
0: Bueno, és igual, allà baix.
1: No, va, allà baix.
0: El sur, el sur.
1: Com si vols
0: saber... Ara me diràs que el sur no és a baix.
1: Bueno, a baix de què? Depèn.
0: Això sí que m'ho vaig aprendre, el sur a baix o el nord a dalt.
1: Però sí que...
0: Si el de l'est i a l'oest, jo ja no sé l'esquerra i la dreta, però bona.
3: Però la dreta sí que ho té clar.
0: A l'oest és el dels índios.
1: No, el dels... Bueno, tant, és, sí, molt, sí, difícil d'explicar. En tot cas, fa 1,8 milions d'anys, la humanitat utilitzava el foc a l'interior

0: de les coves, però no el feia servir per cuinar.
1: Sí, segur que eren homes, doncs.
0: Bueno, sí, però
1: sí, home, sí. Un home té foc a casa, nenes. Sí. És o no?
0: No el feien servir
1: home,
0: per cuinar.
1: Home, perdona, sí. Això no cal anar a la prehistòria.
0: Ja.
1: Més a qualsevol casa, qualsevol llar familiar, Un home té foc a casa, però no el sap fer servir, és així?
0: Això depèn i depèn de moltes coses.
1: Els homes sou un perill.
0: No és cert.
1: Com que no és cert?
0: Bueno.
1: Què fa un home quan va a una casa nova? Lo primer que fa és comprar-se una barbacoa.
0: No, un
1: per què? Perquè tothom... I, escolta, si les parelles... animeu-los, que ho facin. Compra-te-la, sí, carinyo. Compra't una barbacoa. Compra't una barbacoa, perquè tothom sap que un home a la cuina és un perill.
0: Sí.
1: I millor si fa foc a l'exterior. sí, fes, vés a encendre. Sí, oi, sí, el carbó aquest que s'encén. Ui, el pot fuego, la pastilleta.
0: Sí, la pastilla,
1: que no ets ni capaç de t'encendre una pinya. I un brot d'un tou de pinassa. Sí, compra't una pastilleta, també. I fes-ho fora, aquest jardí,
0: Sí, que estigui entretingut, no?
1: La barbacoa, això no ho sabeu, però ja us ho dic jo, la barbacoa la va inventar una dona. Per evitar que un home a la cuina cali foc a tota la casa.
0: A veure, un moment, no entenia.
1: És així.
0: No,
1: però... És que els homes sempre estan igual, Com són els homes, nenes, Feu barbacoa un cop a l'any, ja, ells es pensen i ja saben cuinar. Ells ja han fet la feina per tot l'any, I ja us sentiu ben mascles,
0: No, bueno, no és...
1: I per sentir-vos encara més mascles, què feu? Compreu estris de cuina per donar la volta a la carn?
0: Sí.
1: 6 vegades més grans que els de la cuina normal.
0: Ja, bueno,
1: unes pinces llarguíssimes, unes tisores enormes que sembla que vagin... De vora on vas, que vas a esbudellar una vaca sencera?
0: No,
1: que no t'han donat la carn ja talladeta?
0: La pinça llarga és perquè no s'escalfi la cervesa.
1: La pinça llarga. La pinça, fixa't.
0: La pinça llarga.
1: Les pinces, home.
0: Les pinces.
1: La pinça.
0: Perdoni, avui tinc el dia, Però suposo que és perquè no s'escalfi la cervesa.
1: Sí, home, sí.
0: Amb la proximitat amb la graella.
1: I agafes l'ampolla de cervesa, l'agafes amb les pinces.
0: No, agafes amb pinces el tall de carn i l'ampolla la tens a la mà com si fossis un clic de Playmobil.
1: No.
0: Aquella mà de clic de Playmobil que ja té la forma de llauna de 33 centilitres, agafes la...
1: Tot són excuses. Pinces enormes, tisores enormes, trossos de carns enormes.
0: Sí.
1: Tot ben gros, perquè tothom recordi que ho teniu tot gros.
0: No, home, no. Però
1: realment la masculinitat fràgil com és.
0: Sí.
1: És algo que... Ai, Déu meu, la barbacoa és el 4x4 de la cuina.
0: El 4x4, sí. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
2: No cal moure's de recu per escoltar La Competència.
1: Bé, doncs continuem a La Competència. Finalment, sembla que el papa podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Perdona, què vol dir? Sembla que podria incloure el català. I més molles i et cagues a sobre.
1: Escolta'm, doncs, sembla... Vol dir literalment això. Vol dir... Sembla que el papa podria incloure el català a l'homilia o als actes...
3: A l'homilia, sí, doncs no han entès res.
1: Homilia,
3: sí, m'entens? No han entès res, aquesta gent. Encara que parli una mica de català, el problema continuarà sent que parli castellà a la Sagrada Família. Això és un insult a Antoni Gaudí, al temple i al seu poble. Ho enteneu, això, o no?
1: Sí, sí que ho entenem, sí.
3: Què colla has d'entendre, tu? Parlar castellà a la Sagrada Família és com anar a Txernòbil i dir heu sentit a parlar de les bondats de l'energia nuclear? Mentre tens un cigarro, m'entens? Parlar castellà a la Sagrada Família és com entrar en una escola bressol fumant-hi un porro de la mida del braç de Mar Ribas, No, que n'apreguin aquests nanos, perquè s'hi dona.
1: Quins braços del Mar Ribas,
0: nenes.
4: Sí, ara ganes de fumar-se'ls.
0: Sí.
4: Segons 3Cat Info, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, té la intenció de demanar al Vaticà que el papa faci servir tant el català com el castellà en el moment de la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Una altra. Té la intenció de demanar. Però és que és tanta humiliació. O sigui, catalans, no ens deixem trepitjar. Es pensen que poden venir a casa nostra a pixar-se'ns a la cara i es pensen que nosaltres ens ho deixarem fer, però no saben que els catalans de tant en tant se'ns inflen els fibrots. Massa de tant en tant pel meu gust. Però, bueno... passa, i quan passa som imparables. La història és cíclica i sempre arriba un moment que els catalans agafem el món pel clatell i li diem: mira, te'n recordes de tot allò de ni un paper a terra? Doncs ha caducat, m'entens? Tots els papers a terra, ja no ens alimenten bolles, a partir d'ara hi haurà hòsties i no papals, no aquella de, oh no, hi ha una mica per tothom,
1: no
3: a cagar la via,
1: sí,
3: gràcies,
1: sí.
3: I bon dia a tothom, m'entens?
4: Fonts eclesiàstiques donen per fet
3: que el Vaticà... M'he cansat, dona.
4: Sí, era difícil. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Vaticà hi accedirà, que hi hagi una mica de català, quan Josep, Joan Josep Omella li ho demani.
3: No feu aquesta notícia. Parleu de lo de Isaac.
4: Vols que fem aquesta notícia en castellà?
3: És que s'entendria millor, que és que al final el Vaticà sembla donen per fet fonts eclesiàstiques que ja no saps què és. Això què és? Cordero de Dio? Què passa? Què és fonts eclesiàstiques? Un colop que ha començat a parlar.
5: Fonts eclesiàstiques, pot ser qualsevol d'això que estàs dient.
4: Sí, dona, exacte. A més, donen per fet que el Vaticà accedirà que hi hagi més català del que havia previst quan Joan Josep Omella ho demani.
5: No serà difícil.
3: Però, i ho ha de demanar, Joan.
5: Hi havia previst que digués amen en català i ara potser diu amen i moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Però, i l'arquebisbat de Barcelona...
4: De moment, l'arquebisbat de Barcelona...
3: Barcelona com a Espanya, què diu?
4: Diu que no hi ha cap acord de moment.
3: Però escolta, que no hi ha cap acord.
5: Respeteu-vos una mica.
0: Què diu ara vostè?
5: A veure...
0: Sí.
5: A mi veure'ns així arrossegats...
0: Home, no, reivindicar demanant... els drets lingüístics propis dels catalans no és arrossegar-se.
5: Sí, el papa que digui bendita la creu aquesta de la torre de Jesucristo.
0: No, Jesucristo no.
5: Jesucristo. Mira, veure'ns així arrossegats me la posa com la mortadela del Mickey Mouse.
0: Fixa't.
5: El que passa que també m'ha sap greu perquè, a més, demaneu que parli català quan vagi a la Sagrada Família.
0: Vull dir... Home, és una qüestió pública, perdona. És una cosa...
5: Jo vaig llegir un titular que em va deixar esfereït.
0: Què és?
5: El papa anirà a la presó. Dic, hòstia. Sí.
0: No, home, no, però...
4: Ja l'han pillat.
5: Ja l'han pillat.
0: Sí que ja l'han pillat.
5: Home, no anirà a la presó, també.
0: Sí, va a Cambrians. O sigui,
5: pues
0: per
5: què no demaneu que parli català quan vagi a Cambrians?
0: Bueno, perquè no va inaugurar...
5: Que vagi allà a Cambrians i a tots els que hi ha allà els hi digui quan s'abulla.
0: Sí.
5: I no gens menys.
0: Sí,
5: bueno. A veure si té collons.
0: Bueno, perquè... Bueno, deixa'm
5: bona
0: estar.
5: Bona nit, cap sigrans.
6: Sí, jo em conformo que no digui Cambrians, perquè aquest senyor és nord-americà. Sí.
3: I una mica de peruà, també. Aleshores pot dir Cambrian perfectament.
0: Sí.
4: Aquesta possible rectificació del Vaticà ve després de diverses queixes dels últims dies per part del govern i també de partits de l'oposició.
5: I del Jordi Basté.
4: I del Jordi Basté, que és el govern i l'oposició alhora.
5: Sí, sí.
4: Doncs tant en Jordi Basté com els partits de l'oposició les últimes hores han lamentat l'evident reducció de la presència del català en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
5: No, va, sisplau.
0: No. A veure, un moment.
5: El papa...
0: Sí.
5: Jo estic d'acord que hi ha de posar una mica més de català.
0: Una mica més de català.
5: Una miqueta.
0: I què ha de dir, segons vostè?
5: Ha de dir bona nit, Barcelona, i després cantar Streets of Philadelphia. Com el Bruce Springsteen.
0: Sí, ja. Segur que ho fa el papa.
5: I llavors el que sí que hem d'anar en compte és rebre el papa com es mereix, com s'ha de fer, d'una manera seriosa.
0: Sí.
5: L'hem de rebre amb símbols... neutrals.
3: Exacte, que noti que està en un país ocupat. Molt bé, molt bé.
5: Si passegeu aquests dies per Catalunya, hi ha molts balcons amb la bandera vaticana.
0: La bandera vaticana.
5: Fa molt bé, és la bandera groga, blanca... Quins colors més macos, no? Pràcticament és que ni es veu, no?
0: No, bueno...
5: Una bandera blanca i groga, no?
0: Sí.
5: Però res de senyeres.
0: No, o sigui, està negant que a Catalunya hi hagi senyeres? Una cosa que és que...
5: Home, és que...
0: Fins i tot la reivindicaven Ciudadanos.
5: S'han de comportar, la gent s'ha de comportar, i encara menys estelades,
0: Vull dir, home, clar, no sigui cas que li surti el dimoni de dins.
5: La bandera del Vaticà és símbol neutral.
0: Sí, i per vostè, quins altres símbols són neutrals? Com hauríem de rebre el papa?
5: No, escolta'm, amb símbols neutrals, jo la bandera del Vaticà, jo en tinc una casa, ja l'he treta, la vaig comprar el 2010 quan va venir l'altre papa, i la tenia guardadeta en un calaix.
0: De tota manera...
5: La vaig planxar.
4: Sí. 16 anys en un calaix.
5: És un error. És un error planxar-la per després guardar-la en un calaix.
4: Hi ha diversos errors.
5: Perquè ara l'he tret i l'he hagut de tornar a planxar-la. Perquè...
0: És que no és neutral. Tècnicament, la bandera del Vaticà és la bandera d'un estat.
5: A mi no em cridis, eh?
0: Hòstia, però si no he cridat...
5: Jo només demano símbols neutrals.
0: Sí, però li torno a dir que símbols neutrals és per disfressar que no vol cap símbol de catalanitat a Catalunya?
5: No, jo demano símbols neutrals, els símbols que puguin aplegar tothom.
0: Sí?
5: Una samarreta de la selecció espanyola.
0: Home, no, a veure, un moment.
5: Una foto d'un pot d'olives... que posi allà, l'espanyol. L'aceituna com a ningú.
0: Sí, bueno, deixi-ho estar. Ja sabeu que a la competència som partidaris d'anar sempre a les fonts. Ja són 17 temporades sense perdre-li el respecte a l'audiència ni un segon. Potser un parell o tres de cops.
6: Dos o tres segons.
0: Són 17 temporades reblant el clau, més de 3.500 programes analitzant l'actualitat i servint-vos-la amb humor, que ja sabeu que és la millor medicina. Després de la medicina de veritat, si teniu una malaltia, aneu amb el metge. En tot cas, és per tot això que volem trucar al Vaticà, a la Santa Seu, per intentar esbrinar d'una vegada per totes si el papa parlarà en català a la seva visita a Barcelona. Truquem a la Santa Seu, truquem a Can Papa, Àlex Arbiol, quan pugui, sisplau.
7: Ciao, buongiorno, grazie per aver chiamato la Santa Seu, risponde Soraida, come posso serle d'aiuto?
0: Hola, bon dia, truco de RAC1 del programa La Competència. De...
7: Allora, La Competenza?
0: Sí.
7: Ottimo programa.
0: Gràcies.
7: Siamo grandi fan qui alla Santa Sede, Angelines, Jepp, Cavestani.
0: Ah, molt bé.
7: I con Ratto, con Zoom,
0: Il
7: Salvadorette di Calbagioco, divertimento.
0: Sì, perdoni, pot ser que només li agradin els personatges que fa l'Òscar Dalmau?
7: Certo, certo, el migliore Òscar,
0: Sí, no, clar.
7: Si bello, intelligente, con un membro enorme.
0: A veure, home, però què diu?
7: Sempre presuntament.
0: No, presuntament, escolti, nosaltres trucàvem aquí al Vaticà per preguntar per la visita del papa a Catalunya.
7: Sí, el pontífice è molto motivato, Barcelona è bellissima, Catalunya, Montserrat, la Moreneta, me piace molto le bambini dalla la escuela.
0: Home, això dit al Vaticà, què vol dir le bambini de l'escola? A mi passa molt.
7: Escola net.
0: Ah, l'escola net, els escolanets.
7: Els bambini que canten de l'escola, no?
0: Sí, il piccolo Sergio Dalmi. Escolti, jo també parlo italià. Manel, recupera't, Manel.
6: Italià de Terrassa,
0: Sí. Parlem de la visita del papa a Catalunya. Dimecres anirà a Montserrat, efectivament.
7: No, Montserrat no.
0: No?
7: No, attenzione, no, attenzione al tramo di Collbató.
0: No.
7: È molto relliscoso.
0: No,
7: il Papa potrebbe fotersi de capo.
0: No, da capo no.
7: Il Carles Porta facere un monografico di crimine.
0: No. Em penso que va en helicòpter. En tot cas, li volíem preguntar per si el Papa finalment parlarà català o no quan vingui aquí.
7: Momento que miro.
0: Sí, guarda, sí.
7: No mi consta catalano,
0: Non
7: credo
0: mi consta...
7: que al Papa tampoc li consta,
0: Sí.
7: Sí, escolta, ti passo il Papa e li pregunta direttamente.
0: Al Papa... M'ha passat amb el Papa...
8: Buongiorno.
0: Sí.
8: Io sono il Papa.
0: Sí, home, sí. Vostè és el Papa?
8: Exacto, el Papa Lleó XIV.
0: Sí, jo sóc l'Òscar Andreu, de La Competència, de RAC1.
8: Ah, La Competenza, fantastico programma radiofonico.
0: Sì.
8: Il mio personaggio favorito è Giorgio Pappardelli.
0: Yeah, sì, sì.
8: Quello che fa di Giorgio.
0: Sì,
8: Giorgio Pappardelli.
0: Sì, sì, sì.
8: Esho Santon Pasos de Vieira,
0: sì.
8: Miquel Cirisi.
0: Sì, d'accordo, sì.
8: E tanti altri.
0: Sì, tanti altri, sì, molt bé.
8: Charlie Kerol.
0: Sì.
8: E David Defoe.
0: Sì.
8: Divertidissimi.
0: I Mohamed Jordi o Jean-Paul Desgrava non li agrada, no?
8: Jean-Paul lo desgrava, no li trovo la grana.
0: Bueno, escolti, no voldria precipitar-me, però diria que vostè no és el papa, vostè no és el Sant Pare.
8: Io sono il papa.
0: Sí?
8: Io sono... com è il mio nome?
0: Lleó 14.
8: Agafa un canoli i esmorza.
0: Ah,
8: è un accudito.
0: Sì, un accudito.
8: Io també faccio l'umore.
0: Sì, faccio l'umore. Io també.
8: E quando arrivo a casa...
0: Sì.
8: Un escafé cappuccino.
0: Bueno, fins aquí la promoció. Moltes gràcies. Àlex, penja, perquè això ja no va enlloc,
8: Arrivederci. Ciao, buongiorno, buonasera.
0: Sí.
8: Com stai?
0: Sí, estem bé. Hem penjat la trucada amb el Vaticà,
8: Pizza.
0: La
8: bona pizza italiana la fa un dottore d'Alemanya. Va, fa...
0: Bueno, anem a publicitat i el que farem és... tornar parlant de la calor del Niño, dels mosquits, que els mosquits ja han sortit,
6: Sí, i les paneroles, tu.
0: Mosquits i paneroles, amb Jean-Paul Desgrava i la Mònica Usat.
8: Tornem... Ah, Jean-Paul Desgrava, no m'impiaixo.
9: Tornem de seguida.

0: Sí.
1: Interrompem la programació. Estem en directe des de Clarel. Maria, què està passant?
2: És una bogeria, Carles. No havia vist res igual. La gent surt de Clarel amb els ulls com plats.
1: S'ha confirmat la xifra?
2: Confirmadíssim. Arriben els preus encara més bojos. El rentavaixelles o Garel d'un litre a només 0,99. A Clarel se'ns n'ha anat la pinça. Vine i descobreix els nostres preus encara més bojos.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
8: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
9: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi!
9: Al!
10: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
9: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé!
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
17: Pesca el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
18: Així sona la teva alarma de Securitas Direct quan detecta un intrus. I així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè et segueix protegint la mateixa alarma amb tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que responen en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Unifiquem la nostra marca a escala global per continuar sent els primers a protegir. Recorda, Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
20: I pot ser tot això sent professional.
19: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
0: Tornem a ser aquí a 3:15 del migdia amb la Noemí Polls. Bon dia, bona hora.
21: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretes Directa és very sure. Sí. I doncs jo us explico per què. Sí. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Seguretes Direct, ara és very sure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Doncs moltes gràcies. I això que dèiem abans en la publicitat, avui hem de parlar de la calor.
22: Ai, ja és aquí, sí, la calor, nena. Sí. Sort que aquesta nit ha afluixat una mica la calor, perquè, escolta'm... Sí. No, al final hem pogut respirar una mica, perquè aquests dies el xafó em tenia inquieta. Sí. No us passa, nenes, que la calor us posa de mala lluna?
0: Bueno, és un dels efectes, suposo.
22: Jo a l'hivern, escolta, busques l'escalforeta, del mascle.
0: Sí, bueno, el que sigui.
22: Però a l'estiu, vull dir que el Jonathan... Fuig! Sí. Aparta!
0: A l'estiu tot...
22: Home, per la mort de Déu, un home... Fora, són estufes.
0: Sí, molt bé.
22: Fora.
23: Em sap que anava a dir, són estúpids.
22: També.
23: Que m'encaixava.
22: També.
0: Buah, estic amb tu.
23: Estigues una mica menys.
0: Doncs això, aviat pujaran les temperatures i ens començarem a fer a la papillot, Les Nacions Unides ja han alertat, no?
23: Sí, exacte, aviat notarem els efectes del fenomen El Niño, és a dir, un escalfament extra de la temperatura global.
22: I amb l'arribada de la calor també arrenca la temporada de plagues,
0: Sí, la típica plaga estival dels turistes, ja han arribat a tot arreu, ja fins i tot a Granollers,
22: A banda d'aquesta, n'hi ha d'altres.
23: Sí, exacte, i altres plagues. El fred de principis de maig ha retardat l'aparició de mosquits i paneroles, però la calor dels últims dies ja garanteix les condicions òptimes per reproduir-se.
24: Bueno, i ara cal acollir. Jo sempre per Reis me demanava una granja de formigues i, perdoni que us expliqui això, i aquest estiu doncs aprofitaré per muntar una granja de mosquits, perquè avui he preparat una secció de les preferides del públic.
22: Quina secció?
24: La de coses de... O sigui, avui...
22: Coses de,
24: i omples amb el que toqui, que és mosquits.
22: Avui toca coses...
24: Voleu sentir coses de mosquits?
25: Sí!
24: Ha arribat el moment de coses de mosquits.

0: mi.
1: Molt bé.
0: Me fa por quan tanco els ulls i sento... Saps com?
2: Sí.
0: I encenc el llum per veure on és el mosquit, però de cop ja no el sento i no el veig i torno a apagar el llum per dormir i aleshores el torno a sentir... I me fot fàstic. Arriba un moment que es queda...
2: Bueno, bé, se'l pots anar al garatge, en Pol.
0: Bueno, avui hi ha coses de mosquits, parlem pos dels mosquits, no?
2: Molt bé. Això ja, aquesta frase ja no caldria dir-la.
0: Vale, pues...
2: Si es titula Coses de mosquits.
0: Vale, coses de...
2: Sí, avui... Ja se sap que coses de mosquits, parles de mosquits, no parles de coses.
0: Sí,
2: no?
0: Ho estàs retardant tu ara?
2: Bueno, sí.
0: Sabíeu que només piquen els mosquits femella? Les mosquites, ho sabíeu?
3: Sí.
0: Bueno, molt bé, no és el millor públic.
3: No, home, tampoc és la millor informació.
0: Bueno, el que tu diguis, doncs la gent no ho sabia, només piquen les mosquites. Jo crec que els homes ens mereixem que les mosquites ens piquin. Després d'anys de masclisme hem de donar gràcies a les paves que només volien venjar-se xuclant-nos una goteta de sang. Més coses de mosquits. Sabíeu que Islàndia, el país, és l'únic país del món on hi ha mosquits? Això és veritat. I us proposo un dilema. Jo vaig llegir, eh?
3: Va, tira.
0: Preferiríeu viure en un país sense mosquits, però on s'alimenten a base de puré de patata, o viure en un país amb mosquits, però on el menjar local no et fa venir ganes de dormir per sempre?
2: Home,
0: bueno, no sé,
2: és un dilema que ara mateix...
0: És raríssim, és una pregunta retòrica. I acabo amb un testimoni de Esfereïdor.
2: Pensa? Esfereïdor, deus voler dir?
0: No, és que ja parlo islandès. Esfereïdor. Que li va passar un amic.
2: Li va passar un amic? Vol dir que et va passar tu.
0: No.
2: Un amic ets tu.
0: No el coneixes, va a un altre facu. Al meu amic, a l'estiu li agrada dormir despullat, li va picar un mosquit entre els dos testicles.
2: Una mosquita.
0: Bueno, sí, però...
2: Un mosquit femella.
0: Un mosquit femella, li va sortir una fava, i que semblava que en lloc de dos testicles en tingués tres, un de regal, no? I aleshores, doncs fins aquí, coses de mosquit. Moltes gràcies.
2: Molt bé. Bueno, escolta'm, aprofitem aquest aplaudiment per donar la benvinguda a la Mònica Usart.
3: Què?
2: Perquè... De què parlarem amb tu, Mònica?
3: El Niño.
4: Del Niño, del però Niño. Ara et voldria rebatre una cosa dels mosquits, eh? Islàndia.
2: Sí, torn de rèplica.
4: Perquè es veu que... Bueno,
2: que ets una mosquita?
4: Dies... No, fa pocs dies vaig llegir que per primer cop havien arribat ja els mosquits a Islàndia per culpa de les temperatures elevades. Tradicionalment era un lloc que no n'hi havia però que ja n'hi ha.
0: Però els detecta ràpid perquè van a Manorac.
2: Són uns anoracs molt petitets. Sí.
0: Molt petits, però molt de ploma. I aleshores, és redundant, fins i tot. No poden d'això.
3: Bueno, parlàvem d'això del Niño.
0: El Niño és molt fort, no? Mònica, la culpa és el canvi climàtic, no? És aquesta la meva pregunta o què?
4: No, hi ha Niño sense... Si no hi hagués canvi climàtic, també hi podria haver Niño. Sí, és un fenomen que no està relacionat directament.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta lliçó.
3: No has donat ni una dada.
2: A veure, avi, vostè té una pregunta.
5: Sí, aquesta setmana com ha d'anar? Perquè els meus fills em deixaran els nens a casa perquè se'n van al Primavera Sauna, aquell, allargar la joventut per sobre de les seves possibilitats.
2: Sí.
5: I vull saber de què els hauré de protegir, si del sol, de la pluja, del canvi climàtic, del col·lapse o de la barbària.
4: Ostres, doncs mira, de moment, demà a la tarda de la pluja. Perquè demà plourà.
2: Demà
4: pràcticament... Sí, començarà per les comarques del nord, Pirineu,
2: sempre
4: comarques de Girona,
2: allà, sí.
4: També cap a Ponent, sí, a l'oest del país, i anirà escombrant tota la resta de Catalunya i al vespre arribarà a Barcelona.
2: Fixa't, es diu Ponent?
4: Sí.
2: Perquè el sol es pon.
4: Sí,
2: fixa't,
5: ben vist, ben vist.
2: Ho sabíeu, això?
4: Sí.
2: I llevant, perquè el sol, doncs...
4: Exacte.
2: Es
4: lleva.
3: Es desperta. Sí,
2: fixa't, eh?
0: Bueno, però
2: i si
0: Mònica...
2: Pirineu, doncs no sé per què.
3: Jo ho trobaré, Mònica. Avui, sí, avui la Mònica ens ha fet una lliçó quan estàvem a la redacció sobre el fenomen del Niño.
4: I no voleu saber res més.
3: No, i el problema és que tenim una mica de publicitat i entre el Niño i la publicitat ens decantem per la publicitat.
2: Queda't, dona, explica'ns-ho ara.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes...
8: I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
11: No.
10: I a més, es posa a diluviar.
11: No t'ho creus.
10: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
13: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99€, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
14: Bon dia, sóc l'Alina d'Olofeu, responsable de compres d'Ametller Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
15: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè. Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
16: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
17: Frescos d'Aldi!
16: Al!
17: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
16: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
19: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
20: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
21: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
22: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
23: No, m'ha entrat això.
24: Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca.

0: Tecnologia per protegir millor.
1: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un cada agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: Doncs avui ens passem, però res. Escolta, moltíssimes gràcies a tots per venir. Nosaltres tornem demà a la competència. Feu bon dia! Va, que aneu tard! Acabeu d'escoltar...